0: Tengáis una opinión sobre este tipo de zapatillas, así que nada, vamos para el vídeo y os digo de qué zapato estoy hablando.
1: Si vos fichao, aquí ya estás molt més suelto que en el primer vídeo que habíamos escoltat. Aquí ya estás de veres ficat, eh? Com t'arriba la possibilitat de fer un, això, un contingut de moda d'unes sabates en concreta?
2: Pues mira, este tipo de contenido, bueno, yo la verdad que, como he dicho, esto hace bastante, bastante, bastante tiempo, porque además me llamaba de otra manera, imagínate. Pero este tipo de contenido realmente lo puede hacer cualquier persona, porque es era de que básicamente pues compraban desde tu enlace, ¿vale? Que esta es una forma de ganar dinero también, que es otra opción, que a día de hoy no contemplo, pero... que se puede hacer, es complicado, pero se puede hacer.
3: Jo me sona això d'haver-ho vist, jo vaig entrevistar una vegada per un altre tema que no tenia res a veure amb això, a una influencer mallorquina que, si vol dir que allò de ole mi Mario, ole el Tito Chop, saps? Sí, sí. Ara s'ha fet viral això.
1: No, no, no me sona, però...
3: Ole
1: però,
3: mi Mario, ole el Tito Chop. S'ha fet viral, tu saps qui te dic, no?
1: Estic fora de sarrada.
3: Bé, és que ole mi marido, ole Tito Chop, que s'ha fet famosíssim, i ara molta gent imita en aquesta dona, i que han pres seu àudio, és que són coses molt modernes. Clar. Tu han pres el seu àudio i tu fas com un playback de la veu d'aquesta persona.
1: Ah,
3: val? Bé, jo aquesta dona, que és mallorquina, la vaig entrevistar per un altre tema, que no tenia res a veure amb tot això, però ella s'ha fet famosa per vendre productes a través de TikTok. Sí. Que era TikTok Shop, que és una tenda de TikTok.
1: TikTok Shop,
3: I sabeu que li envien productes, jo què sé, no ho sé, que diré, aquest comandament que tenim aquí, o un aspirador, sí. I li envien a casa seva, i ella ho mostra i ho prova, i diu com funciona això.
1: Un pintalàbios, pot ser qualsevol,
3: sí, qualsevol cosa. I diu, si ho voleu, entrau aquí, l'enllaç que tenc, i allà està, i tu entres i compres. Per cada compra que se fa a través del seu perfil, ella s'endú un benefici.
2: Sí, una comissió.
3: Una comissió. Abans hi havia les senyores d'una altra marca, que se deia A, i acabava amb Bon, que anava per les cases, sí. I venien perfums, sí. I coses. Sí. Que jo no sé si viu o mort, això. Però,
1: sí, no sé.
3: No, ja veu ser mort, perquè avui en dia que en la modernitat aquesta ja deu ser mort. Sí, però, bueno, bé, s'acusió. Sí.
1: També en ben car.
3: Exacte, i en galeria col·leccionista, i el llibre, i tot aquest remenat.
1: Després venia la previsora, també, però això era una altra cosa per la meva predina.
3: No, això...
1: Et segures dels morts.
3: Tu dius els morts.
2: Coses històriques.
3: Sí. No, el seguro dels morts encara s'apaga.
2: Ah, bueno, això sí.
3: Si te mors, llavors l'ha de pagar.
1: Que
3: venen darrere estarà contents. Bé, la qüestió, que ho dic perquè aquesta gent, clar, guanya, s'han fet influencers i de més, perquè guanyen a través de les ventes que fan, que és el que tu comentaves, no? Sí. Tu en això no has arribat aquí, però no perquè no puguis, sinó per fet que no has contemplat perquè pareix que no, però jo crec que ha de dur una feinada.
2: Sí, a ver, yo es que el tema de TikTok Shop me lo he planteado alguna vez, he dicho, oye, pues podría estar bien, claro. Podría ser interesante, pero no sé, dicho, no me compensa, creo que es mucho, mucho trabajo, mucho lío. Y yo soy bastante simple.
3: Es a dir, tu ara mateix estàs centrat en els teus estudis, no?
2: Sí. Sí, exacto.
3: ¿Qué te queda? ¿Qué te queda para acabar esta formación?
2: Ah, un par de asignaturas, porque lo estoy haciendo por módulos.
3: Ah, muy bien. Es decir, te queda un par de asignaturas y ya a partir de aquí ya podrías hacer feina de crear estas aplicaciones móviles.
2: Exacto.
3: Que eso es una feina, no sé si de present, pero sobre todo de futuro, porque ya hoy
2: en
3: día...
2: Sobre todo,
3: escolta, antes de en Joan Mí, sabeu, se nota que en su temps has anat evolucionant i canviant la manera de xerrar, de dirigir-te a càmera. A tu, és a dir, en quin moment o qui t'ensenya on aprens o on veus, és a dir, pues mira, m'he de gravar així o m'he de gravar aixà, he de xerrar aquí o he de xerrar allà, perquè això és tu tot sol, no?
2: Totalmente, te voy a decir, prueba y error. O sea, darse...
3: Bé, això no falla mai.
2: Darse cabezazos contra la càmera, ver cuál es el mejor plano, ver qué es la mejor... Sí, qué es lo mejor para grabarse y qué es lo que al final... qué es lo que a la gente le gusta, porque al final lo que estamos hablando es de retención de audiencia, es que la gente se quede en tu vídeo.
1: Començar un vídeo pot ser el més difícil, no? Aconseguir aquests primers 5 segons que farà que després te quedis, quan tu edites també és difícil, no? Trobar aquest moment, que tardes més, que creus que hi ha més feina, en el moment d'editar o en el moment de gravar i repetir, ets de les persones que repeteix molt o primer se fa una estructura de lo que voldràs? Te deixa sorprendre en aquest sentit o ha més feina després d'edició?
2: Pues yo soy una persona que, la verdad, dicen mucho que hay que guionizarse los vídeos para que queden más profesionales. Yo muy pocas veces me he guionizado un vídeo, a menos de que sea yo que sea alguna publicidad o alguna cosa que la marca quiere que digas una cosa u otra, ¿vale? Pero de normal

0: yo intento ser lo más genuino posible y que bueno, que al final lo que la gente quiere ver es una cosa no perfecta, ¿sabes? Porque bueno, al final somos personas.
1: Mm-hmm. És a dir, ell és dels meus. És a dir, ni guió ni res. Tu directament ja ho veuran, el que surti sortirà i improvisa. I...
0: improvisació, almenys.
1: Molt bé, així m'agrada. Mem, jo me deman, perquè bé, tenim un altre, crec que un altre vídeo, no?
2: Tenim escoltar. Un parell més. Tenim uns sobre escapells, no? Coses concretes de...
1: Clar, perquè això podríem demanar-li un poc com han d'anar aquest estiu.
2: Clar, per exemple, sí, d'aquest estiu no he trobat cap vídeo així en concret, però sí que és vera que mos interessa saber com hauríem de poder vestir aquest estiu. És important la roba de vespre, de nit, és banyador... Tu això ho cuides molt o no?
0: Bueno, pues yo hace no mucho, hace un par de días, grabé un vídeo que era de los bañadores, que me he comprado, ¿no? Porque ya los tengo de otros años. Y próximamente seguramente vaya a hacer algún outfit con ambos bañadores, porque creo que es importante también ir con un buen estilo, con un buen flow a la playa.
1: Me encanta eso de tener un buen estilo, buen flow. Vius aquí.
2: Que el flow ya no es lo que dus, es cómodo.
1: Cómodo, exacto. Bien, es que si ara vosaltres entrau, si estàu, no sé, en el cotxe, això, i dos qui manen, i si m'ho escoltau des de que vostre, on sigui que sigueu, si us cercau en Gonzalo Rodríguez per les xarxes, per qui no el conegui o no el tingui, veureu els seus vídeos. Però s'ha fet molt famós la teva manera com de caminar, de dirigir-te cap a la càmera.
2: Exacte.
1: Això ja és una marca teva o és que tu ets així?
0: Yo, a ver, los vídeos de andando por la calle, es que me pareció una muy buena opción, se me ocurrió, dije, oye, creo que una forma muy natural y lo más natural posible para enseñar un outfit es andar y enseñarlo, tal cual, sin edición, sin nada, incluso he hecho vídeos sin música, simplemente con el sonido ambiente.
1: I jo ara t'imagino, pel carrer, això és tu tot sol que s'agrava o t'agraven? Ja truc aquí.
2: Quan camines?
0: Me gustaría decir que soy yo solo, pero...
1: Tens ajuda, no?
0: Sí, sí. Al final la familia me ayuda mucho a grabar el tema de los vídeos, principalmente los que me grabo desde lejos, que se me ve andar recto. Pues esos principalmente los grabo con gente.
1: És que, clar, jo... Mem, no ho sé, mira que jo no tinc vergonya de res, entre cometes, però...
2: Raül, vergonya, què dius?
1: No, pues entenc més, molta més de la que mos pensau, però me faria molta vergonya anar pel carrer, posar una càmera i gravar-me a mi tot sol, me faria molta vergonya. Mira que tinc el cul pelat de fer coses de la tele, però
2: ja.
1: Jo tot sol, una càmera en el carrer, gravant-me, i no ho sé, no, és que me mor de vergonya.
2: Ara que has dit això, és vera, nosaltres podem anar amb un micro... I en el moment que tenim un micro que posi B3 o posa Telecinco, me dona igual.
0: Claro.
2: És diferent perquè és com el martell de Thor. Tu en aquell moment ja tens el poder i la justificació de que amb allò la gent veurà que tu estàs fent algo, estàs fent aquell show, aquesta claro. presentació. Mm. Però en el teu cas, tu no tens res que t'identifiqui. Per tant, és una persona que simplement s'està gravant. Aquest moment, com t'organitzes per passar vergonya, si és que la tens... I una mica com tries el lloc ideal i el moment ideal. T'he vist, per cert, a un banc, no? Aquesta m'ha agradat molt. Seus a un banc, vas mudat i vas canviant una mica de postura assegut a un banc. A vegades no fa falta tenir massa moviment. Però com fas per triar el lloc ideal?
0: Pues mira, ese vídeo no me lo grabó nadie. Este fue, me acuerdo, fue en un patio del instituto donde estaba. Mm-hmm. Dije, mira, me voy a salir, voy a ir corriendo, a ver si me puedo grabar un vídeo rápido. Y pues bueno, fue un vídeo que ya os digo, lo grabé yo solo y pues dije, bueno, voy a poner a hacer poses, a ver cómo queda. Luego la junté todo y quedó bastante bien. Pero sí, o sea, creo que esto es algo que puede, al principio cuesta, el tema de pensar en qué dirá el que está viniendo por ahí con la bolsa, ¿sabes? Es algo muy normal. A mí a día de hoy me pasa alguna vez. Pero ya un poquito menos, porque al final, cuando más te vas grabando, más te acostumbras.
2: Tenim, per exemple, anem a escoltar res, dura 20 segonets. L'he titulat com a Gonzalo Moda Capell, no? Que és un vídeo on sí que ja ha cercat una dada històrica, i és vera, que la gent no du capells actualment. La gent duia capells i ara, llevat d'una visera o una gorra per sol, normalment no el duim. I tu has volgut posar de moda una altra vegada el tema dels capells.
0: De 70 anys, un home salia de casa sin sombrero, i eso parecía raro. El sombrero era un símbolo de elegancia, clase y respeto, incluso de estatus. Pero en los años 60 todo cambió, porque la moda se volvió más rebelde e informal, y por tanto desapareció el sombrero tal y como lo conocemos.
3: Ahora solo unos pocos se atreven a llevarlo con estilo. ¿Tú te atreverías a llevar uno? Déjamelo en comentarios y seguidme para más.
2: Que està bé, perquè el planteig se pregunta, no?, si la gent duria capell.
0: Sí.
2: El tema dels, com se diu, els complements, no?, els complements, sí, tu també li dones molta bolla en això, no?
0: Sí, creo que un outfit es perfecto cuando encuentras los accesorios indicados y el sombrero creo que es uno de ellos. A ver, yo creo que el sombrero es algo que no se llevaba mucho, bueno, no se lleva a día de hoy mucho, y creo que encontré una categoría dentro de mi perfil que es cosas históricas. O sea, creo que está bien dar a conocer un poco las cosas que a día de hoy no se llevan y antes se llevaban.
1: Uh-huh. És a dir, bueno, els capells pot ser, ara ho juntam o ho fem quan molt ben es cap amb alguna cosa de festa o per sol, per exemple, però clar, veure que un temps era molt habitual, per no dir imprescindible. Crec que hi ha moltes coses que m'hauràs de dir, però si t'apareix, hauré d'agafar paper i bolígraf per apuntar exactament. Voltes a cap vostra. Prepareu-vos, ara escoltarem un poquet de música, però després, en Gonzalo Rodríguez, que avui el tenim amb nosaltres, en aquest Entre tu i jo, mordirà aquelles quatre coses bàsiques per aquest estiu que podem juntar, no juntar, que queden bé, que no queden bé, jo què sé, blau i negre, sí o no? Ratxes i quadros, sí o no? Tot això, ara, un minut i tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Ens queden uns pocs programes per tancar la nostra novena temporada, és a dir, quedar-nos a les portes de celebrar els 10 anys en antena i, de fet, el segon programa de la pròxima temporada serà el número 400, una fita impensable quan vàrem començar amb aquesta aventura. Alguna cosa especial haurem de fer per celebrar-ho. Avui, però, hem volgut recuperar dos testimonis de principis d'aquesta temporada actual, en concret, la de dos personatges ben singulars per raons completament diferents. Per començar, Miquel Àngel Marc, una de les figures més importants de l'ecologisme a les Illes Balears, portaveu del GUP durant dècades. Marc va néixer a Pollença el 1958 i va créixer sent el fill del batle del poble, un fet que d'alguna manera va determinar el seu tarannà i el seu compromís social. El segon testimoni d'avui serà el de Matías Barceló, que en poc més de 20 anys era jugador professional de frontó de Jaia Lai, un joc que ell va començar a practicar al desaparegut frontó balear i que acabaria practicant als Estats Units en diferents equips. Barceló era, a més, fill del fundador de Fotos Barceló, un fet que ja de per si justificaria l'entrevista. Així que dos testimonis de categoria que trobareu íntegres en el nostre arxiu, un arxiu que sempre vos convidam a redescobrir i explorar. Estau escoltant d'aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a Pollença escoltant el testimoni de Miquel Àngel Marc. El seu nom complet és...
2: Miquel Àngel Marc Cerdà. Del llinatge molt d'aquí, molt pollencins, eh? I vaig néixer l'any 1958. Mon pare era boiat, eh? I mon mare feia feina ja nostra, és a dir, que clàssic d'aquella època, és a dir, que feines de la casa i mon pare feia de boiat, sí.
3: Però venien tots dos de Pollença.
2: Sí, tots dos eren pollencins, eh? Tant mon pare com mon mare. Tots dos de famílies pageses, que un 90% de les famílies de Pollença i de tot Mallorca. I mon pare tenia un tio que havia estudiat, que era secretari del jutjat de Pollença, i suposo que el va animar a que estudiés dret, eh? I mon pare va estudiar dret. I, en fi, va ser llicenciat en dret, va fer de boiat durant molts anys a Pollença. Realment només vaig conèixer un predi, eh? Vosaltres eren morts o varen morir quan jo tenia mig any, eh? Només vaig conèixer un predi, i un predi, i no massa, perquè aquest predi vivia en un camp, era pagès, vivia en un camp, vivia entre setmana en aquesta finca i venia un cap de setmanes en carro, encara. Eh? Per tant, no el coneixia, és a dir, el coneixia, sabia que era meu predi, però no el veia cada dia ni molt manco, sinó tots, cal de cap de setmana, etc. Sí, sí, sí.
3: Com era Pollença, llavors? Perquè
2: bé, Pollença...
3: Era un poble un poc escarramada a pal, no?
2: Sí, un poble bastant aïllat, eh? En aquell temps diríem en carro, perquè un temps encara anaven en carro a Palma bastantes hores, llavors amb l'autobús o el correu eren ja era més proper, però era un poble clar, jo vaig viure la meva infantesa és un moment de canvi d'una societat agrària on l'activitat important era l'agricultura i la ramaderia a i vaig començar a viure un canvi, turisme, construcció, que eren bàsicament les dues activitats econòmiques, diguem-ne, preponderant dels anys 60, 70, 80, en aquest poble. És a dir, més o menys que vaig viure com pagesos se n'anaven a fer feina a l'hostaleria o a la mateixa construcció, i llavors uns negocis tradicionals de Pollença se tancaven per la competència d'activitats relacionades amb el turisme.
3: Sempre és com un lloc on hi ha gust, hi ha hagut cert gust per la cultura. No, no me demanis perquè no sé d'on prové això, però sí que tinc la sensació que sempre ha estat un lloc amb aspiracions culturals.
2: Aquesta és l'imatge que transmet Pollença, aquesta imatge d'interès per la cultura, i jo crec que això s'ha de en part perquè per circumstàncies hi ha tota una sèrie de escriptors, poetes, intel·lectuals a final de segle XIX, principi de segle XX, que han marxat des de Miquel Costellavera, en Ramon Picó i Campamà, per dir de... I llavors a Pollença varen venir tota una sèrie de pintors, catalans especialment, que varen influir molt. Per exemple, que a Pollença se va parlar de l'escola pollencina de pintura i qui sortís molt de pintors. De fet, a Pollença hi ha moltíssim de pintors. Hi havia moltes galeries, com amb altres coses també han anat per avall, i jo crec que això justifica això. I també, jo què sé, els anys 60, precisament per totes aquestes circumstàncies, se fan certàmens internacionals de pintura, festival de música, ja jo crec que en part és la millor la part positiva del turisme, de que gent de fora t'ajuda, te dona idees, i d'això surten en part totes aquestes activitats que fa que Pollença tingui aquesta imatge d'un poble preocupat per la cultura. De fet, ara l'Ajuntament sempre diu de vegades Pollença és la capital de la cultura de Mallorca. És a dir, com a eslògan, però sí que té en part una part de realitat. En part exagerat, però en part també realitat.
3: Això es filtrava d'alguna manera quan és petit.
2: Sí, sí, sí, perquè era habitual, per exemple, quan jo era petit, anar a veure exposicions de pintura. Era el més habitual del món. Jo crec que tots els lots anàvem a veure exposicions de pintura. Molt d'actes culturals de tot tipus eren bastant habituals. Festival de Música de Pollença també era bastant habitual. És a dir, que hi ha hagut sempre una certa una activitat cultural considerable. I ho vivíem, de qualque manera, la gent jove de Pollença. És que ho vivíem amb tanta naturalitat. Aposta, jo crec que aquí van sorgir molt de pintors, molt d'escriptors, en part per aquesta feedback, per aquesta influència, en part externa, però que va ser, de qualque manera, incorporada en el dia a dia d'aquest poble. Jo vaig anar a escola, vaig anar a escola a Pollença fins a 14 anys. Jo crec que primer aquí a les monges, bé, només hi havia, és a dir, aquí a les monges de la Caritat, llavors a Montición, que eren frares teatins, i llavors ja vaig anar ja a partir de 9-10 anys a l'Institut de Pollença, que era un col·legi municipal de secundària, que justament un parell d'anys només podíem fer fins a 14 anys, i llavors se va... Abans se podia fer més, després ja se va poder fer més. I llavors de 14 a 16 vaig anar a l'Institut d'Inca, a classe a l'Institut d'Inca. I això va ser una cosa bona perquè me va possibilitat de conèixer molta altra gent, perquè, clar, allà a Pollença mos coneixíem tots, tots érem amics, i el fet d'anar a estudiar fora, en aquest cas a Inca, anar i venir cada dia, mos va permetre conèixer gent d'altres pobles, i conèixer gent diferent a la que estàvem acostumats. I altres professorat, tot això. És a dir, va ser una experiència guapa. I llavors, evidentment, a partir de 16-17 anys, vaig anar a estudiar a Palma, vaig estudiar Geografia i Història a la facultat. Sí.
3: Això desbarangué
2: de noia? Sí, ara se diu... Ara se diu... Sí, ara se diu Berenguer de Noia, però en aquell temps no tenia nom, se deia l'Institut d'Inca. No eren els primers anys, però eren sí, no era exactament el primer any de l'institut, però el primer any, sí, sí, sí.
3: És que això ja m'ha comentat molta gent, el revolucionari que va ser aquest fet de, com a de sobte, descobrir com a unes possibilitats que fins llavors no tenies a davant. Vull dir que coneixia gent...
2: I a més era un institut, l'Institut d'Inca, molt progressista, i record perfectament que no només un grup de professorat, sinó que allà, record perfectament que en què va les classes fèiem activitats extraescolars molt compromeses políticament. Record Toni Serra, Toni Tarabini, Sebastià Serra, venien a il·lustrar-nos d'aspectes socials i polítics que no els estudiàvem, diguem-ne, en un currículum acadèmic normal. Va ser realment anàlisi d'Utinche, a mi, i crec que ja gairebé tots ho podien s'inscriure, va anar molt bé.
3: Com eren de caràcter els teus pares?
2: Ma mare era una persona molt extrovertida, una persona molt coneguda dins Pollença, d'una família molt coneguda, una persona molt estimada, perquè m'ho diu encara la gent. Mon pare no era tan extrovertit, era una persona un poc més estricta, amb molts aspectes, i passa que va coincidir durant anys. És a dir, una part de la meva infantesa, mon pare era bala de Pollença. És a dir, que durant bastant d'any va coincidir la meva infantesa i la meva joventut com a bala de Pollença. És a dir, que ell va ser bala fins en el 91, del 87 al 91, del 79 en el 83, és a dir, durant les primeres eleccions democràtiques els va guanyar, l'UCD, llavors del CDS, i durant la transició també havia estat bala del 75 i del 79, en aquell no democràtic, perquè eren digitat, i també havia estat anys enrere, que això, aquesta, ja no me'n record, no sé si havia nascut, però sí que, és a dir, mon pare i mon mare eren gent molt coneguda i impotència, entre altres coses, perquè de famílies molt conegudes, i que va coincidir que mon pare durant molt d'anys, realment, va ser bala de Pollença durant el llarg de 20 anys. És a dir, que, per tant, una presència permanent. I això, de qualsevol manera, te marqui un poquet, una manera de ser.
3: Supos que això de tenir dues famílies tan conegudes dins del poble, com pare, sí, que és bala,
2: sí,
3: deu tenir les seves coses bones, però també les seves coses...
2: Sense cap dubte. De vegades... quines coses dolentes tenia? Bueno, de vegades anava a qualsevol lloc i, com és lògic, critiquen en un poder, i això t'incomodava, independent si tenien raó o no. Per exemple, això m'incomodava. O veus que segons que no te deien res perquè ton pare era bala, o no te convidaven allò perquè ton pare era bala, o d'en revés te convidaven exactament perquè era bala. Però sí, té aspectes positius i negatius. No passaves desapercebut, i clar, si tu fes qualsevol de mesa, qualsevol barbaritat, evidentment tot d'una t'apuntaven al lodi perquè eres qui eres, el fill d'Ubal.
3: Em feies moltes endemades.
2: No, jo sempre he estat molt bon al lodi. Sempre està molt bon al lot, és bona.
3: Tens un germà o som més germans?
2: Érem quatre germans, en va morir un l'any 91, i ara són tres germans, en Martí, que és bala de Pollença, per cert, ara. Un meu germà petit, que és metge i que viu a Granada des de fa bastant d'anys. Ell era metge, era aquí, i va anar a estudiar... va anar... fer com un màster en salut pública, i va quedar a l'Escola Andalusa de Salut Pública. De fet, va ser director d'aquesta Escola Andalusa de Salut Pública. I, bueno, ara, antes t'he contat que és una persona que s'ha dedicat a la medicina, però des d'una òptica molt mediàtica. És a dir, que ell està... No és el típic metge que s'ha dedicat a curar, sinó que, més bé, a través d'un mitjà de comunicació normals i alternatius, teles, ràdios... diaris i un mitjà propi que té ell, s'ha dit un poc de la seu públic donant xerrades i fent coses d'aquestes.
3: Hi ha un patró aquí, no?
2: Sí.
3: De com aquesta capacitat d'organització i com de lideratge, o no sí. Sé com voldria...
2: Bueno, tots, allà nostre, això sempre ho hem parlat, el fet que vegem amb un pare sempre fent de gran part de la seva vida fent de bala de Pollença i preocupat pel públic, això m'ho va marcar un pollet. I nosaltres sempre hem militat dins el GOP, dins la secció de muntanya, hem estat dins polítiques, és a dir, sempre

0: durant el final del franquisme i durant tota la transició, militava dins partits polítics i era el nostre referent, tot el dia li demanàvem coses i vivíem amb molta passió i amb molt d'interès els canvis que va representar des de abans de la mort d'en Franco, la mort d'en Franco, la transició, l'inici de la democràcia, la decepció, l'alegria de totes aquestes coses. I en part era referència al meu germà gran, però en part també perquè la vivíem intensament a la nostra. I record que antes hem parlat de l'Institut d'Inca, aquells anys que vaig anar a classe a l'Institut d'Inca, que era 73, 74, 75, venien Sebastià Serra, Toni Serra, Toni Tarabini, Celestí Alomà, i mos donaven, mos allisonaven en temes social, polítics, econòmics, i va ser també una entrada dins aquest món. Per tant, jo vivia aquells anys amb una passió política absoluta, és a dir, molt, però molta.
1: Com eren les primeres mobilitzacions en què vas prendre part?
0: Bueno, de les primeres mobilitzacions que vaig prendre part, en record, una de les primeres va ser, bueno, va ser una per l'autonomia, record que era una època, no sé qui, si era el 70 i pico, i per altra banda va ser les mobilitzacions ecologistes, no? Perquè en definitiva ha estat la llamada tal. Les de la Dragonera, per una banda, i les d'Estrany van ser les primeres mobilitzacions on hi vaig participar com a, senzillament, com a un participant més amb això, és a dir, que, i bueno, i de qualque manera, jo sempre dic que una de les funcions socials del GOP va ser crear la cultura de la mobilització, perquè des del 77, bueno, sobretot del 78, 79, 81, 83, 85, l'història d'aquests anys de l'inici de la democràcia són, almenys dins un món ecologista, és història de una mobilització darrere l'altra. És a dir, el GOP és una època que marcava molt aviat l'agenda política, social i parlamentària, i ho feia a través de pressió social i a través de mobilització, de manifestacions. I, ja dic, crec que les primeres van ser una per l'autonomia, una la Dragonera i Estrany. Crec que són les primeres mobilitzacions que vaig participar.
1: És molt curiós analitzar la història política de les Illes Balears en aquells anys, perquè precisament se mesclaven aquesta... Molt de conceptes es mesclaven i eren com a lluites que anaven molt de la mà en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta lluita per l'autonomia, anava de la mà de l'ecologisme, la lluita per la llengua i un respecte per la llengua pròpia també anava de la mà de l'ecologia. És a dir, estava tot mesclat. I a vegades també, quan comences a mirar els noms, eren més o menys
0: les mateixes persones. Mira, aquest dia, que dissortadament mos ha deixat en Francesc, en Xes Moll. En Xes Moll va ser president del GOP del 78 en el 81, director de l'editorial Moll, impulsor de llibres en català, tot això. Sempre diuen que ell va ser aquí dins el GOP, de qualque manera va deixar clar que la llengua de comunicació havia ser la llengua catalana, i en el mateix temps és una persona que combinava la defensa de la terra, l'ecologisme, la defensa de la llengua, de l'autonomia, i ho representava molt en Xes Moll, que aquest dia mos ha deixat. Anaven de la mà, anaven absolutament de la mà. Érem quasi el mateix, que mos mobilitzàvem per una cosa i per l'altra. I tots hi creiem, i creiem encara amb aquesta necessitat.
1: Quan vas entrar en el GOP?
0: Bueno, antes d'entrar dins el GOP, crec que a Pollença hi havia un grup excursionista, que era un grup nord de Mallorca, la secció de muntanya del grup Pollença. Deixia, de fet, de qualque manera, l'ecologisme, la defensa de la natura, ve un poquet de la mà de l'excursionisme, de sortir a la muntanya. I dins la secció de muntanya de Pollença se va crear, jo encara no estava dins aquest grup, un grup que se deia Grup Montona, que era un grup, en fi, ecologista, no podríem dir exactament així, de Pollença. I de fet, i jo m'hi vaig... Bueno, varen crear uns amics meus, jo llavors m'hi vaig ficar, i com a Grup Montona se va fer soci del GOP, i per tant col·laboràvem amb el GOP en moltes activitats. I llavors, crec que l'any 80 ja m'haig afiliar personalment, no com a grup, sinó personalment en el GOP. Jo crec que l'any 80, més o menys, crec que me vaig afiliar en el GOP. Però venia, com molt de grups, com molt d'ecologistes, d'un món de l'excursió. Un món de l'ecologisme té, en part, un origen, món excursionisme,

0: món ornitològic, i llavors un món un poc més polític, que també era. Jo crec que l'any 80 me vaig afiliar en algú, però ja formava part d'un grup local que feien campanyes ecologistes a favor de... Recordo una campanya, la de camí sí, carretera no, perquè era una època que volien fer una carretera per pujar en el Puig de Maria, que aquesta muntanya que d'en Pallensa. I nosaltres vam fer una campanya, la de camí sí, carretera no. Al final no se va arribar a fer. Se va fer qualque coseta, però evidentment no se va arribar fins al que era el que, en definitiva, nosaltres volíem. I llavors, ja dic, i a partir d'aquí me vaig afiliar en el GOP, i l'any 80-81, recordo que era, vàrem crear la primera delegació local del GOP, la vàrem crear a Pollença. És a dir, i ara, avui recordava que quan vàrem presentar això, qui va venir a la presentació va ser en Moll, en Francesc Moll, que era aleshores president del GOP, i de qualque manera havíem modificat els estatuts del GOP per permetre les delegacions locals, i vàrem fer la primera presentació a un poble, va ser a Pollença, i la va fer en Xes Molla. I a partir d'aquí, a Pollença vàrem fer ja era el GOP com un grup local, molt implicat, com a referència en moltíssimes de coses. I llavors, ben clar, i llavors vàrem participar en totes les campanyes del GOP en general.
1: Era Miquel Àngel Marc, el primer dels dos testimonis que escoltarem en el programa d'avui. En uns segons, Matías Barceló. Abans, però, fem una breu pausa tot d'una tornada.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Calor.
12: Moscars.
13: Gelats que se desfan massa ràpid.
14: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
13: La bona companyia.
14: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui hem recuperat un parell de testimonis de principis d'aquesta temporada. Una temporada que estem a punt de donar per finalitzada. Acabam d'escoltar part del testimoni de l'activista ecologista Miquel Àngel Marc, i ara toca escoltar Matías Barceló, un personatge curiosíssim, entre d'altres raons, pel fet d'haver estat jugador professional de Jai Alai als Estats Units en una època en què encara hi havia lloc i afició per aquesta mena d'esports. Però la història de Matías Barceló està plena de curiositats. Aquí el teniu.
1: El meu nom és Matías Barceló Riera i vaig néixer a Palma l'any 1952, dia de 9 de març. Jo vaig néixer en esquerra Joan Crespí, que ja perquè encara naixíem en els pisos. Vaig néixer a sa casa, sí. Un primer pis de Joan Crespí, 83, número primer pis. Sí. Mon pare era fotògraf de professió. Era Fotos Barceló, que estava en Esquerra Peraires. Era dels pocs fotògrafos que vinen aquella època. I mon mare era ama de casa, com moltes mares que tenia nom. Mon pare va començar de mosset fotos, Foto Amir, que era un català que s'havia instal·lat aquí a Barcelona, a Barcelona, a Palma, venia de Barcelona, i va fer, començar a fer feina de mosset amb ell. Després va estallar la guerra i mon pare se'n va anar a aviació, i aviació se va ficar en fotografia. I mon pare anava, volava en els avions i feia fotos. I després d'aquí, de quan ja va acabar la guerra, se va muntar la seva pròpia fotografia, estudi fotogràfic, i el va muntar en Esquerra Peraires. I aquí va començar la seva vida. Després se va quedar amb ma mare i van néixer dos germans meus majors i jo.
2: Quants
1: anys
2: vos dueu amb
1: el germà? El germà major m'ha dut 7 anys i el siguem m'ha dut 5, i encara estan tot bé. Jo en tenc 73.
2: Devia ser una feina curiosa llavors, el fotògraf.
1: Era molt curiós, perquè a més, jo me'n record que mon pare, i bé, jo era nin i anava per allà, les fotografies les feia revelat ell, és a dir, tenia el laboratori. Que feia, me'n recordo, un olor molt peculiar, que era un olor de vinagre, no sé, eren els àcids que empleaven. I me'n recordo que mon pare feia moltes fotos per fotocarnet. I si la volies normal, te l'entreia el dia següent. I si la volies urgent, te la feia i tardava a tota pastilla 25-30 minuts entre que feia la foto. Llevava els clixes, el revelava, el saqueava. Sobretot eren reportatges de bodes, comunions i festes i fotos carnets i fotos de passaport. Sí, hi havia 4 o 5 fotògrafos en tota la ciutat, en Planes, que era més conegut, i després a la plaça Sant Antoni hi havia un altre, no me'n recordo quin nom, i mon pare, i eren molt poquets.
2: Per tu de petit devia ser com entrar dins una... com si entressis dins la cova d'un mag o alguna cosa així, no? Devia ser com fascinant.
1: Sí, perquè el laboratori, a més, estava amb un llum vermell. Hi havia un llum de fora que no se podia entrar quan estava de dins, i de dins també tenia un altre llum quan estava revelant. I era una criatura, era un primer pis. Tenia una màquina, que encara la tenc jo, la màquina de fora fi la tenc jo. Deu tenir d'haver 70 anys, aquesta màquina. La tenc aquí a meua. I me'n record que se tapava i te deia, riu, mira allà, mira aquí. I només feia una foto, perquè no em podien fer més. Ara en fan 4 o 5 i ja pensa que surt millor. Però antes havia de revelar 4 o 5 clixes de vidre que el posaven.
2: Clar, era un procés totalment diferent.
1: No té res que veure.
2: Parla'm un poc de la teva infància, de com vas ser de petit, com eres barri, perquè a més eren barris com a molt més... poble, que no ara.
1: Home, això era Son Espanyolet i nosaltres, jo me'n recordo que anava a l'escola davant, que era l'Escolàpies, i després vaig créixer, vaig anar a la Salle de Via Alemanya. I això jo hi tenia 6 o 7 anys, i amb aquesta edat on anàvem tots caminant cap a la Salle, travessàvem solars, que eren solars antes, per adreçar. I quan jugàvem per esquerra, jo me'n recordo que de petit mon pare tenia un biscúter i me deixava el biscúter i el conduïa per esquerra Joan Crespí, que li deien antes esquerra dels pins. No dels pins, no, dels arbres. Esquerra dels arbres. I vaig estudiar a la Salle fins als 17 anys. Era relativament avançat i era... t'exigien, has dit, t'exigien esforç. T'havies d'esforçar per estar allà, perquè eren moltes hores de classe. Jo ara, quan tu pens, començàvem a les 9, sortíem a la 1, tornàvem a les 3 i sortíem a les 7. I això de dilluns a divendres. I dissabte era de 9 a 1. És a dir, que mos passàvem tot el dia dins l'escola. I estàvem acostumats, mos agradava, i quan mos castigàvem, quan que veiem mos castigàvem, doncs a les 7, a més de sortir a les 7, sortíem a les 8. Imagina't un nen de 9 o 10 anys sortint a les 8 en hivern, que a les 4 i mitja 5 ja fa fosc i estaves per allà. Però no passava res, tornaves tranquil·lament amb els amics a peu per el carrer i anaves, arribaves a casa teva, sense cap problema. Les portes estaven obertes, encara en les cases. No com ara.
2: I Son Espanyolet com era?
1: Son Espanyolet era un poble petitet, de cases baixes. Era un altre estil de cases. Eren cases de planta baixa i una primera planta màxim, i quasi totes eren iguales. I insistiu, me'n record les tertulis que feien la gent gran en el carrer, passant l'estiu, baixant les cadires, i tots els veïnats xerraven allà. Hi havia un bar que se deia Som Moix, crec que encara existeix, que era el punt de reunió dels diumenges. Jo me'n record quan mon pare mos duia en el bar com a premi els diumenges a veure una Coca-Cola i una bossa de patatilla. Això era el més gran que mos podia passar.
2: Clar, tenies relació amb ton pare, perquè també devia fer moltes hores de feina, eren aquells pares com sempre d'aquell temps.
1: Sí, mon pare feia molta feina. Després de la fotografia va muntar una cafeteria bar en la plaça del Progrés, que encara existeix també, que es diu Bar Goa. Espera, és un bar ja molt tradicional. Bar Goa el va muntar mon pare, i me'n record que mon pare ja devia fer, devia tancar les 2 o 3 de la matinada i obria les 7. És a dir, i s'anava a dormir a la siesta, descansava al migdia, i dissabte i diumenge ma mare anava allà a fer les tapes. Feien una feinada. Me'n record que hi devia haver d'haver, no ho sé, perquè jo era petit, però no en Gigera, però hi devia haver 7 o 8 camarers fent feina allà.
2: Ostres.
1: Sí, sí. Sí, sí, una gentada, tot el dia. Me'n record sobretot, sap de què me'n record? Del fum que hi havia en el bar. Això se m'ha quedat marcat. Hi havia un fum, mon pare tenia inclús 2 extractors per treure el fum, un i cada costat. Però així tot... Però el que me'n record ara del fum que hi havia, però no, d'aquella època no me'n record que m'ha molestat el fum. Era una cosa que estava en l'ambient. Era però molt de fum. Ara penso, era molt de fum, molt. Tothom fumava, tothom. Era molt raro trobar qualcú que no fumés.
2: Com és que va pegar aquesta voluntat de la fotografia?
1: Bueno, perquè mon pare era ara diu un emprendedor, antes tenia moltes iniciatives, després va muntar una lavanderia industrial, després va muntar també una empresa de maquinària d'hostaleria, en el món de l'hostaleria, va vendre moltíssimes cuines, per tot era l'instal·lador, i després ja se va juntar.
2: Com era de caràcter ell?
1: Era molt actiu, molt simpaticot, tenia molt don de gentes i era molt amable. Tenia molta vitalitat, també.
2: I en intimitat?
1: En intimitat era molt serio, nosaltres, però era molt correcte. I el que sí me'n record, que nostre, quasi setmana hi havia un sopar amb amics, sempre tenint amics. I me'n record que me seien a la taula i tothom me xerrava. Perquè meus germans ja eren majors, ja m'havien anat a fer feina. Jo tindria 10 o 11 anys.
2: I ta mare?
1: Ma mare era d'Esport de Pollença, d'Humoll. Era una senyora molt amable, molt bona gent, molt carinyosa, molt servicial, ho feia tot.
2: Vares heredar aquest esperit emprenedor de ton pare?
1: No ho sé, jo el que vaig heredar era l'esperit un poc més de llibertat que mon pare. Jo, per exemple, me vaig apuntar aviació, perquè en aquella època els d'aviació s'anaven a Saragossa a fer l'instrucció. I jo, hòstia, m'aniré 3 mesos i estaré per allà. Va ser el primer convocatori que se van quedar aquí a Sant Joan. Vaig quedar aquí. Però després me'n vaig anar als Estats Units. Vaig estar molt d'any per allà.
2: I això, com hi vas acabar?
1: Pues vaig acabar perquè... nosaltres, millor dit, el meu pare se van canviar de vivienda. Vivien a Plaça Progrés, se'n va anar a viure a Mateo Obrador. Mateo Obrador està de vores per ser Mallorca. En aquella època just hi havia Frontón Balear. Frontón Balear, que estava entre el carrer Mateo Obrador, la part de darrere, i després a Mallorca, la part de davant. Jo vaig arribar allà en 10 anys, 11 anys. I me'n record que vaig veure el nen d'aquell barri que jugava amb una cosa rara, que era una cosa que se posava a la mà, una cesta. Jo no ho havia vist mai. I res, tot el que em vaig fer mig d'aquells nins, vaig aconseguir una cesta i vaig començar a jugar a Frontón. I jugant a Frontón, després van començar, ens van fer socis del Frontón amb 12 o 13 anys, van començar a jugar d'ahir, van començar a jugar a campionats de Baleares, campionat d'Espanya, i en els 16 anys ens van anar a Bilbao, van guanyar el campionat d'Espanya, i en els 16 anys, ja tenia 16 anys jo, estudiava en aquella època, estudiava el preu, en el CIDE, en aquella època, ja havia canviat el CIDE. Estudiava el preu universitari, que ara no sé què se diu. Després se va dir BUP, i ara ja no sé com es diu. I jo, tant d'anar per Frontón, coneixia el gerent me va demanar si volia debutar com a professional, jo li vaig dir, hombre, jo estic estudiant, no puc debutar. Total, que em va posar un horari bo, perquè jo podies estudiar i jugar els vespres. I és que han donat, me van oferir ja un contracte per anar als Estats Units. Bueno, primer van fer un contracte per anar a Jakarta. No el vaig voler acceptar. Després per anar als Estats Units i el vaig firmar, però després de Samili. Per això em vaig apuntar també voluntari a Samili i vaig estar. Però vaig estar una temporada a Ocala. Ocala està a Florida, en el centre de Florida. Però vaig estar a Tampa. Tampa està a la veïlla del Caribe, a Florida, al sud de Florida, i després vaig estar una altra temporada, m'han fitxat a Las Vegas. A Las Vegas vaig estar allà un any i pico.
2: Jugant a Frontón...
1: Només jugava a
2: Frontón.
1: High-a-line. De totes maneres, és una disciplina molt minoritària, i més aquí a Mallorca, a les Balears, perquè són i Frontón que hi havia de professionals. Després jo, coneixent i tinguent amics del nord, que vaig molt al nord. Ara quan estava esperant, estava mirant un bitllet també per anar a Bilbao la setmana que ve. Pues, en el nord hi ha molta tradició i hi ha molt de Frontón, el País Basc i el País Basc francès, se juga molt encara. Però era una època dorada quan jo vaig de High Alley, perquè hi havia Frontons, ara ha baixat molt també, perquè el futbol contribuïa, ho ha copat tot. Més que el futbol i el tennis, perquè són deports que quan tu arriba a dalt guanya molt de dobles. I en aquests deports te mantens. No és com aquests deports que te paguen barbaritats. Però en la meva època hi havia Frontons, pues mira, que jo recordo hi havia Frontons a Macao, a Cebu, Filipines, Manila de Filipines, Jakarta, Milán, i després de tots, Florida n'hi havia 7, que era Tampa, Miami, Ocala, Orlando, West Palm Beach, Fort Pierce, Fort Lauderdale, Cuba, La Habana, també hi havia Frontons. És a dir, hi havia Frontons per tot. Aquí en Ari hi havia Frontons, després n'hi havia Madrid, Barcelona, bueno, Saragossa, de professionals, perquè nosaltres cobràvem per jugar. El Frontón funcionava amb les apostes, és a dir, les apostes per partit. Jugàvem. Els partits eren 2 contra 2, i per als Estats Units eren tot quinieles, que jugaven 8 parelles, és a dir, i l'apostador o el públic havia d'apostar perquè el que trobava que guanyaria la quiniela, el que faria segon i el que faria tercer, una espècie d'esquivalls. I nosaltres jugàvem del número 1 fins al 8, el número 1 començàvem jugant el número 1 contra el 2, el que perdia s'anava a la coa, i el que guanyava se quedava i entrava el tercer, el número 3. I així, el que perdia s'anava a la coa. Fins que un arribava a 6 punts ja havia guanyat. I nosaltres jugàvem de més 14 quinieles cada dia. Eren un quadre de més 40 pelotaris en cada frontón. I mos anàvem mesclant. I el sistema d'anar als Estats Units, hi havia ojeadores, com hi ha ara en tots els deports, que van venir per aquí i bueno, com que tenien bona referència en aquella època, i me van fitxar. I me'n vaig anar a treballar amb molta il·lusió. Ha estat una bona experiència per allà.
2: Clar, en aquells anys, als Estats Units...
1: Estava molt en fora. Però jo tinc un record que és una tonteria, però els jolos saps que tenen molta memòria, això el fan. I me'n record quan vaig aterrar a Miami i vaig sortir, va pegar una bafalla d'així d'aire calent i d'humitat. I després, ostres, quins olors. I després vaig començar a veure cotxos, d'aquests cotxos tan grossats que hi havia antes, el Renault que feien. Això em va impressionar molt, però això és la primera mitja hora. I després també em va impressionar molt la neteja que hi havia en aquella època. Tot estava molt net. I cuidat, jardins cuidats. I això encara no m'ha arribat aquí, després de 50 anys. Jo crec que ara està més brut que antes. I curses de circulació. Jo me'n record que aquí que este no sap circular perquè posava 60 o 50 milles per hora, este anava a 50, no anava a 55. Anàvem per una via i si un de davant no se li ocorria adelantar. Era gent molt educada, te cedien el pas. I eren una població molt fanera. Te xerra d'aquella època, jo hi vaig bastant i cada any hi vaig. Però en aquella època eren molt fanets, s'hi quedaven molt prest, feien molta feina. I després el dissabte i diumenge potser se desbocaven, sobretot se desbocaven el futbol, en el béisbol i això. Però el resta de setmana és un... L'americà és molt faner.
2: Com s'ho va aprendre la teva família que te fessis esportista professional, que partissis? Perquè abans les famílies eren com a més reticents
1: sí.
2: A perdre-te de vista.
1: Bueno, jo primer quan vaig debutar al professional vaig demanar permís a mon pare i a ma mare, que és que com anava en aquelles èpoques era mon pare, i me va donar permís. Record que li vaig dir, si me dones permís, jo a partir d'ara m'ho pagaré tot. I així va ser. I jo a partir de 16 anys ja he estat independent sempre. Perquè el que m'apallaven ja de debutar m'abastava, me sobrava. Tenir 16 anys no sabia estar jo res. No hi estava res. Vivia amb el meu pare. I m'apallava a l'escola, m'apallava. Després vaig comprar un 600 tot d'una que vaig posar. I antes de 600 un Vespino per anar a escola i fer més via per anar a jugar. I sí, els hi sabia greu, però estaven orgullosos també. Passa que estava molt en fora als Estats Units, perquè no hi havia el telèfon, me'n record que per telefonar jo xerrava un anglès molt bàsic. Molt bàsic no xerrava anglès. I per demanar una conferència, havia de demanar una conferència a Centraleta. A Centraleta te xerrava en anglès i jo li deia les paraules textuals en anglès. I deia, t'ho diria en espanyol, i deia, quisiera una conferencia a larga distancia. Y si me den, ¿qué tal, señor? Espera un poquito que se la ponga. Ya no tenía res de... Dito no, repetir lo mateix. Fins que me llefava. I després les conferències eren molt cares. Eren molt cares, valia molt de dobbes telefonar. El que passa, hi havia molta carta. Escrivies una carta de cada 3 o 4 dies i era molt agradable.
2: Quants anys vas estar jugant de professional i als Estats Units?
1: Bueno, als Estats Units vaig estar 3 anys i després aquí... Quan vaig tornar als Estats Units per una valla, van fer una valla a Las Vegas i se va rompre un pot s'encant. I quan vaig arribar aquí, un germà meu tenia un hotel a la Pallera i em va dir, per què no te quedes en jo? Perquè m'ha faltat una persona de confiança, tal. I com que el Fontón aquí encara existia, doncs jugueu aquí. Jugueu aquí els vespres, l'hor baix els vespres, i anava a fer feina a Palleres de matí. I estava molt bé, era el millor que me podia passar. Però... La desgràcia va venir que en el cap de 2 anys van vendre el Fronton per fer pisos, que ara hi ha pisos. I això ha estat un dels disgusts més grans de la meva vida, perquè en els 25 anys vaig deixar de jugar, 25. Doncs me vaig dedicar un poc més a l'hostaleria i me'n vaig anar cap a Caladó. I a Caladó, la meva família, uns tios i un cosí tenia un altre hotel, i li vaig anar a demanar consell a un cosí meu major que li deia, escolta, és que m'agradaria agafar un hotel a Pallera, un altre. Messi m'ajudava en els seus contactes i va dir, no, ja has fet res, espera que jo de setmana... Bé, bueno, no, diré coses... Total, que el vaig fer 2 o 3 mesos i me'n vaig anar allà de director a un hotel. I fins avui.
2: Fins avui, que ja has estat jubilat.
1: Estic jubilat, sí. I, bueno, fins avui m'han passat coses...

I fins aquí el programa d'avui. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Toni Cardell en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 666 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 12 de juliol de 2026. Ahir vàrem acabar la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, que bé, com el vostre abast, com tot el que feim en el sistema de la carta IB3, també a la nostra plana web, a fontdemisteris.com. I bé, agrair-vos la vostra resposta, els vostres comentaris, el vostre suport i el vostre recolzament. I bé, nosaltres seguim a IB3 Ràdio, com sempre. I bé, recordeu també, pels qui mos escoltau en directe, que aquest estiu tampoc aturarem. Així que aquí estarem, si les deïtats ho permeten. I d'això que gràcies. I abans d'anar amb el tema d'avui, res, comentar que abans d'ahir varen tornar a sortir més d'aquests arxius desclassificats per part del govern dels Estats Units, referits a la temàtica OVNI, encara que ara li diguin UAPs, FANIs i altres noms, i ja sí un cas, com ja vaig comentar, a mesura que vagi sortint més informació, més dades, ho anirem ampliant, però avui no. Perquè avui volem fer una mena de monogràfic, perquè, com he dit, avui és el programa 666, de Font de Misteris. Qui ho anava a dir? Sembla que era abans d'ahir, quan començàrem, i ja hem arribat en el número de la bèstia, el 666.

Crec que no fa falta fer sumari, li dedicarem tot el programa, perquè, clar, el 666, el 666 és el conegut com a número de la bèstia, el del dimoni, això diuen. Però sabeu per què? Sabeu d'on surt? I de... bé, com molts, si sabeu, això surt de la Bíblia, exactament del Nou Testament, del llibre de la Revelació o llibre de l'Apocalipsi, atribuït a Sant Joan o bé a un altre, en Joan de Patmos. Ara això no ve al cas, però sí que suposa que conta aquest llibre el que hauria vist quan va ser convidat a anar en el cel per veure els fets que s'havien de produir en el futur a la Terra. Així, doncs, una mena de llibre profètic on es narraria allò que ha de venir. I doncs aquest llibre, l'Apocalipsi, que forma part del conjunt de llibres que és la Bíblia, i doncs el capítol 13, vaja coses, el 13, diu, i bé, fixeu-vos en els detalls, perquè això tindria de més 2.000 anys, una mica menys de 2.000 anys. Diu, tots els habitants de la Terra que des de la creació del món no tenen el nom inscrit en el llibre de l'anyell degollat, l'adoraran. Qui tingui orelles, que escolti. Els destinats a la captivitat aniran a la captivitat i els destinats a la mort sagnant moriran de mort sagnant. Aquí el roble sant s'ha de mostrar ferm i fel. Després vaig veure una altra bèstia monstruosa que pujava de la terra, tenia dues banyes, com les de l'anyell, i parlava com el drac. Exerceix tot el poder de la primera bèstia en presència d'ella i procura que el món i els qui l'habiten adorin aquella bèstia primera, curada de la ferida mortal. Obre grans prodigis, fins a fer ploure a la terra foc del cel davant els homes. Amb el poder que té de realitzar aquests prodigis davant la bèstia, sedueix els homes i els convenç que dediquin una estàtua a la bèstia que s'ha refet de la seva ferida. També li han permès donar vida a aquella estàtua de la bèstia de manera que fins i tot parli i que siguin condemnats a mort tots els qui no adorin l'estàtua. Fa que tots, petits i grans, rics i pobres, esclaus i lliures, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Aquí hi ha d'haver algú capaç d'endevinar, els intel·ligents que calculin la xifra de la bèstia, que dona el nom d'una persona. 666.

de tot és el famosíssim versicle de la Bíblia que anuncia, no?, el nombre, el número de la bèstia, que, com sempre, segons la versió, podem entendre una o una altra cosa. Aquesta era de l'edició del Nou Testament de les diòcesis de les Balears, però, per exemple, anant en el versicle de 8, que és el que ara ens interessa, tenim, per exemple, el que surt a la Bíblia de Montserrat, que diu, aquí cal l'enginy. Qui sigui intel·ligent que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra d'homo. La seva xifra és 666.

O aquesta altra versió, la castellana, de Ciprià de Valera, que diu: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Bé, que si mos fixam, més o manco diu el mateix, sí, és vera, però no diu exactament el mateix. Però amb el que sí coincideixen tots és amb una xifra, 666. Però què deu voler dir? Xifra de la bèstia, xifra d'homo, fins i tot la versió illenca del Nou Testament ho diu més clar, la xifra del seu nom. I donem a veure més si podem saber a què fa o a qui fa referència. Et suposa que això es va dir per tractar de saber el nom d'una persona que representaria a la bèstia, en el dimoni, fins i tot a l'anticrist, el que vol fer mal en els humans. Però aquí, si tenim present que aquesta revelació, el llibre de l'Apocalipsi, va ser escrit unes dècades després de les primeres grans persecucions de cristians, et suposa que podria respondre a qualque nom de la seva època, com si fos talment una endivinalla o, si voleu, un trencaclosques numerològic, que, per cert, en el seu temps era habitual i els hi donaven, ells, els hi donaven importància. Seria el que es coneix com una geometria, si fos en hebreu, o una isopsèfia, si fos en grec. Aquestes paraulotes que he dit fan referència a la pràctica d'assignar una xifra a cada lletra, fent que així unes mateixes lletres, pel seu valor numèric, puguin significar diverses coses. És un tema complicat que, bé, jo crec que qualque dia ho podríem explicar, però el cas és que es diu, jo no ho sé, clar, perquè no tinc dades pròpies suficients, i de pas també puc dir que jo no faig ús de la intel·ligència artificial per fer Font de Misteris, perquè, clar, és que la intel·ligència artificial menteix i després se m'han com puc jo demostrar d'on he tret el que he dit. Així que prefereix ser sincer, i si hi ha alguna cosa que no ho sé, i d'on no ho sé. I d'on es diu que si s'escriu en caràcters hebreus el nom de l'emperador Neró, Neron Caesar, seria, i en hebreu, perquè seria l'idioma de la Bíblia, resulta que la suma de les xifres corresponents a cada una de les seves lletres donaria aquest 666. Així, doncs, tenim damunt la taula la possibilitat de que fes una referència vetllada en Neró. Neró, el que va fer una llei que impedia parlar malament d'ell. Així que si se pensa, no?, qualsevol deia clarament que ell era el dimoni, clar.

Una altra deducció per dir que el 666 era Neró ja seria amb números romans. Pensem que fins a l'arribada dels números aràbics, que són el que emprem actualment i normalment nosaltres, i de fins als números aràbics, es feia mitjançant donar un valor en els números. I dels romans per dir, a les lletres, volia dir, i dels romans per dir 666 seria una D, una C, una L, una X, una B baixa i un palet, una I, que diuen que seria l'acrònim per dir Domitius Caesar Legatos Exti Violenter Interfecit, que traduir vendria a dir que el com Domici César, que va matar de manera vil en els enviats de Crist. I és que resulta que el nom real de Neró, fins que va ser adoptat, era precisament Domici. Així que tenim una altra interpretació cap al famós Neró, per part de l'apocalipsi, però això en cas de que tingués una limitació temporal. Vull dir que hagués estat escrit a la seva època i per a la seva època. Però, i si era de cara al futur? Perquè, clar, et suposa que és un llibre profètic. I doncs, si fos així, hi hauria altres interpretacions. Com, per exemple, un altre emperador, Adrià, o un vot en els temps. Mig mil·lenni després se podria atribuir a en Mahoma. O més se'n van tenir el temps en el Luter. He vist fins i tot que hi ha un treball de 700 pàgines per tractar de demostrar que el 666 representa en el Luter, en el Martin Luther. En Martin Luther, I clar, els protestants directament ho atribuïen, aquesta xifra, a diferents papes de Roma. I si ja deixem la religió a un segon plànol, ja es fa referència a altres personatges, com en Napoleó o en Hitler. No, si serà per versions. El problema amb això d'en Neró és que, com he dit, l'Apocalipsi s'hauria escrit uns 30 anys després de la mort d'en Neró. Així que aquí podríem pensar que tal vegada no hauria d'haver por a la seva venjança, no? Neró hauria mort l'any 68 i l'Apocalipsi, aquest llibre, s'hauria escrit per davés l'any 96. I aquí és on entra la part més increïble de tot això. Entraríem dins la llegenda de Neró Redivivus. És a dir, en Neró ressuscitat. En Neró, aquell famós, també polèmic emperador, el que va manar a suïcidar-se en els seus amics en Sèneca i en Petronio, que va ser víctima d'una rebel·lió per part de la Gàlia, per en Gallo Julio Vindex, i bé, també de la Hispània Tarraconense, amb en Galba. I d'aquests fets esdevingueren en què en Galba va ser proclamat emperador i Neró va ser considerat enemic públic. I per això, i després de dir quin artista se mor en jo, va morir a mans del seu secretari, perquè així li havia manat. Va ser un suïcidi assistit. Neró tenia només 30 anys i diuen que el seu cos no es va trobar, no es va mostrar, no es va fer públic. I va ser això probablement el que va fer començar a estendre el rumor de que s'havia anat cap a l'Orient per des d'allà refer el seu imperi i tornar. I jo demano, no vos recorda a res tot això?

L'escriptor Fernández Urresti diu que Acaia, a l'actual Grècia, poc temps després de la suposada, direm, mort de Neró, va aparèixer el primer d'aquests suposats Neró ressuscitat. En aquest cas, pot ser que fos un esclau que es va aconseguir fer-se poderós i amb un grapat de seguidors amb els que... Bé, el volia començar una revolta, però en el seu cas... No li va passar com en Espartaco, però gairebé, perquè per mort d'una tempesta no ho va aconseguir. El mal temps el va dur cap a uns sillots on ho va perdre tot. Fins i tot, i de manera literal, va perdre el cap, perquè el varen condemnar a morir decapitat. Un altre d'aquests que es feien passar per Neró va ser un asiàtic anomenat Terenci Màxim, que a més aquest tocava la lira, i es diu que fins i tot s'assemblaven físicament. També va aconseguir, com l'altre que he dit, va aconseguir seguidors, però també com l'altre va ser executat. Al igual que el tercer. Però és que, clar, el tercer hauria fet aparició a la vegada que s'escrivia l'Apocalipsi. I, clar, pot ser que aquella por en el retorn de qualcú d'aquest tipus els fer pensar en com fer-ho per descobrir-ho.

I abans he deixat així a l'aire la pregunta de si no vos recordava a res. He parlat d'un emperador totpoderós que es va dedicar a perseguir un grup reduït de persones amb una creença religiosa determinada i diferent a la seva i matant-los de manera cruel i que al final aquell emperador, en guerra, s'acaba suïcidant, però havia estat tant el seu poder que fins i tot molt d'any després es creia que hauria sobreviscut, que s'havia amagat a terres llunyanes per refer el seu imperi. I jo t'ho demanar, no vos recorda ningú? I, evidentment, faig referència a un altre en el que també li atribueixen el 666, i que, a més, ja l'he citat, Adolf Hitler, aquell que va dir que el seu imperi, el Tercer Reich, duraria 1000 anys. I de Neró es diu que les seves cendres, finalment, varen ser depositades a una urna que va ser col·locada a un mausoleu on ningú es va atrevir a tocar-les per por en el seu malefici. I, precisament, varen haver de passar just 1000 anys des del darrer suposat Neró fins que el papa Pasqual II va ordenar llevar aquell mausoleu i, mitjançant una subscripció popular, va manar construir una església damunt de les restes de Neró, a la famosa Basílica Santa Maria del Popolo, la qual recoman visitar per les seves obres d'art, a part de la seva curiosa història. I, a més, qui sap si encara roman per allà en Neró, esperant aquell poder per convertir-se en la bèstia?

Per això de que esperessin 1000 anys per desfer el mausoleu d'en Neró, pot ser que tingués sentit. Que tingués sentit per ells, eh? No, no, jo no dic res. Però és perquè a la Bíblia també es diu allò de que la serp, l'antiga serp, és a dir, el dimoni, havia d'estar 1000 anys tancat. Clar, tindria això relació amb el que he dit dels 1000 anys d'en Neró? Però clar, és que cadascú diu la seva. Per exemple, a principis del segle XX, fa uns 100 anys, hi havia qui pensava això. Diu, aquella sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque el número es del hombre y el número de ella, 666. Això és el versicle, eh? I segueix. I 666 està formado por 3 seises, cada uno de los cuales es el doble de la Trinidad, del alfa y la omega, el principio y el fin. Y la suma de los 3 números que componen el 666 es 18, y 18 es el número del versículo en el cual esto se dice. Y si dividimos el número de la bestia 666 por 9, la suma de las 3 trinidades, o de 1 y 8, el número del versículo,

Què vols per això? Bé, és que això, era el que, això ho pensava un grup masó de fa un segle. I és que, clar, en números és molt fàcil jugar i treure conclusions. Per exemple, els anys 90, amb el començament del monopoli del mercat informàtic, Microsoft, i de, també per numerologia es deia que el seu fundador principal, en Bill Gates, també respondria en el 666. O també quan el monopoli de la Visa, el sistema de pagament en targeta, i de, també deien que era el 666. I bé, és que, de fet, quan jo era petit, ja es deia això de la targeta Visa i de la seva equivalència amb el 666, que jo tampoc li veia massa sentit. Però ara, si rellegim el Nou Testament, crec que, si volem, evidentment, però pot agafar encara més sentit, perquè diu, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada, perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom.

portin a sa mà dreta o en es front. Allà tenim ses ueres intel·ligents i els rellotges. I deia que era fàcil fer venir bé els números segons la conveniència. Eh? Fixeu-vos, per exemple, amb això, la ruleta, el joc dels casinos, on sempre guanya el casino. I de, hi ha 37 caselles amb els números que van del 0 al 36. I sabeu que sumen aquests números? L'1, el 2, el 3, el 4, més el 5, més el 6, i així fins a 36? I de, sí, 666. 666.

I dues cosetes més. Per una banda, fa una quarantena d'anys es varen trobar uns pergamins del segle III de la nostra era, després de Crist, que tenien una versió de l'Apocalipsi. I dins ells, oh sorpresa, el número que surt no és el 666, seria el 616. Així que tot el que he dit, tot s'aniria a fer Norris.

0: I, per altra banda, i si l'anticrist té un número, quin seria el número del Crist? I del seu número seria el 888. Però per aquest encara mos manquen 222 programes. Sí, Borja, ara me comentaràs tot el que vulguis comentar, però és que no me puc resistir. Hi ha una cançó que de ben petit me va fer interessar-me per la Bíblia. És aquesta que ara vos posaré un res, un minut i poc. Si enteneu una mica d'anglès, aviat ho entendreu, la primera locució que hi ha abans de la cançó.
1: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Bé, sí, aturar perquè no podem estar aquí escoltant música, que això no és un programa musical, però efectivament era el versicle que he estat comentant, en aquest cas narrat pel lector en Barry Clayton, en el principi de la cançó The Number of the Beast, el número de la bèstia dels Iron Maiden. I bé, aquí també ara podríem entrar en tot allò de, del heavy metal i del rock i de la seva vinculació amb tot això, però és que no tot és el que sembla. De fet, potser l'apocalipsi no és tan terrible com sembla. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. I per concloure amb això, el pare Fortea, José Antonio Fortea, és un religiós catòlic, està especialitzat en demonologia, va publicar la seva Suma Demoníaca, la següent reflexió per respondre a la pregunta què vol dir el 666, i diu: «Todo el mundo da por supuesto que el 666 es el número o símbolo del diablo, pero de este número que aparece en un solo versículo se dice que es el número de la bestia, pues es un número de un ser humano». Luego, no es el número del diablo, sino el del anticristo. Centenares de personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué significa este número y a quién corresponde. Siempre les contesto que está muy claro. Cuando llegue el fin de los tiempos, ya se sabrá. Es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo. Hasta que no llegue, no tiene ningún sentido hacer especulaciones. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles ante eventum. Pero post eventum quedan perfectamente claras e iluminadas. Pero el número se da como signo para reconocerle, de manera que cuando llegue quedará claro el sentido de la profecía. I d'així qualsevol, no?

0: Home, el pare Fortea té retranca sempre, també. És un exorcista simpaticot, podríem dir, a la seva manera.
1: A la seva manera, efectivament, a la seva manera.
0: He apuntat un parell de coses. Se podria haver apuntat molt més, evidentment, però ja anem justet de temps, crec, per lo que vos queda per contar. Ha citat el Nou Testament, edició de...
1: He citat un parell. He citat la Bíblia de Montserrat, les diòcesis de Mallorca, Menorca i les Pitiuses.
0: A les diòcesis nostres.
1: Que és de principis dels 90.
0: I he de dir que aquest va ser el primer llibre d'ovnis que vaig consultar a la meva vida.
1: Com era jo, Sergio, la direcció del programa no se fa càrrec de les opinions dels seus col·laboradors?
2: Ah, efectivament, tu sortiria per aquí, va, si fos satèl·lit, sí, si no, ja sí. L'has dit tu.
0: Jo crec que això ho he contat, perquè a més va ser el primer llibre en el qual vaig cercar aquest tipus d'informació i vaig anar comptabilitzant totes les aparicions de possibles ovnis i sense comptar, precisament, l'Apocalipsi, 68.
1: En el Nou Testament.
0: Sí.
1: I del compte que fiquis a l'antic...
0: Ja, aquí sí que... Hi ha cosa també, sí. Però això va ser el primer. I també ha citat aquests fragments d'Apocalipsi que se van trobar del segle III,
1: sí,
0: a Egipte.
1: Sí.
0: Clar, que ells per si mateixos ja rompen aquesta primera hipòtesi que has comentat, que se vinculava amb la llengua hebrea, perquè no estan escrits en hebreu, estan escrits en grec.
1: Aquest del segle III és el més antic, si no va xerrat, dels que hi ha constància pública a dia d'avui. Si tenen amagats a qualque banda més antics, no ho sabem. I si les còpies dels anteriors són els que tenim ara i varen ser traduït de l'hebreu al llatí o de l'hebreu al grec i del grec en el llatí, això jo sí que no t'ho sé dir.
0: Clar, no,
1: sí, sé que la majoria són a partir del segle IV, quan Sant Jeroni ho va una mica... Pues...
0: Clar, no, això vaig... És a dir, el manco oficialment són els més antics que tenim. Clar, és que també hauríem de veure, ho ha citat en el principi, aquest Joan de Patmos que escriu quin Joan és.
1: De Patmos.
0: Clar, és a dir, és Sant Joan perquè era l'apòstol més jove i per data encara podria ser viu?
1: Encara podria ser viu si hagués viscut a prop de 100 anys.
0: Clar.
1: Perquè hem de parlar Clar. Que està datat l'Apocalipsi d'haver l'any 96, de la nostra era.
0: És bastant complicat.
1: Sí.
0: És en Joan Marc, fill d'un dels correus que emprava el bon Jesús per comunicar-se amb els seus afins, que podria ser perquè era nin en aquella època i se va fer seguidor seu, podria ser, per ventura. En Joan de Patmos aquest era un senyor de veres que vivia a Patmos, o que van desterrar a Patmos, però que era grec, i per tant només parlava grec i no tenia ni punyetera idea d'hebreu, i per tant mai se va escriure en hebreu?
1: Mira, puc emprar les teves mateixes paraules? Ni punyetera idea. És que no ho sé. No ho sé. Crec que és una dada que encara no s'ha arribat a cap tipus de conclusió.
0: No tinc més. He dibuixat un ovni també com cada programa,
1: sí,
0: però res més.
1: De totes maneres, no mos oblidem allò de que també aquesta xifra podria ser el 616.
0: I ja aquí som, podem recomanar un llibre molt interessant perquè hem parlat de l'Apocalipsi de Sant Joan. Però és una recopilació meravellosa d'en Antonio Piñero, Los Apocalipsis Olvidados, que són tots els altres que no són oficials i que encara són més fascinants, podríem dir.
1: En Piñero, que és un dels majors coneixedors de la història bíblica, podríem dir, jo crec que a nivell, com a mínim, europeu, i que té un recull d'evangelis apòcrifs. Són aquells que no han estat acceptats oficialment per l'Església, però que de tant en tant, quan interessa, s'agafen cert paràgrafs, certs no, però qualcun sí. Crec que és molt curiós. Ja hem parlat a vegades a Font de Misteris dels evangelis apòcrifs. Bé, idò, anem ara que ja sabem, o que encara estem més embullats, perquè, clar, es diu que el 666 és el nombre de la bèstia i qui podia ser aquesta bèstia, no? I ara anirem, si un cas, a veure situacions a les nostres illes on el protagonisme el té, sí, el té, el dimoni. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.

0: Seguim agafant de misteris a sintonia d'IV3 Ràdio, a ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, jo també vull anar amb això del dimoni, o del dianya, com diuen a les pitiusses. Així que per començar, del llibre Rondalles de Formentera, de Joan Castelló Guasch, tenim la d'Esjai Endiablat, que conta tal que així. Conten que una vegada hi va haver un jai, allà per de Bescala Saona, que deia que estava posseït pel diable. Per això no vaig a missa, aclaria ell. És que no hi puc anar. Ni res que em faci menció o que hi tingui res a veure. El diable em té agafat i no ho vol. I d'aquí no el treien, per molt que li predicassin. Ja era molt vellet i una nit es posà malalt. Tan malalt que els de casa seva, pensant que se n'anava, anaren a cercar el capellà, a veure si podia fer alguna cosa. L'autor diu, i crec que és molt simpàtic, s'ha d'aclarir que, encara que el jai no volgués saber res de la religió i que el capellà ho sapigués, això no volia dir que ell i el capellà no fossin amics, com ho han estat sempre tots els formenterers. I de veure-ho que així, que aquest hi arribà, es posà a conversar amb el jai.

Però bé, xico, li pregunta, i què teniu? Jo no ho sé, respongué el jaiet, que així mateix tenia sent ben clar, però m'apareix que d'aquesta no en sortiré. Tan malament vos trobau? Sí, que m'hi trob dolent, senyor, mossenya, i molt. Aquí es capellà i pensà una mica, i a la fi es resolgué a dir-li, bona idò, si tant en van de compte us pareix que estau, que no trobau que seria hora de posar-vos bé amb Déu? No puc, respongué el jaiet, estic posseït del diable, i no puc. Vaja, insistí mossenya, treu-vos això del cap, que no és més que una mania que teniu. Mania? Què més voldria jo, que no fos més que una mania? Però ja fa molt d'anys que no m'amoia, ni de nit ni de dia. El religiós no el volia creure, li va dir que no havia de ser així, que el que havia de fer era prendre una decisió, un arromango, confiar en Déu, i que ell li ajudaria. Ell pot més que ningú, més que el diable i tot.

Però el vell li contestà, «És que no puc fer-lo, s'arromango, no puc. Ara mateix, si sapigués vostè les estropades que em dona el diable per aquesta conversa que tenim, i sobretot cada vegada que anomena vostè a Déu». I dient això, el jaiet suava, estrenyia les mans i feia unes estremordides molt grosses. Però tant insistia el capellà que finalment el jai acceptà. «Bona idea», digué, «em confessaré, però faci sortir tothom d'aquí dins. Hem de quedar tots sols. Que si passa res, siguem els dos tots sols a rebre». «I què ha de passar, bon Déu?», respongué mossenya. «Però, ja que així ho voleu, així es farà».

Va fer fora tothom d'aquella habitació i quan ja eren tots dos, tots sols, digué: «Au, ja no hi ha ningú, més que vos i jo. Comencem». «En nom del pare, no», respongués Jai. «Encara en queda un. I se n'ha d'anar, també». «Esteu tranquil», digué el capellà. «Tothom se n'ha anat. Que no ho veus, que aquí no hi ha ningú més que vos i jo». «Què vol dir que no hi ha ningú més?», porfadiàs Jai. «I aquell que enguaita per la finestra?» «És el meu enemic, el pitjor de tots».

Aquí, el capellà es girà cap a la finestra que li apuntava el jai, i germans meus, era cert, a la finestra n'hi havia un que enguaitava. Una carota peluda, amb uns ulls que flamejaven i unes banyotes com les d'un boc vell. «El diable!», exclamà mossenya, amb un esglai que no es perdí. «Déu sigui amb nosaltres!». I com que així mateix era home agosserat, es tragué de dins la butxaca una ampolleta d'aigua beneïda i l'etzibà en aquell caporrot. Just el faria enmig del front i quan li regalimà l'aigua per la cara, pigà un vell d'aquells més ferestos. Amollà pels ulls una flamarada i una fumarellada pudentes, amb una pudor de sofre que no hi havia qui aguantés, i descomparegué de cop. «Ho ha vist?», digués Jaiet, ja assossegat, com era veritat. Els anys que feia que no me l'havia pogut llevar de damunt. Que a ple he quedat. «Sí que ho crec», convenia el capellà. «Teníeu raó. Ara ja us podeu confessar. En la pau de Déu, així ho va fer». I, tot just acabar de confessar-se, tancà els ulls, talment com si s'adormís. I per allà lluny es sentien com uns vels de boc dins la fosca de la nit, cosa mai vista ni sentida en aquelles hores.

Ara, si et sembla, aniré amb aquesta altra titulada S'ha d'escapellar, també de Castelló Guasc, dins la mateixa col·lecció de l'Institut d'Estudis Eivissencs, del llibre Barruguets, Familiars i Follets, Rondalles. I bé, aquesta conta tal que així.

Una vegada, una nit de Nadal, ja tard, pujava de la Marina, a Eivissa Vila, cap a la catedral per anar a la missa de matines, un capellà, ja vellet, que li deia mossèn Pere. Ell pujava xinotxano sense pressa, perquè les cames ja no li donaven per més, encara que la nit era fosca i d'aquelles tan fredes que fan córrer la gent sense tenir-ne ganes. Anava mossèn, això sí, ben embolicant, amb el manteu i el capell estacat, fins a les orelles, pensant a les seves coses. Quan veia-vos aquí que mitjan carrossa va sentir com uns vells de cabrit, que sortien de per dins cervatge que hi havia per allà. S'aturà, mirà per cada banda i no va veure res. Seguí camí amunt i encara no havia donat quatre passes quan va tornar a sentir aquells vells.

Vaja, digué, que això són vells de cabrit. I en aquestes hores, un cabrit per aquí ha de ser que hagi fugit de la manada i que el pastor no hi hagi reparat. S'acostà cap a l'esquerra, que era d'allà on li venien els vells, guaità per dins les herbes i a la fi va veure, just baix d'una taperera grossa, un cabridet petit que encara va balar més fort quan el va veure. «Ah, caraisso!», li escapà a Mossenya. «Ja el tenc!». El va agafar i el cabridet, tremolant de fred i de por, es va anar tot d'una cap a ell.

Pobre animalet, va dir Mossenya. Si està gelat, i ara què faig jo amb ell? Si el deixo aquí, es morirà de fred. I si me l'emport, què dirà sa gent si algú veu un capellà amb un cabrit al braç? I els altres capellans a la sacristia? A la fi es resolgué. Es posà l'animalet al coll del braç, el va tapar amb el manteu i tirà cap amunt, pensant que el deixarien al campaner i que aquest, el sendemà, ja es cuidaria de donar-lo al pastor que l'hagués perdut.

Tot d'una va aparèixer que escabridet, amb sa calentoreta, s'adormia. Però quan va ser per davant el convent, ja el va sentir que forfollava i que pareixia més feixuc. I quan va girar per davant Can Montero, encara més. I quan arribava a sa portella, ja no podia amb sa seva ànima. Allà va entreposar, ell no va saber amb què, i s'aturar.

carai, su, tornadi tot estranyat. Aquest cabridet vol bon braç per dur-la. Veiem amb què entra posat. Es va desembolicar esmenteu i per poc cau de cul. Ave Maria Puríssima, exclamà amb un espant de mort. Això ja no és un cabridet, això és el dianya.

I era veritat, l'entreposada havia estat amb les pates d'aquell cabridet, que s'havia tornat un boc ferest, amb unes banyotes de més de 3 pams i uns suïs lluents com 2 carbons, que li mostrava tota la queixalera, talment com si se'n rigués d'ell. Sort que li va fer la senyal de la creu i el borruguet, o dianya, descomparegué amb un tancar i obrir d'ulls.

0: La sempiterna figura del boc descabridat convertit en boc que sovint apareixen a les rondalles, però que sempre està vinculada en la figura del dimoni. Però sí, crec que ara hauríem de dir que això seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: És cert que abans te volia, entre cometes, interrompre, però és que, clar, la descripció que has fet dient que és fascinant i meravellós, jo no sé si són els adjectius més adequats, perquè, què vols que te digui? Perquè jo m'adona més bé mal rotllo.
1: Dins la temàtica del programa.
0: Sí, no, ja t'entens, però és que, clar, dius això i després contes tot això altre. Però bé, que mos queda poc temps, que això és com el dibuixos animats de quan era petit, en Super Raton dient no se vayan todavía un aimás, no? Perquè la història, a més, no acaba aquí, no?
1: No, de fet, hi ha un altre episodi impressionant que mos du fins a final de juliol de 1626, just 2 anys abans de la mort de la monja. Se mos conta que fa 2 dies que la perseguia ni més ni manco que un drac colossal, així tal qual ho diu, amb un alè tan nociu i terrible que deixava la monja gairebé sense respiració. En arribar al vespre, va ser embestida per una turbamulta de diables que la van apallissar i assotar sense pietat. Abans de partir, un d'ells li va llançar una espècie de brutici, fastigosa, diu, a sa cara, i la va deixar totalment cega. Lo primer que va fer na sort clara va ser recórrer a sa mestra novícies, na sor Maria Nebot, per demanar-li un crucifix, el qual va besar sense aturar durant 1 hora sencera. Però sa ceguera no passava. Va estar així 8 dies sencers, depenent contínuament de l'ajuda d'altres monges i sense que els atacs del dimoni s'aturassin. I el 8è dia, un capellà la va guiar fins en el Crist de l'Església. Allà, ella, esclar, no el podia veure, així que li va pregar de tot cor al bon Jesús que la lliurés d'aquest patiment. En aquell instant, se diu que va tenir una visió mental d'un Crist crucificat de la ferida del costat del qual brollava sang. Una sang que la va anar a parar directament en els ulls i la va curar de manera miraculosa. Ja per acabar ràpidament, com a dada també curiosa i interessant, abans de finar la varen obligar a reconèixer que tots els prodigis i fenòmens que l'envoltaven no eren obra de Déu, sinó del mateix dimoni. Va morir el 1628 en només 30 anys.
2: Molt, molt interessant això com us ha contat en Borja, però no sé si a vosaltres vos ha recordat això del drac colossal i la imatge, podria ser, de la monja, com en els Dungeons and Dragons, que la persegueix i ha de tirar un 10 de 20 cares, a lo millor, per escapar-se d'ella.
0: Aquí jo hauria de dir allò de... Tu també, fill meu? Tu sí. També?
2: Sí.
0: De totes maneres, posant-nos una mica més seriosos, allò del drac colossal que ha dit me recorda més el paràgraf de l'Apocalipsi que he citat al principi, on també te parla de dragons. I no oblidem que Sor Clara Andreu varen parlar d'ella fa un parell de setmanes, no massa, perquè precisament, mireu si ets seriós, o no, que s'inicia el procés de canonització.

0: nostres radios. Participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo seguint amb el tema del programa d'avui, hi ha coses en les que me fa i creus. Bé, no ho sé, però és que l'any 2026 tinguem aquest titulars se'n fa molt curiós. Resulta que a l'arxidiòcesi de Washington han fet fora, han expulsat fulminantment a un capellà exorcista. I quin ha estat el seu pecat o el motiu? I de, ni més ni manco que va afirmar públicament que els ovnis, els platets voladors i els extraterrestres són, en realitat, manifestacions del dimoni. Bé, jo no sé ben bé com catalogar aquesta notícia, no?, que està una mica a mig camí entre la ufologia i la teologia, perquè és que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas, precisament, sembla un guió de Hollywood. I és que, clar, que una creença religiosa, en aquest cas l'Església Catòlica, aquesta institució que creu en miracles i que té, no sé si dir en nòmina, però que té especialistes en treure esperits malignes del cor de la gent i bé, i que conviu amb aquest tema sense cap problemes i que res a dir, però que conviuen amb el misteri de fa segles i que el seu cap, allà de l'arxidiòcesi de Washington, consideri que s'argumenta que ell socaven gravement l'ensenyança tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo, és com a mínim, ja dic, cridadís. Ja me'ls imagino renyant a l'exorcista perquè és una mica massa flipat o poc seriós això de ficar extraterrestres per mig, una mica el que abans li comentàvem en Borja, no? Però bé, es veu que ells tenen aquesta línia vermella marcada, no ho sé. És a dir, es veu que no es pot mesclar. Sí que tenim que hi hagi un banyut maligne fent de set seves de baix terra, i amb això cap problema, ho compram i se converteix en dogma, però que el mateix dimoni decideixi canviar el foc i el sofre per llums en el cel i fer una volteta per l'espai, i doncs no, per aquí sabeu que no poden passar. Així que ja ho sabeu, si aquesta nit mirau el cel i veus una llum estranya fent moviments estranys damunt de les nostres illes, i doncs estigueu tranquils, perquè, segons l'arxidiòcesi de Washington, no és en Lucifer fent viatges per l'espai, però per si diu un cas, si s'allunça vos s'atraca, i doncs ja han de cridar en el científic de la NASA, i doncs tingueu a mà una mica d'aigua beneïda, que mai se sap, no? Bé, qui ho anava a dir? Bé, no deixa de ser curiós, però clar, hem de recordar allò que es diu, que avui passem no ho han citat en cap vegada, però allò que es diu que el major triomf del diable és fer-nos creure que no existeix, I d'ara queda saber què hi ha al darrere de l'altra part. De l'altra part dels ovnis, vull dir. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas d'en Josep Lluís Aguiló, aquesta de Els ponts del diable, que diu: el dimoni construeix ponts i després en demana la paga. Els qui l'han manat la feina, invariablement més espavilats, sempre l'enganyen. Sempre demani que li deixin endur-se'n l'últim o el primer que passarà pel pont. Si ha demanat que li regalin l'últim, el darrer que passa li diu: agafa aquest, senyalant sorneguer la seva ombra. Si ha demanat el primer, fan passar-hi un animal, sovint és un moix o un gall. Els cans són massa de la família com per regalar-los a algú, per molt diable que sigui. No n'aprèn. En deman, què en fa de la col·lecció d'ombres i de bèsties? Segurament res. El dimoni, sense dubte, frueix fent ponts. Els cavallers tenen aficions xocants: embotellar vaixells, pintar aquarel·les, escriure memorials de greuges, caçar. Quan s'avorreix, ve i fa un pont i dona per parlar d'ell a generacions que es vantaran de com la seva avió no va sabre res d'obres hidràuliques, però sí d'ensarronar diables. I clar que sí, quina millor cançó per acomiadar-nos, perquè si abans hem posat The Number of the Beast, ara toca el Rolling Stones. Simpatia for the Devil, simpatia pel dimoni. Allí, pobra nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Xavi Oliver, com estàs?
1: Com va això? Molt i molt bé.
0: Ahir, quin programa, jo.
1: Home, ahir va ser espectacular.
0: Va ser molt fort.
1: Ahir vàrem fer una cosa que se diu màgia, la màgia de la ràdio.
0: No, però jo te vull donar l'enhorabona a tu personalment.
1: No és vera, però això va ser cosa de tots.
0: Sí, és vera.
1: Va ser cosa de tots.
0: M'havies de dir no, tu.
1: Ah,
0: I
1: tu.
0: I jo t'havia de dir no, tu.
1: Ah, va, i de tu, Inés, va ser gràcies a tu.
0: Bé, si no estàu al cas del que va passar, atenció, perquè ben seriosament, a xiu-xiu, ahir vàrem fer història, música èpica, per favor.
1: Bé, tot va començar fa 3 dies, me va contactar en Tomeu Caimari, ell és genealogista, me va demanar ajuda per trobar una família mallorquina, d'acord? És a dir, un client seu, que és de Mèxic, en Juan Carlos Escobar, cerca familiars seus de Mallorca, família amb la qual va perdre el contacte fa 100 anys, d'ençà que va morir el seu repadrí. D'acord, què passa? Per tant, aquest bon home va venir fins a Mallorca expressament per trobar aquesta família, per contractar serveis d'en Tomeu Caimari. Nosaltres vam convidar en Tomeu Caimari en el programa, d'acord? Varen fer la crida i mos va sortir un nom. Justo Aparicio Juan. I nosaltres vam pensar, Aparicio, qui és Aparicio? Bé, Antoni Fuster Aparicio, és Aparicio, i Antoni Fuster, el narrador de Mallorca, és Aparicio, molt bé. Li van demanar, tot això va passar en directe, i efectivament va passar una cosa màgica.
2: El tio Justo és un tio abuelo meu. El seu germà, en Felipe, que és el meu abuelo, varen jugar plegats, a més, tots dos a la Salle. I és l'abuelo d'en Dani Aparicio, que he dit jo, d'Andraig.
1: Molt bé, i clar, vos podeu imaginar, tot això passa en directe, a tot això aquest bon home, que era aquí en directe amb nosaltres, in situ, l'estudio d'Ivetra Ràdio, acompanyat d'en Tomeu Caimari i les seves dues filles, que havia vengut a posta de Mèxic per trobar aquesta persona, vos podeu imaginar. Per tant, 100 anys després, fem que aquestes dues famílies se troben, bé, aquesta família se retrobi, i va ser en directe. I vos podeu imaginar la cara d'aquest bon home.
0: Està bocabadat en Juan Carlos Escobar, que és aquest mexicà que cercava els seus avantpassats. No tenia paraules,
1: i de fet, avui de matí m'ha arribat aquest missatge per part d'en Tomeu Caimari, que és genealogista.
3: Super, Xavi. Moltes gràcies per tot. Va ser al·lucinant, va ser molt teòsic. Moltes gràcies per tot. Ara m'ha escrit en Dani, esperem que no es contesti. I res, no tinc paraules per aquí vos, Inés i tu, s'ajuda. Moltes gràcies per tot. Una frada forta.
1: Molt bé, i de xiu-xiu, poden dir, Inés, no ho sé,
0: que han fet història, apoteòsic, al·lucinant, no ho han dit nosaltres, ho ha dit el convidat d'ahir.
1: El genealogista Tomeu Caimari. Hey,
0: vine i juga amb mi. Avui tenim en Rafa Andrés en el control tècnic.

0: Una nit d'estiu d'Antomeu Penya, una nit d'estiu cansada avui vespre a nit, que si mos esteu escoltant, gràcies per passar aquesta nit d'estiu a nosaltres. Encara que sigui un viatget tornant de la mà, per exemple. Bé, doncs, ja sabeu que nosaltres cada divendres començam programa repartint justícia divina.
1: Tota la justícia divina que pot fer adquirir un gomet verd o un gomet vermell.
0: Exacte. I avui començarem repartint els gomets verds, perquè estem molt a prop de repartir, atenció, el gomet d'O. Atenció, perquè el primer gomet verd d'O és per l'Institut Balear de l'Energia i l'ens públic d'IB3.
1: A la fi puc carregar el mòbil a la redacció.
0: L'Institut Balear de l'Energia ha instal·lat 360 plaques solars a IB3 Televisió per reduir a la meitat la factura elèctrica a l'edifici.
1: I, com dèiem, a la fi els treballadors podran carregar el mòbil a la feina.
0: Sí. Estàs content, Xavi?
1: Molt.
0: Tu no, tu no ets d'IB3 Televisió.
1: És igual,
0: tu ets d'IB3 Ràdio.
1: La factura va per allà mateix, o no?
0: Bé, sí, és veritat. És a dir, nosaltres podem compensar.
1: Exacte, nosaltres podem carregar més coses.
0: Exacte.
1: Ara,
0: que estalvin a...
1: Exacte, ja, són bordelles.
0: Exacte. La notícia d'IB3, valgui la redundància, diu que així es reduirà el 50% de la factura energètica de la radiotelevisió pública autonòmica.
1: Això vol dir, com deien, que des de la ràdio podem compensar, podem encendre totes les televisions que tenim a la redacció, a posar un congelador per gelats a la zona de la cuina.
0: No, però és molt bona idea.
1: Boníssima. I tanmateix els encarregats de l'estalvi són els de la televisió. Nosaltres simplement ens deslliuram.
0: Exacte. No poden fer broma d'això.
1: No.
0: Perquè realment aquestes plaques són per carregar cotxes elèctrics. Mm-hmm. No mos han de llevar com a...
1: Els cotxes elèctrics i vetres.
0: Sí, que
1: perquè
0: són...
1: Perquè tu, Ines, si tinguessis un cotxe elèctric, que no és cas, no el podries carregar.
0: Clar, perquè no tenim aquestes plaques.
1: Bé, no, perquè no
0: clar,
1: tenim endolls.
0: Aquí no en tenim també de cotxes d'IB3.
1: Però no són elèctrics. Ah, sí que són elèctrics.
0: Sí, són híbrids.
1: És vera.
0: Sí, el que els programes no t'utilitzen. No,
1: no mos deixen els cotxes, perquè si no els arratxarien.
0: És que els programes no tenim cotxes.
1: Exacte.
0: Els informatius.
1: No, nosaltres anem a peu per tot. Exacte. Hem d'anar fent quantum a Solla, per exemple, anar a peu.
0: No, Jordi agafa el seu cotxe.
1: No, el motorino.
0: El motorino, el seu Vespino, i se'n va cap a Solla. Bé, un gomet verd, no? Gomet
1: sí,
0: d'O, quasi,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Gomet d'O per la proximitat corporativa que mos pertoca, però gomet verd, sens dubte, sí, sí.
0: Continuem amb els gomets verds, amb esperança de recuperar la fe en la humanitat. I el gomet verd següent és per la campanya de màrqueting de les figues de Lloret.
1: Si menges figa, que sigui la meva.
0: Epa!

0: tornat a sonar la Maria Jaume, que hi va venir en el programa.
1: Home, i va ser gros.
0: Va... Molt bona entrevista, i la Maria Jaume. Mm-hmm. Fantàstica, ella. Bé, Ida, això, si menges figa, no és que sigui la meva, tampoc te vull fer cap indirecte.
1: No ho has dit malament. No és que sigui la meva, no.
0: Perdona, si menges figa, que sigui la meva,
1: ara,
0: Xavi.
1: Exacte.
0: Però no te vull fer cap indirecte,
1: Berta. No, ja ho sé, no, tranquil·la.
0: Sinó que ets l'eslògan de la campanya del poble de Lloret de Vistalegre per promoure el consum de figues locals. Molt bon eslògan, no ho trobes?
1: Sí, està molt bé.
0: És una crida del sector primari que també reivindica el paper, el seu important paper. I aquesta és una publicitat molt cridanera que ha captat l'atenció de més d'una persona i així també promouen la Fira del Sequer, que el mes d'agost celebrarà 45 anys.
1: I ara faré de Felip Munà.
0: Vinga.
1: Ja ho diu la cultura popular.
0: No,
1: una figa per sa bona...
0: No xerra així, en Felip Munà.
1: Evidentment que no xerra així.
0: Ja ho dius.
1: Com és?
0: És un to més...
1: Ja ho dius, la cultura popular. Saps qui ho fa molt bé, això?
0: Crec que no.
1: A Xavi Canyelles. A la secció del Dia Mallorca, amb en Jaume Noguera, l'imita molt i molt bé. Però bé, una figa...
0: Intenta-ho.
1: Almenys si sabies aquesta, Inés. Una figa per sa bona ha de tenir tres senyals. Clivellada, sacaona i picada de pardal. Ho sabies o no?
0: Sí.
1: Mira, és que... És que ho saps tot, tu.
0: No, realment no ho sabia.
1: Home, tu saps bastantes coses de cultura popular.
0: Jo sé un poquet de tot, i així és quan quedo malament. Però, al veure que les connotacions sexuals de la figa...
1: Venen d'enrere.
0: Venen d'enrere.
1: Sí, la tradició oral no està plena d'exemples.
0: Exacte. Per exemple, no me toquis la figa.
1: Exacte.
0: Ja, clarament, ho és, no?
1: O és un eufemisme per referir-te a l'òrgan sexual.
0: Sí, genitals, exacte. Sí. El consum de la figa, però, és molt important en tots els sentits.
1: També, però n'hi ha altres. Les cames te poden fer figa.
0: Exacte.
1: Ets un figaflor.
0: És que, veus, com se nota que has fet feina a Tèntol?
1: És que, de fet, a Tèntol Televisió tenim un programa dedicat... No sé si ho saps figa, ara. Ara hi he negat.
0: Bé, va bé.
1: Sí.
0: Consumiu figa, preservau-la, patrimoni cultural i agrícola de les Balears. Mm-hmm. Així que venga de Rec Gomet Verd per la peixateria de la mà a la taula del Castell de Menorca.

0: Idò sí, perquè apunteu aquesta proposta. Atenció, una vegada més, passant sa mà passa cara a les grans plataformes.
1: A les grans plataformes?
0: Sí, perquè la peixateria de la mà a la taula del castell ha instal·lat un sistema de taquilles refrigerades que permet recollir les comandes durant 24 hores del dia. Per exemple, quan vas a recollir un paquet d'Amazon, sí, però això ho deia.
1: Sí.
0: Idò, el mateix, però en sardines...
1: I en refrigeració.
0: Clar, exacte. I producte local.
1: Exactament.
0: És a dir, tu no vas a cercar un paquet d'Amazon, no, vas a cercar una sardina,
1: un pagell.
0: Digues peixos.
1: Un pagell, un enfós, un asa, una aranya de carn negra, una aranya monja, un fredrí, un tor, bé, llises, no, que no són gaire bones per menjar. Menjar, que més, un pedaç, per exemple, carrotjos, un raó... Vaig a seguir.
0: Digue, Xavi,
1: vinc, carrotjos, raó, després els galls, després tenim també, per exemple, bé, evidentment,
0: ja està,
1: una llampuga...
0: T'has perdut.
1: No.
0: No, em pot dir més?
1: Podria dir més, però hauria de pensar. Vaques, tors, serrans, per exemple...
0: Mare meva, però quantes espècies de peixos coneixes?
1: Ara m'està fent sa punyeta.
0: No, però a veure, ja n'has dit molts.
1: No ho sé, memes, variades...
0: Uau, Xavi,
1: veoblades.
0: Impressionant. Tot això ho pesques tu?
1: Sí, bé, no totes, però sí.
0: Fixa't.
1: Home, de petit t'ho diuen i bueno, ho aprendes.
0: No, no, fantàstic. I de com a verd per aquesta peixateria que, a més, ha estat reconeguda per un premi, perquè, amb un reconeixement, perquè és una molt bona idea. Darrer com a verd, encara que no el diré, perquè va relacionat amb el primer gomet vermell. Veureu que és una contradicció en si mateixa, ara ho entendreu. El primer gomet vermell és pel creuer Legend of the Seas. Aquesta setmana l'han tingut a Mallorca, concretament ha atracat a Palma, es creuer Legend of the Seas, el més gran del món.
1: Va, parau atenció. Té capacitat ni més ni manco que per 7.600 passatgers. Bunyola quants en té?
0: 3.000 i pico.
1: I dues vegades Bunyola, sí, perquè me'n facem una idea. I ha fet escala a Barcelona, a Mallorca, Roma, Marsella i d'altres, eh? Després, clar, aquest viatge concret hi han navegat 6.000 turistes creueristes i 2.300 tripulants.
0: Mare meva.
1: Però és que, clar, tu arribes allà i m'hi dius, una barca. No, una barca que té. Parau atenció. Inés, parc aquàtic. Cascada. És a dir, una barca amb una cascada de dins. 7 piscines. Cúpula de vidre que forma un anfiteatre per espectacles aquàtics.
0: Mare meva.
1: 40 bars. És a dir, si no t'agrada un, te'n vas a l'altre.
0: I és altre, 40 bars. I és altre,
1: clar,
0: i és altre.
1: És a dir, clar, 6.000 persones, 40 bars. Fes els comptes?
0: Sí, no, no.
1: Bars i restaurants.
0: Descomunal.
1: I una estructura esfèrica decorativa mai no vista a qualsevol altre vaixell.
0: És que, de fet, tu i jo, Xavi, el vàrem veure en aquest creuer. Sí. I se ve, però des de ben en fora.
1: Des de ben en fora. Ja ho diuen, que és de Legend of the Seas.
0: Sí, però... Nosaltres, simplement, li posam un gomet vermell.

0: No sabem si serà creuerista d'aquest macrovaixell en concret, però ara hem de repartir un gomet. No sé si porta vermell, això és el que vos deia, ja ho decidireu vosaltres. Aquest gomet és per na Sharon Lane. Na Sharon és una professora de Califòrnia que ara s'ha jubilat i ha decidit anar-se'n a viure a un creuer per sempre.
1: Forever. Com diria na
0: Sharon? Te n'aniries? Forever.
1: No.
0: A 77 anys, na Lane Sharon ha deixat casa seva de lloguer per anar-se'n a viure de forma permanent a un vaixell residencial. És el creuer Villa by Odyssey.
1: Jo crec que seria francès, una mescla.
0: Ah.
1: Villa V.
0: Ah, perdona, no ho havia entès.

0: viure un creuer.
1: Home,
0: molt
1: tindrà,
0: fun,
1: ets una, fun. Una persona molt aventurera.
0: Què dius? Aventurer un creuer, per l'amor de Déu.
1: Home, no te'n vas 15 anys tota sola, arreu del món, 15 països, 400
0: no,
1: aturades...
0: No, m'hem de pensar-ho, m'emereig, i no per,
1: clar,
0: no per les zones de la mà.
1: Un segon, clar, són 15 anys, 400 aturades en 15 anys... Ai, bé.
0: Què fas, què fas? Estàs de calculadora.
1: No, clar, quantes vegades t'atures?
0: De 2 a 6 dies.
1: 26, clar...
0: 400 aturades
1: diferents.
0: Cada
1: any 26 diferents. Vegades.
0: 400
1: bueno,
0: aturades.
1: Ah, 400 aturades.
0: Sí.
1: Bueno, en 15 anys, molt bé. 26 pics per any.
0: Està bé. Més d'un per mes.
1: Sí, no està tan malament.
0: Bé, idò, què li posam a Sharon? Un gom verd perquè viu la seva jubilació quan vol o vermell per fer-ho a un creuer residencial?
1: No, no, un gom verd per fer el que li vol fer en aquesta
0: però
1: vida.
0: Un
1: que
0: creuer?
1: És enviar tot a Port Gafum i diu ja m'acercareu.
0: Un creuer?

0: Darreríssim gomet vermell, que aquest gomet és d'aquells suspesos que te posen en el primer trimestre perquè espavilis. Per exemple, escoltau bé. La llàstima, però, és que ja som a final de curs i no saben si tindran una altra oportunitat. Gomet vermell per la desena d'estudiants de la UIB que ahir vespre no se varen poder graduar a la cerimònia perquè no varen ser temps a la inscripció.
1: Home, per retard, també era de retard.
0: Resulta que una desena d'estudiants de la UIB han denunciat que no han pogut participar de la cerimònia de graduació a Sant Moix perquè, segons han explicat, no varen ser a temps d'inscriure-se. Ells han argumentat motius personals per no inscriure's a temps. Però, veurem, espavilau, de 1.500 persones, com una desena.
1: Potser no anaven de res.
0: Sí, però ara s'han queixat.
1: Ah, s'han queixat?
0: Clar.
1: Ah, entesos, idò, així sí.
0: És a dir, que de 1.500 estudiants hi siguin a temps i una desena no... És que estan despistats, o no?
1: Estan despistadíssims.
0: A veure...
1: Vostès devien fer altres... Clar, han acabat la carrera, han fet totes aquestes històries...
0: Sí,
1: i devien tenir altres feines.
0: No ho sabem, no ho sabem. Tampoc et volen jutjar, però és que fins i tot els seus pares han reclamat a seu bé que per què els han deixat de fora, si és un espai tan gran i és un esdeveniment tan especial, que per favor... I la UIB ha dit que les dates estaven clares i que per organitzar un esdeveniment tan gran és imprescindible respectar els terminis establerts.
1: També te diré que de 1.500 persones, 10 m'apareixen molt poques.
0: Per
1: 10
0: això,
1: persones que no s'hagin inscrit, m'ho pareix poquíssim.
0: És grinyola, no? Que uh-huh. No ho sabem, però si necessiten un gomet vermell per la pròxima graduació, per els terminis, que vagin més alerta.
1: Jo li faria una discriminació positiva i li donaria un gomet verd.
0: Sí.
1: Perquè ja que pobrets, me sap com a greu, i per tant,
0: jo també me sap greu que s'hagin
1: quedat. Acabar-los d'enfonsar.
0: Els hi organitzem una cerimònia aquí de fora. No?
1: Els hi organitzem una cerimònia... No, fora broma. A xiu-xiu, que venguin a xiu-xiu i li farem la seva graduació. La graduació que no varen tenir.
0: Crec que ara no s'ho prendran a broma.
1: Ells. No passa.
0: Crec que no s'ho estan fent a broma.
1: Els hi faran la graduació.

0: La situació a l'americana i sense metges.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?
2: Això mateix, ho dèiem, l'UIB va celebrar a nit passada una graduació inèdita i multitudinària a l'estadi de Sant Moix amb 1.375 alumnes i prop de 12.000 familiars i amics a les graderies.
0: La cerimònia està presidida pel rector Jaume Carot i el conseller Antoni Vera. Kuala Ikene i Carlos Alejandro Araque van parlar en nom dels graduats i van destacar l'esforç i la responsabilitat de posar els seus coneixements al servei d'aquesta, la nostra societat. L'acte conjunt s'ha organitzat a Sant Moix perquè la sala magna de l'Escola d'Hoteleria està en obres i la celebració va acabar amb el lliurament de diplomes i el cant del Gaudeamus Igitur.
2: Alguns assistents han assegurat que per la

0: escenari i les dimensions de l'acte s'han sentit a una graduació americana, a un high school.
1: No sé, ja si vols que te xerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?

0: Aire 3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
5: Hola, com anem, xiu-xius? Som en Toni Guiscafré i per jo la cançó d'aquest estiu és Millor amb ell, de la Ludwig Band. M'acosta pronunciar el nom d'aquest grup. Però he de dir que aquest any, així com a cançó d'estiu, no n'hi ha hagut de cap. Cap grup ha tret cap cançó en guany que diguis hi pega en l'estiu. És veritat que aquest hi pega, m'agrada jo, però perquè no n'hi ha d'altres. Per jo, que estiguin en aquest nivell. Però bé, troc que enguany, cançó d'estiu, un poc magre. Però aquesta és la meva.

0: I doncs ara heu sentit en Toni Guiscafré, que el seu estiu sona a la Ludwig Band. Ja sabeu que ara no feim dedicatòries, eh, Xavier? Ara feim a què sona el teu estiu. I mos podeu enviar els àudios en el 646-93-45-01. Diem-vos quina cançó és per vosaltres la cançó de l'estiu. No d'enguany, sinó històricament. A què sona l'estiu per vosaltres? 646-93-45-01. I ara, Xavi, te faré una pregunta important. Si poguessis fer un viatge llarg, si t'haguessis agafat set setmanes consecutives de vacances, on aniries?
1: M'agradaria anar a la Xina.
0: A la Xina?
1: Sí, a la Xina.
0: A la Xina popular.
1: A la Xina popular, m'agradaria moltíssim anar a la Xina.
0: Te'n vas en fora.
1: Sí, tu on t'agradaria anar?
0: Jo al Vietnam.
1: A Vietnam?
0: Sí,
1: també,
0: o
1: és més barat,
0: Amèrica del Sud.
1: Amèrica del Sud, també.
0: O...
1: Però l'Amèrica del Sud és molt llarga i molt grossa.
0: O dues setmanes de Retiro Yuc.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Per dir-ho això, molt bé. Coneixes la ruta Inti?
0: No sé què és la ruta Inti.
1: A mi, t'ho explicaré perquè per aventura t'interessa, tot i que ja no tinguis edat. Ja ho entendràs, eh? No perquè no siguis gran.
0: M'ho estàs dient bé,
1: no? No, perquè són dades objectives.
0: Ah, d'acord.
1: Bueno. És una expedició cultural i d'aventura dirigida a joves d'entre 18 i 25 anys. Tu ja no tens 25 anys.
0: No.
1: Per això.
0: M'ho has de recordar, no?
1: No és res dolent, simplement.
0: No, la veritat és que jo estic molt còmode.
1: És que per això mateix, simplement no ho pot fer, però bé.
0: Són... Aquest esclòs de la ruta indi, no?
1: Exactament. Estar dirigida a joves de tot el món que cada any recorren a una destinació diferent durant 28 dies amb més de 120 persones. És molta de gent explicant una història que serveix com a fil conductor d'aquest viatge i enguany a dos mallorquins que faran aquesta ruta indi.
0: Ah, mira. I, de fet, una d'aquests dos mallorquins és na Maria Alcobé, de Bunyola. Maria, benvinguda, xiu-xiu.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta, no sé si ho ha explicat gaire bé en Xavi, però si vos plau explicar en les teves paraules exactament on te'n vas i què vas a fer.
2: Bueno, ho ha explicat bastant bé. Me'n vaig,
1: ja
2: ho dic, a Nepal. Me'n vaig a una espècie, podéssim, de campament d'escoltes, però molt més immersiu, perquè te'n vas molt més enfora, t'involucres bastant en les comunitats locals, perquè també anem allà, mos quedem algunes tribus de les muntanyes, també farem voluntariat, i després, com ja ho dic, hi ha com un, tot un fil conductor, perquè anem amb un equip de gent preparada, amb historiadors, antropòlegs, que mos explicaran una mica sobre la història del Nepal, centre cultural... I bé, bàsicament és això.
0: Uau, quina passada.
1: I com ho vas aconseguir, això? I com vas aconseguir accedir a la plaça, a la ruta Inti?
2: Això, mon pare me va enviar la notícia, perquè, com ja heu dit, hi ha gent de tot el món que hi va, però el Consell de Mallorca, concretament, oferia dues beques que cobrien tot el cost monetari, i jo vaig veure la notícia i vaig dir, bueno, això està fet per jo, m'hi he d'apuntar. I hi havia un procés de selecció, havia de fer un treball que costava un 65% de la nota, i havia de ser, òbviament, un treball... Podia ser de caire històric, artístic, científic, però havia d'estar involucrat d'alguna manera amb el Nepal. I després se feien amb una entrevista, que era un 35%.
0: Uh-huh. I tu, Maria, que estudies o que has estudiat perquè t'interessi tant i estiguis tant... Hagis fet aquest treball en tan bona nota?
2: Bueno, res a veure amb la muntanya. Acabo de graduar-me d'enginyeria física a Barcelona. Però encara que m'agradi la física, realment el que m'apassiona és la muntanya.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I de tot aquest projecte, de la ruta íntim, explica'ns-ho, l'itinerari. És a dir, ara quan parteixes al Nepal, quant de dies estàs, per on passaràs, què és el que te fa més ganes veure, què te sedueix més... Clar, van 120 persones d'arreu del món, de diferents punts del món.
2: Sí, sí, sí.
1: Explica'ns-ho
2: sí,
1: tot, sí, sí. Tot un poc.
2: Idò, i me partes dilluns de matí pres i a terra dimarts de matí a Katmandú i passam un parell de dies a Katmandú. Després, per mi que són una setmana, a les valls de l'Himalaya. I després m'ho donem moguent per diferents pobles al llarg de Nepal, ciutat que mos feim bastant de racons del país. No te sabria dir tots els noms, perquè són noms molt complicats, però bàsicament això és el que feim. Crec que he comentat que hi ha molt de caminar i molta muntanya involucrat. De fet, anàvem amb una motxilla de 50 litres i tot el que tinguis a les canes és el que dus.
0: Wow.
2: I sí.
0: I quant de dies en total has dit?
2: Ah, són 25, 3 setmanes i mitja.
0: Wow, mare meva. Escolta, i ets tu i una altra persona de Mallorca, una altra jove. Ja sí. T'has posat en contacte amb ell?
2: Sí, vàrem anar fa poc en el consell, de fet, una mica per agrair la beca i l'oportunitat que m'ho van oferir. i justament va donar la possibilitat que aquest lot anava al meu institut i ja el coneixia.
0: Ai, que bona, quina casualitat. I, sí. I fareu pinya per anar allà?
2: Crec que de moment hem volgut deixar una mica de distància perquè tota aquesta relació que surti pugui sortir de les característiques tan específiques del lloc on estirem, de que estirem com a d'acampament, tots junts, i que la relació pugui florir específicament en aquell lloc i en aquelles circumstàncies.
0: No. Després que no vos passi allò de sempre, que és que mos juntam els mallorquins i els del mateix lloc o la mateixa llengua.
2: No, clar, clar, tens oportunitat de contactar amb tanta gent, jo crec que s'ha d'aprofitar i conèixer a tothom qui puguem.
0: Però si bona nau 120 persones, tu creus que arribaràs a conèixer tothom?
2: Jo el manco una conversa amb cadascú m'agradaria tenir.
1: Ja, som no sé 120. Si
2: conèixer, com... i òbviament tant amb l'amistat, no? Però... Uh-huh. Almenys un hola, d'on vens, com te dius, etcètera.
0: Mm-hmm. Uau, que bona.
1: I després,
0: bona.
1: Clar, aquestes 120 persones que vos moveu, tots junts, perquè clar, 120 criatures per allà, per l'Himalaya, totes juntes, o anau fent grups?
2: Això no t'ho sabria dir ara mateix, tampoc. En principi mos han de moure tots junts, allà també trajectes que feim amb vaixell, al llarg de rius i coses així. Però això, he de dir que crec que l'organització fa molt d'anys que ho fa i ho té bastant ben muntat.
0: Clar. I és que té moltes preguntes, Maria, que durs dins la motxilla, perquè, clar, tres setmanes llargues, 20 i pico dies, al Nepal, uh-huh. de ruta, que has posat dins la motxilla. Vos donen una llista, com quan anàvem d'excursió?
2: Sí, tenim una llista amb moltes pautes, però també el que comentava, que el que fiquis a la motxilla ho has de carregar els 25 dies a pata. Mm. O sigui que hi fiques l'essencialíssim, saps de dormir, tota la roba que puguis mantenir molts de dies entre que les fas net i les fas neta, i després algunes coses més aplicades perquè anàvem en època de pluja, llavors després el que són xubasqueros, calçons impermeables, una farmaciola amb l'eau essencial...
0: Calçatins, per si te banyes les sabates, Maria.
2: Digues?
0: Calçatins.
2: Sí, sí, sí.
1: Això és important.
0: Molt de calçatins, perquè els peus han d'estar
2: important.
0: Bé.
2: Sí, sí, sí. Havies de botes de muntanya en Goretex, de posta... Sí, sí, s'ha d'anar preparat.
1: Això és importantíssim. I t'endús qualque llibre?
2: Sí.
1: Quin llibre t'endús i per què?
0: Jo crec que no tindrà temps de llegir, no, Maria?
1: Home, allà deu haver molt de moments de...
0: Però en 120
2: jo em volia agafar un més que res per les 24 hores de Mallorca a Katmandú d'anada i tornada.
0: A veure, sí, això
2: no
0: sí.
2: No crec que tingui el moment d'obrir-lo cap altre instant.
0: Quin mm. llibre està demanant en Xavi?
2: Ara mateix m'estic llegint Memòries d'Adrià, que xerra sobre un emperador romà.
1: Ah, bueno.
0: Molt bé. Li agrada la història, no, Maria?
1: Sí, sí.
0: Tot i ser
1: sí,
0: enginyera física. Què esperes d'aquesta experiència, Maria? Tu que en quina mentalitat hi vas?
2: Bueno, jo crec que no m'ho vull fer cap tipus d'expectatives i que m'ho sorprengui. Crec que vaig molt oberta a conèixer gent, a conèixer un lloc molt diferent, tant a nivell cultural com de natura i de paisatge. El que més espero és caminar molt, que a mi al final és el que m'agrada. He nascut a la tramuntana i pujar i baixar muntanyes m'agrada ben molt. I això és l'única expectativa que tinc. Per la resta, m'ho vull deixar sorprendre.
0: Molt bé, Maria. Així m'agrada. Sent abanderada de la muntanya de la Serra de Bunyola al Nepal. Has vist? Mm-hmm. Has vist? Quin orgull de poble,
1: sí, sí.
0: Xavi.
1: Increïble.
2: Sí, sí, sí.
0: I Maria, te desitjam el millor en aquesta aventura. Per favor, després veniu a tu i el teu company mallorquí a explicar-nos en directe aquí a Xiu-Xiu des de l'estudi tota l'experiència, per favor.
2: D'acord, d'acord.
0: Quedam així?
2: Sí, sí, sí, perfecte.
0: D'acord, Maria, molt bon viatge. Gaudeix molt.
2: Moltes gràcies.
0: Una ferrada.
1: Que vagi bé.
2: Adéu. Gràcies, adéu.

0: Quin ambientazo que tenim aquí a Xiu Xiu avui. I per ambientazo és d'ahir vespre, amb aquesta música de Oques Grasses i també la de Xarango, que varen sonar gràcies a la banda de música de Smith John Grant, un espectacle de la banda municipal que ha tingut molt d'èxit, ha fet molt de renou a mitjans. I ara sabrem per què. Tomàs Rosselló, director de la banda de Smith John Grant i de Viní Salem. Ara mos ho explicaràs. Bon vespre, com estàs?
1: Hola, molt bé, vosaltres, com esteu?
0: Molt bé. Tomàs, tens ressaca emocional d'ahir vespre?
1: Sí, sí, això no es supera. Crec que estarem estona a superar això.
0: Com va anar? Què va passar ahir, Tomàs?
1: Bueno, va passar que el poble una altra vegada va sortir a celebrar la banda que té i a disfrutar tots junts, van disfrutar tots junts, i damunt també hi havia la banda de Viní Salem, que sempre és un extra, que gent de Mallorca vengui a Menorca, és una passada.
0: Escolta, perquè tu ets director de la banda municipal de Smith John Grant i de Viní Salem. Com funciona això?
1: Sí.
0: Tens la porta màgica d'en Doraemon?
1: Sí, on sabia jo. Exacte. Soc director de la banda de música de Smith John Grant i de Viní Salem. Realment és... A setmanes és difícil compaginar-ho, però bueno, estic anant-hi venguent i la veritat que me compensa molt i estic molt orgullós i content de formar part de les dues bandes.
0: Que bé. I ahir també hi havia la de Viní Salem, per tant.
1: Exacte, hi havia la de Viní Salem, que hem hagut de passar uns dies i assetjar i a posar-se forts per tocar, i juntament amb la del poble de mitjorn.
0: I escolta, i que vareu fer sonar cançons de Xarango i d'Oques Grasses, no és vera?
1: Just, sí, vam preparar un repertori, ja fa mesos que el repertori anàvem preparant, i bueno, vaig anar adaptant les cançons.
0: I perquè aquests dos grups, justament?
1: Pues perquè ja feia estona que me rondava per dins el cap. Supòs també perquè ha marcat un poc la meva adolescència i la generació, o no sé, era una cosa que tenia ganes de fer.
0: Digues.
1: I a més també s'adonava molt a poder-ho fer, saps? És una música que sempre ha apent, té trompetes, té saxos, té trombons, i adaptar-ho ha estat un repte.
0: Que bé. Mira, ara sona Elefants, escolta-lo.

0: Clar, no sé si també teníeu veus.
1: Sí, just vam poder comptar tres veus. Van ser en Blai Berbé, na Maria Mora i en Joel Berbé. I la veritat que comptar amb ells ha estat una passada, un goig i un gust.
0: I com va respondre el públic? Perquè ja t'he dit, heu sortit en els mitjans de comunicació, s'ha fet renou.
1: Sí, bueno, el públic va respondre molt bé, com que en el poble ja... Com que la banda és tan important dins del poble, diem que és normal. Però bueno, no deixa de ser extraordinari que un poble tan petitó hi una banda tan potent i tan gran.
0: Mm-hmm. Nosaltres sempre reivindicant les bandes de música municipals, fan festa, són importantíssimes, sobretot en festes i en l'estiu, com ahir, aquest concert que l'heu anomenat In the Night, com una de les cançons de Toques Grasses.
1: Sí.
0: I no, si qualcú té més ganes o vol tornar a repetir o s'ha quedat amb les ganes d'anar-hi, dia 15 de juliol, d'aquí 5 dies, a l'EO. Oh, no és vera, Tomàs.
1: Exacte, anem a tocar l'EO dia 15 de juliol, amb bon dimecres, i és veritat que serà també una passada. I també hi haurà alguna sorpresa, tenim alguna sorpresa preparada.
0: Que bé.
1: Perquè sigui un poc diferent en el concert d'ahir.
0: Que bo. Escolta, jo tinc moltes ganes de venir. No vendreu per casualitat a Mallorca?
1: Ui, ara m'has fet la pregunta bona. Sí que venim a Mallorca. Dia 18 de setembre... Anem a Binissalem, tornant a visitar Binissalem, dins el mar de les fetes de la Vermada.
0: Que bé!
1: I allà també muntarem el show In the Night.
0: Que bo, que bo. I els menorquins vendran a Mallorca?
1: Sí, exacte, vendran. Van de mitjorn i van de Binissalem, però aquesta vegada a Mallorca.
0: M'encanta aquest intercanvi de bandes interilles, Tomàs?
1: Sí, la veritat que ja fa uns anys. Van començar quan jo feia 2 anys que estava a mitjorn, i crec que és la quarta o la cinquena vegada que ens reunim i ens fem intercanvi i ja se coneixen tots entre tots i és un gust.
0: Que bé, fantàstic. Escolta, músic sí. Del carrer de Charango, la Usonada?
1: Sí, l'única pista que te puc donar és que sí que la tocam.
0: D'acord.
1: I també te puc donar la pista de la fan Blai Berbé.
0: Uf, boníssim. El nostre company sí. Més de Ivetres, Menorca, en Blai Berbé, que també és cantant. Idò, Tomàs, moltes gràcies per aquest regal que fas de dirigir dues bandes municipals a les Illes, la del Migjorn Gran i la de Binissalem, i per aquest concert In the Night, que ja ho heu sentit, dia 15 a l'EO, i dia 18 de setembre venen cap aquí, cap a Binissalem. Gràcies, Tomàs. Acabam amb músic de carrer, si t'apareix.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada, bon cap de setmana, adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem a Xiu Xiu i, bé, hem de dir que nosaltres sí que som entreteniment de qualitat. Nosaltres el Mundial, Mundial. Per nosaltres és patató corcat de l'entreteniment. Falta poc perquè comenci a jugar a Espanya, però a nosaltres mos és igual, nosaltres som l'alternativa bona si no vos agrada el futbol, i si vos agrada estar amb un auricular amb un i uns altres l'altre. O la tele, o ja... Com vulgueu, però no mos deixeu d'escoltar. A més, el futbol ja està molt vist, Xavi. És un esport que es pos. Típic tòpic, bàsic, banal, convencional, diria.
1: Però recordo que estem a Vida Ràdio, i molts dels nostres oients són futbolers. Però bé, després d'aquestes declaracions jo no te vull veure seguir cap tema de futbol,
0: És que jo, si hem de...
1: L'altre dia vas dir que en Neymar encara era el Barça.
0: Ja. És que jo, si hem de xerrar d'esport, són més alternatives, saps què te vull dir? A mi m'agrada allò tradicional, però amb arrel, singular, identificatiu. Mira, com per exemple, la pilota basca.
1: Que has d'anar a jugar, tu, pilota basca, si et de Bunyola. Quines...
0: És vera. Escolta, però si volgués, me podria apuntar...
1: Podria fer el que vulguis.
0: Pilotaris de Mallorca. Mira, escolta, Biel Sales, bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, com va?
0: Dani López, bon vespre.
3: Bon vespre, com anem?
0: Molt bé. Biel, Dani, vosaltres formeu part del club Pilotaris de Mallorca. Biel, sou aficionats de pilota mà, que és la pilota basca, no?
2: Exacte. És la modalitat que nosaltres jugàvem en el frontó de Sineu.
0: El frontó de Sineu, per tant, està obert, reactiu una altra vegada, Biel?
2: Sí, és un frontó que es va fer fa 77 anys. I actualment se torna a emplear per això que es va fer.
0: Però tu ets de Sineu, no?
2: Bueno, jo som inquero. Però jugam allà.
0: I què fas jugant a la pilota basca?
2: Mira, és un esport que sempre m'ha cridat l'atenció i en Joan ens va obrir les portes de frontó i ens va donar la possibilitat de practicar-lo. I ens vam animar.
1: I com s'hi juga, Dani?
0: Dani, per exemple...
3: Bueno, se pot jugar de dues maneres, d'acord? Nosaltres jugant la modalitat per parelles, d'acord? Que són dos contra dos, d'acord? Després són a 22 punts, en els 12 punts se fan petit descans i el primer que arriba a 22. És molt parescut un poquet com el tennis, podríem dir, però bueno, ja t'ho dic, és arribar a 22 punts, el primer que arriba a 22 punts és el que guanya. Uns van de vermell i els altres van de blau, sempre.
1: Molt bé, però almenys les mans no fa mal quan li arribau en sa mà.
3: Bueno, mem, tot això és com fet ser. Igual que un futbolista ha de fer cardio per poder arribar a 90 minuts de partit, per un pelotari pues, ha de fer calla a sa mà. També mos ponen com unes proteccions, que nosaltres diem un tacos, i bueno, depèn del tipus de pilota, que sigui més dura o més fluixa, ens posem un poc més o un poc menys, per no fer molt mal.
1: I quant de pilotaris, diríem, podríem dir que hi ha a les Balears, Biel?
2: Mira, actualment, ara som un grup d'una vintena. Hem aconseguit juntar dos equips, l'Escaletxea de Palma i nosaltres, que som el frontón de Sineu.
0: L'Escaletxea de Palma, ets a casa basca de Palma, Biel?
2: Sí, exactament, ets a casa basca de Palma i són, se pot dir, nostres espadrins joves.
0: Que bo. No,
2: són els qui ens van ensenyar a poder començar a jugar.
0: Dani, tu com vas interessar-te per la pilota mà?
3: Bueno, la pilota mà és per mort de que el nostre altre companyer, el Sebastià, d'acord, que ell sí, el xinever, va començar jugant al frontón de Sineu i m'ho va estar comentant, dit, Dani, has de venir a provar això, Dani, que és una passada, Dani, que t'agradarà. I, bueno, en Dani va anar a veure una exhibició que vàrem fer en Biel, en Sebastià i uns altres pilotaris, ho vaig veure, m'ho vàrem deixar tocar pilota, vaig dir, crec que això m'agradarà. I ja quan ho vaig provar, pues m'ho van enganxant i vaig dir, pues més, i fins a dia d'avui.
0: Que bona. I ara heu decidit crear el torneig Aupa i Do. El nom mos encanta. Aupa i Do. Que ve el mateix, no, Biel?
2: Sí, és com dir...
0: Saludo.
2: No m'ajuga.
0: Sí.
2: No? És com s'arrencada, au paidó.
0: Que bo. I, Dani, com funciona el torneig?
3: Bueno, el torneig, ara, enguany, encara són poquetes parers, perquè són poquets aficionats, serem unes 6 parers, dia de 8 d'aquest mes, començaran les fases eliminatòries, es jugaran 3 partits a fases eliminatòries, després, dia 25 d'aquest mes, es faran les semifinals, i per dia 10 d'agost, antes del torneig d'Escalet i Boiret, farem la gran final.
0: I la gran final serà intensa, idò, Biel?
2: Sí, segur que a nivell. Haurà nivell,
0: Perquè vosaltres, quin nivell teniu?
2: Bueno, tots som, se pot dir que aficionats, no arribàvem encara a tenir un nivell molt alt, però bé, Ja mos defensant bé.
0: I pel que tenc estes, qui entès qui guanyi Sau Paidó, s'anirà jugant amb bons de veres.
2: Sí, en principi et sonó i el premi d'aquest torneig Jau Paidó serà, el premi serà poder jugar contra els pelotaris que venen del País Basc, que venen a posta per jugar dimarts.
0: Contra els bascs, això serà... aquí sí que hi ha nivell.
2: Sí, és veritat que sí que n'hi ha.
1: Heu anat mai jugant al País Basc?
2: No, encara no. És veritat que encara no, i però ho tenim pensat. Ja hem contactat amb altres federacions d'altres comunitats i volen fer germanó ells que venguin en el fronton de Cineu i nosaltres anar al seu i tenim aquestes possibilitats.
1: Home, és un esport molt interessant, com que sempre hem vist des de la llunyania, des de Mallorca, allò que li rien a les pilotades en sa mà, i bueno, que crida molta atenció, i és molt interessant que hi hagi cultura de pilotaris aquí a les Balears, concretament a Mallorca. No sé si heu notat si aquest darrer any o aquest darrers anys la gent s'interessa més i més, és una comunitat que va creixent.
2: La veritat, penso que sí, eh? Penso que la gent s'ha aficionat en el torneig que organitza en Joan d'Esquelet i Boiret, hi ha molta gent que veu el rol, i a part que sempre a Mallorca sempre s'havia jugat a pilota.
0: Mm-hmm. Sempre. A lo millor mos escolta qualcú, Dani, que hagi jugat a pilota. Clar, perquè sí que és vera que en els patis de les escoles, en el carrer, quan se jugava molt més en el carrer que ara, se jugava, no?, a pilota.
3: Sí, antigament se jugava molt. També era un deport molt de l'escola dels frares. Això ho varen dur aquí a Mallorca també, a l'escolania de Lluc, ho varen dur els frares que venien d'allà, del País Basc, i era un esport que se jugava en el carrer. Ara, per desgràcia, en les carreres de lots ja no juguen tant, però sí.
0: Que bona. I escolta, vaig anar en Xavi interessat, Dani.
1: Sí.
0: Com ho ha de fer si em vol aprendre?
3: Pues, en Xavi, hauries de venir al Fronton Cineu, que nosaltres sempre som per allà, normalment el fin de setmana, solem estar per allà ara mateix de cap vespre, per molt que fa caloreta, i ja t'aprofites les hores que menys calor fa, i sempre pues, mos trobaràs en Biel, allò, en Sebastià, que estirem encantats, igual que tu, serà més gent que li pugui interessar, li piqui un poc la curiositat d'aquesta modalitat de lloc, i que vengui a provar-ho. Nosaltres també mos adaptam un poquet en el nivell de la gent que ve nova. Les nostres pilotes són bastant dures, però també tenim pilotes més planetes per si gent que ha de començar, perquè vagi cuint un poc, pot ser gràcia que ets la pilota basca.
1: Home, fora bromes, eh? Jo vengui de casa al fronton de Cineu, damunt les 8, des cap vespre un dissabte, i mos trobaré per allà.
3: Mos trobaràs per allà, segurament.
0: Escolta, jo també vull venir. Biel, hi ha dones que hi juguin?
2: La veritat que han començat. Han començat, de moment en tenim poquetes, però s'està animant la cosa.
0: Que bé.
2: S'estan animant a provar-ho.
0: Molt bé. I de Biel, Dani, a veure, em falta poc minuts perquè comença l'Espanya-Bèlgica. No vull fer més publicitat. Però vos he de demanar, vosaltres, pilota basca però i futbol, mireu el Mundial, Dani?
3: Jo el Mundial sí que em miro. Ja no som molt futboler, però sí que és veritat que el Mundial, pues, bueno, com tot espanyol, pues, molt gran mirar-ho per poder acompanyar la nostra selecció. I saber que ja tinc ganes que comenci per veure aquest partidazo d'Espanya-Bèlgica.
0: I tu, Biel?
2: Jo igual, jo sóc un poc pa futboler, però sí, el Mundial és un fet que s'ha de veure.
0: S'ha de veure. I hi ha Mundial de pilota mà?
2: Sí, clar que sí que n'hi ha. Sí, enguany si no vaig errat, s'ha jugat a Argentina, perquè a Sud-amèrica ha molta afició a pilota basca. I sí, cada any Mundial, o cada dos, més manco.
0: Que bona. Bé, idò, Biel, Dani, estarem molt pendents d'aquest torneig Au Paidó, que les inscripcions crec que acaben avui, si no vaig malament, Biel?
2: Sí, avui darrer dia, però bé, sempre es pot fer una excepció, si qualcú s'anima a apuntar-se demà, només faltaria.
0: Igualment, nosaltres jo tenc apuntat en el calendari que vendrem a la final, a cobrir-la.
2: Molt bé,
0: d'acord? Perquè crec
2: gràcies.
0: Que cau en un dilluns, no, a veure?
2: Exacte.
0: I de vendre'm en directe. Bé, ara ja he fet la promesa. Però si no poden venir, mos ho contareu després. Així que
2: val.
0: Tornem a parlar. Biel Sales, Dani López, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga.
1: Molt bé.
0: Adéu. Nosaltres tots una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, comencem aquest dilluns 13 de juliol amb la tercera onada ja de calor d'aquest estiu. Ha vist taronja per temperatures que arribaran, atenció, als 39 graus a l'interior de Mallorca, la resta de l'illa i també Eivissa està en groc en aquest moment. S'espera el pic màxim de la calorada entre dimarts i dijous, una situació que augmenta i molt el risc de l'incendi. Avui, de fet, tornem a estar en risc elevat, extrem a la major part dels municipis de Mallorca, també de Menorca. Tot això en un dilluns en què ens tornem a despertar amb un altre incendi, en aquest cas urbà, avui a la planta de residus de Llucmajor, que es troba en aquest moment controlat. Per a l'extinció de les flames s'han mobilitzat bombers dels parcs de Llucmajor, també de Calvià i de Manacor, de Libanat i de Protecció Civil. Els bombers han rebut l'avís pel foc a les 5 del capvespre d'ahir. Mercè Bonastre, tècnica dels bombers de Mallorca.
2: Bé, ara està controlat, el que passa que ens queda, duem, per fer-nos una idea, duem un 30% de la feina que ens queda. Vale? Perquè som munts de fems que s'han de remoure per poder tirar aigua. I mentre anem fent això, la desavantatge que tenim és que el fum mos ve cap a aquesta banda, per la qual cosa hem de fer feina només des d'aquella altra banda.
1: I pendent d'un dia més encara d'Andalusia, el darrer balanç de l'incendi mortal eleva ja les víctimes a 13. La darrera mort, una dona que estava ferida ingressada a l'hospital pel foc de Los Gallardos, Almeria. En aquests moments, el foc, que es troba estabilitzat, ha arrasat més de 7.000 hectàrees. La Guàrdia Civil té denúncies per a 10 persones desaparegudes. Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça precisament fins a l'epicentre del desastre. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui mateix també oficines d'atenció a la ciutadania per tal d'avaluar els greus danys estructurals, mentre la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que, malgrat l'emergència, ha baixat a la situació operativa 1, la unitat militar d'emergències, l'UMA, no abandonarà aquesta zona encara que el nivell impliqui habitualment el seu replegament.
3: Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
1: En un dia que també estan pendent d'altres dos incendis forestals a la península, un a Terol i l'altre a Tarragona. Han hagut d'activar les alert i mobilitzar l'UME. Unes 2.500 persones estan en aquests moments confinades. I aquí a les Illes, avui vos avançam aquí a la ràdio pública, que els ports de les Balears tornen a batre un rècord de transport de mercaderies. Parau atenció, el 2025 s'han enfilat fins als 17 milions i mig de tones. A l'informatiu matí us explicarem les causes d'aquest boom de mercaderies. Aquest escenari, precisament, de màxims històrics d'arribada d'aliment, de combustibles i material de construcció, agreuja encara més la dependència logística de l'exterior. Toni Ginart, director de l'Autoritat Portuària de les Illes.
4: És un territori que bueno, no té una producció pròpia per abastir-se en quant a molt d'elements de consum, són serrobes, menjar, etc. I són un territori que clarament importa mercaderia.
1: I també es preveu que avui continuï la recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte cap vespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles del sud de Formentera. Així arribam a les 6 i 4 minuts als serveis informatius. Tornem a les 7 en punt amb tota la informació actualitzada i ampliada fins aleshores.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: xiu, xiu, i ja sabeu com cada final de la nostra setmana el moment de fer classe, encara que sigui final de curs, és aquí. És aquí el professor Random, l'únic que durant les classes fa aixecar peses en els alumnes perquè els costi més aixecar la mà per fer preguntes. Xavi Pou, bon vespre, com estàs?
1: Jo sempre ho dic, un alumne esbraonat de mans és un professor feliç.
0: És vera, és vera. Bé, no direm que ha començat a Espanya, perquè no canvieu d'emissora. Nosaltres som entreteniment i no el futbol.
2: Exacte, nosaltres som l'alternativa.
1: L'alternativa
2: mediàtica.
0: L'alternativa bona.
1: I que te fa pensar.
2: Sobretot.
0: Home, no ho sé, això tampoc ho sé.
1: Vale.
0: Això tampoc ho sé, Xavi, a no ser que tu avui mos donis una classe magistral.
1: No ho sé, perquè jo el primer que vols venir a demanar era el Lots, que heu après avui.
2: Ui.
0: Que m'ha après.
2: Jo he après que hi ha molt de nervis i m'han explicat que hi ha un veïnat que té futbol que li arriben abans els gols que en els altres.
0: Mm-hmm.
2: D'acord? I que de vegades fa la broma i canta gol quan no hi ha gol. I, per tant, he après que hi ha gent que és bastant punyetera.
0: Mira. Jo he après una nova passió, que és la pilota basca.
1: Ah, fantàstic. L'has practicada?
0: La practicaré.
1: La practicaràs. Sí? Això està molt bé.
2: Ah.
1: Això està molt bé. Quan? Podem venir a veure?
0: No. És a dir, qui hagi escoltat a la primera hora del programa ho sabrà.
1: Ah, val. Quedarem a la guait. Xavi, me sembla que tu no has après res,
2: no, ja no
1: però me sembla molt divertida aquesta idea. Ara que hi ha tant de proveïdors, abans tothom mirava el Mundial alhora, i ara que tenim tantes plataformes, ja...
0: Nosaltres el Mundial aquí no mos interessa.
1: Sí, vivim a diferents velocitats. Jo he après una cosa. El Regne Unit hi ha altes possibilitats de que un dels candidats s'enfronti contra un únic contrincant, que és el comte Cara de Fems.
0: Què?
2: És que no entes res, Xavi Puc.
0: Que tot pa aguentes.
1: Perdó, no sé si he dit Estats Units. El Regne Unit. El Regne Unit s'han forçat unes eleccions parcials, a la qual cosa la resta de partits han dit ha! Per damunt de mi, estan dient d'abandonar ells les eleccions i que només quedin dos candidats, un és Nigel Farage i l'altre el comte Cara de Fems. Siguis qui siguis, a partir d'enfrontar. Me sembla, és realment un senyor...
2: I si Cara de Diners és un...
1: És un senyor amb un cap de...
0: D'acord, és com a candidat a la presidència.
1: No diria la presidència, és un nivell més baix. És un
0: és com a diputat.
1: Sí, crec. Per aquí va la cosa. La cosa és que és un senyor que va amb un pol de fems en el cap
0: i va
1: passejant per allà.
0: Molt
1: per
0: bon candidat, jo el votaria.
1: Sí, tu el votaria només per això.
0: Votaria per aquesta originalitat, dirà.
2: El simbolisme.
1: L'estètica és el que mos prima aquí.
2: Molt bé.
1: Idò, l'examem. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Hola, professor. El meu nom és Bàrbara, de ses Bardetes. De ses Verdetes, i tinc 7 anys. Aquest estiu, els meus pares m'han deixat triar on han de viatjar per vacances. Però m'han posat una norma. Ha de ser un viatge que serveixi per a formar-me. Com els podria enganar per anar on vull?
1: Estimada Bàrbara, viatjar ja és una formació per l'esperit. Els teus pares haurien de saber... que així poden notar que cada vegada que diuen això en els altres països no passa, hi ha un mínim de 30 països on la resposta és ah, pues sí que passa, sí. Però com segurament això no valgui en els teus pares com a excusa, perquè no fan pinta de ser gaire responsables, sincerament, qui deixa triar destinació de viatge en la seva filla de 7 anys? Jo te recomanaria que usessis com a excusa els museus. N'hi ha per a tot i per a tots. I perquè gent molt més intel·ligent que nosaltres ja ha xerrat d'aquest tema, anem a veure què varen dir sobre els museus. Com, per exemple, Ryszard Kapuściński, periodista, que va dir...
2: És més útil entrar a un museu que parlar amb 100 polítics professionals.
0: Això espera, que no han posat la feta de missa. Això, si no, no val.
2: La feta de la seu.
0: Ara.
2: És més útil entrar a un museu que parlar amb 100 polítics professionals.
0: Veus el canvi?
1: Sí.
0: El veus? Ara sí que tens credibilitat. Sí.
1: I a més és que ell posa veu també de seu.
0: Home, és que la veu d'en Xavi Oliver.
1: Sí, és més útil entrar a un museu que parlar amb ser polítics professionals. Com a mínim, un museu té bany, que això un polític no ho supera, jo crec, eh? Tu no trobes un polític i pots pixar.
2: I tu eres que us has portat.
0: Per favor, avui estan molt escatològics, eh?
1: Bé, passarem. Una altra frase. Lluís Bourgeois, escultora.
2: L'art és garantia de salut mental. L'art és garantia de salut mental.
0: Mentor, no ho he dit.
1: Sí?
2: L'art és garantia de salut mental. L'art és garantia de salut mental.
0: Molt bé.
1: M'ha quedat clar?
0: No, sí, de fet, és de les poques frases que m'ha quedat.
1: Sí.
0: L'he agafat en aquesta.
2: S'ha agafat com si fos
0: històricament, eh? Històricament, de la secció.
1: Tu t'has quedat en la frase, Inés.
0: L'art és garantia de salut mental.
1: Sí, saps qui no opinava el mateix? Van Gogh. Van Gogh no opinava el mateix. Andy Warhol, l'artista, va dir...
2: Odi els museus perquè fa veure important coses que realment no signifiquen res.
1: I si és per aquest motiu...
0: T'ha agradat posar aquesta veueta, ara? T'has ficat dins el personatge.
1: S'està agradant.
0: S'està agradant.
2: És que de fet m'ho compraré això per tenir que nostre. De tant practicaré.
1: Per dir bon dia a tothom. Estaria molt bé. Els museus fan veure important coses que realment no signifiquen res. Si fos per això, també estaríem a mirar... Per això les generacions d'ara no van tant en el museu, però sí que miren reels que resumeixen pel·lis. Que no sé si els heu vist vosaltres, que són reels que t'expliquen qualsevol xorrada com si fos important. Sí. No, en aquesta pel·lícula varen utilitzar sí. El blau per senyalitzar la mà. Dius, molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Has omplit aquest temps que estic jo en el bany. No diré fent què. Inés, no m'ho poses catològic.
0: Gràcies.
1: Una altra frase. Audrey Hepburn, actriu, que va dir?
2: Viure és com avançar per un museu. Després és quan comences a entendre què has vist.
1: I a mi m'agrada equiparar, que clar, en el final del museu, què hi ha? La botiga del regal. En el final de la teva vida, què hi ha? El teu funeral. Jo crec que els funerals són la botiga de regals de la vida.
2: És allò que t'endús.
1: És allò que t'endús. És allò que s'enduen els altres.
2: Sí que tu.
1: També, en els altres països, que quan se mor qualcú i fan un funeral, lo normal és fer menjar a les totes, perquè tothom se quedi bé. La botiga de regal de la vida, els funerals. Per això, avui anem a altres països per veure museus que no trobareu a les guies.

0: Per tant, avui, funerals.
1: Museus.
0: Ah, museus.
1: Funerals, m'agradaria.
0: Un dia has de fer les formes de celebrar museus del món.
1: Funerals.
0: Perdona.
1: Avui confonden totes aquestes paraules, totes tens, crec jo.
2: Què ha dit? Avui funerals.
1: Avui funerals. No, a mi m'agradaria molt fer una secció. El funeral d'una Pepa de Montuïri, hi varen anar a tot el poble, va ser molt guapa. No sé si m'ho donaria per
0: riure. Seria una seccionassa. Els funerals són un tema en els pobles. De fet, Antonio Rac em va fer una secció d'esqueles i va tenir un èxit meravellós.
1: Hombre, és que es tema totalment Toni Rac, això.
2: O funerals són
0: app, proposava ell. Una app per saber qui s'ha mort en els pobles.
1: Està molt bé, està molt bé, també.
0: Bé, ja m'arriben les esqueles per WhatsApp.
1: També han anomenat premsa local. Anem a recordar.
0: A Facebook,
1: també. Alerta amb el Facebook, perquè de vegades el Facebook te continua anunciant aniversaris de gent que fa temps que es mort. És molt incòmode, aquesta situació.
2: No, després és un tema, també. Ens venia un reportatge preciós. Què passa en l'empremta digital d'aquella gent que ha mort? Amb els seus WhatsApps, els seus perfils d'Instagram. Sí. És aquell missatge, és a dir...
0: El mòbil,
2: què passa?
1: Ja teniu el vostre...
0: Són notes de veu.
1: Sí, els favorits, també, d'Instagram. Teniu el vostre hereu digital... Ja assegurat?
2: Hereu digital.
1: Hereu digital.
0: El meu és en Xavi.
2: Jo no sé què era això.
1: Li pot donar la contrasenya?
0: Tu m'ho gestiones.
2: Sí?
1: Exacte.
0: Si me passa res, tu m'ho gestiones.
1: Sí. I poses... Nines afinat. I que tothom ja vegi Nines afinat.
2: Bé, és igual.
0: Sí, millor que no...
2: No seran d'aquestes...
1: De què anava la secció? Ja m'he oblidat.
2: De museus.
1: Clar que sí. Començarem amb el MoBA. El Museum of Bad Art. Literalment, com diuen ells, art massa dolent com per ser ignorat, val? Aquest museu està obert des del 1994 a Boston i també té una altra seu a Quebec acabada d'obrir aquest mes a mes, 6 de juny, vull dir, fa no res, el mes passat, fa un meset, però bueno, que li diuen el Salon du Bad Art. O sigui, de què tracta això? Se tracta de que es posen obres que ells mateixos diuen que són dolentes, que no valen la pena.
0: No se n'amaguen.
1: De fet, ho fan a posta. Tenen diferents categories, com per exemple les retrats que no s'assemblen gaire, que són, per exemple, Obama, Clinton, Liza Minnelli... O sigui, tots passat per un filtre d'Instagram que seria Exeomo. Val?
0: Retrats que no s'assemblen.
1: Que no s'assemblen. Altres categories de nus, esports, religió... Tots són... Per mi, és León Come Gamba de la seva categoria. I, a més, m'agrada molt perquè aquest museu no fa ois de cap manera d'aconseguir les obres. De vegades les donen als artistes o de vegades les compren a botigues de segona mà, directament.
0: Digne de veure, segur.
1: Sí. Tot va començar, de fet, com un entreteniment, que eren exposicions d'un soterrani, així imposades per el quadre d'una dona a un camp, perquè varen veure aquest quadre i varen dir, perdona, aquest quadre és fascinant, és lletgíssim, però és un quadre que, si, que vos diré, si podeu cercar-lo, perquè és una dona que no se sap si està asseguda, si està dreta, no acabes d'entendre la seva posició.
0: Està lleig, que és fascinant.
1: Efectivament. I d'aquí que va incitar converses entre els que els varen veure, això que fa, està dreta,
0: generava
1: està assegut,
0: debat.
1: Si no, tu què creus, això que té aquí darrere... Clar, i d'aquí d'aquesten dir, escolta, aquí hi ha una cosa que poden fer i poden monetitzar, va causar fascinació, no? Tots des d'aquí han arribat a tenir més de 900 peces. Però per espai només en poden posar unes 50 a la vegada, que jo crec que és un motiu, un bon motiu, per tornar-hi més vegades.
2: Bé, aquí passa una cosa, que mesures de seguretat no han de tenir gaires.
1: No, de fet...
2: No pot passar res.
0: No entraran a robar com en els Louvre.
1: No, i si tiren pintura milloren els quadres.
2: Això sí que es demandria art, per mentir.
1: Però voleu saber més per què no tenen cap tipus de seguretat? Perquè els exposen a una cerveseria.
2: Sí,
1: una cerveseria, de fet, a Boston, que tenen, es posen, per ells ofereixen

0: I es... Que guapo.
1: Vos agrada?
0: Que quadro. Sí. Vull dir que és lleig.
1: Sí, es quadra és d'un moix que tira en terra una cistella amb fruites. I no hi ha més coses. Està i d'aquí la descripció. Uh-huh. Vos agrada? Te'n voleu sentir un altre?
0: Sí, un altre.
1: Vinga, un altre.
0: Menys, encara més lleig.
1: L'home de la llauna. El regal d'un nou ca du llàgrimes d'emoció als ulls de l'home de llauna i fa que la seva ment exploti. Els munchkins, que són uns sers mitològics, li cremen els cabells en solidaritat.
0: Uf, això fa molt mala pinta,
2: eh? Això del moix gras m'agrada més.
0: T'agrada més. Home, per lleig, aquest de l'home llauna fa molt mala pinta.
1: Sí, és que més, m'agrada perquè les descripcions ja no evoquen bellesa, no evoquen quadres bons. Per si voleu una miqueta més d'informació, algunes de views de Google Maps que he trobat, per exemple, una que m'assembla la més descriptiva, diu: el meu al·lot no t'haurava de dir... No ho sé, a mi m'assembla que aquest quadre és bastant bo. Però ell no és artista.

0: I ara amb aquesta cançó no sé per què mos duràs a un museu d'aigua.
1: A un museu d'aigua, efectivament, Tinas Mateu, ets molt deceptiva.
0: Un museu de l'aigua.
1: No, no un funeral d'aigua.
0: De l'aigua o d'aigua? Perquè, clar, pot ser de l'aigua, que mos expliqui el cicle de l'aigua, etc. Sí. O d'aigua, de botella d'aigua, i ja està.
1: I d'aigua, en aquest cas seria...
0: tu vas a un museu i trobes tassons d'aigua.
1: No, no, molt ben vist, Inés.
0: O botelles d'aigua. És que sé el que serà això, ja ho veuràs.
1: Molt ben vist, perquè de l'aigua ja ho indica, que és el Museu de l'Aigua del Grifó. Això està des de l'any 2000 a Beijing.
0: De l'aixeta, seria.
1: De l'aixeta, de l'aixeta. Crec que Grifó també és correcte.
0: Ah, sí?
1: Sí, una cosa.
0: Jo una vegada, un directe, per la tele, quan era reportera, vaig dir, els veïnats de Sineu no poden beure aigua de l'aixella. Vaig confondre aixella i aixeta.
2: I va sortir a PM?
0: No, en aquesta ocasió no.
1: També s'ha de dir que la frase és correcta, efectivament.
0: Sí, també
1: si,
0: era.
1: Si no poden, no volen, com a mínim.
0: Era cert.
1: Aquest museu de l'aigua del Grifó va ser creat l'any 2000 a Beijing i celebra 90 anys de subministrament d'aigua en el Grifó. I jo aquí acabaria la descripció, no hi ha més. Però, si voleu, us puc dir que hi ha 130 peces, 100 imatges, 40 models, tours i tot tipus d'explicacions dedicades a rememorar l'autèntica heroïcitat d'aconseguir que l'aigua passi per una canonada.
0: Mare meva.
1: No sé si vols, series moreu que vos interessa.
0: Uf, això, gens,
2: d'això
0: se'n
2: diu s'agraït. Una persona agraïda, un poble agraït, és sí. Això. Que moltes vegades donant per fer moltes de coses, però fixa't en la importància. Sí. Que arribi aigua que té, ara, sí, sí. Però que... Qui va canalitzar aquesta aigua? De bon
0: per
2: va
0: on passa? Per
2: quins
0: on
2: enginyers?
0: Ve?
2: Quin capets?
0: On van tant, les nostres aigües brutes?
2: Aquest museu de l'aigua del Grifó no. M'assembla una mostra de gratitud fonamental per als nostres enginyers.
1: Està molt bé. Saps el que passa?
0: Home, no seria aigües brutes en aquest
1: no,
0: cas.
1: No, no seria aigües
0: però,
1: brutes.
0: Però molt d'enginyers i enginyeres et interessaria aquest museu.
1: Sí, segurament
2: això
1: sí.
2: Dir, segur que deu explicar. I d'aquest home, aquesta dona, va pensar això, perquè això, aquesta manera, per molt d'aquest reclam...
0: Si coses veure, sí. Tu veries.
1: Sí.
0: Canals, que
1: mos
0: posin canals.
1: I, sí, de fet, segons els reviews de Google Maps, diuen un dels millors museus sobre l'aigua de l'aixeta que he visitat. Me va fascinar descobrir la història de l'aigua i de les aixetes, perquè combinant-los tenia molt de sentit. La persona més apassionada per l'aigua de l'aixeta que he vist mai. Què és lo fort d'aquest museu? Lo fort és que si tu te'n vas, Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, viajar a la Xina... Te diu, saigo de saixeta de la Xina, no sort de com ara, perdó. Sí, que tal com he trobat un article, no et segura, està tot i que està molt més neta i accessible que el passat, i això, mm-hmm. és el que estan celebrant.
0: Home, nosaltres no podem riure gaire, perquè no, les Balears no és 100% recomanable no. Veure aigua de l'aixeta.
1: No totes bandes, mm-hmm. Però jo no he posat un museu de l'aigua, personalment.
0: Nosaltres no l'hem posat, no.

0: Pou.
1: Següent museu, no t'enyoro, perquè xerrant del museu de sardel·lacions rompudes en el Zagreb.
0: Mira, justament l'altre dia, bé, però després de Pasqua, vaig anar a Croàcia i sí? vaig passar just per davant d'aquest museu.
2: Ah, sí?
0: Sí, de promet, a Zagreb.
1: I d'Ines?
0: Quina il·lusió.
1: Sí, no sí. saps el que te vas perdre.
0: Ara m'ho explicaràs, perquè clar, no vàrem entrar perquè vàrem pensar, a veure, mem... no importa, per llegir cartes d'amor tràgic, no importa.
1: No, ara dic que no. No. Quina era la impressió que t'ha fet aquest lloc des de fora? Anem a veure si s'acorda.
0: Cutrejava molt.
1: Cutrejava.
0: Però és que a Zagreb hi ha diversos museus que cutregen. Per exemple, també hi ha el Museu de la Corbata.
1: Ah,
0: perquè
1: sí?
0: No sé si sabeu que la corbata, la peça de roba, se va inventar a Croàcia.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: No, que... I no és Mateu, m'ho vas canviar el lloc i fer la secció a tu
0: mateix?
1: Perquè
0: per
1: crec
0: favor,
1: que ara
0: continua.
1: Mateix estàs demostrant un coneixement molt més enciclopèdic que el que pugui dir.
0: I també és Museu de Selfies. Allà.
1: Ah, sí? Museu de Selfies. Sí. Què pintura, el Museu de Selfies, eh? Instagram, en general.
0: Sí, són no? selfies, bàsicament.
1: Sí.
0: que tampoc vaig entrar del tot, però vaig estar a punt de veure com a mirar... a veure men que costava l'entrada.
2: De selfies.
0: No hi havia molt a fer. No.
1: I de joven que aquí ha de mostrar eines, el que t'has perdut.
0: Vinga, conta-m'ho.
1: Perquè hi ha un museu dedicat a recopilar records de finals no feliços. És a dir, són... I pot trobar tant exposicions d'artistes professionals com objectes que els hi ha enviat la gent en la seva història d'amor. És un lloc on Betty pot trobar un assaig d'un ballet de Tchaikovsky, com literalment una bossa que tenia una galleta de la fortuna fardada en el tassó d'un Starbucks. O, una altra obra que és, un dibuix que me'l va fer un desconegut davall de la pluja. O, les meves verdades tallades. O, el punyetero frisbee que m'ha regalat el meu ex en el nostre segon aniversari.
2: I són objectes, situacions...
0: records.
2: Records sí. Tristos.
1: Sí.
0: Records de relacions que no han anat bé.
1: Sí, artistes o alegres. Perquè
2: alegres.
1: Si s'obre literalment seu el punyetero frisbee que m'ha regalat el meu ex... Pintura, el veus i te n'alegres de no ser amb aquesta persona.
2: Una cosa, si tu ho envies en aquest museu, és a dir, què te passa pel cap? És a dir, per què vol formar part d'allò? Perquè tens... què te passa? Estàs trist? Estàs content?
1: Bueno, podria ser com un ritual.
0: És com un homenatge, és com un homenatge a la relació,
1: sí,
0: també.
1: Un homenatge, un dia adéu de manera pública. De fet, hi va haver un artista, si no recordo malament, que va fer un repositori de totes les persones en les que havia estat. Els hi havia anat fent fotos i els va posar.
0: Això és invasió a la intimitat.
1: Invasió a la intimitat. Demà jo, almenys,
0: supos
1: segurament...
0: Suposo que tindran els permits, les seves exparelles, per aparèixer en el museu.
1: M'imagino que sí. També és la situació incòmoda que te telefoni. Escolta, puc fer un retrat de metre per metre de tu i exposar-lo a tothom i que diguis que ets el meu ex? Si, el meu ex... En el millor dels casos, perquè a Pintura hi ha gent que ha estat en situacions que la gent no volia que se sapigués. Bé, i d'aquest museu de les relacions d'empudes, Ines Mateu, tens una nova oportunitat, perquè si Zagreb ja no hi tornaràs, o no sé que vulguis tornar...
0: M'ha agradat, Croàcia.
1: Però té un altre seu a Chiang Mai, a Tailàndia.
0: Per
2: si de casa no vols tornar a Croàcia.
1: I m'agrada també que hi ha una botiga de records, com un bon museu. Jo crec que un museu, no el museu, sinó una botiga de records. Per exemple, gomes que esborden males memòries, que és guapo.
2: I bon màrqueting.
1: Un calendari perpetu en la forma d'un cor d'emput i també calcetins, penjolls i espelmes, que això és el que m'interessaria menys. A més, aquest museu fins i tot ha publicat un llibre, que és L'amor modern en 203 objectes, perquè te'n puguis endur records d'altres, de relacions d'altres, allà on vulguis.
0: Me sembla fer negoci amb les llàgrimes d'altres. Me sembla massa...
1: En les llàgrimes d'altres, però que normalment t'han donat ells
0: massa obres, cutre, dir... massa cutre, no sé. M'agrinyola.
1: Bé, per si vols, jo he duit un parell d'obres que se poden treballar. Obres com 3 volums de Proust. I cada una en la seva descripció, que diu 3 volums sobre l'obra de Proust, que diu pot després de casar-me amb la meva dona vam agafar un hàbit addictiu a llegir Proust. De vegades jo li llegia la novel·la en veu alta, sobretot quan estaven de vacances.
0: Ja sabem per què ho varen deixar, o no?
1: El que m'agrada molt és que a més aquesta descripció deia que no varen acabar de llegir la tercera i encara tenia pàgines separades perquè no se n'enduia llibres sencers, sinó que s'enduia grups de pàgines per llegir-les quan s'anaven a la caseta de camp. Una altra obra, una planxa, que diu aquesta planxa va ser utilitzada per planxar el meu vestit de noces. Ara és l'única cosa que em queda.
0: Perquè el va cremar.
1: Bé, de la relació, segurament... Ah, Pintura el va cremar, també, clar. Aquí hi ha una polisèmia.
0: Se va deixar la planxa.
1: Sí, és una bona idea.
0: Se va oblidar la planxa damunt i va quedar sense vestit.
1: Me fa la impressió que no hi tornaràs a Zagreb, aposta per veure què
0: és... No, la veritat és que no m'has convençut.
1: Pintura de Tailàndia. Pintura, això sí.
0: No ho crec, tampoc.

0: I vols dur un altre museu que se diu super... Que se diu, no, és literalment un supermercat de Xangai. M'agrada molt aquest, perquè és com vols saber ser backrooms, que has dit de pel·lícula, i és una miqueta això, fer real. Vols haver pensat alguna vegada que un supermercat pot ser tal qual?
1: No.
0: No, la veritat és que no. Crec que no ho ha pensat ningú en sa vida.
2: És que no.
0: Menys l'artista xinès Juzen, que va crear la simulació perfecta de la vida real. Això és un supermercat, tal qual, amb, amb els seus prestatges, amb les caixes d'ofertes, on tot és, tot és real, i res ho és alhora, perquè les caixes de xocolata només tenen aire. Els pots de xampú estan buits.
1: I de quina gràcia té tot això?
0: Clar, que és una simulació de supermercat, però no és un supermercat.
1: És a dir, per això va a un supermercat normal i corrent i simplement no compres res.
2: Però si pots jugar per duts infants i que juguin?
0: No, no, crec que no.
2: A jocs de rol?
0: Crec que no te donen, tot i que no he vist gaire seguretat. Ah, mira, per fer una simulació...
2: De rol, no, no es diu de rol.
0: Sí, per, no sí, per què no?
1: Ara que compres...
2: Sí.
1: No seria així.
2: No, però si jugam...
1: Un supermercat i dius, ara que compres...
2: Quan els infants juguen a botigues, són jocs...
1: I tu, un supermercat per infants.
0: Sí.
1: És a dir, que t'atenen, te despatxa un infant...
0: Sí, o si no, el que ha dit d'una mena...
2: Seria superdivertit.
0: M'agradaria la idea que tenies, Inés, de fer un joc d'ardol, però en lloc d'enfrontar-te a dracs, enfrontar-te a trolls, i vas a comprar.
1: Com un escape room, has de trobar aquest producte. Bé, que a vegades ja me passa, també, que no el trob.
0: Podria ser una idea. Podria ser una idea que podíem fer ja. Crec que no era idea. Era més fer una crítica, com en el món del consum.
2: Joc simbòlic, perdona.
0: Això sí, això sí. Bé, i aquest supermercat, més que un joc simbòlic, era un museu simbòlic. Un museu sobre una cosa que no és un museu. I aquí, ja, que cadascú se munti la seva paranoia. Bé, el que s'ofereixen en aquest museu només són els paquets, sense res de dir, val? Que jo crec que és el següent pas que farà la deduflació.
1: Què és això?
0: La deduflació és quan te val el mateix un producte, però hi ha menys coses de dins.
1: A reduflació.
0: La reduflació.
1: Això és un concepte que existeix o t'ho has inventat?
0: Existeix.
1: És un concepte
0: que... Si me l'he inventat ara, existeix. També t'ho dic. No necessit que ho hagi dit qualcú altre. La cosa, aquest supermercat se va plantar ben enmig de Xangai, convertint-se en una rèplica perfecta d'una cosa que se podia trobar a 100 metres, un altre supermercat. Tu podies anar a un supermercat de bromes on has de veure.
2: Ja no saben què han d'inventar.
0: Combinava museus i... A mi el que m'agrada, el que vos he dit, combinar museus i la botiga del final dels museus amb una única cosa. El museu mateix era la botiga.
2: Però no podies comprar les coses del museu, perquè si no quedaves sense museu.
0: Si no quedaven sense museu. Ah, sí, Pantura era la idea, també. Qui ho sap?
1: És un museu que s'autoconsumeix.
0: És un museu que, clar...
1: És a dir, és un
2: concepte. No, perquè si realment vols simular un supermercat, han de reposar.
1: No, un supermercat que s'autoconsumeix, és a dir, per criticar la cultura del consum.
2: Telefona i fer la proposta.
1: Molt bé, està molt ben pensat, això és art.
0: Podem anar a mirar, si encara els hi queden coses, i si no, ens enduim una botelleta i ho portem a la nostra perquè sembli un supermercat apocalíptic. M'agradaria, supermercat en pandèmia. M'agradaria que tothom deixes tota la resta per a s'enduguessin el paper de vàter.
1: Exacte, l'únic.
0: Tot. Per si voleu, un altre museu curiós és el Palacio de los Olvidados, que per mi és un concepte de cultura fascinant. Val? Palacio de los Olvidados. Vine a veure un tablao flamenco, aprendes ball i cultura de Granada, assisteix a grans mostres en grans bailadores i queda't per les quatre plantes dedicades a la tortura que té al damunt. A mi m'agrada, és un concepte, és una combinació que no m'he superat per jugueteria ganiveteria.
2: No entenc ara aquesta broma, no entes de què va aquest museu.
0: No, existia. O sigui, és un museu que combina flamenco i tortura.
2: I inquisició.
0: Inquisició. A plantes diferents.
2: No m'ho pari malament, és a dir... A mi la Inquisició, la història d'Espanya m'interessa.
1: Sí, però és graciós, perquè està pegant, està fent ballar en flamenco.
2: Ja.
1: A la planta baixa i a dalt hi ha l'altre museu.
0: Exacte. Ja. Si ve una persona, si ve un turista a gaudir de la cultura d'una ciutat com a Granada, que diu...
1: Oh,
0: mira,
1: flamenco.
0: Mira, flamenco, increïble.
2: Això és el que cerca. Oh, flamenco, yes.
1: Incredible.
2: Paella.
1: Sí. I love it. Inquisition.
0: I te diuen, i si vols pot pujar cap amunt, i te trobes un... I te diuen, en aquest toro de ferro de 3 metres, i ficava la gent, l'encalentien, i la gent s'hi cremava de viva. I dius, ah, d'acord, és el que esperava.
1: I doncs, jo hi aniria. On és això?
2: A Granada.
1: I doncs, vés-hi.
0: Vés-hi, Inés, i molt poc. Tens planejat un viatge, no me diguis que hi vas anar fa 3 metres.
2: Sempre he volgut anar a Granada.
0: Sí, serà...
2: No hi he anat.
0: Com a possible destinació, està bé, crec jo.
2: M'agrada. Ara me faràs un museu del foc.
0: no faré un museu del foc, però faré un museu relacionat amb el foc. Perquè, clar, un museu del foc seria una cosa que no seria molt fàcil de mantenir.
1: Un segon. Xavi Pou ha ficat sa maneta dins la seva bossa i ha tret aquí un document que jo estic expectant, que no sé què és, i ho vull saber ja mateix.
0: No ho sabràs ara mateix, però...
1: És que l'amaga, no m'ho deixa...
0: Ho sabràs. Bé, ara mateix és que no...
1: És un document.
0: S'ha llegit d'això. No, està molt petita.
1: Bé, ja m'ho explicaré.
0: Bé, ara entendeu de què va sa cosa. El museu del menjar cremat. Perquè, per lo que sigui, un museu del foc és difícil de mantenir... Vull dir, no pot tenir un museu del foc.
2: Han fet un museu de l'aigua de la Xella.
1: Seria l'hivern.
0: Sí.
2: Han fet un museu de l'aigua de la Xella.
0: Sí, però el museu del foc, Ventura, se te consumeix una miqueta.
2: Ho ha fet aposta.
0: Ventura
1: acaba. Sí, sí, però...
0: Bé, museu de menjar cremat. Això ve de Deborah Henson Conant, que és una dona molt creativa, és música, nominada en el Grammy, conferenciant de TED Talks. Toca una arpa elèctrica que va dissenyar ella mateixa i, a més, té altres qualitats. Ella és una apassionada de xafareig.
2: I de xafareig.
1: De xafareig.
2: Per cert, fa
1: de Mallorca a veure xafareig.
2: Fa mil anys que no neta un xafareig, des de que era petita.
1: Aquest estiu.
2: M'encantaria.
1: Però, Xavi, has dit que té un arma que és una arpa.
0: Una arpa.
1: Ah, t'has equivocat.
0: Una arpa elèctrica.
1: Entès, no té cap arma elèctrica.
0: Sí, no té cap arma elèctrica.
1: T'has dit, té una arma elèctrica, fa xerrades tectols i ha de menjar encara...
2: Té una arpa.
0: Té una arpa, que se va dissenyar ella mateixa i fa concerts. Però és una apassionada de xafardejar. I la seva gran creació, que és el museu de menjar cremat, va sortir quan va posar una olla en el foc per fer una recepta de sidra calenta.
2: Sidra.
0: Sí. No sé exactament quina és, però ella mateixa ho ha explicat. Ella va rebre una telefonada inesperada, una telefonada d'aquestes que no te deixen amollar el telèfon durant hores, fins que se va adonar de lo que estava passant a la seva cuina. I vas així, travessant la fosca capa de fum que s'havia cremat, que na Débora va trobar la seva sidra convertida en cendra dins d'una olla que havia perdut tota imatge de lo que havia estat abans. Així és com havia nascut es menjar, es museu del menjar cremat.
1: Increïble.
0: Una olla que sembla, jo l'he vista a la teva exposada, sembla un muffin.
2: Has de tenir iniciativa per crear aquestes coses. Ah, me passa una cosa i la duc a terme fins al final.
0: Sí. Vull dir, allò va...
2: L'esplot.
0: Jo diria, per crear-la no, però per monetitzar-la sí, perquè esforç, no hi ha parat aquesta lota, i va rebre una telefonada, se li va cremar i va dir, ah, i si això faig un museu? El museu del menjar cremat. Des del 1980, na Débora guarda tot el menjar que crema i ho va sumant a la seva col·lecció, que ara només se pot veure per internet.
2: Na Débora té mal pescap,
1: I no són crostes.
2: Na Débora s'ho ha de fer mirar.
0: Bé, només se pot veure per internet i si li demanes, per favor, jo entenc, eh? O sigui, que si ho voleu provar, si voleu llançar-vos a demanar-li...
2: Na Débora no sap que és la bossa de l'orgànic.
0: No, segur que no. Ella té obres com Abans i després, que són dues patates, una normal i una de cremada, o Olla fosa, que és una olla amb un xorret d'olla que li va començar a vessar, vull dir, quan va fondre el ferro i va fer com un degoteig que li ha quedat a l'olla. O una obra que es diu... Bé, ja està fet, que és un pollastre que havia de salast i va quedar sent carbó amb una torrada. O és Chorizo de la Verdad, que això m'agrada, que és una obra que va deixar una periodista que li va fer un reportatge, i quan els hi va fer el reportatge va dir, jo he cremat aquest chorizo...
2: Però això ho fa aposta, no, Débora.
0: Ja
2: crema
0: sí.
2: Coses aposta, això no fa gràcia.
0: Bé...
1: Això no me'n fa gent.
0: No ho sé.
2: A mi tampoc. I mos posant seriosos.
1: Bé,
2: no mos
1: sí,
2: fa
1: sí, de fet no és que ara l'envestirem. Mira, escolta, Débora... No.
0: La meva pregunta és...
1: La meva
0: pregunta és, vos agradaria comprovar que això és real? Vull dir, vosaltres voldríeu aportar una obra...
2: Hem de dir que sí, Xavi.
0: Heu de dir que sí, perquè veureu aquest paper que he ficat sa mare dins la bossa... Vos he duit el formulari original perquè vosaltres pugueu enviar una obra d'art cremat
2: en
0: aquest museu.
2: Ah, nosaltres podem enviar una obra.
1: Sí,
2: m'encanta. A veure que és el formulari,
0: És el formulari.
2: El formulari per si volem enviar qualque objecte cremat.
0: Ja...
2: La primera pregunta és Title of the Work.
0: Que és el títol de s'obra.
2: Quina...
0: Vosaltres ho cremes.
2: I posa, per exemple, Hot Apple Cider.
0: Per exemple. És la primera que va fer aquesta, concretament. Heu cremat coses darrerament vosaltres de menjar?
1: No,
0: acostumau a fer-ho?
2: No.
0: No, segurament...
1: Per sort, torrades, perquè ara tinc una torradora que no és gaire bona.
2: Artist name, Xavi Oliver.
1: I surten carbonitzades.
0: Artist name, Xavi Oliver, Title of the Work. Tenc una torradora que no m'ha sortit gaire bé.
2: Donors name, que és donors.
0: El nom del donant.
2: Ah, bé, d'aïnes Mateu.
0: I li pots, clar, la fa en
2: Xavi. Creation date. Creation avui de matí.
1: No, avui
2: de matí. Location...
1: Palma de
2: Mallorca. Escoi d'en Rebaixa.
1: Bé, Palma de Mallorca, t'imagines que farà. Escoi d'en Rebaixa.
2: What? A short description including the following filtrate happiness happened? Yeah.
1: Two yeah. pieces of bread.
2: Una descripció. Molt bé. Intenció original.
1: Volia fer, un... bon
2: volia fer una torrada. The United Net?
0: Oh, unintended.
2: Ah,
0: the... Lo que va passar que no t'esperaves. The quality of the tordadora.
1: Exactament.
2: Anything else?
1: No more.
2: Qualque
1: no
2: cosa
1: more.
2: Més?
0: We hope.
2: I ha d'adjuntar una fotografia clar. I una biografia.
1: Ah, en funció d'això ella decidirà si sí. es
2: I posa,
1: al museu o no pot entrar.
2: We recommend you do not send your masterpiece, clar. But simply request that your kitchen become a remote wing
1: bé,
2: of
1: ja està,
2: the...
1: Inés, deixa'm sí. fer.
0: Aquí te diuen...
1: deixa'm fer aquesta història.
2: Sí, millor.
0: Aquí el que te diuen és que no enviïs la peça, que enviïs una foto perquè les companyies d'assegurances no se poden fer càrrec de que la peça arribi tal qual la vas enviar si és, una, és, se... és un ja cremat.
2: Has d'anar a l'art en la torre i l'art d'enviar.
0: Exacte, el que diuen, tu envies la foto...
2: Tinc una idea, li enviem unes bosses d'orgànic...
1: Estaria bé.
0: Sí.
2: A la Débora, veurem si agafes indirecto.
0: Mira,
1: un pot de caliu, li poden enviar.
0: Jo crec que la següent vegada que se faim torrades, jo crec que tindrà molta gent que podrà aportar obres i podran conèixer més l'art de torrada que tenim aquí a les Balears.
2: Mm-hmm. Xavi Pou, gràcies per haver vengut avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres per obrir les vostres portes d'escap en el coneixement.
1: Adéu, Xavi.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
4: Xiu, xiu.

0: Sí, sona aquesta cançó, és que queden pocs minuts per acabar el darrer xiu-xiu de la setmana. Ja sabeu que sempre saludam a qui mos escolta pràcticament a les 7 des de matí, anant a la feina.
1: En bon dilluns.
0: Mos encanta dir això, eh? Bé, llavors enviam una ferrada si mos escoltau a la redifusió, que ja sabeu que també estan molt agraïts. Però com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonam a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana. Per tant, la gent del futur sabrà... No, com és?
1: No, la gent del futur coneixerà les intencions de la gent del passat. Exacte. Després que s'hagin duit a terme o no, és una altra cosa.
0: Realment, amb aquesta secció el que volem és xiu-xius. Xiu-xius de la vida de la gent. I avui, una d'aquestes amigues del programa és molt amiga del programa, perquè és una de les nostres oients. Na Lluïsa Viver. Lluïsa, bon vespre, com estàs?
2: Hola, bon vespre. Sí, jo me considero molt bona amiga del programa i de tot i vetres.
0: Que bé, Lluïsa. Escolta, això demostra que si mos escoltau podeu arribar a sortir per i vetres ràdio i escoltar-vos a vosaltres mateixos.
2: Perquè, Lluïsa, clar, que tu... fa molta il·lusió.
0: Exacte, te sí, fa il·lusió.
2: Sí, sí, sí. Clar, estic un poc nerviosa, però me fa molta il·lusió, clar que sí.
0: No importa, ja estiguis. Què escoltes i vetres ràdio?
2: Sobretot els informatius, Tèntol i Xiu-Xiu.
0: Molt bé.
2: De vegades, moltes vegades també l'aviador, però bé, sobretot quan vaig en el cotxe. El cotxe és el meu aliat per poder escoltar-vos, la veritat.
1: Per tant, un cotxe, ni Spotify, ni música, ni res. I ve a la ràdio
2: no,
1: sempre.
2: No. Sempre hi ve a la ràdio,
1: sempre. Això és el ciutadà
2: sempre.
1: Que Balears necessita.
0: Medalla, sí. Medalla, exacte. Qualitat, només qualitat, escolta, na Lluïsa. I què t'agrada de xiu-xiu? Així per fer-nos un pal d'autobombo. Que això sempre queda en fatal, però bueno... Ho passarem.
2: No, però si ho dic jo no queda malament, no? Mira, jo trobo que sou molt simpàtics, molt frescs, que donau com a molta vida, que estem ja cansats en el final del dia, i quan comença xiu-xiu és com una lanada d'aire fresc, saps? Trobo que és molt divertit. M'agrada molt també la secció que fa l'antiga becària, la Maria Antònia. Trobo que té un ritme molt bo, molt bo, i bé, en general, tot el que feis, m'encanta, sempre ric molt. Sempre vull comentar alguna cosa, de vegades no hi som a temps de telefonar-vos o de dir-vos coses, però sempre tinc alguna cosa, de dir, jo diria això, jo comentaria això. O sigui, que feis, interactueu molt, que això jo crec que també és important.
1: I del Lluïsa, tu saps que línies obertes, sempre pots telefonar en qualsevol moment i dir la teva, en directe.
0: I tant.
2: Sí, la veritat és que sou molt oberts, bé, en general també altres programes, però que sou molt oberts i donau molt de peu a que qualsevol pugui participar. I això jo crec que és un plus per una televisió, una ràdio autonòmica, sobretot, no?
0: Moltes gràcies, molt Lluïsa. Propera. Escolta, no sé si en Dani Barjacoba, director de IB3 Ràdio, ho haurà escoltat, espero que sí.
2: De fet,
0: sé que escolta 24 hores IB3 Ràdio, però escolta, espero que s'ho hagi apuntat. Moltes gràcies, Lluïsa, per les teves paraules.
2: No, però és bona, que crec que és un plus vostre i que està molt bé, perquè tots ens sentim interpel·lats, podem interactuar i sempre estan convidats.
1: Són la ràdio de tots.
2: No sé si els oients se'n recordaran que jo vaig ser la que va telefonar per demanar, a veure si podíeu felicitar la nostra amiga, na Lina,
0: sí,
2: i li vareu fer aquella telefonada en directe que li havien preparat unes felicitacions, i això li va fer moltíssima il·lusió, se va emocionar, la veritat és que tot d'una vaig pensar en vosaltres, vaig pensar que seria un detall, i mira si sou propers que vaig pensar en vosaltres. Tot d'una, dimens si bé, simplement posar l'àudio de dedicació de la cançó, vaig pensar jo que la proposta vostra, però mira, vàrem anar més enllà i va ser
0: un momentàs de celebrar 50 anys de na Lina en directe.
2: De na Lina, sí.
0: Molt bé, Lluïsa, parlem de tu, perquè volem saber què faràs aquest cap de setmana. De moment, avui vespre, què estàs fent?
2: Bé, ara aquí a Canals tothom mira futbol. Ara, ja saps,
0: Espanya.
2: Però jo vull dir que el meu cap de setmana, jo troc que ja va començar ahir, que vaig anar al concert de Chambao, que va venir aquí en el jardí a Magaluf. Bé, ja sabeu que això, jo sóc Lluïsa Viver de Magaluf, jo som la banderada de Magaluf sempre per tot. I és que a Magaluf tenim de tot, i ahir van tenir el concert de Chambao, 25 anys de carrera, que du aquesta lota ja, na Mari, i la veritat que va estar molt bé, no m'ho esperava, i vaig passar molt de gust, vaig gaudir molt.
0: Que bé.
2: Molt bé, això dijous a vespre,
0: molt bon, sí. Molt bon, vas començar per...
2: Sí.
0: de pinyol vermell.
2: Vaig començar bé, sí.
1: I de Lluís, aprofitant d'aquest espai, ara que és juliol, estiu, comença un poc tot aquest trull, bé, ha començat fa estona, però bueno, sempre t'aprofitam per demanar-te i per dir-te que saben que t'agrada que reivindiquis Magaluf aquí en els micròfons d'IB3 Ràdio. Va, tots són teus.
0: Que Magaluf no només és allò que mostren els mitjans, no? És vera, Lluís.
2: Exacte, en això vaig. No, jo, és que si m'agrada el cap de setmana, com que el passaré aquí a Magaluf, sortirà a Magaluf 20 vegades. O sigui, que no passeu pena que jo reivindic, però de bon rotllo, eh? Que tots els pobles són meravellosos, a Mallorca i a tots els Balears, que jo vaig molt per Menorca i per Eivissa també, i la veritat és que per tot hi ha llocs fantàstics, però clar, jo me toca la xerrada amb Magaluf, que és el meu, i perquè té un poc de mala fama, per tant, amb més motiu he d'estar sempre remarcant que jo som una persona mallorquina, que li agrada llegir, que li agrada la cultura, que li agraden els concerts, que li agrada el teatre, i som de Magaluf, i ben orgullosa.
0: Clar que sí, clar que sí, Lluïsa. Sí. I què faràs, per exemple, demà dissabte?
2: Mira, des dissabte és el dia un poc més avorrit, perquè és de matí m'ha de dir que fer la compra, col·locar-la, tot això d'anar a la biblioteca, tornar un llibre, agafar-ne un altre, dinar, bé, un poc, fer dissabte, no? Fes neteja de la casa, tot aquest rotllo. Sora baixa, vaig a missa, perquè som la coordinadora de la parròquia. Després li duc la comunió als meus pares i estic allà amb ell. O sigui, és un dia com a molt tranquil. Però jo el dissabte és el dia com a de les feinetes domèstiques i de descansar i aquestes coses. O sigui, que res així molt remarcable, no tinc un pla molt guai. Per dissabte...
0: Està bé, escolta, fer dissabte i estar en família, què més vols?
2: Sí.
1: És que de vegades, Lluïsa, menys que em penses, perquè però és que mos hem de ficar moltíssimes de coses en el cap de setmana, i plans, i per amunt, i per avall, i de fer això, i que no t'entens... I de vegades hem de fer això mateix que fas tu. Hem de no fer res, pagar el mòbil i no fer res.
2: Exacte, i aixecar-te un poc més tard i anar com amb més calma, no? Jo sempre estic corrent i troc que està molt bé el cap de setmana poder ralentitzar una miqueta el ritme, anar un poc més tranquils. I clar, fer les coses que s'han de fer, perquè si no tota la setmana va fatal, però amb calma, com amb més tranquil·litat. Jo troc que sí.
0: I diumenge?
2: I diumenge encara estan pensant en la família que han de fer, perquè a Magaluf tenim moltes ofertes, moltes possibilitats. I una cosa que hem pensat és anar al Western Park, que és un parc aquàtic que hi ha aquí de vora, o Pintura Kathmandú, que és com un parc d'atraccions que hi hem anat mil vegades, tant a un com a l'altre. Però que no te canses perquè també té aigua, té pel·lícules, té en 3D i 4D i coses d'aquestes. Hi ha un minigol, vull dir, se poden fer diferents activitats. Estem discutint això, o si simplement anar a la platja, que la platja de Magaluf és meravellosa, o a la piscina municipal, que la tenim aquí de vora, en el poliesportiu, i la qüestió és refrescar-se.
0: Mare meva, Lluïsa, és que...
2: I refrescar-se.
0: Possibilitats no bonen falten. Jo crec que l'Ajuntament de Calvià t'ha de pagar una qualque cosa per fer aquesta propaganda excel·lent de Magaluf, que és certa, és certa.
2: No me'n ven res.
0: Exacte, però que bé que que hi hagi persones com tu que reivindiquen aquesta altra cara de Magaluf, que a més que ha estat un lloc d'estiueig per famílies de la
2: mallorquines tota la vida.
0: Exacte. I vosaltres hi viviu tot l'any.
2: Tot l'any, sí. Jo vaig visc a Magaluf des dels 3 anys, o sigui, tota la vida d'aquí, i el meu fill ha nascut aquí i tots som de Magaluf. Però a més, tots ho reivindicam molt.
0: I com vius que tingui aquesta fama?
2: Són com a modes. De cop els apega per xerrar d'això i posen 4 vídeos i 4 fotos, però en realitat són modes, són èpoques que els apega, no sé si és que n'hi ha altres notícies, o que pega per xerrar d'això. No, intent que no m'afecti. Intent que no m'afecti, però sí que segueix reivindicant l'altra part, saps? Perquè hi ha molta gent que viu aquí tot l'any i que fa vida normal. Molta gent.
0: Clar. Sí. Què deies del teu amo, que t'he interromput, perdono?
2: No, no, tranquil·la. És que el meu amo no és mallorquí, és català, és de Sabadell, i ell, bé, així mateix ja fa 25 anys que viu aquí, però que també li encanta Magaluf i que s'ha acostumat a integrar perfectament sense cap problema, saps? Que no només és que nosaltres el que hem viscut aquí i ho duim a la sang, no és això, que qualsevol que vengui s'enamora, perquè és que a Magaluf tenim de tot i estan molt tranquils en si ven. I en l'estiu, quan venen els turistes, doncs hi ha molta vida. Hi ha molta gent pel carrer, tot està obert, hi ha com a més ambient, però a mi no me fa nosa a ningú.
0: Que bé.
2: M'entens?
0: Que bé sentir no coses positives, Lluïsa.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Tu sí que ets aire fresc. Escolta, idò, preparada per estar de escat de setmana?
2: Vinga, endavant.
0: Idò, música de test.
1: Molt bé, Lluïsa Viver, oient fidel d'aquest programa, veïnada de Magaluf, quin creus que serà el moment top i el moment flop d'escap de setmana?
2: Mira, jo crec que el moment top ja ha passat i va ser ahir vespre en el concert de Chambao. Crec que d'aquest cap de setmana el més memorable serà això. Uh-huh. I el moment flop segurament serà quan demà de matí hagi de dur-se a comprar en el cotxe o del cotxe que nostre, pujar-la, col·locar-la en la calorada que fa.
0: Yeah. Sí, sí, home, serà el moment flop. Jo crec que és un moment flop per tothom, això, de mare tothom. Meva, que amb aquesta calor que fa fer feines... Sí. Sempre sí. Es costa per amunt.
1: Lluïsa, amb quina emoticona sí. Definiries el teu cap de setmana?
2: Mira, jo m'agrada la emoticona d'estar contenta, d'estar feliç i amb els ulls encara vermells d'amor. Aquesta és la meva filosofia de vida, estar content, estar intentar veure la part positiva de tot i estimar. I
1: de fet,
2: ja està.
1: De fet Lluïsa, per la ràdio se'ls veu... Se sobreentenen moltíssimes de coses i això mateix això és el que transmets, sí. Alegria. Ganes de viure, de veure les coses bones de les coses, i per tant agraïm que entris en el programa. Bueno, quina serà la foto del teu cap de setmana?
2: Jo crec que en algun moment que estigui dins aigua, dins la piscina o dins la mà, i que estigui fresqueta, estiré molt més contenta que quan estigui suant i acalorada, perquè realment la calorada que fa és d'època. Així que jo m'imagino la meva foto fresqueta i nedant, o a la mà o a la piscina, o un tobogán, encara no ho sé.
1: No m'esperava això, però home, entre mull és quan s'està bé.
0: L'altre dia vaig anar a un lloc que m'ho vaig tirar per un tobogán i vaig disfrutar. Jo no sé, Lluïsa, si tu t'hi tires, també.
2: Sí, home, dels més alts i tot això, ara ja no tant. Però he estat molt valenta tota la vida, m'he tirat per tot. Ara, és vera que ja me fa com a més peresa, però sí que me tira, però ahir sí.
1: És que, Lluïsa, ja si anau si en el western, ja fa molt i molt d'any que no hi vaig, però me feix com un pot d'enveja i tot.
0: I anem.
1: Podria anar qualsevol dia, d'aquests hi
2: regríem. Està molt bé, eh? Sí. Podries anar, Xavi, que te passaries bé.
1: Segur.
2: Allà en Remull.
1: Home.
2: I tobogans, i hi ha espectacles també, i bueno, això està molt bé.
1: Sí, exactament, per desconnectar i per la vida real.
0: Jo un dematí, tot el dia ja me'n va a fer una vinga.
1: A veure, si no va a cova, bé. Ja. Però sí, bé, per aventura i podrem fer pegar un vot. Exactament.
0: Amb el VIP que mos podran passar per tot.
1: Sí, ja patim, m'agradava moltíssim. Bueno, amem, un missatge, Lluïsa, per aquella gent que mos està escoltant ara mateix a la redifusió. Imagina't que és dilluns a les gairebé les 7 de matí. Quin missatge els adones?
0: Per començar la setmana, tu que és tan positiva.
2: Sí. Bé. Primer de tot, bon dia i molta força per tota la setmana. Ànims amb la calor i que cada dia hi hagi rialles. Aquest és el meu missatge, que cada dia tingueu rialles.
1: Bravo! Molt bé! Lluïsa Viver és la nostra nova heroïna.
0: Per favor, sí, és una coach, no, Lluïsa?
1: Sí. Jo crec que podria venir qualsevol dia en persona aquí.
0: T'ho promet. Jo, Lluïsa, quan tingui un mal dia, te telefonaré i m'ho faràs una mica de coach de la vida, del positivisme. Sí.
2: Beníssim, però que sigui sincer, saps? Aquests que fan de coach, de vegades m'apareix que són eslògans que s'han après. Sí. Ha de ser qualcú que realment vegi sa vida així, que sigui optimista i que ho transmeti sense voler-ho. Jo no ho faig aposta, però és vera que m'ho diuen moltes vegades. Eh? O sigui que van rotllo.
0: I Lluïsa, tu què te dediques, si t'ho poden demanar?
2: Sí, no és cap secret. Jo som mestra. Jo som mestra, que passa que ara no estic a una escola, sinó que fa uns anys que estic a la Conselleria d'Educació i duc programes de biblioteques escolars, tot el que és lectura, competència comunicativa, tot això. Uh-huh.
0: Que bé, i de tenir professionals com tu. Lluïsa, moltes gràcies per donar-nos aquests missatges tan meravellosos per començar, per acabar i començar la setmana així com toca des de Xiu Xiu. I també gràcies per escoltar-nos, Lluïsa.
2: Sempre, sempre, encantada. Moltes gràcies a vosaltres, que m'ha fet molta il·lusió participar.
0: Igual,
1: que bé, gràcies.
2: Sempre que vulgueu, podeu comptar amb jo, ja ho sabeu.
0: Gràcies, Lluïsa, una ferrada forta, que vagi bé, adeu.

0: Aida, xiu-xius, hem acabat la nostra setmana. Bona setmana, qui mos escolta.
1: Bona setmana
0: a tothom. Xiu-xiu número 409, Xavi Oliver. Una altra vegada te'n vas de vacances.
1: Sí, sí, és que... És
0: però,
1: que...
0: per favor, tens sí. un morro.
1: Les meves vacances són venir xiu-xiu.
0: Una barra.
1: Les meves vacances són venir xiu-xiu.
0: Ei,
1: per
0: sí.
1: tant, és a la inversa.
0: Clar, sí,
1: m'entens?
0: Sí, sí. Que són en Bruno Mars, mos has de dir qualque cosa.
1: Bé, demà vaig a veure en Brunito.
0: En Brunito.
1: En Brunito. Exacte,
0: vas
1: vaig a Madrid.
0: A Madrid, oh?
1: Sí, sí, vaig a Madrid a veure en Bruno per començar les vacances. He de dir, confessar que Bruno Mars tampoc som un gran fan d'en Bruno Mars, però, bueno, tot és un espectacle, per tant, tota experiència, ja ho saps que ja m'agraden, són benvingudes. I ja està, poca cosa més.
0: En qui vas?
1: Ah, això és privat.
0: Epa. Ines. Escolta, molta gent dirà, però si se'n va anar l'altre dia. Bé, però és que mos tornam i ho feim així. Mm-hmm. Això de ser vacances.
1: Home, ara... com totes les empreses, imagino.
0: Jo m'aniré seguides i tu sí. les fas intermitents.
1: Exacte. Ara me'n vaig jo, després te'n vas tu. Per tant, per així no descanses, l'estiu continua.
0: I en Jordi dilluns torna.
1: Per tant, tu i jo no tornarem a fer tan junts fins d'aquí molt de temps.
0: Uau, és vera.
1: Un mes.
0: No, perquè hi ha uns dies que som tots.
1: Ah, molt bé. Però
0: mira el calendari, Xavi.
1: Sí, sí, sí, m'he de mirar el calendari. Però bé, la qüestió és que jo hi ha una setmana que no hi seré, però vendrà gent...
0: Sí, bé,
1: tocarà la porta de
0: xiu-xiu,
1: noves incorporacions.
0: Noves incorporacions que segurament vos sonaran.
1: Gràcies
0: per ser-hi.
1: Adéu.
2: Final amb enemics passa ràpid, això.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies. És un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix, però també evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcover és professor d'Economia Aplicada de la UIB.
2: Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
0: És dilluns 13 de juliol. I avui es reprèn la recerca de dos migrants desapareguts dissabte a la mà, al sud de Formentera.
3: Ahir se'ls va cercar durant tota la jornada per mar i també per aire, sense èxit. Els desapareguts són dos de les cinc persones que es van llançar a la mà des d'una embarcació amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres tres han estat localitzades en vida.
0: I controlat l'incendi declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
3: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzemadora de residus voluminosos i aquest gran acumulació de material han dificultat i molt les tasques d'extinció.
0: I una dona ha mort a l'hospital a causa de les lesions patides divendres a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. D'aquesta manera ascendeix a 13 el balanç d'aquest tràgic succés.
3: Ja són 10 el nombre de desapareguts. Aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia ha donat ja per estabilitzat el foc després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres.
0: Un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera.
3: Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i després ha fugit. La víctima ha estat atesa en un primer moment al centre de salut, des d'on l'han derivat finalment a l'Hospital de Son Espases en un helicòpter medicalitzat.
0: I avui, a l'informatiu matí, ens endinsarem dins el Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Son Espases. Cada any fan entre 500 i 700 intervencions quirúrgiques i és un servei pioner a Europa per les tècniques innovadores que aplica.
3: I aquesta, em dedica, és una de les més recents, que destaca especialment perquè és poc invasiva, és emprada precisament en infants que pateixen deformitats al peu per causes neurològiques. Ens ho ha explicat el cap de servei, el doctor Ignasi Sampera.
4: És un servei que publica i que està present en totes les reunions internacionals com a ponents de manera puntera. Vull dir, el servei ha presentat ponències per tot el món perquè amb moltes de les línies amb les que treballem som un centre de referència pel reste de centres.
0: I mig centenar d'embarcacions del Port d'Andratx han participat en una protesta contra l'augment dels preus dels amarraments. Denuncien que es multiplicaran fins a un 600%.
3: Pancartes com "no són transeunts, som història" apunten que els costos són inassumibles i suposa això expulsar del port a propietaris històrics. Toni Olivés, el president de l'associació que aplega usuaris també amarristes.
5: Esperam una resposta. Hem tingut reunions amb ells, mos han promès una solució, mos han promès que l'estudiarien, que mos dirien coses, i com sempre ni mos han dit res ni mos han contestat a una segona sol·licitud de reunió per veure en quin estat estava la situació.
0: I en els esports, en piragüisme, Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Llarquesca, ha conquistat l'or en la prova de C2 200 metres a Montreal, i en vela les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç del Club Nàutic Calagambes van penjar la medalla de bronze. Va ser la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. Per una banda, Moto2, Izan Guevara va ser tercer i el segon a la general, i a MotoGP, Joan Mir va caure i no va sumar cap punt. Dia en futbol, sensata una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà a França la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar a Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge.
0: I pel que fa al temps, avui començam una setmana que, de nou, sembla que estarà marcada per la calor. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui encetant la setmana en calor i calitja. Tindrem un cel molt enterbolit al llarg de tota la jornada. A primeres hores del dia tindrem alternança entre sol i també alguns núvols, però el que ens acompanyarà al llarg de tota la jornada serà aquesta pols en suspensió que ho farà amb unes concentracions bastant elevades i ens deixarà aquest cel tan enterbolit. D'altra banda, quant a la temperatura, tindrem un augment del termòmetre principalment al llevant de les illes. Esperant que avui tornem a fargar el llindar dels 40 graus, sobretot a l'interior de Mallorca. D'altra banda, les Pitiüses, les xifres més elevades giraran entre els 34 i els 36 graus, mentre que a Menorca tindrem uns termòmetres lleugerament inferiors per sota dels 35 graus. Així tot, farà molta de calor també en aquesta illa. El vent bufarà de component sud i sud-oest i tindrem redols de maror principalment a l'est de cada una de les illes. En canvi, cap a ponent, tindrem una mà molt més tranquil·la. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Ciutadella i 27 a Mahó. A Mallorca, 24 graus a Campos, 25 a Sa Pobla i 26 a Palma Nova. I a les Pitiüses, 26 graus a Santa Eulària i 27 a la Savina.
0: Són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Caterina Bany, Toni Sastre i Luis Hernández. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies. El 2025 s'han enfilat fins als 17 milions i mig de tones. S'ha registrat un increment de més del 4% d'un any per l'altre. L'increment del consum entre una població resident a l'alça i també l'arribada de turistes disparen la demanda d'importacions. De fet, a les illes, el percentatge de béns que venen de fora guanya amb escreix el volum d'exportacions. Aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, combustibles, materials de construcció, també d'hidrogen i hidrocarburs, que són essencials per als hospitals, agreuja la dependència logística de l'exterior.
3: Així és, de fet, un moviment que tensa i molta els ports de totes les illes. El més saturat ara per ara és el d'Eivissa. Toni Ginart és director de l'autoritat portuària de les Balears.
8: Que els ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement, no podríem abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindríem capacitat per abastir-les.
3: I crida, de fet, especialment l'atenció que la majoria dels béns de consum i combustibles provenen de les importacions, com deien, de mercats exteriors, de la península, també d'arreu del món. Fixeu-vos, desembarquen als ports de les Balears més de 12 milions de tones de mercaderies. Això és més del 70%, no? Una xifra que contrasta molt amb la de les exportacions, són en total 5 milions de tones, que només representen un 28%.
8: Som un territori que no té una producció pròpia per abastir-se en quant a molt d'elements de consum, com les robes, el menjar, etcètera, i són un territori que clarament importa mercaderia.
3: I és per això que el professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcobé, alerta que aquest fort creixement de trànsit mercantil ens converteix en una comunitat molt i molt dependent de l'exterior, i això ens fa encara més vulnerables.
2: Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
3: I també darrere aquest rècord de mercaderies l'han de cercar la fortalesa econòmica. Fins i tot, els darrers anys, les mercaderies estan evolucionant per sobre de l'economia a causa de l'especialització. Un altre factor, la competència creixent entre les mateixes navilieres. Ara bé, el monocultiu turístic, amb l'especialització productiva, arrasa amb les economies de quilòmetre zero.
2: Hemos visto lo que ha ocurrido con la leche, hemos visto cómo las fábricas de cemento y otras muchas fábricas pues han dejado de producir en Baleares, porque donde está la especialización productiva es en el turismo, es en el sector de servicios.
3: I l'arribada creixent de productes via marítima tensa la capacitat dels ports de les Balears perquè el sistema logístic és de cada vegada més complex. Això s'hi suma també l'amenaça de les ruptures de l'estoc i de la interrupció de les cadenes de subministrament que fa que es registrin episodis de desabastiment.
8: no tenim producció a Balears, llavors tot aquest, això és el més crític, no? Perquè si hi hagués una aturada, pues, en pocs dies pues, tindríem un col·lapse.
3: I si destriem, per exemple, per tipologia, les mercaderies, la majoria, hem de dir, més de 15 milions de tones són béns de consum diari que utilitzem cada dia i la resta, 2 milions, corresponen a granels líquids, com, per exemple, el gasoil i la benzina que arriba de la península i sòlids, com el ciment. Les importacions d'aliments i productes que emprem en el dia a dia, com la llet, les fruites, les verdures, també la roba, element de construcció, arriben via marítima als supermercats i botigues en camions.
0: Són les 7:10. Es preveu que avui continuï la recerca de les dues persones migrants que han desaparegut dissabte capvespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de Formentera. Ahir els van cercar durant tota la jornada per mar i per aire sense èxit. Elena Trinidad.
9: Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aèris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte al vespre es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons varen explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mar amb la intenció d'arribar nedant a la costa. 3 varen ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil el mateix dissabte sobre les 9:30 del vespre, però les altres dues encara no han estat localitzades. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha transcendit els possibles motius pels quals els 5 tripulants abandonaren l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica.
0: Per cert, que amb les 551 persones migrants que han tocat la costa balear durant la setmana, se supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat del mes. Des de principis d'any, 3.169 persones han posat rumpa les illes en 169 embarcacions irregulars. I avui també vos explicam que un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit.
3: La víctima ha estat atesa en un primer moment al centre de salut des d'on l'han derivat finalment a l'Hospital de Son Espases en un helicòpter medicalitzat. S'ha activat, per tant, el codi traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés. Finalment, les ferides han estat més lleus del que es pensava inicialment en un principi i ja ha rebut l'alta.
0: I també vos mostram unes dades del Servei de Salut que preveu acabar l'any amb 3.600 atencions del SAMU 061 a pacients per intoxicacions d'alcohol i drogues, 3.600 en un any. Fins al 15 de juny d'enguany ja se n'han atès 1.500 casos, però les institucions detecten una tendència moderada a la baixa des del 2023, quan en tot l'any se n'atengueren 4.100. El grup d'edat més freqüent és el comprès entre els 20 i els 29 anys, ja que representen el 26,5% del total d'atencions fetes.
3: De fet, Son Espases atén les urgències cada any fins a 1.500 casos d'intoxicacions per alcohol o drogues, com dèiem, unes 20.000 actuacions en els darrers 15 anys. Jordi Puig Garriguer és el responsable de l'unitat de toxicologia clínica de les urgències de Son Espases.
10: Un 10% són menors d'edat, compta amb aquest tema, un 10% són menors d'edat i la gran majoria estan entre els 18 i 25 anys.
3: Tot perquè abusar de l'alcohol o també de les drogues en aquestes edats té conseqüències pel cervell i ens poden desenvolupar trastorns posteriors.
10: Que estan incrementant molt, molt, molt els casos de trastorns de conducta, trastorns en l'esfera de la psicosi i de més, del deliri i de quadres confusionals amb adolescents o gent al final de l'adolescència, entre 18 i 25 anys, que consumeixin aquestes substàncies, ja sigui l'alcohol. O cuidado amb el cannabis, els nous cannabinoides que estan venent por ahí.
3: I pel que fa als intoxicats per alcohol, l'estada mitjana a urgències és de 4 hores, se'ls fa una valoració inicial, se'ls estabilitza i es mira, sobretot, que puguin respirar de manera correcta.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 14 minuts. S'eleven a 13 les víctimes mortals per l'incendi a Los Gallardos, Almeria. També ascendeixen a 10 el nombre de desapareguts. Aquest diumenge, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, l'Infoca, l'ha donat per estabilitzat després de cremar 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui oficines d'atenció ciutadana per avaluar els greus danys estructurals que ha provocat el foc i coordinar les ajudes econòmiques als damnificats.
3: En una visita a l'epicentre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que, malgrat que l'emergència ha baixat a la situació operativa 1, la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, no abandonarà la zona, encara que aquest nivell impliqui habitualment el seu arreplegament.
11: Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
3: I el president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha destacat la coordinació i la cooperació de les administracions en la lluita contra aquest incendi i ha agraït la feina dels centenars d'efectius desplegats.
12: Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
3: I avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el punt de comandament d'Almeria i mantindrà també una trobada amb els responsables del dispositiu d'emergència i de coordinació que treballen en aquests moments en les zones afectades per l'incendi.
0: I aquí a les Illes han controlat l'incendi que aquest diumenge hora baixa s'ha declarat a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor. Els bombers han organitzat torns de feina durant la nit per aconseguir l'extinció total de les flames.
13: La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció. Els operaris han utilitzat màquines excavadores per moure les restes per afavorir l'arribada de l'aigua a les capes inferiors del foc. L'intens fum ha obligat els professionals a usar mascaretes de protecció. Un total de 14 bombers del parc de Llucmajor, Calvià i Manacor han actuat al lloc dels fets. El dispositiu també ha tingut el suport aeri d'un helicòpter de Libanat que ha fet passes continuades per llançar aigua damunt l'incendi.
0: I una errada mecànica en un dels vehicles és el que va causar el greu incendi a Mercapalma Palma que va afectar al manco 5 camions i diversos remolcs. Així ho han revelat les primeres conclusions de la investigació duita a terme pels investigadors de la Policia Nacional a les Balears.
3: De fet, els investigadors han determinat que un camió articulat va patir un sobreescalfament al sistema.

0: elevat.
1: Tot això quan els primers 6 mesos del 2026, de gener a juny, han estat els segons més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Sant Joan des de l'any 1980. Només el supera el primer semestre de l'any passat, del 2025. Així ho reflecteixen les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de 15,9 graus, més de 3 per damunt de la registrada el 1980. L'escalfament també s'accelera.
2: Només en la darrera dècada la temperatura mitjana ja ha augmentat un grau. També la màxima absoluta registrada aquests primers 6 mesos és la segona més alta de tota la sèrie. L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Illes Balears. Així ho explica Enrique Morán, que és el professor de Geografia Física de la UIB.
3: Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo, al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y claro, tarda más en enfriarse.
2: Aquest escenari també planteja importants reptes per a una economia tan depenent del turisme com la Balear. Les temperatures cada vegada més elevades dificulten les activitats a l'aire lliure durant determinades hores del dia, afavorint que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Però per a Cati Torres, professora d'Economia de l'UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
4: Està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs se perd la mort de la posidònia oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la que oxigena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
2: Per això, per aquest motiu, Cati Torres defensa que cal repensar la manera de mesurar l'èxit econòmic i anar més enllà del creixement.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
5: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
6: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
5: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:21. Avui vos parlam del Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Son Espases, que fa cada any entre 500 i 700 intervencions quirúrgiques i atén unes 15.000 consultes externes. Aquest servei és pioner a Europa per les tècniques quirúrgiques innovadores que aplica. Una de les més recents, que destaca perquè és poc invasiva, és l'emprada en infants que pateixen deformitats al peu per causes neurològiques. Carme Moreno.
8: El cap del Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Referència, el doctor Ignasi Sempere, assegura que la unitat de columna és puntera. Son Espases és un dels hospitals d'Europa amb més experiència en cirurgia d'escoliosi en infants on s'utilitza la realitat virtual. Segons Sempere, la tècnica emprada incrementa la seguretat del malalt i redueix el risc de lesió neurològica. L'hospital també disposa d'una unitat de displàsia òssia on es fan tècniques d'allargament d'ossos.
9: I s'avaloren els nens que no tenen capacitat per arribar a una talla mínima, perquè tot el nostre món està dissenyat per una altura per a partir d'un 1,50 m, i per la gent amb una talla inferior al 1,50 m és molt difícil de poder-se moure amb facilitat dintre del nostre món.
8: El doctor Sempere explica que el seu departament és pioner pel seu equipament. A més, és un centre de referència pel que fa a formació. Cada any aquesta unitat atén metges de diferents països d'Europa que es formen a Son Espases. Sempere destaca altres punts forts del Servei de Traumatologia Infantil de Son Espases.
9: És un servei que publica i que està present en totes les reunions internacionals com a ponents de manera puntera. Vull dir, el servei ha presentat ponències per tot el món perquè amb moltes de les línies amb les que treballem som un centre de referència pel resta de centres.
8: El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Infantil de Son Espases és un dels tres

0: hospitals que hi ha a l'Estat, juntament amb el de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el de l'Hospital Niño Jesús, que compten amb un servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia infantil.
1: I ja falta menys d'un mes per a l'eclipsi parcial de sol del 12 d'agost. Eivissa es prepara per rebre milers de visitants i els experts ja recomanen els millors punts per observar-lo amb seguretat, mentre que els hotels a la badia de Portmany ja freguen el pla per aquella data. Esther de Miguel.
2: Compte enrere per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A Eivissa, l'agrupació astronòmica recomana triar amb temps el lloc des d'on seguir aquest espectacle. Concretament, el rang de visibilitat anirà des de Cala d'Or fins a Portinatx. Aconsellen, però, prioritzar espais còmodes i segurs, especialment a la zona de Sant Antoni, on hi haurà més serveis disponibles i fins i tot un festival programat a la platja de Serenal. L'agrupació, per part seva, ha escollit un emplaçament al nord de l'illa, on es reuniran també aficionats arribats, entre d'altres, de París. Santi, el portaveu de l'agrupació, Pedro Pérez.
3: Vamos a montar telescopios, es toda una especie de estudio que vamos a hacer, y fotografía del sol, fotografía astronómica, fotografía estética, y estamos buscando un sitio pues, que no esté a tope de gente.
2: L'expectació també es nota al sector turístic. Els hotels de la badia de Portmany pràcticament ja han penjat el cartell de complet. Damián Marí és el president dels hotelers de la badia.
4: Duim molt de temps parlant durant els anys d'aquest esdeveniment. Ja ho tenim prop, ja queda un mes. I la veritat que estan tots molt il·lusionats i volem que tant els residents com els turistes ho disfrutin.
2: També informaran els clients sobre les mesures de seguretat per seguir l'eclipsi. Si el temps acompanya, Eivissa serà un dels punts privilegiats per gaudir d'aquest fenomen astronòmic.
1: I aquesta que sentiu és la protesta marítima al port d'Andratx ahir amb mig centenar d'embarcacions contra la recent privatització. Els propietaris de petites embarcacions denuncien els preus abusius dels amarraments que es multiplicaran un 600% i reclamen el seu dret a l'accés a la mà.
5: En pancartes com No som transeunts, Som història apunten que els costos són inassumibles i que suposa expulsar del port propietaris històrics. Toni Oliver és el president de l'associació que plega usuaris i amarristes.
6: Esperam una resposta. Hem tingut reunions amb ells, mos han promès una solució, mos han promès que l'estudiarien, que mos dirien coses, i com sempre ni mos han dit res ni mos han contestat a una segona sol·licitud de reunió per veure en quin estat estava la situació.
5: Si la tarifa ara mateix és de 180 euros mensuals, l'octubre podria augmentar fins a superar els 1.000 euros.
7: El principal problema és que ja m'han passat a demanar 1.300 euros per mes, en temporada baixa. Això és inassumible. Jo som un pare de família, som un treballador, i amb aquest dobert m'estim més donar de menjar a la meva família.
8: No podem quedar de fora perquè és el que hem viscut tota la vida.
5: D'ençà del 1968, el Club de Vela del Port d'Andratx, una entitat sense ànim de lucre, era qui gestionava les instal·lacions, però va ser l'any 2002, quan va sortir la concessió a concurs públic i l'empresa IP3M ha assumit definitivament la gestió després d'una batalla judicial. I Vetres Notícies s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb aquesta empresa adjudicatària que no ha volgut fer declaracions.
1: I no deixam la mà, perquè d'ençà que es va prohibir fondejar damunt de praderies de Posidònia l'any 2018, la quantitat de vaixells que hi amarren ha davallat un 70%. El Servei de Vigilància de Posidònia del Govern ajuda en gran mesura que això ocorri, ja que supervisa i informa les embarcacions d'on poden fondejar per no danyar les praderies.
5: Mentre que el 2016 un de cada 5 vaixells ancorava damunt la planta, actualment ho fa un de cada 16 i el Servei de Vigilància explica que es deu principalment al desconeixement. A les Balears, la Posidònia ocupa prop de 630 quilòmetres quadrats. És per això que la Conselleria de Medi Ambient ha incorporat el mapes de Posidònia a diverses aplicacions de navegació perquè els patrons puguin consultar on és segur fondejar. Ho explica Marcial Bardolet, que és el responsable del Servei de Vigilància.
9: Ajuda molt perquè de vegades no veus el fons. Quan fondeja en Posidònia, ens arriba un avís. Anem a l'embarcació, xerram amb el capità.
5: Es recorda que la multa per fondejar damunt Posidònia pot ser d'entre 300 i 100.000 euros, depenent de les dimensions del vaixell, i que si es detecta una infracció relacionada amb la Posidònia es pot contactar amb el Servei de Vigilància.
1: I quan són gairebé les 7 i 28 minuts, és temps de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Balears. Les portades avui se centren en la crisi de l'habitatge i en la plana turística.
10: Diari de Mallorca titula que els lloguers de menys de 1.000 euros ja no apareixen en el mercat immobiliari perquè, segons els agents de propietat immobiliària, els pisos més barats es comercialitzen per habitacions per aconseguir més rendibilitat. I en la imatge apareixen els veïnats més il·lustres del barri palmassat de Sa Calatrava en la commemoració del 50 aniversari de les seves festes. Última hora apunta a l'ajuda directa del govern de 10.000 euros per comprar un habitatge de fins a 380.000 euros per a menors de 40 anys, mentre que la foto és per al bronze de les regatistes mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicens en el Mundial de la categoria 420 a França. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca que les causes del foc que cremà diversos camions a Mercapalma foren accidentals. L'Ara Balears, per la seva part, destaca la manifestació en estrany del passat 5 de juliol per protestar, segons el GOP Terra Ferida i Menys Turisme Més Vida, contra la seva desprotecció. A Eivissa, el periòdico obre amb el tancament de la platja d'Escompte a causa d'un abocament de combustible i la detenció a Eivissa d'un empresari estatunidenc per una petició d'extradició de l'executiu de Donald Trump. Mentre el diari també destaca la bandera vermella a la platja de Compte, al municipi de Sant Josep, i el Menorca, per la seva banda, parla de pressió turística al municipi d'Esgrau, on molts veïnats han deixat d'estiuejar per l'augment dels preus del lloguer turístic.
1: I a la premsa estatal, els diaris recullen els testimonis del tràgic incendi a Almeria.
10: El País obre amb un dels supervivents del foc i diu que les flames ja han cremat 7.000 hectàrees. El Mundo diu que els residents comencen a tornar a les seves cases enmig de tota la destrucció. ABC obre amb la imatge de les cendres de l'incendi, confirmant la mort de la víctima número 13.

0: Hem arribat a les 7:30, repassam ara els temes més destacats d'aquest dilluns, en un dia en què vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies. És un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcobé és professor d'Economia Aplicada de la UIB.
1: Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Y esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
0: Tot plegat en un dia en què també estan pendents de la recerca de dos migrants desapareguts dissabte a la mà, al sud de Formentera.
2: Ahir se'ls va cercar durant tota la jornada per mar, també per aire, sense èxit. Els desapareguts són dos de les cinc persones que es van llançar a la mà des d'una embarcació amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres tres han estat localitzades en vida.
0: I han controlat l'incendi declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
2: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat i molt les tasques d'extinció. I a nit, un altre incendi en un hotel, en aquest cas de Magaluf, ha obligat a mobilitzar efectius dels bombers d'Inca i també de Solla. S'han desallotjat i confinat algun dels clients. En aquest moment, l'incendi està extingit.
0: I l'incendi mortal a Almeria eleva a 13 les persones mortes. Segons el darrer balanç, una dona ha mort a l'hospital a causa de les lesions patides divendres al foc de Los Gallardos.
2: Ja són 10 el nombre de desapareguts. Aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia ha donat per estabilitzat aquest foc després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres.
0: I avui a l'informatiu matí vos hem parlat del Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Son Espases. Cada any fan entre 500 i 700 intervencions quirúrgiques i és un servei pioner a Europa en les tècniques innovadores que aplica.
2: I una de les més recents és justament que destaca perquè és poc invasiva, és l'emprada en els infants que pateixen deformitats al peu per causes neurològiques. Ens ho explica el cap del servei, el doctor Ignasi Sampere.
3: És un servei que publica i que està present en totes les reunions internacionals com a ponents de manera puntera. Vull dir, el servei ha presentat ponències per tot el món perquè moltes de les línies amb les que treballem som un centre de referència pel resta de centres.
0: I mig centenar d'embarcacions del port d'Andratx participen en una protesta contra l'augment dels preus dels amarraments. Uns preus que denuncien que es multiplicaran fins a un 600%.
2: I ahir han pogut llegir pancartes com "No són transeunts, som història", apunten que els costos són inassumibles i suposa expulsar del port a propietaris històrics. Toni Oliver és el president de l'associació que plega usuaris i amarristes.
0: I de Toni Oliver, que ha denunciat aquesta situació, i a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha prohibit aquest diumenge el bany a platges d'Escompte després de detectar una taca de combustible a la mà. Avui es repetiran les analítiques per comprovar si encara hi ha restes de contaminació. I de la crònica internacional, destacam la nova espiral de tensió a la guerra de l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran s'han tornat a bombardejar amb atacs creuats i incertesa sobre l'estret d'Hormuz.
2: Escoltau, aquesta mateixa matinada s'han registrat una altra onada d'atacs contra desenes d'objectius en múltiples ubicacions en el territori iranià per part de l'exèrcit nord-americà. Tot plegat per debilitar la capacitat de Teheran, els Estats Units han atacat en total 140 objectius i els iranians han respost llançant míssils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i també a Jordània.
0: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, avui encetant la setmana amb molta calor i també amb un cel enterbolit. Tindrem aquesta entrada de calitja que ens afectarà al llarg de tota la jornada i que farà que tinguem aquest cel tan tapat al llarg del dia. D'altra banda, quant al termòmetre, aquest es situarà en uns valors bastant elevats a tot el territori. Esperant que sigui a Mallorca on s'assoleixin les xifres més elevades, sobretot a l'interior, on podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus. A la resta de l'illa girarem aproximadament entre els 30 35 i els 39 graus de màxima. A les Pitiuses, la màxima també es situarà entre els 32 i els 36 graus i serà a Menorca, on tindrem unes xifres una mica inferiors, per sota dels 35 graus, tot i que també farà molta calor en aquesta illa. Quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, però sí que tindrem encara qualque redal de maror, principalment al llevant de cada una de les illes. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Artà, 25 a Inca i 26 a Palma. A les Pitiuses, 26 graus a Sant Francesc i 27 a Sant Carles. I a Menorca, 25 graus a Ferreries i 26 al Port de Daia.
5: Informatiu matí. Esports.
0: En els esports, en piragüisme, Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Jacesca, ha conquistat l'or en la prova de C2 200 metres celebrada a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya van entrar tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. Sentim Àngels Moreno.
7: La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
6: Recordant que tan sols unes hores abans havien guanyat el bronze, va ser a la prova del C2 500. I en vela, dos noms propis, els de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç, del Club Nàutic de Calagamba, que es varen penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu, el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la General, i a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt. Izan, que sortia des de la tercera plaça, a la primera volta va aconseguir situar-se segon després d'avançar el líder del Mundial, que és Manu González, però va acabar pujant al tercer calaix del podi. El pilot de Sindioteria retalla així punts al líder, que va acabar sisè a la prova. Sentim Izan.
8: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
6: A MotoGP, Joan Mir, que sortia des de la 13a posició, va caure a la 8a volta. El guanyador va ser Marc Márquez. I el Mundial Femení, Paquita Ruiz, va ser 6a a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilot mallorquina puja dues places a la General i se situa 7a.
9: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la 9a i avui hem sortit de la 9a posició, hem quedat 6a, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
6: En futbol, s'encata una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà a França a la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió on Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Els espanyols i els francesos fa 3 anys seguits que es troben en una semifinal, el 2024 a l'Eurocopa i el 2025 a la Lliga de les Nacions. En totes dues ocasions, la victòria va ser per a la selecció espanyola. Sentim Luis de la Fuente i Lamine Yamal.
10: Siendo conscientes, primero, del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
11: Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
6: Demà a les 9 del vespre a Espanya, a França, i dimecres es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i Argentina. Pel que fa al Mallorca, avui s'encata la segona setmana d'entrenaments i dissabte els vermells jugaran el primer partit amistós. Serà contra el filial, dirigit per Pel Lluís Martí. Aquests dies, a Son Bibiloni, el tècnic del primer equip, Luis García, ja podrà comptar amb els 3 nous fitxatges, Abubaca Sumaoro, Arnau Puigmal i Adrián Fuentes, a més dels, recordem, renovats Zito Lubumbo i Pichu Cuellar. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en ciclisme, el Tour de França, Mathieu van der Poel va guanyar l'etapa 9. Tots els favorits varen arribar amb el pilot, així que la general continua igual, amb Pogacar, líder destacat, Vingegaard segon i Juan Ayuso cinquè. I en tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon. L'italià, número 1 del món, va haver de remuntar davant Alexander Zverev. L'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres tres varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu, el cinquè gran slam en la seva carrera.
0: Gràcies, Marta. Així arribam a les 7:40 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una actualitzam la crònica judicial.
5: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A l'Informatiu Migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Ara són les 7:42 minuts. Un dels punts informatius serà a l'Audiència Provincial de Madrid. Avui delibera sobre els recursos en el cas que investiga a Begoña Gómez.
12: I prenen part 5 magistrats en una reunió a porta tancada entre les resolucions que s'han recorregut si la dona del president espanyol ha de ser jutjada per un tribunal de jurat popular. El passat mes de juny, el jutge Juan Carlos Peinado va enviar a judici a Begoña Gómez i va fixar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i la compareixença quinzenal davant el jutjat. Se l'investiga per delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: I també hem sabut que l'excap de gabinet de Pedro Sánchez haurà de compareixer a la comissió de la CEPI al Senat arran de la seva imputació.
12: El grup parlamentari popular traslladarà a la comissió d'investigació del Senat a l'excap, a qui va ser president de l'empresa pública de Correus, Juan Manuel Serrano, després de ser investigat en el cas Leire. El jutge Pedro el va imputar divendres passat després d'un informe de l'AUCO. Apuntava la seva participació preeminent a la trama del cas per presumptament desestabilitzar causes judicials que afectaven el Partit Socialista i el govern.
0: I a Catalunya, un despreniment de pedres ha provocat la mort d'una nina i ha deixat ferida una dona de 24 anys.
12: La llau de pedres s'ha desprès de les parets de les basses dels estrets de la Fontcalda, una zona de banys d'aigües interiors en el municipi de Tarragona, a Gandesa. Hi han assistit els bombers de la Generalitat, l'helicòpter del grup d'actuacions especial de muntanya i el metge del sistema d'emergències.
0: I aquest dilluns també es compleixen 29 anys de l'assassinat en mans d'ETA de Miguel Ángel Blanco.
12: Avui es farà un acte en la seva memòria a Sant Sebastià organitzat per la fundació que du el nom del regidor del PP del municipi d'Ermua. A Madrid també s'ha organitzat un acte d'homenatge en la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentre que a Palma s'ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia cort.
0: I la crònica internacional, nova espiral de tensió a la guerra de l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran s'han tornat a bombardejar amb atacs creuats i incertesa sobre l'estret d'Hormuz.
12: Aquesta matinada s'ha registrat una altra onada d'atacs contra desenes d'objectius en múltiples ubicacions en el territori iranià per part de l'exèrcit nord-americà, tot per debilitar la capacitat de Teheran. Els Estats Units han atacat 140 objectius i els iranians han respost llançant missils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i a Jordània.
5: Escoltau l'Informatiu Matí i IB3 Ràdio.
0: I quan falta un quart d'hora per les 8 del matí, tornem a les Balears perquè l'Ajuntament de Sant Josep, a Eivissa, ha prohibit aquest diumenge el bany a platges de Compte després de detectar una taca de combustible a la mà. Avui es repetiran les analítiques i es comprovarà si encara hi ha restes de contaminació.
12: La principal hipòtesi és que el gasoil hagi arribat arrossegat pel corrent des d'alguna embarcació que hagués omplit el dipòsit a la mà. Segons ha explicat el consistori, es tracta d'una capa superficial de combustible que es va evaporant amb el pas de les hores. També s'han inspeccionat les embarcacions fondejades a la zona, però no s'ha trobat cap indici que permeti identificar-ne l'origen. Són alguns dels banyistes que, tot i la bandera vermella, no han fet cas a les indicacions de l'Ajuntament de Sant Josep.
13: He estado bañado igual. Es muy fantástico el mar en España.
14: Era imposible estar aquí aunque bebieras agua sin meterte un poquito porque el calor es asfixiante.
15: La gente no hacía caso, nadie se enteraba de nada.
0: I bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'ahir matí. La canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia s'ha trencat i suposa fins al 40% d'aportació a la xarxa municipal. El batlle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, ja fa anys que es repeteixen les incidències pel mal estat de la instal·lació.
16: És una conducció d'aigua que va de l'assaladora en un depòsit de Can Puig de Pollença. L'any passat hi va haver una rotura de l'aigua que va esclatar que durant 10 dies no vàrem tenir subministrament d'aigua. Vàrem utilitzar el pous que teníem, la font. Enguany hi ha hagut distintes rotures i aquesta se va rompre ahir i avui ho estan intentant arreglar. Jo espero que demà de matí estigui arreglada.
0: A Formentera, els veïns del nou circuit de motocross demanen que es desmantelli. Asseguren que els informes tècnics del Consell per autoritzar unes proves eren poc curosos i que, a més, no tenien llicència d'obres per moure terres, entre d'altres irregularitats.
17: El passat 26 d'abril es va fer una prova pel campionat Pitius en un circuit de motocross situat a la venda Espides Català de Sant Francesc i condicionat per l'ocasió. El motoclub Formentera tenia permís del Consell de l'Illa. Hugo Martínez és el conseller d'Esports.
18: Esta, como es una actividad no permanente, pues se hizo bajo una declaración responsable del mismo club. Lo que sucedió es que tras haberse celebrado la prueba, pues nos dimos cuenta de que habían presentado un plano del circuito que no era correcto.
17: Els veïns varen viure el dia de la prova així, segons explica la seva advocada Maite Ferrer.
19: I es troben amb una afluència desmesurada de gent, que a més envaeix terrenys particulars, com que hi va anar tanta gent, inclús aparquen el que era ja la zona de parc natural, que boten les parets de pedra seca, hi ha gent que es dedica a fer les seves necessitats dins d'aquestes parets, hi ha remor, hi ha una polseguera impressionant.
17: Davant les queixes veïnals, el Consell va llevar l'autorització per a altra activitat prevista per a dia 16 de maig i els veïns van interposar una acció pública urbanística de restabliment de la finca a l'estat anterior. Des del club asseguren que tornaran el terreny al seu estat anterior i que actualment només hi entrenen boixos de màxim 12 anys amb motocicletes elèctriques per no ocasionar molèsties als veïns. El Consell de Formentera treballa per cercar terrenys alternatius i que la pràctica del motocross pugui continuar.
0: I ara parlem d'un fenomen que preocupa el sector agrari de Menorca, la presència de paons asilvestrats. Els pagesos denuncien que aquests animals ja s'han escampat per tot i que fan malbé els seus cultius. Cristina Tomàs.
20: Denuncien que es mengen la producció, però també la llavor que han de guardar per a la pròxima sembra. Una situació que, diuen, posa en risc la continuïtat de moltes explotacions. Sentim un dels afectats, Pedro Pellicer, pagès de Rafal Nou.
21: Se menja la producció del lloc i no podem cuir ni la llavor. De què sembrem l'any que ve? Que és que ho han d'abandonar? Jo, la veritat, per lo que me queda de vida, no tinc ganes d'abandonar el camp.
20: Segons Pellicer, els primers exemplars van aparèixer fa anys, però ara assegura que la població s'ha disparat i està fora de control.
21: Almenys n'hi ha 500. Perquè n'hi ha per tots els termes. De cada dia augmenten com les gallines. Una pavo real com una gallina, tantes d'anar a fer 6 com 10. I amb un any que passi això, te tinc que ser ben franc, no pot ser. Que han de partir a sembrar i després encara mos ho hem de menjar, com han fet en la xivada i el cementer. Vull dir, què van? Nosaltres els agafants estem nerviosos.
20: Davant aquesta situació, el sector reclama mesures urgents a l'administració. Demanen que es controli la població d'aquests animals abans que els danys puguin ser encara més importants.
21: Jo vull solucions. No vaig a llevar-los tots. Simplement vaig a reduir el volumen, que augmenta molt de veres. Me sembla que ha arribat el moment que hi ha d'haver un control, perquè si no arribarà el moment que, com que n'hi ha per tots els termes, que serà una isla de pavos reals. I que nosaltres que vivim del camp mos facin mal, mos destrossin tot. Això no hi ha dret.
0: I per cert, que en aquesta hora vos hem d'explicar, vos hem d'alertar que hi ha un embòs molt important a la carretera, a l'autopista d'Inca, en direcció cap a Palma. Pel que sembla, hi ha hagut un accident a l'alçada del polígon de Marratxí i això provoca, com dèiem, molts de quilòmetres d'embòs. De fet, arriba pràcticament fins a Consell. Per tant, molta paciència si vos dirigiu cap a Palma des de l'autopista d'Inca. Aquests fets, aquests accidents, aquests embossos passen tot sovint i avui, precisament, a l'informatiu matí, vos volem parlar de l'ansietat en la conducció. És el que coneixem com amaxofòbia. Perquè és més comuna del que sembla, fins i tot ja està catalogada, aquesta por irracional agafar el volant, un trastorn que va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o d'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. Sol afectar conductors novells, però també persones que ja fa temps que no condueixen. Un 40% dels homes i un 60% de les dones la pateixen. I entre les causes, els experts apunten a l'elevat parc mòbil i a la densitat del trànsit a les Balears.
1: La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, confirma que a molts centres de conducció de l'arxipèlag ofereixen classes específiques per a conductors amb carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
3: Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben a on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complica dir-se'n circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi, quasi.
1: Segons el psicòleg especialitzat en l'ansietat en la conducció, Nacho Calvo, algun d'aquests conductors eviten les vies ràpides o certes carreteres de muntanya. La conducció, diu, es restringeix i es torna més lenta. A més, la tensió més elevada impedeix fer trajectes més llargs.
22: La causa d'aquest problema no és solo sufrir un accident en una situació traumàtica al volante. La persona puede tener dificultades de diferentes tipos, que puede ser, por ejemplo, pues, sufrir unas circunstancias de mucho estrés en su vida y que luego en una circunstancia de conducción, con alguno de los factores mencionados anteriormente, pues aparece o se detona de una forma en la que la persona pues, tiene muchísima ansiedad y no entiende muy bien lo que le ocurre.
1: Els símptomes físics més generals són taquicàrdies, tremolors o marejos. Alguns conductors que pateixen ansietat també expliquen que apareixen pensaments anticipatoris de catàstrofe, així com la possibilitat preconcebuda de generar un accident. Són Paula García i Marina Sobrats.
23: Sí que vaig tenir qualque ensurt en el principi. I bé, també dir que és una situació que fa vergonya, perquè sembla mentida que amb alguna cosa tan quotidiana pugui generar una resposta emocional tan gran.
24: El meu por més gran és el de no frenar. Clar, això era un problema i vaig apuntar-me a classes de por de conduir.
1: Dels afectats per la amaxofòbia, un 40% són homes i un 60% són dones, encara que molts homes asseguren els experts o confessen menys.
5: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: I ara falten 7 minuts per les 8 del matí i vos explicam que el mercat internacional ha guanyat pes a les galeries d'art de Mallorca. El sector galerístic assegura que els compradors internacionals ja són el principal motor de ventes i veu amb bons ulls el nou reglament europeu que digitalitzarà les autoritzacions per exportar béns culturals.
25: És el cas de la galeria Reus a Palma, on el mercat dels Estats Units representa més d'un 30% de la seva facturació. Fran Reus, el president de l'Associació Art Palma Contemporani, explica algunes de les nacionalitats que més compren.
26: Tenim clients i col·leccionistes asiàtics, que també estan vinguent bastant, també sobretot coreans i japonesos, i també canadencs, que també estan arribant a poc i que també qual cobra hem enviat cap allà en els darrers mesos.
25: A la galeria Cisà, també a Palma, expliquen que aquest canvi s'ha consolidat en els darrers 5 anys. Bel Font, que és la directora de la galeria, assenyala com moltes d'aquestes obres acaben decorant habitatges de luxe i que els compradors no només cerquen peces d'art, sinó també artistes locals.
2: Els nostres principals clients són estrangers. Estrangers que tenen segona residència aquí a Mallorca i estrangers que potser estan de viatge de plaer. Compren els mobles aquí, volen tenir art a les parets o escultures a dins casa d'artistes d'aquí.
25: A més, el sector veu amb bons ulls el nou reglament europeu que digitalitzarà les autoritzacions per exportar béns culturals perquè confien que agilitzarà els tràmits. Ara bé, critiquen la decisió de mantenir l'IVA cultural espanyol al 21%, consideren que el resta competitivitat respecte d'altres països europeus i reclamen al govern una rebaixa de l'impost.

0: I a Menorca, es claustre eclosiona. El 15 de juliol, els mexicans Molotov desembarquen a Mahó amb una gira que celebra 3 dècades de trajectòria. Abans d'endinsar-se en el gruix de l'estiu, aquest espai mahonès, situat al pati del claustre del Carme, vol consolidar un model que combina grans figures de la música estatal i internacional amb artistes emergents, talent balear, jazz, cinema i sessions de DJ, oferint una programació pràcticament diària. Ho explica Anna Gornès, que és la seva cap de comunicació.
1: La programació del claustre s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Mahó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt.
0: L'agenda és plena d'esdeveniments i el mes de juliol n'és una bona mostra.
2: Sí, perquè després del concert de Raimundo Amador, Javi Medina o Lucía Fumero, aquesta setmana arriba un dels moments més esperats de la temporada amb 3 actuacions de primer nivell. El divendres, els mexicans Molotov amb himnes com aquest. O d'altres, com Frijolero, Voto Latino, autèntics símbols de diverses generacions, gràcies a un estil irreverent que fusiona rock, punk, metal i hip-hop amb una marcada crítica social.
1: Els mexicans ara mateix estan de gira mundial celebrant els seus 30 anys d'escenaris, que es diu Ràpid, i els dies següents hi haurà Mishima i De Pedro, també noms prou destacats. Més endavant, ja cap a final de mes, podreu veure a Maria Jaume i Pablo Pablo, que també està generant molta expectació.
2: El directe de Molotov continua sent sinònim d'energia, contundència i una connexió única amb el públic, i la música continuarà tal com explicava Gornès el 17 de juliol amb Mishima. Hauria de ser tan lluny de la meva memòria. Després continuaran De Pedro, Maria Jaume i Pablo Pablo, però també Perico San Beat Trio, Maria Rodés, Muchachito Bombo Inferno, Queralt Lahoz, Ginestà, Joel López, Dorian o Estrella Morente, la clau de l'èxit que els permet tenir tanta gent és segurament el lloc privilegiat on se troba.
1: La resta de dies, concerts per a tots els gustos. Dimecres, divendres, dissabte, diumenge, tenim música en directe, que just en el centre de Mahó, i això és una excepcionalitat que val la pena aprofitar.
2: Tot confirmant un estiu que torna a situar aquest espai, el claustre, com una de les grans referències culturals, ja no tan sols de Menorca, sinó de totes les Illes Balears.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 13 de juliol, en què vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies. És un rècord històric i això suposa un increment del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcover és professor d'Economia Aplicada de la UIB.
2: Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Y esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
1: Tot d'una ho ampliam, abans però repassam els titulars del dia. Avui es reprèn la recerca de dos migrants desapareguts dissabte a la mà, al sud de Formentera.
3: Ahir se'ls va cercar durant tota la jornada per mar, també per aire, sense èxit. Els desapareguts són dues de les cinc persones que van llançar a la mà des d'una embarcació amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres tres han estat localitzades en vida, mentre acabam de saber que ahir es van rescatar altres 29 persones migrants d'origen subsaharià, 8 milles de Cabrera. Van intervenir Salvament Marítim i el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil.
1: I la darrera hora ara mateix passa per un accident de trànsit a l'autopista d'Inca, a l'alçada del polígon de Marratxí. Tal vegada veureu notat si circulau en aquests moments per aquesta carretera, perquè està provocant embossos molt importants. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobant retencions en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca degut a un accident múltiple a les altures polígon de Marratxí, sentit Palma. Això està causant retencions que arriben fins al Consell demanant extremint precaucions en aquest tram. També trobareu retencions a la via de cintura trobant tràfic que comença des de l'ABLA fins al polígon de Can Valero. A la cosa de la resta de carretera es trobarà un tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies i de molta paciència a tots els que vos toqui passar per aquest embòs, els que veniu des de l'autopista d'Inca en direcció cap a Palma. I també destacam que s'ha controlat l'incendi declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
3: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat i molt les tasques d'extinció. I a nit, un altre incendi, en aquest cas en un hotel de Magaluf, ha mobilitzat efectiu dels bombers d'Inca, de Solla i també de Palma, s'han desallotjat i també confinat. Algun dels seus clients, l'incendi finalment s'ha donat per extingit.
1: I també tenim notícia, també tenim actualització de l'incendi mortal a Almeria, que ja eleva a 13 les persones mortes. Segons el darrer balanç, una dona ha mort a l'hospital a causa de les lesions patides divendres al foc de Los Gallardos.
3: I ja són 10 també el nombre de desapareguts. Aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia ha donat per estabilitzat el foc després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament prohibeix el bany a les platges del Comte després de detectar una taca de combustible a la mà.
3: I avui mateix es repetiran les analítiques per comprovar si encara hi ha restes de contaminació. La principal hipòtesi és que el gasoil hagi arribat arrossegat pel corrent des d'alguna embarcació que hauria omplit el dipòsit a la mà. Segons ha explicat el consistori, es tracta d'una capa superficial de combustible que es van evaporant amb el pas de les hores.
1: En els esports, avui parlant de piragüisme, perquè Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Jacevska, ha conquistat l'or en la prova de C2 200 metres a Montreal. I en vela, les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç, del Club Nàutic Calagamba, es van empenjar la medalla de bronze. Va ser la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu, el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins, a Moto2. Izan Guevara va ser tercer i el segon a la general. I en MotoGP, Joan Mir va caure i no va sumar cap punt. I en futbol, s'encerta una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà a França a la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge.
1: I avui començam una setmana marcada especialment per la calor, sobretot a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui començant la setmana amb molta calor a totes les illes, tot i que serà sobretot en el centre de Mallorca, on s'assoliran la màxima més elevada, podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus. Esperant que les pitiuses, les màximes més elevades girin aproximadament entre els 32 i els 36 graus, mentre que a Menorca ens situarem una mica per sota, però també farà molta calor. La màxima en aquesta illa girarà aproximadament entre els 32 i els 35 graus. Més enllà d'això, també bé destacarà la calitja. Avui ens espera una jornada amb un cel molt enterbolit a totes les illes. Una pols en suspensió que, de moment, encara ens continuarà afectant en vista demà. El vent per al seu costat bufarà fluix, ho farà principalment de component sud i sud-oest i tindrem maró a la costa de l'est de cada una de les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Sant Miquel i 27 a la Savina. A Menorca, 26 graus a Cal en Bosc i 27 a Castell. I a Mallorca, 25 graus a Vilafranca, 26 a Sant Llorenç i 27 a Andratx.
1: Temperatures quan són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Començam.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies. El 2025 s'han enfilat fins als 17 milions i mig de tones. Això vol dir que és un increment de més del 4% respecte de l'any 2024. L'increment del consum entre una població resident que creix i també l'arribada de turistes disparen les demandes d'importacions. De fet, a les illes, el percentatge de béns que venen de fora guanya amb escreix el volum d'exportacions. Aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, de combustibles, de materials de construcció, també d'hidrogen i d'hidrocarburs, agreuja la dependència logística de l'exterior.
3: Sí, és un moviment que tensa i molt als ports de les illes, al més saturats, a Eivissa. Toni Ginart és el director de l'Autoritat Portuària de les Balears.
7: Aquests ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement, no podríem abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindríem capacitat per abastir-les.
3: Crida l'atenció que la majoria dels béns de consum, també de combustibles, provenen de les importacions dels mercats exteriors de la península, també d'arreu del món. Fixeu-vos, desembarquen als ports de les illes més de 12 milions de tones de mercaderies, més del 70%, una xifra que contrasta, i molt, amb les exportacions, només són 5 milions de tones, que només representen 28%.
7: Som un territori que no té una producció pròpia per abastir-se en quant a molt d'elements de consum, com les robes, el menjar, etc. I són un territori que clarament importa mercaderia.
3: El professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcobé, alerta que aquest fort creixement del trànsit mercantil es converteix en una comunitat molt dependent de l'exterior. I això, diu, ens fa més vulnerables.
2: Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
3: I encara més, aquest rècord de mercaderies també està fortament vinculat amb la fortalesa econòmica. Fins i tot, els darrers anys, les mercaderies estan evolucionant per sobre del que és l'economia a causa de l'especialització. Un altre factor, la competència creixent entre les navilieres. Ara bé, el monocultiu turístic, amb l'especialització productiva, arrasa amb les economies de quilòmetre zero.
2: Hemos visto lo que ha ocurrido con la leche, hemos visto cómo las fábricas de cemento y otras muchas fábricas pues han dejado de producir en Baleares porque donde está la especialización productiva es en el turismo, es en el sector de servicios.
3: I l'arribada creixent de productes via marítima tensa la capacitat dels ports de les Balears perquè el sistema logístic és de cada cop més complex. Això s'hi suma l'amenaça de les ruptures d'estoc i la interrupció de les cadenes de subministrament que fa que es registrin episodis de desabastiment.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 10 minuts. Es preveu que avui continuï la recerca de dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre, després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de Formentera. Ahir els van cercar durant tota la jornada per mar i aire sense èxit. Elena Trinidad.
8: Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte al vespre es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons varen explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mar amb la intenció d'arribar nedant a la costa. 3 varen ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil el mateix dissabte sobre les 9 i mitja del vespre, però les altres dues encara no han estat localitzades. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha transcendit els possibles motius pels quals els 5 tripulants abandonaren l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica.
1: I hem de parlar també avui d'una nova embarcació amb migrants que ha arribat a les costes de les Illes. Ha estat aquest diumenge 8 milles de Cabrera amb 29 persones a bord. D'aquesta manera ja són pràcticament 600 les persones migrants que han tocat la costa balear durant la setmana passada i se supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat del mes. Des de principis d'any, 3.200 persones han posat rumb a les Illes en 170 embarcacions irregulars. I avui també destacam que un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit.
9: Així és, la víctima ha hagut de ser atesa en un primer moment al centre de salut des d'on l'han derivat a l'Hospital de Son Espases en un helicòpter medicalitzat. S'ha activat el codi de traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés finalment. Les ferides han estat més lleus dels que es pensava en un principi i ja ha rebut l'alta.
1: I atenció a aquesta dada que han conegut avui, i és que el Servei de Salut preveu acabar l'any amb 3.600 atencions del SAMU 061 a pacients per intoxicacions d'alcohol i drogues. Són pràcticament 10 atencions cada dia per aquest motiu. Fins al 15 de juny d'enguany se n'han atès 1.500 casos, però les institucions han detectat una tendència moderada a la baixa des del 2023, quan en tot l'any se'n van atendre més de 4.000 casos. El grup d'edat més freqüent és el comprès entre els 20 i els 29 anys, que representa un quart del total de les atencions fetes.
9: Dita l'atenció que Son Espases atén urgències cada any fins a 1.500 casos d'intoxicacions per alcohol i també de drogues. Unes 20.000 actuacions en els darrers 15 anys. Jordi Puiggarriguer és el responsable de la unitat tot psicològica de la clínica de les urgències de Son Espases.
10: Un 10% són menors d'edat, compte amb aquest tema, un 10% són menors d'edat i la gran majoria estan entre els 18 i 25 anys.
9: Abusar de l'alcohol, també de les drogues, en aquestes edats té conseqüències pel cervell i es poden desenvolupar trastorns posteriors.
10: Que estan incrementant molt, molt, molt els casos de trastorns de conducta, trastorns en l'esfera de la psicosis i de més, del deliri i de quadres confusionals amb adolescents o gent al final de l'adolescència, entre 18 i 25 anys, que consumeixin aquestes substàncies, ja sigui l'alcohol. O cuidado amb el cannabis, els nous cannabinoides que estan venent por ahí.
9: Pel que fa als intoxicats per alcohol, l'estat de mitjana a urgències és de 4 hores, se'ls fa una valoració inicial, se'ls estabilitza i es mira sobretot que puguin respirar de manera correcta.
1: Són les 8 i 14 minuts. S'han elevat a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria. També se'n deixen a 10 el nombre de desapareguts. Aquest diumenge, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, l'Infoca, l'ha donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui oficines d'atenció ciutadana per avaluar els greus danys estructurals causats pel foc i coordinar les ajudes econòmiques als damnificats.
9: Sobre el terreny, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que, malgrat que l'emergència hagi baixat a la situació operativa 1, la unitat militar d'emergències no abandonarà la zona, encara que aquest nivell impliqui habitualment el seu replegament.
11: Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
9: I el president andalús, Moreno Bonilla, ha destacat la coordinació i també la cooperació de les administracions en la lluita contra aquest incendi i ha agraït la feina dels centenars d'efectius desplegats.
12: Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
9: Tot això quan avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el punt de comandament d'Almeria i mantindrà també una trobada amb els responsables dels dispositius d'emergència i de coordinació que treballen en aquests moments a les zones afectades pel sinistre.
1: I aquí a les Illes, un altre incendi aquesta matinada, en aquest cas en una sisena planta d'un hotel de Magaluf. Ha mobilitzat els efectius dels bombers d'Inca i Solla. S'han desallotjat i confinat algun dels clients. L'incendi, però, finalment s'ha donat per extingit. I també s'ha controlat l'incendi que ahir diumenge hora baixa es va declarar a les instal·lacions de Mac Insular a Llucmajor. Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames.
13: La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció. Els operaris han utilitzat màquines excavadores per moure les restes i així afavorir l'arribada de l'aigua a les capes inferior del foc. L'intens fum ha obligat els professionals a usar mascaretes de protecció. Un total de 14 bombers dels parcs de Llucmajor, Calvià i Manacor han actuat en el lloc dels fets. El dispositiu també ha tingut el suport aeri d'un helicòpter de Libanat que ha fet passes contínues per llançar aigua damunt l'incendi.
1: I es confirma que una errada mecànica en un dels vehicles és el que va provocar el greu incendi a Mercapalma, que va afectar al Manco 5 camions i diversos remolcs. També va obligar a desallotjar el poblat de Sant Banya. Així ho revelen les primeres conclusions de la investigació que s'ha duit a terme per part dels investigadors de la Policia Nacional a les Balears.
13: Els investigadors han determinat que un camió articulat va patir un sobreescalfament al sistema de frenada mentre circulava, que és el que va elevar molt la temperatura a les rodes, i quan aquestes van entrar en contacte amb la vegetació seca que hi havia a la plaça d'estacionament d'aquest vehicle, es va originar el foc. La investigació ha descartat qualsevol intencionalitat o naturalesa criminal en l'origen del sinistre.
1: Ja ho sentiu, per tant, un foc totalment fortuït, un petit escalfament que va provocar que s'escampàs el foc a causa de les altes temperatures i també l'ambient sec, i precisament les elevades temperatures, aquest factor de risc, no disminueixen a les Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia té actiu per avui l'avís taronja, en concret a l'interior de Mallorca. Allà les màximes podran fregar els 40 graus. A la resta de l'illa i a la resta de l'arxipèlag hi ha avís groc i les temperatures podrien arribar als 37 graus.
13: És per això que el servei d'emergència, l'U2, ha activat l'alerta taronja que correspon al nivell IG1 del pla Meteoval. A més, el risc d'incendi forestal segueix sent elevat.
1: I fa imbalanç avui també

0: És una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física de la UIB.
1: Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo, al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y claro, tarda más en enfriarse.
0: Aquest escenari també planteja importants reptes per a una economia tan dependent del turisme com la Balear. Les temperatures cada vegada més elevades dificulten les activitats a l'aire lliure durant determinades hores del dia, afavorint que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Però per a Cati Torres, professora d'Economia de la UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
2: Està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs se perd la mort de la posidònia oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la que oxigena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
0: Torres defensa que cal repensar la manera de mesurar l'èxit econòmic i anar més enllà del creixement.
3: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Són les 8:21. El Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Son Espases fa cada any entre 500 i 700 intervencions quirúrgiques. També atén prop de 15.000 consultes externes. Aquest servei és pioner a Europa per les tècniques quirúrgiques innovadores que aplica. Una de les més recents, que destaca perquè és poc invasiva, és l'emprada en infants que pateixen deformitats al peu per causes neurològiques. Carme Moreno.
6: El cap del Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Referència, el doctor Ignasi Sempere, assegura que la unitat de columna és puntera. Son Espases és un dels hospitals d'Europa amb més experiència en cirurgia d'escoliosi en infants, on s'utilitza la realitat virtual. Segons Sempere, la tècnica emprada incrementa la seguretat del malalt i redueix el risc de lesió neurològica. L'hospital també disposa d'una unitat de displàsia òssia on es fan tècniques d'allargament d'ossos.
7: I s'avaloren els nens que no tenen capacitat per arribar a una talla mínima, perquè tot el nostre món està dissenyat per una altura per a partir d'1,50 m, i per la gent amb una talla inferior al 1,50 m és molt difícil de poder-se moure amb facilitat dintre del nostre món.
6: El doctor Sempere explica que el seu departament és pioner pel seu equipament. A més, és un centre de referència pel que fa a formació. Cada any aquesta unitat atén metges de diferents països d'Europa que es formen a Son Espases. Sempere destaca altres punts forts del Servei de Traumatologia Infantil de Son Espases.
7: És un servei que publica i que està present en totes les reunions internacionals com a ponents de manera puntera. Vull dir, el servei ha presentat ponències per tot el món perquè amb moltes de les línies amb les que treballem som un centre de referència pel reste de centres.
6: El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Infantil de Son Espases és un dels tres hospitals que hi ha a l'Estat, juntament amb el de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el de l'Hospital Niño Jesús, que compten amb un servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia infantil.
3: I d'ençà que es va prohibir fondejar damunt de praderies de Posidònia l'any 2018, la quantitat de vaixells que amarren ha davallat un 70%. El Servei de Vigilància de la Posidònia del Govern ajuda en gran mesura que això ocorri, ja que supervisa i informa les embarcacions d'on poden fondejar per no danyar les praderies.
0: Mentre que el 2016 un de cada 5 vaixells ancoraven damunt la planta, actualment ho fa un de cada 16, i el Servei de Vigilància explica que es deu principalment al desconeixement. A les Balears, la Posidònia ocupa prop de 630 km².

0: És per això que la Conselleria de Medi Ambient ha incorporat els mapes de Posidònia a diverses aplicacions de navegació perquè els patrons puguin consultar on és segur fondejar. Ho explica Marcial Verdolet, responsable del servei d'emergència.
1: Ajuda molt perquè de vegades no veus el fons. Quan fondeja en Posidònia, ens arriba un avís. Anem a l'embarcació, xerrem amb el capità.
0: La multa per fondejar damunt Posidònia pot ser d'entre 300 i 100.000 euros, depenent de les dimensions del vaixell, i si es detecta una infracció relacionada amb la Posidònia, es pot contractar amb el servei d'emergència.
2: I han de dir que avui ja falta manco d'un mes per l'eclipsi que es produirà el dia 12 d'agost. Per tant, les administracions admeten que serà un repte logístic, així ho ha definit el govern central, que ja ha preparat un dispositiu de protecció civil i emergències. Disposa d'aquest pla perquè, segons reconeix, es preveu una escalada progressiva de l'activació dels plans autonòmics per evitar aglomeracions i incidents durant aquesta jornada, per la que, com deien, ja falta manco d'un mes. Ara ja és 13 de juliol. Així arribam a les 8 i 25 minuts. Ara, els esports.
3: Informatiu matí. Esports.
2: I parlant de piragüisme, perquè Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Yarshevska, ha conquistat l'on la prova de C2 200 metres celebrada a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya varen entrar tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. Sentim Àngels Moreno.
5: La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
4: Recordant que tan sols unes hores abans havien guanyat el bronze a la prova del C2 500. I en vela, dos noms propis, els de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicens, del Club Nàutic Calagamba, que es van penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la General, i a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt. Izan, que sortia des de la tercera plaça, la primera volta va aconseguir situar-se segon, després d'avançar el líder del Mundial, que és Manu González, però va acabar pujant al tercer calaix del podi. El pilot de Sindioteria retalla punts al líder, que va acabar sisè a la prova. Sentim Izan.
6: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
4: I a MotoGP, Joan Mir, que sortia des de la 13a posició, va caure a la 8a volta. El guanyador va ser Marc Márquez. I el Mundial Femení, Paquita Ruiz, va ser 6a a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilot mallorquina puja dues places a la General i se situa a 7a.
7: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la 9a i avui hem sortit de la 9a posició, hem quedat 6a, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup que el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a veure si aconseguim estar un poc més endavant.
4: En futbol, s'encerta una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà França a la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió en què Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Els espanyols i els francesos fa 3 anys seguits que es troben en una semifinal, el 2024 a l'Eurocopa i el 2025 a la Lliga de les Nacions. En totes dues ocasions, la victòria va ser per a la selecció espanyola. Sentim Luis de la Fuente i Lamine Yamal.
8: Siendo conscientes, primero, del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
9: Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
4: Demà a les 9 del vespre, Espanya-França, i dimecres a la mateixa hora es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Pel que fa al Mallorca, avui s'ha encetat a la segona setmana d'entrenaments i dissabte els vermells jugaran el primer partit amistós. Serà contra el filial, dirigit per Pep Lluís Martí. Aquest dia se som Bibiloni, el tècnic del primer equip, Luis García, ja podrà comptar amb els tres fitxatges nous, Abubaca Sumauro, Arnau Puigmal i Adrián Fuentes, a més dels, recordam, renovats, Zito Lubumbo i Pichu Cuellar. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en ciclisme, el Tour de França, Mathieu Van Der Poel va guanyar l'etapa 9. Tots els favorits varen arribar amb el pilot, així que la general continua igual, amb Pogacar, líder destacat, Vingegaard segon i Juan Ayuso cinquè. I en tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon. L'italià, número 1 del món, va haver de remuntar Alexander Zverev perquè l'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres tres ja varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu i el que és el cinquè gran slam en la seva carrera. Amb tennis, posant punt final a la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dilluns. Avui vos hem avançat que els ports de les Balears va moure el 2025 una quantitat de 17,5 milions de tones de mercaderies.
2: Un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen directament amb el major consum d'una població que creix, també evidencia la dependència logística de l'exterior.
1: I s'ha produït un incendi en una sisena planta d'un hotel de Magaluf que ha mobilitzat efectius dels bombers d'Inca i de Solla.
2: S'ha registrat a nit, s'han desallotjat i també confinat alguns dels clients l'incendi, però finalment s'ha donat per extingir.
1: També s'ha controlat el foc declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
2: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat i molt les tasques d'extinció.
1: I a Almeria s'eleven a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos. També ascendeixen a 10 el nombre de desapareguts.
2: I aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia l'ha donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui mateix oficines d'atenció a la ciutadania mentre el president del govern, Pedro Sánchez, visitarà la zona del sinistre.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Formentera es preveu que avui continuï la recerca de dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de l'illa. Esther de Miguel, bon dia.
3: Bon dia. Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte al vespre es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons van explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mar amb la intenció d'arribar nedant a la costa.
1: I a Menorca, els laboratoris remetran avui els resultats de les analítiques d'aigua preses diumenge a la platja de Sant Andrià, Ciutadella. Àngel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després dels vessaments fecals detectats dijous a la nit i que han mantingut la platja tancada durant tot el cap de setmana. Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir l'accés dels banyistes a l'aigua. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter que han estat la causa de l'incident.
1: I continuen els talls d'aigua Pollença pel trencament d'una canonada. 24 hores després es treballa per enllestir l'avaria i poder restablir el servei avui mateix. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. S'ha produït en el camí del Puig en una canonada d'impulsió d'aigua que prové de la desalinizadora d'Alcúdia i que ha obligat el consistori a tallar l'aigua 10 zones del municipi i a baixar també la pressió al port de Pollença.
1: I de les carreteres, de l'estat de la circulació en aquesta hora, us hem de recordar que ja fa uns minuts, a primera hora, s'ha produït un accident de trànsit a l'autopista d'Inca a l'alçada del polígon de Marratxí, en direcció cap a Palma. I això ha provocat bastant d'embòs, molt de quilòmetres. Quina és la situació en aquesta hora? Nelly García, bon dia.
6: Bon dia. I en aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Inca en sentit Palma, en el tram comprès entre el polígon de Marratxí i la sortida de Consell per un accident múltiple. Rogo als usuaris que tenen millor precaució en aquest tram. Això és tot per ara. Bon dia.
1: I d'aquesta és la darrera hora de la Direcció General de Trànsit. Així arribam a les 8:33. Ara, a l'entrevista, parlam de baixes laborals.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Perquè ha estat un dels temes de polèmica la setmana passada, volem conèixer quins són els motius de l'increment de baixes laborals i ho volem fer amb una experta. En parlam amb Maria Dalmà Crespí, que és professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ja fa anys que investiga aquest fenomen. Bon dia i benvinguda a l'informatiu matí.
7: Bon dia.
1: Si s'hagués d'assenyalar una causa principal d'aquest augment de baixes laborals, se'n podria dir un? Quina és la situació aquí a les Balears?
7: Bueno, no crec que hi hagi una causa principal. El que sempre dèiem és que és un fenomen molt complex que té una multitud de causes, però entre elles poden assenyalar l'està complicat de la sanitat pública, que té moltes llistes d'espera i està molt saturada després de la pandèmia del Covid. I després també, per exemple, la millora de la tassa d'ocupació i d'atur, perquè sí que hi ha un fenomen que és molt comú a altres països europeus, que quan millores l'atur, s'han pujat també les baixes, perquè quan l'atur és alt, les persones perceben un risc de ser despedides si se donen de baixa, i en canvi quan l'atur baixa, aquest risc, aquesta percepció disminueix, i també és més com que les persones s'agafin una baixa quan la necessiten.
1: I si parlem de tipologies de baixes laborals o de tipus de malaltia o problema de salut, també s'ha incrementat el nombre de baixes laborals relacionades amb la salut mental?
7: Sí, les que més s'han incrementat són les àlgies, que són malalties musculoesquelètiques, i les malalties per salut mental són la causa que més ha crescut en els darrers 5 anys i s'han convertit ja en la principal causa de baixes de llarga durada entre joves de menys de 30.
1: Quines solucions hi hauria per revertir aquest augment de baixes laborals, sobretot quan es denuncia que hi ha baixes que tal vegada s'allarguen més d'allò que seria necessari, com vostè deia, per una qüestió de falta d'assistència mèdica, de que la sanitat no arriba a temps? Imaginem que un factor important podria ser millorar aquesta atenció sanitària perquè les baixes arriben quan són necessàries i no més tard, i també perquè no s'allarguin més del que siguin necessàries. És, per tant, aquest augment dels recursos sanitaris una prioritat important per a aquesta situació?
7: Exacte, seria important millorar la sanitat pública, i a més també l'any passat se va aprovar a Balears un conveni entre la Conselleria de Salut i l'Institut Nacional de Seguretat Social i les mútues, per les quals les mútues d'accident de treball puguin començar a prestar assistència sanitària per malalties musculoesquelètiques. I així, no, que els pacients de la sanitat pública que estiguin de baixa puguin ser derivats a la seva mútua per tractar-se d'aquest tipus de malalties i fer rehabilitació. I s'està posant en marxa aquest conveni. Haurem de veure si realment té un impacte important, però també pot ser una manera de lleugerar la sanitat pública i de diviar els efectes de les llistes d'espera, per dir-ho així.
1: Idò, avui hem parlat d'aquesta qüestió. Maria Dalmà Crespí, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, moltes gràcies per atendre'm aquesta telefonada de l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Ara són les 8:37.
8: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com anem, com esteu? Hola.
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
8: És el moment de posar els punts sobre les is.
11: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
8: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
12: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Això ho ha fet un professional.
13: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
12: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
14: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
15: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
12: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Escoltau l'informatiu Matí i Ivetres Ràdio.
1: Ara hem arribat a les 8:39, moment de repassar altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. Avui un dels punts informatius serà a l'Audiència Provincial de Madrid, perquè allà s'ha de deliberar sobre els recursos en el cas que s'investiga Begoña Gómez.
16: I prenen part 5 magistrats en una reunió porta tancada entre les resolucions que s'han recorregut si la dona del president espanyol ha de ser jutjada per un tribunal de jurat popular. I és que el passat mes de juny el jutge Juan Carlos Peinado va enviar a judici Begoña Gómez i va fixar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i la compareixença quinzenal davant el jutjat. L'investiguen per delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
1: I l'excap de gabinet de Pedro Sánchez haurà de comparèixer a la comissió CEPI del Senat arran de la seva imputació.
16: El grup parlamentari popular traslladarà la comissió d'investigació del Senat, qui va ser president de l'empresa pública de Correus, Juan Manuel Serrano, després de ser investigat en el cas Leire. El jutge Pedraz el va imputar divendres passat després d'un informe de la Unitat Central Operativa. Assenyalava la seva participació preeminent en la trama del cas presumptament per desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern.
1: I a Catalunya, un despreniment de pedres ha causat la mort d'una nina i ha deixat ferida una dona de 24 anys.
16: La llau de pedres s'ha desprès de les parets de les basses dels estrats de la Fontcalda, una zona de bany d'aigües interiors en el municipi de Tarragona. Hi han assistit els bombers de la Generalitat, l'helicòpter, el grup d'actuacions especials de muntanya i els metges del sistema d'emergències.
1: I a nit passada hi va haver una manifestació a Pamplona per rebutjar la darrera agressió sexual a una dona durant les festes de Sant Fermín.
16: Segons les investigacions, va ser el passat dia 9 de juliol. De moment ha estat detengut un home com a presumpte autor de l'agressió sexual. Va ser a la Vuelta del Castillo. L'Ajuntament de Pamplona ha fet una declaració institucional de condemna i rebuig.
1: I recordem també que aquest dilluns fa 29 anys de l'assassinat per part d'ETA de Miguel Ángel Blanco.
16: Avui es farà un acte en la seva memòria a Sant Sebastià organitzat per la Fundació que du el nom del regidor del PP d'Ermua. A Madrid també s'ha organitzat un acte d'homenatge en la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i a Palma Cort s'ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
1: A la crònica internacional, pendents de la nova espiral de tensió a la guerra de l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran s'han tornat a bombardejar amb atacs creuats i en aquests moments hi ha incertesa sobre l'estret d'Hormuz.
16: Aquesta matinada s'ha registrat una altra onada d'atacs contra desenes d'objectius en múltiples ubicacions en el territori iranià per part de l'exèrcit nord-americà, tot per debilitar la capacitat de Teheran. Mentrestant, els Estats Units han atacat 140 objectius i els iranians han respost llançant missils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i a Jordània.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 8:42 minuts. Avui a l'informatiu matí parlant també de la maxofòbia. És la por o l'ansietat a la conducció i és més comuna d'allò que sembla. Fins i tot ja està catalogada, un trastorn que va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o l'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. Sol afectar conductors novells, però també persones que ja fa temps que no condueixen. Un 40% dels homes i un 60% de les dones la pateixen. Entre les causes, els experts apunten a l'elevat parc mòbil i a la densitat del trànsit a les Balears.
16: La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescola, Joana Ribas, confirma que molts centres de conducció de l'arxipèlag ofereixen classes específiques per a conductors en carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
9: Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben a on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complicadíssim circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi.
16: Segons el psicòleg especialitzat en l'ansietat en la conducció, Nacho Calvo, alguns d'aquests conductors eviten les vies ràpides o certes carreteres de muntanya. La conducció, diu, es restringeix i es torna més lenta. A més, la tensió més elevada impedeix fer trajectes més llargs.
17: La causa d'aquest problema no és solo sufrir un accidente, una situació traumàtica al volante. La persona puede tener dificultades de diferentes tipos, que puede ser, por ejemplo, sufrir unas circunstancias de mucho estrés en su vida y que luego en una circunstancia de conducción, con alguno de los factores mencionados anteriormente, pues aparece o se detona de una forma en la que la persona pues tiene muchísima ansiedad y no entiende muy bien lo que le ocurre.
16: Els símptomes físics més generals són taquicàrdies, tremolors o marejos. De fet, alguns conductors que pateixen ansietat també expliquen que apareixen pensaments anticipatoris de catàstrofe, així com la possibilitat preconcebuda de generar un accident. Són Paula García i Marina Soberats.
18: Sí que vaig tenir qualque ensurt en el principi. I bé, també dir que és una situació que fa vergonya, perquè sembla mentida que amb alguna cosa tan quotidiana pugui generar una resposta emocional tan gran.
19: El meu por més gran és el de no frenar. Clar, això era un problema i vaig apuntar-me a classes de por de conduir.
1: I d'aquí uns segons arribarem a les 8 i 45 minuts. Per tant, comencen 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: I de Tres Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45 minuts. Bon dia. Controla l'incendi que a hora baixa es va declarar a les instal·lacions de Màquins Solar i un major. Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Però avui retencions a carretera d'Inca degut a un accident múltiple a l'altura d'Espolion de Marratxí i Sant Palma. Això està constant retencions que arriben fins a Conça i demanant una extremitat de consciència en aquest tram. També a la via cintura trobant tràfic comença des d'Estai Balear fins a Espolion de Can Valero. I el que serà la resta de carreteres trobarà el tràfic fluid sense incidències. Això es farà molt bon dia.
1: Gràcies, José Marga. Xifra el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Continua l'estall d'aigua apoyant-se pel trencament d'una canonada 24 hores després. Es treballa per enllestir l'avaria i poder restablir el servei avui mateix. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. S'ha produït en el camí del Puig en una canonada d'impulsió d'aigua que prové de la desalinitzadora d'Alcúdia i que ha obligat el consistori a tallar l'aigua a 10 zones del municipi i a baixar la pressió al port de Pollença. El depòsit municipal ha pogut garantir el servei fins a nit, però l'Ajuntament no creu que sigui suficient per mantenir l'alta demanda actual. Alguns negocis, com el Club Nàutic del Port de Pollença, han reduït l'ús al mínim. Guillem Sales és un treballador.
5: Que se mos ha tallat l'aigua, a nosaltres ningú mos ha avisat, m'entra per Instagram, però bueno, el mateix que deia ell, després han hagut de tallar el subministre d'aigua a tots els barcos que hi ha, només donam servei mínims, edificis, banyos, dutxes.
4: A hores d'ara encara no s'ha solucionat aquest problema. El batlle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, que fa anys que es repeteixen les incidències pel mal estat de la instal·lació i reclama una solució real al govern.
1: Mentrestant, el port d'Andratx protesta marítima amb mig centenar d'embarcacions contra la recent privatització. Els propietaris de petites embarcacions denuncien els preus abusius dels amarraments, que es multiplicaran un 600%, i reclamen el seu dret a l'accés a la mà.
4: Amb pancartes com "No som transeunts, som història", apunten que els costos són inassumibles i suposa expulsar del port a propietaris històrics. Toni Oliver és el president de l'associació que aplega usuaris i amarristes.
6: Esperam una resposta. Hem tingut reunions amb ells, mos han promès una solució, mos han promès que l'estudiarien, que mos dirien coses, i com sempre ni mos han dit res ni mos han contestat a una segona sol·licitud de reunió per veure en quin estat estava la situació.
4: Si la tarifa ara mateix és de 180 euros mensuals, a l'octubre podrà augmentar fins a superar els 1.000 euros.
7: El principal problema és que ja m'han passat a demanar 1.300 euros per mes, en temporada baixa. Això és inassumible. Jo som un pare de família, som un treballador, i amb aquest dos vermes tinc més donar de menjar a la meva família.
8: No poden quedar de fora perquè és el que hem viscut tota la vida.
4: Des del 1968, el Club de Vela del Port d'Andratx, una entitat sense ànim de lucre, era qui gestionava aquestes instal·lacions. Però el 2002 va sortir la concessió a concurs públic i l'empresa IP3M ha assumit definitivament la gestió després d'una batalla judicial. IP3 Notícies s'ha posat en contacte amb l'empresa adjudicatària, però no ha volgut fer declaracions.
1: Més qüestions. A Sóller i altres municipis de l'illa han identificat un nou modus operandi per robar als visitants dels municipis que estacionen els aparcaments dissuasius. La policia local demana precaució.
4: Solen actuar dues persones de manera conjunta. Mentre una distreu la víctima demanant canvi, l'altra aprofita per robar-li la cartera, les joies o qualsevol objecte de valor. També adverteix la policia de la col·locació de falsos QR als parquímetres que duen a webs fraudulentes on demanen les dades bancàries. Al carrer, això diuen els veïnats.
9: M'imagino que se dediquen més als turistes que van un poc més despistats. A nosaltres no ens ha passat res i esperem que no ens passi.
10: Sí, sí, vos sabreu, vos sabreu. Han d'anar alerta, sí, perquè si no ens poden... I no m'alerta.
11: Que m'ha pres molt mal fet. Hauríem d'estar un poc més alerta. Municipals, no t'apareix, el Guàrdia Civil.
12: Pues molt malament, però si la policia ja va detectat, ja és un bon senyal. Ara se tracta de trobar-los, home.
1: En tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacor en l'operació antidroga duita a terme la setmana passada han entrat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
4: Durant l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous passat de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem i residència dels presumptes autors.
1: D'altra banda, controlar l'incendi que hi era baixa es va declarar les instal·lacions de Màquin Solà i Llucmajor. Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames.
4: La planta amagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció. Els operaris han emprat màquines excavadores per moure les restes per afavorir l'arribada de l'aigua a les capes inferiors del foc. L'intens fum ha obligat els professionals a emprar mascaretes de protecció. Un total de 14 bombers dels parcs de Llucmajor, Calvià i Manacor han actuat al lloc dels fets. El dispositiu també ha tingut el suport aeri d'un helicòpter de Libanat que ha fet passades contínues per llançar aigua damunt l'incendi.
1: 8:52, canviem de qüestió. Descobrir la Serra de Tramuntana ja és una mica més fàcil gràcies a GeoRutes, una aplicació que marca 21 rutes per recórrer-la de manera segura, sigui a peu o en bicicleta. Es tracta d'una iniciativa del Consell Insular, l'OIB i el Consorci Serra de Tramuntana.
4: L'aplicació permet explorar els camins i el patrimoni de la Tramuntana i així impulsar un model de turisme més sostenible. És en Guillem Ginard, conseller insular de Turisme.
13: Promocionar un turisme totalment responsable i molt respectuós, no només amb allò que som, sinó amb aquesta terra que mos acull, que l'hem heretat amb unes condicions i que la volem deixar, diguem, en els nostres fills i en els nostres nets un poc millor de lo que l'hem trobada.
4: També em fa menció Lluís Vallcaneres, gerent del Consorci de la Serra Tramuntana, ha aclarit que aquest objectiu no és per massificar la serra, sinó per explicar a la gent on és i que sí que pot anar.
14: Molta gent mos diu que massifiquem perquè posant rutes. El que hem de dir és on pot anar la gent. I la gent ha de gaudir del medi, perquè això és un dret constitucional. El que passa és que necessites que li diguis on pot anar. Si va canalitzat per canals oficials i com aquests, que hi ha les georutes, fantàstic.
1: També destacam que Santa Margalida ha escollit dos personatges i dimonis que participaran a les carrosses de la processó de la Beata del primer diumenge de setembre.
4: Són 150 personatges en total i centenars les persones que s'han inscrit per provar sort i participar en la festa. Cristina Cladera serà la Beata, però no ha pogut ser al poble el dia de l'elecció i la seva amiga Laura Ferrer li ha fet de portaveu. L'acompanyarà Joan Seguí com a sant. Els escoltam.
15: Ha tret un amigo, sí, però ella fa molt d'any que se vesteix. Inclús jo duia la foto de quan ens vestíem de petites i li fa molta il·lusió.
16: Me fa alegria pujar damunt la carrossa i m'ho pan molt bé amb els meus amics.
1: I sense ell es va posar ahir el punt de final a les festes Sant Cristòfol de Viniali, a tot de Clarkson, a la tradicional beneïda d'automòbils.
4: Una cita que ha plegat centenar de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre varen passar per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors, a qui demanen protecció. Ho explica Victòria Fiol, delegada de Baldia de Viniali.
17: Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinària.
1: D'aquesta manera arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara parlant de cinema.

0: I escoltam aquesta mítica banda sonora de John Williams, la mítica de Jurassic Park, perquè hem conegut la mort del seu protagonista, l'actor Sam Neill, que tenia 78 anys.
1: L'intèrpret, nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caza de l'Octubre Roig, El piano, més recentment, la sèrie Peaky Blinders.
0: I avui també és moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural.
2: Quan camines passarela amb aquest manejar d'aca...
0: Perquè aquest mes de juliol comença ple de música i festa, ja ho veus.
1: Endimoniat arriba, ja sona de fons, tomeu penya, perquè la setmana de concerts comença ben prest. Amb ell serà aquest dimarts a la plaça de l'Església de Santa Margalida a partir de les 9:30, i és que les rebel·les són el seu hàbitat natural. La setmana passada era Muro i aquesta a Santa Margalida.
2: Ten coberta sa finestra per si un cas te peguen ganes.
1: A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Penya va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, mentre que dimecres, tots els dimecres, penseu que teniu nits de flamenc al Teatre Sants de Palma, i encara dimecres... Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a la llista d'èxits, i d'arriba a es gremi. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres, com Nada de esto fue un error, que va interpretar amb Paulina Rubió i Julieta Venegas, cançons que segur no faltaran a nit.

Ja sabeu que es Grammy té un lligam especial en la música argentina. Coti és de Rosario i repassarà dimecres damunt l'escenari els seus majors èxits. Però si sou més de música brasilera, encara dimecres, però Pollença en aquest cas teniu una altra proposta i és aquesta.

Aquests joves, que sonen de fons, que són mallorquins, però que semblen del Brasil, ells són un souvenir d'estiu indispensable. Fanàtics i intèrprets de música brasilera que coneixen i estimen i que la fan arribar al públic, Vau com Tudo, que sonen de fons, seran a la plaça Major a partir de les 9 de la nit.

Parlaven de flamenc i de dijous hi ha Chichuelo, també apollant-se al claustre de Sant Domingo a partir de les 9 amb els cicles Sons de nit, Juan Gómez, Chichuelo, guitarrista ortodox, i a Calvià, Camela, són els convidats a l'escenari principal de Jardí.

0: Hem arribat a les 9 del matí, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, en què, com vos hem comentat des de fa ja unes hores, des de primera hora del matí, hi ha incidències a les carreteres de Mallorca, en concret a l'autopista d'Inca, on un accident a l'alçada del polígon de Marratxí ha provocat un gran embòs a l'autopista d'Inca, com dèiem, en direcció a Palma. Aquest embòs comença en aquest lloc de l'accident, al polígon de Marratxí, i s'allarga fins a Consell. Per tant, són molts de quilòmetres els afectats i molt de cotxes que encara estan embossats en aquesta autopista d'Inca. Per tant, molta paciència si heu d'anar cap a Palma des d'aquest punt. I també avui vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies.
1: Un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen directament amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcobé, professor d'Economia Aplicada, UIB.
2: Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Y esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
0: I a Formentera es preveu que avui continuï la recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de l'illa.
1: Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris, també marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim, pentinaren la zona on dissabte al vespre es van rescatar una embarcació irregular a 14 milles del sud de Formentera, amb un total de 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons van explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mà amb la intenció d'arribar nedant a la costa.
0: I avui tornem a estar en risc extrem per incendi a la major part dels municipis de Mallorca i Menorca. Amb avís taronja per calor a l'interior de Mallorca, a Magaluf, s'ha decretat un foc en una sisena planta d'un hotel.
1: Així és, hi ha obligat a mobilitzar efectius dels bombers d'Inca, també de Solla i de Palma. S'han desallotjat i confinat alguns clients. L'incendi s'ha donat finalment per extingit.
0: I tot això quan s'ha controlat el foc declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
1: Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció.
0: I a Almeria s'eleven a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos. També ascendeixen a 10 el nombre de desapareguts.
1: Entre aquest diumenge, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia l'han donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui mateix oficines d'atenció ciutadana i el president espanyol, Pedro Sánchez, visita la zona del sinistre.
0: I avui també vos explicam que les malalties, els trastorns mentals són una de les causes principals de baixes laborals a les illes. Ho ha dit la professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, qui fa anys que ho investiga, Maria del Mar Crespí, en una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí.
3: Quan millores l'atur, s'ha d'empujar també les baixes, perquè quan l'atur és alt, les persones perceben un risc de ser despedides si se donen de baixa, i en canvi, quan l'atur baixa, aquest risc, aquesta percepció disminueix. I també és més com que les persones s'agafin una baixa quan la necessiten.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: el minut a minut de la jornada als butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia amb Joana Marató.
1: Bon dia, què tal? Com esteu? Són les 9 i 5 minuts i començam el dia en aquesta setmana que ve ben calorosa. Serà una setmana de molta de calor i aquí com ja sabeu que començam aquesta travessia, aquesta ruta a través d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi i si en els darrers dies hem parlat d'això, de calor, calor i més calor, aquesta setmana no serà massa diferent. Per avui tindrem cel amb intervals de núvols alts i presència de pols en suspensió que deixarà un ambient més blanquinós i una visibilitat una mica més reduïda. Les màximes baixen al sud-oest de les illes, però pugen al nord-oest, també en fluix a moderat de sud-oest també a l'arxipèlag. I atenció, perquè els principals models meteorològics apunten a una possible onada de calor històrica, sí, una altra onada de calor. Es podrien superar els 40 graus a nivells de la mà durant diversos dies consecutius i registrar nits tòrdides amb mínimes de fins a 30 graus, una situació que, segons alguns escenaris, podria allargar-se, atenció també, dues setmanes. I si sou de camí a la feina, heu de saber que hi ha hagut un accident a l'autopista d'Inca que ha causat un gran embòs en hora de punta, un accident de trànsit que s'ha produït entre dos vehicles que ha provocat importants retencions durant el dematí d'aquest dilluns 13 de juliol a l'autopista d'Inca MA13. El sinistre s'ha produït al voltant de les 6:40 del dematí a l'alçada del quilòmetre 5 en sentit a Palma i passat els Caulls. Si anau en vehicle, per tant, molta precaució, anar molt en compte i també molta paciència, perquè evidentment encara en aquestes hores sembla que l'embòs persisteix. Més enllà d'això, avui també vos contam que els ports de les Balears han mogut de 7 milions i mig de tones de mercaderies durant 2025, la xifra més alta de la història. Xisco Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Joana. L'augment supera el 4% interanual i els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix i també evidencia la dependència logística que tenen les Balears de l'exterior.
1: D'altra banda, Xisco, avui es reprèn també la recerca de dos migrants, dues persones desaparegudes, dissabte al sud de Formentera.
2: Així és, ahir els van cercar per mar i per aire sense èxit. Tres dels cinc ocupants de l'embarcació ja han estat localitzats en vida i, com dius, avui es reprenen aquestes tasques de recerca de dues persones en aigües de Formentera. Per tant, n'estarem molt pendents durant tot el dematí.
1: Òbviament, així serà, estarem molt pendents d'aquesta qüestió, però també hem de parlar d'altres assumptes, per exemple, d'incendis. Incendis aquí i també a la península Ibèrica. Maria Antònia Esquines, bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, Joana. Així és, primer de tot hem de parlar de l'incendi a Llucmajor, que ja està controlat. Un incendi que es declarava a les instal·lacions de Mac Insular i en què els bombers han hagut de fer feina per torns per vigilar durant la nit i aconseguir l'extinció total de l'incendi.
1: L'acumulació de residus voluminosos sembla hauria complicat les tasques d'extinció, però no ha estat l'únic incendi. També se n'han produït altres, per exemple, a Xisco, a Calvià, a Magaluf.
2: Efectius dels parcs d'Inca i de Solla varen intervenir ahir en un incendi a un hotel de Magaluf, Calvià, que es va produir a la sisena planta. Per prevenció s'han desallotjat les plantes superiors de la sisena a la dotzena i s'han confinat de la planta cinquena per avall. Les habitacions de l'hotel no s'han vist afectades.
1: Això aquí, a les Balears, però també vos hem de parlar de la tragèdia a Almeria, perquè hi ha novetats al voltant de l'incendi a Los Gallardos.
3: Sí, una dona ha mort a l'hospital per les ferides patides a l'incendi de Los Gallardos. Per tant, el balanç ara mateix s'eleva 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 desaparegudes. L'Infocat dona el foc per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees.
1: Respecte d'aquest incendi de Llucmajor, Mac Insular, Ivan Atent explica, ens informa que es varen donar suport amb mitjans terrestres no aeris i aquesta nit ha quedat una dotació allà precisament per anar controlant i extingint aquest incendi. Més enllà d'això, avui parlarem d'altres qüestions, en parlarem també a la nostra tertúlia d'actualitat, avui en José Luis Miró, Necane, Don Blas i també Juan Antorres, però també parlarem d'altres qüestions. Xisco.
2: Per exemple, de com fan feina alguns treballadors amb aquestes altes temperatures, com els picapedrers, pateixen les conseqüències de la calor extrema i els sindicats reclamen més mesures de protecció quan l'avançament de la jornada continua per evitar morts per cops de calor, precisament d'aquestes i d'altres mesures. En parlarem avui amb en Miguel Pardo, ell és secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis de Balears.
1: I ja que avui parlam de tanta calor, d'aquesta calor extrema, avui parlarem precisament d'altres qüestions d'envelliment saludable i també de les reivindicacions de les persones grans.
3: Per això hem convocat la nostra taula de sèniors per parlar de com va la recollida de firmes de la iniciativa legislativa popular que pretén aconseguir millores a les pensions i també coneixem en Benofre, un sènior molt actiu que té clar que l'esport és important per no rovellar-se.
1: Importantíssim, eh? Fer esport, estar actius, sempre vos oferim a saber en aquest programa, també mos aplicam una miqueta, així com podem, però bé, la qüestió...
2: Està molt bé que hagis especificat que mos aplicam una miqueta.
1: Una miqueta.
2: No fos cosa, sa gent se pensàs que som aquí
1: fem el que podem.
2: Que practiquem halterofília,
1: no,
2: quan
1: és
2: no és escàs.
1: Fem el que podem, que també està
2: I qui
1: bé.
2: Fa el que pot no està obligat a més, també t'ho dic.
1: Bé, tenim frase del dia per avui, Xisco.
2: Així és de l'escriptora sud-africana Nadine Gordimer, morta tal dia com avui de 2014. Aquesta novel·la de literatura va escriure que un ésser humà verdaderament viu no pot romandre neutral.

0: Això és el plaer del dia, però també tenim un de que parla tothom avui, no?
1: Així és, i avui tothom parla de la cantant Lola Índigo, que ha protagonitzat un dels moments més virals del cap de setmana, i tot per culpa d'una perruca. Mirau i escoltau.

0: Tot això va passar durant la seva actuació a la festa Breix d'Eivissa. Mentre sonava el Baixat d'On de la L, l'artista ballava amb tanta energia que la perruca que duia va sortir disparada davant tot el públic. Lluny de quedar-se bloquejada o avergonyida, Lola Índigo va reaccionar amb molt d'humor i va recollir la perruca d'en terra, la va aixecar com si fos un trofeu i va continuar ballant entre els aplaudiments i les riaes dels assistents. Però la història no s'acaba aquí. La cantant mateixa va compartir el vídeo a les seves xarxes socials fent broma del moment i va escriure: a la fi he fet el meu Wig Reveal, una expressió molt popular a internet per referir-se al moment en què algú confessa que du perruca. La reacció espontània i natural de Lola Índigo ha estat molt aplaudida pels seus seguidors, que han convertit aquest petit accident, aquest entrebanc, en un dels moments més comentats i compartits de les darreres hores. Primer de tot, què vos sembla la reacció de Lola Índigo? I clar, nosaltres que som gent d'haver de ser moltes hores en directe, que de vegades passen coses i has de reaccionar, no sé si haguéssiu reaccionat tan bé com ella. Maria Antònia, quina és tu que ets la més folclòrica de tot tres?
1: Jo m'ha encantat que hagués reaccionat així. Per ventura, molta gent ja ho sabia i se'n podia fer una idea. Simplement va riure en aquell moment i ja està. Però ella, per aquella gent que no ho sabia, en lloc d'estar nerviosa, de per ventura no voler mostrar la realitat de que du perruca, se va a veure supersegura i jo crec que la gent, igualment, per desgràcia, davant seva seguretat, també tindrà a dir. Això és el que me fa ràbia. Molta gent li donarà suport i d'altres diran: mira, ho fa per, jo què sé, per ventura llevar-se aquest pes de damunt, de dir, estar orgullosa de dur perruca. Ja veuràs, dona-li un parell de dies, perquè jo no hagués pogut reaccionar així.
0: Però
1: i m'ha encantat.
0: No és que dugui perruca perquè s'estigui quedant calva,
1: no,
0: sinó que hi ha moltes artistes que quan han de filmar, han de fer cine o han de fer concerts, clar, han de maltractar tantes cabells que si cada dia et han d'esquerpir i et han de donar aquest volum, pot ser el seu cabell real acabaria patint, i és més còmode d'una perruca, te la poses, sí, te la pentinen i cada tant la pots anar renovant.
2: No és de un Beyoncé, problema... de Melody, que duen aquesta...
0: A més, no és un tema de pèrdua capilar, que podria ser que també, però en el cas d'anar Lola Índigo, he estat investigant una mica, i és un tema més de comoditat.
2: De fer
0: Nicole Kidman a Los Otros.
2: Sí,
0: sempre n'amenava sempre a compte que tenien una col·lecció de perruques i que ella, una de les condicions que va posar, va ser no actuar en els seus cabells. Perquè no volia que li passessin tanta vegada la planxa.
2: Clar. Molt bé.
0: La planxa és terrible.
2: És terrible, sí, crema moltes cabells, aneu molt alerta. A mi m'ha encantat la reacció que ha tingut, molt espontània, molt natural, però és vera que te passa una cosa d'aquestes i moltes vegades, clar, entre vergonya, la gent per davant... Supos que...
0: Però quan més vegades te passa... millor s'ha reaccionat.
2: Jo
0: ja he caigut un parell de vegades en directe i vetres, la darrera, divendres passat,
2: divendres,
0: a una piscina en els 5 dies. Que...
2: Però vares caure, no sé si te vares fer mal, però vares caure molt bé.
0: És que ja tinc experiència.
2: Ja tens experiència.
0: Jo ja sé que quan veig que el meu cos me falla, és a dir, que l'equilibri no és, jo ja faig com un bloquet i me tir cap a un costat per no fer-me mal.
2: Això
0: perquè
2: a vegades
0: Nadal... intentes salvar-te i és quan venen les lesions.
2: Ho compta perquè va caure en els 5 dies, per si voleu recuperar la carta.
0: Clar, no fos cosa.
2: I també una altra de les coses que te va passar va ser els dies de cap d'any, no, que també van escapar. No, home, m'ho hem de comptar, perquè hem de donar compte,
0: O, per exemple,
2: gent.
0: Com van convidar en el Club Tàper,
2: també
0: se me va...
2: És que, Xisco, també han passat moltes,
0: Mollo, va passar per ull i vaig haver de repetir els pastís que havia cuinat per aquell... Que, per cert, aprofit per demanar disculpes en el Club Tàper i tota la audiència, perquè jo desnirvi vaig estar tot el programa dient tarta, i no se diu tarta, se diu pastís.
2: Els nirvis...
0: A posteriori, ara m'ha anat bé poder corregir, poder fer aquesta esmena, però que no està mumera, sempre havia dit tarta.
2: Telespectadors t'accepten aquesta...
0: No, home, però la correcció és la correcció.
2: Vinga.
0: I Pompeu Fabra i Mossèn Alcover varen dignificar una llengua per qualque cosa. Però, tornant en això, caure és un art, i quan més caus o més coses d'aquestes te passen, més fàcil t'has reaccionar.
1: Jo ja estic curat. Reaccionar així de segura, però crec que m'hagués començat a xapar de riure o m'hagués avergonyit una de dues.
2: T'ha passat qualque cosa, no de caure, sinó qualque cosa en directe?
1: De moment no, però a mi passarà, n'estic segura. Hauré de també practicar aquestes sortides espontànies com en Xisco.
2: I d'hores, després de les 11 ja sabeu que ampliarem aquesta notícia de què parla tothom, perquè efectivament m'ho ha fet molta curiositat, molta gràcia també, no?, aquesta reacció de Lola Índigo, que a més és un concert que va oferir a Eivissa, aquí a casa nostra. Així que després de les 11 en parlant, però ara toca començar aquest programa, ja sabeu que és dilluns 13 de juliol, així de carregada ve l'actualitat avui aquí a les Balears. Així que arrencam acompanyats d'Iker Hernández al control tècnic, també en Robert Mercè, en Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica i Yolanda Ruiz i també Vitòria Cerdà a la producció. Començant.

0: 9 i 17 minuts, ens estem tertúlia d'actualitat. Avui ja els hem anunciat abans, amb José Luis Miró, amb Nekane Don Blas, també amb en Juanan Torres. Bon dia a tots tres, com
1: hola,
0: esteu?
1: Bon dia, hola, què tal?
0: Benvinguts, bé? Com estàs setmana?
2: Què tal, bon dia?
0: Amb molta de calor, ja ho han dit abans. Mos esperen uns dies de molta xafogó, de molta calor. No només seran dies, fins i tot se parla de que seran setmanes. Però bé, posam sobre la taula un dels primers temes i un dels grans debats socials i també econòmics de les Balears. L'accés a l'habitatge, un dia més, perquè això és un noturà, sempre l'habitatge és un tema recurrent, però avui és perquè el govern activarà aquesta mateixa setmana una ajuda de 10.000 euros perquè els menors de 40 anys puguin comprar el seu primer habitatge. La mesura forma part del pla de xoc d'habitatge i compta amb un pressupost inicial de 6 milions d'euros. Les ajudes es podran demanar per adquirir pisos de fins a 382.000 euros, el mateix límit que fixa el programa Nova Hipoteca Jove. El context ja el sabeu, és conegut, el preu de l'habitatge continua escalant i només durant aquesta legislatura, en els darrers 3 anys, ha augmentat prop d'un 30%. Per a molts joves, el principal obstacle no és tant la quota de l'hipoteca com els estalvis necessaris per afrontar l'entrada inicial per adquirir un habitatge. El govern defensa que aquesta ajuda sumada als avals públics, les rebaixes fiscals i les mesures per augmentar l'oferta residencial pot facilitar que centenars de joves facin el pas per a poder comprar aquest habitatge. I jo vos demano si estem davant una ajuda realment transformadora per als joves o només és un petit alleujament puntual davant un problema estructural com el que tenim, que és bastant profund i bastant gros, no? Per dir-ho d'alguna manera. Nekane, començant per tu.

0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
1: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
2: I que fèieu unes tortugues?
1: Menjar tortuga.
2: Estava bona, la tortuga.
1: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Marató.
7: Deu i 5 minuts, segona hora de programa. En aquesta ruta de dilluns, dia 13 de juliol, ja sabeu que en aquesta hora sempre feim un cop d'ull al cel i també al temps. I ara mateix ja començam a tenir bastanta de calor a l'exterior de l'estudi i, com hem avançat a l'inici del programa, calor, calor i més calor per aquest dilluns. Avui tindrem el cel amb intervals de núvols alts i presència de pols en suspensió, que deixarà un ambient més blanquinós i una visibilitat una mica més reduïda. Les màximes baixaran al sud-oest de les illes i pujaran al nord-est amb vent fluix o moderat de component sud i sud-est. Xisco Nadal, molta calor per avui també, eh?
8: Així és, Joana, i atenció, perquè els principals models meteorològics apunten a una possible onada de calor històrica. Es podrien superar els 40 graus a nivell de la mà durant diversos dies consecutius i registrar nits tòrrides amb mínimes que podrien arribar als 30 graus. De fet, ja som immersos en una segona onada de calor d'aquest estiu, que va començar el passat 5 de juliol, recordem-ho, ahir ja vàrem tenir valors molt elevats. Llucmajor va arribar als 39 graus i Porreres als 38, en una jornada marcada per aquesta arribada d'una massa d'aire africà.
7: I aquesta situació de calor extrema també obliga a mirar amb molta atenció el risc d'incendis. Avui, de fet, parlarem de diversos focs que han marcat l'actualitat en les darreres hores. A les Balears, l'incendi de Mac Insular a Llucmajor ja es troba controlat, però els bombers han hagut de fer feina per torns durant tot el vespre per mantenir vigilada la zona i aconseguir l'extinció definitiva d'aquest foc. L'acumulació de residus voluminosos ha complicat les tasques per a tots els bombers. També hi ha hagut un incendi a un hotel de Magalufa, Calvià, on els efectius dels parcs d'Inca i també de Solla varen haver d'intervenir després que el foc s'originàs a una sisena planta i per prevenció se varen haver de desallotjar les plantes superiors i es varen confinar els clients Xisco de les plantes inferiors.
8: I fora de les illes també estan ben pendents de l'incendi de Los Gallardos a Almeria, on una dona ha mort a l'hospital a conseqüència de les ferides que va patir. El balanç ja s'eleva a 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 persones desaparegudes. L'Infoca dona el foc per estabilitzat després d'haver cremat prop de 7.000 hectàrees.
7: 7.000 hectàrees, 10 persones encara ara desaparegudes. Ja ha activada aquesta recerca d'aquestes persones, però ja sabeu que també en aquesta hora del dematí fem una visita o obrim les finestres per sortir a l'estadió de l'estudi i veure com ens hem aixecat avui aquí a Ca Nostra. En aquest cas som a Menorca, a Mahó, al port de Mahó, Xisco, on hi ha calma absoluta, un sol que també deixa veure aquests núvols al fons i una mica fins i tot de vent, perquè veiem com les palmeres i fins i tot les branques d'altres arbres se moven una miqueta.
8: Una mica, les palmeres sempre mos indiquen l'estat del vent, no n'hi ha gaire, però sí que és cert que veiem com aquestes fuets se remenen una micona, però si miram la mà tampoc és que hi hagi gaire moviment. Jo ara mateix seria en esport de Mahó,
7: fent
8: un vermutet.
7: Un vermutet.
8: I comentant l'actualitat, òbviament.
7: A sombra, supòs.
8: Sempre.
7: A sombra. Bé, i de Mahó, d'esport de Mahó, a Menorca, mos capbussam. Fem un cafico, que sempre mos agrada, ja ho saps. Peixets petits, però que tornen a visitar-mos en aquesta hora del dematí i que no només mos relaxen, sinó que també mos refresquen, Xisco?
8: Sí, és una cosa totalment aleatòria, si m'apures, i és sugestió absoluta. És com quan ens hi vem parlant la ximenea a la pantalla de la televisió, però és cert que aquestes imatges del fons submarí del Toro, a Calvià, mos donen una mica d'aire, o una mica de frescor.
7: Avui no tenim a Marta per dir-nos quins peixos són els que han passat.
8: De tota manera, tampoc n'hi ha tants que hagin vingut a visitar-nos. Mem, Joana Marató, de fons, clar, estan allà a lloure. M'agradaria que aquests peixos, per favor, tites, tites, tites, com si fossin gallines, que venguin al primer plànol i que mos saludin.
7: Idò, aquesta és la sortida que hem fet avui a l'exterior de l'estudi. Hem visitat Mahó, a Menorca, i hem visitat el Toro en aquesta càmera subaquàtica, però ja que parlam de calor, d'aquestes altes temperatures de l'estiu, vos hem de dir que no només afecten d'una manera lleugera, sinó ben al contrari. Hi ha sectors com la construcció que pateixen més les conseqüències d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calorada. Els sindicats, de fet, reclamen més mesures de protecció, entre les quals s'inclou, per exemple, avançar la jornada contínua el mes de juny per evitar morts per cops de calor, Xisco.
8: Així és, els treballadors denuncien l'incompliment dels seus drets com la possibilitat d'avançar els seus horaris o establir-ne una jornada intensiva i així evitar aquesta exposició al sol. Altres mesures que s'han inclòs són l'obligació de les empreses de facilitar aigua freda als seus treballadors, ombra electrodomèstics per conservar en bon estat els aliments i crema solar. Tenim avui amb nosaltres en Miguel Pardo, ell és secretari de Comissions Obreres de Construcció i Serveis Balears, precisament per parlar d'aquesta qüestió. Miguel, bon dia, com estàs?
5: Hola, buenos días.
8: Encantat de saludar-te. I clar, creus que les mesures establertes pel govern són suficients per combatre les altes temperatures o vosaltres des de Comissions Obreres n'implementaríeu d'altres?
5: Bueno, la verdad es que no son suficientes. Nosotros pedimos desde aquí de que el govern intervenga, que el govern intervenga, haga una ley o haga algo, porque cada vez hace más calor, los trabajadores están menos protegidos, ¿no?
7: Heu repetit, no?, aquests tríptics d'alguna manera per mostrar que és allò que demanau davant del sol, ombra, aigua freda, jornada reduïda, però que més demanau, perquè se poden fer més coses, no?, per intentar ajudar a pal·liar la situació per a aquestes persones que ara ho comentaven, no, sí. Miguel, la gent que fa feina de fora ho passa verdaderament malament, eh?
5: Sí, por ejemplo, esto es una campaña estatal que se está dando en toda España, es decir, de la Federación Hábitat de Comisiones, es decir, desde Baleares. Sí que es verdad que nos tomamos muy en serio lo que está pasando, es decir, ¿por qué? Porque estamos intentando con empresas llegar a acuerdos, ¿no?, de poner protección, más protección. Por ejemplo, como en basuras, la pulsera... Bueno, es un reloj corporal donde cuando llega a 27 grados empieza a pitar. Es verdad que es ahora mismo hemos llegado a un acuerdo con FCC Medio Ambiente, LUNSA FCC, y lo estamos probando y parece ser, ha pitado tres veces a tres trabajadores y automáticamente se los llevan a la mutua para hacerles una revisión para ver. De los tres ha habido una chica que llegó con el de este de calor, ¿no? Uh-huh. Con el
7: clar,
5: golpe
7: són,
5: de calor.
7: Són rellotges intel·ligents, entenc, no?, que d'alguna manera avisen de la temperatura corporal de les persones, dels treballadors en aquest cas, i que d'alguna manera allò que pot fer és prevenir que hi hagi un cop de calor, no?
5: Sí, se están probando, sobre todo hemos llegado a un acuerdo, lo he dicho antes, con FCC, y en basura por las mañanas los trabajadores de basura voluntariamente se las ponen y se está haciendo a ver si es un buen de esto, ¿no? En estos momentos parece que sí, de que van pitando cuando es verdad que es corporal, ¿no? Si metes la pulsera o el reloj, lo metes al sol o lo metes a tal, no pita. Pita cuando es corporal, cuando lo llevas puesto, si llega a 27 grados, pita. Y automáticamente hay que llamar al encargado. Hay aquí un protocolo de cómo se tiene que hacer.
8: Clar, que dèiem-nos queixant que l'estiu és més de pinyol vermell que l'anterior. Ja ha arribat un moment que, ho dèiem ara, aquesta segona onada de calor arribarà a temperatures que podrien fregar els 40 graus, 41. Clar, fer feina amb aquest soler és impossible. Les empreses o nosaltres com a societat haurien també d'adaptar-nos a certs horaris flexibles. És a dir, que en lloc de començar a les 7 i haver de fer les hores fortes de calor. Podria ser millor començar a les 6, aturar a les 12 i després, a partir de les 6, tornar-s'hi por a fil les 9 i fer com aquest horari xapat per mirada al manco a les hores centrals de calor, que la gent no hagi de patir les conseqüències d'una insolació.
5: Hay que buscar una solució. Jo crec que la solució llega por sentarse el govern, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos y la parte del gobierno. Sabemos, por ejemplo, en construcción, la única protección que tienen es el cubrenucas, que el gobierno dio 150 no hace poco, pero que la Fundación Laboral de la Construcción está repartiendo, pero no es suficiente. Es decir, trabajar a 39, 40 grados, hay que buscarle una solución porque, por desgracia, caerán.
7: És que, a més, hem d'afegir, ara ho veiem en imatges, no? Les persones que van fent en construcció, per una qüestió de riscos laborals, han de dur unes sabates molt feixugues, han de dur colçons llargs, han de dur un guardapit reflectant... clar, són moltes coses que afegeixen calor a la calor, no?, també.
5: És molt complicat. Nosotros lo estamos anunciando. El otro día en una reunión lo dijimos, que o se pone solución o se monta una mesa de verdad y se reduce la jornada o se buscan soluciones, o si no, cuando pase algo, cuando pasen las desgracias, luego diremos que bueno, ¿no? Lo vemos día a día, es decir, nos cuesta caminar a los que vamos por la calle, imagínate a los que están en una obra levantando peso y moviéndose, ¿no?
8: Clar, i parlàveu, hem de trobar una solució, però per on passaria aquesta solució? Perquè clar, la feina, malauradament, jo m'imagino que també la patronal l'ho dir, la feina s'ha de fer. No sé si una reducció de jornada implicaria que també s'haguessin d'allargar, en certa manera,
7: les
8: obres, si haurien de començar a fer feina de vespre i descansar de dia. No sé si és una solució que se contempli, perquè, per exemple, quan s'han de fer carreteres, sí que quan s'ha d'asfaltar segons autopistes, autovies, per no mirar d'entorpir el que seria el trànsit, no sé si el millor com a societat haurien d'entendre aquest paradigma que en so sol ja no poden fer feina.
5: Nosotros entendemos en construcción que se podía empezar antes, pero aquí como los ayuntamientos tienen la desta de ruidos, tienen...
7: Claro. Es que también que esta es otra, claro.
5: Xoca...
8: Clar, se podria començar abans si fos com un acord global, no?
5: Sí.
8: Que hi hagués administració local, administració autonòmica, patronal, treballadors, que s'entengués que a partir del mes de maig fins al mes de començament d'octubre que els obrers poguessin començar les 5 de matí i que les 5 de matí ja se pogués fer renou, perquè el renou no mata, però sé que lo sí.
5: Ahí está. Es decir, esa es lo que pensamos, ¿no? Que el gobierno se tiene que montar una mesa con el gobierno, empresas, los propios ayuntamientos, porque al final, si no se pone solución, empezará a caer gente.
7: Porque... Ah, hem parlat del sector de la construcció, que són segurament els més afectats, també personal de neteja de carrers o de FEMS, etc. Quins altres treballadors ho passen tan malament? Amb qui hem de pensar també que passa aquesta calorada? Perquè per ventura no mos venen a nascar totes les professions que estan afectades, no? Jo ara penso també la gent que fa feina així vius de platja, que per ventura fan de cambrers, no sé si fins i tot socorristes, que tot i que estan una mica ombra també passen moltes hores en el sol i també a la calor.
5: Los que limpian las playas, los vigilantes, los auxiliares, los camareros, como dices tú. Hay muchas profesiones que se tendría que regular, ¿no? O se tendrían estas profesiones, se tendrían que hacer protocolos, se tendrían que hacer protocolos para que, por lo menos para intentar suavizar estas calores, ¿no? Es decir, el tema de las pulseras, el tema, por ejemplo, de los en construcción,
8: tapanucas.
5: Tapanucas, al final, pues no solucionan el problema, porque no solucionan el problema, pero sí que por lo menos se intenta hacer algo, aunque, bueno, volvemos a hacer un llamamiento para que los ayuntamientos y el gobierno se siente de verdad, porque ya lo digo, ¿no? Los golpes de calor te das cuenta cuando ya te han dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de la chica que comentaba, cuando le tocó, sonó la de esta, lo llevaron a la mutua y la mutua dijo que ya estaba empezando el de este de calor, ¿no?

0: Antes, la gente que está afuera, ¿no? Es decir, aquí se dice sombra, agua fría y jornada reducida, es el eslogan de esta campaña que, bueno, estamos vigilando, porque cuando vemos alguna irregularidad, pues la llevamos a inspección de trabajo, ¿no? Cuando vemos que una empresa no cumple con los protocolos, pues lo denunciamos.
1: Dèiem que heu fet aquesta campanya a nivell nacional per d'alguna manera alertar a tots els treballadors i treballadores davant del sol, sombra, aigua i també jornada reduïda. A de dins també altres consells. Te demanaré ja per acabar, Miguel, que mos diguis això, uns consells a la gent que faci feina en el carrer, que consideres que han de saber, i també un poc, també segons aquí posau, no? Que si l'empresa on fan feina no compleix amb aquestes normes, una miqueta també es consell que els donau per poder denunciar, ¿no?
0: Sí, es decir, a ver, aquí, por ejemplo, cuando haya alerta naranja, ¿trabajo como siempre? No. Es decir, si hay alerta naranja, pues hay que parar, hay que beber agua y hay que ponerse debajo de la fresca. Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, no los que barren en la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Me pueden obligar a descansar al sol? No.
1: Han de conèixer també els drets, no? Sí. Més enllà de que poden fer per preservar la nostra integritat i la nostra salut, han de saber quins són els nostres drets.
0: ¿Qué hacer? Exigir que esta medida se tenga prevista. Es decir, que cuando haya la de esta, ¿me pueden obligar a descansar? Pues no te pueden obligar. Si estamos en alerta naranja, pues hay que descansar.
1: I, important, no va d'esperar en el descans per poder beure aigua, també.
0: Ahí está. Es decir, es verdad que muchas empresas ya tienen previsto en sitios bidones de agua, sobre todo en basura. Hay algunas empresas que, no todas, pero sí que hay algunas empresas que tienen bidones de agua en las naves o en los sitios, ¿no?
2: I també qualque gelera. Perquè, clar, si fas feina tot el dia, ja has de dur dinar o has de dur, si l'aigua és una mica fresca, també ajuda, tot i que no s'ha de veure gelada, perquè llavors, quan aquest canvi de temperatura, també va ser un problema, però sí, aigua fresca, per mirar de passar l'estiu.
1: No, i que també, no? L'empresa ha de facilitar als treballadors el material, no? Els EPIs, allò que se diu EPIs. Tant el casc, aquests
0: cobrenuques,
1: també, no sé si les ulleres de sol, també cadascú ha de dur les seves, però bé, que en qualsevol cas l'empresa també ha de facilitar algunes d'aquestes mesures en els treballadors. Miguel, moltíssimes gràcies, esperem que no hi hagi ningú que pateixi cap cop de calor. Estarem ben a la White, d'aquests drets i també d'aquesta salut de tota aquesta gent que fa feina en el sol i que ho passa tan malament.
0: Gràcies, i des de la Federació Comissiones Habitat estarem pendents de tots aquests protocols perquè se cumplan, i si no, pues tendremos que ir a inspecció de treball.
1: I seguir reivindicant també, no?, aquest canvi de paradigma, o d'en Xisco, per ventura canviar aquestes hores centrals del dia, xapar la jornada laboral d'aquestes persones que fan feina en el sol, per fer feina per ventura a partir de les 6 del matí, acabar a les 12 i per ventura tornar-s'hi a posar sobre baixa quan el sol ja no pica tant. En qualsevol cas, estarem molt pendents perquè, com dèiem, ve molt de calor, venen dies complicats i no se pot jugar en la vida dels treballadors. Però, Xisco, continuem amb més coses i hem d'explicar ara que continua la recerca de dos migrants que varen desaparèixer dissabte passat cap vespre. El Servei Marítim va rescatar una embarcació irregular amb 10 migrants de dins que se trobava a 14 milles al sud de Formentera.
2: 5 persones es varen llançar a la mar la intenció de poder arribar nedant a la costa. Allò que sabem és que 3 varen ser rescatats dissabte. La Guàrdia Civil investiga les causes que podrien haver duit en aquest abandonament de l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica. 551 persones han arribat durant la setmana a la costa balear, superant el nombre d'arribades de tot el mes de juliol de l'any passat. Des de principi d'any, 3.169 han estat les persones que han arribat a Can Nostre.
1: I també vos explicant que, segons les darreres dades oferides per la Conselleria de Família, Balears acull ja 825 infants i adolescents tutelats, també una xifra rècord que supera per primera vegada el llindar dels 8.

0: 800. Fins ara eren 600 les persones, els adolescents que podien atendre, i ara ja s'ha arribat en aquesta xifra de 825. També vos contam que un home de 32 anys va resultar ferit greu ahir després de ser apunyalat al coll pel seu company de pis a Capdepera. Els fets varen tenir lloc al migdia mentre la víctima dormia i va haver de ser evacuada en helicòpter del 061 fins a l'Hospital de Sant Espases.
1: Segons les primeres informacions, el presumpte agressor, un home de 35 anys i del mateix origen que la víctima, hauria fugit després d'aquest atac. La policia local i la Guàrdia Civil varen obrir una investigació per localitzar-lo i la víctima va acudir primer al PAC de Capdepera, acompanyada per un amic, i des d'allà es va activar el dispositiu d'emergències.
0: Són les 10 i 26 minuts, fem una petita aturada, una petita pausa i tot una tornem a més temes aquí al dia.
2: Letras Radio es cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: I 28 minuts, seguim en ruta, seguim en directe, seguim aquí al dia i avui volem posar sobre la taula, damunt la taula, una qüestió que afecta també milers de persones aquí a la nostra comunitat, a Xisco, les pensions i la qualitat de vida de la gent gran.
1: I més en plena recta final de recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular per dignificar la vida dels majors de les Balears. Els impulsors esperen poder presentar ben aviat uns primers resultats provisionals. Ara ja comentarem una iniciativa que reclama pensions més justes, mesures contra la pèrdua de poder adquisitiu i una major protecció per a les persones jubilades. I tot això coincideix amb un altre debat obert, la jubilació flexible i el paper que han de jugar les persones majors en el mercat laboral, això sí, sense oblidar la necessitat de donar oportunitats a les generacions més joves.
0: Idò, per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat a passar per als nostres estudis en Pep Juárez, de la plataforma de jubilats, i també en Maribel Alcázar, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma. Benvinguts a tots dos, com esteu?
7: Molt bé, moltes gràcies.
8: En calor, però
0: en calor,
8: molt
0: també, aquí, molta de calor. Aquí estem fresquets, com a mínim aquí tenim un refugi climàtic a IB3 Ràdio. Bé, començar amb aquesta taula de majors demanant-vos per la recollida de signatures, no? Heu vengut un parell de vegades a parlar-ne d'aquesta iniciativa legislativa popular. Acaba dia 17, però volen saber, volem avançar una mica, les sensacions que teniu, si estàu contents, si heu superat les expectatives inicials. Contau-mos.
7: Bé, si vols ho conto.
8: Sí, sí.
7: Sí, bueno, ja podem dir que hem assolit l'objectiu, és a dir, i ho podem dir perquè el dia 1 vàrem tenir una reunió de treball en la qual ja juntàrem les fulles que fins a aquell moment havien arribat de plenes, només de Mallorca ja teníem de bon tros l'objectiu de les 7.500 ben superades. Per tant, junt amb les notícies que tenien dels nostres companys i companyes d'Eivissa i de Menorca i de tota la llauca de
5: fulles... I el que continua arribant.
7: Que continua arribant fins dia 17, la veritat, és a dir, podem afirmar amb la cautela de que no poden dir xifres concretes, però hem superat i de molt l'objectiu.
5: Més del doble. Jo crec que això sí que ho podem dir.
7: Ho podem dir, més del doble.
0: Bé, sí, com sigui, contents, perquè...
5: Encara que mos descomptessin...
0: No, i encara hi ha temps, eh? Vull dir que avui és dia 13, fins i deia, tothom que no hagi firmat, per favor, que s'apunti a firmar.
7: Encara hi ha 4 dies, en 4 dies se poden recollir moltes de firmes.
0: Sí, és que tu has firmat?
1: Sí, ja vaig firmar el primer dia...
0: Perquè
1: m'ho varen dur. Varen firmar tu, jo, Anna Marta...
0: Tothom.
1: Tot el dia va signar, perquè, evidentment, tu i jo ja
0: estem... Mos interessa.
1: És que tu ja estem a 2 dies de la jubilació.
0: Estem a 2 dies, de
1: la jubilació. I tota la feina que està fent... Juárez i la Maribel anirà a favor nostre, perquè a tu i a mi mos queden 2 anys sí, per poder demanar la jubilació.
0: Per favor, 2 anys.
1: Fai no faig.
7: Nosaltres també varen tenir 20 anys, eh? I quan teníem 20 anys semblava que tot això de la jubilació...
1: Us quedava lluny, però jo ja la veig de cada vegada... Jo la veig de cada vegada més a prop i ja la desig de cada vegada més. És a dir, jo ja fris d'arribar a 65 en bon estat de salut i poder tenir una jubilació activa
0: quan sé
1: que veig arreu a arreu.
0: 67,
1: tens raó.
0: Ara ja han de canviar.
7: 67, sí.
1: I doncs 67.
7: Per desgràcia, 67. Però haurien de fer tot el possible perquè això baixés a 65, camí de 60. Perquè, si no, en la nostra joventut se veurà cada vegada més dificultats per tenir una feina digna. Que tot això va relacionat, eh?
5: Una cosa que sí que volia dir és que l'èxit de la campanya jo crec que l'hem de reconèixer a un important equip de treball. Vull dir, per molt que la cara visible hagi estat sobretot en Pepillo, la realitat és que hi havia 75 fedataris i fedatàries escampats de per tot, per les illes, les altres illes i a Mallorca, i altres col·laboradors complementaris, vull dir, no només han estat els fedataris, sinó la gent que ha treballat juntament amb cada fedatari. Per tant, ha estat una recollida. A més, una campanya, l'altre dia ho dèiem amb en Pep, que el cost ha estat mínim, ha estat... O sigui, tot això... Imagineu si haguessin tingut recursos econòmics per fer una campanya publicitària o qualque cosa d'aquest tipus. No ha estat així. Ha estat el boca a boca, bàsicament. Les tauletes que han pogut muntar...
1: És que, Maribel, no només tenir les tècniques antigues de boca a boca sobre el terreny, que la gent ho vegi. Jo és que me'n record que mos han trobat un parell de pits, per exemple, al mercat de Pere Garau, que era el meu barri, allà en separadeta muntada, replegant firmes. Això també vos ha permès aquest boca a orella, aquest boca a boca, vos ha permès que molta de gent vos pogués explicar les seves inquietuds. Més enllà d'aquesta iniciativa legislativa popular, aquesta ILP, que vos demanava la gent? Què vos deia? Ja qui som, podríeu demanar que... Quines són les inquietuds dels nostres jubilats?
7: Bueno, sobretot que la primera opinió era que el que nosaltres els explicàvem arribava a la seva vida. És a dir, és el primer que has de fer.
5: O sigui, tothom tenia un conegut, un amic.
7: Qualsevol cosa que tu vulguis posar com a campanya o com a explicació, intervenció pública, has de parlar de coses que tinguin que veure en la vida quotidiana. Perquè si no... parles d'estratosfera, per molt de principis i per moltes frases guapes que tu puguis dir, si no els arriba a seu tal, i per tant, aquesta, com és una... Ens trobàvem molta de gent que pel fet de ser autònom, per fet d'haver estat... Bé, estat una pensió de viudedat, per fet de no haver cotitzat el suficient, per fet d'haver estat acomiadat als 50 anys i no haver trobat feina. És a dir, moltíssima de gent estava directament afectada, perquè estem parlant d'un col·lectiu de 94.000 persones a Balears, que després de fer tota la depuració de possibles ingressos que puguin tenir i no tenir, rigorosament estem parlant de 94.000 persones que sí o sí han de menester aquest complement que nosaltres plantejam en la ILP.
1: Una cosa és ser jubilat a Balears, no a Maribel, i una altra cosa és ser jubilat a la resta de les... No és el mateix estar jubilat en la mateixa pensió a Badajoz, o estar jubilat en la mateixa pensió, jo què sé, a Almeria, que està jubilat amb aquesta pensió a Mallorca, Eivissa, Menorca o Formentera.
8: No, en el món rural, per exemple, pues, la gent té altres complements i d'alguna forma la vida és més assequible. En situacions com les nostres, una persona que cobra, si és que d'igual, si és que tenim gent vivint en caravanes i està cobrant 1.500 euros, vull dir, a una persona amb un salari normal, si no té ja un habitatge propi que no hagi d'estar pagant ni lloguer ni res, ho té molt difícil. Quantes parelles dirien, no, és que si mos divorciéssim un de nosaltres s'hauria de votar d'aquí, perquè és impossible quedar, o tots dos mon haurien d'anar a una altra banda, perquè aquí no podríem viure si no és perquè comparteixen algunes coses. També hi havia gent, l'ho dic perquè alguns comentaris de, ah, si no cobren més és perquè no han cotitzat. L'altre dia, precisament, que mos duien un paquet de signatures, un col·laborador mos comentava una mica el seu cas de quan se va jubilar i va anar a la Seguretat Social, se va trobar que durant més de 7 anys Dragados i Construcciones no havia cotitzat. I no se ho podien imaginar. Vull dir, és que mos troben també amb un col·lectiu que en molt de casos no és que no hagin volgut, és que hi ha hagut molt de mangarrufeo en el món de les empreses. I estava al·lucinant que una gran empresa, pues bueno, aquestes coses, d'anècdotes d'aquestes mos han contat moltes. Moltes, també i sobretot vegades, les dones.
1: També de vegades t'entem de la importància de pagar impostos quan arribes al moment de calcular la teva pensió. Ho dic perquè pot ser que hi hagi mangarrufes, però també hi ha gent que, motu propio, ha decidit no cotitzar el que tocava perquè s'estimava més cobrar bé, que això ha estat una realitat en aquest país durant molt de temps, i malauradament no s'ha pensat en quan arribes a aquest moment de la jubilació.
8: I fomentada per segon què, perquè que cobrava en bé era perquè hi havia un empresari disposat a pagar en bé.
1: Jo no cercava culpables, només descrivia...
8: Només descrivia una
1: radiografia, sí. Que és cert que molta de gent, quan ha arribat en el final de la seva vida laboral útil, s'ha anat amut, que la pensió que li quedava era irrisòria i que fer feina amb això també era complicat. Això per una banda, i per una altra, aquest nou corrent, que de vegades n'hem parlat amb en Pep Juárez, que és aquesta obsessió que tenen molts de creadors de contingut que venen criptomonedes, de criticar jubilats, com si fossin el gran problema que tenim, quan en realitat els jubilats han fet la seva feina i ara se suposa que haurien de replegar els seus fruits.
7: Mm. Bueno, una de les coses que hem experimentat amb aquesta campanya és que mos ha donat l'oportunitat de xerrar amb col·lectius de joves. Per exemple, jo me'n record que em van demanar a fer a la UIP una xerrada que, a més, era matèria curricular. Uh-huh. O sigui, i va ser preciós, perquè en el final no només no van anar a adoptar una actitud passiva, és a dir, mira què m'ho va dir part de la signatura ni no tal, sinó que en el final tots i totes els joves que vivien allà se van endur firmes, plec de firmes per replegar-ne. És a dir, és que és fals.
0: Van entendre el missatge.
7: Exacte. O sigui, ens estan intentant posar una barrera intergeneracional, pràcticament culpant de les desgràcies de l'últim al penúltim. És a dir, però això és un clàssic. Això és per la mateixa raó que aquesta gent té molt d'interès que, demonitzant els immigrants, pugui la gent treballadora suportar i no mirar cap a dalt, que realment és el que està creant el problema.
0: Bueno, mira, i ara que, Pep, disculpa, que parlàvem fa una estona de la calor, de feines complicades, no?, de superar i de passar durant els mesos d'estiu, en Gisco, d'això de la jubilació en el 65, que ja han de pensar en el 67, i tu deies allò de per ventura hauríem d'avançar algunes jubilacions. Sí. Imagina que per aquesta gent que fa feina en aquestes condicions ha de ser importantíssim no fer feina fins a 67 anys.
7: No, és que l'edat legal de jubilació és... hem d'aconseguir que se baixi. O sigui, en contrari a com està succeint, per què? Perquè tothom pugui jubilar-se, si és possible, lo més jove. Perquè, clar, n'hi ha col·lectius com per exemple les cambreres de pis, com per exemple la gent de la construcció, com per exemple la gent del camp.
8: O sigui,
7: és que arriben als 60 i estem absolutament ja en una situació que realment és... O sigui, no és una qüestió només de donar feines als joves, que també... És que és una qüestió de que, segons quin tipus de professions, en realitat, o sigui, a 67 anys, no esperis que un senyor en un autobús de passatgers tingui les mateixes reflexes que una persona de
1: 40. Llavors, es mateix mercat foragit en aquests treballadors majors, perquè en 60 anys, si te quedes fora feina, és complicadíssim tornar-te a inserir en el mercat laboral, i tens una persona que durant 7 anys ha de peregrinar per el desert a l'espera que li arribi a l'edat de jubilació. Això també s'hauria de tenir en compte.
8: Jo voldria dir dues coses. Una, en molt de casos, aquestes jubilacions que estan per baix, darrerament, també són producte de que el còmput per treure la pensió s'ha allargat, el qual és una rebaixada de pensió. Vull dir, si abans eren 15 anys, se passa a 25, se passa a 35, i cada vegada que tu vas més cap a baix, lògicament, el sou era més petit i la pensió te sortirà més petita. Per tant, aquí hi ha un greuge comparatiu, fins i tot en edats a l'hora de jubilar.
7: Sí, és una gran retallada.
8: És una retallada encoberta, disfressada d'una altra manera. Això per un costat. I en segon costat, com a reflexió. Vull dir, si tu li estàs dient als joves que no arribaran a tenir pensió, els estàs dient treballeu en negre. I aquest és un missatge que la responsabilitat la té qui el promou. I la promoció està venint de vegades fins i tot de sectors semioficials i oficials, de la gran patronal i tal, i s'ha convertit en convencen els joves que no tindran pensió perquè és la millor manera de que renunciïn a tenir... no vegin la utilitat de les cotitzacions. Això és un tratge que els estan fent els joves, però que està promogut perquè està promogut, que jo crec que és important, i després, però el que estàu dient me pareix importantíssim. Vull dir, jo tinc, per exemple, el meu germà, que ja té 67, i que és farmacèutic i analista, i diu, bé, a mi fer anàlisis clínics és la meva passió i no me vull jubilar. I està... ensenyant a altres.
1: És que també hi ha feines i feines.
8: Clar, però també tinc el meu home transportista que és que hi ha la columna, el no sé què, el no sé quantos, carregaides, o sigui, que és impossible. Per tant, això de per tothom fins a una edat, i si hi ha una persona d'edat, no hi ha un jove, O sigui, els puestos de feina són els que són, i si tu poses a una persona determinada, no poses a una altra. El tema de la formació l'haurien de plantejar abans de que s'arribi en aquestes condicions.
1: I sobretot entendre que és experiència, és utilitat. Ho dic perquè també, una vegada més, hi ha el mercat asiàtic, que sí que valora molt l'experiència dels seus majors. En canvi, sembla que darrerament, o el manco els inputs que a mi m'arriben, sobretot per lo que me trob per xarxes que me deixes carrufat, és que la major és un problema. D'entrada, des d'aquesta obsessió per semblar joves, que això també és una altra indústria que ja en podríem parlar un altre dia, és aquest culte a la joventut, com si fer-se gran no fos un objectiu, perquè no arribar a vell significa quedar-me mort perquè a mi. Per tant, a mi m'agradaria arribar a vell, perquè sí, vol dir que hauré complert els anys que me toquen.
7: En lloc de respectar la gent gran, cuidar-la i tenir, diguéssim, el reconeixement de lo que suposa la riquesa en quant a la transmissió de valors, etc., s'entra en qüestions com l'edadisme i coses d'aquestes que realment només corresponen a un món deshumanitzat que l'individualisme i el benefici privat en funció de la pèrdua pública se pot explicar. Per tant, tot està molt interrelacionat.
8: I a la Xina se jubilen en els 60, eh? Ja, en els 60 anys estan jubilats. En aquest moment hi ha fins i tot gent aquí que està jubilada, que ha vingut perquè la seva filla estava aquí i tal, que els hem conegut fins i tot allà, perquè en els 60 anys se jubila, no? O sigui que...
0: Aprofitam abans de acomiadar-vos per demanar-vos també per aquesta jubilació flexible, no? Aquests dies també n'hem parlat. Creus que és una oportunitat per a qui vulgui continuar d'en Maribel, el seu germà, no? Que vol fer feina perquè és un apassionat de seva feina, però veure que també és una feina...
8: És un altre tipus de feina.
0: No sé si penseu que és una oportunitat o una necessitat econòmica.
7: Una cosa és que per raons del tipus de feina que se fa, tu no tinguis per què, perquè estàs en plenitud de facultats, arribes als 65 i pots continuar fent feina
8: d'una manera voluntària,
7: sempre tenint en compte que la jubilació oficial sigui la base, o sigui, el marc, l'estatut marc, on la gent pugui garantir jubilar-se, si tu, per la raó que sigui, vols perllongar, diguéssim, la teua tal. Però el que tu demanes de la jubilació flexible, alerta, perquè tot això és una trampa. Perquè tot això està pensat per la gent que, en lloc de pujar-li les pensions a lloc, a nivells de dignitat, el que fan és promoure que els pensionistes pobres hagin de posar-se a fer paquets a les caixes de supermercats, com està passant en Alemanya, els minijobs. O sigui, que lo, darrere de la jubilació flexible, que és un eufemisme...
8: Hi ha un classisme.
7: Jubilació flexible, no? Sona bé, això de la jubilació flexible. No, està dirigit a persones que cobren una pensió de pobresa i han de menester, sí o sí, tenir un complement i continuar fent feina fins als 72 o més enllà. O sigui, que alerta, perquè això... Totes les paraules tenen la seva traducció pràctica i tot això està ple d'eufemismes quan, no sé, per un altre exemple, és a dir, per quina raó, quan sentim la paraula reforma, tot d'una...
8: Amb la mala butxaca.
0: bona precisió. Sí, com sigui, mos encanta que tinguem gent gran activa com vosaltres i que té ganes, no?, de deixar un món millor i per això lluitau per aconseguir canviar les coses. Com és amb aquesta...
8: I més per joves, vull dir, si vos fixeu, hem parlat més de joves que d'una altra cosa.
7: Sí,
0: exacte.
1: Per ser Maribel, Pep, feis, que la Marta i jo estem a 3 anys de poder aprofitar aquest fruit. Per tant, que mos arribi una bona jubilació.
0: Que hi arribem. Que hi podem arribar.
1: Amb la Tujela estan somiant ja fa mesos.
7: A una bona jubilació.
0: A una bona jubilació.
7: El proper dia ja vos podem donar xifres.
0: Estic molt contents, eh?
8: Sí, nosaltres també.
7: Ha estat una feina col·laborativa, una feina, com deia la Maribel, en equip i una feina territorialitzada. No hem hagut de córrer, tot ha fluït molt bé. Ha estat una monada d'experiència.
0: I del dia d'avui t'actualitzam aquestes xifres de la recollida de signatures.
8: Però, vamos, anem al doble.
7: Només per calendari tenim 7 dies després, 7 dies hàbils per entregar les firmes en el Parlament i hem quedat amb una reunió de feina dia 21, que és dimarts, i allà dia 21 ja empaquetarem tot.
0: I aquí estarem ben pendent d'aquestes signatures, d'aquesta iniciativa legislativa popular que han posat en marxa, entre d'altres, molta de gent, però entre d'altres, en Pep i na Maribel. Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Que vagi molt bé.
8: Gràcies. Fins una altra. Gràcies.
0: Fem una pausa i seguim parlant d'envelliment actiu i saludable, perquè ara tot d'una parlarem de com estar sempre ben actius, ben en forma i no deixar que l'edat mos faci estar asseguts.
2: IB3 Ràdio és diversitat. Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
9: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
2: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raúl Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Dual de les 9.
10: No, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raúl Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Les 10 i 49 minuts hem parlat de pensions, de jubilar-se, però clar, per jubilar-se i tenir una bona pensió també és important arribar-hi amb salut, i per això també és molt important fer esports per estar en forma a qualsevol edat.

0: Mantenir un bon estat de salut és necessari i essencial quan ens feim grans per mantenir una bona qualitat de vida i poder viure de manera autònoma. Fer esport, socialitzar i menjar de manera equilibrada són algunes de les coses que podem fer per mantenir la nostra vitalitat, així com ens feim grans, Xisco.
1: I segons l'Organització Mundial de la Salut, l'envelliment actiu és aquell procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i també la qualitat en la bellesa. I precisament és aquest tema que volem tractar ara mateix, envelliment saludable. I per xerrar-ne, hem convidat en Jaume Gelabert, ell és director del Centre d'Ensenyament Salut Arreu, i en Nofre Sans, que és metge i usuari d'aquest centre. Benvinguts tots dos, com estàu?
2: Molt bé.
1: Nofre, començaré per tu. Quan... No, evidentment, no
0: m'has usuari.
1: Tu has fet esport tota sa vida? O va arribar un punt que vares veure el centre d'en Jaume fent una passatgeta de persona sardina i vares dir, ep, m'agrada aquest concepte, m'apuntaré, i te vares engrescar a fer classes dirigides?
2: Bueno, la meva és una mica peculiar. Jo vaig fer esport tota sa vida, m'agradava anar a sa muntanya, a escalar, torrents, barranquisme, etc. Però fa 12 anys un petit entrebanc em va deixar una mica al marge de totes aquestes activitats, no? I aleshores he anat recuperant una miqueta, però te'n dones compte que en un moment determinat no basta fer una dieta sense colesterol i totes aquestes coses que m'adieren per la cardiopatia, no basta anar a caminar, no? I a mesura que te fas gran necessites una activitat una mica més reglada, no? Perquè si no te'n dones compte que vas perdent...
0: massa muscular, així com molt feint grans, perdem massa muscular.
2: Perdem massa muscular. I
0: això és una evidència.
2: No se'n donava... no em feia massa cas, no? I deia, no, pues és gran i se mou menys, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig començar a cercar, per circumstàncies personals, vaig conèixer allò que on estava en Jaume i m'ho vaig com a obligar, no? Fet d'haver deixat activitats que feia abans, no? Pues les he de corregir fent activitats perquè és importantíssim introduir elements de càrrega i elements de... això.
1: No, ara compartim imatges d'en Jaume i en Nofre entrenant. Jo que t'he vist entrenar qualque vegada, ets talment una geneta. És a dir, poder arribar als 40 com tu. Jo, preparant aquesta entrevista, he escoltat una que han fet a RAC1 en el cardiòleg Keith Díaz, que deia que 40 dies sedentaris produeixen al cos canvis típics de dècades d'envelliment, i que diu que el problema no és botar-se un entrenament, sinó que de vegades mos cercam excuses i un entrenament mos du a l'altre, i si no tenim com a constància, doncs ja no hi vaig. En Jaume sempre diu que tota passa bona és aquella que fas. M'agrada molt aquesta disciplina.
3: Exacte.
1: I aquesta filosofia. Una passa ja suma, perquè ja és una passa que has feta.
3: Sí, no, jo crec que la pregunta que mos feim és quin és el millor tipus d'entrenament o quin entrenament pot ser més adient per jo, i al final és aquell que fas, per començar. Val?
0: Tot suma.
3: Òbviament, quan parlant de cardiopaties, sí que mos han d'assabentar que la persona que mos du o el centre on anem tingui gent que estigui formada per poder assimilar un poc i controlar la càrrega d'aquests entrenaments. Però si tenim aquesta por inicial a dir és que no sé per on he de començar, o t'acostes a un centre d'entrenament que ara n'hi ha molts, i me consta que...
0: Clar, és important fer un exercici també acompanyat per saber un poc què has de fer i com ho has de fer. Ara veiem imatges d'en Nofre i tu, sí, que també l'acompanyes. Com has vist l'evolució? No sé si tens que fa que en Nofre ve a Salut Arreu, però has vist una millora, un esforç, una cosa, sí, que ha anat canviant i evolucionant? Sí.
3: Sobretot, i crec que en Nofre està... en el tema d'adherència, no? En el principi mos costava una mica de trobar el punt comú on jo li havia d'exigir certs paràmetres, uh-huh, i ell havia d'acceptar, i al final hem trobat un camí que jo crec que mos hem trobat, i ara ja fa un any que no falla. No...
1: Sí, perquè qualsevol edat és bona per fer exercici. Jo ara penso en ma mare, que va a la tercera edat i fa exercicis adaptats a la seva edat. Qualsevol edat és bona per fer exercici. Això de tens 70 anys, tens 80 anys, ja no vull fer res, a lo millor no pots fer paral·leles, però que en 70 anys pots tenir encara molta mobilitat, i la mobilitat és una cosa que s'entrena. Quan més te mous, millor.
3: Exacte. I pot començar en els 70, pot començar en els 80, que si hi ha un professional a davant que te guia i entén els principis de l'entrenament, farà que aquest entrenament sigui progressiu, adaptat, i que tu estiguis còmode, ja sigui llavors cercant pues, la fórmula que millor te vagi. Entrenament grupal, grup reduït...
0: Individual,
3: classes, per exemple, dirigides, no? Que se fan a molt de centres de dia, i al final no necessitàvem molt de material. Podem fer un entrenament just amb una banda elàstica que ja pot ser un entrenament de força.
0: I tu, Nofre, has notat el canvi? Has notat en un any, en aquest any, l'evolució, la teva pròpia evolució?
2: Jo diria que per bé, fa un poc més d'un any, no?
3: Sí.
2: Diria que, a veure, primer costa molt, no? Perquè quan tens l'hora d'anar-hi dius... Quina peresa ara posar-me els calçons i anar a partir, no?
1: Jo cada dia amb aquest, un minut dins el cotxe. I dic, què faig aquí?
2: Jo no tant, però sí que hi vaig. Però el que sí que noto és que hi ha un aspecte que a mi m'agradaria comentar, és l'aspecte de salut mental. Hem vist, la part orgànica està molt bé, no? I si no la feim, i mos feim grans i anant fent, la degradació muscular pot arribar a el que diem els professionals una sarcopènia, no? Que fins ara no s'havia donat massa importància, però que això limita la mobilitat, empitjora determinats diagnòstics, etc. I jo, el fet de fer 2 anys, el que sí que he notat és puc anar cansat, no? I puc sortir rebentat, no? Perquè m'acosta, i ell ho sap, no? Però després, a nivell de capoll, me'n vaig feliç, no? Com haver complert un aspecte que dius, bueno, això me va bé, no? I la setmana que ve hi tornaré.
1: No? I tu, perquè ets un home jove, vitenc, i que encara tens una vida molt, molt autònoma, però a partir de certa edat poder tenir un lloc on vas socialitzar, poder contar que has tingut mal d'esquena, que te fa mal el genoll, o que has vist una pel·lícula, poder trobar un cercle que de vegades a partir de certs anys ja se redueix perquè, evidentment, sa família i ses obligacions fan que no socialitzen tant, també és important, no només aquest punt físic de no perdre massa muscular, sinó també de trobar-se acompanyat. I jo te volia demanar, Nofre, en el gimnàs d'en Jaume són molt exigents. Jo he viscut en primera persona. Sempre te posen 5 quilos més. No sé tu això com hi has conviscut. Ho dic perquè també, no sé si tu ho has viscut com una superació, si cada dia ara ja pots penjar fotos en banyador. Com ha anat aquesta evolució?
2: No, jo diria que bé. Primer me va costar, no? Hi ha coses que li dius, va, Jaume, no, m'atura, no? No? O no te passi, no? Que no puc arribar. Però jo diria que... A veure, jo intento ser bastant complidor, perquè dius, si fas un esforç que després te recompensa, jo ho intento. Alguna vegada opac després, quan t'arriba a casa i dic, no me'n va anar bé, la setmana que ve en farem un poc menys, no? Però és el que deies tu, no? Que per mi és molt important també trobar-te dins un espai que estiguis còmode, no? Si no estàs còmode, tampoc no m'exigiria. Jo sé que m'ho puc exigir, i ella ho sap, fins a un punt determinat. A partir d'aquest, cadascú ha de saber fins a on pot arribar, no? Però arribant a aquest, i després un poc més, està molt bé, no?
0: Jo m'agrada molt això que diu en Nofre, de que no només és per la part física, sinó també per la salut mental, no? Com que estàs més satisfet i estàs com més actiu mentalment. No sé si tu també notes, Jaume, que en el vostre centre ve més gent de certa edat, gent sènior, no? Que diu, mira, no n'he fet, o sí que n'he fet i ho he deixat, o me vull tornar a posar en marxa, vull ser actiu, vull arribar a, no sé, la jubilació a certa edat, amb més força, vull créixer.
3: Sí, i l'objectiu jo crec que és arribar el més enfora possible, siguent autònom, que era el que deia abans en Xisco, no? Ara ja, no?, ha arribat a un punt que molta gent, a lo millor se pensava que entrar a un gimnàs era un cercle d'estètica i un cercle de cercar rendiment màxim, i se n'estan adonant després de... Però clar, és un resultat que se veu a la llarga. Sobretot amb gent que comença, se va veient a la llarga.
0: I de Xisco ja ho sabem. Cada dia en fem una mica de pedagogia, però és veritat que també m'ho hem d'aplicar en altres.
1: Ho intentem. No, Nofre és un bon exemple. Jo, sí, dic, jo cada pic que vaig entrenar amb aquest un minutet en el cotxe, dic, què faig aquí?
0: Però ara després pensarem en Nofre.
1: Però després puix a finestreta, davall, i ja te pots entrenar, però et cerca costa, però un pic que trobes una mica esteu aquí, esteu entorn, sí que va molt bé, i sobretot l'elasticitat que és necessari, sí, a partir de certa edat per poder tenir un envelliment actiu, han de fer un pot d'exercici.
0: I de jo pensarem en Nofre quan estigui dins el cotxe en aquest minut de què faig aquí, que no faig aquí, pensem en
3: Nofre. Podem juntar, si voleu, qualque dia, també.
0: També és bona.
1: No, perquè el Nofre dona molta canya. És a dir, ell està molt avançat.
0: Moltes gràcies, Nofre, moltes gràcies, Jaume. Ho hem de deixar aquí, a seguir endavant i a seguir creixent, també, a nivell físic i a nivell mental. Nosaltres fem una petita aturada actualitzant les notícies i a les 11 hi tornem amb més coses aquí al dia.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat aquest dilluns el Ministeri de Treball. De les 5 víctimes mortals a les Illes, 3 varen partir el sinistre al mateix lloc de feina i 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
6: En total, les Illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta, l'hoteleria 1.600 sinistres i la construcció més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts en els primers 5 mesos de l'any arriba als 293, 4 manco que el mateix període de l'any passat. Per sectors, a tot el país, els serveis encapçalen la mortalitat en 115 morts, seguit de la construcció en 71.
5: Precisament, el sindicat de Comissions Obreres en reclama més protecció davant la calor en determinats sectors com el de la construcció. Una de les mesures que proposa és avançar la jornada contínua al mes de juny per evitar cops de calor.
6: També la reducció de jornada en els mesos de més calor, així ho ha reclamat el secretari general de Comissions Obreres de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, del programa El Dia.
7: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos.
5: Mentrestant, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim continuen cercant per mar i aire dos migrants que varen desaparèixer dissabte vespre a Formentera. Els dos homes varen llançar-se a l'aigua des d'una pastera amb la intenció d'arribar a terra nedant.
6: Els fets varen passar de les 9:30 del vespre de l'11 de juliol. Després de rescatar l'embarcació, la resta d'ocupants varen alertar els serveis d'emergència que 5 persones s'havien tirat al mar. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va aconseguir rescatar-ne 3 d'origen magrebí, però no va localitzar els altres dos companys. El dispositiu de recerca es manté actiu a hores d'ara a la zona amb helicòpters i embarcacions oficials per mirar de trobar-los.
5: D'altra banda, els laboratoris se'n remetran avui els resultats de les analítiques d'aigua preses divendres a la platja de Sant Andrià de Ciutadella. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després dels vessaments fecals s'han detectat dijous a la nit i que han mantingut aquesta platja tancada durant tot el cap de setmana.
6: Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedissin a l'aigua. L'Ajuntament insisteix que no es tirin les tovalloletes al vàter que han estat la causa de l'avaria. Pere Fiol és el regidor de Medi Ambient.
8: També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes a les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que, per tant, són un greu problema per totes aquestes estacions de bombes.
5: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, exigeix al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident Mariano Rajoy per les declaracions sobre la selecció francesa de futbol. Rajoy va assegurar en un article que l'equip gal juga sense francesos.
6: Álvarez ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiments de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
9: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12:00.
4: Més informació a ib3noticies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Joana Marató.

0: 11 i 5 minuts, ens atam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora el control tècnic Margà Cifre i vos comentaven ja al principi del programa que la cantant Lola Índigo ha protagonitzat un dels moments més virals d'aquest cap de setmana i ho ha fet a Quisuquines, a Eivissa, tot per culpa d'una perruca. Mirau i escoltau.
1: Aquesta ha estat l'escena, va passar durant una actuació a la festa Breix d'Eivissa, mentre sonava el Bachatón de la L. L'artista ballava les totes amb tanta energia que la perruca que duia va sortir disparada davant de tot el públic. Lluny de quedar-se bloquejada o avergonyida, Lola Índigo va reaccionar amb molt d'humor, va recollir la perruca d'en terra, la va aixecar com si fos un trofeu i va continuar ballant a les totes entre els aplaudiments i les rialles dels seus seguidors.
2: Xisco, però la història no es va acabar aquí. La mateixa cantant va compartir el vídeo a la seva xarxes socials fent broma del moment. Va escriure, atenció, a la fi he fet el meu wig reveal, una expressió molt popular a internet per referir-se al moment en què algú revela que du perruca.
1: La reacció espontània i també natural de Lola Índigo ha estat molt aplaudida pels seus seguidors, que han convertit aquest petit accident en un dels moments més comentats i compartits d'aquest cap de setmana. No sé què em vot sembla, si seríeu capaços de reaccionar amb Lola Índigo.
0: A mi m'ha encantat com ha reaccionat, vull dir, perquè en el final la naturalitat en què ho ha sabut dur també diu molt d'ella, no?
1: Si ja te passa, hi ha dues opcions.
0: Que
1: te la tornes per a tot d'una i dius, aquí no ha passat res, l'agafes i la mostres, però era difícil d'ocultar.
0: Ella la va alçar així com un trofeu, exactament. No sé.
2: Se'n va anar cap enrere, jo imagino que li degueren tornar a incorporar en condicions. Jo, tu què haguessis fet? Te l'haguessis tornat a posar o per ventura haguessis patinat els teus cabells?
0: És un poc,
2: no ho sé,
0: anava a dir cutre, però és un poc com, no sé, com a lleig, no? Allà ja. Portar la perruca, per ventura és millor.
1: I bàsicament sí, una perruca t'acosta, perquè te quedi bé, te l'han de col·locar i te l'han de pentinar una mica.
0: Que no s'havia mogut tant com perquè la perruca caigués, la dua bastant poc enganxada, però en jo...
1: Potser hi havia poques horquilles.
2: Poques horquilles. A saber quantes hores duia moguent el cap, també.
0: També és vera, també és vera. I comentaven, Xisco, abans tu deies que molta de gent du aquest tipus de perruca no per un problema de manca de cabell, sinó per un problema de que no volen tudar o no volen castigar els cabells, no?
1: Hi ha diferents opcions. Per exemple, la població afroamericana, als Estats Units, moltes d'aquestes dones duen perruca perquè, com que tenen el pèl molt arrissat, haver-se'l de llisar cada dia, jo entenc que és una feinada i molta de gent opta per dur perruca. O artistes, sense anar més lluny, van comentar en Nicole Kidman quan va gravar Los Otros, una de les condicions que va posar Alejandro Amenábar és poder tenir una col·lecció de perruques per poder utilitzar durant la gravació de la pel·lícula, perquè no volia que siguin els seus cabells, perquè anar de perruqueria, anar perrucada...
0: Cada
1: dia.
0: Complicat, eh?
1: Primer és complicat i segona, si no tens temps per nodrir cabells, donar-los condicionador, fer-te tractaments, llavors veus cabellons de fregall arreu, que dius, és perquè potser li han donat massa marxa. Com que andaven a Rosario, marxa. I dona,
0: és que
1: de Lola Índigo ha dit, no seran
0: els
1: meus.
0: Castiguen molt, la calor.
2: I en l'estiu els cabells acaben després sempre destrossats per les piscines, la mà i tal. Jo crec que en Lola Índigo s'ha de parar perruca per anar a nedar.
1: Però deu anar alerta. Per cert, vosaltres dèieu, no sé si reaccionaria així. Vos ha passat mai un moment d'aquests que estàs presentant o fent o ets un acte públic i te cau qualque cosa, te cau un ungle postissa, te cau una perruca?
2: No, per sort no m'ha passat res. Per ventura, la cosa més forta ha estat que duia un pot de pintallavis de cerdents i ningú m'havia avisat, ja. I quan me vaig veure després a la carta vaig dir,
0: no crida més mal
2: temps. Ningú va poder dir-me que tenia una dent de color rosa.
0: Sí, és que sí que, perdona, que torni a anar
1: perdona,
0: a ficar dita.
1: Perdona que insisteixi, una mica sanafra.
0: Però a tu t'ha passat, no que t'ha caigut la perruca, sinó que has caigut.
1: Difícilment me podria caure la perruca perquè no en sol dur. Me n'he posat qualque vegada, però crec que se notava molt que era perruca, no intentava dissimular.
0: Bé, ho dic perquè has caigut recentment, per exemple, en els 5 dies vas caure divendres. També és un art sobrecaure i sortir-ne així com a...
1: Victoriós
0: i que no passa res.
1: No, és a dir, has d'entendre que forma part de sa vida i si caus t'aixeques i no hem de fer cap drama. De fet, fa 2 anys per Cap d'Any vaig estar a punt de morir perquè vaig anar a caure un fossat perquè hi havia focus i jo no hi veia. Des d'aquí profit per saludar en Cosmes, el meu àngel de la guarda, que me va agafar en braços i va evitar que jo caigués en terra, davant tot Balears, un 31 de desembre, i aquest divendres van caure. I a mesura que caus, ja ho tens com a més per mà. La primera caiguda te fa molta vergonya. La segona, dius, mira, i a la tercera ja ho incorpores a el que seria la performance, que és una mica el que ha fet Lola Índigo. Si aquestes coses passen, les has de sumar en el teu espectacle.
0: Exacte.
1: Perquè avergonyir-te, fer-te petit o intentar dissimular és molt pitjor.
0: Han de ser naturals, i sempre. Ja està. Sempre natural, poden passar sempre. Coses en directe i les hem de saber gestionar millor, és la paraula. I ara vos volen contar una notícia més trista, perquè ens ha deixat una de les grans cares de la història del cinema. Ha mort als 78 anys Sam Neill.

0: L'actor neozelandès que va donar vida al doctor Alan Grant a Parc Juràssic, un dels personatges més recordats del cinema dels anys 90. La seva família ha comunicat la defunció aquest dilluns a Sydney després d'una carrera de més de 5 dècades.
1: Sam Neill va formar part de prop de 150 pel·lícules i sèries. Ara parlaven de Parc Juràssic, amb papers també a pel·lícules com La caça de l'octubre roig, El piano o Peaky Blinders. L'actor havia anunciat el 2023 que patia un càncer, una malaltia que va aconseguir superar després de 5 anys de tractament. La seva família ha explicat que la mort ha estat inesperada, però que Neil va passar els darrers mesos lliure precisament d'aquesta malaltia, del càncer. Una pena, perquè és cert que és d'aquests actors de repartiment que ens han acompanyat sempre, que han format part una mica de la nostra educació sentimental, i ara ja no hi podrà haver més pel·lícules amb en Sam Neil.
2: És vera que a tots per amor ha vengut en el cap Parc Juràssic, no? Perquè és una de les pel·lícules, o penso jo, en què m'he recordat, no? En què tots pensam, és vera que tu has participat...
0: Sí, Peaky Blinders s'ha fet molt famosa, la joventut d'avui en dia també ho mirava a Netflix, però és que Juràssic es mosà... Jo, en manco la meva infància, el vaig mirar moltíssim.
1: I de... Que descansi, que el salsia, no? Que descansi en pau, pobre home.
2: Exacte. Aquesta era la notícia que s'afegia, la notícia curiosa des de matí, però ja sabeu que seguim en ruta i volem parlar-vos d'altres qüestions. Què vos sembla si parlam ara d'emocions, de relacions i de saber... dir que no i de posar límits. En sabeu?
1: Hem de dir que no sempre sabem dir que no i no sempre sabem posar límits. I això pot fer malbé la confiança en una relació d'amistat, d'amor o professional i fa que la persona afectada es desgasti físicament i mental. A més, hem de dir que el fet de no saber dir no de manera clara no està relacionat amb la debilitat, que és allò que molta de gent creu, o la manca de caràcter. Pot servir per protegir-nos, però en realitat de poc ens serveix perquè de vegades té conseqüències que no desitjam.
0: Així és, no posar límits fa que algunes persones se n'aprofitin i també es veure que a vegades ens importa el nostre propi benestar i el que sentim nosaltres que no el que senten els altres. Per això saludam, avui tenim amb nosaltres a la psicòloga Sandra López. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Sandra, compta'n, quins són els senyals que ens indiquen que som una persona que no sap dir que no?
3: Jo crec que el primer que hem de xerrar és de l'autoestima. Perquè l'autoestima el que fa és que tu te prioritzis davant dels altres, però no per damunt, sinó que no quedes inferior als altres. I amb això crees una necessitat de poder dir als altres que si tu estàs bé... Ai,
2: no és que... O sigui, l'autoestima fa que si tenim poca autoestima mos posen per davall i no sabem dir que no.
3: Exacte.
2: No? Directament, exacte. Seria el resum. I de quin tipus de causes o de traumes pot venir tot això?
3: Mira, ara te posaré un exemple molt clar. Per exemple, pensa en una mare. Uh-huh. En una mare que té un fill o una filla. I ella normalment sempre l'està ajudant. I no l'està ajudant perquè ell tingui un problema i no pugui fer-ho, sinó perquè ella pensa que no és capaç de fer-ho. Per tant, aquell nin, o aquella nina, mai agafarà la confiança en si mateix. I què passarà? Que sempre necessitarà dels altres per ser capaç. Què fa això? Que crea una dependència cap a les altres persones.
1: Clar, aquest tipus de personalitat que psicòlegs anglesos, bé, nord-americà, li diuen people pleaser, que
3: exacte,
1: és aquesta persona,
3: exacte,
1: que sempre està intentant tenir a la resta content. Això també és una idea de corregir, perquè quan dius és un tema d'autoestima, intentar que els altres sempre siguin feliços pot estar molt bé, però si aquesta felicitat acaba passant per sobre de lo que són les teves necessitats bàsiques, hauríem de començar a fer una mica de tractament o una mica de teràpia perquè la cosa no funciona com toqueria.
3: Clar, el problema és que, per exemple, una persona amb baixa autoestima, el que pensa és que si no cedeix, aquella persona s'enfadarà. I per no crear un conflicte, normalment sempre diu que sí.
2: Sí, per evitar el problema...
3: Per evitar el conflicte. O se pensa que si deixa d'ajudar a un fill, per exemple, a guardar una neta, aquell fill la deixarà d'estimar i la seva neta no hi anirà més. I... Hi ha una línia... L'equilibri és complicat. Perquè quan deixa de ser autoestima i quan deixa de ser egoisme? Perquè ara s'ha posat molt de moda allò de... jo no faig això perquè no me cau bé, jo me tengo que prioritzar... Jo...
1: Hauríem de cremar la primera persona que va dir m'he de prioritzar.
3: Clar,
1: aquesta persona Hauria d'estar tancat... Hauríem de tornar a obrir Alcatraz només per tancar aquesta
3: clar,
1: persona.
3: És que és molt diferent que jo no vengui amb tu perquè estic cansada, perquè no estic bé i perquè necessito cuidar-me, i una altra cosa és que no ven perquè no me fa ganes. Sincerament, no me fa ganes i me dona igual. Si jo he quedat amb tu...
2: És lícit per les dues coses.
3: No, una cosa és egoisme i una altra cosa és no és prioritzar-te, és cuidar-te. És molt diferent.
2: Sí, però vull dir que és lícit també un dia no me fa ganes venir amb tu i dir-te... No
3: però no te fa ganes per alguna raó.
2: Sí, segur.
3: Normalment és perquè estàs cansada o perquè tens una altra cosa que fer. No és perquè no me fa ganes, me'n vaig a fer una altra cosa i... Perquè una de les coses de tenir una bona relació amb una altra persona és que tu pensis en l'altra persona, també.
0: Ara que parlam de tendències, de coses que s'han parat de moda dins aquest comportament, el típic concepte de FOMO, por a perdre-se alguna cosa, està molt present en el jovent. No sé si penses que dins el jovent és més difícil dir que no. Per exemple, no te vols perdre cap tipus de plan, vols anar que totes se rebel·les per ventura, mos haurien... Tipo, és una cosa que està més recent en el jovent o pot passar a qualsevol
3: no,
0: persona?
3: No, pot passar a qualsevol... A més, has xerrat molt bé del FOMO, i jo el FOMO no el veig com una necessitat de no perdre-se algo, sinó com una manera d'escapar d'allò que no volen sentir o que no ens volem escoltar. Per exemple, tu si estàs a casa teva en el sofà quan acabes de fer feina, què és el que fas? Mòbil? Una sèrie de IB3? Però no...
2: Molt bé!
3: Eh?
2: Molt.
3: M'entens?
1: Un aplaudiment per la nostra psicòloga. Bravo! Entès molt bé el concepte. Bravo!
3: Entens? Però tu qualque vegada t'has quedat en el sofà sense fer res, pensant en allò?
0: No,
3: no en saps. Ningú, normalment ningú en sap. I la gent ve i te diu, és que quan me'n vaig a dormir, el món se m'ha de damunt. És vera que tu te pots anar a dormir i estàs rebentat i te quedes dormit, però a les dues o les tres a tu te fan plum, i te comences cap, pum, pum, pum, pum, pum, perquè està hiperactiu. Està molt... té massa coses que arxivar, té massa coses que... El teu cap no sap distingir si una cosa és per reservar, per guardar, per arxivar, o és una cosa que, un meme, que és per arxivar, per guardar, un record que és... Tu quan de memes veus en el segon? Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Saps que el fa molt de mal.
3: Clar, i tu dius, bé, aniré aquí, aniré allà, però no perquè te faci ganes, sinó per omplir aquell espai que està buit.
1: I el fet de dir que no depèn de l'interlocutor, que no és el mateix dir-li que no a una mare... que dir-li que no a una parella, que dir-li que no a un company de feina. Ho dic perquè, per exemple, a mi les vegades que m'ha tocat sa cap, jo som un cap terrorífic perquè a mi m'acosta molt haver d'imposar el meu criteri. Perquè com que penso que el meu criteri és el millor, m'agradaria que els altres ho entenguessin sense que jo l'hagués d'imposar. És a dir, que se produeix d'una forma natural. I quan això no passa, a mi, entre que m'acosti, me fa peresa haver de discutir per segons quines coses i ja ho deixes fer. Però és un tema d'autoestima o és un tema de peresa? O jo, per exemple, a que nostra, jo com visc amb mo mare, i clar, mo mare té una autoritas que de vegades dir que no a un pare o una mare se fa molt complicat. I ens apareia ja ni en parlem.
3: Bé, pues,
1: no saps, prendre.
3: Sí, no saps posar límits. Perquè pensen en les conseqüències. Tu quan poses un límit, abans de pensar el benefici que te causa aquell límit, penses en la conseqüència que rebràs.
1: Ai, no esperava fer teràpia en directe ara a les 11:20 per
3: no,
1: Sandra,
3: canta,
1: però anem a aprofitar jo aquí prenent notes, les totes.
3: Són les conseqüències. Per tant, tu penses que quedaràs per davall.
1: Sí, però això ho he consultat amb les meves 50 millors amigues i 40 els hi passa. És un tema de que aquella frase d'en André Guit, que no és res més perillós que la teva família i la teva habitació, el teu passat, la família arriba a un punt que exerceix un poder d'atracció que has d'estar com molt treballat per si qualcú del teu primer cercle, del seu primer anell, un pare o una mare també n'ha de demanar qualque cosa, dir que no, se fa molt difícil. Clar, llavors també hi ha aquesta cosa rebel, que t'ha sortit un fill rebel, que viu per dir-te que no sempre. Però dins un paràmetre,
3: també,
1: dins un paràmetre estàndard, quan som jo mateix, que he estat un molt bon fill, sí. Clar, m'hi dic que no.
3: Això li hauríem de demanar, també.
1: Se m'ha fet complicat. Ara, quan hauria d'haver mudat. Mama, llama.
2: Mama, llama.
3: Però si tens roc, però, mem, aquestes circumstàncies són un poc més... Les pots dur, no? Però hi ha circumstàncies un poc més complicades. Quan un pare, per exemple, matxaca un fill
1: sí.
3: amb el pes, a lo millor perquè el fill surt gay i sa mare no tolera, i són insults, són falta de respecte, són...

0: Que són ara situacions una mica més complexes o complicades.
1: Però és que hi ha moltíssima gent que té aquestes circumstàncies amb un pare, amb una mare, en sa família i de sa teva parella.
2: Clar,
1: que te toca una sogra...
2: En els sogres també s'aguanta molt.
1: Exacte.
2: En el començament, per quedar bé, i que no diguin que ets de genre o sa nora
1: conflictiva, exacte.
2: Comences... I clar, hi ha terreny, aquí volia anar jo. Si no ens ha hagut dir que no, llavors començar a posar límits, per on començam? Perquè hi ha vegades que ja allò des de constitudinari, no? Que el costum s'ha fet llei. Quan ja hi ha coses que han quedat com a fossilitzades dins un ambient familiar, dins una relació de parella, com comences a picar aquesta pedra?
0: Vinga, apunta, Xisco, que ara t'ho
2: no, no ho ve, per això. Ja jo faig les preguntes que Balears vol saber.
1: Escolta, tu comences amb algo molt senzill, com, per exemple, es diumenge no pots anar a menjar a sa paella perquè tens un altre plan, o simplement estàs cansat. Se li pot comunicar d'una manera... Escolta'm, no comencis amb algo conflictiu. No venc perquè no m'ho dóna la gana, no és una opció. No és una opció. És, no venc perquè no me fa ganes d'aquest diumenge, tinc un altre plan. Per exemple, anar, no una mentida, sinó que te fa ganes fer una altra cosa o simplement, el que hem xerrat abans, te fa ganes quedar a casa. Aquella persona té dues opcions. Si és una relació sana i comprensiva, ho entendrà. Si no ho ves, tu començaràs a entendre que aquella relació no és sana, perquè s'enfada cada vegada que tu poses un límit.
2: Podríem fer servir la tècnica sandwich, per exemple. Estimada sogra, m'encanta la teva paella.
1: Exacte.
2: Encara que aquest diumenge no la podré tastar perquè d'anar a una altra banda, però m'encantaria que me n'enviessis un tàper.
1: No, o podem quedar en una altra ocasió. Per exemple, no ven diumenge, però diumenge que ve vendré. Exacte.
0: I compensarem.
1: I compensarem. No em porta anar cada diumenge a dinar. No em porta anar cada dissabte. No fa falta cada dimecres. Han d'intentar posar límits, perquè si no posen límits, es tassó.
0: Vessa.
1: O vessa o s'espanya. I què passa? Que quan vessa, per molt que l'ompliguem, sempre era un trosset.
2: Ara, quan t'has dit que quan una persona està acostumada a dir sí sempre i després diu que no, és dolent, també haurien de treballar-nos per entendre que sempre serem es dolent de la història de vida d'algú. Ho dic perquè de vegades acceptar aquest paper a ruptures sentimentals, en temes familiars, lo de posar límits, ningú vol ser es dolent de sa pel·lícula, però arriba un moment en què sempre ho serem a sa història vital d'algú. Hem de començar a fer feina amb això?
1: Hem de fer... Exacte. Però jo no crec que sigui ser dolent. O sigui,
2: volen complaure tant.
1: Exacte, però no ser dolent. Es posar límits d'una manera sana. És a dir, si jo tinc una relació sana, tu entendràs la meva posició i jo entendré la teva. No m'enfadaré perquè tu no venguis un dia.
0: I no andaràs cercant a Maria per la cuina. I ja
1: no està, és que no és tan complicat. És complicat quan no estem acostumats a fer-ho. Que ens sentim culpables per fer-ho. No ens hauríem de sentir culpables.
0: No, Maria Antònia també vol passar consulta en directe.
2: No, jo li diré, sí. Maria Antònia, no. Això que has fet no m'ha agradat.
3: Jo vull saber una cosa, per acabar d'autoconvencer-me de que no, sempre dic que sí... És al revés. No, sempre dic que sí, no és correcte. Mental, físic, fer-ho? Perquè així, per ventura, la gent diu he d'aturar de fer-ho, si sabem que hi ha conseqüències més enllà de pensar que som egoistes, de fer una cosa sense ganes.
1: Jo crec que quan tu sempre dius que sí, també tens culpa. És a dir, tens aquella culpabilitat de dir... Te saus a la taula i dius, i ara que estic fent aquí, i jo hauria d'estar fent això, i hauria d'estar aquí, i hauria d'estar allà, i te sents culpable per haver dit que sí. En aquell moment ja saps que aquell sí era un no. I te passarà 1, 5, 10 vegades. I a vegades aquells sentiments se transformen en algo físic.
0: Clar, en algo físic. Se te
1: notes a cara. No.
3: Mal de cap.
1: I mals de caps, i mal de panxa... I dolors musculars, i ja no xerram d'un dia d'anar a sopar perquè no mos fa ganes. Estem xerrant d'una manera de viure, de quedar més hores a sa feina per cobrir un company, de fer-li sa feina a un company que sempre s'escaquea. Estem xerrant d'aquestes coses, d'una mare que és un poc narcisista, de moltes coses que en el final mos passen factura.
0: És que n'hi ha moltes de situacions en què no sabem dir que no sabem dir fins aquí, no sabem posar límits, ja sigui relació de relacions laborals, que també...
1: Jo el 80% de persones que tenc a consulta...
0: És per temes laborals?
1: És per tema d'autoestima i que no saben posar límits. I arriba un desgast que la seva vida és un poc caòtica. I quan surts d'allà? Quan a la feina? Quan a la família? Quan a la parella? Quan surts? No estàs agotat, no estàs emocionalment trencat.

0: és que has de començar a prioritzar-te. I prioritzar-te no és estar damunt dels altres, és no estar per davall.
1: Clar, és un equilibri complicat.
0: És un equilibri complicat, sí.
1: Però vull dir que, tu dius, són les principals qüestions que ocupen les meves consultes. Però de tot això que han xerrat, on hi ha més aquest problema de saber dir que no? A les relacions familiars, a les relacions de parella, a les relacions laborals?
0: A la família.
1: A la família, no?
0: A la família costa moltíssim. Moltíssim, moltíssim. Moltíssim.
2: Per aventura hi ha més compromís. I o una amistat, pensa, o això.
0: Exacte, pensa que te deixaran, inconscientment, no te deixaran d'estimar, però el teu cap entenc que sí. Que si no acompanyes a ta mare en el metge cada dia, que si no li guardes el fi en el teu fi, guardant el teu net.
1: I de, per molt que la frase no li agradi en Xisco, mos hem de saber prioritzar una miqueta, no? I saber dir que no i posar límits.
3: No és tant prioritzar-te com tenir cura de tu mateix, que era allò que preparaves. Perquè, malauradament, sobretot a l'ambient familiar, sempre hi ha aquest tipus familiar que és gaseós, que ocupa tot l'espai lliure.
0: Que desgasta.
3: No, i a part, que ocupa tot l'espai lliure que queda, és com un gas. Tu li dones un ditet, passam un braç, s'endú mig cos, i en el final entres dins un pou negre, doncs abandes en aquest pou, com recomanava Sandra López, psicòloga, començar a dir que no, en petites dosis, sempre de bon rotllo, en el començament, i escolta, si hi ha de bona fractura, doncs que arribi, perquè això vol dir que és que aquesta altra persona no és que t'estimi, sinó que està acostumada a fer-te servir com, com un element més de la seva vida que pot manipular
0: quan
3: i que pot controlar.
0: Quan deixes de donar, què passa? Si aquella persona no se queda, és perquè li has servit només perquè li donis.
1: Que només venies per rebre.
2: Han de rebre per ser dues parts.
0: Exacte, ha de ser recíproc.
1: Sí, jo crec que mos ha anat molt bé avui fer teràpia amb el dilluns. Mos ha anat molt bé fer teràpia amb la Sandra López, perquè d'alguna manera tots, moltes vegades m'haurà passat, que no hem sabut dir un no, no hem sabut posar un límit a temps i també mos ha xuclat allò.
3: Deu que entrava en Raimon, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Per tant, no m'acercar-ne d'altres.
1: Sempre en referències.
3: Que siguin possibles.
1: Exacte. Sempre en referències. Sandra López, moltíssimes gràcies per aquesta teràpia en directe. Espero que vinguis aviat i seguirem parlant de com tenir cura d'un mateix i també, com no, tenir cura també de les nostres relacions. Són les 11:28 minuts, fem una petita aturada i seguim en directe a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió, perquè ara arriba de Fanny Pons.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia. IB3 Ràdio.

0: 11:31, ja vam dir, ja vam anunciar, és dilluns, i és dilluns, bé, arriba el moment de viure millor, i ho fem sempre amb Nafani Pons.
1: I avui ve a xerrar-nos d'un tipus de beguda que forma part del dia a dia de molta gent, sobretot quan arriba l'estiu i fa tanta calor. Els refrescos.
2: En sucre, sense sucre, en cafeïna, isotònics, energètics, hi ha moltes opcions al mercat, però també molt de mites. I per esclarir dubtes, ens acompanya la farmacèutica i experta en nutrició Fanny Pons, una de les dones més refrescants d'aquesta radiotele pública de les Illes Balears. Fanny Pons, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia a tots.
2: Com a dona refrescant, te volia demanar, què ha realment dins una llauna de refresc? Què ens aporta des del punt de vista nutricional?
3: Des del punt de vista nutricional no mos aporta absolutament res.
2: Res,
3: no,
2: magró.
3: No. I part, són begudes, lo seu seria digue-lis begudes ensucrades. Eh? Perquè, clar, deim refrescos, i clar, amb aquestes calors que mos fan, pensam, beuré qualque cosa que m'abaixi la temperatura corporal i pensam en una beguda d'aquestes. Però hem de dir que a nivell nutricional res, no mos aporta res, perquè estan formades d'aigua en gas, d'un diòxid de carboni, per tenir aquestes bombolletes que mos donen aquesta sensació precisament de frescor. La gran majoria duen molt de sucre, n'hi ha que han canviat aquesta part de treure sucres i substituir-los per edulcorants, n'hi ha que duen les dues coses, però com ara veurem, es trueque, tampoc de substituir sucres per edulcorants no els fa gairebé més saludables. Per altra banda, duen saboritzants, duen colorants, moltes duen estimulants com pot ser la cafeïna, i la gran majoria també duen àcids, àcid màlic, oxàlic, àcid fosfòric, vull dir, per donar-los també, aquests àcids els donen aquest punt també de frescor que cercant quan traiem una beguda d'aquestes.
2: Clar, i l'àcid fosfòric és un problema, entre d'altres, aquesta carbonatació que té l'aigua, perquè pot arribar a ser un problema per als nostres ossets. És a dir, si nosaltres som consumidors habituals, Fanny Pons sempre ho diu, com a precepte, no hi ha res prohibit, sinó que depèn la freqüència de consum.
3: Exactament.
2: Un pot fer un refresc de cola o una taronjada en gas un pit per setmana, això no seria cap drama,
3: de tant.
2: Si forma part del teu dia a dia, que tu, en ses dinades o per sopar, fas servir, per exemple, refresc de cola, pot ser un problema per als teus ossos a la llarga.
3: Totalment. O sigui, l'àcid fosfòric el que fa, precisament, és descalcificar, perquè sequestra, de qualque manera, el calci que nosaltres ingressam a través dels aliments de la dieta, per tant, aquest calci no se fixa a sos, amb les conseqüències de poder patir una osteoporosis, i també l'excreció d'aquest calci és a nivell de ronyó, per orina, i també podríem propiciar la formació de pedres de ronyó. Per tant, fer un abús d'aquest tipus de begudes, sobretot les begudes de cola, és un problema, i hem de pensar que, a més, els refrescs, com que no tenen alcohol en si, és una cosa que ben aviat la població, sobretot infantil i adolescent, comença a consumir. Per tant, és una cosa que des de l'inici hauries de ser sempre de consum ocasional, vull dir, si tenim un cumpleanys o qualsevol celebració,
2: unes
3: sí.
2: Unes noces.
3: Però, no sé si unes noces, però en el dia a dia no s'han d'incloure. A cap sector poblacional.
2: No, Maria, estava molt interessada perquè hi és molt de refrescos.
1: Jo ara anava a dir, abans has comentat que he al·lucinat en tots els elements que duia i no sabia.
0: Res de bo.
1: Jo sempre me deien, Maria Antònia, això du molt de sucre, molt d'edulcorant. Sempre agafes alternatives zero a light. No sé si això és una solució o es caure...
3: No és una... Continua sent no una solució pel dia a dia, perquè igualment aquestes begudes light continuen duguent moltes àcid fosfòric, i pues, seria el procés que acaben de comentar ara. Moltes d'elles continuen duguent estimulants, com pugui ser la cafeïna, i poden provocar, si mos passen problemes d'ansietat, d'insomni, taquicàrdies i demés, i que aquests edulcorants no sempre mos fan un bé. És vera que d'una beguda que no tingui calories, una light d'aquestes, que a vegades veus, du només una caloria, si jo estic preocupada dels problemes de sobrepès, potser de més d'una caloria, penses, bueno, això no me fa mal, però sí que hem de dir que molt d'edulcorants que s'empleen en aquestes begudes el que fan és crear una disbiosis, i això vol dir crear un desequilibri a lo que és la nostra flora intestinal. Per tant, serien begudes inflamatòries, a part, el que fa aquest àcid, l'àcid carbònic, és provocar una distensió de l'estómac en les conseqüències de sentir-nos molt inflats, molt inflamats, amb molt de gasos.
2: Anem a dir, molta aerofàgia, perquè...
3: Moltíssima!
2: Aquest gas...
3: Ha de sortir.
2: S'ha d'expulsar de qualque manera. No te'l quedaràs gordat, perquè si no sortiries volant.
3: Exacte.
2: Com el Ninglobus.
3: I a part, també el que fa és encara augmentar l'acidesa pròpia que té l'estómac en l'àcid clorhídric. Per tant, encara podria donar més problemes també a les persones que pateixen acidesa, doncs, més àcid, més una persona que té gastritis fatal, una persona que té reflux fatal, vull dir, no són bones.
1: Solució.
3: No.
1: M'ha quedat clar.
2: I en aquest consum no habitual, hi ha qualque moment del dia més bo que d'altres per consumir-ne, o no? Això seria una mica indiferent.
3: Anem a veure, si te n'has d'anar a dormir i tu estàs triant una beguda en cafeïna, no seria lo seu,
1: no.
3: Perquè volem anar a descansar i aquesta cafeïna el que faria és excitar-nos, mos pot provocar, lògicament, un insomni.
0: I te dic una cosa,
3: no seria
0: quan
3: ets seu.
0: Jove no te fa res, però quan t'arribes a una certa edat sí. Ja has de demanar sí. Zero, zero. Zero sucre,
3: zero, de tot.
0: Zero cafeïna. Perquè
3: zero
0: si
3: de tot. Però és que hem de dir que les que són ensucrades, poca broma, duen un 35 grams per una llauna de sucre, que serien terrosses de sucre 7 o 8. Vull dir, és una barbaritat en totes les conseqüències d'obesitat i sobrepès que poden provocar també.
2: Aquesta imatge tan gràfica de comparar una llauna de cola en els terrosses de sucre que duen en els costats quan tantem, sí. Que una d'aquestes begudes sí que hauria de ser consum ocasionalíssim, perquè és com si te menjassis 12 gelats. Que dius, triar per triar, entre 12 gelats i un refet de cola amb tot el sucre que toca, m'estim més.
3: És que hi ha gent molt enganxada en aquest tipus sí. de begudes, sobretot aquesta cafeïna que mos pot crear addicció. Hi ha moltíssima de gent que és que desplaça l'aigua, i així és,
0: no
3: i la substitueix per begudes ensucrades, i això és una autèntica locura. Ja dic, duguin sucre, duguin edulcorants, o sigui, el que són refrescs sempre són de consum ocasional i no els hem de tenir presents en el nostre dia a dia.
2: No, es pot trobar un aspecte positiu. Hidraten com s'aigua, encara que duguin tot estruï adherit, però com a mínim s'aigua que ens aporten és bona o tampoc?
3: Aquesta aigua jo no... És que no poden xerrar de producte que mos hidrati, xerrant d'una beguda que té tantíssims d'inconvenients. Jo, sincerament, no li destacaria cap tipus d'avantatge.
2: Si vols hidratar, aigua o un tros de cindri.
3: Un tros de cindri, fruita, exactament. Qualsevol fruita ara d'estiu, que totes tenen bastanta d'aigua, beure una infusió, seria molt més saludable.
0: En gel, per favor.
3: Eh?
0: En gel.
3: Bé, en gel,
0: no, perquè hi ha gent que diu que també les begudes calentes fa que el contrast de la temperatura ajudi a que no tinguis tanta calor.
3: Tanta calor,
0: però bé,
3: efectivament. Però bé, qualsevol cosa abans que utilitzar begudes carbòniques ensucrades per hidratar-nos.
2: Hem parlat de carbòniques, però també estan molt de moda les isotòniques, que hi ha gent que en beu encara que no sigui en Rafael Nadal. Que dius, si et tenista d'elit, entenc que prenguis beguda isotònica, però ara s'ha posat de moda tenir-ne a casa, només que vagi de fer dues passes pel carrer. No cal.
3: Si nosaltres no tenim pèrdues excess de minerals a través de pell, perquè feim esport, perquè som persones molt suadores, perquè han tingut, una gastroenteritis, mos ha provocat una diarrea, i aquesta diarrea mos ha fet que perdiguem molta d'aigua a través de la fenta, pues, evidentment, per rehidratar i reposar aquests electrolits sí que són adequades, però utilitzar aquest tipus de begudes, pues això, substituint, com dèiem ara, una altra vegada, l'aigua, no, de cap manera.
2: Idò, alerten els ossos i els dents, si
3: també
2: sou de consumir moltes begudes carbonatades, perquè aquest àcid fosfòric, com us explicava Fanny Pons, pot dur problemes de descalcificació, que per mi aquest és el gran problema, la descalcificació i el sucre, però tot i així hi ha tot un industrial darrere que ha fet que formin part del dia a dia de molta de gent.
3: I sobretot hi ha molt de reclam a nivell de lo que és publicitat, i sí. Això, lògicament, ha fet mal.
2: Vora mirant si me'l fan cas, Fanny Pons. Tu ja has enviat el missatge.
3: Nosaltres hem dit aquí, com a televisió, ràdio pública, el que havíem de comentar. Ara després, nosaltres ja no podem ficar-nos a la vida de ningú i tothom que faci el que vulgui des de la informació.
0: Exacte, sempre ben informats i amb molt de rigor. Maria Antònia, tens qualque consulta més en la Fanny ara que és aquí?
1: Jo és que tinc un problema. A mi m'agrada molt aquesta beguda. No sé si hi ha qualque solució abans d'arribar a la prohibició. Jo que nostre no en solen comprar, però jo sempre que vaig fora dic, com que nostre no n'hi ha, avui veuré un refresc.
3: Clar,
1: no
3: però
1: sé.
3: Tu dius, o sigui, si tu a que teva no en teniu, no. I tu dius, aprofit un dia que vaig a fora, però no un dia, Maria Antònia, no cada dia.
1: Ja.
3: Però si un dia vas a fora, seria un poquet d'aquest consum ocasional des que xerraven, però si no, aigua en gel i agafes dues tiades de llimona o dues tiades de taronja, t'hi fas un poquet de sucadeta de dins i te prepares tu una beguda refrescant, estivenca i que no te perjudicaràs.
1: Ja podria ser l'aigua tan addictiva.
0: Cada dia prohibim, Maria Antònia. No podem veure
3: cada dia, no.
0: Aquests refrescos cada dia. Fanny Pau, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A veure aigua les totes.
3: A veure aigua les totes, que és el moment que fa una calor que és horrorós.
0: Que tinguis bona setmana.
3: Gràcies igualment per tots.
0: Tornem a fer una petita aturada. Ja sabeu que a la recta final encara han de parlar-vos de més coses. Atenció, perquè venen curves. Fins ara.

0: IB3 Radio es diversión. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

0: I avui volem parlar també d'una figura imprescindible dins la música, però que moltes vegades queda, xisco, podríem dir, en un segon pla.
1: Així és, Joana, perquè quan escoltem una cançó coneixem qui canta, però poques vegades pensam en tota la gent que hi ha darrere perquè aquell so arribi tal com l'escoltam.
2: Perdóname, hermano, son tantas las cosas que nos han pasado.
3: Productors, enginyers de so, tècnics de gravació, professionals que transformen una idea en una cançó. I precisament avui coneixerem la història d'algú que ha fet aquest camí des de dins. Va començar escrivint i interpretant les seves pròpies cançons i gairebé per necessitat va acabar descobrint una vocació que avui és la seva professió. Parlam amb el mallorquí Carlos Picardo, que actualment està vivint a Londres. Molt bon dia.
4: Buenos días.
3: Carlos, conta'ns, com va començar la teva relació amb la música?
4: Pues comenzó cuando era muy joven, a los 8 o 9 años. No vengo de una familia musical, en absoluto. Y me crié en Bali, Indonesia, igual que en Mallorca. Y mi profesor particular, bueno, fue mi profesor de clase, que no daba clases particulares, hasta que no le di mucho a la tabarra para enseñarme a tocar la guitarra. Y me enamoró el aprender a tocar música.
3: I quan va ser que va aparèixer aquesta necessitat que comentàvem abans de començar a produir les teves pròpies cançons?
4: Pues tenía 16 años, ya llevaba un año componiendo mis canciones. Yo pensaba que tenía unas letras importantes que sacar hacia el mundo. Y fui a buscar un productor para grabar mis canciones durante 2 años. Estuve pendiente, grabé 2 canciones al final, pero no tenía dinero para seguir grabándolas. Así que como tenía que estudiar algo, ya que me iba a meter a un grado medio, decidí estudiar la ingeniería de sonido y audiovisuales. Y ahí me quedé.
0: Carlos, dius, quan tenia 16 anys, com si fes 20 anys que tenia 16 anys i que estàvem compartint imatges amb els nostres espectadors de quan eres petit i m'agradaria demanar-te l'edat, perquè ets molt jove, no?
4: Sí, sí, sóc jove, tinc 21 anys.
0: 21 anys, clar, que parla de tenir 16 anys com si fes 20 anys, clar. Molt jove i amb moltes ganes, no? Perquè des que no havies estat massa bon estudiant, però quan te vas començar a dedicar al tema de la música, sí que notaves que allò sí que anava bé, no?
4: Sí, sí, exactamente. Yo en el instituto yo era un código binario, o sea, ceros y unos. No conseguía empaparme de la información, no sabía memorizar y escupirla en un examen, hasta que me metí en la música cuando fui a grado medio en CEF, Escuela de Audiovisuales en Mallorca, que la física y el sonido la entendía perfectamente, la podía traducir a mis canciones, entendía cómo la tenía que escuchar la audiencia y me fue muy bien, la primera vez que lo pude entender.
1: Clar, Anna Joana Maroto destacava la teva joventut, ja vius a Londres, això vol dir que pots viure d'allò que fas, que és important, i no sempre sols així. No sé per què vas decidir partir en aquesta ciutat on hi ha molt de moviment, on hi ha molt de músics, però també la vida no és precisament barata.
4: No, exactamente. Yo vine a Londres porque ya estuve estudiando los últimos 2 años en Madrid y no me estaba yendo mal con la música. Trabajé con varios artistas, les manejaba a otros también, pero siempre sentí que tenía como un techo de cristal, por decirlo de alguna forma, porque yo me crié con la música estadounidense e inglesa y en el mercado español no me veía capaz de entrar ahí de nuevo. Así que decidí pegar rumbo a Londres para terminar mi carrera de ingeniería de sonido profesional y me ha ido muy bien. No me arrepiento de ningún día de venir aquí. Es cara la vida, pero también el entendimiento del valor de la música se entiende mucho mejor aquí. Me refiero, se paga mejor, se vive mejor y al fin y al cabo trabajas en estudios espectaculares como ingeniero y productor.
3: I en una ciutat amb una indústria musical tan potent, si ens pots contar un poc amb quins artistes has tingut l'oportunitat de fer feina actualment?
4: Pues aquí en Londres yo me he enfocado mucho en trabajar con artistas que están empezando. Yo en Madrid sí que estuve trabajando con algunos artistas un poco más reconocidos, pero decidí que mi pasión era ayudar a mis artistas a encontrar su voz, encontrar su camino, y eso, trabajo sobre todo con artistas entre 18 y 25 años que están sacando sus primeras canciones y yo les ayudo a identificar su sonido, qué instrumentos quieren, qué quieren decir con sus canciones, a dónde quieren llegar. Porque en la música, como productor, este es el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, el figura de ingeniero y productor son diferentes. Pero como productor, yo me encargo de llevar la carrera de una persona, si vamos a trabajar muchos años juntos, y que estén feliz por el camino. Pues clar, això és el que m'he centrat.
3: De qualque mena, estàs intentant cobrir les necessitats que no vares tenir per ventura en el moment en què vares començar en 18, 16 anys, com comentaves abans. No sé si aquesta figura de productor encara és poc coneguda dins l'indústria.
4: Sí, és bastante poco conocida, però más que poco conocida, està mal interpretada. La figura del productor, por ley, es la persona que financia las grabaciones, que suelen ser las discográficas, y se quedan con los derechos del máster. Esa es la figura del productor. Pero después también llevamos al productor a un joven de 15 años que hace un beat en su ordenador y se lo vende a un artista. Llamamos al productor a Quincy Jones. Y no todos hacemos exactamente lo mismo. Entonces, usar una palabra para definirnos a todos por igual, lo que nos hace es menos oportunidades de trabajo y sobre todo reclamar los derechos que deberían ser nuestros, ya que nos comparan con estas otras figuras y no somos capaces de defender nuestra profesión.
1: I què és allò que diferenciaria haver de produir la teva música i haver de fer la música d'una altra persona? No sé si tu les cançons que més t'agraden o les més íntimes te les guardes per tu, Carlos, i el que seria com a més ballable ho ofereixes a d'altres, o com a productor i creador, tot és per tothom.
4: Pues lo has definido perfectamente. Depende del proyecto. Yo, como tengo la característica que también soy artista, hay ciertas canciones que me las guardo solo para mí, que las grabo poco a poco. Por ejemplo, este año he grabado 4 canciones que las iré lanzando poco a poco, según 2027 camine. Pero la gran diferencia entre trabajar en tu música y en la de los demás es la objetividad y subjetividad. Cuando trabajas en la tuya, todas las guitarras que grabas, todas las líneas vocales, todo suena bien. Eres incapaz de tomar las decisiones duras, de eliminar y que la canción sea lo más limpia posible para tu audiencia. Pero, sin embargo, cuando trabajas con artistas que no son tus canciones, eres capaz de cortar por el conocimiento que sabes de la música inmediatamente. Vale, esto sobra, esto es lo mejor que puede salir. Entonces, una cuestión de tiempo, normalmente.
0: Carlos, i en Carlos que li agrada escoltar? Què escoltes quan no fas música? No sé si hi ha qualque estil de música que t'agradi més, qualque grup, cantant que t'inspiri també, pot ser, no sé, què escoltes?
4: Mm-hmm. Pues yo escucho muchísima música. El año pasado con el Spotify Warped hice 60.000 minutos. O sea, me paso todo el día con la música. Y me encanta, sobre todo el pop, el pop americano, pop inglés, música estilo Bruno Mars, pero luego de España también me gustan bandas un poco más indie rock, por ejemplo Ultraligera, es una que tengo mucha apreciación y me gustaría trabajar con ellos cuando vuelva algún día.
3: I nosaltres volem saber també un poc quina és la teva rutina de dia a dia com a tècnic de so, com a productor i fins i tot com a cantant. Estar desbordat de feina.
4: Estoy no puedo más. Mi día a día personal es, me despierto por las mañanas, emails con los artistas organizando las sesiones de los días siguientes, después eso, llego al estudio, ahora mismo estoy en los estudios de la universidad en la que estaba estudiando, que como ya he graduado ya no tengo que estudiar, pero me dejan acceso hasta septiembre y grabo canciones, tengo 3 artistas a los que manejo y les estoy grabando discos este verano, más mis proyectos personales. Entonces, pues eso, cada día organización. Me grabo una canción, vengo a un estudio a mezclar, vengo a un estudio a masterizar, contacto con otros ingenieros y artistas y músicos para que me ayuden. Es una vida extremadamente ajetreada, pero no te voy a mentir, después luego hay 4 semanas que no hay forma de encontrar trabajo, que se para por completo. Es una industria que de repente tienes 2 semanas, 20 horas al día de trabajo y luego 3 semanas no das palo al agua, entonces...
0: Carlos, te volem per Mallorca, vendràs de vacances, per les illes, a passar uns dies de vacances, sí, hi seràs?
4: Sí, sí, claro, yo ahora mismo quería ir para hacer esa entrevista en persona, pero por temas de visado no he podido viajar, pero seguramente por agosto volveré. Y tengo muchas ganas de hacer un concierto, ya que he hecho 2 conciertos en Madrid, estoy organizando uno en Londres y jamás he hecho un concierto en Mallorca, entonces está en mis planes.
0: Idò, Carlos Picardo, moltíssimes gràcies. Esperem tornar-te a veure i tornar-te a escoltar ben aviat i sobretot que segueixis fent bona música. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: I ara és el moment d'esports, però avui crec que, Xisco, si no vaig malament, no tenim sintonia d'esports. No, passava algo?
1: No sé, tenim sintonia d'esports perquè avui hi ha una companya que acaba d'entrar a l'estudi que fa 42 anys no. I volíem felicitar-la. Per favor, que soni la música. Per molts anys, per molts anys, anys i anys, per molt d'anys.
0: La gent no ho nota, però està molt vermell en aquest moment, sí, però sí. No passa res. Marta Sant Pas, molt d'anys.
1: Quina meravella de 42 gràcies. Anys, Sant Pas. No.
0: Aclareix quant d'any fa.
5: Mira, jo a sobte és que me dono un poc igual, això de ser editar, però no sí. Me'n posaré 4 metges, com faig 38.
0: 38 i superventos.
1: Ah, 38. Havien des 42, perdona. No volia embuear sa nostra audiència.
5: Gràcies, com
0: faig,
5: moltes
0: cosa
5: gràcies.
0: Per celebrar-los?
5: I va fer un cafico, perquè un amb aquesta calor, el que m'agrada, anar a la mà i celebrar el cap de setmana, perquè en dilluns és un poc complicat, però sí.
0: En dilluns i que t'ha tocat fer feina.
5: Sí, però bé, ben envoltada, ben envoltada no i fresquets aquí a la redacció.
1: També dic una cosa, no és una mina picant pedra.
5: No, per això m'ho agrada.
1: Fas feina, vull dir, fas la tenia de cap venir a fer feina, que millor que celebrar-ho en tot Balears.
5: Exacte, superagraïda de poder ser aquí, sí.
0: I que li has de contar Balears, dels esports.
5: I dels esports, i xerrant d'una campiona avui, de n'Àngels Moreno, que aquí la veus amb la seva companya, que se va penjar la medalla d'or en el C2 200 aquest cap de setmana. Venia de penjar-se un bronze també, la tercera cita de la Copa del Món, prèvia a finals d'agost del campionat del món de piragüisme, d'esprint, que això s'ha acabat d'aviat. Per tant, enhorabona a Àngels Moreno, xerrarem amb ella en el programa Esports 3. També xerrarem de motociclisme, perquè estem d'enhorabona amb Nizan Guevara, que està signant una molt bona temporada a Moto2. Ahir va ser tercer i continua segon a la classificació general, a més retallant distàncies amb el primer. Per tant, Nizan Guevara, que se'n va de vacances per més d'un mes, s'atura un poquet el Mundial ara. No va tenir tanta sort en Joan Mir, que va caure la vuitena volta a MotoGP, i per tant no li ha anat tan bé. I res, també, tothom ja on pot de nervis, no?, amb el Mundial.
0: És que t'anava a dir, mira que m'ha agradat molt que no només parlàssim avui de futbol, que sempre sol ser l'esport rei, però sí que n'hem de parlar, Marta Sampas, perquè aquesta setmana...
5: Avui se xerra de com ho veuràs demà, amb aquí, a quina hora t'hi posaràs ja, a les 9 del vespre, però agrada, no?, que en s'estiu hi hagi Mundial.
0: Una pregunta, què t'estimen més? Si no, ha de guanyar el Mundial a Espanya, que quedi desclassificat demà o anar a la final i perdre?
5: Jo prefereix que passi a la final i perdre a la final, que es veurà que del segon i del subcampió no se'n recorda ningú, però arribar fins al màxim, no?
0: I amb qui t'agradaria la final?
5: La final m'agradaria més amb Anglaterra.
0: Amb Anglaterra.
5: Sí, no fa res.
0: A veure, si se compleix aquest desig d'aniversari.
5: Sí, exacte. Que, per cert, avui fa anys també la Minya Mal.
0: Ella
5: en fa de nou, però ella és un poc més jove.
0: Ah, escolta, mira, quina coincidència.
5: Sí, compartim dia d'aniversari. A veure si demà ho celebra amb un golet i dona espai a la final. O amb tres, ja aniria bé. Sí, sí.
0: Marta, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, companys.
0: Gràcies. Ara també hem de fer una mica de repàs dels continguts que tenen ja preparats els nostres companys del dia a les seves edicions insulars. Començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
6: Bon dia. Avui el dia Menorca, com tots els dilluns, arrencam amb tertúlia d'actualitat. Avui tenim els analistes aquí als estudis. Ens acompanyaran l'exsecretari general del Partit Popular de Menorca, en Salvador Botella, i l'exbala de Ciutadella, Antoni Salvador. Debatrem sobre el nou decret d'habitatge que negocia el govern de Pedro Sánchez i parlarem un poc de les mesures que es plantegen, aviam si poden ser positives per la societat. Debatrem també sobre les mesures que ha pres l'Ajuntament de Bo per frenar el consum d'aigua excessiu i en usos que estan restringits en temps de sequera.
0: Moltes gràcies, companya, i també saludam Nieves García des d'Eivissa. Què tal, com va, companya?
7: Bon dia, Joana. I nosaltres avui també comencem la setmana amb la nostra tertúlia d'actualitat. Parlarem avui del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, que comença aquest dimecres, també de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que segons AENA no suposarà més vols ni un augment de la capacitat, i també parlarem de la darrera memòria de Càritas, segons la qual hi ha 32.000 persones a les Pitiuses en situació d'exclusió social. I més tard connectarem amb Formentera amb el nostre company Pepo Rubio de Radio Illa perquè ens expliqui tot el que ha passat a la Pitiusa del Sud en els últims dies.
0: Moltes gràcies, Nieves, i a Mallorca, que torna de vacances.
8: Sí.
0: Jaume Noguera, que tal com ha anat?
8: Beníssim.
0: Sempre van bé,
8: No he fet absolutament res.
0: Important per desconnectar, també,
8: Il dolce far niente, que diuen els italians.
0: Però l'hem carregat, no?, de temes i continguts.
8: Sí, sí, sí, un cremoll de coses. Per exemple, un tema que heu tractat voltes fa una estona, però nosaltres ens centrarem concretament en el handling de l'aeroport. Una bodega d'avió, quan l'obrin, pot estar a 60 graus. Imagineu-vos com ho passen els maleters. Després parlarem de recuperar refugis de la guerra civil que el Consell de Mallorca està intentant rehabilitar, fins i tot perquè se'l puguin visitar. Estan fets durant la guerra civil, n'hi ha 33 localitats Universitat de Mallorca. I avui, que és el Dia Internacional del Rock, en Xavi Canyelles durà en Elvis. En Elvis Presley serà,
0: ah, sí?
8: Serà aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, Yolanda Ruiz, que té el mòbil de tothom, li ha donat el mòbil d'en Elvis i de Michael Jackson, i avui parlarem del Dia Internacional del Rock amb en Xavi Canyelles.
0: Amb en Elvis, idò, també, en Jaume Noguera i en Xavi Canyelles. Moltíssimes gràcies, company. Nosaltres ho deixem aquí. Tornant demà, ja ho sabeu, el dia de 9 a 12 a IB3 Ràdio i Televisió. Fins demà. Gràcies.
9: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
10: Bon dia. El sindicat CESIF reclama que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats acordaren equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats de les Canàries.
11: El sindicat recorda que el Reial Decret de l'any 86 estableix que el personal al servei de les corporacions locals té dret a percebre la mateixa indemnització per residència que el personal al servei de l'administració de l'Estat. El CESIF recorda que aquesta és una primera passa i que defensarà de bon Madrid que l'increment de les quanties s'han d'ajustar al cost de vida real. A més, diu que s'han d'unificar els complements independentment del grup professional al qual pertanyen els treballadors. Els nous imports aprovats oscil·len entre els 105 euros fins als 697, depenent de la categoria i de l'illa de destinació.
10: Canvien de qüestió. L'Ajuntament de Palma guarda en aquesta hora un minut de silenci a la plaça de Cort a memòria de Miguel Ángel Blanco, víctima de la banda terrorista d'ETA. Qui fou regidor del PP a l'Ajuntament d'Ermua, a la província de Biscaia, entre 1995 i 1997, va morir assassinat a Pareta després de 48 hores segrestat. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
12: Bon dia. Aquí trobam diverses personalitats de l'Ajuntament guardant aquest minut de silenci, entre ells encapçalats pel Batle de Palma, ha acabat just ara, i llegiran un manifest aquí a la plaça de Cort per Miguel Ángel Blanco, que, com deies, va ser assassinat amb 29 anys, un crim recordat per la seva crueltat, ja que va tenir segrestat el jove durant 48 hores fins que finalment el va executar. Llegiran aquest manifest Montserrat Lezaún, la mare de Diego Solvà, un dels guàrdies civils que varen morir a l'atemptat que va tenir lloc a Calvià, Conxita Gatell, presidenta de l'Associació de Gent Gran de Can Pastilla, i Joan Mascaró. Després del minut de silenci, com dèiem, ara tindrà lloc aquesta lectura del manifest. Miguel Ángel Blanco va ser segrestat el 10 de juliol de 1997 per ETA, que va donar al govern de l'Estat un ultimàtum de 48 hores si no traslladava els seus presos a presons del País Basc i Navarra, i després va ser assassinat complint així la seva amenaça.
10: Gràcies, Laura Marcos. D'altra banda, més per Palma torna a carregar contra el govern per la reforma inclosa a la llei Òmnibus. La formació assegura que aquesta norma permet que les empreses i els fons voltors comprin habitatge protegit i deixi amb menys opcions als ciutadans de comprar un pis o una casa. Per això demanen que s'elimini la mesura.
11: Més per part, m'afirma que aquest punt, la llei Òmnibus, romp el pacte amb les promotores per fer habitatge més barat per als residents, un mercat que en els darrers 5 anys ha incrementat els preus més d'un 60%. Neus Trullol n'és la portaveu.
13: Encara que ells no ho vulguin reconèixer, estem parlant d'un pelotazo urbanístic, ja que l'administració pública posa unes condicions en els promotors immobiliaris i una d'elles és fer habitatge protegit amb un percentatge determinat, però després aquest habitatge protegit, que és l'habitatge més barat, és el que està en el preu més baix, passa també a la propietat d'altres empreses que també especulen en l'habitatge.
10: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha arribat aquest matí al Centre de Comandament Avançat d'Almeria per conèixer de primera mà els treballs d'extinció de l'incendi de Los Gallardos. El foc, un dels més greus viscut a l'Estat espanyol, ja ha estat estabilitzat després d'arrasar 7.000 hectàrees i causar la mort al manco de 13 persones. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
9: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia. No som en Xisco Nadal, som en Jaume Noguera. Ja m'agradaria tenir la saviesa i la llàvia que té el nostre company Xisco Nadal, que durant aquesta setmana passada s'ha fet càrrec del dia Mallorca, en el seu savoir-faire i la traça que sempre té en tot el que toca. Són les 12 i 5 minuts, benvinguts. Ja sabeu que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tornarem a parlar de calor a la feina. Si fa una estona mos han visitat de Comissions Obreres per parlar de les pauses que s'han de fer, de si s'han de descansar en el sol o no. Nosaltres el dia a Mallorca mos volen centrar a Sant Joan. Sabeu a quina temperatura està una bodega d'avió allà on van les maletes nostres quan l'obrin? Pot arribar a 60 graus. I imagineu-vos la baverada que els hi pega en els treballadors de handling de l'aeroport quan obrin cada minut i mig una bodega d'avió. Volem parlar amb si Aena se posa fil a l'agulla o no, si saben si les empreses responsables i que són les subcontractes que s'encarreguen del handling a l'aeroport els hi donen aigua, si els hi deixen descansar a ombra, perquè pot descansar, però has de descansar a ombra. Ara d'aquí un instant parlam amb la responsable d'acció sindical d'uso del sector aeri. Després parlarem de cultura, concretament de patrimoni, en el Consell de Mallorca, perquè el Consell vol protegir i, de fet, fins i tot hi ha intenció d'obrir en el públic un total de 33 refugis aeris de la Guerra Civil Espanyola. Tots aquests refugis se varen construir per protegir la població civil durant la Guerra Civil, la immensa majoria l'any 37, l'any 38, i molts d'ells són davall de cases, davall de quarters, davall d'escoles, davall d'ajuntaments, i són un patrimoni. Són un patrimoni que ens han d'ajudar a recordar la nostra història. I per això parlarem amb el Consell, amem, que si podem visitar en un futur algun d'aquests refugis que són una vertadera finestra en el passat, d'un passat que no hem d'oblidar, perquè el passat que s'oblida se repeteix, i que és molt interessant, a més. I per què va, avui que és el Dia Internacional del Rock, vendrà en Xavi Canyelles a parlar-nos d'aquest Dia Internacional, escoltarem Iron Maiden, escoltarem Led Zeppelin, i fins i tot vendrà a visitar-nos Elvis Presley, perquè nosaltres tenim molt de contactes, la nostra companya Yolanda Ruiz té el mòbil de Michael Jackson i d'Elvis Presley, i mos ha posat en contacte amb ells, perquè el que no pot fer, Yolanda no ho pot fer ningú, així que en Xavi Canyelles durà en Elvis, gràcies a Yolanda. No perdem més temps, Yolanda Ruiz és a producció, Marc Garcia Ferrans contra el tècnic, això és el Dia Mallorca.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga, que és aquest tracatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac
3: ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
11: Sí, sí, sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre
11: o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre ses is.
11: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
9: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
7: Tentol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Era de 1979 quan el grup britànic The Clash va fer la seva única cançó no relacionada amb la realitat britànica, sinó fent un homenatge a totes les víctimes de la guerra civil espanyola, amb aquest Spanish Bombs, bombes espanyoles. Per què posen els Spanish Bombs de London Calling? I no, perquè fa un parell de setmanes el Consell va aprovar la protecció de refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola. 33 refugis antiaeris. Són a Palma, Marratxí, Sonia i Inca. És el primer pas per poder fer escatar d'aquest solar de refugis una eina clau per preservar i difondre aquest patrimoni històric tan important. Formen part d'aquests refugis que varen fer durant l'any 37 i 38 i eren la infraestructura de defensa passiva durant la Guerra Civil a partir de la creació de la prefectura de la defensa passiva antiaèrea de les Balears. I tenen una diversitat tipològica significativa. No? En general són molt semblants, però alguns són verdaderament curiosos. En parlem amb Antònia Roca, consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Senyora Roca, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, ja era hora, perquè fa molt d'any vàrem tenir la sort nosaltres d'enregistrar alguns d'aquests que formen part de la nostra història, algun d'aquests refugis, i jo m'imagino que l'aprovació de la protecció d'aquest refugi

0: és una primera passa per fer qualque cosa més, perquè a nosaltres me faria molta il·lusió que tot això se pogués visitar com l'Ajut de la Misericòrdia, com tantes i tantes coses que el Consell està trobant. És a dir, és una primera passeta, l'aprovació de la protecció.
1: Sí, efectivament. Aquest primer catàleg insular de refugis antiaeris de la nostra illa, precisament el que vol és això, no? Avançar en aquesta conservació del patrimoni històric. I, a més, se comença per aquests 33 refugis, que són tots ells públics. Per això ja és una passa important, no? Perquè és més fàcil, no?, que una institució les comenci a evitar perquè precisament puguin ser coneguts, no? Per tant, aquesta és l'idea, primer de tot, amb aquest catàleg, pues, posar consciència de la necessitat de protegir aquest patrimoni, que, a més, molta part ha desaparegut, no?, d'arxius i sempre està molt difícil la seva localització, el seu estudi. I ara, pues, arrel de la feina feta per Tomeu Fiol, no?, que ha fet una feina de recuperació de tots aquests refugis, doncs començam amb la protecció inicial d'aquest 33, com deia, doncs precisament per això, perquè els donem així un major nivell de protecció i, per tant, doncs també fem que se li doni importància que requereix i els municipis siguin conscients, no?, realment d'aquest patrimoni que tenen, que l'han de conservar i que, per suposat, doncs, la intenció és també que acabi estant a disposició de la ciutadania perquè les puguin visitar.
0: M'imagino que hi deu haver un poc de tot, uns que estan en bon estat, uns que hauran de menester més mà de metge, perquè nosaltres que hem pogut visitar, alguns estaven en bon estat, però altres estaven plens d'enderrocs, de vegades la gent no sabia el que era i ho topava. M'imagino que molts s'hauran perdut, però, per exemple, n'hi ha molts de localitzar, per exemple, en el quartier general d'Inca, fins i tot n'hi havia de particulars, davall a la plaça Major de Palma, n'hi ha una altra. Normalment estaven marcats amb un cercle, uns cercles que ja han desaparegut, pintant les façanes de les ciutats. Estaven marcats amb un cercle perquè si ja sapigués on se podien amagar. I tots pràcticament eren com una espècie de túnel. Alguns fins i tot tenien com una banqueta de pedra per seure, per les persones més majors, però pràcticament tots són iguals, eren com un túnel, no?
1: Sí, efectivament, són espais que comparteixen, pues, aquesta profunditat de vall al nivell de la terra, no?, que sí que la profunditat mínima sol ser d'uns 6 metres aproximadament, i després hi ha tant galeries subterrànies que van en ses cavades com si fossin una mina, no?, i després d'altres que estan més construïts a l'interior de patrimoni històric o que estan inclús reforçats amb estructures de formigó. La veritat és que quan entres a dins d'un d'aquests espais, no?, el que comentes, alguns tenen aquestes banqueres de res que podien ser a poquíssimes persones i el fet d'estar allà, pues, que en el final estava moltíssima de gent, pues, són espais que com a mínim jo convico que s'habiliten una vegada en la vida quan se pugui, no?, perquè te fas una idea de la situació en què te trobaves allà baix, a més en aquells moments crítics que se produïen, no? Però sí, aquesta és un poc el que comparteixen aquests tipus d'espai, aquesta construcció i aquesta està en aquestes profunditats, no?
0: Ara veiem la guerra per la televisió, però aquí també va passar, imagineu-vos quina por. Nins, persones majors, una guerra fratricida que no hauria d'haver passat mai. Però jo li volia demanar sobre la història. Se sap, heu trobat documentació sobre qui es va fer, quan se van fer, o això és més mal de trobar? En Tomeu Fiol ha pogut trobar papers o informació?
1: Sí, la veritat és que com el que mos comentava és que no és una feina fàcil, no? Perquè, com deia, s'ha desaparegut bona part dels arxius de la defensa passiva i, per tant, això és el que precisament ha dificultat molt durant dècades la seva localització i el seu estudi, no? Ell mateix mos contava que tot va sorgir d'una tenda que tenia la seva família i que quan varen anar a fer unes reformes a Palma, pues, va sortir aquest refugi antiaeri, no? I a partir d'aquí li va venir pues, aquesta curiositat, no?, de saber tots els refugis que hi havia a Palma i arreu de la nostra illa i que no és fàcil. A vegades també per desconeixement, no?, de que qualcú troba algo i no sap lo que és, no?, i com que no hi havia tampoc cap registre ni cap catalogació, doncs ara també es fa aquesta pedagogia de que són espais patrimonials importants i que ara doncs, hi ha un instrument, no?, que protegeix legalment i de manera integral aquests espais i també aquesta altra part de fer consciència, no?, de que existeixen i que se puguin anar revalorant i bueno, ja a tot aquest que va recollir també Fial, però com dic, és una feina que ha estat difícil, no?, com us comentava, que no és senzilla per això, perquè les marques desaparegudes que tu comentaves, pues, que per desconeixement s'han tapat i que s'han anat perdent, no?, i ara això és un altre punt i a part per a partir d'aquí dir, pues, han d'avançar la conservació d'aquest patrimoni.
0: I, clar, han parlat de municipis com Palma, Marratxí, Solla, Inca, jo m'imagino que no hi haurà problema per col·laborar amb els ajuntaments per conservar-los i protegir-los, perquè el cap i la fi és com una joieta, això, que forma part de la nostra història, i m'imagino que amb aquests municipis no hi haurà entesa, no? No té per què haver-hi cap problema de paperassa, no?
1: No, ara aquests municipis, pues... Esclar, a partir d'aquí pues, s'ha de, segurament, molts necessitaran, com deies, adequar l'espai, pues, a més o menys tema, depèn de com estiguin, no?, i valorar pues, aquesta possibilitat de que puguin estar oberts en el públic, com està obert, pues, per exemple, de Palau Real, pues, que puguin posar en marxa aquesta possibilitat de començar, pues, començar a mostrar, no?, aquest patrimoni que hi ha pues, en aquests municipis que ara mateix estan dins d'aquest primer que són Incasoll o Marratxí, on n'hi ha més que a Palma.
0: Idò, tant de bo més perquè tard els puguem visitar, perquè dins de la tragèdia que va suposar la Guerra Civil, aquests refugis, visitar-los són veritablement una experiència, només per introduir-nos durant uns minuts a uns instants dins d'aquella realitat que va passar, que no podem obviar, però que estan davall en els seus peus, davall al carrer de Sant Miquel de Palma n'hi ha un, quan aparques en el pàrquing de la plaça Major hi ha un portalet que duu a un altre, n'està ple, i aquest 33 és l'inici. Qui sap si en sortiran més d'aquest catàleg insular de refugis antiaeris que el Consell ja té en marxa, i tenim moltes ganes de poder-los visitar. Com sempre, Antoni Roca, des de la Conselleria de Patrimoni i Cultura del Consell, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies, senyora Roca.
1: Moltes gràcies,
0: Walter.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Nosaltres d'aquí un instant parlarem de coses més alegres, com és de música, vull dir, internacional de rock, i mos visitaran el Elvis Presley, ni més ni manco.

0: TV3 Radio As, informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.

0: Com que és dilluns, hem de fer l'anàlisi de la jornada, del cap de setmana. Xavi Canyelles, benvingut. Com estàs? Com estàs?
1: Molt bones. Bé, bé, aquest cap de setmana no és que hi hagi hagut tampoc... Bé, sí, evidentment hi ha hagut moltes coses, no? Però sí, a destacar en el nostre estil, no massa.
0: No.
1: Hi ha hagut d'una lluita de ballanes que hi va haver, no sé si era Petra...
0: Cert.
1: No sé, hi ha hagut festes per pobles, una calorada impressionant, molta gent que se n'ha anat a Madrid a veure un concert... Sí. I resulta que...
0: Quin concert, merda? Gran concert. Sí, sí, sí, mira, sí. Bruno Mars i Robbie Williams, m'hauria agradat veure els dos. Gran músic, Bruno Mars. Molt bon gust.
1: Exacte.
0: Una marga cifra.
1: I ha sigut aquest cap de setmana una cosa molt important. Després també hi ha hagut la calor, evidentment, com a gran protagonista, conversació de bars, de sensors, de pobles,
0: jo
1: de
0: sempre, carrers... A mi m'agrada dir, fa un fred raro.
1: Sí, sí. Fa un fred estrany, eh? Després, molt de totes aquestes coses, però sense cap dubte, avui sí, que celebrem una cosa, no sé si aquí a IB3 Ràdio ho heu comentat ja...
0: No, però ho celebrarem ara tu i jo.
1: Però per això és el més important d'avui, és que és el més important de tot, és que avui se celebra el Dia Internacional del Rock.
0: Rock of the Hills!

0: Run to the Hills, Iron Maiden.
1: Això més heavy, però, no? No és un poquet més heavy?
0: Sí, és heavy rock.
1: Heavy rock, rock heavy. És que hi ha una no se sap on heavy comença rock. Una cosa i on comença l'altra. No té res que veure Elvis amb Iron Maiden.
0: No, però això és com el pop.
1: Sí,
0: és molt llarg.
1: És vera, hi ha pop trobiguera, pop de roca, pop de fons, i pop en ceba. És qualsevol pop trossetjat.
0: Per què se celebra el Dia Internacional de Rock?
1: Això és molt bo, això és molt bo. Sí. No ho saps, digueu.
0: No, bé, m'ho has fet notar tu, i jo me'n record.
1: Te'n recordes,
0: Me'n record d'això, però jo tenia 17 anys, tal dia com avui, l'any 85, se va fer el Live Aid.
1: Sí.
0: El Live Aid, que va idear amb Bon Geldof, del Boomtown Rats.
1: Mira, si ho saps.
0: Sí, i van tocar a Dire Straits, Black Sabbath, de Ozzy Osbourne. Queen, que sabeu, aquest concert sabeu, la pel·lícula Bohemian Rhapsody, està molt ben reproduït, aquest concert de Wembley, en el moment en què davalla en Bono d'U2, Puyo, Freddie Mercury, va ser, tal dia, fa 41 anys. Les Zeppelin se van juntar amb Sophie d'en John Bonham, que ja havia mort, el bateria.
1: El mateix dia.
0: Sí, se van juntar a posta per tocar Judas Priest, el Beach Boys, Tina Turner.
1: Encara la seva filla canta, també.
0: Brian Adams, en Bowie, i a més...
1: David Bowie, que va sortir dentro del laberinto.
0: Home, una pel·lícula. El Jennifer Connelly, que era menuda.
1: Era
0: petit.
1: Amb aquells monstruos i tot.
0: Sí.
1: Quines coses,
0: David Bowie. A més, en Geldof va fer el Live Aid a favor de Somàlia i Etiòpia. I se va fer simultàniament...
1: El que deien el Cuerno de África, aquella zona. Sí.
0: Que, de fet, encara ho passen pena, sobretot a Somàlia, que és un estat completament...
1: Però van ser uns anys de molta reivindicació, també We Are The World.
0: Exacte.
1: Se van juntar, avui en dia seria impossible, no? No sé, és una cosa...
0: El concert se va fer a Wembley, a Londres, i a l'estadi John Fitzgerald Kennedy de Filadèlfia.
1: En el mateix temps.
0: Sí.
1: Quines coses, eh? Fixa't tu per on.
0: Jo no sé si tu tens grups...
1: He quedat sense paraules.
0: Tu tens grups de rock preferits? Perquè a mi me'n fa dir un... A mi
1: me'n
0: fa dir un i no en sé.
1: Tots, no sé. Tenim moltíssims de grups de rock preferits.
0: Posa'm de fons el següent, que és el Rock and Roll Ain't No Solution de ACS, amb el de més seguir de fons.
1: Que jo ja no sé quins dir, perquè tots m'agraden, saps? I, a més, se pot juntar també boleros mallorquins en rock. Jo he arribat a ballar jotes mallorquines i boleros amb el ritme del rock. Què t'apareix?
0: Mira...
1: És una cosa estranya, aquesta.
0: M'ho crec, perquè te diré una cosa. Un dels millors guitarristes de Mallorca, en Toni Pastor...
1: Toni Pastor,
0: toca en música nostra.
1: Sí.
0: Per tant, i és un gran guitarrista de rock.
1: Per tant,
0: i el seu baixista, en Jimmy Torres, que mos va deixar fa poc, precisament, pobret el Salsí, en Jimmy, era un gran baixista heavy i era el baixista de música nostra.
1: Exacte.
0: Per tant, no has dit cap doi.
1: No has dit cap doi, però se pot fer. Se poden ballar boleros i jotes mallorquines amb el ritme del rock and roll. Què t'apareix? Això de rock and roll ve de mariners, ho sabies, en això? D'anar cap a una banda i cap a l'altra. Rock and roll. Rock and roll.
0: Mira el primer cantant de AC/DC, en Bon Scott, que era talment a Tina Turner.
1: Animal!
0: Escolta això.

0: Justament això és la versió d'en Brian Johnson. M'ho pots cercar?
1: No, però molt bé, molt bé.
0: És que jo vaig fer creure molta gent que en Bonescon no havia existit.
2: Que no havia existit
0: que
2: mai.
0: Que totes les cançons de CDC les havia cantat en Tina Turner.
2: Sí.
0: I la molles per la meitat, qualsevol... Qualcuna antiga.
2: Sí, i ho pareix, talment.
0: No del tot.
2: Però ho recordo.
0: Tu poses el Highway to Hell, per exemple, quan diu Living Easy, Living Free...
2: Living Free, Living Free.
0: Quan Amarga digui... Jo vaig... Sí. Vaig fer córrer aquesta mentida.
2: És gros, això, eh?
0: Ara veuràs, quan comença...
2: Sí.
0: Escolta això.
2: Ara ho sentirem, eh? Això,
0: ara te diuen que això en Tina Turner i t'ho creus. Puja, puja. Sí.

0: De fet, jo posava aquesta cançó i un videoclip d'en... d'en Tina Turner, quan ja són quina hora de vespre ja anava un poc així de... És cert, mira, mira, escolta, és de Tina Turner, en bones coses era de Tina Turner, escolta. Pues molta gent se va creure que en Boris Cohn no havia existit.
1: Animals.
0: I que totes les cançons de ACDC les havia
1: cantat. Tenim aquest tema, tenim. Escolta-ho dins. Va fer tota la secció, tot el salt de música.
0: Molta gent, a les dues des de matí, quan ja s'ho creia tot, ja se creia que en Boris Cohn no havia existit. No, era una broma.
1: Però molt bé, molt bé. I també trossos gossifar per aquí, també.
0: No m'ha parlat de Beatles, un dels grans precursors de Beatles. Un gran precursor de rock i de pop, també. Perquè així com... Rolling, els Stones sempre s'han qualificat dins del rock, els Beatles sempre van navegar d'una banda a l'altra. Qui és el nostre DJ de capçaleres? En Juan Campos! Com estàs, Juan Campos?
2: Bé, hola, com estàs, estimat? Un beso gros, rascataplam. Això sí que m'agrada molt, això sí que m'agrada que avui dediqueu aquest espai en el rock and roll. Tu ja saps que jo som fan de la música bona. No música dolenta de tot això, de reggaeton i de... això és un cacauet torrat. No, això ha de ser música bona, música excel·lent, així m'agrada. Fins i tot el heavy bo m'agrada. Tina Turner, molt bé, sí senyor, gran senyora, gran morena. Això és el que toca. Rascataplam, això és una cosa grossa que tots sabem i que tots hem de tenir, perquè a un li agrada pinxar. I per pinxar has de saber que pinxes, no com avui en dia que se posen la tablet i comencen a... No, has de saber pinxar i saber exactament el segon exacte. Jo quan vaig en els pobles i me diuen has de posar reggaeton, me'n vaig. No. Me'n vaig. Però diuen, tu pinxes música bona. Jo dic, sí, m'agrada tota, menys ser dolenta. Això és el millor de tot. I el rock és vida. El rock, senyores i senyors, és vida. És el que mos dona sa vida.
0: Era música del dimoni, en el seu temps cremaven discs.
2: Sí,
0: també va passant la música disco, que després li van haver de canviar el nom a la música disco, li van haver de posar High Energy.
2: Exacte, jo vaig vendre molt de discos de xoc també amb aquest nom. I ten disc, alerta, ten disc també firmats per grans artistes com aquests.
0: Per exemple,
2: Bob Marley.
0: Mon Marley.
2: Va morir d'un porrasso.
0: En Mon Marley.
2: També.
0: Mon Marley.
2: Bob Marley, molts. En Rita Stewart, Michael Jackson, totes les que són músiques bones. Bé, me'n vaig perquè vaig tancar la tenda i des que tancar la tenda vaig més estressat. Au, adéu. Això és un cacauet torrat.
0: Gràcies, Juan Campos.
2: Adéu.
0: Bueno, el rock en el seu moment va ser un cop fort per la música.
1: Va ser un cop molt fort, perquè hi havia músiques més o manco... Bé, no tan clàssiques, però sí de...
0: Hi havia Nat King Cole, hi havia la copla, hi havia boleros, hi havia Los Panchos.
1: Swing.
0: El swing, gran. Un dia hem de parlar de swing.
1: Molt bo, swing.
0: El bebop, és hot.
1: Sí. Però bé, és vera, que el rock també se deia que eren blancs que cantaven música negra, no?
0: Però això ha passat sempre. Play that funky music, white boy. Sempre ha passat.
1: Sempre.
0: I el blues had the baby and they call it rock and roll.
1: Exacte.
0: I sempre ha passat. Sempre ha passat. Els negres han creat la música i els blancs...
1: Perquè també hi ha una qüestió anatòmica. Anatòmica nasal, de fosses nasals, de boca... d'aquests càntics,
0: qui va inventar el rock and roll? En Chuck Berry i Little Richard.
1: Qui se van fer famosos?
0: Elvis i companyia.
1: Clar, per favor, a més, escoltant aquelles misses...
0: Exacte.
1: No sé què se diuen.
0: Godspell. D'aquí ve gospel.
1: Gospel. Mira si ho saps. Godspell,
0: paraula de Déu.
1: Hauries de fer un programa de música, tu, tot sol.
0: Un programa.
1: 3 hores de programa.
0: Sí.
1: En ara. Noguera, fent música.
0: Clar, però hi va gent que quan va sortir tot això...
1: Deien, això és un pecat.
0: Això sí.
1: Això mou massa les cames.
0: Sí, la música del dimoni,
1: aquestes nines amb faldotes.
0: Un altre, per cert,
1: sí.
0: Sympathy for the Devil, les seves satàniques majestats. Sympathy és un false friend en anglès.
1: Sí.
0: El disc Sympathy for the Devil no significa simpatia pel dimoni, significa compassió pel dimoni.
1: Vols?
0: I moltíssima gent se va embullar i se va pensar que Rolly... que els Stones eren satànics, quan en realitat sentien compassió.
1: Exacte.
0: Sympathy és un fals friend. Clar, quan va arribar rock, la Montbernat de Can Peixetort, com ho vareu dur vos? Bon dia.
3: Jo trec que xerri molt. Ui. Mem, jo, el rock, sí, m'agrada el rock antic. Els primers de tots. Surt un pianista que se va casar amb sa cosina.
0: Jerry Lee Lewis.
3: Jerry Lee Lewis.
0: Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis era un altre.
3: I cantava grans bolles de faig.
0: Great balls of fire.
3: Això, i pianos. I aquells cantaven mallorquí.
0: Sí.
3: Que deia. Deia, el faig de fora. El faig fora. Una cosa així, deia. I la meva dona em va fer comprar un disco. Que era un disco com una rada. Era circular. I era d'això. Perquè un temps havies de poder estar a discos. A girar-los, se li deia.
0: Girar-los.
3: Per escoltar la música. Jo me'n recordo que vaig venir en el balai a ballar. I em va sortir el roig. Això no se pot fer, que és un pecat, saps?
0: No.
3: Sí, jo me'n record l'any 40, quan vam ballar i mos fèiem aquelles fotos de costat. I pareixia s'encarregable.
0: I devíeu ballar fosrot?
3: Sí, fots, ballàvem fots.
0: Fosrot.
3: I baixàvem a part de ballar. Els fots.
0: Un estrocadero, devia anar...
3: No s'havia fet encara.
0: No s'havia fet estrocadero.
3: No, hi havia una altra cara.
0: Virgínia.
3: Si això ja estava en construcció. I el temps de la República no existia el roig encara.
0: No.
3: Però ballàvem i deien, això és un ball de republicans.
0: Ah, sí?
3: Però no era roig, era una altra cara. I les dones anaven amb un moño. I nosaltres mos deixaven els mostatxos.
0: Ah, sí, sí.
3: Això saps que era de bones, com ara. Llavors es va sortir un invent, que era el casete.
0: Mirau, és que toquem els pianos a peu, que deu fa un moment. Mirau, escolteu.
3: Les bolles.

0: Venga, ¿qué sí, es? Sí. Que yo voy con ella.
1: Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. No és el mateix que Jerry Lewis.
0: No és el mateix.
1: No és el mateix, un era tot salte de músic.
0: Igual.
1: No em voleu.
0: Jerry Lewis, que va fer de Superman. I va sortir a lo que el viento se llevó.
1: La quedáis.
0: A no te rías que es peor, no sé què. I vam fer la pel·lícula, sí, sí. Sí, que va allà a Mallorca, no, sí, sí. Que era la cosina de Sergi Duc.
1: Això és cert.
0: I vam fer la pel·lícula de Sergi, sense Sergi Duc, interpretat per Jerry Lewis. Jerry Lewis. Eren dos diferents, quan t'ho dius.
1: Sí, eren dos diferents.
0: I Maciel va cantar la la la. I va guanyar, per mort d'en Franco. Vens? Va guanyant, la, la, la. Això són coses que tu has de fer conegut, perquè
1: no
0: si no...
1: absolutament no res.
0: En Sara Montiel i van, i en Rafaela Carrà cantava amb una perruca de Cleopatra Rosa.
1: I cantava amb en Jerry Lewis.
0: No, era un altre tema.
1: Rafaela Carrà i Sara Montiel van sentir el que li van dir.
0: Sara Montiel venia aquí a la burguesa.
1: Sí, senyor, tenia casa allà.
0: En Pepe Tous.
1: Sí, senyor, amb en Pepín.
0: Jo els vaig conèixer. I vaig fer una pel·lícula. Què se deia?
1: L'último complet.
0: No, no és complet, no. La dama de Rosa. Jo hi havia una novel·la venezolana. I sortia per la televisió.
1: Però què té que veure la dama de Rosa de Sara Montiel?
0: No ho sé, jo vaig allà mateix.
1: Jo vaig
0: allà mateix. Au, venen allà, la meva filla m'espera.
1: Bé, què feis?
0: Anava una pel·lícula avui.
1: Sí, quina anireu a veure?
0: D'això que han fet, nou. D'això tan antic que ho han fet nou. Saps la novel·la grega, aquesta de l'Odissea?
1: Ah, sí?
0: I no l'han fet nova.
1: A l'Odissea li diuen Odisseu.
0: Ei, no ho sé, cap puta...
1: No sé per què. No sé per què.
0: Com que no tenim cine. I venim a ciutat i aprofitam el dia.
1: Messi...
0: No m'agrada perquè estic fresquet.
1: No cregui, clar.
0: No hi vaig per res més.
1: Aquí s'està fresc.
0: Jo vaig al cine per estar fresquet.
1: Clar que sí.
0: Jo me dorm al cine.
1: Però el que passa és que ara ja no fan complement.
0: No, de productivitat.
1: No, de complement.
0: No, però has de pagar el complement.
1: Vos, quan anava a una Rialto, vos feien un complement, una Chaplin.
0: Sí.
1: Una pel·lícula de complement.
0: Sí, el complement.
1: Que era una pel·lícula de l'entota.
0: Sí, que se feia... Primer, fer una pel·lícula de tota.
1: Exacte. I ara les pel·lícules, que duren 4 hores, l'amo de Xina no pot vendre dues entrades.
0: No pot vendre dues, però és complement. La gent ho compra, que és menjar. Ja no sé què punyetes la gent va fer menjant els xines.
1: Sí.
0: Mengen, ja no són només les crispetes, les palomites. Ara mengen Doritos.
1: Sí.
0: I en salsa. I perritos calientes.
1: Tens els infants en el cine
0: hamburgueses.
1: I pot preparar una hipoteca.
0: Això que és un restaurant, el cine.
1: Exacte.
0: El cine és un restaurant.
1: El cine. L'home en Bernat, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Bona per programes de Sabaleares.
1: De Sabaleares, exacte, efectivament.
2: No, Plata Rock està molt... Darrerament has anat al cine. És que la gent menja. La gent va al cine a menjar.
1: A menjar, a gastar.
2: No, a gastar sí, però... Per què vas al cine a menjar?
1: Jo recordo que m'ha comprat una...
2: Quines coses?
1: Aquella xocolatina...
2: Això com
1: no diré
2: la
1: marca. Una tableta de xocolata.
2: Xocolatineta.
1: Per allò és un desgavell. Per això sí, de Gremlins, te'n recordes de Gremlins?
2: Gremlins, sí, és vera, és vera.
1: Que se tiraven les crispetes per damunt.
2: Sí, és una cosa grossa.
1: És que, a més, que és caríssim.
2: És caríssim. I, a més, perquè com que te prohibeixen dur coses de fora, les has de comprar allà de dins. I és caríssim, s'aprofiten. Però jo no sé per què la gent va anar a Xina a menjar. No s'ha d'anar a menjar.
1: No ho entenc. Què passaven les fans de rock? Aquelles al·lotes que s'arribaven a Cuba en els concerts. Doña Prudència Maicalla, de Jovenatera, una de ses fans que cridava davant de tot, Doña Prudència.
3: Jo me posava davant de tot, me posava davant de tot perquè pegava amb un cris que quedava totalment esquinyada. I una vegada li vaig tirar ses bralles en el cantant.
1: I quin cantant
3: però,
1: era?
3: No, no me'n recordo, però
1: era molt guapo.
3: No ho sé, una que ets. I van mirar just allà i van trobar aquestes coses. I resulta que Caixa Tot tenia una mercerieta que també tenia les loteries, just de vora. I van anar en som, Bé, jo no coneixia el meu home, perquè vaig conèixer una vermella. I el meu home tenia també mostatxos, que tota la vida ho adui, perquè les meves filles no han conegut el meu home sense mostatxos. Una vegada se va afaitar i no van conèixer. I resulta que van anar en el concert i jo m'agradava molt tot això que gaudim vosaltres. I jo van comprar un disc de Elvis Presley. I Elvis Presley, saps que m'agradava, perquè tu pensi va parar de moda. I resulta que dir res, anirem amb les amigues a veure Elvis Presley. I no, hi van anar no de viatge, però saps què van fer? Una que sí que hi va anar, ho va gravar amb una cosa que tenia en un aparato. I
1: llavors
3: va tornar. I ho van mirar, no van tornar lotxes, lotxes, perquè ja resulta que hi havia una amiga meva, una Marga, que vivia a Porreres. I llavors se va anar cap a Artà, que anava en cotxe i tota sola, perquè l'havien de morar en segon aigua a l'autocar. I llavors també va anar cap allà i va anar al concert. I va dir, animals, això ho han de dur. I van anar a la missa, que feien, i van cantar les mateixes cançons que cantava l'Elvis.
1: Escoltau, escoltau, una Marga que mos ha posat ara.
3: If I can't help falling in love with you.
1: Què va fer, Elvis?
3: Res, què vol dir? Què va fer? No va fer res, simplement va dir animals, això que és, menys el seu idioma. This is not a wish, no sé què puig demanar. I resulta que és una cosa grossa. Bé, a mi no m'agrada xerrar. Tu ja saps que a mi no m'agrada
1: xerrar. No. Per això de malnam vos dir de mai calla.
3: Sí, exacte.
1: Mai calla.
3: A mi no m'agrada xerrar, però m'agrada explicar les coses. S'han d'explicar les coses, s'han de dir com són. Perquè això ho han d'haver viscut, com diu aquest senyor. Això ho han d'haver viscut, això és una cosa meravellosa.
1: Vull saber que
3: m'agrada... A mi m'agrada molt el rock.
1: Doña Prudència té rècord mundial de xerrar sense aturar. Durant 144 dies. I sense l'anar, sense dormir, i sense beure aigua.
3: I vàrem anar llavors també, això, un crucero, i mos vàrem fer ballar. I jo deia, jo no vull ballar en línia. Això de ballar en línia és una peritura. Jo vull ballar rock. I mos vàrem por a rock. Ens el meu home, vàrem ballar rock. És una cosa impressionant, que no se pot ser, perquè rock te fa ballera, te fa ganes de ballar. Són coses impressionants, aquesta gran música que tots sabem.
1: Doña Prudència, com que la ràdio tot és possible...
3: Enhora bona, va.
1: Avui... Mos podem comunicar amb el rei del rock per primera vegada des de l'any 77 que mos va deixar. Fa 49 anys tenim en Elvis Presley a El Dia Mallorca. Mr. Elvis Aaron Presley, welcome
4: Hi.
1: To El Dia Mallorca.
4: Hi, how was very well, how was your life, all the time and when you were. Everyone in Stereo, how many countries, which is my life is mine. If I share.
1: Do you like to sing a song?
4: Oh, yeah.
1: With us?
4: I don't sing a song in my mom's name, but really share a lot of it with the time. Yeah.
1: Let's play a song.
4: We were all not here to hound the dog, to cry all the time. And you had nothing but a hound the dog, to cry all the time. Hey, you had nothing got to rabbit on, hey, all of it, no man. You have to play the little police me. Or in me just the land. We were all very famous, my public choice. I'm very famous, like an angel. I went to the courts, everyone in library raves, I'm all the time in the radio flare. I wonder if I'm in Shelly Moore library with the time. Yeah.
1: I wonder if I will answer tonight.
4: Years, I will write a bird's bird, I will have a tour, you might swing me in a live talk, it's been counting, this is the council.
1: What happened today? You die.
4: Yeah.
1: What happened today? You die.
4: When the minister 41, it's when the drugs.
1: You take a lot of pills.
4: Yes.
1: I've been killing all the medicines.
4: Well, for the waterfall, it's been reminded of Mayor. Around the blue sweatshirts. Right on the blue sweatshirts. You can't do anything but hop on the blue sweatshirts.
1: Blue sweatshirts.
4: You can't do anything but hop on the blue sweatshirts. Bing, bing, bing, bing.
1: Don't.
4: Always live with time of life is a bit of chores.
1: Mr. Elvis Presley.
4: What about your life is that?
1: Goodbye.
4: Yeah.
1: Avui és un dia trist per l'anosaure de l'Eurató.
2: Ja
1: avui
2: ha, venir,
1: avui
2: no?
1: Ha mort en Sam Neill de Parc Juràssic.
2: Animal. Avui.
1: En Sam Neill.
2: Just avui.
1: Ha mort avui. Per favor.
5: Sí, ja ha tornat. A mi m'agrada molt la música.
1: Una bramada de...
5: Això de tros.
1: De Déu, en el Sant Nil, per part d'en T-Rex. Dale ja.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
7: Bon dia. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el curs passat i per elles són 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
8: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies el calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença demà, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís que també s'ha pogut materialitzar gràcies a l'avançament de les oposicions.
9: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
7: D'altra banda, constituïda una plataforma veïnal i ecologista a Mallorca per frenar l'arribada imminent de fems de les Pitiüses. 17 entitats de l'illa s'han unit per a protestar contra el trasllat d'unes 80.000 tones de residus a l'any. El GOP ha alertat avui dilluns que la brossa viatjarà a granel i no en bales compactades. Això, diu, augmenta el risc d'accidents, abocaments i pudors.
8: A més, els ecologistes adverteixen de l'esgotament prematur de l'abocador de Mallorca que veurà reduïda la seva vida útil. Les entitats qualifiquen de frau la rebaixa de la tarifa de fems a l'illa. Asseguren que els 50 milions de subvenció del govern només serveixen per tapar el fracàs de gestió del Consell d'Eivissa. El GOP ja ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del transport, el qual ha estat admès a tràmit. La nova plataforma no descarta emprendre pròximes accions de protesta de manera immediata.
7: Canviant de qüestió, l'incendi de Los Gallardos, Almeria, baixa a una situació operativa zero i s'espera donar per controlat aquesta dilluns. Tot això després de calcinar 7.000 hectàrees i deixar al manco 13 morts. És el principal titular de la compareixença conjunta des de les zones afectades del president del govern, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Sánchez i Moreno han agraït la col·laboració de totes les institucions a la lluita contra aquest foc.
8: El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica. Escolten primer Moreno Bonilla, després Pedro Sánchez.
10: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
11: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y, en consecuencia, tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
7: I aquí a les Balears, la situació per risc d'incendi forestal dona un petit respir, tot i que la precaució encara és màxima. De fet, Menorca continua en el nivell màxim d'alerta. Només es Castell i Alaior han passat del nivell 4 a nivell 2.
8: A Mallorca la situació també és encara delicada, sobretot a nombrosos municipis de la Serra, el Raiguer, el Pla i part de Llevant. Totes aquestes zones continuen en alerta màxima. Finalment, a Eivissa i Formentera sí que ha millorat de manera significativa. De fet, no hi ha cap municipi en risc màxim.
7: És la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 13 de juliol. Bon dia. La piragüista mallorquina Àngels Moreno acaba d'arribar a Mallorca com a campiona de la Copa del Món a la classe C2 200. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. La mallorquina, juntament amb Victoria Yarchesca, guanyaren l'or a la prova C2 200 metres celebrada al Canadà, a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya varen entrar a tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. És Àngels Moreno.
1: La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
0: Han de recordar que tan sols unes hores abans havien guanyat també la medalla de bronze a la prova C2 500. Tot d'una, aniran cap a l'aeroport de Palma per parlar amb la gran protagonista. I en vela també dos noms propis, els de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç del Club Nàutic de Calagamba, que es varen penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món a la classe 420. En el món del motociclisme, un cap de setmana més, car i creu, el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la General. I a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt, va tornar a caure el pilot mallorquí. És Izan Guevara content amb aquesta tercera posició.
2: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
0: I ara comencen un mes aproximadament de vacances els pilots del Mundial. I el Mundial femení, Paquita Ruiz va ser sisena a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilota mallorquina puja dues places a la General i se situa setena.
3: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
0: I en el món del futbol, el Mallorca ha tancat el fitxatge de Pol Montesinos, jugador jove de 20 anys, extrem esquerrà, que arriba procedent de l'Espanyol B. El futbolista, en principi, tindrà fitxa de filial, però podria entrar en dinàmica del primer equip. I també en el món del futbol, sensata, una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això la selecció espanyola haurà de superar demà a la selecció francesa a les semifinals i en cas d'aconseguir-ho també guanyar a Anglaterra o Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió on el tècnic Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Són el seleccionador Luis de la Fuente i també el jugador Lamine Yamal.
4: Siendo conscientes primero del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
5: Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
0: Idò, demà a les 9 del vespre aquest partit entre França i Espanya. Dimecres, a la mateixa hora, jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. En futbol sala, el Palma Futsal ha firmat un jugador de futur. Es Pablo Otero firma per a les pròximes 3 temporades, però el pròxim curs jugarà cedit al Valdepeñas per seguir acumulant minuts a la primera divisió. El jugador té 25 anys i juga de tanca. I en el món del tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon L'italià número 1 del món va haver de remuntar davant Alexander Zverev. L'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres 3 varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu, el cinquè Grand Slam de la seva carrera. Una i 11 minuts.

0: Avui, del començar amb aquesta primera edició de la setmana d'Esports Migdia a IB3 Ràdio, i avui ho faim amb una gran notícia. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia, molt bé.
0: Bé, una gran notícia, no, dues, perquè primer de tot hem de felicitar a Marta Sampas perquè avui és el seu aniversari. Marta, molt d'anys, eh?
1: Ai, gràcies, gràcies, Miqui.
0: En bon dilluns, però.
1: Sí, sí, però bé, ben envoltada amb altres, celebrant un poquet també, amb un berenaret a la redacció, i ja després un cafico, que amb aquesta calor a l'hora baixa s'ha d'aprofitar per nedar un poquet.
0: I de molt d'any, Marta Sampas, que per cert, compleixes anys el mateix dia que és la Minya Mal.
1: Ai, dues estrelles.
0: Dues estrelles, mateix dia 13 de juliol, l'aniversari de la Marta i també de la Mina. Res, Marta, ho deia, una gran notícia perquè acaba d'aterrar a Mallorca en Àngels Moreno i ho ha fet amb un gran èxit, un mes per a la piragüista mallorquina.
1: Sí, un mes, ja ho has dit, perquè ja venia de donar-nos alegria fa poc més d'un mes a nivell europeu, i parlant de la Copa del Món de Piragüisme en modalitat sprint, i Àngels Moreno ha conquistat l'O, el C2 200 i també es bronze en el C2 500, per tant, torna carregada. Supos que també amb un pot de jet lag tenim la sort de tenir-la just ara al telèfon després d'arribar ja a aterrar a Mallorca. Àngels Moreno, enhorabona, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé. Bé, primer de tot també te vull donar un molt d'any.
1: Ai, gràcies. Gràcies.
2: Però bé, sí, acabo d'arribar i bé, avui intentaré aguantar desperta perquè el jet lag no me passi molta factura.
1: Clar.
2: I però bé, si ja estic per aquí, contenta de ser a casa i que tot hagi anat superbé,
1: exacte. Així ha anat en aquesta tercera aturada, tercera cita de la Copa del Món, que és prèvia, a més, d'una cita important en el mes d'agost amb el Campionat del Món. Però, ostres, no sé si t'esperaves tornar a casa amb aquestes dues medalles, en desmentar la teva companya, na Victoria Yarshevska, que no sé si dit bé el llinatge, però que feis una dupla perfecta.
2: Sí, la veritat que com a mínim teníem l'esperança de tornar amb una medalla. La segona sabíem, en un C2-500, sabíem que ens tocaria lluitar-la una mica una més, però la veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit, vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant, i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop, o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors, i si ens acostem el màxim possible a elles, ja serà una gran victòria per nosaltres.
1: Que bé, idò, deies que en aquest C2-500, que va ser la primera medalla que aconseguíeu ara en aquesta aturada a Montreal, a Canadà, aquesta tal volta no ho esperàveu tant, i amb un temps de 2 minuts 3 segons vareu aconseguir, i no sé si les esperances també, comentes, d'aquest Mundial, també en aquestes dues modalitats, C2-200 i C2-500?
2: Sí, competirem en aquestes dues modalitats. Sí que és veritat que no sabem si per exemple, en un C2-200 ens trobarem en les mateixes embarcacions, però sí que és veritat que tenim 5 setmanes per seguir treballant, 5 setmanes que esperam acabar de millorar el que és la nostra regata i millorar el temps, així que seran 5 setmanes de molta feina, però també moltes ganes d'acabar de demostrar tot el que duim fent aquests darrers anys.
1: Clar, a més són 5 setmanes ara per davant per arribar, com dius, a les millors condicions en el Campionat del Món, però supos que és una empenta veure que sí que ha anat bé també en aquesta tercera cita, perquè conta-nos un poc el format d'aquesta Copa del Món, no? que és un poc s'avançala del Campionat del Món, però és molt important també haver sumat ja aquests èxits a una competició que com funciona molt bé, perquè ara aquesta era la tercera cita, no?
2: Sí, és un sistema que ha canviat bastant de cara a la classificació olímpica, ja que ara cada competició té una ponderació, i aquesta Copa del Món, com que era fora del continent, no és descartable, és a dir, que és una puntuació molt rellevant de cara a poder classificar l'embarcació en els Jocs Olímpics. I bé, la veritat que ja tenim tres terceres posicions que ens permeten que Espanya tingui, de moment, l'embarcació mig classificada per les Olimpiades. Per tant, Heu acertat i heu estat dins el pòdium en aquesta competició, en aquesta tercera copa, ha estat molt important.
1: Clar,
2: I
1: perquè...
2: ja tenim una passeta més feta.
1: No, i quina passa, perquè ja pensant en els Jocs Olímpics, que sempre és un poc, no, aquell somni de tot esportista, en el vostre esport, a la vostra disciplina, tal volta encara més, a més en l'exemple de ben a prop del teu germà, que supos que també està ben feliç, Joan Antoni Moreno, que el coneixem bé també per els seus èxits, i sempre de sa mà, no, Àngels, aquests èxits familiars en sa
2: Sí.
1: Piraigo, és increïble, el vostre.
2: Sí, la veritat que tenir-lo sempre aquí, que ara m'ha vingut a cercar a l'aeroport, és tot un plaer i bé, la veritat que me facilita moltíssim el que és aquest camí, no? M'entén les frustracions, les pors que puc tenir, no? I bé, tenir aquest suport de la meva família és indispensable i un pilar superimportant per jo.
1: Clar, i entenc
2: I per
1: també,
2: qualsevol esportista,
1: clar,
2: entenc.
1: i entén el sacrifici que suposo, perquè ara de recent aterrada a Mallorca, amb aquest gel lab possible que te duria mínim un dia d'haver arribat del Canadà, i no tan sols els viatges, sobretot la competició, l'exigència, i ara 5 setmanes per preparar unes cites més importants de l'any. Quina és la rutina que agafes des de ja per preparar-te de lo millor possible?
2: Bé, ara tindré 2 dies un pot de descans. Però bé, dimecres ja tornem a carregar i bé, sí que es veurà que com que entrenen a Victòria, que és de Múrcia, me tocarà moure'm un poc entre Múrcia i Mallorca, però bé, és el que hem fet durant tot l'any, així que seguirem amb la rutina i bé, rutina i molt d'entrenament, que és el que millor funciona.
1: Clar, i sens dubte vos està servint i molt bé aquesta rutina d'entrenaments. Com és la teva companya també, com neix aquesta dupla que està funcionant tan bé, i com és un poc el dia a dia amb aquesta sempre el hàndicap que tenim, no sé si és tal volta de la distància, però dius que vos heu organitzat bé, també per donar-li mèrit a ella. Nosaltres, evidentment, com a Ràdio Pública de les Balears, molt contents per tu, però clar, sou dues, i si una no és, això és impossible. Possible.
2: Sí, la veritat és que ja amb el meu entrenador ho duèiem pensant un any enrere, un any antes de començar a fer aquesta embarcació juntes, sobretot en Quico va veure el potencial que podia tenir a Victòria i sí que és vera que individualment ja havia tingut èxits, però amb embarcació d'equip no tant i vàrem decidir provar com funcionàvem, com ens enteníem, i sí que és vera que era més un projecte a llarg plaç. No ens esperàvem a ser aquell mateix any competint internacionalment i sobretot aconseguint les medalles que vàrem aconseguir l'any passat i estem aconseguint enguany, però sí que és vera que ha funcionat molt bé i està funcionant molt bé i bé, és tot gràcies als nostres entrenadors que se varen moure un poc per nosaltres, no?
1: Clar.
2: I bé, sí que és vera que nosaltres hem congeniat molt bé. Les dues tenim molt clara quina és la nostra meta i els sacrificis que han de fer cada una, com ja pugui ser estar 2 setmanes o 3 setmanes seguides fora de casa per entrenar. I bé, la veritat que quan tens un company així que té el mateix nivell de sacrifici i de disciplina que tu, facilita molt el que és treballar i la feina del dia a dia.
1: Que bé, doncs sí, vos heu trobat i heu connectat tanta regata i a la prova com fora, i això, i doncs, ja se nota amb aquests èxits. En forma de medalla, xerram d'aquest darrer cap de setmana, però també veníeu, com deies, d'aquest any ja fer-ho molt bé a nivell europeu, i ara amb aquest horitzó posat en el campionat del món, que serà a Polònia, si no vaig malament, no, Àngels?
2: Sí, correcte, finals d'agost.
1: I doncs, està apropet, 5 setmanes per davant, com comentaves, i a seguir entrenant tan bé com ho estàs fent. I també supos que sempre un orgull formar part d'un equip nacional, de l'equip espanyol, perquè També hi ha hagut més medalles en aquesta cita de Montreal. També tenim un nom mallorquí, com en Àlex Graneri, que també hi ha participat. I bé, sempre també les Balears treu bon nivell, però també és equip tant masculí com femení espanyol. Suposo que orgullosa també del que fan els teus companys.
2: Sí, això sempre, la veritat, que sempre recolza veure com ho diu companys a la prova d'antes o a la prova de després aconsegueixen una medalla. És com que te dona una força i motivació extra. I bé, la veritat és que estem traient com a equip molt bons resultats i és això, que sigui un esport individual, en un final som un equip que tenim tots el mateix objectiu i bé.
1: Que bé. Idò, 8 medalles, heu tornat l'equip nacional amb 8 medalles d'aquesta tercera cita de la Copa del Món de Piragüisme en sprint, i dues d'elles són teves, Àngels Moreno i Dana Victòria. Enhorabona una vegada més i ànims a recuperar-te i molts d'ànims pel que està per davant. Estarem ben pendents, Miqui, sí, Tous, d'aquest finals d'agost, d'aquesta cita mundial, d'aquesta cita mundialista. Molta sort, Àngels Moreno, i enhorabona. Gràcies.
2: Moltes gràcies i bon dia.
1: Adéu.

0: Necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: companys. A poc es va confeccionant aquesta plantilla per a la segona divisió, en aquesta segona setmana de pretemporada, i volem analitzar aquests moviments del club amb un dels nostres analistes, amb en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia a tots.
0: Bé, se comença a moure el mercat de fitxatges, en Pol Montesinos, que arribarà pel filial, veurem si també en dinàmica del primer equip, però el club vermell, que ja s'ha començat a moure en el mercat, David, amb aquestes incorporacions, Adrián Fuentes, el davanter procedent del Còrdoba, també ara, com dèiem, Arnau Puigmal, en Soumahoro, en Sito Lubumbo, i també la renovació esperada d'en Pichu Cuellar, més que res per fer vestidor. Què t'assemblen aquests moviments? No ho sé, ja no som entès en mercat de segona, però que en principi aquests jugadors no han de ser la columna vertebral de l'equip, no?
1: Bueno, jo crec que estar en Fuentes bé va ser davanter titular. Jo crec que hauria d'estar complementat per un bon davanter. És a dir, hem de pensar que començant per davant, en Fuentes ha participat un any en el Còrdoba, a veure, que va fer crec que 14 gols.
0: Idò per tu, David, si en Fuentes ve com a davanter titular, n'hauria de venir un altre encara més titular que en Fuentes, no?
1: Sí. És a dir, crec que sí, que hauria de venir qualcú més bo. És a dir, hem de complementar aquests 14 gols perquè jo tinc les meves dubtes. És a dir, és una persona que sí, que ha jugat un any com a futbolista professional, però repetiràs 14 gols. Ara faig 27. Però necessites a qualcú i que no se te lesioni, vull dir, és que no tens la davantera. Jo sí que és vera que en el tema d'en Puigmal, pues sí que crec que és una incorporació bona, primera perquè els extrems crec que estem baix mínims, i és un jugador que ve de participar en un equip que tenia aspiració de play-off, i més descens, perdó, més que de play-off, no? Tenia una estructura econòmica per pujar a primera divisió de fa anys, i ell sí que pot aportar alguna cosa més que l'experiència en aquesta divisió, no? És a dir, perquè ha estat un equip competitiu. No descarta en Fuentes, que ha estat en el Còrdoba, que de vengues pujant no era un equip que estigués fet per pujar,
0: no.
1: I crec que l'anàlisi és bastant magre, no? Tenim el Lubumbo que no sabem ben bé cap on partirà, si mos donarà realment un bon rendiment a una categoria inferior a la que estava.
0: Home, en principi està cridat a ser una miqueta diferencial, no? En el Lubumbo és cert que també ha de començar que les lesions el respectin una miqueta més que la temporada passada quan va arribar en el mercat d'hivern, no? Perquè va començar una miqueta fluixa, però després va començar a despuntar, feia bona parella amb en Morici, però després una lesió va fer que la recta final de temporada no pogués jugar. Per tant, important sobretot que les lesions el respectin.
1: Sí, però, Miqui, tant va ser participatiu, però no va ser decisiu. Vale? Estem xerrant d'un jugador que tenia moltíssimes incògnites. Ara bé, davallant una divisió, pot ser protagonista. Jo crec que volen que sigui protagonista, no? Inclús ell vol participar, el que tu dius. Després l'han de respectar les lesions. Esperem que tots, perquè després se complica la cosa. Ara bé, jo crec que li pot demanar, ja no fent un anàlisi dels futbolistes, sinó que li pot demanar qualsevol aficionat i costarà, no? De moment costarà anar a Son Moix, crec jo.
0: Sí, serà de moment complicat. Veurem com avança aquesta planificació i aquest fitxatge. El que és cert, David, que de moment, pel que fa al capítol de sortides, encara s'entrenen amb el Mallorca. A veure, en Samu estava de vacances, en Samu Costa, un jugador que està cridat a sortir. És cert que el club que el vulgui, diuen el Leipzig, l'equip de Micheli, s'haurà de gratar sa butxaca i posar 25 milions d'euros damunt la taula, però de moment, futbolistes com en Pablo Torre, en Jan Virgili, que sí que s'ha desequilibrant si queda a segona divisió per la banda, continuen en dinàmica d'aquí, continuen entrenant, per tant, sí que són jugadors que han de ser diferencials a segona divisió, i amb aquests futbolistes, també en Martin Valien i en Raíl a la zona de centrals, en David López,
1: correcte,
0: que la plantilla no està malament.
1: No, dels casos que ha xerrat de Pablo López i Jan Virgili, jo crec que aquí és una feina del club important per fer veure en aquests jugadors que...
0: Tema de bici, si té un equip de primera divisió o un equip bonat de per Europa, veurem com li dius a aquest futbolista que no se'n vagin a jugar a primera, no? No ho sé.
1: Ja, però bueno, no vol dir que no els puguis convèncer, eh? Vull dir que també no tot és el club on vagis a jugar, perquè millor ni jugues.
0: Ja.
1: Vale? El jugador vol jugar, vol ser protagonista, on més protagonista seràs, que suposadament, estic xerrant de suposar, perquè després poden fer la pitjor temporada que se vegi. Però sí que és vera que són jugadors que jo crec que a segona divisió haurien de ser referent d'aquest equip. Els desequilibrants, els que fessin una passada a l'espai, i que sí, que fossin elements diferenciadors d'un equip que se suposa que aspira a tornar a primera divisió. Una altra cosa, després vens tu, el que dius, que vengui una oferta bona, que te posin damunt la taula molt de dobbers, o que inclús te facin promeses més enllà de fitxatge, no? És a dir, que participis en el 90% dels partits, etcètera, etcètera. No? O una competició europea, que això ja seria pues, també la millor, sí, més determinant per al jugador. Però en qualsevol cas, jo penso que és una feina de club que, si, que a més crec que poden ser protagonistes i que si se queden, jo crec que el Mallorca farà una passa endavant, sincerament. Perquè jo no compto amb ells, no?
0: En què altres dos, no? Tu damunt el paper
1: jo
0: trobes que tots partiran.
1: Jo crec que quan xerra la planificació, jo crec que els tres jugadors que has nombrat partiran, crec, la meva funció. Però si se queden, Miqui, crec que són cridats a ser molt protagonistes i a ser claus en el futur del Real Mallorca.
0: Uh-huh. I en zona defensiva, a Mordeix fa unes setmanes que parlava amb tu, un parell de dies, que per tu Antonio Raillo continuarà en el Mallorca, sí, a la segona, sí, divisió. Per tant, si continuen Raillo, Valien, David López i el fitxatge de Soumahoro, mero manco, la línia de central sí que estaria coberta.
1: Sí, hem de veure, per això, clar, no estem cada dia, en el dia a dia, en els entrenaments, no tenim set dades del GPS, no?, que estan tan de moda,
0: sí,
1: no veiem com està Valgent, en quin nivell està Valgent comparativament amb anys passats, com està Antonio Raillo, i la nova incorporació, no?, que és, francament, pues una incògnita molt, molt grossa. No? Jo crec que si som capaços de mantenir el nivell per estar a segona divisió, la parella de centrals nostra, per dir-ho de qualque manera, de tota la vida, amb Valgent i Raillo, crec que també és una peça fonamental, perquè és la columna vertebral de l'equip. La porteria també té dubtes, no han xerrat molt de la porteria.
0: Sí, ja t'anava a demanar. Ha renovat el Pichu Cuellar, tenim en Biestrom, però clar, el Pichu Cuellar ja té la seva edat, ha renovat perquè ho va dir Nortells també, que és un jugador que fa vestidor, que és molt implicat, que és molt professional, yeah, però clar, yeah, a partir d'aquí, yeah, també s'ha de fitxar un porter de garanties per a la segona divisió, perquè en Biestrom és cert que va tenir minuts a primera en la lesió del Leo Román, però s'ha de fitxar un primer porter, un porter titular.
1: És que és fonamental, Miqui. És a dir, tu xerraves d'una columna vertebral, no? I sempre ho dèiem, partint des de la porteria fins a la davantera, no? On és tan important tenir un porter del nivell que fins ara han tingut, no? És vera que és cert que Leo no ha estat massa acertat, però crec que és un porter amb garanties. I veurem quin és el pròxim pas. Jo crec que apostar per qualcú en la situació que està, que no estigui molt contrastat, m'apareixerà un error, no? Uh-huh. M'apareixerà un error.
0: Sí.
1: I és que hi ha molt de veure després la disposició també de l'entrenador, és a dir, el dibuix finalment que pugui posar damunt el verd és fonamental, també, sí, Miqui, perquè ara podem pensar que Morlanes i Derré són absolutament imprescindibles, i el millor passa esquema de l'entrenador...
0: Sí, per dibuix tot canvia, clar, està...
1: Efectivament,
0: clar. Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: això
0: sí.
1: A vegades és difícil xerrar de que els jugadors que tenen contracte siguin titulars i del nivell que tenen, no? Perquè, vull dir, estem xerrant de jugadors que tenen nivell.
0: Estem,
1: a partir d'aquí,
0: sí,
1: digues.
0: No, anava a dir que estem ara de la porteria, és un tema que té minuts i temps. És cert que el descens a segona ha precipitat una miqueta tot en la sortida del Leo Román, però és que fa, no fa ni un any, el Mallorca tenia una de les millors porteries de primera divisió amb el Leo Román. Eh?
1: Perquè, sí, no sé, totalment, no, sí, és així, però d'on venia el Leo, no?
0: Sí,
1: venia
0: per
1: també
0: això.
1: D'una progressió i també hi havia...
0: En Grave, teníem en Grave i el Leo Román, no? Per això t'he dit,
1: sí, que... Vull dir que tenia competència i ell venia des de baix i ja anava formant, diguéssim, una experiència impròpia d'un porter d'aquella edat, no? Però jo crec que tenia tots els elements. Què passa? Que, bueno, per decisions equis, pues, per decisions després de jugadors, s'assabenta
0: i ha acabat així.
1: I el jugador també accepta.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: No pot ser, no va fer massa més.
0: I doncs, veurem què passa. Ja, ja setmanes per endavant. Important, David, aquest que tu veus importantíssim i clau fitxar un davanter referent, un nou,
1: totalment,
0: un jugador més titular encara que Nadri Fuentes i ja està.
1: Totalment. I més també per al sistema, amic. Si se li ocorre jugar amb un 4-4-2, jo crec que la parella fonamental de davanters ha de ser una parella de molt de nivell. Perquè després, si te quedes en Jan Virgil, tens en Lubumbo, però bueno, pots tenir el millor bandes, no?, que puguin nutrir. És que s'incògnites quin serà el plantejament de Luis García i què li duran. A partir d'aquí, distribuïs equip. Però jo sigo pensant que un davanter per damunt de lo que tenim ara, hem de pensar que és un jugador amb poca experiència i segona divisió, és veritat que ha fet 14 gols,
0: sí,
1: però jo crec que no m'aniria cercant Estuani, perquè
0: no,
1: ja
0: sí. Sí, sí,
1: m'ho d'entendre.
0: Sí, sí, ja
1: t'entenc. Però s'ha d'anar a cercar un perfil de 7, de 8 gols, perquè entre tots dos puguin sumar una quantitat de gols suficient com perquè el Mallorca estigui en primeres posicions.
0: Sí, sí, veurem com se mou en Pablo Ortells en aquest mes que queda per començar el campionat. Res, David, estem en contacte, veurem si hi ha novetats importants en aquests pròxims dies,
1: En voler. Gràcies.
0: Vinga, que vagi molt bé, David Gui, una ferrada molt forta, 1:39. La planificació del Mallorca, encara hi ha una feinada per fer per endavant, però també està pràcticament en la mateixa situació. L'U d'Eivissa, ara en parlam. Una i 39 minuts, la U d'Eivissa també, que continua planificant la pròxima temporada. En els pròxims dies, ben aviat, començarà ja la pretemporada del conjunt blau-cel. Saludam els nostres companys. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
2: Què tal, Miqui? Bon dia.
0: I també avui, en dilluns, se me fa estrany saludar en Raül Medrano un dilluns. Raül Medrano, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, és que te trobava massa a faltar, havia d'estar aquí.
0: No podies esperar més, i t'has sacrificat i venir un dilluns a la feina.
3: Perquè ho vegis, perquè després diguin que no ens guanyem els sous, tu.
0: T'estima molt, Raül, ja ho saps,
3: Sí, sí, jo també.
0: Bé, parlàvem del Mallorca, de la seva planificació. Hi ha una feinada encara per fer, molt de fitxatges que encara no han arribat i també sortides que se faran, però Raül, Víctor, l'U d'Eivissa també va amb magret de jugadors, no?, per començar la pretemporada.
2: Sí, sí, sí, no, són 6 jugadors només que han arribat. Entenem que aquesta setmana, bé, el club també ens diu, fons del club ens diuen que sí, que serà així, que aquesta setmana s'anunciaran fitxatges, perquè realment el míster volia tenir, i va dir que creia que tindria en Raül Jona el 85% de la plantilla per començar la feina ara dins d'una setmana, i ara mateix només són 6 arribades, s'han donat moltes baixes i falten moltes posicions per concretar.
3: Sí, jo, Miqui, la sensació que tenim aquí, per el que es palpa, el que es respira entre l'afició blau-cel, ara mateix és de decepció. És a dir, encara no ha començat ni la pretemporada, no volem cridar el mal temps, però és cert que la gent es va aferrar en aquelles paraules, com deia Víctor, del director esportiu, parlant de que volia tenir gairebé tota la plantilla pel dia que comencin els entrenaments. Falta una setmana perquè arribi aquest dia. De fet, divendres, en teoria, no ens ho han acabat de confirmar, però en teoria divendres seran els reconeixements a mèdics i dilluns començaran a entrenar. I ara mateix falta, jo diria tranquil·lament, no sé, Víctor, la meitat de la plantilla, podríem dir,
2: sí,
3: perquè han arribat 6 i és cert que hi ha jugadors amb contracte que estan i que si no s'ha resolt el seu futur estaran dilluns entrenant, però que no es compta amb ells. Així que jugadors que hagin de ser peces de l'Eivissa 26-27, jo crec que deuen faltar tranquil·lament 12-13-14.
2: Sí, mira, ara mateix hi ha 2 puntes, que són Andavo i Neslava, però també sabem que s'està buscant un punta, ens diuen que pel nord d'Espanya, per exemple, a la porteria, que ja s'han anunciat 2 porters, encara estan plantilla Tau Paradoski la temporada passada, però sabem que li estan buscant una sortida, així que faltaria també un porter. Diríem, són les posicions una mica més cobertes, de les altres gairebé de totes hi ha que buscar gent, i gent important, a més.
3: Ara mateix, migcampistes, per exemple, Miqui, només hi ha 3 a la plantilla. Són 2, Genaro, que és un fitxatge al centre del camp, un fitxatge de pes, per ser important, en teoria, i Teo Baix, que segurament és la renovació que més ha agradat a la gent, i Van de l'Olmo, que ha estat un jugador que tampoc ha estat gaire important aquesta temporada, però que en principi continua. És a dir, hi ha 3 migcampistes ara mateix per començar la pretemporada a la plantilla. I ja t'he dit, jo crec que va ser massa optimista Mitchell Sam dient allò. Jo no sé si, òbviament, dubto que la seva voluntat fos mentir, però...
0: No,
3: però, clar, però pues, alguna cosa Víctor se li està torcent o algun fitxatge se li està caient a Mitchell o se li està complicant.
0: Aquest canvi a la direcció esportiva pot ser, no el detonant, però sí l'explicació d'aquest que s'atorbin tant a completar la plantilla o fer més fitxatges. Tal vegada abans el Lara tenia ja la planificació i els fitxatges mig encaminats, però ara amb aquest canvi ha fet que s'atorbi tot un poc més.
2: Jo tenc, no sé. Amb això tinc una mica de dubtes. No tenc molt clar. A veure, és cert que en Javi Lara tenia dissenyada la seva idea, no?, d'aquí per a la temporada vinent, però tampoc tenia tancades moltes coses. Realment, sí tenia clar qui anava de sortir i qui podia continuar. I bé, el nou director esportiu, doncs, nosaltres ens diuen que tenia avançades moltes coses, bona part, però, clar, fins que no es tanquen no es pot anunciar res. Que tenen molta feina avançada, això sí que ho sabíem, però, clar, ara queden exactament una setmana perquè comencin els entrenaments i entenem que, vull dir... A veure, jo tampoc és que estigui nerviós, no sé si en Raül ho està...
3: No.
0: No, però queda.
2: L'important és que el dilluns estiguin els jugadors sí. Aquí per fer feina. No sé si el 80%, tampoc hi ha que ser el 85%. Vull dir, jo no m'agafo aquesta frase com que té que ser el 85% o... Però és... si hi ha una bona part de la plantilla, una part important per poder fer feina, sobretot perquè els entrenaments siguin de certa qualitat, no?, de cert nivell, per poder ja treballar en certes garanties, doncs ja estarà bé, no?
3: Però és cert que la sensació que vam tenir el dia de la roda de premsa de presentació del nou director esportiu... era que tot aniria com més ràpid, perquè sí. A més les baixes, de fet, no li van tremolar el pols a l'hora de donar baixes, perquè les baixes ell mateix, en aquella... O sigui, feia un quart d'hora o 20 minuts que era director esportiu de manera, diguéssim, de cara a la gent, no?
0: Sí, oficial.
3: I es va carregar 14 o 15 jugadors.
2: Sí, tots els que no tenien contracte no anaven a renovar,
3: sí,
2: clarament.
3: Sí, de fet, ens va sorprendre aquesta declaració, perquè normalment també és més opaca, no?, aquest tipus d'informacions, sí. En el cas de la UD, vull dir. I això feia la sensació de que tot aniria molt ràpid, i és cert que les arribades no estan anant ràpid, i és cert que a la parròquia Blaucel hi ha un poc de desencís i de nit, no sé si nervis, però un poc de bajón sí que està la gent.
2: Hi ha molts de dubtes. La marxa ho comentàvem la setmana passada, Miqui, la marxa de Fran Castillo no ha agradat gens ni mica.
0: Sí, ha estat un... Sí.
2: Gens ni mica. A més, no només perquè ha marxat i era un jugador important, sinó per com ha estat la negociació, que no l'entén ningú, no l'entén ni l'entorn del mateix jugador. Nosaltres hem pogut parlar amb l'entorn del mateix jugador i no l'entén ningú, perquè el jugador, si li haguessin fet una renovació millor, perquè ell realment per rendiment...
3: I ràpida.
2: Que hi ha poques vegades que els jugadors per rendiment es guanyen determinades coses. A veure, a l'elit sí es veu, però normalment són jugadors molt cotitzats, no? Però en aquestes categories, que un jugador es guanyi realment no, que li millorin el contracte pel seu rendiment, perquè tenia un contracte prou baixet en relació al que estava fent sobre la gespa i realment no li han ofert una renovació important i el jugador al final ha acabat marxant sense que tampoc el club de destinació de segona divisió que ha jugat playoff a primera, ho dèiem, hagi fet una gran oferta, 300.000 euros amb un bonus de 50.000, ens diuen, per si el Castelló puja a primera o alguna cosa així. Així que vull dir, és una... tenint en compte que tenia 2 milions gairebé de clàusula.
3: El que la gent pot pensar des de fora, potser des de Mallorca, que no esteu al dia a dia, que és lògic que el jugador que més ha destacat i un jugador que ha estat un dels millors de la categoria, tot i la temporada un poc m'agradarà Eivissa, però ell ha estat per damunt d'aquesta...
0: Hauria de quedar.
3: No, que lo lògic seria... Sí, però jo em referia a que ell marxa a segona i que és fàcil pensar que és normal, no?, que ell vulgui marxar a segona. Però és cert, segona ens arriba a nosaltres, que tenim contacte amb gent propera a Fran, que ell, la seva idea inicial era que si li milloraven el contracte, perquè ell tenia un contracte prou baix perquè venia de segona federació, ell volia quedar perquè ell estava molt a gust aquí.
2: Sí.
3: I al final ha quedat la sensació, mai sabrem exactament la realitat, no? Però ha quedat la sensació de que gairebé, no que li hagin forçat, com que li han, dia a dia, passaven els dies, ningú li deia res i li han acabat gairebé empenyent, li han obligat a agafar l'oferta segona, que era bona.
2: En relació a això, per intentar donar-li una explicació a l'audiència de tot això, nosaltres sabem que la propietat, Amadeu i els seus germans, estaven molt, molt enfadats amb el rendiment de la plantilla. Més enllà que Fran Castillo hagués fet bons números, ells estaven molt enfadats en gairebé tots, tota la plantilla, i que per la seva part, si haguessin pogut canviar gairebé tota la plantilla o tota, no hi hagués estat un problema per a ells. Finalment, alguns jugadors han de quedar-se, sí o sí, alguns tenen contracte, però realment ells, veient una mica el rendiment, la seva visió sobre el rendiment de la plantilla, volien canviar-ho gairebé tot.
3: El problema és que, Miqui, que l'agenda... al final l'Eivissa és un club que no té una història, no? Yeah. Com, i que la gent està com necessitada d'ídols i de gent a qui posar-se el seu nom a la camiseta.
0: Sí, de qualsevol referent, no?
3: I Fran Castillo, en només un any, s'havia convertit un poc en això.
2: Sí,
3: era un jugador molt
2: estimat,
3: perquè a més és un xaval molt simpàtic,
0: sí,
3: no?
0: Sí, venia de baix, com diu en Víctor, no? Se va integrar molt.
3: Jo crec que és la sortida en la història del club,
2: sí,
3: que més mal ha fet, eh?
2: Segurament sí, sí, sí. Les reaccions, sobretot a xarxes, són molt clares. La gent, encara li costa a la gent assenyalar directament a la propietat. Jo crec que és que a vegades fem broma
0: amb això. També és cert que se'n va un equip de segona divisió, sí, sí, no és que se'n va en el Múrcia, en tots els respectes. Se'n va a segona divisió i tal vegada aquesta telefonada de segona divisió també va complicar una miqueta més que continuar, tot i que l'Eivissa tal vegada també li va fer una oferta de millora de contracte, això no ho sé, eh?
3: No, i la sensació és que l'Eivissa no ha fet el suficient perquè ell quedi, perquè al final ja no han pagat la clàusula, hi ha hagut una negociació i és el que diu Víctor. Ja. La sensació que ha quedat és que per 300.000 euros marxa pues,
2: clar,
3: regalat.
2: I parlant de les paraules del director esportiu Michel Sand i de l'entrenador en aquestes rodes de premsa de les seves presentacions sobre Fran Castillo, va dir literalment que havia de ser peça bàsica en el projecte d'ascens a segona divisió de l'Eivissa i que només marxaria si algú es
3: tornava
2: boig. Vull dir, no s'han tornat.
3: I una setmana després han pagat bastant menys de la clàusula i ha marxat. Bé,
0: un cas un poc peculiar, sí, però bé.
2: Si no passa res, per cert, Miqui, dimecres podrem parlar amb Michel Sant.
0: Ah, mira que bé, doncs li podrem demanar segurament que...
3: Mira, que ara s'enfada,
2: anirà
3: bon.
2: Si no passa res, esperem que...
0: No digueu molt fort, no critiqueu ni digueu res, que no m'ho han deixat tirats, eh?
2: A veure, nosaltres realment una mica recollim el que ells diuen i jo desitjo perfectament que estigués fent una gran feina i que a l'Eivissa li vagi perfecte, vull dir.
3: Sí, no, de fet, els fitxatges... és cert que no són noms de campanilles, però a mi sí m'agrada.
2: Sí, a mi, jo he parlat moltes vegades això i són jugadors de...
0: Víctor està molt content, ho hem parlat aquestes setmanes i està satisfet.
2: Sí, pareixen incorporacions correctes pel rendiment que venen fent, per on venen, coneixent-los un poc, els que conec més, jo crec que són jugadors que poden ajudar. Vull dir, no és que estiguem saltant aquí d'alegria, perquè això la primera federació ja sabem com és i al final és una qüestió de rendiment i de col·lectiu, però bueno, de moment jo crec que són jugadors que s'ajusten una mica a la realitat de la competició.
3: I Miqui, com a mostra del que et deia, que no hi ha gaire il·lusió, suficient passar-se per la porta de l'estadi avui.
0: Ah, t'anava a dir, s'ha reactivat el tema dels abonaments que estava aturat per temes logístics, no?
3: Sí, el que passa és que s'ha reactivat i a la mitja hora de començar de nou per el segon intent d'activar-se, el club ha penjat un tuit, un comunicat, en què deia que tornava a caure el sistema i que tornava a estar magre i al cap d'una estona, no sé, fa una hora així, o dos, o han tornat a reactivar.
0: L'Odissea, també, fet-se soci de l'Odivisa, és que no posen res fàcil.
3: Diuen que la culpa no és seva, que és una pana elèctrica al barri de camises, que és cert, no sabem fins a quin punt haurà afectat de veritat. El cas és que jo no he anat, però tinc amics que estaven, algun amic que ha passat per allà i m'ha dit que hi havia 3 o 4 o 5 persones. És normal, jo crec que a partir de demà si ja comproven que funciona millor.
0: A veure si s'anima aquesta cosa.
3: De tota manera, ja t'he dit que la il·lusió per treure's a l'abonament a hores d'ara no és la d'altres temporades, però bé...
0: Si l'il·lusió no arriba per anar a fer cou a 40 graus a Can Missa, no? Encara no han arribat en aquest nivell. Gràcies, companys, que hem d'anar tancant. Víctor Sancho, gràcies, eh?
2: Molt bé, fins demà.
0: I també, Raül, gràcies. Segurament si tornes un dilluns, eh?
3: Sí, ja t'ho faré, va.
0: Vinga, adéu, vagi bé. 1:51 minuts, darrera aturada ràpida per la publicitat i parlant de motociclisme.
4: IB3 Ràdio és Dial.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Set minutes per arribar a les dues, recta final, i mai millor dit per parlar de motociclisme, perquè el Mundial de MotoGP hi arriba a les seves vacances, un mes de vacances aproximadament tindran els pilots. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Gran Premi d'Alemanya, i una vegada més, car i creu, pel pilot de les Illes Balears, Izan Guevara, molt bé, va acabar la tercera posició, però en Joan Mir no hi ha manera, va tornar a caure. Saludam el nostre especialista, en Pedro Mas. Pedro, bon dia.
10: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tu?
10: Beníssim.
0: Passes que lo o no?
10: Ja preparant vacances, sí, fa una calorada.
0: Una calorada.
10: Insoportable, però
0: sí,
10: bueno.
0: Sí, fa molta calor.
10: Ha de fer calor ara.
0: Clar que sí, estem en l'estiu. Què t'anava a dir? Preparant les vacances, que ja tenen el pilot del Mundial, Gran Premi d'Alemanya, que ve Nizan, eh?
10: Que ve Nizan, sí. Divendres ja ho varen comentar amb en Gabi. Gabriel, amb en Gabi Forteza, la prèvia, que jo crec que si Nizan continua en la mentalitat de regularitat, pot fer el mateix que va fer en Joan Mir en MotoGP quan va guanyar el Mundial el 2020, que pràcticament no guanyava carreres, però segon, tercer, quart, qualque primer, i això fa pues, que vagi sumant punts, esperis que els teus rivals també s'equivoquen, que s'equivoquin, que també s'equivoquen, com anava a dir, i la regularitat fa pues, que amb 11 carreres que queden encara per acabar el Mundial...
0: Què farem, en Manuel González, o no?
10: Bueno, aquest cap de setmana només va poder quedar sext, per això t'he dit que a vegades has d'esperar també que els teus rivals també tinguin mal dia, o que la moto no acabi d'estar en totes les condicions que esperes pilot que estigui, i passin aquestes coses, no? Que pues, aquest puntet que va repinyar Nizan pues, fa que estigui a tan sols 51 punts, que 51 punts són dues carreres.
0: Sí.
10: És a dir, que tingui dues altres carreres dolentes en Manu González, pues ja li basta per anar repinyant i per arribar dalt de tot del podium. Jo tinc moltíssima d'esperança i moltíssima de fe.
0: Tant de bo. Tant,
10: està centradíssim. Ja va dir que cap de setmana que l'equip ha fet una feina impoluta, en les seves paraules.
0: Està en un moment molt dolç, tant el pilot com també el seu equip.
10: Exacte, sí. Estan fent una molt bona feina. Jo crec que en tranquil·litat, fora, a lo millor aquestes carreres descontrolades que hi va haver la primera temporada de Moto2 o la segona... Jo crec que aquesta temporada està molt, molt més centrat tant l'equip com ell. És veure que no és fàcil arribar i tot d'una ja fet-se en l'equip perquè t'entenguin i tu entendre'ls a ells, però jo crec que Nizan ho està aconseguint i està centradíssim, i jo crec que té moltíssimes possibilitats de poder arribar a dalt de tot de la classificació i guanyar el Mundial, que tant de bo guanyàs el Mundial i pogués fer vot l'any que ve a MotoGP des de
0: la victòria,
10: sí. Com a campió de Moto2.
0: Seria gros, tant de bo, que té 11 curses, 11 grans premis per endavant, hi ha molt de temps.
10: Són molt de punts.
0: Sí, són dues carreres, veurem si Manuel González té dos dies que no estigui massa fi, i Nizan Guevara se pot acostar una miqueta més. Dos noms propis més, Pedro, primer de tot, en Joan Mir, mare meva, no hi ha manera, pobret.
10: No, tant l'esprint com la carrera anterior en aquesta no va poder acabar cap de les dues, aquesta no va poder acabar la carrera, va fer sis voltes, ho té complicat,
0: sí.
10: Jo crec que en Joan ja s'ha de mentalitzar en l'equip de
0: l'equip. Temporada que ve, canvi d'equip i noves il·lusions, no?
10: Exacte, sí, passar per aquest equip Gresini, que hi van passar... Hi va passar en Marc Márquez, quan se'n va anar a Honda per fer el vot després cap a Ducati. Veiem que el germà en Àlex el diumenge no li va anar bé, però el dissabte sí que va acabar darrere el seu germà Marc. molt aferrat a ell, ben que dir sa moto, sa Ducati de Gresini n'hi va molt bé, cosa que no podem dir de sonda d'en Joan Mir, i jo crec que s'ha de centrar en això, evidentment, en Joan de cara, i en Márquez, pues, que va repinyant punts, i aquest cap de setmana ja està a tercer, de 8 punts d'en Jorge Martín i 4 punts només de Nou Gurà, però jo crec que en Marc té moltíssima de qualitat per poder fer estratègia aquestes 11 carreres, tornar-se a apuntar per arribar a dalt de tot del pòdium i guanyar el Mundial.
0: I també, Pedro, hem de parlar de na Paquita Ruiz, perquè, molt bé, no? Ha votat dues posicions a la classificació general i ara s'ha situat a setena del Mundial.
10: Exacte, va quedar sisena aquest cap de setmana. És vera que només queda la darrera carrera a Jerez, que és dia de 7 d'octubre, però bé, jo crec que un tot ten per una pilot com Paquita, amb els pocs recursos que té i de la manera que va en l'equip en aquest Mundial femení, jo crec que és digne de lloança i crec que si pot acabar a dins d'aquest tot ten, setena, que ara és la darrera carrera, vol dir, sumi un parell de puntets, pugui acabar sexta, quinta, jo crec que pot estar contenta i satisfeta.
0: Seria un bon èxit, no hi ha dubte. Res, Pedro, que moltes gràcies i bones vacances, i tornem a xerrar si t'assembla bé quan torni també els pilots amb el Gran Premi de Gran Bretanya, que serà el pròxim Gran Premi d'aquí un meset.
10: Exacte, a principi d'agost.
0: Així és. I doncs res, Pedro, gràcies i bones vacances. Gaudeix.
10: Vinga, igualment, una ferrada a tots.
0: Que vagi molt bé, Pedro. Pedro Mas, el nostre especialista en motociclisme, vacances per pilots del Mundial, Izan Guevara, molt bé, en un gran moment, i Joan Mir, pobre, no té la seva temporada. Segons per arribar a les dues del migdia, recordeu que en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha tancat la incorporació de Pablo Otero, un jugador jove de 25 anys que juga de tanca, firma per a les pròximes tres temporades, però el curs que ve no jugarà a Son Moll, el club mallorquí el cedirà en el Valdepeñas. En futbol sala acabem aquesta edició de dilluns d'Esportes Migdia aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre, ja ho sabeu, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu!

0: Son las 2.
1: IB3 Radio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La mobilitat en plena temporada alta suposa un dels desafiaments més importants per a l'arxipèlag, segons il·lustren els embossos diaris que pateix la xarxa viària. Les mesures dirigides a fomentar el transport públic s'incrementen, tot i que comencen amb petites proves per testejar la resposta ciutadana on l'ús del vehicle privat està molt arrelat. Fa uns dies va arrencar el pla pilot perquè els residents puguin reservar seient en una de les freqüències de la línia del TIP que va del Port de Sóller a Palma. I avui hem conegut una nova iniciativa enfocada a millorar la mobilitat laboral, concretament a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia del TIP que va en aquest municipi després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. Són dues mesures de curt abast, molt enfocades a impulsar el transport públic, que passa per un moment d'altíssima demanda a la llum de les xifres. Només la setmana passada, uns 85.000 passatgers van utilitzar els autobusos del TIP, on els usuaris denuncien problemes de saturació i molts de retards. Les línies més sol·licitades són les que connecten l'aeroport de Palma amb Camp i Cafort i les línies que uneixen Palma, amb Santa Ponça i Serenal. En uns moments vos ho expliquen tot amb detall. Avui és dilluns 13 de juliol. Margalida Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Constituïda una plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa.
2: 17 entitats ecologistes i veïnals de Mallorca han unit forces i veu contra la mesura que arrencarà dimecres vespre amb un primer enviament de fems amb vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma esgrimeix el risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a aquesta actuació.
0: L'Ajuntament de Palma crea un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència a Platja de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació.
4: L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva, com també reunions periòdiques de coordinació. L'objectiu és millorar el funcionament entre els dos cossos i la seguretat a la zona.
0: El multimilionari nord-americà James Cox Fergie Chambers roman detingut a Eivissa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia. Tot d'una, intentem recuperar aquesta connexió. Avui també parlem d'un rècord històric en el transport de mercaderies a les Balears. Olivia.
2: Sí, els ports de l'arxipèlag varen moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderia i això suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el consum més gros d'una població que creix. 7 de cada 10 eren importacions, una xifra que demostra la dependència logística que tenim de l'exterior.
0: I com dèiem, Eivissa, el multimilionari nord-americà James Cox, Fergie Chambers, roman detingut a l'illa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia.
5: Bon dia. Podem Illes Balears demana que no sigui extradit als Estats Units. La formació acusa l'administració de Donald Trump de perseguir també fora dels Estats Units les persones que donen suport a la causa palestina. De moment no s'han fet públics ni els delictes que se li atribueixen ni el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
0: Demà, cita clau per als docents interins de les Balears.
2: I és que comença el procés d'adjudicació de les places vacants per al curs 2026-2027. N'hi ha, concretament, 2.417. Són 61 més que el curs passat. La Conselleria d'Educació assegura que s'han incorporat millores tecnològiques per facilitar aquest tràmit informàtic.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des del mes d'abril. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Adverteix que la situació encara és descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a Menorca. Són Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diu, és a Sagalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. La solució amb la qual treballa Ports és l'ampliació de la zona portuària perquè fondejar en aquest espai estigui prohibit.
0: Als esports, demà Espanya juga un lloc a la final del Mundial contra França en un partit que es disputarà a Dallas. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, efectivament. Espanya afronta demà a Dallas la semifinal del Mundial contra França amb tota la plantilla disponible i el dubte de si Fabián o Pedri acompanyaran Rodri al mig del camp. Per altra banda, Arnau Puigmal es presenta il·lusionat com a nou jugador del Real Mallorca i assenyala la conversa amb Luis García com a clau per fitxar amb l'objectiu de tornar a la primera divisió. L'Illes Balears, pel futsal, tanca la incorporació de Pablo Otero fins al 2029, tot i que el jugador serà cedit la pròxima temporada al Viñalbali Valdepeñas. I el Figui Mallorca forma el pivot nord-americà Shiloh Jackson de 2,6 metres d'alçada per reforçar el joc interior de l'equip a les ordres d'Àlex Fomento.
0: Tot això quan seguim molt pendents de Los Gallardos, Almeria, on s'espera donar per controlat avui el devastador incendi que ha causat la mort del manco 13 persones i ha cremat 7.000 hectàrees.
2: Ho han dit Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla en una compareixença conjunta en la qual han agraït la col·laboració de totes les institucions en la lluita contra el foc.
0: Els incendis a la península, tema protagonista aquests dies d'intensa calor que no té fi, sembla, per ara les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, hem començat una setmana que tornarà a estar dominada per la calor, calor intensa, ja en aquestes hores. El termòmetre arriba ara als 38 graus, a punts de l'interior de Mallorca i als 34 a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Tot això amb la humitat relativa molt elevada i també amb pols en suspensió. Tenim el cel més variable, avui hem començat amb molts núvols baixos, ara ja més clarianes, però no acabant de veure el cel net a causa de la pols que arriba des del nord d'Àfrica. La pols dominarà també el cel durant aquests primers dies de la setmana. Tindrem el cel bastant enterbolit, no acabarem de veure el cel blau, amb unes temperatures que demà es mantenen similars, poden pujar un poquet les mínimes, però que dimecres encara han de pujar una mica més i podrem arribar als 42 graus. Demà ens situarem en temperatures entre els 36 i 38. Esperàvem a la mà una situació bastant tranquil·la. De moment avui encara tenim redols de maror a punts de l'est de l'arxipèlag. A partir de demà, però, marejol, mar rissada amb ones entre 20-30 centímetres. No aniran a més. A partir de demà dimarts, per tant, situació més tranquil·la a la mà, es mantindrà durant tota aquesta setmana i amb el cel mig ennigulat a primeres hores, amb molta basca, amb núvols baixos, fins i tot qualque boira, com ja ha passat avui, i a partir del cap vespre, més clarianes, però sempre amb aquest cel grogós, marcat per la presència de pols en suspensió. Les temperatures, molta tensió, perquè demà una altra vegada, com avui, s'enfilen fins als 38 graus. I a partir de dimecres ja superarem una altra vegada els 40.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, unes 85.000 persones van utilitzar la setmana passada els autobusos del TIP. El servei es troba en un moment de plena demanda i, malgrat el pla de reforç del govern, els autocars continuen els problemes de saturació i retards en algunes de les línies de més demanda. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma amb Camp Picafort i també les línies que uneixen la capital amb Santa Ponça i Serena, al Carme Moreno.
9: Aquests usuaris han explicat i Beta Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van dels 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que els fa arribar tard a la feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
10: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por culpa del bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
9: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitat d'oci com anar a la platja.
11: Realmente es para nosotros, por ejemplo, a Santa Ponsa y a un montón de gente para agafar el tip, porque ya es muy petit también el bus como para que entre tanta gente y al final, como fa tanta calor, el aire acondicionado no se sent res y es muy aficionado también estar todo a pelotonar. Por ejemplo, para anar a la playa, por ejemplo, al matí hay un montón de gente y hay gente que está de reto.
9: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari d'aquesta línia detalla com va ser el seu trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
12: Per començar hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar. Vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda de muntar maletes, per l'autopista, res, en fi.
9: La gerent del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en les darreres setmanes els autobusos del TIR realitzaren 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor. La setmana passada l'utilitzaren més de 30.000 usuaris i la 302 que enllaça Palma en Can Picafort.
13: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
9: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 autobusos. La previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei de l'aerotip entre els municipis de la Part Forana i també Palma.
0: Cada vegada més persones ho sentim, anar a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori calvianer i els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors. Marta Puyalto.
14: Sí, l'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
15: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
14: Ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe. Mauricio Carballeda és el president de l'Associació Hotelera de Palmanova Magaluf.
16: El nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
14: El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
0: Una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que si no hi ha res de nou començaran proves aquesta mateixa setmana. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnat de Sagarriga, Son Sardina o de Sindioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Son Reus.
2: També n'hi ha unes altres de caràcter ecologista, com Terra Ferida, Amics de la Terra o el GOP, que ha presentat presentat un recurs que, a més, ja s'ha admès a tràmit contra l'adjudicació del transport fet pel Consell d'Eivissa mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Mantenen que l'acord entre els dos consells per cremar la fracció de rebuig eivissenca a la planta de Sant Reus implica molèsties, renous, pudors i altres riscos per als ciutadans i ecosistemes. També evitarà que, tal com estava previst, es puguin tancar progressivament els forns més obsolets i contaminants de la incineradora que continuaran emetent partícules a l'ambient, segons ha explicat la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
17: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix ser norma i sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
2: El pla pilot, recordem-ho, s'iniciarà aquesta setmana, aquest dimecres vespre. Està previst que surti ja la primera remesa de camions des d'Eivissa. Arribaran al port de Palma de matinada. Seran, en principi, 7 transports diaris, 5 dies a la setmana, que portaran els residus directes des del port de Palma cap a la planta de Sant Reus.
0: I us ho ha avançat l'informatiu matí de Vetres Ràdio. Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies amb 17 milions i mig de tones el 2025, que suposen un 4% més que l'any anterior. El gruix dels moviments de més 12 milions corresponen a la compra de béns i productes de l'exterior.
2: Sí, aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, combustibles, materials de construcció, també hidrogen i hidrocarburs, que són essencials per als hospitals, augmenta la dependència logística de l'exterior. És un moviment que, això sí, tensa els ports de les illes en una situació pràcticament límit. Toni Ginar és el director de l'Autoritat Portuària de les Balears.
18: Que els ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement. O sigui, no podríem abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindríem capacitat per abastir-les.
2: També el professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcué, alerta que aquest fort creixement del trànsit mercantil es converteix en una comunitat molt dependent de l'exterior. I això, recorda, ens fa més vulnerables.
19: Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
2: Si destriem per tipologia de mercaderies, la majoria, que són més de 15 milions de tones, són béns de consum diari. La resta, 2 milions, corresponen a granels líquids, com gasoil o la benzina, que arriba de la península, i sòlids, com el ciment. Les importacions d'aliments i productes que compram cada dia, com a llet, fruites, verdures, roba, elements de la construcció, arriben via marítima als supermercats i botigues en camions.
0: La davallada de les reserves hídriques a Menorca ha centrat la reunió d'avui entre el govern i el conseller insular. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable, mentrestant preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer seguiment de la situació, Axel.
6: Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern Balear i Consell Insular s'han reunit per valorar la situació que qualifiquen de preocupant. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
20: A pesar de que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
6: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
21: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
6: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
0: Mentrestant, continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. Les concentracions que ja varen tenir lloc divendres, avui s'han afegit als ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i Eivissa.
14: Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades. Una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
0: Sobre el terreny, millora la situació de l'incendi de Los Gallardos. El foc ha baixat a una situació operativa zero i avui podria quedar controlat. És el principal titular de la compareixença conjunta des de les zones afectades del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
2: El darrer balanç d'aquesta tragèdia és de 13 morts. Hi ha més de 23 persones no localitzades i 7.000 hectàrees calcinades. El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi en recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques de l'Estat a articular un gran acord contra l'emergència climàtica. Escoltem primer Moreno Bonilla, després Pedro Sánchez.
3: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
4: La emergencia climática mata. Lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
2: Tant Sánchez com Moreno han coincidit que aquest estiu serà complex pel que fa a incendis.
0: En paral·lel, la situació per risc d'incendi forestal a les Balears dona un respir petit, tot i que la precaució encara és màxima. De fet, Menorca continua en el nivell màxim d'alerta. Només es Castell i Alaior han passat de nivell 4 a nivell 2.
14: A Mallorca la situació també és encara delicada, sobretot en nombrosos municipis de la Serra, el Reguer, el Pla i part del Llevant. Totes aquestes zones continuen en alerta màxima. Finalment, a Eivissa i Formentera sí que ha millorat de manera significativa. De fet, no hi ha cap municipi en risc màxim. Per demà, la situació encara millora més. A Menorca ja desapareix per complet el color vermell de risc màxim. A Mallorca també hi ha una lleugera millora amb més municipis que baixen a risc 2, especialment al nord-est i al Llevant i al migjorn. Finalment, les Pitiuses continuaran com avui.
0: I en aquest context, Comissions Obreres reclama més protecció davant la calor en determinats sectors com els de la construcció. Una de les mesures que proposa és avançar la jornada contínua al mes de juny per evitar cops de calor.
2: També la reducció de jornada en els mesos de més calor ho ha reclamat el secretari general de Comissions de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, al programa El Dia.
22: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos.
0: Tot això quan 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat avui el Ministeri de Treball. De les 5 víctimes mortals a l'arxipèlag, 3 varen patir els

0: dies al calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari, que començarà demà, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
1: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una plaça determinada. El conseller s'ha reunit avui amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i funció directiva.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Chico, al lío, pide un crédito.
4: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
3: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
5: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat avui a l'Hospital Universitari Son Espases, la Sala Blanca, on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des de l'octubre del 23, on ja s'han tractat 42 pacients, amb una supervivència del 95%.
7: Antònia Sampol, cap del Servei d'Hematologia de Son Espases, ha subratllat que aquesta passa no només permetrà tractar més pacients, sinó que també millorarà la seva esperança de vida, ja que podran accedir als tractaments en una etapa molt més primerenca.
8: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
7: Una innovación que los pacientes han rebut amb molta alegría es el cas de José Antonio.
9: Lo más importante es eso, es que estás todo aquí. Asomas a la vista de la habitación, de la pequeña habitación que tienes, ves fuera y dices, es que estoy en casa. Y esa sensación no es pagada.
7: Per tant, una passa endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca, diuen, un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
6: L'Audiència Provincial de Madrid decideix avui si envia a judici amb un jurat popular la dona del president del govern estatal, Begoña Gómez. Es tracta d'una resolució del jutge Juan Carlos Peinado que l'investiga per 4 presumptes delictes, juntament amb la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
7: 5 magistrats deliberen sobre aquesta qüestió i sobre un recurs presentat per l'acusació popular contra la decisió del jutge de sobreseure el delicte d'intrusisme. No es preveu que la seva decisió en tot cas es pugui conèixer avui, ja que els magistrats abans han de redactar-la en una interlocutòria.
6: Mentrestant, el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva. Avui ha començat la ronda d'interrogatoris amb la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre Ábalos i amb qui Díez suposadament hauria gestionat el suposat pagament per part del PSOE dels seus honoraris.
7: José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa, ni del seu client ni del Partit Socialista, motiu pel qual, finalment, hauria renunciat a seguir-lo.
6: Continuament

0: Està la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi Rajoy, qui va escriure en un article d'opinió que l'equip gal juga sense francesos.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat que des de Brussel·les que encobreixen sentiments de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
2: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
1: Des de França, el ministre francès exterior també ha carregat contra Rajoy.
3: La France n'a pas de couleur de peau.
1: Tota Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o d'una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP marca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Acaba d'extingir l'incendi que es va declarar i hora baixa a la planta de màquina solar a Llucmajor. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. El foc es va originar en un munt de fems amb materials plàstics i voluminosos que han complicat les feines d'extinció. Els bombers creuen que l'origen de l'incendi hauria estat accidental.
1: L'Ajuntament de Palma crea un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència a la platja de Palma.
2: L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva, com també reunions periòdiques de coordinació. L'objectiu és millorar el funcionament entre els dos cossos i la seguretat a la zona.
1: I a Pollença tornen a tenir aigua en normalitat durant el dia d'avui, després dels talls de les darreres hores pel trencament d'una canonada.
2: Ahir vespre, Abacuà va arreglar la canonada variada de la dessalinitzadora d'Alcúdia i durant tota la nit s'ha pogut omplir el dipòsit de Can Puig, cosa que permet restablir progressivament el servei a tot el municipi.
1: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem retencions habituals en la principal ascensió de Palma. Trobareu retencions a carretera d'Andratx, sentit Palma, des de Portal fins a Gènova. També a Sabia Cintura trobant tràfic que comença des de Serrapinya fins a Sant Fusteret. Per altra banda, trobareu retencions a la carretera de Llucmajor, des del Molinar fins a Campastilla. A lo que serà resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència i us atoparan molt bon dia.
1: Gràcies, José Margasifre, el control tècnic. Fem una durada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podem, en titulars, ha quedat extingit l'incendi que es va declarar i hora baixa a la planta de màquina solar Llucmajor. El foc es va originar en un fum de fems amb materials plàstics i voluminosos que han complicat les feines d'extinció. Els bombers creuen que l'origen de l'incendi hauria estat accidental.
2: Una dotació dels bombers de Mallorca del Pardinc ha estat durant tota la nit vigilant que les flames no revifassin i a primera hora s'han incorporat a les feines dues dotacions del parc de Llucmajor que l'han acabat d'extingir. Per apagar les flames ha estat necessari disposar de l'ajuda de la maquinària pesant de la planta que ha hagut d'anar removent la muntanya de residus per aconseguir que l'aigua penetrés a l'interior. Tolomut és el sergent dels bombers de Mallorca a la zona del migjorn.
5: Eren munts bastant importants de material, on també hi ha bosses, hi ha plàstics, hi ha diferents materials, on cremen i tenim dificultat d'extinció perquè l'aigua costa que vagi penetrant dins aquests munts. A hora d'ara ja està extingit.
2: Es creu que l'origen del foc hauria estat accidental, mentrestant, i el manco durant el dia d'avui la planta de tratament de residus romandrà tancada.
1: També hi vespre es va produir un altre incendi en una sisena planta d'una apartotel de Magaluf. L'origen va ser al soterrani i en una sala amb eines pel manteniment de l'edifici i no s'han hagut de lamentar cap víctima.
2: Avui hem vist com s'emportaven estris cremats i com hi anaven tècnics electricistes. El foc es va iniciar passades les 9 del vespre i això va obligar a desallotjar l'edifici de manera preventiva. Poc després de la mitjanit, els clients varen poder tornar a les seves habitacions.
1: A tot això, avui fa un mes del tràgic incendi també a Magaluf, en què van morir dues persones. 30 dies després, molts dels veïnats encara no han pogut tornar a casa seva. Molts continuen encara pendents de les reparacions.
2: Pocs minuts abans de les 5 de la matinada de l'11 de juny es declarava un incendi en un edifici residencial del carrer Martín Ros García de Magaluf. El foc s'iniciava a la tercera planta d'un immoble de 9 plantes. Les flames s'estengueren ràpidament i una desena i una densa columna de fum pujar per les escales. Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fum. Escolta'm el batle Juan Antonio Mengual, el president de la comunitat, Shane Levy, i un propietari, Eduardo Sánchez.
6: els que ho han demanat els hi han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit, han dit que responíem tant en quant ells ho necessitàssim, i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
7: Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
8: Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Hay que darle las gracias al ayuntamiento, porque eso es un dinero que se gasta en nosotros. Pero ahora el tema es nuestro administrador, nuestro arquitecto y nuestro seguro general de la finca. Pues no han hecho su trabajo. Esto se arregla en 2 semanas y llevamos 1 mes y 2 días. Y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
6: Confiem que els veïnats de les columnes on ja no van tenir incendi se puguin tornar a instal·lar dins les pròximes 2 setmanes.
1: D'altra banda, un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit.
2: La víctima ha estat atesa en un primer moment al centre de salut, des d'on l'han derivat a l'Hospital de Sant Espases en un helicòpter medicalitzat. S'ha activat el codi de traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés. Finalment, les ferides han estat més lleus del que es pensava en un principi i ja ha rebut l'alta.
1: També en successos, la policia local de Palma denuncia botellots i festes il·legals a la platja de Can Pere Antoni durant aquest cap de setmana.
2: Els agents formularen denúncies contra diverses persones per consum d'alcohol a la via pública, molèsties per renou, tinença de drogues i altres infraccions. L'operatiu es desplegà per prevenir botellots i festes que alteraven la convivència dels veïnats.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:37, l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Cort ha firmat avui un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, a Procet, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
2: Segons ha explicat el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva i també la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar resultats.
9: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
2: A partir d'ara, els establiments de la platja de Palma que tinguin servei de vigilància privada es poden adherir en aquest acord.
1: Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnats de Sallot Llavor per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment de l'ordenança municipal i manté que Palma, qui la fa, la paga.
9: Jo crec que no podem reduir el debat en si s'ha de sancionar o no s'ha de sancionar una associació perquè és una associació de veïnats. I jo crec que estem està en complir o no complir la norma.
1: Mentrestant, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim de Palma, per tornar a ser un referent de l'oci i la restauració de l'illa. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses, per això demanen un impuls conjunt de les administracions.
2: Després de la pandèmia de prop de 4 anys d'obres, els propietaris dels negocis asseguren que és un bon moment en què grans marques aposten per la zona en l'obertura del fill de l'antic Titos i el social previstes pel 16 i el 20 de juliol. Tot i això, l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim continua reclamant més aparcaments, però també esdeveniments culturals que treguin de nou els residents. La plataforma del Passeig Marítim demana fer un front comú entre associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció de la zona, molt valorada pels clients.
1: I més per Palma, torna a criticar el govern per la reforma inclosa a la llei Òmnibus. Els ecosobiranistes asseguren que la norma permet que les empreses i els fons voltor comprin l'habitatge protegit i deixen manco opcions als ciutadans. Per això demanen que s'elimini la mesura.
2: Més per Palma afirma que aquest punt de la llei Òmnibus rompe el pacte amb les promotores per fer habitatge més barat per als residents, un mercat que en els darrers 5 anys ha incrementat els preus més d'un 60%. Neus Trullol n'és la portaveu.
10: Encara que ells no ho vulguin reconèixer, estem parlant d'un pelotazo urbanístic, ja que l'administració pública posa unes condicions en els promotors immobiliaris i unes d'elles és fer habitatge protegit amb un percentatge determinat, però després aquest habitatge protegit, que és l'habitatge més barat, és el que està en el preu més baix, passa també a la propietat d'altres empreses que també especulen en l'habitatge.
2: Trullol també ha lamentat que l'Ajuntament de Palma hagi multat els veïnats de la Llotja que van penjar cartells contra el renou al barri a partir d'una ordenança cívica i que no faci res, diuen, contra els negocis.
1: Mentrestant, a Pollença, si no es produeix cap incidència al llarg del dia d'avui, totes les zones afectades tornaran a tenir aigua en normalitat després dels talls de les darreres hores pel trencament d'una canonada.
2: Ahir vespre, Evacuar va arreglar la canonada variada de la desalinizadora d'Alcúdia i durant tota la nit s'ha pogut omplir el dipòsit de Campuig, cosa que permet restablir progressivament el servei a tot el municipi. No obstant això, el Batle ha demanat una reunió amb el conseller del Cicle de l'Aigua perquè assegura que els problemes amb aquesta canonada són recurrents. Recordem que la incidència es va produir al camí del Puig i que va obligar el consistori a tallar l'aigua a 10 zones del municipi i a baixar la pressió al port de Pollença.
1: 2:41 per la mare de la Serra de Tramuntana, que fa una passa més cap al futur sense perdre l'essència. Un nou mapa digital converteix els seus camins en una experiència més accessible, segura i respectuosa amb l'entorn.
2: Aquestes georutes permeten explorar els camins i el patrimoni, endinsar-se per la geografia, la història i l'art, i impulsen un mode de turisme més sostenible. Amb anterioritat, es pot dissenyar l'itinerari a gaudir-lo des de casa. Lluís Belcaneres és el gerent del Consorci de la Serra de Tramuntana.
11: Molta gent mos diu que massifiquem perquè posant rutes. El que hem de dir és on pot anar la gent. I la gent ha de gaudir del medi, perquè això és un dret constitucional. El que passa és que necessites que li diguis on pot anar. Si va canalitzat per canals oficials i com aquests que hi ha de les georutes, fantàstic.
2: Es tracta d'un projecte del Consell de Mallorca que ha invertit gairebé 400.000 euros amb la col·laboració de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències i el consistori Serra de Tramuntana. Tot està digitalitzat i a l'abast de qui vulgui sortir a peu o amb bicicleta. Pau Morell és tècnic de Risbal.
12: Ho tindrem tant en format en paper, un bloc multidioma, com també en digital. Tenim una web on se'n pot consultar totes les rutes i pot descarregar informació. També tenim una sèrie de vídeos a YouTube, un per cada ruta, òbviament, on s'expliquen un poc les característiques i què trobarà l'usuari quan vagi en aquesta ruta.
2: Una ordenació de les rutes, pensant amb els residents de cada indret i també per als turistes. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
13: Promocionar un turisme totalment responsable i molt respectuós, no només amb allò que som, sinó amb aquesta terra que mos acull, que l'hem heretat amb unes condicions i que la volem deixar, diguem, en els nostres fills i en els nostres nets un poc millor de lo que l'hem trobada.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Darrers 2 minuts d'aquest espai de notícies per la mare de Santa Margalida, que ha escollit els personatges i dimonis que participaran en les carrosses de la processó de la Beata del primer diumenge del mes de setembre.
2: Són 150 personatges en total i centenars les persones que s'han inscrit per provar sort i participar en la festa. Cristina Clatera serà la Beata, però no ha pogut ser al poble el dia de l'elecció i la seva amiga, Laura Ferrer, li ha fet de portaveu. L'acompanyarà Joan Seguí com a sant. Els escolta.
14: Ha tret un amigo, sí, però ella fa molt d'any que se vesteix. Inclús jo duia la foto de quan mos vestíem de petites i li fa molta il·lusió.
15: Me fa alegria a pujar damunt la carrossa i m'ho pan molt bé amb els meus amics.
1: D'altra banda, Sensei es va posar ahir el punt i final a les festes de Sant Cristòfol de Vinyal i a toc de claxon amb la tradicional beneïda d'automòbils.
2: Una cita que ha plegat centenars de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre varen passar per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors, a qui demanen protecció. Una tradició relada que explica Victòria Fiol, delegada de Batllia de Vinyal, i que ningú es vol perdre.
16: Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinari.
17: Venim a venir sa moto, perquè hi ha sort.
18: Fa molt d'any que te feim. Són unes de les que tenen més tradició.
19: Pues que nos bendizca el camión y que nos dé trabajo y sin ninguna avería.
20: Yo vengo del pueblo de San Juan y sí, yo es la primera vez que participo.
21: Como un pare no tengui ningún accidente.
2: El gegant de Sant Cristòfol va donar la benvinguda a tots els conductors i conductores. És l'únic gegant que representa aquest sant a tot Espanya.
1: Amb les festes de Sant Cristòfol de Vinyal i arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de
0: nou. Ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial, que es disputa demà.
2: Així és, perquè ja només falten poc més de 24 hores perquè Espanya jugui el pas a la final del Mundial contra França. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabià. Caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. El jugador d'Espanya, Nico Williams, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha assegurat que no tenen res a envejar a la selecció francesa.
3: Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tienen grandes jugadores que te marcan la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros, no tenemos nada que envidiarles.
2: Un Nico Williams que ha remarcat la importància de guanyar un nou Mundial.
3: A la altura de muy pocos está ganar un Mundial, creo que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, entonces ya sea siendo protagonista como no siéndolo, creo que los 26 que estamos aquí somos protagonistas de esto. Al final todo el mundo genera buen ambiente para que el grupo o los titulares en sí puedan pues tener ese buen feeling de partido, estar todos unidos, porque creo que es importante.
2: Mentre la selecció francesa va arribar a Dallas, procedent de Boston, pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla per al partit de demà.
0: El jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Real Mallorca.
2: I avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista, que va aterrar a l'illa dissabte passat, assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
4: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
2: Puigmal explica que la conversa amb Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a la primera divisió.
4: Como toda la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
2: També és conscient de la dificultat de jugar a la segona divisió.
4: Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy muy competidos, muy muy muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
2: I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Real Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador fins ara al filial blanquiblau tanca així una etapa breu al Dani Harke i afronta un nou repte on estarà a prop de la dinàmica del primer equip, però tot fa pensar que arriba per reforçar el filial mallorquinista. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells.
0: El Palma Futsal, mentrestant, tanca la incorporació de Pablo Otero, cedit a Valdepeñas la pròxima temporada.
2: L'Illes Balears Palma Futsal, que continua d'aquesta manera planificant el futur de la plantilla, i ha tancat aquesta incorporació, la de Pablo Otero, un fitxatge pensat com una aposta a mig i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'Ale tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins al juny de 2029. Malgrat el vincle a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Viñalbal i Valdepeñas, equip amb el qual jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal.
0: En motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya.
2: Podríem dir cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana en aquest Gran Premi d'Alemanya. A Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que a MotoGP, Joan Mir se'n va de 8. El de Saint-Jotoria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició, després s'han de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retear distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
1: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
2: I com han comentat, pitjor sort per a Joan Mir a MotoGP. El de Palma sortia des de la 13a plaça i va veure's obligat a abandonar a la 8a volta. La victòria va ser per Marc Márquez. I el Mundial Femení, bon cap de setmana per a Paquita Ruiz. La pilota mallorquina va ser sisena a la segona cursa i gràcies a aquest resultat escala dues posicions més a la general, on ara ocupa la 7a plaça. L'escoltam.
5: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la 9a i avui hem sortit de la 9a posició, hem quedat 6a, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup que el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
0: Parlem ara de piragüisme.
2: La pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de Piragüisme d'Sprint, disputada a Montreal, juntament amb la seva companya Victoria Jarchevska, que ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar amb la plata. Avui el programa Esports 3 ha admès que varen fer una bona regata i miren cap al Mundial. És Àngels Moreno.
6: La veritat és que varen fer molt bona regata, ens varen sentir super competents en aquest sentit. Uh-huh. Varen aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
0: I en bàsquet, el Fibue Mallorca ferma el pivot Xilo Jackson.
2: Així és, i d'aquesta manera el Fibue Mallorca continua donant forma a la seva plantilla amb aquesta nova incorporació. Es tracta de Xilo Jackson, pivot de 2'06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que cercarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria.
0: Gràcies, Juanga. Després dels esports arriba la cultura, ja ho sabeu. Fem primer una petita pausa.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: Mos deim coses, quin xubec o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més coneguts com a stickers. Es tracta d'uns dissenys fets per artistes locals que utilitzen frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea, no és per i cas, és captar sobretot el públic jove.
1: Així es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
2: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
1: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
2: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
1: Aquelles persones que vulguin els adhesius al seu dispositiu i encara no els hagi arribat per missatge es poden descarregar a través de les xarxes socials, de la Conselleria i de l'IEP.
0: Avui és inevitable sentir aquest tema mític de la banda sonora de John Williams, la mítica Jurassic Park, i és que avui hem sabut que ha mort el protagonista d'aquest film, l'actor Sam Neill, tenia 78 anys, Laura Marcos.
3: L'intèrpret nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caça de l'octubre roig, El piano o, més recent, la sèrie Peaky Blinders.
0: I ara és el moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural.

0: Aquest mes de juliol arriba ben ple de música i de festa.
1: Endimoniat arriba, ja sona de fons Tamayo Peña, perquè la setmana de concerts comença ben prest amb ell. Serà dimarts, demà, a la plaça de l'Església de Santa Margalida, a partir de les 9:30. Les Ravel·les, ja ho sabeu, són el seu hàbitat natural. La setmana passada era Muro, aquesta a Santa Margalida. Ja tot sol me faig la festa quan me peguen una rampa. A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Peña va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, dimecres, com cada dimecres, teniu Nits de Flamenc al Teatre Sants de Palma. I encara dimecres... Y además, solo intento... Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a les llistes d'èxits. Idò, arribes Grammy. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres, com Nada d'esto fue un error.

0: Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 13 de juliol. En plena temporada alta, els autobusos del TIP continuen patint els problemes de saturació i retards en algunes de les línies de més demanda. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponça i Serenal. Afirmen que aquestes tres línies, a vegades, els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que oscil·len dels 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina.
2: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega no llega, hasta 20 minutos.
0: Precisament per millorar la mobilitat laboral, el govern ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
1: Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP que connecta Palma a Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
3: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
0: Els titulars de la jornada passen també per la constitució d'una plataforma contra el trasllat de residus des d'Eivissa.
1: 17 entitats ecologistes i veïnats de Mallorca han unit forces i veu contra la mesura que començarà dimecres vespre amb un primer enviament de FEMS en vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta del risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a aquesta actuació. És Aina Lleuger, portaveu del GOP.
4: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des del mes d'abril.
1: Adverteix que la situació encara se'n descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a l'illa. Fornells, Vinibeca, Sonsaura i el pitjor de tots, Segalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. La solució amb la qual treballa Ports és l'ampliació de la zona portuària perquè fondejar en aquesta zona estigui prohibit.
0: Demà, cita clau per als 200 interins de les Balears.
1: Demà, dimarts, comença el procés d'adjudicació de les places vacants per al curs 2026-2027. N'hi ha 2.407, que són 61 més que el curs passat. La Conselleria d'Educació diu que s'han incorporat millores tecnològiques per facilitar el tràmit informàtic.
0: Ja han estat identificats 6 dels morts en l'incendi d'Almeria.
1: Són un espanyol i 5 estrangers, un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Sobre el terreny, l'incendi ha baixat a una situació operativa zero i avui podria quedar controlat.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1188. Heu de saber que tal dia com avui va néixer Margaret Murray, l'antropòloga que va dur la ciència a la investigació de la cultura talèutica.

0: Bon dia, sí, l'antropòloga, arqueòloga, egiptòloga i professora Margaret Murray va néixer, tal dia com avui, dia 13 de juliol de l'any 1863, a Calcuta, a la Índia, quan era una colònia britànica. Va ser l'any 1923, quan tenia 60 anys, que va visitar Menorca en un viatge relacionat amb les seves excavacions a Malta. Entre 1922 i 1937 investigà les restes megalítiques de Menorca, en concret de la torre de Tramuntana, de Trapucó i de Biniatap, en una recerca encarregada pel Museu d'Enologia de la Universitat de Cambridge. Per cert, que Trapucó és un dels poblats talaiòtics més grossos de Menorca i significa monument commemoratiu. Per la seva banda, també hi ha Biniatap, que és una zona rural i camí del terme del castell, que deriva de l'aglutinació Bini, que ja sabeu que significa fill de, i el nom àrab Hatab, fent referència a la família o llinatge que habitava aquella antiga alqueria. Per tant, voldria dir venedor de llenya, fill dels venedors de llenya. Però tornem a la nostra protagonista. Margaret Murray va estar a Menorca uns mesos, a l'estiu de 1930 i també de l'any 1931, ajudada pel notari menorquí Joan Flaquer i Fàbregas i també pel farmacèutic Gabriel Martí Bella. L'arqueòloga va ser la primera persona que a la dècada de 1930 va aplicar la metodologia científica en unes excavacions arqueològiques a l'illa de Menorca. Els materials recollits s'estudiaren posteriorment a Londres i el resultat d'aquestes excavacions i estudis es va plasmar en tres llibres editats per la Universitat de Cambridge, patrocinadora d'aquestes importants investigacions. Es diu Cambridge Excavations in Menorca i Margaret Murray tornaria a visitar Menorca. Ho faria el 1934 per conèixer en aquest cas l'illa de Llatzeret. I després, una vegada jubilada, el 1949 va tornar a visitar Menorca. Margaret Murray va morir en la terra el 1963, quan tenia 100 anys. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Estau ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja sabeu que som aquí a IB3 Ràdio. Aquest programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat d'aquest dia. Avui som dilluns, som dia 13 de juliol i tenim totes les lletres. I avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver. Bon dia més, com estem, Celestí Oliver? Bon dia.
2: Bon dia,
0: bon dia, Maria Pons, com anem?
3: Molt bon
0: ben
3: dia.
0: Ben tornats, s'heu passat bon cap de setmana.
2: Sí, sí, sí.
0: M'agrada.
3: No mos queixam, la veritat.
0: Sí, no, na Maria millor que en Celestí i jo,
2: sí,
0: això segur.
2: Això segur.
3: Perquè... Sí, però després de tornada també ha estat més dura.
0: Això també te crec.
2: No diré món.
3: Se pot dir, Formentera, ah, o com jo quedaria per sempre sí, atrapada en els temps.
2: Meravellós.
3: Però no,
0: no
3: se pot.
0: Però bé, home, quan ha estat una balea nostra, sí, i molta gent...
3: Pensava que n'hi hauria més, sí, la veritat, mem, n'hi havia, però clar, pentura acostumada a la gent que hi ha aquí, m'ha pareixer que era manco, no ho sé. També si ella és més petita també, i està més limitat, però vaja.
0: Molt bé, doncs, Formentera, que ha estat na Maria que cap de setmana, i avui tornem a tenir un programa de Tèntol ben ple de coses. Celestí, tu vol comentar qualque cosa del teu cap de setmana?
2: No, ha estat un cap de setmana ben redó.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí,
0: ah,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Què vol dir un cap de setmana redó?
2: Ha estat, bé, clar, a casa no. Però he quedat
0: exacte,
2: aquí a Mallorca,
0: no,
2: no he partit de fora.
0: No t'he cobrat amunt.
2: No, no, no, però ha estat ben redó, sí, de dinars, sí.
3: Ai, en Celestí.
2: D'estar a camins,
0: estar remuat,
2: de tornar a dinar. M'he remuat, no.
0: No.
2: Me vaig remuar les cames ahir, sí.
0: Molt bé.
2: Ahir vaig acabar per Sillot i me vaig remuar un poc les cames. Però no vaig arribar a nedar.
0: No?
2: No.
0: No, i mira que...
2: No, perquè frisava, perquè anava un dinar. Sí.
0: I d'avós.
2: I vaig topar molta gent i, clar, me vaig entretenir.
3: Saps quina és?
2: Parlant demà, sí.
0: I és el que té. Molt bé.
2: Però
0: bé,
2: ja va anar bé, eh? Ja va anar bé, eh? Les quatre gotes per les cames, sí.
0: Més coses que tenim, va. Repassem els continguts del programa d'avui, Maria.
3: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem que el poble de Sa Pobla, a Crestats concretament, acollirà una nova edició del Crestats Poètic, que serà aquest dimecres 15 de juliol a les 10. Crestats, com dèiem, esclar. Camí.

0: Una balada dedicada a la poesia i a la paraula, amb la participació de diferents veus i propostes artístiques, una cita cultural consolidada dins l'estiu pobler que convida a gaudir de la creació poètica en un espai únic com els crestats.
1: Molt bé, doncs també molta poesia aquests dies, la qual són dies de cultura també, encara que faci calor i que passi moltes coses a les illes. Hi ha molta música, molta poesia, molt de festivals. Després en parlarem també amb el nostre següent convidat, tot i que ell no és a Balears, ell és a Madrid, però a un festival de música ha estat aquest cap de setmana i l'ha inspirat per parlar d'això.
2: Un dels grups de la meva vida són els britànics Pulp, un grup que té al front un dels millors frontmans de la història, penso jo, Jarvis Cocker. Vaig tenir la gran sort d'escoltar-los just aquest cap de setmana. Però bé, el Lector Gros és una secció de llibres, no de música. Llavors, per què estic parlant d'ells? Doncs perquè l'editorial Sexto Piso acaba de publicar una mena de memòries de la història del grup per part d'un dels seus components, el guitarrista Mark Webber, i és una ocasió fantàstica per parlar-ne una mica. Així que pop, bon pop, d'aquí una estona a l'Lector Gros.

0: sí, qui ha vist el pulp o palp, no sé què de vosaltres que li deia, jo he dit sempre pulp.
1: Palp.
0: Tu dius
1: sí, palp. Bé, pulp, no sé, palp.
2: Sí, nosaltres llegim pulp, que és també el que deia jo, però realment s'ha de pronunciar palp. Sí.
1: Palp.
0: Ha estat en Nadal suau, en Josep Maria Nadal suau, que ha estat al Mad Cool Madrid, també ha passat calor, però a veure bona música, perquè hi havia un grupasso, els mos han dit, aquest cap de setmana, a Celestí.
1: Sí, de fet, clar, eren tres jornades, i a la darrera coincidien David Byrne, Pulp, aquí sentim, i en Nick Cave.
0: I Nick Cave, també, entre els altres.
1: Entre d'altres, evidentment, però grans, tres grans noms.
0: Grans caps de cartell. Efectivament, doncs després parlarem d'aquest festival de música i també de la literatura que es fa al voltant de la música, que també és molta i ben diversa, com aquest llibre que parla d'aquesta banda, dels Pulp, que diu Jo estoy con Pulp i tu, de Mark Webber. Llavors us ho comentarà avui des de Madrid també en Nadal suau, però Celestí, també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, perquè avui la dedicarem al producte ecològic de l'any 2026, que és elaborat aquí a Mallorca amb ametlla ecològica i amb herbes mediterrànies.
3: Tot... Herbes dolces.
1: Això bé, dolces, no. Aromàtiques.
0: No són dolces, aquestes.
1: No, aquestes no. Però bé, tot ecolocal, com
0: això
1: diuen.
0: Això sí.
1: Sí, perquè aquest premi el tria cada any el jurat dins el marc de la Diada d'Agricultura Ecològica, que s'ha fet aquest cap de setmana, reconvertida en fira nocturna a Porreres, a partir de l'estat de l'Hora Baixa. No, jo no hi vaig arribar a anar.
0: No.
1: Vaig tenir agenda molt atapeïda i no hi vaig poder anar. Però bé, tenc informació i fonts de primera mà que hi varen a ser. I enguany aquest premi en el producte ecològic de l'any ha estat per Redonat Mediterrani, que és un formatge fora sa formatge, perquè...
0: Un formatge vegà, se diu, no?
1: Exacte, tot fet 100% en producte vegetal, no d'origen animal, i és un producte de la marca Bon Bessó que avui coneixerem.

0: I de si de mal l'està fet aquest formatge vegà, que ha estat el millor producte ecològic de l'any d'enguany, i així ho han decidit els productors ecològic de les nostres illes. Així que llavors parlarem, però també tenim més temes, Celestín.
1: Sí, perquè a partir de la tercera hora, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui passa per Tèntol, Bartomeu Castell, que ha fet un estudi exhaustiu sobre Erguer, el pare de Tintín.

0: Evolución del siglo XX a través del còmic d'Erguer. Aquesta és la nova obra de Bartomeu Castell, que és un assaig imprescindible tant pels lectors de Tintín com pels aficionats a la lectura, mans del còmic europeu, interessats en la història contemporània, perquè explica l'evolució dels fets històrics del segle XX a través de les pàgines de les aventures icòniques de Tintín.
1: De Tintín, sí, molt interessant. Aquesta recerca que ha fet en Tomeu, que deu ser de les més exhaustives, perquè gairebé 800 pàgines ocupen aquest llibre. Erguer se titula, que és el títol, i d'aquest autor, d'aquest comicaire, i déu-n'hi-do la feinada que hi ha aquí darrere, en Tomeu, que fa anys i anys que estudia això i fins i tot té una tesi doctoral sobre el pare de Tintín i tota aquesta història que hi ha al darrere. Així que després vindrà als Estudis i Vetre de la Ràdio, parlarem amb ell, però avui també vendrà el nostre historiador Jaume Bernat Adrobé, que dedica cada setmana la seva secció a turistes de Morro Fi. Avui, una nova viatgera, aquesta.
2: Hola, viatgers, com estàu? Que heu sentit xerrar mai de la Lady Shepard? Per el nom d'una superheroïna, però en realitat es tracta del pseudònim d'una escritora que va recalar les Illes Balears en els anys 30 per trobar una casa per comprar i per viure. Se'n va anar fins a Menorca, a on va tastar la cota de llagosta, i Ervissa va fer un itinerari per la necròpolis d'Espui dels Molins. Però no acabava d'estar satisfeta ella, i se'n va anar fins a Cabrera i va poder nedar a la famosa Cova Blava. Finalment va trobar la caseta que cercava a Fornalutx, un poble on ràpidament es va fer molt popular entre els veïnats perquè donava feina. Però ja sabeu com som els mallorquins, mos agrada posar mal noms, i ben aviat tothom la va conèixer com la senyora Rica. Què vos pareix? I doncs, si voleu sobretot d'aquesta Lady Shepard, la senyora Rica de Fornalutx, escoltau avui Turistes de Morro Fi.

0: sí, avui la Lady que fa rellotge la coneixien com la senyora rica, això dels magnons sempre mos ha anat molt bé. Amb en Jaume Bernat Adrobet, 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Sí, com sempre ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram de Tento, @TentoLiB3. També tenim Facebook.
3: O bé el correu electrònic.
1: O sorpresa,
3: que no és altre que Tento@IV3Ràdio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa, que serà el menú que vos hem avui cuinat. Però abans de continuar, hem de conèixer qui du les vies de so d'aquest programa. I avui un home que també li agrada molt cuinar, de fet. Pla, primer, entrant, principal, postres, tot, tot, tot, li agrada tot. Avui, a les
1: un
0: vies de so...
1: també.
3: Sí, herbes dolces.
4: Herbes dolces.
1: Exacte. Antoni li repeteix. Li repeteix cada
0: dia. L'acompanya. Sí. Avui, en Lluís Fortesa, amb nosaltres aquí, al control tècnic. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:23 i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: jugarem avui, Celestí.
1: I doncs sí, començam la setmana de la Batussa de Tèntol i el poble amb el qual començam aquesta setmana i continuam la Batussa és... Sant Eugeni.

Som amb el poble Sant Eugeni. Sant Eugeni, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca, també. Un municipi que limita Llevant amb Sencelles, a migjorn amb el Gaida, Llebeig amb Palma, a Ponent amb Santa Maria i a Tramuntana amb Consell. El nom de Sant Eugeni prové de l'alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval. Però durant l'època islàmica, aquesta alqueria era coneguda com Benibari. L'any 1250 es documenta amb el nom complet del senyor Bernat de Sant Eugeni de Berga, mentre que 1268 ja apareix com l'alqueria de Sant Eugeni.

0: quant d'habitants de Sant Eugeni? De aproximadament 2.000 habitants, repartits en tres pobles. Sant Eugeni, que és el més gros i el més poblat, però llavors té un parell de llogarets molt petitons. Per exemple, les Alqueries, que té 137 habitants, les Olleries, que té 129 habitants, i les Coves, que en té 46 aproximadament, en van enrere. Però aquests tres llogarets són d'alt valor patrimonial i van ser declarats BIC l'any 2009 per part del Consell de Mallorca. Les finques més grosses del municipi de Sant Eugeni són Sontano, la Cova de la Figuera, la Torre, Sant Matxina, Sant Mascaró i també Sant Mateu. Sant Eugeni és un municipi sobretot rural, on el paisatge és de vinya, cada vegada també té més presència dins fora vila. I ja sabeu que el gentilici és taujans i taujanes, els que viuen a Sant Eugeni. I avui, quins refranys han trobat en Sant Eugeni? Començaré jo, Celestí, aquesta fàcil, a Sant Eugeni, taujans.
1: Ah, clar. Així és. Idò, jo te'n diré un altre. L'ermità de Sant Eugeni és un vell cap d'esquirol. Per poder-ne fer ballades, s'ha comprat un fobiol.
0: Mira,
1: què et pareix?
0: S'invita a Sant Eugeni. Fantàstic. Dit i fet, idò. Avui jugarem amb el poble de Sant Eugeni. Tenta.

Ara sí, continuem, i avui també tenim pregunta, una pregunta ja molt participativa, perquè vosaltres, els oients, també participeu. De què programa? Diu així. Aquest estiu vos demanant pels pares gentilicis. Els pares gentilicis són aquestes paraulotes, aquestes paraules per referir-se als habitants d'un poble, sobretot el nom que els hi donen els pobles de veïnat o del seu redol. Ja ho dèiem la setmana passada, que vàrem tenir un taparots per aquí, que són de Llubí, però també, per exemple, tenim un Berros de Mercadal, un Dolces de Mó, un Barsetes de Sant Jordi, de Set Salines, a Eivissa, un Virots a la Mola, a Formentera. Són alguns dels exemples. I avui volen saber quin mal nom tenen els habitants de Sant Eugeni.

0: Molt bé. Com ho han de fer per participar a l'Estim?
1: I bé, com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Quin és el mal nom dels habitants de Sant Eugeni? Ara torna.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada,
5: si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3 i 32 minuts, som en directe i mos toca saber avui quin mal nom reben els habitants de Sant Eugeni i que mos diuen els nostres oients. I de coses molt interessants. Per exemple, Nadrea Segovia diu Teujans, encara que també és el gentilici, ben cert. Ona Cati diu Teujans. En Tomeu també mos diu Teujans. Na Maria Magdalena també, Teujans i Teujanes. I na Rosa, Teujans. Avui tothom crec que va per bon camí, eh?
1: Tothom coincideix, sí. El manco.
2: Tot i que és un gentilici que no tothom sap, eh?
1: Sí, no és tan fàcil, eh?
2: Sí, segons... ja m'hi he trobat.
0: Clar, és que haurien de dir Sant Eugenies i Sant Eugenieres.
1: És un poc esbarbussament, això.
2: Sí, ho he sentit. Poques vegades, però ho he sentit.
0: En tot cas, sí que oficialment és Teujans i Teujanes, això sí que ho podem dir i comprovar. Així que moltes gràcies a tots per participar, com sempre, a la pregunta del dia. Ara, però, coneguem qui seran els representants del poble de Sant Eugeni.
3: Pèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui que defensaran els colors del seu poble, Sant Eugeni. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
10: Bueno, jo som de Maria Àngels, visc a Sant Eugeni, s'adreça completa.
0: No em porta.
10: Ah, vale. Això.
11: Jo som en Toni, som de Sant Eugeni i visc en Espujet, una barriada de Sant Eugeni.
12: Som parents? Som casats?
10: No, no som casats, tenim parella, però no. No.
0: Entre valtes tampoc.
11: No. Jo som Freddy. Ah, divorciat.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
10: Bueno, tenc 28 anys, som funcionari interina i regidora de l'Ajuntament i bé, ho he dit abans, doncs tinc un parell ara.
0: Mm-hmm. Toni?
11: Jo en tenc 53 i fa anys que som formador. Ja principalment impartes cursos de xoi i qualcun derivat de cimars i és la meva activitat principal.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo a l'escola pública de Sant Eugeni i després a l'Institut de Sineu.
11: Jo de Sant Eugeni me'n van enviar al seminari de Sant Pere i després cap a la UIP.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
10: I d'això, ara mateix en el SOIP. Uh-huh.
11: Jo som fitxa discontinuo d'Associació Endavant, de Biolínia, que forma part del tema de la Federació Hotelèria Cima, i aquesta escola de curs en curs.
0: Molt bé.
16: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: No vos poden queixar.
0: No?
10: No, no, no, gens.
0: Toni?
11: Jo sempre m'aqueix, sempre m'aqueix. Mai basten.
17: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Ui, jo si pogués cap, però... de tant en tant vaig al gimnàs, sí.
11: Jo en si ben vaig a fer senderisme, que és l'únic que realment faig d'esport. No he estat mai massa esportista.
18: Sap algun acudit?
0: Vinga, m'ho ha de contar on.
2: En sabeu?
10: Jo no, tu.
1: Antoni,
10: no?
1: Me sap. Mira, quina cara pobra, segur
11: que sí. Diu, diu, diu. Mamà, mamà, me parece que me he tragado el bote de mimosín.
19: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: Per jo s'hora baixa, és cap vespre.
11: En arribar a casa nostra, a l'hora d'anar a dormir i descansar, s'estona de sofà, genial.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I si les han sentit respondre aquest qüestionari a la Troni de la Mar de Veja, poden saludar a Maria Àngels Pujol, benvinguda. I en Toni Coll. Toni, com estàs?
11: Molt bé,
0: ben
11: gràcies.
0: Trobat. Benvingut.
11: Gràcies.
0: Dos taujans i un... Oh, un taujà i una taujana. Avui sí, eh? Tothom coneixerà el vostre gentilici a partir d'ara.
10: Sí, i almenys sí, si queda clar.
0: Sí. Encara hi ha gent que se'n bua.
10: Sí, un poquet.
0: Sí. I què vol dir?
10: Sant Eugeniès.
0: Ah, Sant Eugeniès.
10: Sí, sí,
0: ah.
10: Sí.
2: Sí. I vos diuen respost, els veïnats, ho sabeu?
11: Jo no recorres, no recorres. De Sant Eugeni també és més fàcil.
0: De Sant Eugeni, clar. Allà, com però... és aquest, sí, de Sant Eugeni.
11: Sí, i quan ja diu Tujans, qualcú encara no ho sap. Sí. Cada vegada hi ha més.
2: Sí.
0: Heu viscut sempre Sant Eugeni?
10: Sí, sí, tota sa vida.
0: Tota sa vida, sí. Maria Àngels. I viuràs? Tens...
10: Si pot si ser, pots. Ses condicions me deixen, tant de bo que sí. Sí.
0: No fas contra moure't, t'hi trobes molt bé.
10: Sí, amb mi t'ho molt bé, sí.
0: Mm. Tu, Toni?
11: Ja, el futur no sé què m'espera, he viscut sempre Sant Eugeni, però tenc un nen de 16 anys i sempre he pensat que és igual que li fa molta vida per Palma. Dic, no sé si voldria venir a Palma perquè em fa com a poc vaia tot el dia i vengui. No ho sé, ja ho veurem. Però... Que de pari.
0: Vius a Sant Eugeni.
11: Sí, estic molt bé.
0: Hi ha vida de poble, poble petit, no?
11: Poble petit i també vida social un poc reduïda. Sempre sí. he trobat, però la veritat és que estem a prop de Palma, quan són les festes, quan et s'afira tots sortim i molts trobants, són ocasions especials, i bueno, i ja m'agrada molt.
2: Tothom se coneix, això ja que...
11: No. No.
0: No, ja no se coneix.
2: Ja ha canviat, tothom. Això.
11: És que la proximitat... Jo tot recordo en el moment del Covid, que no mos deixava, només mos deixaven sortir a caminar, i veia gent que no havia vist mai.
2: Clar.
11: És a dir, la proximitat en Palma fa que molta gent hagi vengut, la proximitat en Canejés Preus, llavors hi ha aquestes hores que veus persones que no saps que visquin a Sant Eugeni. Vull dir, m'ho ha passat a tots. És vera que és de sempre mos coneixem, però creixem en població i no creixem només en població local.
10: Però també m'han convertit un poc en nucli dormitori.
0: Sí, un poc en nucli dormitori.
10: Sí, sí, un poc, sí.
0: Clar, és vera que esteu molt a prop de Palma.
10: Sí.
0: Votes que hi feia feina, no me'n fa presa pujar i baixar.
10: No, oh, bueno, sí. Les entrades i les sortides no són fàcils. Oh? Sí. Però sí, jo ho tinc per costum, ja anar i tornar.
2: I almenys gent que ha arribat a fora vila o dins el poble?
10: Fora vila ha crescut molt.
2: Sí.
10: Sí, jo crec que l'interior el tenim un poc més controlat, però fora vila i llogarets han crescut moltíssim.
11: Per sort deu fer 30 anys o més... que Sant Eugeni va posar el límit per construir en 21.000 metres, quan per totes són 14.000, i Sant Eugeni té 21.000 metres on no pot construir en sol rústic. És una condició indispensable, la qual està un poc més protegit que la resta de Mallorca.
0: Per això Pantor no ha augmentat tant la població.
11: Possiblement, però és veritat que totes les històries, aquestes caravanes i coses d'aquestes en sol rústic, que sí, que és veritat que arriben, arriben.
0: Què destacaríeu de Sant Eugeni? Qualque festa, qualque producte, qualque...
2: Racó.
0: Lloc, sí.
10: Bueno, racons hi ha moltíssims. O sigui, tenim una, jo crec que una riquesa de carrerons, de iogurts, de... Ah, bueno, a lo millor és perquè la terra es tira, no? Però jo crec que tenim molt de racons. Festes, bueno, ara tenim les d'estiu.
11: Sí.
10: Però no sé si estaràs d'acord amb jo, Toni, però l'altre dia teníem una reunió i mos deien que Sant Eugeni no té res que el caracteritzi, però a la vegada això és el que mos caracteritza.
0: Ah, bo.
11: Possiblement, possiblement. I un veïnat l'altre dia que me deia que té una casa per Puig, mos va dir que Sant Eugeni ha augmentat molt el senderisme.
0: Sí?
11: A través de Wikiloc, i això, molta gent que fa excursió per Puig de Son Seguí, per la cova de Lourdes, per Llogarets. La veritat és que hi ha bastanta gent que ve de fora a fer senderisme. I a mi, personalment, si... Les festes i la fira m'agraden, però jo la mostra de teatre és debilitat per jo. Sí.
0: Quantes enguany?
10: Primer cap de setmana de setembre.
0: De setembre.
10: Sí.
0: Enguany dijous el més tard.
10: Sí, sí, sí.
0: Normalment ho fem per aquestes dates.
10: Sí, sí, el que passa que s'ha anat endarrerint també pel tema de la calor, perquè se concentren també moltes festes a la vegada a diferents llocs, o sigui que també es paia una miqueta.
0: I també pels infants en aquesta hora tenir-los.
10: Sí, no, fa moltíssim calor.
11: I els actors.
0: I els actors també, pobrets.
1: Tu que ets actor també, Toni,
11: no,
1: que t'agrada.
11: No, qualque vegada faig el pallasso, però...
1: Ah, però no. Mi, jo te volia demanar, perquè vam fer un reel per IB3 Ràdio, sí. Que vendries, sí. I molta gent sabia qui era en Toni Covero, de bon te ve, aquest mal nom, si és que ho saps.
11: És que sí que me coneixen. No, jo, la meva família, el meu predí, va néixer a una possessió que es diu Sa Cova, i clar, érem de Sa Cova, i jo me deien en Covero, i la meva germana li ha quedat en Cove. I d'aquí molt bé, Per Manacor, i per Manacor encara hi ha una Cove, també.
0: Ah, sí?
11: Se l'ha trobat, no. Viu per allà, i mos han quedat tots dos així.
0: I tu te diuen en Cove, no?
11: No, en Covero. No, Tani Covero.
0: Tani Covero, sí. Tu té mal nom, Maria Àngels?
10: Bueno, sí, en el meu predí li deien de Can Barco, i nosaltres mos han quedat de Can Barco.
0: També. Qui més qui manco encara té mal nom?
11: Sí, sí.
1: Mira, això està molt bé, és una sort. Molt de poble ja no... Ja són molts i ja no n'hi ha.
11: Clar, és que també totes que venen ja no en tenen, no?
1: Clar.
11: Els que viu allà, els Pujot, els que viu...
0: Els de podeu posar.
11: N'hi ha qualcun que se'l guanya, Si passes discret no te'l guanyes, però no te preocupis. Qualcú rep.
0: Avui amb en Toni Collcovero i la Maria Àngels Pujol Barca jugam amb ells, amb el poble de Sant Eugeni.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, esteu preparats per jugar? Clar que sí, molt bé. Així m'agrada. No ho diuen, però jo en sa mirada ja els ho veig.
1: Bueno, estan concentrats ja.
11: Estic més que allà. Sí.
0: Idò, començau aquest concurs, ja sabeu que qui barat és cap sagrata, i ara haureu de filar paraules en aquesta primera prova, una paraula.
4: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior, teniu un minut i obteniu un punt per paraula encadenada.
11: Uh-huh. Lletra que ha acabat.
4: Lletra.
0: Sí, una lletra del final de paraula.
4: Lletra, no síl·laba, lletra.
0: Començarem per la paraula, posant la màquina en marxa... Olleries, és a dir, una S.
11: Teniu sabata.
0: Un minut, temps.
1: Ara.
10: Aire.
11: Espanya.
10: Atlas.
11: Sòria.
10: Àguila.
11: Animal.
10: La...
0: Ho pots ajudar, Toni?
11: Ah, puc ajudar?
0: Sí.
10: Línia.
0: Molt bé.
11: Línia. Estrus.
10: Serigrafia.
11: Antoni.
10: Iglú.
11: Uruguai.
0: Podeu fer una i...
11: Jo.
10: Molt bé.
22: Olla. Tèntol.
0: Temps. Molt bé. Quantes n'hem apuntades? Jo n'he apuntat 15.
1: Jo també 15.
0: Maria. I de 15.
4: Però, clar, han dit estrus i llavors serigrafia.
0: Estrus.
4: Estrus venia de línia i estrus és amb B.
0: Estrus és amb B. Ah.
4: I estrus has acabat amb ser trencada i llavors han dit serigrafia.
0: Ah, idò,
11: de 8.
10: Perfecte. Beníssim, les faltes de l'ortografia.
4: Venim de línia, estrus, i d'estrus han fet serigrafia, clar.
0: Què feim, idò? Llevant dues? No, seria, tu comandes.
4: Seria allò correcte. Eh?
0: Idò, vinga. 13 punts.
1: 13 puntets.
0: Molt bé. Molt bé, que encetau Arbera, que estrus per ahir que van va, però
4: sí,
0: comencen bé i acaben ser trencades, que aquesta era difícil, la Toni.
11: En ser trencada no ho sabia, però amb bé, no.
1: Heu estat molt originals amb aquest mot.
0: Totalment. Això sí que ho teniu.
1: Qui no risca no pisca.
0: Tenim una altra prova, no passeu pena. Va, és aquesta.
3: D'on m'has dit que és...
0: Toni, Maria Àngels, ara haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts i encertau Silla i el municipi, d'acord? 5 i 5, 5 per Silla i Balear, i 5 per el municipi, també de Balears. Preparats?
11: Sí.
0: Va, són així.
23: Aquests anys endarrere mos comunicàvem fent ups, perquè, per exemple, ens ajuntàvem, nosaltres sortíem, volíem sortir amb uns amics. A quina hora quedàvem? A les 10. Però com no hi havia rellotges, el rellotge era sol, si em feia. Entonces, ja venia, ja m'ho anàvem, ja veniu, ja està. Mos comunicàvem amb ups.
6: Benton.
0: D'on són?
11: Su, no crec que sigui, no crec que sigui ni Sulleric.
10: No,
11: ni...
10: no, en un principi m'ho va descobrir, jo crec que no. Jo diria Menorca, però clar...
4: Illa, Menorca.
0: Mos comunicàvem amb Bucs.
4: Amb Bucs.
0: A veure.
11: Ah, és el grup de música d'Eivissa. És el grup de música d'Eivissa.
4: Petites referències importants.
11: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
4: Talment, així.
10: Molt bé, jo totalment a favor.
4: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, talment.
11: Si no saps on és aigua, t'he dit. Clar, què hi fa?
0: Aquesta persona... És d'Eivissa.
4: És d'Eivissa.
10: Molt bé.
4: Sumant 5 punts per ara, 5 puntets.
0: I el municipi era... És...
4: Sant Josep.
10: Ah!
4: De Sota Laia.
10: Bueno, 50%, està molt bé.
0: No està malament, era, difícil, era ben difícil avui, eh? Però molt bé, molt bé. Cinc punts més, el municipi sempre és molt complicat.
11: Uf, estava pensant en menorquins i mallorquins i eivissans en conec pocs.
0: Però bé, home, que has conegut el grup de música.
11: Clar, Uc, sí.
0: I un Uc, sabeu què és? No. És aquest crit que fan, no el reproduiré perquè és dificilíssim, és un crit que fan i que feien antigament a Eivissa per comunicar-se entre les cases, perquè no hi havia altra forma de comunicar-se.
11: Mira, però on és més famós el silbido aquest de per Canaris que això?
0: Sí, eh? Sí, no, és preciós, Uc. Cercau-lo, jo no el faré, però si el cercau, que no els he fet a poc, és molt curiós, molt curiós i molt preciós, aquest crit, aquest cant, que és com un crit allargat, que fan a les pitiuses. Molt bé, doncs 5 punts més, per tant, quant de punts tenim per Sant Eugeni?
1: 18 punts.
0: 18 punts que teniu ja. Anava a dir... Sant Eugeni
11: és.
0: Sant
11: Eugeni és. Molt giram igual.
0: Poble Sant Eugeni, Eugeni és. Següent prova.
7: L'embarbussament.
0: I no, sí, aneu afinant les hores, perquè ara escoltareu un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc en cap errada.
4: Endavant, vinga.
0: Són 10 punts. Tilda és perfecte. I si hi ha errades, en Lluís, que és el nostre tècnic, aquest senyor que veus aquí darrere al vidre, que riu, doncs baixarà la puntuació, d'acord? Sí, esteu preparats? L'embarbussament d'avui és aquest.
8: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
22: I qui el desenrotllarà...
8: El desenrotllador que el desenrajolí...
24: El desenrajolador que el desen...
8: El desenrajolador que el desenrajoli...
24: Rajoli...
22: Que el desencarroli...
25: Bon desenrajolador serà.
26: Bon desenrajolador serà.
27: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
28: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
22: Per desencarrolador serà.
8: Bon desenrajolador serà. Ah!
0: Com van? Ah, vinga, Maria Àngels.
10: Vinga, el cel està enrajolat. Ajuda, Antoni, que jo som a mori...
11: El cel està enrajolat, el desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
10: Sí, no?
0: Pues falta una cosa. Vau tornar a provar?
10: Sí. El cel està enrajolat. El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
4: Té quatre versos.
1: Sí, quatre frases.
11: Me'n falta una.
10: Ah, me'n falta una.
1: Però Maria Àngels ho has fet beníssim, Toni.
11: El cel està enrajolat. I me'n falta aquí, Dolça.
10: Sí, aquí me'n falta una. Bàrbara.
11: El cel està enrajolat. Qui... No, però és que ja anàvem al desenrajolador. Sí. Me'n falta... Falta...
4: Qui...
11: Qui el desenrajoli, bon desenrajolador serà... I ara en falta l'altre.
10: No.
11: No en sortirem.
10: No.
11: No en sortirem.
10: Me'n falta una frase entre la primera i la tercera, crec jo.
1: Exactament.
11: El cel està enrajolat.
4: Sí. Anant bé.
11: Bueno, no està molt, ojalà. Sí. El cel està enrajolat. Qui el desenrajoli, bon desenrajolador...
10: El cel està enrajolat. Qui el desenrajoli... No.
11: Que el desenrajoli bon desenrajolador serà,
5: i desenrajolat quedarà. No, no, no, no, però jo què sé.
0: Toma, ja. És que, Lluís, tu mateix ara tens aquí un paper complicat.
10: Lluís, ho hem fet molt bé.
4: Però s'han animat, animats i estan.
0: Diu, ho han dit bé, però s'ha botat una estrofa. Bueno, una estrofa, no, una frase.
4: Una frase.
0: 7 punts, 7 punts.
10: Va bé.
4: 7 puntets, eh? Ha estat...
5: La feinada que hem fet.
0: Ho heu fet molt bé.
4: Ha estat benèvol, eh, Lluís?
0: Me'n faltava la pregunta. El cel està enrejolat. Qui el desenrejolarà? Ai,
5: mira que és fàcil.
0: Eres... Però... Qui el desenrejolarà? El desenrejolador, que el desenrejoli, bon desenrejolador serà.
5: Qui?
0: Molt bé. Sí, només me'n faltava la pregunta. Sí. Però ho heu fet molt bé. Per tant, 7 puntets més que pugen al marcador. Maria, quant de punt tenim?
1: 25 puntets.
0: 25.
1: Ah. A puntassos.
0: Ens queden 2 proves.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, vos farem 2 preguntes sobre el vostre poble, Sant Eugeni. Aquesta la sabreu segur. Toni, Maria Àngels, primera pregunta. Mem, la Mare de Déu de Lourdes té molta devoció, una devoció que s'ha estès a moltes parts del món. També, i fins i tot, a Mallorca. De fet, el 1920 es va erigir una escultura de la Mare de Déu i la respectiva cova de l'Orde entre Sant Eugeni i ses Olleries. Vos sonarà, no?
10: Sí, sí, sí.
0: Voltes que digueu, la cova de...
5: Lourdes.
0: Cova sí. De Lourdes o cova de l'Orde?
10: Lourdes, jo sempre Voltes
0: deia Lourdes. Lourdes, sí.
5: Sempre.
0: També se pot dir de ses dues maneres. Cada any, dia 11 de febrer, per la Mare de Déu de Lourdes, s'hi fa una missa.
10: Exacte.
0: S'hi diu una missa allà. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és quants escalons hi ha per arribar a la cova de Lourdes?
5: Jo fa 30 anys vaig fer una gincama i em varen comptar 113.
10: Jo tiraria més cap a 150 i algo, però...
5: Però mal que la penso, si pots fer setmanes foc, no ho sé.
10: Bé, no, no.
5: Podeu fer 30 anys, a lo millor.
10: A lo millor han afegit qualcom, vol dir. No, jo confio, 113.
5: No ho sé, tu. Jo me sona aquesta dada. Aquell temps que feien gincamis, els feien vestir de momis, sense paper de vàter i aquestes coses. I els feien pujar d'Urdes per cançar-los.
10: Clar, és que també té les 2 bandes.
5: Clar, bueno, n'hi ha més d'escalon, perquè hi ha 2 bandes.
10: Clar.
5: És a dir, jo dic, per pujar... 113, però després hi deu el 20 més de... Si se, que compten tots,
0: no,
5: a la pujada.
0: No, no, bé, va, anau bé, anau
10: sí.
0: Bé.
10: Sí?
4: Teníem 2 opcions, que vale. Eren 365 escalons o 100 escalons.
10: Ah, no, bé,
5: són
10: sí. 100,
5: són 100 i pico, d'haver 113, però hi ha un moment que se bifur, que va pujar pels 2 costats i podrien arribar a 130.
10: I si comptes des de dins de la cova també n'hi ha que pujar.
5: I dins la cova també n'hi ha per pujar dins la cova. Ui,
1: hem obert un debat, ara.
5: No, 300 no. Això sí que...
0: Com els dies de l'any.
5: Això pot ser manes
10: foc. Sí, no, 365 no.
0: Com un calvari. No?
10: No.
4: Vengui, de sumar 2 punts.
0: Ho he dit molt exacte, molt bé, molt bé.
5: No recordo aquestes xifres.
0: Però els pujau cada any?
10: Jo intento pujar un pic al l'any.
0: Sí? Molt bé.
10: Et manco un.
5: Jo no. Mm.
1: Se cap amunt és pronunciada, però ses vistes són molt guapes
10: sí,
1: allà dalt.
10: Sí.
1: Se suada te l'endú.
5: M'heu sabit de pa, no valen que els hi dugui, i li passo ubicació, si ho volen veure.
0: Molt bé, següent pregunta. El terratrèmol més greu que ha afectat a ses Balears, el manco des que tenim documentat, és un terratrèmol amb un epicentre que precisament va ser entre Pòrtol i Sant Eugeni, i que va fer mal, sobretot, a la zona de Palma. No se sap el nombre de morts, però sí se sabem que hi va haver moltes destrosses, que la gent va haver d'anar al carrer i que se varen esbocar molt de llocs importants de Palma. Però sabeu quin dia i quin any es va produir aquest terratrèmol?
5: Ah, m'has fotut.
0: Què t'ha pensat?
5: T'anava a fer moltes aportacions.
0: Què anaves a dir?
4: La
5: Universitat de Salamanca ha estudiat aquest terratrèmol i sa falla està a la vora de Tir de Sant Eugeni i en Felip Sales, a través d'en Joan Roté, van fer l'excavació i a la Universitat de Salamanca han fet l'anàlisi de la terra que fa contacte amb la falla per saber el punt exacte i la falla és allà. És un tall de roca que surt 2 metres i és aquí on se va moure.
0: Mm-hmm. Però... Molt bé. Gràcies, Toni, per aquesta
5: però
0: aportació.
5: Però data.
4: Clar, dates. Tenim dia 15 de maig del 1851 o dia 13 de juliol del 1820.
5: Trio, m'és igual, no en tenia idea.
4: 15 de maig del 51, del 1851, o 13 de juliol del 1820.
10: 15 de maig, m'agrada més, no sé per què.
0: Molt bé.
4: Dinau bé.
0: Sí?
4: Sí.
0: Fantàstic, 4 punts més que pujar el vostre marcador.
10: Molt bé.
0: Darrera prova i definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova, Toni Maria Àngels, representant avui al poble Sant Eugeni. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Men que els toca.
4: Ara triarem, que si malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Eugeni, noms de comerços o llinatges.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Malnoms. I ara teniu un minut per enumerar malnoms de Sant Eugeni. Temps.
5: Sacrebeta. Can Bosso. Can Cardell. Can Prim. Can Tomàs Bosso. Ves fent carrers. Can Piulado.
10: Sí.
5: Can Antoni de la Farmàcia. Can Pau.
10: Sertanenca.
5: Can Perú. Sertanenca. Can Fideu. Amb Tia Boat,
10: Pinko.
5: Can Boat, Pinko, Moreo, que són canyelles, el mal nom és Moreo, Tanca de Cera, Satalaia, Som Mascaró...
10: Molt bé, Toni.
5: La Margalida Palava, Can Pau Sant, des d'Autocars, en Polit, en Jaume Manegaix...
10: Goya, de Can Goy.
5: En Toni Goy, en Pec Goy... en Pec Goy, en Joan Valero,
10: sí?
5: De Maria Coves, en Miquel Coves...
4: Adrenalínica,
10: no? Molt bé, Toni.
0: Molt bé, quants en deim?
5: No,
4: jo n'he apuntat 29.
10: Sí? Molt bé.
1: Sí mateix.
0: 29?
5: Anava per carrers, el meu cap feia
4: casa per casa. Un, aquest darrer.
0: Sí.
4: Home i dona.
5: Sí.
4: Sí. Sí. I pot ser que n'hagin repetit qualcun més, eh? Ja n'he apuntat 29.
0: I deu posar 28.
4: Vinga.
10: Vinga.
0: Per tant, 28 punts.
5: Hi ha hagut els bosses i els bossos, sumes. Que eren diferents.
4: Sí, que sí, són diferents.
0: Sí,
1: I esteu no l'has dit.
10: Sí, s'acaba.
5: Ell ho ha dit.
1: Sí. Ah, llavors sí, s'acaba. Sí, Vinga.
0: El poble de Sant Eugeni, avui, ha aconseguit...
1: 57 punts.
0: 57 punts. Enhorabona, Toni. Maria Àngels, moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé.
10: Bueno.
0: Era molt difícil, eh?
5: No sabia on anàvem a passar el demà de
1: bé. Molt bé.
0: I nosaltres també. I moltes gràcies per haver vengut. I molt d'anys. I ara que seran les festes, que ho passeu molt bé.
10: Molt bé. Si moltíssimes gràcies. Esteu convidadíssims a venir.
0: Vendrem a
4: vos. Gràcies, vendrem.
0: Gràcies. I no, gràcies. Una ferrada al poble Sant Eugeni.
10: Gràcies.
5: Gràcies i salut.
1: Gràcies.
9: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
12: Bon dia. Fa poc més d'una hora s'ha declarat un incendi forestal a Ses Feixes, a Eivissa. Es tracta d'un incendi de gravetat potencial 1. A prop de la zona es troba la nostra companya Gemma Guasp. Gemma, bon dia, conta'ns.
13: Bon dia, sí. Des del punt on ens trobem, veiem els equips d'emergència treballant encara sur fum, però menys que quan hem arribat ara fa més de 30 minuts. Segons ha informat l'Ajuntament, el foc s'ha iniciat a un infrahabitatge ocupat de Ses Feixes a la zona d'Esprat de Ses Monges. Alguns veïns comenten que podria haver estat una bombona de butà. Des d'on ens trobem, podem veure també, bueno, com han dit, els equips d'emergència treballant. L'helicòpter de l'Ibanat fa més de mitja hora que fa contínues descàrregues d'aigua i també s'ha activat l'avioneta de l'Ibanat. És un incendi forestal, com dèieu, de nivell 1, que vol dir que es pot controlar amb els mitjans de protecció previstos i que, segons l'evolució, es poden activar també mesures de protecció per a les persones i els béns que es puguin veure amenaçats perquè hi ha cases a prop. L'Ajuntament d'Eivissa ha demanat a la ciutadania que eviti atracar-se fins aquí per facilitar les tasques d'extinció. De fet, alguns carrers de Jesús fins a Talamanca continuen tancats.
12: Gràcies, Gemma. Seguirem ben pendents d'aquest incendi a Ses Feixes. Tot això quan el govern aposta per millorar la mobilitat laboral. Ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
14: Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP que connecta Palma amb Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient.
15: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, Se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponsa.
12: La mazofòbia, la por de conduir, és més habitual del que sembla i amb més incidència en les dones, que representen 6 de cada 10 afectats. Entre les causes, segons els experts, hi ha l'elevat parc mòbil i la densitat de trànsit a les Illes Balears.
14: Aquest trastorn va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o l'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, confirma que molts centres de conducció de l'arxipèlag ofereixen classes específiques per a conductors amb carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
2: Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben a on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complica deixin circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi, quasi.
12: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril.
14: Adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a l'illa: Fornells, Vinibèquer, Son Saura i, el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Allà, cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
16: És el punt de més negre de tota tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats en Posidònia a Silla de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
12: Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
17: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que un formatge que no és formatge, perquè és de mel ecològica mallorquina, ha estat el producte ecològic de l'any.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Comencem la segona hora del programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Sant Eugeni, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: Sí, conegam la notícia del dia, Maria Pons, com estàs ben tornada.
1: Gràcies. Sol
0: estar-li bé, com estàs ben tornada.
2: Bé, som aquí.
0: Bé. Menjaríeu formatge que no és formatge?
2: Sí.
1: Jo sempre ho tast tot.
2: Sí.
1: És una cosa que no són triats.
0: Ben
2: no.
0: Fet, així m'agrada.
2: No. No, no ho som.
0: I de... Gens. Si més encara és el producte ecològic de l'any, fa més menjera.
2: Mm. I a més és la mallorquina, ecològica. Mm-hmm. Per tant, és un valor afegit.
0: Totalment.
2: Que això crec que és una de les coses que han puntuat... el jurat que ha triat aquest premi.
0: Aquest producte, així és, perquè ja ho dèiem la setmana passada, dissabte, es va fer la de novena Diada d'Agricultura Ecològica a Porreres, que la van reconvertir en una fira nocturna, i el millor producte ecològic de l'any s'hi va lliurar és aquest producte fet de mel de mallorquina.

0: Redonat Mediterrani és el nom del millor producte ecològic de l'any elaborat per Bon Bessó i triat d'entre un total de 8 candidatures, des de vins i olis a conserves i productes vegetals per untar i també galletes o cafè de figa.
1: El premi impulsat per APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, reconeix aquells productes ecològics de les Illes Balears que destaquen per la seva qualitat, el seu arrelament al territori, la seva capacitat d'innovació i el compromís amb un model de producció sostenible. I precisament el jurat d'aquesta edició n'ha valorat la capacitat de transformar un producte tan emblemàtic com l'ametlla en un innovador producte alternatiu singular amb personalitat i alt valor gastronòmic. Tot això.
0: Sí, recorda el formatge madurat, però no és formatge, ho recorda pel seu procés semblant, però dèiem que és 100% d'origen vegetal sense fer servir matèries primeres d'origen animal, ja que la base és ametlla mallorquina ecològica fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies.

0: IB3 Radio es diversidad. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigua en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

els vestits de bany femenins. Per començar, banyador o vestit de bany són els termes genèrics per referir-nos a la roba que fem servir per banyar-nos a la mà o a la piscina. El banyador, en sentit general, pot ser d'una peça o de dues. Ara bé, en el cas de les dones, quan és d'una sola peça, en deim banyador. I quan és de dues peces, en deim biquini. Recordeu que biquini s'escriu amb Q-U i no amb K. En el cas del biquini, la part de dalt s'anomena top o sostenidor. No sostens. I pot ser amb tirants o sense. De la part de baix en deim bragues. I aquí és on la cosa es complica una mica, perquè hi ha molts de tipus de tops i de bragues. Avui en veurem només els més habituals. Per exemple, un dels més clàssics és el top de triangle, format per dues peces triangulars que s'ajusten en cordons al coll i a l'esquena. També tenim el top sense tirants, pensat per evitar les marques del sol. O el top esportiu, que cobreix una mica més i subjecta millor el pit. I encara hi ha el top halter, que s'enllaça al coll i que deixa la part davantera més recollida. Pel que fa a les bragues o parts de baix, també n'hi ha per a tots els gustos. La braga clàssica o estàndard és la que té forma d'slip, amb una cobertura mitjana. Slip s'escriu amb B inicial i, per tant, s'ha d'apostrofar si a davant d'U, D o l'article L. També hi ha el tanga, que deixa les anques al descobert, i la braga brasilera, que encobreix una part. Finalment, tenim les bragues de cintura alta,

0: és cobertura abdominal, i les de cintura baixa, que queden per davall la guixa o l'ombrígol i donen un estil més juvenil. I si no volen marques del sol o simplement preferim més llibertat, podem fer topless i deixar els pits nous. Topless, escrit tot junt, però amb dues S's al final. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: connectar amb Madrid, això m'agrada molt dir-ho. Josep Maria Nadal, sou corresponsal.
1: Què tal, com
0: estàs? Va bé, tu?
1: Molt bé.
0: T'agradaria?
1: Digues, digues.
0: T'agradaria ser el corresponsal de Madrid?
1: No me sabria greu, depèn de l'època, no? Perquè, home, ara fa molta calor i ja saps que no tenim platja, però realment la ciutat m'agrada molt, eh? He de confessar-ho, que Madrid me diverteix molt i sempre m'ha agradat. De tota manera, m'agrada concretar i dir que en realitat sóc el corresponsal a Carabanchel, eh? Vull dir...
0: Gràcies. Bé. Per puntualitzar-ho. Ben
2: bon lloc.
0: Sí, sí.
1: Orgull de barri, sí, sí.
0: Idò, com és un estiu a Madrid? Bé. I si has pogut fer coses, que sabem que sí.
1: Sí, clar, precisament avui la secció l'he pensat a partir d'una cosa que vaig fer dissabte. Mm-hmm. I és que vaig anar, dissabte me vaig passejar pel Mad Cool Festival. Mm-hmm. Però sabeu que els estius, entre altres coses, comporten la presència de festivals arreu de, bé, d'Europa, de l'Estat, i nosaltres també tenim els nostres, no?, a Balears. En aquest cas, bé, i els festivals musicals, bé, serveixen per moltes coses, els pots criticar per mil raons diferents, però després, a vegades, te donen alegries, com el que te digui. Vull dir, poden parlar de massificació, poden parlar de com han esdevingut un negoci més que una cosa cultural, però després resulta que el mateix dia tens a un mateix recinte, com va passar dissabte, David Byrne, The Black Crowes, Nick Cave and the Bad Seeds i Pulp.
2: Clar, és que...
1: Home, jo què sé, doncs estàs agraït, no?
2: Perquè... Davant això.
1: Sí, clar, sí. Vull dir, la veritat és que la sessió de...
0: Ah, ja està. Ara sí, escolta, els pals.

0: Ai, que t'agrada aquesta banda, eh? Que han de dir... Jo sempre els he dit Pulp, però clar, de dir Pulp.
1: Bueno, no, però m'ha semblat fabulós dir-li Pulp.
0: És Pulp.
1: No, és una de les bandes de la meva vida.
0: És vera?
1: Sí? Sí, els estim moltíssim, me diverteixen moltíssim, és dels pocs grups que me fan ballar. A mi me passa una cosa, que en privat, és a dir, quan estic... absolutament tot sol, és una confessió, pot ser una mica incòmoda, però és veritat, quan estic tot sol m'agrada molt ballar. Mm-hmm. Però en públic tinc una mena de trauma i se me fa molt difícil, estic com sempre... Però si sonen...
2: I t'han d'imaginar ells... estil Jarvis Cocker ballant?
1: Clar, bueno, és que jo... Perquè, de les poques persones del món que jo diria de major vull ser com ell, seria Jarvis Cocker, el frontman de Pulp, que és un tio que m'ha semblat fabulós. I la veritat és que dissabte en directe era el primer pic que podia veure'ls en directe.
0: Oh, wow.
1: I en viu. I realment és un fabulós frontman. He de dir una cosa, de tota manera. He de dir que el concert de Nick Cave, perquè avui parlaré de Pulp, sobretot, però Nick Cave, que té un vincle important amb el món dels llibres, ell mateix és escriptor, novel·lista, i és bo. Ostres, el concert va ser una cosa realment espectacular, també. Eh?
2: Clar, és que en Nick Cave és...
1: Sí.
2: És Déu, té molt de poder.
1: Sí, no, efectivament. No sé si és Déu, però si no ho és, està clar que és un de... que Déu parla per la seva boca, no?
2: Sí.
1: Perquè realment va ser un espectacle quasi místic, amb una, com us diria, amb una profunditat i estones amb una tristesa, amb una càrrega tràgica que no t'esperes a un entorn, a un marc, com és un festival d'estiu, que són molt lúdics, una cosa de ballar molt i tal, vam ballar amb Nick Cave, però va haver un parell de moments al llarg del concert que es va centrar, per exemple, en alguns temes dedicats a la figura del fill que va morir fa d'haver 7 anys. I, vaja, jo estava allà amb la Carmen, amb la meva parella, i ens miràvem i era com, ostres, això fan ganes de recollir-se a una iglesi i, no?
0: Ara mirava els titulars. Sí, l'ABC diu, entre l'amor i la fúria, el mejor Nick Cave en años cierra el Macul Madrid.
1: Sí, jo, és que els qui l'han vist més vegades a Espanya i que el segueixen molt de prop, he escoltat diverses persones que havia estat un dels millors concerts que li havien vist.
2: És que jo l'he vist un parell de vegades i és apoteòsic. Clar, Nick Cave arrossega dues morts, de dos fills.
1: Clar, efectivament.
2: I tot això ha carregat molt la seva trajectòria, la seva creativitat.
1: Clar, de fet, ell, tot el final del concert va acabar amb Into My Arms. I tot era... Tenia tota aquesta atmosfera pesant de les morts. Jo deia el fill perquè just abans d'Into My Arms, que és una cançó que té més anys, va tocar una relativament... Bueno, recent, sí, perquè pot tenir 4 anys el disc del qual surt una cosa... I la va anunciar amb una càrrega i després la va interpretar amb una càrrega que a mi me va impressionar molt.
0: És que és una cançó que toca molt. No debades, és la banda sonora de Los Domingos, recordem-ho.
1: Sí, clar, efectivament.
0: Premiada als Goya.
1: Efectivament. I clar, bé, vàrem tenir 40 minuts per recuperar-nos i després va arribar Pulp. Que és una cosa molt diferent perquè... Vam estar ballant com a bojos, va ser una explosió de...
2: Era com una maquineta d'emocions, no?
0: Sí,
2: que no aturàveu, no?
1: Sí. A veure, Pulp té també les seves càrregues de profunditat, a menys que ens entenem, però vull dir, va ser una cosa molt, molt, molt festiva. I avui he decidit centrar-me en Pulp, perquè al final tot això són excuses, per... el Lectobro fer el que em toca fer, que és parlar de llibres, clar. I de Pulp en tenim una novetat editorial molt recent. Acaba de sortir fa no res. És un llibre que es titula Jo estic com palp, i tu? L'autor és Mark Weber, ara explicaré qui és, l'editorial és Sexto Piso, i el traductor és Eduardo Rabassa, la qual cosa és també una garantia, perquè Eduardo Rabassa és, en primer lloc, un dels homes forts d'aquesta editorial, Sexto Piso. És una editorial que va néixer a Mèxic, després va anar creixent i va arribar a Espanya, però és una editorial fabulosa. I el mateix Rabassa és, de fet, un fantàstic escriptor. Llavors, la traducció arriba amb moltes garanties. De tota manera, com que jo no sé si tothom té claríssim qui són Pulp o Pulp, m'és igual, potser podríem escoltar el seu gran... No sé si la seva millor cançó, però el seu himne segur, no? La cançó que segurament tothom coneix.
0: La més coneguda.
1: Common People. Sí.
0: Gent normal.

0: Ai, que demana aquesta cançó. Et sé més coneguda, però és que és boníssima.
1: Sí, lletra... recordarà... Clar, bueno, la lletra és fabulosa, no? La lletra parla de... Ho explic superràpid. Parla d'una... d'una lota que Jarvis coneix a la universitat, no? I que resulta que és la filla d'un milionari grec, però ella li diu, ai, és que tenen tantes ganes de conèixer gent normal com tu i fer les coses que feien les persones normals. I tot és una conya, no?, sobre aquesta gent que fa turisme a la vida dels altres, sobretot a la vida de la gent, doncs sí, doncs la gent normal, no? Que no som un espectacle per milionaris, la gent normal, no? Sinó que... I té alguns versos meravellosos, sí, no? Com quan diu que no, no, diu, estàs allà mirant-los, veient com brillen, i no pots ni entendre com és que la gent normal brilla tant, no? Perquè, bueno, perquè la teva vida és una altra cosa, sense perills, sense... Saps? Amb una corda de seguretat constant que donen els dobbers. Bueno, és una cançó meravellosa. Mm-hmm. Per cert, versionada en català pels
0: per
1: Manel.
0: Sí.
1: Com un cerca a YouTube, ara, en el mercat, allà... En el mercat de... Ai, ara tinc un lapsus, va, però vaja...
0: Que era del Ninot, no me'n recordo.
1: A Barcelona.
0: Sí, Barcelona, sí.
1: Mm. Sí. Estan allà cantant, és una versió amb els peus una mica més enganxats al terra, els Manel són menys moguts que els pals.
0: Sí.
1: Però vaja, el podeu cercar, no? Llavors, bueno, no, però la versió està molt bé. Mm-hmm. Vaja, en tot cas, resulta que Pulp és un grup que va néixer l'any 78 a la ciutat de Sheffield, Anglaterra, una ciutat que també és molt popular per la pel·lícula Full Monty, i aquella pel·lícula, si la recordeu, que era aquell grup d'obrers que per recaptar diners per la causa de la seva feina, doncs decidien fer un striptease, no? Un espectacle d'estriptease davant de la gent. I allà veies un poc com és aquella ciutat. És una ciutat obrera, treballadora... un poc a la província, molt allunyada de les grans ciutats, com Londres o com Liverpool. I ells van començar l'any 78, però que dius, ostres, que tenint en compte que els seus grans èxits són del 90, com és possible, no? Doncs bé, és que varen com Pulp existeix d'ençà que Jarvis Cocker tenia 15 anys, o 14, vull dir, se li va ocórrer el projecte sent un al·lot a l'institut i ja no el va mullar mai, no? I llavors es van anar fent equip, van tenir una sèrie de discos curiosos i bons en els anys 80, però és en els 90 quan va tenir el seu gran moment amb el Different Class, que és un disc del 95, que és un dels grans èxits dels anys 90, de la música pop dels anys 90, no? Mm-hmm. El cas és que Just Stay Com Pulp i Tu és un llibre que l'escriu, com he dit abans, en Mark Webber. En Mark Webber és membre de Pulp, però la seva història és molt curiosa, perquè Webber descobreix el grup d'haver l'any 85, quan, per tant, era un grup encara una mica de l'escena local, minoritari, amb un cert prestigi de ser un grup de qualitat, però no havien pegat, no havien tingut encara cap gran èxit, no? Llavors, el Webber comença a anar en els concerts de Pulp, a poc a poc els va coneguent, en un moment determinat li encarreguen diferents feines, no? Què sé jo, ajudar amb els llocs de llums, ajudant la escenografia, després hi ha un moment
0: vendre
1: que
0: s'ha convertit en...
1: Exactament. I d'aquí pega ja una mica més important a la manager de les gires, no? Però quan encara les gires són unes gires molt abastables i molt petites, no? Encarregar-se del club de fans, que va creixent a poc a poc, i finalment, precisament per Different Class, ja se'l convida a tocar la guitarra i se converteix en un membre, diguem, de ple dret, no?, de la formació, no? Llavors, aquesta persona, amb aquest historial al seu darrere, és qui s'ha encarregat ara fer aquest llibre, que és un repàs a la memòria del grup, no? A la història del grup. Uh-huh. Amb la característica que el llibre està construït a partir de materials fotogràfics, bueno, en fi, no només fotografies, però vull dir-te, és un llibre molt gràfic, no? Tens reproduccions de bueno, fotos per descomptat, però de folletons, portades de discos, llistes de cançons, cartells, retalls de premsa, merchandising, però també a vegades, jo que sé, pues uns paperots de qualque... des de la llista de cançons d'un concert de l'any 99 fins a, no? Fins a uns tickets de no sé què. La gràcia de tot això és que tot aquest material que, home, per un fan té gràcia veure'l, va acompanyat d'uns textos del propi Weber, bueno, a més de tenir pròleg de Jarvis i uns assajos de Simon Reynolds, que és un super crític musical, i Luke Turner, que com que no el conec, estic segur que també és un gran crític musical, però a Simon Reynolds sí que el conec i jo us ho puc dir, que és un luxe disposar d'un pròleg seu, no? O d'un text seu. Llavors, i després hi ha la feina de Weber. I quina feina fa Weber? Doncs el que d'alguna manera fa l'autor és explicar molt bé el camí que va de ser aquesta banda petita, precària, que eren molta gent, perquè sempre ha estat una formació molt ampla, i que se reunien a uns espais molt petits i molt reduïts, i s'organitzaven ells quan trobaven que ho havien de fer, i ells mateixos dissenyaven un pot des del vestuari, que és una cosa que Jarvis Cocker doncs, sempre va tenir molt, molt en compte, fins a com havia de ser la tipografia, que després ha estat mítica, com havia de ser... Tot ho feien ells, quasi com si fos una cooperativa, no?, de treballadors. I quan després el grup comença a tenir èxit i entra en contacte amb la gran indústria, aquí entren molt de possibles perills, no? Un és el perill, fins i tot diria, de tipus psicològic pels qui ho estan protagonitzant, i especialment per Jarvis Cocker, que ell sempre ha dit que l'any 1996... que és teòricament de l'any 95-96, és el moment, és el prime total del grup. Vull dir, Jarvis Cocker no ha estat mai tan famós com aquells dos anys, i ell sempre ha dit que va ser el pitjor any de la seva vida. És a dir, que allò el va agafar... En fi, que no li va agradar gens l'experiència de passar a ser un tio famós d'aquella manera, no? Això per un costat, i per un altre costat, com a col·lectiu de gent amb voluntat artística i creativa, el contacte amb l'indústria, amb la gran indústria, ja sabem què significa també. És la possibilitat que l'indústria te deformi, no? I que t'acabi convertint en una cosa que no és el que tu vols ser. Llavors, crec que a mi me sembla que el que Weber fa molt bé és explicar com se les varen arreglar per surfear aquest moment i poder seguir sent ells mateixos, no? Llavors, és un llibre fantàstic per veure com se poden teixir complicitats, com se poden superar els atacs d'ego o les possibles enveges, no? O les pressions per fer coses comercials però que a tu no t'interessen, etc etc. I és sempre mantenint una mica una certa enganxada amb els teus orígens, no? Amb aquesta common people, quan érem gent normal com érem. I llavors anem a intentar seguir sent això, no? I ho explica d'una manera molt versemblant i que jo crec que te permet realment... En general, el grup dona la sensació que és un grup que te pots creure aquest discurs, però en el llibre encara t'ho creus més, perquè, evidentment, tothom vol fer veure que la fama no l'ha canviat, evidentment, això. És molt fàcil dir-ho, sí. Però, bueno, a vegades t'ho creus, a vegades no. En el seu cas, sí.
0: Tu hi creus per moment, després de haver-lo vist en directe i mirat el llibre?
1: Sí, jo crec que sí. I d'altra banda... te diria que tot això que estic contant fa que sigui un llibre que, home, si tu ets fan, t'ho passes superament amb el llibre, com és natural. Però si no ets fan, pot ser que te pugui interessar igualment per aquest altre costat. És a dir, d'acord, pot ser si Història de Palp en concret no estàs, no vas boig per saber amb en Jarvis Cocker que feia... Bueno, molt bé, però un histori d'uns creadors que han de lidiar amb la indústria i se les arreglen per aconseguir-ho i que són un grup de gent que s'entén i s'adu bé i aconsegueixen que l'èxit, que els diners no els canviïn, aquesta història, en un moment en què estan visquent en una gran precarietat, els projectes culturals en general viuen a la precarietat, no? I a més està desapareguent una mica la classe mitja, és a dir, o és precari o de sobte pegues un boom i te'n vas a dalt, però enmig quasi no hi ha res. Llavors, la història d'ells resulta molt pertinent per pensar com actuar i com comportar-se i com planificar un projecte cultural o un projecte artístic a llarg termini. Jo crec que és un llibre que realment val la pena, sí. Uh-huh.
0: Doncs ja saben que podem llegir a banda d'escoltar els Pulp. No sé si tenen més concert previst, tot supos que és Estat Espanyol, només tenien aquest.
1: Només tenien aquest, però és que a més era el darrer concert de la gira europea. És a dir, supos que ara se plantejaran, jo no ho sé, perquè no m'ho havia mirat, però jo de dues que probablement d'aquí poc peguin el salt, facin el salt a Amèrica, que és l'altre lloc on tenen molta audiència, però Madrid era el darrer concert de la gira europea. Mm-hmm. Ells venen del 2025 treure un disc que es titula More, Més, que era el seu retorn després de molts, molts anys. Vull dir, no sé si feia 20 anys que no treien un disc, vull dir, estaven separats. El disc a mi m'assembla que està absolutament a l'alçada del grup. De fet, a Madrid van tocar dues cançons d'aquest disc, Spike Island i Got to Have Love. I clar, estan ara en moviment i jo fins i tot no m'estranyaria que en publiquin algun mes de disc perquè veig que van fent versions d'altres cançons i tal. Però ara, de moment, haureu d'esperar una estona.
0: Exacte. Mira, que en Celestí se moria de ganes de venir.
2: A més, volia afegir Pulp amb aquesta ment creadora que és Jarvis Cocker, sempre amb aquesta compostura que ha sabut mantenir amb una finura. Jo em recordava ara una imatge que tenc d'ell de fa molt d'anys, un Primavera Sound, on de fet no tocava, diria que no tocava amb Pulp, però sí que tocava amb el seu projecte en solitari que tenia en aquell moment. En aquell moment anava coix, però que se'l va veure perfectament durant aquells dies passejant entre el públic, anant de concert en concert, amb bastó, i varen poder xerrar amb ell. És a dir, que era una persona...
0: Assequible, no?
2: Assequible.
1: Mm-hmm. Mira, no m'estranya gens, perquè...
2: Però ell, amb aquesta presència de gentleman, eh? Mm-hmm. però molt accessible.
1: Sí, és super elegant vestint, només té aquesta primor... Hi ha moltes formes d'elegància, no només l'elegància de ser primor, no me malinterpreteu, però ell té aquesta cosa espigada i és molt elegant. Però això, com a dius, no m'estranya gens, perquè hi ha un documental a Filmin sobre la banda, no recordo el títol, però si algú és usuari de Filmin i posa Pulp, ho trobarà, on el veus, efectivament, anar amb molta normalitat per la ciutat i pel carrer de Sheffield. I, de fet, a YouTube hi ha més d'un comentari, si vas mirant videoclips d'ells o actuacions en directe i mires el comentari, molta gent diu, me'l vaig trobar l'altre dia un pas de cebra enmig de Sheffield, quin tio més simpàtic. No?
2: Entranyable.
1: És impensable en altres, no?
2: Sí.
0: Nadal, sí, sí. Moltes gràcies. Que bé que t'hagi agradat aquest concert.
1: Gràcies a
2: vosaltres. I gràcies per aquesta crònica.
0: Exacte, per aquesta crònica magnífica de llibre i de música i de concert. Gràcies, una ferrada.
2: Gràcies.
0: Per cert, el documental es diu Pulp, The Beat is the Low, que ja té un títol.
1: Sí. N'hi ha un altre. Una història de supermercats. M'encantaria recordar, però vaja, en fi.
0: Ah, sí, se diu Pulp, Vida, Mort i Supermercats.
1: Exacte, aquestes. Molt
0: bé, sí, té un 8-3, és a dir, que està molt ben puntuat. I el mercat del concert de Manel és el mercat de Sant Antoni.
2: De Sant Antoni, sí.
1: Això no me sortia, perdoneu.
2: No. El mercat de Common
0: Així
2: People.
0: Així ho tancant tot.
2: De Manel.
0: Gràcies, una ferrada, Nadal, suau.
1: Adéu.
3: I de tres ràdio és humor. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: que aquest dimecres, dia 15 de juliol, la Sa Pobla acollirà la 26a edició de Crestaig Poètic.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: I del Crestatx poètic, aquesta vetllada, com bé indica el seu nom, es fa cada any a Crestatx, un entorn emblemàtic, ja ho sabeu, de Sa Pobla. Aquesta cita cultural ja consolidada se centra en la poesia i la paraula a través de diferents veus i propostes artístiques.
1: I volem fer un petit apunt amb en Miquel Àngel Tortell, secretari Fundació d'ACA. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
2: Bon dia, molt bé, aquí
1: gràcies.
2: A la fresca.
1: És a dir, ACA també organitzes Crestatx poètic?
2: Sí, nosaltres organitzem el Crestatx poètic amb el permís de la parròquia que té l'espai i l'Ajuntament de la Pobla que ens dona suport.
1: Clar que sí, i 26 de desembre.
2: Bé, i el cap de Bau de Talapi, també. I la Negreta, no, aquí som, no m'ho arribem per pac.
1: Clar que no, i ja són 26 edicions, per tant, ja és un festival consolidat, no és veritat, Miquel Àngel?
2: Jo diria que absolutament consolidat, perquè ininterrompudament 26 vetllades poètiques dins unes festes patronals no és molt comú, i tampoc no és comú la gent que ve, perquè sol venir molta gent a veure-ho per l'espai i per la proposta, bàsicament, també.
0: Miquel Àngel, quines novetats, quines veus i quines propostes teniu enguany?
2: Bé, novetats ho són totes les veus, perquè normalment canvien. Propostes, bé, fem una... no ho hem denominat, però és una cosa de duets, bàsicament, són dos, perquè fixeu-vos que començarem amb en Pere Suau i en Xema González, per encetar de forma mística, perquè realment el que ens faran serà música amb acompanyament musical o sonor d'un poeta sufí persa, ara que està molt de mà d'Iran, que és en Hafez de Shiraz, una traducció en el català, la primera que hi ha hagut. Després tenim Àngel Terron, que és un degà de la poesia en català a Mallorca, que organitza vetllades poètiques a l'Aquabar. Després tenim una parella, que és doblement parella, que és en Joan Moragues i en Núria Quiñonero, que han fet poemes a dues mans amb acompanyament en el piano per Sebastià Linares. Hi va dues veus molt diverses de dona, que és na Júlia Febrer i na Cati Coll, que esperem a veure com sonarà aquest maridatge, que estan segurs que sonarà molt bé. Després venen en Lluís Sánchez i en Macià Fial, dos llicenciats a CESADIP, que aporten una presència de sa veu i molt important. I tancarem amb un grup català que es diu Lleona, en Maria Callís, en Maria Callís Cabrera, i en Blanca Nuño, que són poetes i rapsades, també acompanyats amb l'electroacústica, amb en Cristian Palleja.
1: Ja.
2: Música experimental.
1: Si això no fos prou, res, tothom que ho vulgui, dimecres, a Crestatx, a Sa Pobla, enhorabona per aquesta organització tan completa. Miquel Àngel, una ferrada.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: És obert al públic, per tant, a les 10, a Crestatx, vetllada poètica, Crestatx poètic 2026. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. L'incendi forestal a Ses Feixes, a Eivissa, ja està estabilitzat. Ho ha confirmat la Conselleria d'Agricultura a les xarxes socials.
5: S'ha començat a apagar foc quan faltava un quart d'hora per les 3 i ha cremat amb força de verds una hora i mitja. De fet, s'ha catalogat amb un índex de gravetat 1. Bombers de Libanat hi segueixen fent feina, concretament dos mitjans aeris, dues autobombes, 23 bombers forestals i dos agents de medi ambient. L'Ajuntament de Vila ha explicat que el foc s'ha originat en un infrahabitatge a Ses Feixes, a la zona d'Esprat de Ses Monges.
4: I en aquesta hora seguim ben pendents del foc més mortífer del segle a Espanya, el de Los Gallardos, Almeria.
5: El darrer balanç d'aquesta tragèdia és de 13 morts, 23 persones no localitzades i 7.000 hectàrees calcinades. Allà el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica.
6: La emergència climàtica mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
4: De 7 entitats ecologistes i Vietnam de Mallorca han constituït una plataforma en contra del trellat de residus d'Eivissa que comença dimecres vespre amb un primer enviament de fems en vaixell.
5: Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta de risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a l'actuació. És Aina Lleuger, la portaveu del GOP.
7: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i trasladar-los.
4: L'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Ciutat. Cort ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, APROSER, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
5: Segons ha explicat el batle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes, informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar els resultats.
8: Nos permite pues, poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues, este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues, reclamamos.
4: La davallada de les reserves hídriques a Menorca ha centrat la reunió d'avui entre el govern i el Consell. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable.
5: Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%, el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Segons el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, de moment no es planteja restriccions, però sí que demana prudència i un consum moderat d'un recurs limitat.
9: A pesar de que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important, i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
4: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que Tomeu Castell ha publicat un assaig sobre l'evolució del segle XX a partir de les aventures icòniques del còmic Tintín.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí amb nosaltres al control tècnic i hem de parlar de còmic, de tesis doctorals, d'història i de Tintín i d'Ergué amb el nostre següent convidat, en Tomeu Castell.

0: Idol mallorquí Tomeu Castell estudia l'evolució del segle XX a través de les aventures de Tintín, icòniques. El nou assaig del mallorquí editat per Dolmen és una radiografia de tot el segle del segle XX a través de les aventures icòniques del jove reporter creades per Hergé i on apareixen els grans conflictes polítics, socials i culturals d'aquella època, des del període d'entreguerres fins a la Guerra Freda, el colonialisme, els totalitarismes, l'expansió imperial, la carrera cap a l'espai o les revolucions llatinoamericanes. De tot plegat, en xerram a continuació amb ell en profunditat.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis d'IV3 Ràdio, Tomeu Castell, com estàs? Benvingut.
3: Hola, bones tardes, gràcies per convidar-me i molt content d'estar aquí, de xerrar d'Energia i d'en Tintín.
2: Exacte, ens afeinada que heu fet, Tomeu, ara tenim el resultat, perquè aquí hi ha gairebé 800 pàgines que vos ha duit aquest llibre. Sí. Com va sortir tot això, Tomeu, perquè és una tesi doctoral?
3: Sí. Bueno, això va començar a una assignatura del màster del patrimoni cultural, que és el màster d'història de la universitat, a una assignatura.
2: És a dir, tu estudiaves història?
3: Sí, sí. Bueno, jo ja havia estudiat història quan era jove, havia fet la llicenciatura d'història, després a la meva vida laboral m'ho va dur per una altra banda completament diferent, que no tenia res a veure en el món acadèmic, i una vegada pues, que un entra a la prejubilació, una jubilació anticipada, pues, vaig tornar reenganxats d'estudis. No? I me vaig apuntar a un postgrau, un màster, i dins les assignatures que hi havia hi va haver una que hi va haver la possibilitat de fer un anàlisi històric damunt les aventures d'en Tintín, dins el tema del còmic, diguéssim, no? I va sortir bastant positiva i, bueno, això me va animar que després vaig fer el treball de final de màster també d'això. Clar, després un ja se planteja la possibilitat de fer una investigació molt més llarga que la tesi doctoral, que se quintuplica. És a dir, això són 5 anys de feina, de molta feina, de molta investigació. Perquè quan un fa una tesi doctoral, clar, després s'enfrenta a un tribunal acadèmic. I allà te poden treure qualsevol tema. Per tant, ho has de dominar el màxim que puguis. És a dir, no pot deixar un fil suelto perquè t'examinen. És un examen en públic, però, clar, són tres doctors, tres catedràtics que te poden demanar qualsevol cosa. I ho has de dur molt, molt, molt preparat i ho has de fer en sa tesis, l'has de presentar i ha d'estar feta, diguéssim, pues, molt acuradament. No?
2: I què vol va dir el jurat?
3: Bueno, el jurat va ser molt positiu. Bueno, el jurat sempre te treu coses, no, que tu pots rebatre. No? És a dir, ells tenen una idea, hi ha pues, comentaris, hi va haver comentaris positius, també hi va haver comentaris negatius, però tu els pots rebatre. És a dir, és una opinió d'una persona que tu li pots dir no, és que això jo ho veig des d'un altre punt de vista. No? No hi va haver cap fallo formal, perquè anteriorment la tesi doctoral també passa per un filtro de dos experts que són independents, que jo tampoc no sé ni qui són, no ho sabré mai, i ells tampoc ho sabien entre ells, i no varen trobar que hi hagués cap error. No? Una vegada passes aquest filtre acadèmic, ja vas en el tribunal, que en el tribunal, evidentment, pues, cadascú té una opinió, no? Però, bueno, jo ho duia, crec que bastant d'això, bastant desdit, i, bueno, i va ser la puntuació va ser la màxima.
2: Un cum laude,
3: sí. Excel·lent cum laude.
2: I ara el tenim en format de llibre, Tomeu. Ets la mateixa tesi, l'has adaptada?
3: Ets la mateixa. He adaptat certes cosetes molt mínimes, diguéssim, de puntualitzacions que se me varen fer en el tribunal de sa tesis. Però sa tesis és aquesta. Jo inclús he deixat tota sa part acadèmica per una qüestió, perquè considero que això havia de ser sa tesis. Esclar, aquí hi ha molta part que és acadèmica, és a dir, has estat de sa qüestió, hi ha els objectius, hi ha sa hipòtesi de treball, però jo advertesc una introducció que és qui se vulgui votar aquest part acadèmica pot entrar directament dins l'anàlisi de les aventures d'en Tintín. Mm. No? És a dir, sobretot aquí va també molt dirigit a els tintinòfils, que n'hi ha molts.
2: Sí,
3: molts de fans d'en Tintín. No?
2: Tu també ho ets, Tomeu?
3: Sí, clar.
0: I de totes les edats.
3: Clar, de totes les edats.
0: Intergeneracional.
3: No, és a dir... jo et puc dir una cosa. Abans d'aquest, hi ha un altre llibre anterior que va ser el treball de final de màster. No? Però és molt més reduït. Mm-hmm. És com un resum, diguéssim. No? I quan vaig fer la presentació a la llibreria Universo del Còmic, me va dir el llibreter, me va dir, no, dius que aquest llibre se nota que tu l'has estimat. Mm. Ja has estimat la matèria, el tema que duis. I sí, jo era fan d'en Tintín ja de jove, de petit. Nergé va dir una cosa, feia el comentari, Celestí, per petits i adults. Era de nins de 7 anys a nins de 77 anys. Mm-hmm. A dir, totes les edats. I jo vaig començar amb 7 anys. En els 7 anys vaig començar a llegir la primera aventura d'en Tintín.
0: No, anava a dir, te referís a De los soviets a los pícaros, no? Que va ser aquest llibre. Que era una feina de final de grau.
3: Sí, de final de màster,
0: que ara és aquest, que és espai... previ interior en aquest gran assaig que recull tota aquesta tesi doctoral.
3: Que va ser publicat també per l'editorial Dolmen. Mm.
2: Exacte, tots dos publicat per Dolmen Editorial, si els voleu trobar, estan disponibles. Que ara mirava, publicació a Espanya, la primera vegada que se publica Tintín a Espanya és el 1958.
3: Sí, correcte. És a dir, Tintín arriba tard a Espanya. Arriba tard, perquè Tintín comença el 1929. En el 10 de gener de 1929 se fa la primera publicació de les vinyetes, perquè Nergé sempre publicava primer a un diari en format de vinyetes. Quan acabava l'aventura, la publicava en un àlbum, no? Però la primera aparició d'en Tintín és el 10 de gener de 1929. En canvi, Espanya arriba molt tard. Passada la Segona Guerra Mundial. És a dir, a 1958 Nergé per mi ja duia, ara ho diré de memòria, però potser perfectament podria dur 15 dels 24 àlbums publicats.
0: Genial.
3: O sigui, ja anava més de la meitat de la seva publicació. Però va tenir molt d'èxit. Va tenir molt d'èxit. I també una de les coses que jo comento, ara que has comentat la primera publicació a Espanya, és que la publicació en català va ser molt prest a l'època d'en Franco. Va ser uns anys després, en 1960 i pico, però encara estàvem dins la dictadura d'en Franco, que estava bàsicament prohibit les llengües que no fossin el castellà. En canvi, en català se va permetre, i l'editorial Joventut va ser tant en castellà com en català se va fer càrrec amb exclusiva de la publicació d'aquestes aventures.
0: Clar, més enllà del còmic... Les aventures d'en Tintín és un bon retrat, una bona manera per entendre el segle XX, és a dir, com els fets històrics varen influir en la creativitat de Nergé, i si ell de fet va haver d'obviar fets històrics fonamentals, si tots hi són o no, si va patir cap censura.
3: Correcte. Bueno, aquesta és la història de Nergé. El que me demanes, aquesta pregunta, és la història de Nergé, que és el reflexe de, diguéssim, del meu treball i de qualsevol investigació que se faci damunt d'Energé, no? Energé comença, a les seves aventures, el que ell fa és fer un argument, un guió, no? Com una pel·lícula, diguéssim, fa un guió. I fa una aventura d'acció. Normalment sempre són aventures d'acció, no? Però hi va ficant aconteixements històrics. Des del primer de tots... Tintín en el país de los soviets, allà la revolució russa. És a dir, la Rússia comunista. I a través dels altres, sempre hi ha un aconteixement històric. Però hi ha un problema, que és la Segona Guerra Mundial. I aquí és el que tu me demanaves. En aquest període, que és el període... Jo divideix, bueno, jo i molts d'autors divideixen, però bàsicament la producció d'energia en tres etapes, que és la primera, des de Tintín en el país de los soviets, fins que ve la Segona Guerra Mundial. La segona etapa, el període de la Segona Guerra Mundial, allà on Nergé té prohibit, perquè Bèlgica és invadida per l'Alemanya nazi, per l'exèrcit de l'Alemanya nazi, i queda baix una censura fèrrea i absoluta, allà on no pot publicar res que tingui que veure amb la Segona Guerra Mundial. Sí. És a dir, el fet més important de tot el segle XX, que és la Segona Guerra Mundial, no surt reflectit a les aventures d'en Tintín, perquè ell ho té prohibit. I després, quan se produeix la liberació aliada, a 1944, a Bèlgica, ell tampoc fa cap referència en aquests fets bèl·lics, no?, de la Segona Guerra Mundial. Ell segueix en la seva producció, però en el que ve després, que és la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945. Però sí, aquest període, ell s'ofreix la censura nazi. Per una altra cosa, ell fa feina a un diari belga molt prestigiós, inclús ara actualment, que és L'Essoir, el diari belga de major tirada en llengua francesa, o francòfona, i aquest diari estava controlat pels nazis, pel govern nazi que hi havia a Bèlgica, l'alemany, i el havien deixat obert, van cancel·lar altres diaris, però aquest el van deixar obert per fer la seva pròpia propaganda bel·licista durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, tots els aconteciments que sortien en aquest diari era que Alemanya estava guanyant la guerra. No? Clar, ell va publicar en aquest diari perquè va ser un dels pocs diaris que van quedar oberts, que els nazis no van tancar, i ell va tenir l'oportunitat de seguir publicant. Però publica uns àlbums que no tenen res que veure amb els aconteciments històrics del moment i són pues, pura fantasia, pura aventura i acció. No? Estarien des de El cangrejo de las pinzas de oro fins El temple del sol. Aquesta seria la producció d'energia durant aquesta època. Mm-hmm.
0: I com s'han d'analitzar aquests fets històrics quan apareixen en els seus episodis, a les seves aventures? Han d'entendre que hi ha certa... Dependrà, supòs, també del llibre, certa crítica, també si era una intenció valguda per part seva, li venia en certa manera imposada per editorial o per context editorial o del moment. Com han d'entendre les aventures d'en Tintín contextualitzat amb els fets històrics fonamentals del segle XX?
3: Sí. Bueno, és un tema que és profund, perquè cada aventura ha de ser analitzada d'una manera diferent, no? Però tu, com ho comentes, efectivament, ell comença en dues aventures en què ell està mediatitzat per ser editorial. Ell publica per un suplement, una revista setmanal juvenil, que és, perdoneu el meu francès, però Le Petit Vingtième, que depenia del diari belga Le Vingtième Siècle, el segle XX, no? Que estava dirigit, era un diari ultraconservador catòlic, i estava dirigit per un abat ultracatòlic, i ho recalc, ultracatòlic, que era l'abat Norbert Ouellet. Aquest abat era, per definir-lo, era amic personal d'en Benito Mussolini. Amb això ja ho deien tot. Entonces, ell li marca la primera obra, quan Hergé és jove, comença la seva producció, té de 9 anys, i li diu, vale, Hergé, en aquells moments, era el qui dibuixava els reportatges dels corresponsals estrangers. Mm-hmm. Era la seva feina. Com que no hi havia existia la fotografia, però no tan difundida, doncs ell, quan rebien les corresponsalies estrangeres, el que ell feia era dibuixar-les, era dibuixant. Però ell volia ser un historietista, un creador de còmics. Mm-hmm. Llavors, ell pressionava perquè volia ser, però clar, tot el que passa doncs, era... Bueno, com seria com un becario, no? I ell volia fer. Uh-huh. Vale. A Sabat Norbert Ouellet li dona l'oportunitat de dir, vale, tu faràs una obra, però jo te diré quina has de fer. I li diu, vull fer un reporter que viatgi per el món. Vale, doncs el teu reporter s'anirà a Rússia i criticarà el règim comunista al màxim. Clar, que resulta d'una obra amb una crítica burda. No és fina. Nergé se caracteritza per una crítica fina.
2: I això és el primer còmic d'en Tintín?
3: Tintín en el País de los Soviets.
2: Tintín apareix per això?
3: Sí, és a dir, Tintín apareix en aquest moment.
2: En aquest moment.
3: En aquest moment de que hi havia, en 1929, hi havia la Rússia comunista que havia sortit de la revolució de 1917, i, claro, s'estava consolidant. I el que intenta l'editor és dir, no, el que volem és una crítica comunista. Sí. El segon que fa és Tintín en el Congo, també dirigit.
2: Clar.
3: També dirigit perquè el que fa és resaltar les excel·lències de la Bèlgica colonialista en el Congo. No? A partir d'aquí ell ja s'amolla, perquè ja agafa fama i ell diu, no, jo és tercer, vull fer jo. I a partir d'aquí ell fa la seva crítica.
0: A partir de tercer no està tan dirigit.
3: No està tan dirigit. Mm-hmm. Ell ja fa el que vol. Mm. I fa una crítica. La crítica, així per resumir-ho, ell fa una crítica sempre anticomunista, perquè ell és anticomunista, això ho va declarar, i és antiimperialista. I critica tant els Estats Units com a Rússia. I després va, a cada àlbum, té un aconteixement històric que ell el va criticant, però també és antibelicista. Te posaré un exemple, l'Oreja Rota. L'Oreja Rota, ell critica d'una manera brutal la guerra que hi ha entre Bolívia i Paraguai, que és una guerra econòmica per uns jaciments petrolífers. A part de que s'emmascari com totes les guerres ideològicament, no? Que se crea dos països ficticis, però que són Paraguai i Bolívia, d'una guerra que va existir, la guerra del Gran Chaco. O sigui, una guerra que va ser real. Però la guerra era econòmica, el motiu era econòmic. I després totes les guerres s'emmascaren en motius ideològics. Mm-hmm. Però ell fa una crítica social, una crítica política, una crítica econòmica, i a cada àlbum ho fa. Mm-hmm.
0: I és aquest compromís, aquesta assumpció de fets històrics que distingeixen Tintín de la resta de còmics d'aquella època,
3: sí,
0: i que faci que fins avui en dia encara Tintín sigui tan viscut.
2: Bé, també és aquesta cosa d'aquest personatge intràpid, que és un reporter,
0: clar.
2: És un periodista...
0: A banda d'en Tintín i en Milo, i a banda dels personatges que hi ha.
2: Que també va ser mitiquíssim, no?
3: Sí, però jo, per exemple, quan vaig començar a fer la investigació, també som un primer sorprès de que actualment en Tintín tingui tant d'èxit i tingui tanta actualitat. Jo vaig ser el primer sorprès, perquè me pensava que en Tintín, bueno, jo el havia llegit de jove...
2: I encara saben.
3: Saben molt.
2: Saben molt. Sobretot a Europa, entenc.
3: I ja dic, i el primer llibre va tenir molta acceptació entre els tintinòfils, que n'hi ha molts, hi ha grups de tintinòfils, per això. Perquè ell té una actualitat que altres còmics no la tenen. Mm-hmm. Altres còmics no la tenen. Entonces, llavors, sí que té aquest atractiu de poder ser llegit d'una manera infantil, la que has comentat, un reporter intrèpid, d'això. Bueno, i també té uns personatges, el Capitán Haddock,
0: també.
3: Vull dir, és brutal, el Capitán Haddock és excepcional, però sí que és vera que ha agafat molta força actualment per aquest tema de dins cada àlbum pots veure quins aconteixements històrics tracta. És a dir, jo me'n van fer quan va sortir, bueno, la de la tesi doctoral, me'n van fer una entrevista a una altra ràdio, i hi havia entre ells un professor d'història d'un institut o d'un col·legi, i m'ha dit, diu, és que se pot posar en els alumnes com un treball d'analitzar els aconteixements històrics i veure la història del segle XX a través d'això. Hi ha un munt d'aconteixements
2: històrics. I a més d'una manera també amena, divertida, perquè ara, per exemple, vistes de quan van a la Lluna, també és molt mític.
3: Aquest és molt bo. Ara que comentes de la Lluna, Nergé el va escriure de 7 anys abans de que som arribés a la Lluna. De 7 anys.
2: I ja era un supervisionari.
3: Ja era un supervisionari.

0: guerra irremediablement. I això se veu molt a la Isla Negra, que trata de l'espionatge alemany a Gran Bretanya, i, sobretot, el Cetro de Otokar, on ell reflexa la invasió d'Àustria per part d'Alemanya. I ell veu que això se va encaminant cap a un enfrontament que no serà el més europeu, sinó que serà mundial, no? Després té el problema de l'etapa mitjana, que no pot publicar res, i després ell sí que segueix la tercera etapa, la darrera, va saltejant. Sí que se va comprometent. Per exemple, ell, quan escriu i dibuixa Tintín i los Pícaros, ell torna a fer una crítica social, política, econòmica, de les revolucions marxistes a Sud-amèrica. I no només les revolucions marxistes, sinó el compromís que tenia Estats Units a través de la CIA per intervenir en els governs de Sud-amèrica. Ell segueix amb aquesta... Hi ha àlbums que no. Hi ha àlbums que La joia de la Castafiore, que alguns són més personals. Però ells, fins en el final, segueix compromès amb això.
1: Quants n'hi ha de títols? Els has analitzat tots?
0: 24, sí.
1: 24,
0: tots. Tots. Tots analitzats. Dins aquest 24 s'inclueix el darrer, que és Tintín i l'Arte Alfa, que no va ser publicat. Però, bueno, se considera acadèmicament com a 24 àlbums, des primer Tintín i el País del Sol, fins Tintín i l'Arte Alfa, perquè el darrer no va ser publicat, però quan ell va morir se van trobar una sèrie de bocetos, de dibuixos, que ell estava preparant. I a través d'aquests dibuixos, d'aquests esborranys, se va veure que hi havia un argument d'una història que ell volia contar. I també amb aconteixements històrics i en crítica social.
1: Ara llegia que aquí també en el teu llibre, en aquesta tesi que mos presenta avui en Tomeu Castell, que es diu Ergé, com se pronuncia?
0: Ergé.
1: Ergé, gràcies. Ergé, evolució del segle XX a través del còmic, Ergé, que ha publicat Dolmen, que tot també va començar amb un àlbum de foto, de cromos.
0: Què te refereixes?
1: Hi ha un moment que dius que era en Tintín era un àlbum de cromos.
0: Ah, bueno, sí. Ell també té àlbum de cromos.
1: Vull dir,
0: sí.
1: Perquè com que ara estan tan de moda...
0: Sí,
1: també.
0: Sí. Vull dir, Nergé també va tratar altres temes. O sigui, és vera que hi va haver una publicació, no? Però també va fer àlbum. Sí, uh-huh. Sí, també va fer àlbum de cromos, no? I és molt curiós perquè durant l'etapa posterior, just posterior de la Segona Guerra Mundial, va fer una sèrie de cromos d'Energé que eren damunt la Segona Guerra Mundial. Aquí sí que va tratar la Segona Guerra Mundial.
1: Ah,
0: no en els àlbums, però sí en aquests àlbums de cromos, que eren, per exemple, d'avions, de guerra, i sortien Tintín, diguéssim, disfressat de cada una de les potències que van lluitar a la Segona Guerra
1: Mundial. Tot això ara deu ser caríssim, deu ser com un tresor.
0: Bueno, això els qui ho tenen, els tintinòfils no, que ho tenen i ho volen posar a la venda, bueno, ja te pot treure ja els euros de la butxaca.
2: Tomeu, i com a tintinòfil, és a dir, com a apassionat en Tintín, hi havia prou estudis en perspectiva històrica que haguessin analitzat en Tintín? Tu te n'has trobat?
0: Sí, és a dir, ja hi havia treball, molta bibliografia. Damunt Nergé hi ha molta bibliografia, no? Treballs, dels aconteixements històrics, n'hi havia. I estan fets, hi ha molt bons autors que els atenen. El que era novedós, en aquest cas, era que jo el que faig és juntar el context biogràfic d'Nergé en els aconteixements històrics. És a dir, hi havia llibres que havien dit, bueno, en Tintín i el País de la Sòvia se fa aquesta crítica. A Tintín a Amèrica hi ha aquests aconteixements. Tot això, així. Però no s'havia vinculat en la etapa d'Energé a cada moment. Uh-huh. És a dir, a cada àlbum. Uh-huh. No s'havia juntat una cosa amb l'altra. Okay. Per exemple, Tintín en el Tíbet, sí que, bueno, que se parla de que ell se vol, diguéssim, retrobar-nos amb un amic seu que havia tingut, un amic xinès que havia conegut quan era jove i tot això. Però, claro, jo el que faig és dir, bueno, però és que en aquell moment, quan ell fa Tintín en el Tíbet, que és un dels que no trata aconteixements històrics, ell té uns altres problemes. A part d'aquesta, que surt aquest personatge,

0: és en Chang, que ell el cerca, té un accident aeri i ell el cerca, però ell té altres problemes, que és, per exemple, de la separació de la seva primera dona. Nergé, com he dit abans, o si no ho he dit, ho dic, era catòlic, profundament catòlic. Té un problema de consciència, que ell se vol divorciar de la seva primera dona, i no pot, perquè ell és catòlic, però s'ha enamorat d'una altra dona. Entonces, té aquesta... I tot això fa que quan ell crea Tintín en el Tíbet i li juntam un problema que té de creació artística, que Tintín en el Tíbet ja és qui fa número 20, ell té un problema de creació artística, que és el que se diu la pàgina en blanc dels creadors. Mm. I aquest blanc surt reflexat en Tintín en el Tíbet. Entonces, jo el que faig és a cada àlbum primer, veure el context biogràfic, quin era el moment d'energia de la seva biografia, i després veure quins aconteixements històrics trata. Això sí que és novedós. Uh-huh. No? A part que després també hi ha un tractament d'altres objectius que ens van plantejar la tesis, que eren la violència, el tractament de grups ètnics, el tractament de la dona... Uh-huh. Vull dir, tot això no s'havia tratat.
1: Clar, comportaments socials.
0: Comportaments socials, sí.
2: Enhorabona per aquesta feina que has fet, fantàstica. Ja sabeu que la teniu publicada, Hergé, Dolmen Editorial, Tomeu Castell, un llibre fantàstic, ara per l'estiu va beníssim, Tomeu, per entendre moltes coses, la història...
0: Sí, se pot aprendre moltes coses.
2: Altres coses. Ara, però abans que te'n vagis, te farem passar per un paraulòmetre, una cosa molt fàcil, no passis pena.
0: Vale.
2: El paraulòmetre. I doncs, ja entrant a Maria Pons, perquè ara te farà unes preguntes més breus, Tomeu. Preparat?
0: Perfecte, preparat.
2: Sí, m'agrada.
3: Has d'estar preparat, perquè, clar,
0: sí.
3: A vegades triar...
0: Mira,
3: començam. Si no pot triar en Tintín, que és la teva especialitat, quin clàssic de còmic triaries?
0: Astèrix.
3: Ah, ho has tingut molt clar, que bé,
0: claríssim.
3: Que bé.
1: I d'un Tintín, si has de triar un Tintín?
0: Un àlbum d'en Tintín, L'assumpto tornar sol. Mm. O L'afer tornar sol, en català. Mm-hmm.
3: I què diries que t'ha portat en Tintín? Com descriuries la teva experiència i lector amb ell? Perquè també és molt complet, no?
0: Ara de... Sí. Bueno, m'ha aportat moltíssimes coses i entre la meva part històrica, coneixement de molt d'aconteixements històrics del segle XX, ho puc dir d'aquesta manera, com a especialista en història.
3: Que clar, jo m'ho veia en el cap, tenc com a la imatge de Sputnik, no? De Scott, el clàssic,
0: sí.
3: Portada.
0: De l'aventura lunar. Sí.
3: I quin còmic llegeixes ara?
0: En aquest moment no n'estic llegint en cap.
3: T'hem aplegat, que no estàs. Quin tens a la vista per el futur?
0: Mira, jo té moltes ganes de tornar a retomar Mortadelo i Filemón. Tornar-los, que els llegia de jove, però tinc ganes de tornar a llegir-los i rellegir-los Mortadelo i Filemón, sí.
3: També és un clàssic.
0: Sí.
3: I un còmic illenc, si tens qualque preferència, on coneixes? Doncs
0: pues no, te puc dir que no en conec cap. Aquí m'aquest en blanc.
3: Mira, una tasca pendent, si fa ganes.
0: Sí. Hi ha autors de còmics mallorquins,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: N'hi ha, però ho desconec.
1: Sí.
2: I també ha fet la volta al món, no?
0: Amb aquest... Sí, també geogràficament, no n'hem parlat del tema geogràfic, però geogràficament també en Tintín va per tot i més d'una vegada va haver d'agafar un mapa de dir, bueno,
2: perquè Nergé no hi devia anar.
0: Nergé va viatjar molt poc i Nergé va viatjar quan ja s'havia jubilat i ja no produïa els àlbums d'en Tintín i va ser quan va viatjar
2: en els llocs que havia descrit.
0: No tots, però altres bandes, per exemple, als Estats Units, que tenia moltes ganes d'anar als Estats Units, que ell... O sigui, Tintín en Amèrica és el tercer àlbum, però ell no hi havia estat mai. Ell se documentava, molt, però ell va viatjar als Estats Units i també va viatjar a Taiwan, per el tema de que havia fet el Doto Azul damunt a Xina i això, i va viatjar allà. Però vull dir que ell no havia viatjat.
1: I on va viure majoritàriament?
0: A Brussel·les.
1: Sempre.
0: Ell era belga hasta la mèdula. Sí. Ell era belga total. Inclús durant la invasió d'Alemanya, ell no se va exiliar. Per això va ser quan ell no va poder publicar, com ho hem comentat, no?
2: Exacte.
0: Però ell era belga 100%. Uh-huh.
2: Tomeu, que interessant aquesta història.
4: Molt.
2: Has passat gust a nota de fer-la i també d'explicar-la molt més explicat en aquest llibre. Gràcies, Tomeu Castell, una ferrada.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
5: Ivetres Ràdio és cultura.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
7: Aquest dimarts Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
8: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
11: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
6: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
2: Jaume, com estàs?
12: Va bé i millor, ara
2: ben
12: que
2: tornat.
12: Ja som aquí atentos amb aquest aire condicionat meravellós.
1: Sí, ah, aquí millora, anava a dir, perquè puja, això puja.
2: Eh? Diuen que sí.
1: Cada dia puja més.
2: De fora sabeu que sí. Avui, quarta edició de Turistes de Morro Fi. Qui mos presentes avui?
12: Avui vos presenten a Lady Shepherd, una viatgera de Morro molt fi.
2: Molt fi.
12: Tantes així que va ser coneguda com sa senyora rica.
2: Això és un mal nom que li van posar.
12: En el poble on va viure, li van posar. Ja saps que el mallorquins són molt de posar mal.
2: No. Anglès no molt, però la senyora rica mos entendran tots.
12: Exacte. I doncs, la senyora rica va arribar a Mallorca en els anys 30 del segle XX amb l'objectiu no de passar unes vacances, sinó com a senyora rica que era, de comprar una bona casa, però no se conformava amb qualsevol casa. Ella, la capital, ciutat, no li va interessar, va trobar que ja hi havia massa gent, els pobles on havien arribat el turisme tampoc li interessava, ella cercava un lloc tranquil, aquella illa de la calma, que com va batejar Santiago Rossinyol, i cercava un lloc on se mantinguessin els costums i les tradicions, aquell mode de vida que els mallorquins havien arribat a mantenir fins pràcticament ben entrat al segle XX. Per això va iniciar un recorregut per totes les Illes Balears a la recerca d'un paradís on quedar-se. A veure, Margalida Celestí, que vos pareix, el va trobar o no?
2: El va trobar.
1: Sí.
12: Vos pareix que sí?
1: Segurament.
12: Bé, doncs, si voleu saber si va trobar aquest poble on ella se va sentir tan bé, haureu d'escoltar Turistes de Morro Fi. Començam. Comencem.

0: Molts has deixat intrigats. Què volia aquesta lady, Jaume, Lady Shepherd?
1: I d'aquesta lady, Lady Shepherd, és el pseudònim de Margaret Killof Forbes, que va néixer l'any 1880 a Escòcia. Són pares, eren empresaris de l'indústria del ferrocarril i gran propietaris rurals.
0: És a dir, que també tenia un pseudònim,
1: Tenia un pseudònim, sí. La majoria d'escriptores que molt van visitar en el segle XIX i XX empraven pseudònim. I la nostra protagonista, l'any 1904, se va casar amb en William Shepherd, d'aquí ve el pseudònim de Lady Shepherd. Aquest senyor era un militar destinat a la Índia i en l'adquisició d'aquest pseudònim va firmar obres tan conegudes com Cottage in Mallorca, on narra aquesta aventura, que va publicar l'any 1936. És molt interessant perquè aquesta odissea que fa per Illes Balears li passen de tot colors, fins que arribarà a trobar aquesta casa idíl·lica situada a un poble que ella anomena afectuosament Son Dichosa, un nom clau perquè era allà on ella se sentia dichosa, afortunada, feliç. I no volia que sabessin quin poble era, per això aquest pseudònim del poble.
0: I com ho va fer per cercar aquest paradís que ella tenia en ment?
1: I de la recerca va començar a Carcassona, a França, després va creuar els Pirineus, arriba a Catalunya per Portbou, i a Barcelona, ahir va passar un vespre, no va poder dormir de tota la nit, perquè va agafar un hotel a la Rambla. No sé si heu sortit mai de per allà a la Rambla vespre de passejar.
0: Sí, però contemporàniament.
1: Contemporàniament, i imagineu-vos, en el principi del segle XX ja no podien descansar.
0: Al final del segle XX, sí, però al principi no.
1: I al principi del segle XX ja no podien descansar per la Rambla. Bé, a Barcelona, mos centram.
0: Sí, som a Barcelona.
1: Va patir aquest insomni.
0: La dona no dorm i diu, vinga, cap a Palma.
1: Sí, exacte. Bé, primer va passejar un poc per Barcelona, va veure la catedral, era de matí, s'hora baixa, s'embarca cap a ciutat.

0: Lady Shepherd arriba a ciutat.
1: Arriba a ciutat, Margalida, i va ser una decepció, perquè va trobar molt de mal temps, molt de vent, encara fosquejava, i l'únic que li suggeria el sud era una filera de facers o palmeres. Clar, jo me ven al cap allò, aquell lema que se va instaurar l'any 1914, que de Sunny Spain, allò de sud, soleat, Espanya soleada. Clar, aquella dona arriba al vespre amb mal temps, i no era idea que tenia de ciutat. Que vos pareix, a vosaltres dos, Celestí i Margalida?
0: Que pot passar.
2: Sí, pot passar, això passa, a vegades, depèn del dia, que topis.
1: Sí, això m'ha passat a viatges, però després tot se va compondre. Se'n va anar a dormir un poquet a l'hotel, se va despertar de matí, guaita per la finestra, i se troba una ciutat blanca, amb unes terrats plen de colomers, amb colons que volen, roba blanca estesa. En definitiva, tot molt idíl·lic, fins i tot que baixa els ulls cap a baix, cap en el carrer, i se troba un ceramista en rajoles acabades de coure esteses en el sol.
0: És a dir, que ja comença com a trobar coses que li agradaven.
1: Exacte. De fet, tant és així que enfila camí cap amunt, se'n va cap a Nerborn, arriba fins en el terreno caminant...
2: I va fer camí.
1: Va fer camí, però va dir, mira, no m'abasta, sap que ara vull tornar a agafar el vaixell, i se'n va anar cap a Cabrera.

0: que troba de cabrera.
1: Se passejava,
0: no? No, espera. Sí.
2: Que van de començar.
0: Sí. Això sí, sap que, que va córrer aquesta dona.
2: I de Cabrera va fer un amic, que ella era una dona de molt d'amics, va fer amiga d'escapellada, en Damià Estelrich, que assistien els soldats que estaven destinats allà per controlar una mica el contrabando de tabac. Allà, gràcies a aquest capellà, va poder nedar a la cova blava.
0: Uau, aquí sí que ja li va canviar, no?
2: Això ja se devia imaginar que era Capri, jo m'imagino.
0: Home, millor que Capri.
2: Millor, sense cap dubte. I després encara va tenir temps per pujar en el castell, en aquell castell tan mític on hi ha tantes històries de fantasmes, que també li va encantar, i finalment el monument dels francesos.
0: I llavors, de Cabrera, la dona se'n va cap a Menorca, no?
2: Se'n va cap a Menorca, queda un hotel...
1: Feia una marató.
2: I sí, anava accelerada. Sí. Anava accelerada. I el propietari de l'hotel se va queixar bastant en la Lady Shepherd, de que tenia poc visitants, que trobava que, a diferència de Mallorca, ja hi començava molt de turisme, Menorca encara no acabaven d'arribar, i la Lady Shepherd ho atribueix una mica en el clima, assenyala que els estius eren fantàstics, però els hiverns eren més mal de passar a Menorca. Va tenir temps d'anar a pescar i a veure els talaiots, com vos podeu imaginar. Però, sobretot, el que va passar a gust és de pescar i també va passar per l'Ateneu a consultar la premsa britànica de l'època.
0: I la caldereta, també.
2: Ah, sí, la caldereta, la caldereta.
0: La caldereta de llagosta.
1: Sí. Menjava tot el dia.
2: Sí, va menjar caldereta de llagosta. Tenia bon gust, estava tocada de bon gust.
0: I l'Ateneu Mones, és preciós, no m'estranya que s'enamoràs. Però després decideix tornar cap a Mallorca.
2: Exacte, torna a Mallorca, decideix fer un itinerari cultural per ciutat i se'n va veure la tomba d'en Ramon Llull a Sant Francesc, i li dedica un bon capítol fent referència a llibres i el presenta com un gran viatger, filòsof i màrtir. Tot seguit farà una visita a Gènova i a Sant Rapinya, on senyala que hauria quedat a viure si hagués estat l'època de l'any de la primavera, quan va fer la visita. Segons ell, que hi va anar en hivern i devia estar més com apagat.
0: I no li va acabar.
2: I després hi va tornar i va quedar totalment seduïda.
0: Era indecisa, idò, Lady Shepherd.
2: Sí, fins i tot va arribar en el punt de llogar un cotxe i anar-se'n a fer ruta per Inca, per Ocudi, per Pollença, per cada ratjada, Falenig, Andratx, fins i tot va pujar en el castell del rei, va anar a Formentor, en el cap d'Espinar, i un cop tornada a fer aquesta ruta per Mallorca, torna a partir i se'n va aquesta vegada cap a Eivissa i Formentera. Aquesta vegada amb en Mateu, que era com un assistent personal que va
0: era
2: llogar...
0: Mallorquí.
2: Que era mallorquí. Era mallorquí. I en Mateu, ja un poc cansat, li va dir: senyor, està molt bé que viatgi, però s'hauria de començar a decidir.
0: Tot això per comprar-se una casa.
2: Sí. Que no,
0: que no deuen tenir preu que té ara.
1: És que no se fatigava, aquesta dona. I que va destacar d'Eivissa, la Lady Shepherd.
2: I va destacar el seu caràcter pintoresc i sobretot les vestimentes que duen les dones, que les qualifica de fenícies.
0: Ah.
2: Clar, diu que era l'illa més oriental. Hem de pensar que també va visitar la necròpolis d'Espull d'Hermolí, no? que era un jaciment d'origen fenici. Però també va visitar Formentera. Explica que només hi havia dos carabiners per controlar tot de silla, sobretot aquest famós contraband que hi havia a Balears a principi del segle XX, i va tenir la sort de poder assistir a una festa popular i veure balls tradicionals mentre cantaven.
0: Wow.
2: Sobretot se va fixar en les dones, que duen mocadors negres, brodats, amb flors, i a damunt duen gran capells de palla, que li recordaven a les ervissanques.
0: Exacte. Però tampoc no va acabar de quedar satisfet a les pitiuses i decideix tornar a Mallorca.
2: Això mateix, Margalida. Aquesta vegada se'n va de jardins i anirà a visitar el jardí d'Eufabi i Raixa. El següent objectiu, a prop de jardins, va ser Solla, on va arribar en tren. Quan els sollerits van ensabre que havia arribat una senyora rica i que estava loca per comprar una casa, tothom hi va anar a oferir-li la seva, perquè suposaven que tenia dos bes i que pagaria bé. Però en Lady Shepherd no se va acabar de convèncer, perquè trobava que totes necessitarien una bona reforma. Així que va decidir demanar informació pel poble més proper a Solla, un dels pobles més propers a Solla, Fornalutx. Però els sollerits...
0: Alerta, Fornalutx i Solla, què passa?
2: No n'hi varen xerrar massa bé des Fornalutx.
1: Diuen... Sollerits, eh?
2: Li varen comentar els sollerits que no eren com ells, que semblaven d'una altra raça, que empraven paraules pròpies que ningú només coneixia, que és de Fornalutx. I no només això, sinó que li varen comentar que hi havia un refrany que deia que tancaven i obrien la boca de manera diferent a com ho feien els de Solla i que també caminaven d'una forma un poc rara.
0: Vaja.
1: Clar. Bé, després de sentir tots aquests desbarats, segur que no va poder resistir la tentació d'anar fins a Fornalutx.
0: Exacte, cap a Fornalutx, que se'n va. Son Dichosa, que és el nom en què se refereix en aquest poble en el seu llibre, que ara mos comentava en Jaume Bernat, que es diu A Cottage in Mallorca.
2: Això mateix, Margalida, i d'ahir se refereix amb aquest nom carinyós per...
0: Però tot això per preservar, és a dir, ella ja era d'aquell... Que si hagués tingut Instagram, no hauria posat
2: fotos... No hauria
0: fotos.
2: Publicat. Hauria, potser, publicat una foto d'una gerra o d'un olivera.
0: Però mai hauria dit on era.
2: Però no hauria dit on era. Ella volia preservar la seva privacitat.
0: I per això Fornalutx li va posar Son Dichosa.
2: Exacte, Son Dichosa. Bon perquè nom. Era ja on ella se sentia dichosa.
0: De fet, Lady Shepard escriu: viure Son Dichosa era com si hagués retrocedit a través dels segles fins a un recoblidat de l'edat mitjana. Els vells costums que havien deixat d'existir en altres indrets encara hi perduraven, i la gent es conformava que fos així. El món exterior no significava res per ells, perquè fins aleshores no hi havia tingut cap contacte.
1: I això evidencia una cosa, que la Mallorca dels anys 30 ja no era la mateixa que la dels anys 20.
2: Exacte, ja mostràvem una Mallorca més massificada, que m'ha pres absurd dir massificada en aquell temps, però
0: més
2: clar...
0: Més gent, sí.
2: Era una Mallorca amb més gent, i aquesta senyora el que volia era estar aïllada a una casa fora vila i fer una immersió cultural total, tant és així que just quan va arribar a Fornalutx se va hostatjar a una fonda d'una dona originària d'allà de Fornalutx, una Francisca, amb qui va fer una gran amistat. La fonda, de fet, mos conta Lady Shepard que la fonda tenia un bar on anaven tots els homes del poble, que en aquell temps normalment les dones no hi anaven en el bar.
0: No, en aquell temps ni any després.
2: Ni any després, sí. I conta que ella anava allà i sempre li demanava un te a Francisca. Tot i que se sorprenia una mica perquè aquest te tenia com unes coses rares, ella diu que eren com aranyes, i li demanava a Francisca men que eren aquestes aranyes que per així que suraven, i ella sempre li contestava que era camamila que havia agafat espessament per ella de cervesa en Despuy Major.
0: Clar, camamila Despuy Major. Exquisit.
2: Exacte. Però això no és tot. Ben aviat, la nostra viatgera també va enamorar de la gastronomia local i va tastar les sopes mallorquines, que segons ella eren el plat més habitual a Fornalutx. Les descriu com un aguiat de verdures amb molt de pa, banyat amb oli i aromatitzat amb all.
0: Wow. I va tastar més coses, a part de les sopes mallorquines?
2: Sí, de fet, cada vespre la Madonna de la Fonda li tenia preparat un plat diferent, esperant la reacció positiva o negativa que tindria Lady Shepard.
0: Quina sort, Lady Shepard.
2: Jo m'agradaria anar amb ella a Fornalutx d'aquell temps, Anna Francisca.
0: I la Francisca, que mos cuinàs un plat diferent cada vespre.
2: Exacte. I d'ahir, mira, una de les coses que li agradava més cuinar era el conill ceba, que va cultivar Lady Shepard.
1: Era de morro fi.
2: Era de morro mofi. Aquí no venen si no són de morro fi. I segons ella, la màxima expressió culinària d'Anna Francina, era escolomi farcit en salsa de castanyes.
1: Que ara més fi.
0: I d'Anna Francisca era una bona cuinera.
1: Sí. I sobretot totalment. Si era per sopar. No? Bé. I doncs se va crear un bon vincle, no?, entre na Francisca, na Lady Shepard i la gent del poble, no?
2: Sí, de fet, va fer una immersió total. De fet, en el llibre fa referència a paraules mallorquines i una de les que més destaca i repeteix és Madonna. Madones mallorquines. I ella explica que era habitual trobar-les en el mercat o les botigues.
1: Però ella no devia anar gaire a comprar, no? Perquè una persona del seu nivell social normalment tenia, supòs, servei domèstic, no?
2: Sí, té tota la raó, Celestí. Quan va comprar la seva casa de Fornalutx, una de les primeres coses que va fer va ser cercar servei domèstic. I així va conèixer na Catalina, sa filla d'Escarboner.
0: Amem. Ara, Sintoni, mos posa la cançó.

0: Na Catalina, na Catalina filla de Scarboné, fou una vertadera introductora per na Lady Shepherd i sa vida social en el poble de Fornalutx. Quan na Catalina començava a fer feina, l'estrangera va quedar una mica sorpresa perquè na Catalina no volia tenir dies lliures. Na Lady Shepherd li va haver d'explicar que a Inglaterra les criades tenien un dia lliure a setmana per anar a fer les seves feines, per anar a passejar, per anar amb les amigues, i això li va costar de fer-li entendre a na Catalina.
1: I quines feines feia na Catalina, idò?
0: Idò, cuinava, feia bugada, i en esteu lliure se dedicava a emblanquinar la casa. I encara, si li sobrava un poc de temps, se dedicava a llevar les males herbes del corral. Però així tot, compta la Lady Shepherd, que hi havia petits accidents domèstics. Li va rompre el seu plat valencià preferit. O, per exemple, també li va atacar una estora del menjador. Però na Catalina sempre li deia que no tenia importància.
2: Bé, de fet, na Catalina la va arribar a saber-me convidar unes matances, però no crec que na Lady Shepherd se romangués gaire a l'hora de fer feina. No ho sé.
0: Clar, na Catalina ja ho intuïa i va advertir a sa senyora rica de Fornalutx que no podria estar per ella, que ella anava ja convidada, però que ella s'arreglés tota sola, que anava com a espectadora. L'escriptora, na Lady Shepherd, va destacar el paper que jugaven les dones, sobretot les dones merveilles, les madones merveilles que es dedicaven a fer arbudeinets.
1: Que això encara passa.
0: Fins fa dos dies era
1: així. No, jo encara ho veus.
0: Sí. I també conta que determinats convidats se dedicaven a contar rondaes per fer més lleugeres aquestes feines.
1: Però les matances no va ser allò que més li va impressionar a la Lady Shepherd.
0: No, una cosa que li va cridar molt l'atenció és que na Catalina era un poc curandera, un poc bruixa, que això era habitual en els pobles en aquell temps. I conta que preparava cataplasmes de fulles per curar la tossina i ajudar a son pare, que patia d'aquest mal, amb aquest cataplasmes. Així mateix, potser el que més li va sorprendre és que també sabia curar mal de son, insomni. El que havien de fer, sense que la persona que patia insomni ho sapigués, el que s'havia de fer era col·locar-li unes estidores a baix del coixí. Però aquella persona no se'n havia de donar compte. O sigui, ja ho sabeu, si coneixeu qualcú que patesqui una mica d'insomni, unes estidores a baix
1: del coixí.
0: Però han d'anar alerta que no s'apunyin.
1: Bé, tot la bossa acaba, Jaume, i per acabar aquesta història, què hem de dir?
0: Hem de dir que, malauradament, Lady Shepherd no va poder gaudir tota la vida de la seva criada Catalina, ja que se va casar amb un tal Pere Joan i va emigrar cap a França, com era habitual en aquelles contrades de Solla i Fornalutx en aquell temps. Després va arribar la Guerra Civil i la viatgera, per seguretat, va haver d'abandonar Silla. Això sí, sabem que va tornar, perquè l'any 1949 publica un altre llibre sobre les Illes Balears, aquest cop titulat Mediterranean Island, on explica el seu retorn a l'illa de Mallorca.
1: I si voleu saber més coses d'aquesta viatgera fantàstica, Lady Shepherd, dijous de la setmana que ve, Jaume Bernat, a les 6 de l'hora baixa, farà una conferència a la Fundació Toni Catany de Llucmajor sobre aquesta viatgera en el marc de les jornades de fotografia i arquitectura que enguany té per títol La mirada per el turisme en col·laboració amb Casa Planes.
0: Moltes gràcies per aquesta propaganda.
1: No me'n faltaria.
0: Però he de dir que en aquestes jornades parlarem més de les fotografies del llibre, perquè no ho han dit abans, però és un llibre acompanyat de moltes fotografies que ens donen idea de com era el Fornalutx d'aquell temps, i serà molt interessant perquè parlarem de moltes fotos i fins i tot veurem una foto de la Lady Shepherd que me va costar seu temps trobar-la.
1: Ah, com era ella.
0: Sí.
1: Gràcies, Jaume Bernat. Fem una pausa. Tots són.
3: Lletres Ràdios, participació.
4: Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant a Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

0: I de si no mos ha quedat més temps, Maria, per fer la píndola musical, però demà la farem.
1: Cap pega,
0: perquè avui, entre que ha vengut en Tomeu Castell, hem parlat de l'apassionant món d'en Tintín, i després ha vengut en Jaume Bernat.
2: Jo que m'estem més que no un apassionant. No part.
1: Era una bona excusa, tot era molt interessant.
0: La veritat que sí, amb aquesta viatgera nostra. Dijous de la setmana que ve, 23 de juliol.
2: A la Fundació Tani Catany, a les 6. S'han d'inscriure.
0: S'han d'inscriure? Ah, d'acord. És a dir, que si voleu anar-hi, mireu la programació, que és molt diversa.
2: És molt diversa. I penseu que hi ha aire condicionat. Això és important, dir-ho.
0: Exacte.
1: Això estira, Jaume.
2: Això estira.
0: I que en parlarem demà, perquè hi ha una exposició molt interessant.
2: Casa Planes.
0: De Casa Planes, de fotografies
2: això
0: antigues.
2: Mateix.
0: I tu també aportaràs les fotografies de Lady
2: Shepherd. A més, he de dir, no sé si t'he de dir-ho, que arrel d'aquesta investigació vaig conèixer un senyor de Fornalutx, que coneixia els hereus de Lady Shepherd, i varen descobrir dins el cottage, dins la casa de Lady Shepherd Fornalutx, una caixa plena de fotografies que no estan publicades, i a on hi ha aquesta fotografia inèdita de Lady Shepherd.
0: Wow.
2: I que mostrarem dijous de la setmana.
0: Dijous, és a dir, superexclusiva.
2: Mm. Sempre tot molt exclusiva.
3: Que aquest arxiu se mostrarà.
1: Que bé.
3: Aquest arxiu se podrà veure.
2: Sí. Una part o manco.
0: I doncs, Jaume Bernat, sempre mort de sorpreses, eh? Moltes gràcies, fins la setmana que ve, Jaume.
2: Fins la setmana que ve.
0: Maria, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestia, moltes gràcies. Fins demà. I també en Toni Cardell, que ha estat amb nosaltres al control tècnic. Tornem demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. En ple mes de juliol, el servei d'autobusos interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat, tot i el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers hi pujaren. Una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en les línies més concorregudes.
2: Ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma amb Camp Picafort i les línies que uneixen Palma amb Santa Ponça i Serenal. Aquests usuaris han explicat a IB3 Ràdio que en aquestes tres línies a vegades han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que oscil·len dels 10 als 20 minuts. És el cas d'aquesta usuària de les línies que enllacen Palma amb Santa Ponça i Serenal.
3: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
1: Un mes després de l'incendi de Magaluf a Calvià, en què varen morir dues persones, molt de veïnats encara no han pogut tornar a casa seva.
2: Les reparacions continuen condicionades pels tràmits amb les asseguradores. El batlle Juan Antonio Amengual confia que una part dels afectats hi pugui tornar en unes dues setmanes.
4: Els que ho han demanat els han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit que responíem tant en quant ells ho necessitassin. I el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
1: Identificades 6 de les 13 víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Es tracta concretament d'un home espanyol i 5 estrangers. Les flames han cremat ja 7.000 hectàrees i les autoritats confien que puguin quedar controlats avui si es compleixen les previsions meteorològiques.
2: Pel que fa a les víctimes identificades, a més de l'home espanyol, hi ha un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. S'espera que el procés d'identificació de la resta de cossos pugui concloure aviat, així com arriben les mostres biològiques dels familiars de les víctimes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, creu que d'aquí a no res l'incendi estarà controlat.
5: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
1: A Eivissa, el sindicat UGT denuncia les greus condicions d'habitatge que han de patir alguns treballadors.
2: Crides de fixos discontinus sense oferir un sostre que forcen la baixa voluntària del temporer i quan s'ofereix són habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que han de pagar. És el cas d'una cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de menor categoria. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això s'ha distorsionat la veu.
6: Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
1: Des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases la Sala Blanca, un lloc on es podrà fer tot el tractament.
2: La cap de servei d'hematologia, Antònia Sampol, destaca que a banda de tractar més pacients també millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
7: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
1: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Una discogràfica mallorquina de referència que acull a tots els estils. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: La discogràfica Espora Records ja ha fet els 11 anys de feina i la publicació d'una setantena de referències pròpies al marge de les col·laboracions amb altres discogràfiques. Avui coneixerem millor a Juan Antonio Forés Pincho, tota una referència en el suport a la música local de les darreres dècades. Després rebem els quatre membres d'Espurna, són els guanyadors del Premi Ciutat de Manacor de Cançó Guillem de Fac, i avui mos presentaran el seu primer EP. I per acabar, un nou concert de Calasanc amb les aventures de Joanet El Parado aquest dijous al Petit Bric. Tot això ho faim amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I hem començat aquest espai per saludar en Juan Antonio Forés, en Pincho, amb un dels temes que ajunten un poc el passat amb el present, perquè aquesta versió que fan els escorpins, els resplendents escorpins platejats del tema de...
1: Furnistime.
0: De Furnistime. Efectivament, és una de les darreres referències que heu publicat a Espora Records. Pincho, gràcies per aquest apunt. Benvingut.
1: Hola, bona tarda, Mònica.
0: Està graciós perquè abans amb els membres d'Espurna, que és el grup que tindrem a continuació, mos han donat compte també de la coincidència amb el nom, de tenir avui Espora i Espurna. Mira, un doi per començar. Escolta, Pincho, clar... La primera paraula cap a tu sempre ha de ser d'agraïment per tot el que has fet altruistament, en principi, de suport i de documentació, d'acumulació d'informació, de tot el que han estat les darreres dècades, diguem, finals 70-80, especialment, i d'allà endavant, de recopilar tot el que has pogut trobar, que si no, d'altra manera, així com som, s'hauria perdut, no? Te sents un poc l'heroi, en aquest sentit, de la música mallorquina, sobretot?
1: No, héroe no, pero la verdad es que disfruto porque en esa época analógica no llevábamos móviles, era difícil tener imágenes, grabaciones, era muy difícil grabar, ¿no? Los grupos no se grababan en casa como ahora. Entonces cualquier cosa que rescatemos es una maravilla. Hoy mismo estaba chateando con Toni Nicolau de Manacor, hablando de Manacor.
0: Toni dels Ocults.
1: Sí. Porque han aparecido unos negativos
0: de Pepone,
1: Ocults y de Mac.
0: Mac, claro.
1: Estaba
0: también,
1: en Mac, en la semilla de los inicios de la nueva ola. Pues han aparecido unos negativos de una fotógrafa de la época, Bárbara Sansó, con fotos tanto promocionales como de conciertos de Ocults, de Murder in the Barn y de Todd Sands. Y comentábamos algunas de ellas. Toni no es mucho de mirar al pasado, pero siempre le agrada reencontrarse con estas cosas que alucina de verlas cuando aparecen.
0: Clar, la història d'en Toni també mereix un dia... Bueno, de fet, l'han convidat també al programa.
1: Merece un libro.
0: Però sí, té una història ben llarga i ben interessant. Clar, abans de... I de fet, quan entràvem a l'estudi, hem començat a parlar amb els membres d'Espurna, que de fet, ja aprofitant també per saludar-los, ja que són en nosaltres, i ja han començat a parlar de que en Pincho també està ficat com a assessor també en l'Ajuntament de Palma, a l'àrea de cultura, a l'hora de coordinar i organitzar el concurs de pop-rock. Hem començat a parlar també de les mostres de Manacor i també del premi que ha guanyat ara Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, amb el primer premi. Així que saludam en els quatre membres. Ari, et sa cantant. Com estàs, Ari? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Enhorabona per aquest premi.
2: Moltíssimes gràcies. Estem superagraïts.
0: Que guai. També tenim en Arnau. Com estàs, Arnau?
3: Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquí.
0: No, molt contents nosaltres també, i també tenim a dos germans que també formen part del grup. Armer Gran és en Roger. Com està, Roger?
4: Hola, molt content d'estar aquí.
0: Que bé, de 8 anys, i en Joel, que és més jove. Quant d'any tens?
5: 15.
0: Quin desastre, que jove, enhorabona. Vull dir que guanyar un premi importantíssim,
5: sí, sí,
0: en aquesta
5: molta
0: edat.
5: Gràcies,
0: no?
5: Moltes gràcies.
0: I doncs sentirem la seva música, però ara com que amb en Pincho parlàvem també d'aquest passat, un poc de la història, com és que, perquè tu no vares néixer a Pincho a Mallorca, vares arribar d'adolescent o de jovenet, i tot d'una...
1: De ben jovenet,
0: sí,
1: tenia
0: molt petit,
1: 5 anys.
0: 5 anys.
1: Jo, sí, sí, és... Com si hubiese nacido en Mallorca.
0: Sí. No, això és vera. Així que de tot d'una vares entrar en tota... Tan aviat com vares poder sortir, vares començar a anar a concerts, vares conèixer Furnistime en el seu moment.
1: En su momento, pocos músicos de la escena llegué a conocer. Furnistime sí, porque Mané Capilla, el batería, era vecino mío. Y era amigo de un amigo, sí. Coincidimos muchas veces en su casa, en casa de amigos. Pero el resto de la escena no. Fue algo que me surgió muchos años más tarde, cuando llevaba un blog en el mundo de Internet. Una persona que rescataba la música de Murcia en los 80 me animó a hacer lo mismo de Mallorca, porque decía, ahí teníais un montón de cosas. y me dijo, léete el libro Cabello de Ángel de Merino y a ver si te animas. Y a partir de ahí empezó esta aventura, hace ya 25 años o algo así.
0: Clar, en Ferran Merino, una altra referència també d'esperiodisme musical, que va escriure aquest llibre. De fet, sempre tenia cròniques. Cabello de Ángel era les cròniques que escrivia El Mundo, si no vaig malament.
1: Sí.
0: I clar, aquest llibre és tota una referència, no? Després va arribar també, crec que és d'en Antonio Rubio, que va publicar-se Ajuntament de Palma, però clar, es Cabello de Ángel és un llibre molt, molt dens.
1: Sí, el d'Antonio Rubio és més un...
0: una guia, un
1: una guia de los grupos que habían pasado por el concurso. Pero el Cabello de Ángel es una enciclopedia. Fernando, además, también durante varios años en la televisión regional de Baleares, en Televisión Española, tenía un programa musical en el que salieron... bastantes joyas. Yo recuerdo un concierto de Ilegales en la sala ahí en el Bingo Rosales.
0: Sí, sí, sí.
1: Que lo grabaron, lo grabó el programa de Merino. Estuvo allí entrevistando a Jorge Ilegal y a Nasty, me acuerdo.
0: Sí, sí, és així. A més, amb en Jorge Ilegal, el Celsia, han parlat algunes vegades d'aquestes mítiques actuacions seves amb Los Ilegales, aquesta, una altra, la plaça Major també, que va acabar amb bregues, amb bufetades i tal, però bé, en el seu moment era intensitat, no?, així com se vivia tot això. Pincho, has parlat de la web de Mallorca en 80s, ha estat també tot un punt de partida, és bé, una font de documentació importantíssima en la qual has aconseguit, clar, això per ell molt fàcil, que ho vas penjant, però d'un molta, molta de feina. Quin temps li has anat dedicant al llarg dels anys a Mallorca en 80s?
1: Son tiempos muertos que vas rescatando y depende también de lo que te va llegando a tus manos. A veces estás meses sin hacer nada y de repente... pues aparece, como en este caso, unos negativos que tienes que ir, digitalizar, identificar, ponerle nombre a los grupos que salen ahí. Ha habido, en esta última tanda, había uno que no salía, y era un grupo de, no sé si tú los conocías, Mónica, del interior de Mallorca que se llamaban Láser. Sacaron solo un single.
0: ¡Ostras, qué difícil!
1: Y estaban ahí, hay como 9 o 10 fotos promocionales que no conseguía identificar y sí, al final lo hemos conseguido.
0: A veure que també a les xarxes han pogut veure això, no? Com publicaves fotografies, qui és aquest músic, qui és aquest baixista, algú el reconeix, clar, en aquell temps...
1: Sí, porque había casos que no había manera, que consultando no conseguíamos identificar.
0: És cert que en aquell temps no se feien tantes fotos ni vídeos, vull dir que gravar un concert en vídeo era un poc extra, no? Era un esforç. A part, el so no quedava massa bé, s'havia de gravar a part perquè quedàs bé, però normalment a la gravació de vídeo, encara que tingués senyal de taula, no quedava gaire bé, no?
1: Hasta los años 89, 90, 92 es muy difícil encontrar cosas en vídeo. Si no la hacía Televisión Española o alguna productora, como las finales de los concursos pop rock, el ayuntamiento contrataba cada año una productora cinematográfica que se encargaba de la grabación de esas finales, cosa que luego se ha perdido con el tiempo, una gran pena. Pero si no era por eso, por Televisión Española o empreses audiovisuals, era molt difícil tenir algo en vídeo.
0: La veritat és que sí, a més, fins i tot les primeres gravacions encara se feien, crec que en cinema, vull dir que ja més endavant els...
1: Sí, con la càmera sobre l'ombro.
0: Sí, no? I a finals dels 80-90 entenc que ja era vídeo, no? Però sí. Es veu que han quedat testimonis, documents, vídeos, gravaven també un vídeo alguns grups a un escenari especial quan allò era impensable, no? Destinar només a la gravació d'un videoclip. Pincho, has estat testimoni del canvi dels temps. T'ha estat difícil? Els músics són persones que col·laboren amb totes aquestes feines de cercar, compartir, regalar, recordar. Clar, molts han vist documentals que no se'n recorden molt del que va passar fa 20 anys.
1: Los músicos son un poco caóticos a la hora de conservar estos materiales. Quizás no le dan la importancia o no le das la importancia en el momento, ¿no? Luego con los años sí, dices, ojalá hubiese conservado eso, ¿no? Pero voluntad de ayudar y de intentar rescatar y ponerte en contacto, toda la del mundo. O sea, no, ahí he tenido un montón de ayuda y colaboración.
0: Sentim ara de fons aquelles persones que sigueu melòmans i seguidors també de les publicacions d'Espurna. Sentireu també els temes que vareu demanar a diferents grups de versions de The Cure, que varen enregistrar els Mallorca Love Cats, que és un doble CD amb il·lustracions, amb una molt bona presentació. Tot el que sentim ho trobeu també al catàleg d'Espora Records, que està publicat a internet, com vos dèiem a l'inici, a prop d'una setantena de referències, això sense córrer, vull dir, sense tenir cap ansietat, no? És vera que tot el que te presenten, Pinxo, encara que no siguin grups que tries tu, a quasi tot li dius que sí?
1: Me cuesta decir que no, pero realmente, como es un poco hazlo tú mismo y no es una discográfica al uso, por desgracia no podemos pagar la grabación, no podemos grabar, pagar ni siquiera la edición física, lo hacemos con el grupo. Normalmente los proyectos que hemos lanzado, la inmensa mayoría, surgen de una amistad o de una relación personal y de estar seguro de llevar a cabo el proyecto conjuntamente, sabiendo que no va a haber lucro, que no va a haber beneficios y que lo que tiene que haber es mucho esfuerzo para sacarlo adelante y darlo a conocer. Sí, son muchas, bastantes referencias, pero bueno, también son 11 años y quieras o no, pues poco a poco, una referencia al mes. Tú lo sabes, a veces hemos estado aquí llamando a la puerta de IB3 Radio con tres referencias en la misma semana casi, ¿no? Es un poco no constante. Ahora mismo nos hemos pillado unos meses de descanso, por ejemplo. Pero sí, a lo tonto, ya son 70 discos de todos los formatos, desde singles, LPs, CDs, cassette, hay por ahí. Tengo ganas de sacar más cassettes, es algo. Porque al final la edición física es solo un merchandising más, un recuerdo. La gente escucha la música por Spotify. Entonces, ¿por qué no hacerlo en cassette o en USB o en una cosa rara que ni siquiera suene? ¿Por qué no?
0: Demà ha de venir un músic també, en Pau Walters, que ell també edita en cassette, i llavors el que fa és que inclou un QR o algun enllaç digital per després poder-ho escoltar en línia, però sense donar suport en aquesta gran plataforma musical, no? Que sembla que...
1: Esa es una buena discusión hoy en día, ¿no? Si subir tus canciones a Spotify y compañía, ¿no? Yo egoístamente pasaría de ello si no lo subiría, pero luego hay que ponerse también en el lado del músico y realmente es casi la única manera en que la gente escucha tus canciones, ¿no? Entonces es difícil darle la espalda. Yo soy muy fanático de Bandcamp, por ejemplo, que no es el todo lo de Espora está en Bandcamp. No es la plataforma, no es una plataforma al uso, es más al automismo. Sí que hay, supongo, una empresa detrás y tal, pero no son tan ladrones o no se quedan con tantos derechos por las escuchas. Y es una plataforma que me gusta, es más al automismo, los artistas se pueden subir la música independientemente, pero sí, es una buena discusión de si dar la espalda o no a Spotify, a ese monstruo.
0: Conversam amb en Pinxo, en el món de la música tothom el coneix, està al darrere d'una pàgina web molt completa, amb molta d'informació, Mallorca Noixentes, i també fa 11 anys va crear aquesta discogràfica Espora Records. Pinxo, tens un gran magatzem a casa teva, perquè ara veure que la majoria de referències són físiques, no és que tot sigui digital, realment hi ha CDs, hi ha vinils que pesen moltíssim, de vinils.
1: Hace 11 años, cuando empezábamos haciendo ediciones de 500 unidades. Porque tú te vas al proveedor, llamas, le pides presupuesto y 500 te cuestan casi lo mismo que 100. Entonces, claro, de 500. Luego se fueron acumulando, porque de las 500 vendías 80, vendías 90 y empezamos a cortar. Ahora no hacemos más de 100 porque son grupos locales y hoy en día, por mucho que nos cuenten, hoy leía un artículo en el periódico, creo, del incremento de la venta de los vinilos. Sí, hay un incremento bestial de ventas de vinilos, pero de los vinilos de los 70 de Led Zeppelin, de los de Police, pero en Spurna, si sacan un disco, estoy seguro que no venden más de 300 vinilos. Ojalá. Es la realidad. La gente, muchos no tienen tocadiscos, muchos no tienen vinilos, CDs. Yo me acuerdo que los escuchábamos en los coches. Ahora no hay ningún coche con reproductor. ¿Tú tienes reproductor de CD en el coche?
0: Sí.
1: Bueno, a ver si pasa en la ITV.
0: Sí, cada any me la fan passar. Tinc CD i USB. Vull dir que troc que és una combinació... Ara no tinc internet, no? Però tampoc... Ara diré, tampoc la vull. No.
1: Pues eso, hemos ido reduciendo porque es verdad. Si no, el almacén se llena de discos. Es la realidad, la gente consume la música en plataformas y sí, se venden discos, sobre todo en los conciertos. Es la forma que tiene el público de agradecer un espectáculo, un concierto bien dado, es agradecerlo llevándose ese recuerdo, no deja de ser un merchandising. Y hay que cuidar, si haces algo en vinilo que cuesta un dinero, pues hay que cuidar la portada, buscar un... No hagas nada con inteligencia artificial, por favor. Búscate un buen artista que te haga un buen diseño, un buen dibujo y dedica el esfuerzo a ese producto mágico y físico que es el que va a quedar con tu música en el futuro.
0: Aquesta és una de les darreres publicacions que ha fet en Pinxo, no? Criticar, de fet, l'altre dia també sentia algú altre, criticar seguia per fer cartells, perdona, bueno, que sí, no he acabat la frase. L'altre dia algú també ho deia, no? Que al cap i a la fi el que voldrà ser gent són coses fetes a mà, que se noti que ho has fet tu, que no ho hagi fet una màquina... Tu ja ho notes, no? Vull dir que tu ja dius que tens ull entrenat, ensinistrat per reconèixer quantes hi ha un cartell.
1: No soy ningún experto, pero es que los que están haciendo carteles con IA parece que usen una plataforma en concreto o un modelo de generación concreto, porque es que son todos iguales. Y yo sé que la IA es una maravilla que te puede hacer millones de cosas. No entiendo por qué los carteles que están inundando las redes sociales tienen todos el mismo estilo, son iguales, ¿no? ¿No os parece a vosotros? Yo es que los veo todos iguales. Y es raro porque tú coges cualquier herramienta de inteligencia artificial y puedes hacer mil variaciones y añadirle mil efectos que tú quieras. Pero parece que la gente ni se preocupa por eso.
0: I del que trobeu vosaltres, Ari i Arnau, de seguir a vosaltres, si feis un cartell, com el faríeu?
3: Pues, però ara tampoc és que tinguem... gran experiència fent cartells ni res, la

0: sí, sí, sí.
1: No hi ha molt, hagut bé, molt, molt bé, molt bé. Bé, si vols sembla, Pinxo, farem ara un crossover que diuen els joves i sentirem un tema d'Espurna que no han publicat amb Espora ni res, però bé, ja que els tenim a l'estudi, en Joel, en Roger, en Ari i en Arnau, aprofitant que tenim en Pinxo, que té bona oïda.
2: M'encanta descobrir nova música.
1: Sí, senyor, i d'ara m'escolta un dels temes que han gravat, que conformen el primer EP d'Espurna, que són uns joves de Manacor.

0: Idò, així sona la música d'Espurna. Em sap greu ara en el moment àlgid, justament a trepitjar, que és una cosa que sempre m'acosta molt i sempre mai és un bon moment per trepitjar una cançó. Només en el principi pinxo, quan les cançons dels 90 tenien aquelles intros tan llargues fins que començaven a cantar, que sí, no sabia tant de greu xerrar damunt la música. Què trobes? T'agrada? De fet, Espurna, com dèiem a l'inici, han guanyat el concurs de pop-rock de Manacor, podríem dir que li diuen Guillem de Fac.
1: Muy bien, me ha gustado la voz, las melodías. La voz, no sé si conocéis a un grupo que ganó el concurso pop-rock el año pasado, el de Palma. Su guitarrista, Chisca Muelas, una chisca, también está sacando canciones en solitario y tienes una voz, un tono muy parecido a ella. Si puedes, escúchalo, Nachisca. Es algo más de canción de autor y tal, pero muy bien, muy enhorabuena. Tenéis un buen camino por delante.
0: Gracias. Molt bé, i també els dos germans, no? Que supos que sou germans des que se duen molt bé, o què?
2: Roger. Sí, fent el que podem.
0: Sí, sempre... Bé, va en l'essència de ser germans, però, Joel, tu content, no?, que t'hagin deixat formar part del grup, no?
3: Jo sí, molt content, la veritat. No fa gaire que formem part del grup, però m'he sentit molt ben acollit per tots.
0: I vas tocar en el directe?
3: Sí, va ser el primer pic que vaig tocar amb ells.
0: I com va ser el directe del concurs? Quant de grups hi havia a la final?
2: Érem 5 propostes musicals diferents i la veritat que per part nostra érem un poc inexperts, bé, encara ho som, vull dir, només hem tocat 2 pics, abans dels premis només havien tocat una vegada i estàvem un poc nerviosos per veure com quedava i tot això, però bé, vàrem estar molt contents i el resultat va anar bé, vull dir, estic contents com va anar tot.
0: Que bé, idò, bé, en Pinxo ara ja vos coneix, ja veurem, també és vera que a Manacor teniu discogràfiques, llocs per tocar i molta competència de músics, perquè és una de les ciutats de les illes amb més força, més creativitat, més música, no? Pinxo, nosaltres som molt fans
1: de... La cuna del rock and roll de Mallorca.
0: Exactament. Quins grups heu conegut així més grans que vosaltres? Clar, tots són més grans que vosaltres, però dels vells, així, de la nostra època, escoltau algun d'aquests grups? Els Tots Sants o...
4: Tots Sants, sí.
2: Bueno, Mac, també.
0: Mac, continuen en actiu.
4: Mac, nosaltres, per la presentació del segon número de la revista 07500, en el concert de Ken Giro, aquí va haver Tots Sants també, aquesta esperada de tornada.

0: presento que eren Roger i jo, amb en Cristian, varen fer en dissabte i varen fer Spanish Bombs.
1: Boníssimes.
0: De The Clash.
2: Com ho he hecho de menos a Cristian.
1: Sí. T'hi vaig anar a aquest concert, eh? Varen posar una multa. Sí, vaig aparcar un puesto que no se podia.
0: Ha fet APR.
1: No, sí, segurament, perquè jo vaig dir, mira, un lloc per jo, perfecte. No, però va estar molt, molt bé aquest vespre, va ser molt divertit, sí. I en Cristian també, un record molt, molt gran per ell, també el Celsia. De fer Pinxo, ara darrerament ja començam a parlar molt de músics que mos deixen, que se'n van. Què passa amb el seu llegat? Amb el seu material, els seus instruments, els seus discos, les seves gravacions, les maquetes...
2: No lo sé, no lo sé, pero si alguien tiene problemas con ello, que me llame. algo rescatamos. Yo, a raíz de la muerte de Pere Pla, me llegaron a mis manos un montón de cassettes, de pruebas, de demos que hacía en su habitación, que hacía en el local de ensayo, y hay verdaderas joyas. Estamos con la idea de algún día hacer una especie de recopilatorio de temas inéditos de toda su carrera, desde el 78, que empezó él solo con la guitarra, Pere Pla, hasta sus últimos años. No sé qué pasa con ese legado, pero la verdad es que no guardan, no se conservan muchas cosas, y esperemos que algunas, las que quedan, se guarden. Y les animo a ellos a digitalizarlo cuanto antes de que desaparezca ese material.
1: I d'en Pinxo, és un magatzem, entre cometes, segur per depositar tot aquest material, que a vegades per problemes d'espai o que un no sap què ha de fer realment, és una llàstima que se perdi. Clar, tot el llegat de Toni Reynés, que a més tenia un estudi de gravació Can Estrella ja fa, jo què sé, 5 anys, mínim, no?, com ho va deixar. Vull dir que, no sé, és difícil, en tot cas, en Pinxo, i a través de la web de Mallorca en 80s, i també d'Espora Records, sempre en Pinxo trobaria un camí, a més que ha fet també exposicions, va fer el documental, Signes a l'Arena. Ara, Pinxo ara, clar, és un meloman convençut, però també, supos que ho puc dir, ara està jubilat. Se pot dir, perdona, de la teva feina, la qual cosa ja te pots dedicar 100% a la teva vocació, no?, a la música.
2: Sí, sí, así es. Tengo más tiempo libre.
1: T'has prejubilat jove, vull dir.
2: Sí, 60 años. Yo, de cuando era pequeñito, siempre veía a gente conocida, a banqueros y gente... Y decía, yo de mayor quiero ser como ellos. Pues mira, cosas de la vida. No, estoy todavía en proceso de prejubilación, y sí, algo más de tiempo dispondré. Pero también hay que dedicarlo para otras cosas, Mónica.
1: No, clar que sí. Pinxo, moltes gràcies per tot el que fas. Entenc que a vegades la gent en el món de la música no és molt agraïda, sinó més aviat demandant, o que, com ho trobes?
2: No. En los proyectos en los que yo me meto, que siempre son de colaboración... La gente lo agradece siempre, no hay nunca problema.
1: ¿Hi ha algun projecte que puguis avançar? Ara, perquè que vols descansar l'estiu, no?
2: Sí, ara en verano descansamos. A la vuelta del verano, pues tenemos un nuevo disco de Tea Makers, rock británico de los 70. Nuevos temas de Talleres Molina, preparando ya un nuevo disco y nuevas citas en directo por la península. Y colaboraré con Matarás Records, una discográfica de Manacor, con la edición de un disco de Zorro Gris, un rapero de Manacor, en Mateu, un vinilo muy chulo, porque va a contar con portada de Lluís Febré. O sea, solo por la portada ya va a ser una maravilla. Un poco lo que comentábamos antes, hay que cuidar bien el producto. Y colaboraré un poco con Matarás en este lanzamiento. Y bueno, y rescatar cosas que tenemos ahí pendientes. Ahora que escucho a Alberto Vizcaíno, tenemos por ahí una maqueta de Nathan Blues, no sé si te acuerdas.
1: Hombre, sí.
2: Sí, siempre hay cosas que hacer, porque siempre falta tiempo.
1: Molt bé, idò, aquest disc de Psiconautes és una de les darreres referències també que heu publicat amb Espora Records, un disc que els hi va quedar molt bé també, la veritat, i que volíem també recuperar per agrair-te molt, Pinxo, que hagis vengut avui a parlar un poc de les teves motivacions i de les dificultats que suposa tirar endavant un projecte com una discogràfica, no? Una discogràfica com Espora Records, que ha fet ja 11 anys.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies,
2: Pinxo. Sempre és un plaer venir, Mònica.
1: Per nosaltres encara més. Adéu.
2: Adéu.
1: I doncs sentim un pot de Psiconautes i tot una seguim parlant també amb Arnau, en Nari, en Joel i en Roger, que són els membres d'Espurna, que avui han vengut des de Manacor per presentar aquest primer EP.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: L'Aviador. TV3 Ràdio.

0: Idò, sentim ara un altre dels temes d'Espurnes, aquesta banda jove de 4 membres, 20, 21, 15 i 18 anys, que s'han fet amb el primer premi del concurs de música Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, que s'ha duit a terme fa poc. En Roger fa un moment mos explicava un poc que, bé, que en el directe, de fet, en Joel va ser el primer concert o un dels primers que va fer en sa banda, que en Joel només té 15 anys i ja l'han deixat... No te fan sabús, no? Se porten bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, fan bonda. Sí. Participes també a sa composició dels temes?
1: Sí, sí, ara sí. Ja estic totalment bé integrat en el grup. I... sí, sí.
0: I contam-vos un poc de, des de quan vos coneixeu. Jo pensava que potser havíeu anat sempre a classe plegats, però no, la història és una altra. Ari, o qui vulgui, mos ho contau.
2: Sí, jo de la meva part els vaig conèixer com bastant més tard que es coneixien l'Arnau i el Roger. Jo formava part d'una altra banda i em duia molt amb el bateria i vam formar una nova banda. I vam fer com una mica de covers, tocar una mica per tocar amb l'Arnau i amb el Roger. I des d'allà ens vam dur molt bé i vam començar el que és Espurna.
0: I per què Espurna? Arnau?
3: Això ho hem explicat un parell de vegades, no té cap, bé, cap sentit concret. No sé, era una sonoritat que mos agradava. I bàsicament ja està. Vàrem dir també l'altre dia... que és perquè normalment s'acaba amb aquest barbarisme de xispa i un poc pues, per proposar una paraula que ningú diu bé.
0: Álvaro, tens tota sa raó.
3: Proposa-la damunt sa taula.
0: I de Álvaro en Pinxo no li han demanat, però Espora, ell diu que ho ha discutit també amb el seu fill perquè cercaven un nom per sa discogràfica i van trobar que ses espores que se multipliquen van trobar que també era una bona metàfora per això de sa música. Així, bé, teniu aquests tres temes gravats que avui estem escoltant i que se poden trobar també a ses plataformes. Vosaltres què en pensàveu, això, d'aquesta gran plataforma de la qual en Pinxo ha dit que s'estima més el Bandcamp?
4: Sí, bueno, nosaltres compartim bastant tot el que ha contat, el que sí que a l'hora de publicar les nostres cançons vàrem reflexionar un poc sobre el que ens convenia més i sobre el que ens feia més il·lusió, i sí que vàrem arribar a la conclusió de que per intentar arribar a tota la gent que nosaltres coneixem i que per poder compartir la música que hem fet amb els nostres amics i familiars i gent nova que mos vulgui escoltar, el més fàcil era publicar la música a les grans plataformes, però sí que nosaltres creiem que també és important reivindicar altres plataformes que són més justes per als artistes i també, per exemple, la compra de música en físic, que sí que és molt més justa per als artistes i també la qualitat de l'escolta és bastant millor.
0: Vosaltres, el premi en què consistia? En poder gravar aquest tema? O, en realitat, què suposava guanyar el premi?
3: Suposar el premi Ciutat de Manacor de cançó suposa una recompensa econòmica i un reconeixement musical a la proposta. No sé exactament quins criteris varen tenir en compte, però és això, ens donen una quantitat de bes que utilitzarem pues, per impulsar la gravació d'un futur disc del qual per ara tampoc hi ha molta cosa. Hem començat a composar cançons noves i amb en Joel, però bé, per ara tot està molt fresc i hem de veure com va evolucionant això, però sí que no se queda ningú. Això és un pot comú que utilitzarem pues, per aquestes despeses necessàries comunes.
0: Bé, abans, no sé si ho he dit, Nari sí que ets cantant, que també la sentiu, en Arnau toca el baix, en Roger toca la guitarra i en Joel, que és el germà petit, toca la bateria. Ja la tocaves d'abans o és que t'ha tocat?
1: No, sí, sí, és el meu instrument des de...
0: Ah, sí, des de sempre?
1: De un parell d'anys, sí.
0: Ah, molt bé, doncs sí que hi havia un bon criteri. Ara que teniu la gravació ben gravada per mostrar, cercau actuacions, què és el que mireu de fer ara, aprofitant aquest impuls dels nous temes gravats?
4: Sí, ara, a partir del premi que ens varen donar, pues sí que es verdad que han notado como un impulso que nos ha ayudado a motivarnos un poco para seguir creando y estem intentando composar más temas que ya tenían comenzados de l'hivern y todo eso y creo que tenemos un 7 o 8 temas casi acabados y también intentaremos preparar un parell de versiones para intentar como completar un repertorio que nos permiti poder hacer alguna actuación. Así que sí, podrían decir que sí, que estoy cercando actuaciones.
0: ¿Y versiones? ¿Quines feis? Así para orientar un poco, ¿quines vos agradaría preparar?
3: Bueno, pero ahora que estas versiones no se han posado en cap momento en un escenario, encara, porque tenemos cualquier concert para agosto, pero será allá on faremos aquest primer directo. Pero esas versiones que manejamos para ahora y que nos agradaría hacer son en la mayoría cançons en català, perquè és en la llengua en la que feim i farem les cançons. I també amb un estil que s'adequi una mica a lo que intentem fer nosaltres adaptar-les a una cosa que soni com...
0: Vinga, digues qualque títol, qualque artista.
4: És que encara no m'han xerrat entre nosaltres.
0: Ah, molt bé.
3: que el diguin ara.
0: Sí, però bé, vos agraden els mateixos o no? Bé, un grup. Bé, és igual.
4: No, sí, per exemple, un grup tipus les al·lèrgiques del pol·len mos agraden.
0: Ah, mira.
3: Sí.
4: També Dan Peralbo i el Convoy mos agraden bastant. I, no sé, grups tipus això...
0: Bé,
3: sí, que tenen una mica per aquest estil, sí.
0: Mira, que bé, sortir un poc de lo típic, també,
4: sí,
0: no?
4: Que sí.
0: Que també està molt bé. Ara, bé, els que teniu Soy de Merfines, ara heu sentit un poc d'una música que teníem preparada per sentir ara, perquè, clar, el premi que heu guanyat se diu i du el nom de Guillem de Fac, i m'agradaria parlar un poc d'ell, ja que du el seu nom és una excel·lent manera de reconèixer la seva feina, la seva aportació importantíssima i mantenir també el seu llegat viu de cara a vosaltres, que sou molt joves. Sabeu qui era, lògicament? O què mos podeu contar d'en Guillem de Fac, sense que sigui un examen, no? Però bé, trobo que està molt bé que tingui el nom i recordar-lo.
3: Sí, no, és una figura bastant important a dins Manacor. Diria que prou reivindicada, però tampoc mos hi hem apropat gaire. Jo, dins el que és l'escola, me'n recordo un any que vàrem anar a una espècie de performance musicada que feia en Roger Pistola.
0: Total.
3: A no sé quina plaça, però per darrere Jaume Vidal. I ell feia de Guillem de Fac i explicava una mica la seva història, com va arribar i tocava unes cançons seves. D'això no me'n record gens. I en Roger Pistola, a lo millor... Bueno, crec que sí, però ja fa molt d'anys, vull dir...
4: Sí, jo d'en Guillem de Fac... Bé, sí que és una persona més o menys coneguda per Manacor, però jo crec que tampoc no és tan conegut. I personalment jo sé que té qualcun disco i que també té qualcun llibre de poesia, que perquè no es tenia qualcun. I, però no sabria dir molta cosa més.
0: I doncs, ja ho recomano, recuperar la seva música. És vera que moltes vegades, quan sou joves, és un nom d'un senyor que és mort i que bé de sabre, no? Però realment, en el seu cas, o també en el cas del concurs de Pop Rock de Palma, que du el nom de Toni Reinés, vulguis o no, són persones que han fet molt per sa cultura, per sa música. Més en el cas d'en Guillem de Fac, que era un tipus molt, molt creatiu, molt divertit, molt simpàtic, vull dir que a lo millor, si haguéssiu coincidit a sa mateixa generació, a lo millor haguéssiu fet un grup amb ell. Vull dir que un tipus molt interessant per recuperar-lo i descobrir-lo gràcies també en aquest premi que heu guanyat ara. Ja que esteu en ratxa, vos pensau presentar més concursos o començareu ara a enviar els tres temes per tot? Quins llocs hi hauria per enviar-los?
3: A Zona 9 mos vàrem plantejar el que vàrem arribar molt tard i demanaven un seguit d'informacions de fotografies...
0: Demanen moltes coses,
3: I de contingut audiovisual del qual no disposam encara, perquè no tenim ni fotos ben fetes de grup, pràcticament.
0: Però bé, ells demanen, vosaltres podeu dir mira, només tenim això,
3: sí.
0: Vull dir, per demanar és vera que quanta més informació puguin compilar, millor, però és vera que molts de grups no tenen tot aquest material que se demana més quan començau, lògicament.
3: No, i a més que no hi pensàvem, va ser en Roger un dia que ho va recordar i no vàrem arribar a
0: l'any que ve,
3: a data, però sí.
4: Sí, sí que és vera que Zona 9 és un concurs bastant important en tota la música en català i sí que mos faria il·lusió poder-nos hi presentar l'any que ve i això, però jo crec que estem d'acord en que no volem abusar un poc d'aquests concursos i no volem presentar-nos a molt de concursos, sinó que el que mos fa més ganes ara és intentar centrar-nos en la música i composar cançons que mos agradin i intentar girar-la ja d'una forma més tradicional, que diguem. Intentant cercar concerts i...
0: Clar que sí.
4: Tot això.
0: Bé, ja que hem parlat de Sona Nou, és obligat dir que enguany hi ha un grup mallorquí, els Ulls Secs, que són de Sa Pobla, que estan entre els finalistes, crec, o aquesta darrera tongada de grups, i encara han de tocar, crec que són tres caps de setmanes, ells toquen el darrer, veurement si tenim sort, i tenim uns mallorquins també com a guanyadors. A l'hora de compondre els temes, com ho feis? Algú fa sa lletra o algú fa sa música... i després ho mostrau i ho acabau de rodonir entre tots, o bueno, m'ho estic inventant, Ari?
2: Sí, normalment el que fem és amb el Roger, pensa una idea amb la guitarra, me la mostra, i entre els dos, mentre ell va tocant, jo vaig composant el que és la lletra. O sigui, vaig escrivint, vaig pensant la melodia de la veu, i ho traiem en una versió acústica, i llavors afegim el que és la bateria i el baix.
0: Que bé, m'agraden molt els grups, a on hi ha germans o familiars, cosins, alguna cosa així. Això vos permet... Bé, supos que veniu de família de músics, com es... Bueno, no especialment diuen sa cara.
1: Bueno,
4: a la nostra família sí que agrada sa música, però no hi ha cap músic, que diguem.
0: I de vosaltres dos ara sereu... la primera generació de músics, esperem. El fet de ser germans vos ajuda, vos fa compartir més coses a ca vostra, assajar separat dels altres o preparar coses noves, que té de bo?
1: Bé, la veritat és que a ca nostra no és que assajem molt, però sí que xerram un poc del grup, de les nostres opinions sobre les noves cançons, i sí, bàsicament és un poc això.
4: Sí que el que ajuda és a tenir com un entorn de confiança en tots els membres del grup. I sí que és veritat que en Arnau i en Ari ja ens coneixem de fa molta estona. I també en la nova incorporació d'en Joel tenim la sort de que, com a mínim, jo tinc una relació molt estreta i ens podem dir les coses bastant a la cara, que crec que és bastant important a l'hora de fer alguna cosa en el que tots estiguem còmodes.
0: Molt bé, i d'anem a escoltar el tercer tema dels que han gravat Espurna, que és aquesta banda jove manacorina, aquest quartet que avui mos acompanya a l'aviador.
5: Un cap de cap vespre de vespre.

0: I doncs aquesta és la veu de Nari, que canta damunt es basta en Arnau, la bateria d'en Joel i la guitarra d'en Roger. Tots quatre són Espurna, els guanyadors del primer premi del concurs Ciutat de Manacor Guillem de Fac de música, de rock, i que ara podeu trobar també a les plataformes. Més, tenen molt d'oients, també una mica per tot, fins i tot a Porto Cristo, a Madrid, a Barcelona, en aquesta gran plataforma. A tots quatre, moltíssimes gràcies per haver vengut en hora bona, no fluixeu, i d'ara amunt, i bé, aviat tornareu amb moltes novetats. Teniu un concert a agost, però encara no sabem la data, no se pot confirmar, però vos poden seguir a les xarxes i allà podrem estar pendents. És Espurna Group. No, Espurna...
1: Espurna.grup.
0: Ah, punt grup. Molt bé, moltes gràcies a tots quatre. Gràcies, que vagi molt, molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: La Viador i Vetres Ràdio.
1: I avui acabam amb unes recomanacions en Juanito Crudo, Juanito de Cala Sang, qui mos proposa una actuació per aquest dijous en el petit Bric a Palma.
2: Bones tardes, amics i amigues de l'Aviador. Som en Juanito de Cala Sang i volia convidar-vos a venir a l'actuació que farem el proper dijous a les 8, en el petit Bric, on podreu gaudir de les aventures d'en Joanet El Parado, on hi trobareu jaies, dimonis, fades i empresaris fora escrúpols. Serà un viatge immersiu, lisèrgic i farcit de rock. Mentre, vos deixam amb el tema Cada dia neix un beneit. Recordeu, aquest dijous a les 8 de l'hora baixa en el petit Bric. Vos hi esperam a tots.

0: El disc de Cala Sang, de les aventures d'en Joanet El Parado. En aquesta cançó, en la col·laboració també de Miqui Serra, de Sexy Sadie. Aquest dijous els teniu en directe en els Brics. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Recordeu que ara quedeu en s'informació en tot l'equip d'informatius amb Aina Surada. Adeu.
1: Controlat l'incendi forestal a les feixes de Talamanca, que ha cremat prop d'una hectàrea de canyet i un infrahabitatge. Bon vespre, són les 7.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Surada.
1: El foc s'ha originat a una casa ocupada a la zona del Prat de Ses Monges poc abans de les 3 del migdia i ha generat una gran columna de fum, ja que l'habitatge acumulava molt de residus. Diversos mitjans aeris, més d'una vintena de bombers forestals han treballat en les tasques d'extinció, treballen en aquest incendi que, segons els veïns, podria haver-se originat per una bombona de butà. De fet, alguns carrers de Jesús fins a Talamanca han hagut de tancar-se, com explica el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López.
3: Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
1: No ha estat l'únic incendi a Eivissa. A les 5 de l'hora baixa, una embarcació al port de Marina Botafoc s'ha calat foc sense deixar ferits, però han cessat les alarmes per la columna de fum que ha provocat. Es dilluns, dia 13 de juliol, i també ha quedat controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Clàudia Malià, bon vespre.
4: Bon vespre. Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
5: De manera que se quedara, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
4: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha traslladat a Almeria, han advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
1: I Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
4: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà amb 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
1: L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrola més en ple estiu.
4: L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Viní Bècar, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
6: És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a Ciutat de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
1: I en els esports, la selecció espanyola prepara la semifinal del Mundial contra França amb tots els efectius disponibles. Gavi Fortesa, bon vespre.
7: Bon vespre. El seleccionador Luis de la Fuente té tot l'equip a la seva disposició per fer front als francesos demà a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, recordem que dimecres juguen l'altra semifinal Anglaterra i Argentina.
1: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Encetam novament la setmana amb avís groc i taronja en el cas de l'interior de Mallorca per altes temperatures. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre, Aina.
1: A banda de les temperatures, també és protagonista la pols en suspensió.
8: Sí, efectivament, una pols que en certa manera avui ha limitat una mica l'ascens de les temperatures màximes, que han quedat frenades fins a 38 graus, que igualment han pujat, però per aventura no tant com podria haver estat sense pols de suspensió, però en canvi això fa que les temperatures mínimes siguin més altes i encara poden pujar una mica més. Tindrem més nits tòrrides, fins i tot en què la mínima no baixarà dels 25 graus en més bandes, això ja ho podríem viure aquesta pròxima matinada, i a part d'això, demà serà un dia bastant prescut el d'avui, bastant semblant, amb alternança de sol, amb alguns intervals de núvols prims que poden passar i amb una calitja que segurament ens acompanyarà durant tota la setmana. Per tant, tindrem bastants de dies calitjosos i les temperatures semblants a les d'avui. Per ventura, demà encara no arribem a 40, però hi farem a prop, poden tornar a superar els 38-39, preferentment a punts de Mallorca, i segurament sí que al llarg de la setmana, dimecres, dijous, és més probable que tornem a superar, com ja va passar la setmana passada, els 40 graus.
1: Ho seguirem detallant, idò. Gràcies, Dani. I avui l'Institut d'Estudis Balèrics ha llançat 35 adhesius amb expressió de les illes, com per exemple Mosdain Coses, Quinxubec, Això és mel, per promoure l'ús social del català. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8. Serà en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7 i 5 minuts. Ha quedat ja controlat l'incendi que s'ha declarat avui migdia a les feixes de Talamanca i Eivissa. Els bombers, però, continuen refrescant la zona per tal d'extingir-lo. El foc s'ha originat en un infrahabitatge ocupat que ja es va cremar ara fa 3 anys. Gemma Guasch.
9: A Libanat han declarat l'incendi forestal de gravetat 1, passades les 2:30 i poc abans de les 5 s'ha donat per estabilitzat. Hi han treballat l'helicòpter i l'avioneta de Libanat i 4 vehicles i 15 bombers d'Eivissa i efectius de Libanat. El primer que han fet els serveis d'emergències ha estat protegir les cases més properes, com a mínim dues d'elles s'han desallotjat i han evitat que el foc s'escampés per aquest espai protegit. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, una hectàrea de superfície s'ha vist afectada. José Antonio López és cap de bombers d'Eivissa.
3: S'ha iniciat en esas casetes que estábamos diciendo y por el viento que está reinando en la zona, como veis, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. Entonces se ha trabajado para que no fuera hacia esa zona. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
9: El foc s'ha originat a un infrahabitatge on s'acumulaven tota mena d'estris. Els veïns asseguren que ja havien denunciat l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos o fustes a la zona. Recorden que ja hi va haver un incendi al mateix infrahabitatge ara fa 3 anys i demanen que la zona es mantengui neta. Marc Marí és un dels veïns.
10: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, clar, hi és veïns i estem hasta los mismísimos. Perquè si acaso s'ha iniciat el foc, la propietat es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar un pli de merda. I he agafat el cotxe tot a metge, he vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí, tot allí, i les avionetes i els helicòpters.
9: Assegura que a la mateixa zona hi ha altres 3 infrahabitatges.
1: Tot això quan un mes després de l'incendi en un habitatge a Magalufa, Calvià, que dues persones varen perdre la vida, molts veïnats encara no han pogut tornar a casa seva.
11: Les reparacions continuen condicionades pels tràmits amb les asseguradores i l'Ajuntament confia que una part dels afectats hi pugui tornar en unes 2 setmanes. Ho explica el batlle Juan Antonio Mangual.
12: Els que ho han demanat els hi han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit que responíem tant en quant ells ho necessitéssim i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
11: Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fum. És el president de la comunitat, Shane Levy, i un propietari, Eduardo Sánchez.
13: Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
14: Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Y llevamos un mes y 2 días. Y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho. Y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
1: I ho dèiem a la portada, també ha quedat controlat l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos, Almeria. El balanç deixa 100.000 hectàrees cremades, és una mica manco que la superfície total de Formentera i 13 víctimes mortals, 6 de les quals ja han estat identificades.
11: En una intervenció fa uns minuts des del centre de comandament avançat instal·lat a la localitat de Turre, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que el foc està controlat. A més, ha detallat que les flames ja no són una amenaça, ja que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores són positives, especialment pel que fa a la humitat. Precisament per aquest motiu, ha dit Moreno, el gruix dels mitjans d'extinció es retiraran de la zona, tot i que encara hi quedaran efectius.
5: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca, que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
11: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat aquesta hora baixa al centre de comandament avançat, ha agraït la tasca dels equips d'emergències i ha enviat un missatge de solidaritat amb les víctimes. D'altra banda, Feijóo ha destacat la importància de la col·laboració entre les administracions.
15: En este momento se precisa, más que nunca, colaboración y coordinación. Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee.
1: Pel que fa a les víctimes, i com dèiem, 6 de les 13 ja han estat identificades.
11: Són un home espanyol, un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dels Estats Units. S'espera que el procés d'identificació de la resta de cossos pugui concloure aviat, així com van arribar les mostres biològiques dels familiars de les víctimes. Segons la darrera actualització, hi ha 10 denúncies formalitzades per la desaparició de familiars a l'incendi.
1: Avui matí, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha visitat el centre de comandament avançat de Torrer per conèixer les tasques d'extinció de l'incendi. Ho ha fet acompanyat pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
11: El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica. Tant Sánchez com Moreno han alertat de les conseqüències del canvi climàtic i han coincidit que aquest estiu serà complicat pel que fa als incendis.
16: Aquí el canvi climàtic està afectant de manera muy, muy, muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
17: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
1: Tot això mentre continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. A les concentracions que ja varen tenir lloc divendres passat, aquest dilluns, s'hi han afegit els ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i Eivissa.
11: Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades, una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
1: I a banda de l'incendi d'Almeria i altres focs actius a la península, se n'ha declarat un a Peñarolla de Tastavins, a Terol. Més de 300 efectius fan feina en les tasques d'extinció. De moment, el foc ha estat delimitat. Les previsions meteorològiques són bones, però les autoritats mantenen la prudència.
11: L'incendi forestal es va declarar ahir diumenge i fins ara ha cremat unes 340 hectàrees. Efectius del Govern d'Aragó, del Ministeri per la Transició Ecològica i de l'UME i de les Diputacions Provincials de Terol i Castelló fan feina en les tasques d'extinció. Tot i que l'evolució és favorable, les autoritats volen ser prudents. El conseller de Medi Ambient d'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat que a hores d'ara ja no hi ha flames i que l'incendi no ha provocat danys materials.
18: Afortunadamente, pues decir que no hay afecciones a poblaciones. Se han salvado y se han defendido pues todas las infraestructuras, todas las granjas, las instalaciones.
11: Pel que fa als danys personals, tres bombers que participen en les tasques d'extinció han resultat ferits. Es tracta d'una dona bomber de la Diputació Provincial de Castelló, que s'ha lesionat un braç, i dos bombers de la Diputació Provincial de Terol, que han tingut un accident de trànsit quan el camió en el qual viatjaven ha volcat a la carretera. Tots dos han estat traslladats a un centre hospitalari de Saragossa.
1: A Catalunya també hi ha més d'un incendi.
11: Els bombers treballen des de fa hores en un foc de vegetació declarat al municipi de Lladurs, al Solsonès, que afecta la zona de Santa Eulàlia, on el foc ha anat guanyant intensitat. Ara ja està estabilitzat.
1: Ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca del dos migrants desaparegut dissabte capvespre 14 milles al sud de Formentera, després que l'embarcació irregular en la qual pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria. El motor varen llançar-se a la mar per tractar d'arribar a la costa. No s'ha tornat a tenir notícies d'ells. Elena Trinidad.
9: Després de 3 dies de recerca, des del passat dissabte al capvespre, per mar i aire, d'efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim, l'operatiu de rastreig per cercar els dos migrants desapareguts s'ha suspès avui migdia. Ara queda només actiu l'avís a navegants. Segons s'ha detallat delegació del govern, el vaixell de la Guàrdia Civil Duque Ahumada va rescatar dissabte al capvespre a 3 persones migrants a unes 14 milles al sud de Formentera. Portaven unes 5 hores nedant amb l'objectiu d'arribar a la costa. Els nàufrags informaren que provenien d'una embarcació irregular que havia quedat amb el motor avariat i els alertaren que hi havia 2 persones més que havien saltat des de l'embarcació amb ells, que són les que encara estan desaparegudes. Un dispositiu de mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim va aconseguir localitzar la pastera avariada el mateix dissabte al capvespre. Varen traslladar els seus 10 tripulants i els 3 nàufrags fins a Eivissa. Els altres 2, fins al moment, continuen desapareguts.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: A Eivissa roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'un ordre internacional dictada contra ell. De moment, no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
19: James Cox Chambers, hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises i conegut pel seu activisme d'esquerres i el suport a la causa palestina, ha rebut el suport de Podem Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi una possible extradició als Estats Units i acusa l'administració de Donald Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra les persones que denuncien el que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem alertar que la seva entrega podria crear un precedent perillós per als drets i les llibertats democràtiques.
1: I atenció si sou mestres o professors. Si sou mestres o professors interins, heu de saber que demà comença el procés d'adjudicació. Educació oferirà més de 2.400 places. Són una seixantena de places més que el curs passat. En total se n'oferiran 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i, Marta Puyalto, 75 a Formentera.
20: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i, per primera vegada, un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
21: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir les seves cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
20: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
1: I fa només un dia, Kaula Ikene, graduada en Enginyeria Informàtica, pronunciava el discurs en representació del més de 1.300 estudiants.
22: Anys arribar a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribaran també els desafiaments, els exàmens, els projectes...
1: Uns estudiants que acabaven els seus estudis a la Universitat de les Illes Balears en un acte de graduació a Palma, a Sant Moix. La seva intervenció durant la cerimònia de graduació, vestida amb un hijab, ha generat una polèmica després que el diputat de Vox, Jorge Campos, publicés un missatge a les xarxes socials qüestionant que fos ella qui representàs la promoció i vinculant aquesta elecció, Victòria Morell, el que ha qualificat d'universitat catalanista.
23: Bon vespre. La Universitat de les Illes Balears ha respost aquest dilluns amb un comunicat en què defensa la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció. La institució rebutja qualsevol manifestació que posi en dubte la dignitat o la igualtat de les persones per raó del seu origen, les seves conviccions o qualsevol altra circumstància personal, i afirma que els discursos d'odi són incompatibles amb els valors que inspiren la universitat. La publicació de Jorge Campos ha generat una intensa reacció a les xarxes socials amb més d'un centenar de missatges de suport a Caula i Kenne. Molts d'usuaris n'han destacat el brillant expedient acadèmic, el fet que hagi estat l'encarregada de representar tota una promoció i la seva capacitat de parlar 5 idiomes en defensa de la jove davant les crítiques rebudes.
0: Passen 19 minuts de les 7 per la mare de la plana laboral.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Cinc persones han mort en accidents laborals a les Balears en els 5 primers mesos d'enguany. Segons les dades del Ministeri de Treball, d'aquestes 3 varen patir el sinistre al mateix lloc de feina i 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
4: En total, les illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta. L'hoteleria amb 1.600 accidents i la construcció amb més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts de gener a maig arriba als 293, 4 menys que el mateix període que l'any passat.
0: I el sindicat CESIF reclama que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats acordaren equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats de les Illes Canàries.
4: El sindicat recorda que el Reial Decret de l'any 86 estableix que el personal al servei de les corporacions locals té dret a percebre la mateixa indemnització per residència que el personal al servei de l'administració de l'Estat. Per això es demana que s'adequin les retribucions. Ho explica Agustí Sánchez, responsable del sector local de CESIF Balears.
6: També prenguin les mateixes mesures i a partir de 1 de juliol s'adequin les retribucions del plus d'insularitat, igual que s'aplicarà a l'administració general de l'Estat.
4: El CESIF recorda que aquest és un primer pas i que defensarà davant Madrid que l'increment de les quanties s'ha d'ajustar al cost de la vida real. A més, diu que s'han d'unificar els complements independentment del grup professional al qual pertanyen els treballadors. Els nous imports aprovats oscil·len dels 105 als 697 euros, depenent de la categoria i l'illa de destinació.
0: I el sindicat UGT denuncia les greu condicions d'habitatge que alguns treballadors han de suportar a Eivissa. Crides de fixos discontinus sense oferir un sostre que forcen la baixa voluntària del temporer i quan s'ofereixen habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que han de pagar d'ànima nau.
7: És el cas d'aquesta treballadora, feia de cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de categoria més baixa. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu.
24: Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
7: El mes passat va estar de baixa 18 dies i li varen descomptar 300 euros per l'allotjament.
24: A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más, porque no puedo soportar estar ahí.
7: El sindicat UGT Les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus empleats. També ha detectat que fixes discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant la renúncia del treballador. Consuelo López és delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
25: Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. Es imposible.
7: Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
0: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha defensat la feina que el govern fa, diu, per afrontar l'emergència d'habitatge, que és especialment greu a les Pitiuses.
3: Seguimos trabajando en esa línea, de hecho en colaboración tanto con los ayuntamientos como con el Consell d'Eivissa para lograr esas viviendas y además viviendas especialmente pensadas también para trabajadores que se desplazan en las islas. Hay distintas iniciativas en marcha y bueno, de hecho precisamente bueno, mañana acudiremos, estaremos en Eivissa presentando una nueva promoción en Hortes e Fruita.
0: Mentrestant, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim de Palma per tornar-se un referent de l'oci i la restauració de Mallorca. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses. Per això demanen un impuls conjunt de les administracions.
4: Asseguren que la pandèmia i els 4 anys d'obres han deixat el teixit empresarial de la zona molt malmès. Valerio Petrillo és membre de la Junta Directiva de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
8: Tengo dos en traspaso y uno que lo abro solo el fin de semana. Decimos que no era exactamente el objetivo que yo tenía cuando he invertido tanto.
4: Encara així, molts propietaris confien en el potencial de la zona. Destaquen que aquest mes obriran dos nous locals d'oci nocturn, Fits, a l'antic Titos i al Social. El president de l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim, Manuel Jiménez, reclama més aparcaments, però també esdeveniments culturals que atreguin de nou els residents.
10: Eventos por las tardes, que hayan mercadillos, que hayan celebraciones que se puedan para animar las tardes y las noches del paseo marítimo. Hay inversiones que están pendientes de cerrarse. Quiero decir que el paseo marítimo va a ser la joya del Mediterráneo en 2, 3, 4 años.
4: La plataforma del Passeig Marítim demana fer un front comú entre associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció d'una zona, diuen, molt valorada pels clients.
12: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
13: Chico, al lío, pide un crédito.
14: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
13: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
1: L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejors il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més amb l'estiu. L'entitat ha identificat 4 punts negres a Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tot, Sagalera, a tocar del port de Ciutadella, Samat Hoffman.
2: Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa està prohibida. Guillem Mercadal, activista i impulsor de SOS Posidònia.
3: És el punt de més negre de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats en Posidònia a Silla de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
2: Ja es treballa en la possible solució. Implica ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la platja Gran. Un procés, però, que no serà immediat.
3: L'única solució que hi havia ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Iber, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també a la platja Gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estava d'acord, i que ho farien, però que com, és negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
2: SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a l'illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
1: I a Eivissa, l'associació Salvan Sabadia de Portmany ha criticat la celebració d'un festival de música electrònica a Serenal per el dia de l'eclipsi solar, dia 12 d'agost. L'entitat denuncia que l'Ajuntament privatitzi aquest espai públic amb un esdeveniment que, diuen, fomentarà la massificació en una jornada en què s'espera una gran afluència de visitants.
4: Segons ha explicat la plataforma en un comunicat, la festa preveu l'accés amb entrades de 45 euros, un fet que asseguren que limita l'accés lliure a una platja pública per tal de presenciar el fenomen astronòmic. Per això han demanat al consistori consular els expedients administratius d'aquesta festa, com també els d'Ibiza Global Festival, celebrat a principi de mes, també Serenal.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, 2 incendis posen en alerta Eivissa avui hora baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc, generant una gran columna de fum sense deixar ferits, i un altre incendi, en aquest cas forestal, l'ha cremat a ses feixes de Talamanca.
6: Agents forestals continuen refrescant la zona a l'espera d'extingir el foc, que s'ha originat en una casa ocupada al migdia i ha cremat el manco d'una hectàrea de canyet. Com a mínim, 2 de les cases ocupades s'han desallotjat. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge.
7: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè si casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda.
1: També ha quedat ja controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria, després de cremar 7.000 hectàrees.
6: Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
8: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendiente y vigilante de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
6: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha traslladat a Almeria, ha advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
1: I finalitza sense èxit el dispositiu de recerca dels 2 migrants desaparegut dissabte al sud de Formentera.
6: Després que l'embarcació regular en què pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria al motor, varen llançar-se a la mà per tractar d'arribar a costa i no ha tornat a tenir notícies d'ells.
1: La UIB condemna les paraules del diputat de Vox, Jorge Campos, qui va qüestionar que fos un estudiant musulmà qui llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.

0: Campos va fer la publicació a les xarxes socials el passat dissabte i les seves paraules varen generar polèmica. Avui la Universitat de les Illes ha emès un comunicat i ha defensat la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció.
1: Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
0: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà amb 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
1: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu.
0: L'entitat té identificats 4 punts negres, Fornells, Vinibecar, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
2: És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a Silló de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
3: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: La selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial que es disputarà demà contra França.
4: Espanya jugarà el pas a la final del Mundial per segona vegada a la seva història mundialista. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabián. Caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. Els jugadors d'Espanya, Àlex Baena i Nico Williams, han assegurat que no tenen ni por ni res a envejar a la selecció francesa.
5: Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador, y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
6: Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tiene grandes jugadores que te marcan la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros, no tenemos nada que envidiarles.
4: Per la seva part, la selecció francesa va arribar ahir a Dallas, procedent de Boston. Pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla per al partit de demà. I més a prop, el jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Reial Mallorca. Avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista que va aterrar a l'illa dissabte passat assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
7: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde. Pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
4: Puigmal explica que la conversa amb el tècnic Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a primera divisió.
7: Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
4: El jugador també és conscient de la dificultat que suposa jugar a la segona divisió.
7: Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy muy competidos, muy muy muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
4: I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Reial Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador, fins ara al filial blanquiblau, tanca així una etapa breu a la Dani Jarque i afronta un nou repte, en què estarà a prop de la dinàmica del primer equip. Però tot fa pensar que arriba per reforçar, en principi, el filial mallorquinista Mallorca B. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells. Deixem el futbol, parlant de futbol sala, perquè el Palma tanca la incorporació de Pablo Otero, que sortirà cedit a Valdepeñas la pròxima temporada. L'Illes Balears, d'aquesta manera, continua planificant el futur de la plantilla i ha tancat aquesta incorporació, un fitxatge pensat com una aposta a mitjà i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'ala tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins juny del 2029. Malgrat el vincle, a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Vinya, al Val i Valdepeñas, equip amb el que jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal. I en motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya. Cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana al Gran Premi d'Alemanya. Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que MotoGP, Joan Mir, se'n va de 8. El de Sindioteria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició després de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retallar distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
8: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
4: Pitjor sort per a Joan Mir a MotoGP. El de Palma sortia des de la 13a plaça i va veure's obligat a abandonar a la 8a volta. La victòria va ser per a Marc Márquez. I al Mundial Femení, bon cap de setmana per a Paquita Ruiz. La pilot mallorquina va ser sisena a la segona cursa i gràcies a aquest resultat escala dues posicions més a la general, on ara ocupa la 7a plaça. L'escoltam.
9: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
4: I per la mare de piragüisme, la pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de piragüisme d'esprint disputada a Montreal. Juntament amb la seva companya, Victoria Yarchevska, ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim, just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar en la plata. Avui al programa Esports 3, Moreno ha admès que varen fer una bona regata i que miren cap al pròxim Mundial.
10: La veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feien un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem amb moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop, o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si ens acostem el màxim possible a elles, ja serà una gran victòria per nosaltres.
4: I anem acabant amb bàsquet. El Fibull Mallorca ferma el pivot Shiloh Jackson. Continua donant forma a l'equip mallorquí a la seva plantilla amb una nova incorporació. Es tracta d'aquest jugador, Shiloh Jackson, pivot de 2,06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que buscarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria. D'altra banda, el Palmer Bàsquet també ha fitxat. Es tracta del pivot búlgar de 24 anys i 2,10 d'alçada Emil Stoilov, exjugador del Club Sant Antoni d'Eivissa i anteriorment de l'Estia Menorca. I acabem en tennis amb l'Open Suís de Gestad a Suïssa, on el mallorquí Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda després de perdre contra el tennista local Dominic Stricker en 2 sets per 6-2 i 6-4.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
11: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: ple mes de juliol, el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers varen fer servir aquest mitjà de transport, una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en les línies que més passatgers tenen. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que coneixen Palma en Santa Ponça i Serenal. Carme Moreno.
1: Aquests usuaris han explicat a Iveta Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van del 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
2: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y... Se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
1: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com anar a la platja.
3: Ara mateix, per anar, per exemple, a Santa Ponça, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè és molt petit també el bus, com perquè entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonats. Per exemple, quan... Per anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
1: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari de la línia detalla com va ser el trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
4: Per començar hi havia molta cor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus... Com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda de muntes maletes, pues, autopista, res, en fi.
1: La gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en la darrera setmana els autobusos del TIP han realitzat 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor i la 302, que enllaça Palma en Can Picafort.
5: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
1: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 busos durant el darrer any. Han de dir que la previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei d'Aerotip entre els municipis de la Part Forana i Palma.
0: De fet, cada vegada més persones van a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotels revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori calvianer i els hotels de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic al desplaçament dels treballadors. Marta Puyalto.
6: L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
7: En alguns aspectes ja hem respondit no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
6: Segons el president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
8: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora.
6: El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Restablida la normalitat a Pollença després del talls d'aigua de les darreres hores pel trencament d'una canonada a la dessalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se a la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principi d'agost.
10: El batlle de Pollença, Martí Xavier Marc, diu que aquesta mena d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% al municipi.
11: A nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua. El que passa és que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta. I l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies. Una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
0: I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Maria Tomàs.
12: Cort ha firmat avui un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Servei de Seguretat a Procer, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos. Segons el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes, informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació.
13: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
12: Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnat de Sa Llotja Bon per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment de l'ordenança municipal i manté que a Palma qui la fa la paga.
0: I des d'avui els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases la Sala Blanca, un lloc on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des d'octubre de l'any 2023, on ja s'ha tractat 42 pacients amb una supervivència del 95%.
10: La cap de servei d'hematologia, Antònia Sampol, destaca que a banda de tractar més pacients, també es millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
14: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
10: Un pas endavant que obre noves oportunitats als pacients de les illes i que marca un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Continua la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident. Rajoy va escriure en un article d'opinió que l'equip Galc juga sense francesos.
12: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
15: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
12: Des de França, el ministre francès d'Exteriors també ha carregat contra Rajoy.
16: La France n'a pas de color de peau. Toute affirmation.
12: Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell, a més qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP emmarca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
17: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
12: El PSOE i Podem també han carregat contra Rajoy per racisme.
0: 100 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, com li havia autoritzat el jutge.
10: El magistrat adverteix que, si no ho justifica, podria investigar-la també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
0: I la jutge se cita a declarar com imputat el batle de Móstoles per assetjament sexual a una exedil del PP.
10: La magistrada també ha citat 5 testimonis, entre ells 2 exregidors del Partit Popular. La denunciant assegura que va rebutjar diverses proposicions de caràcter sexual per part de l'alcalde i que a partir d'aquell moment va començar a patir una situació d'assetjament laboral. Bautista ha negat des del primer moment les acusacions i va recórrer contra l'admissió de la querella. Tot i això, la jutgessa considera que els fets denunciats podrien tenir rellevància penal i ha decidit continuar amb la investigació. El PP recorda que l'expedient continua en marxa i ha evitat a donar més explicacions.
0: L'exbatle de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial i investigar per un presumpte delicte d'exhibicionisme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutge d'instrucció d'Arenys de Mar n'ha acordat la llibertat mentre continua la investigació.
10: Els fets haurien tingut lloc diumenge a hora baixa a la piscina d'un hotel on, segons la investigació, hauria protagonitzat actes de caràcter sexual davant diversos testimonis, entre ells alguns menors d'edat. Segons fonts policials, Albó hauria accedit al recinte sense autorització i presentava una actitud desorientada en el moment de la detenció. Després de passar la nit a dependències policials, el cas continua ara en mans de l'autoritat judicial. Pere Albó va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre el 2007 i el 2010 pel PSC i posteriorment diputat de Junts al Parlament de Catalunya entre el 2021 i el 2024.
0: I el Suprem considera que deixar una dona sense subministrament elèctric durant un procés de divorci pot constituir violència de gènere.
10: L'alt tribunal ha confirmat la condemna de 9 mesos de presó a un home que va donar de baixa el contracte de la llum de l'habitatge familiar on continuava vivint la seva exdona amb la intenció de forçar-la a abandonar-lo. La sentència conclou que aquesta actuació constitueix un acte de coacció i de violència psicològica per intentar obtenir avantatge a les negociacions del divorci.
0: Precisament demà el govern de l'Estat aprovarà la llei de violència vicària per tipificar-la com a delicte.
10: El govern central vol incorporar per primera vegada la violència vicària al Codi Penal com un delicte específic contra la integritat moral de les dones. L'avantprojecte de llei també preveu prohibir que els agressors puguin difondre públicament detalls dels seus crims amb l'objectiu d'evitar casos com el del llibre sobre José Bretón. La norma també reforça la protecció dels menors. Entre les novetats, estableix que els infants hauran de ser escoltats abans que un jutge decideixi sobre el règim de guarda i custòdia en processos de separació o divorci.
0: I a Bangkok, al Mancor, 27 persones han mort en un incendi en un local de festa.
10: Les primeres investigacions apunten que el foc es va originar per un curtcircuit en un aparell d'aire condicionat i es va propagar ràpidament a causa de materials altament inflamables utilitzats a l'aïllament acústic del local. Les autoritats també investiguen si les sortides d'emergències estaven parcialment obstaculitzades, fet que hauria dificultat l'evacuació.
0: L'Ajuntament de Bangkok ha anunciat avui que revisarà la normativa de construcció i el requisit de seguretat dels locals d'oci per evitar que repeteixi un succés semblant.
9: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
18: Tinc tantes coses a dir-te i no sé per on començar.
10: Mira,
0: deien coses, quin xubec, o això es mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més conegut com stickers. Es tracta d'un disseny fets per artistes locals que empraran frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea és captar, sobretot, el públic jove. Ens ho explica Neus Pericas.
19: Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
20: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
19: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
20: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
19: Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
0: Que l'estiu musical ja ha esclatat al claustre i ho fa amb una de les cites més esperades de la temporada. Aquest dimarts els mexicans Molotov actuaran a Maó dins la gira en què celebren els seus 30 anys de trajectòria.
21: Situat al pati del claustre del Carme, aquest espai cultural s'ha consolidat com una de les grans cites de l'estiu menorquí gràcies a una programació que combina grans noms de la música amb talent emergent, artistes balears, jazz, cinema i sessió de DJ. Així ho explica la seva responsable de comunicació, Anna Gornes.
22: La programació del claustre s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Maó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 13 de juliol en què dos incendis han posat en alerta Eivissa avui hora baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc generant una gran columna de fum sense deixar ferits i un altre incendi, en aquest cas forestal, ha cremat a ses feixes de Talamanca. Maria Eugènia Quegles.
1: Els bombers ja han extingit el foc encara, però no fa ni una hora que s'ha originat en una casa ocupada al migdia i ha cremat manco d'una hectàrea de canyet. Com a mínim, dues de les cases ocupades s'han desallotjat. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge.
2: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, clar, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda.
0: És Marc Marí, un dels veïns, i també ha quedat controlat l'incendi de Los Gallardos a Almeria després de cremar 7.000 hectàrees.
1: Els veïnats poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendiente y vigilante de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
1: Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha traslladat a Almeria, han advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
0: La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc.
1: Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada per Joan Moranta. La reunió estava programada abans de la polèmica cadena humana d'estranc que han repassat ells totes les qüestions mediambientals que preocupen les dues bandes. El conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu interessant en el que han obert la porta a una col·laboració més directa.
4: Cercarem fórmules per poder establir un canal directes de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles pels espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
0: I preocupació a Menorca per la davallada de les reserves hídriques, la més forta en els 10 anys.
1: Govern i Consell fan una crida a la prudència i al consum responsable. Segons el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, de moment no es plantegen restriccions, però sí un consum moderat d'un recurs limitat.
0: I la UIB condemna les paraules del diputat de Vox, Jorge Campos, qui va qüestionar que fos una estudiant musulmana qui llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
1: Campos va fer la publicació a les xarxes socials el passat dissabte i les seves paraules varen generar polèmica. Avui la universitat ha emès un comunicat i ha defensat la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota la promoció.
0: Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
1: Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i tindrà 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Jordi Suárez, com han anat aquestes vacances? Ben tornat.
1: Moltes gràcies, han anat molt bé, però ara que he arribat aquí t'he de comentar ja una cosa.
0: Sí? Què passa?
1: I és que crec que per guanyar-me un extra faré una altra feina. No sé si me dones el teu permís com a directora del programa.
0: No ho sé,
1: però...
0: a veure, tu ets lliure de fer el que vulguis, està clar, però quina altra feina vols fer?
1: Idò, mira, és que és molt interessant, això.
0: A veure.
1: He llegit en el Diari de Mallorca que a l'aeroport de Palma han posat animadors per alleugerir la caminada dels passatgers pels passadissos de la terminal. Eh? I, clar, jo, amb el meu títol de monitor de temps lliure, és que m'agafen segur. O sigui, ja
0: a veure, m'ensiu enter bé. Han posat animadors perquè les caminades són tan llargues que ha d'haver gent que animi a la gent a arribar
1: exacte.
0: A la terminal.
1: Exacte.
0: Però i què fan? Els diuen, va, que ja arribau, va.
1: Exacte, potser fas un ball perquè sigui més dinàmic. Els hi fas una dinàmica, un joquet...
0: Una dinàmica de grup perquè, ara, perquè el viatge no ja. Decaigui a la llarga caminada. De
1: jo de coneixença, perquè després ja s'havia romput el gel i puguin xerrar entre ells.
0: O sigui, fan l'aeroport més gran o més llarg, com li vulgueu dir, i a damunt vos han d'animar pel camí.
1: Home, m'hi faltaria, ja que ho fan.
0: Tanta sort que jo he optat aquest estiu per no agafar cap avió, bona perquè decisió. És com quan estàs enfadat i te diuen venga, no t'enfadis, riu, que estàs més guapa. Mira, això me fa posar-me encara més de mal humor. Seria un símil, per jo.
1: M'estàs llevant les ganes de fer d'animador, eh?
0: És que, Jordi, no m'apareix una bona idea.
1: Jo vull que la gent rigui, no que me posi mal les cares.
0: És que... jo crec que a l'aeroport el que manco se necessita són animadors, perquè és un territori hostil. Hostil. Tanta sort que nosaltres no tenim energia d'animador d'aeroport. Jordi, nosaltres som...
1: Jo un poc, jo
0: tenim
1: que
0: una
1: sí.
0: altra energia, una
1: jo
0: energia més alegre.
1: A més, van a ser terminal i quan arriben comença. Ja som aquí.
0: Ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Veus, pot fer moltes aquesta. Coses, eh?
0: A veure, m'agrada, m'agrada. Fes-ho i ja mos ho contes.
1: Ja vos contaré, m'aniré informant.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Cada

0: Bé, llavors hem de dir una cosa, oients, estimada gent de Balears, per si no vos havíeu assabentat una notícia important. Fa molta calor.
1: Hace calor, hace calor, yo estaba esperando...
2: Així és, hace calor.
0: Hace calor,
2: cap, no és cap misteri.
0: Ànims de
2: no
0: tothom.
2: No és cap misteri, m'apareix, aquesta calorada que ha fet aquests dies. I atenció, perquè aquesta setmana tenim canvis.
0: Ara ets meteoròleg. De sobte.
2: Atenció, perquè la meitat del país gaudirà d'un alleujament tèrmic. O sigui, els hi baixaran les temperatures. Però l'altra meitat haurà de patir tercera onada de calor. I a veure si endevinau a quina meitat pertany les Balears. I doncs, efectivament, aquí tindrem tercera onada de calor.
0: No, mare meva.
2: O sigui que just abans de començar el cap de setmana, els divendres, deixàvem enrere la segona onada i ara ja entram a la tercera.
0: Però, és a dir, no comencen ni acaben, sinó que són consecutives. Vull dir, s'entrellacen entre elles.
2: Ah, per això són ones de calor.
0: Exacte.
2: Clar, perquè ve una darrere
0: no de comencen ni acaben, sinó
2: clar.
0: Que... És...
2: Bé, i doncs, el següent que estic en el guió s'amarra un poc completament.
0: No, a veure, tal vegada hauríem de deixar de classificar-ho per onades. Simplement... no sé, una línia recta.
2: Sí, fa calor, ja està.
0: De calorada i ja està.
2: Jo crec que podrien ja estar. Que
0: una variable
2: que sense
0: canvis. Que
2: se diguin, fa calor.
0: Exacte.
2: I ja està. En tot cas, haurem d'anar alerta i, sobretot, mos hem de mantenir calmats, hem d'estar tranquils.
0: Tsunami de calor també m'agrada.
2: Tsunami de calor està bé, també. Perquè n'hi ha... Sí. Però hem d'estar tranquils. Perquè resulta que els estius... fan que estiguis més de mal humor. O sigui, hi ha estudis que això ho diuen, així que si vos xerren malament aquesta setmana haureu d'estar més tranquils i ja teniu la resposta.
0: La calor mos posa de mal humor?
2: La calor mos posa de mal humor.
0: Jo crec que sí, no?
2: Però està estudiat, això. En tot cas, no venim a xerrar de mal humor, sinó de ses nits de calor. Perquè mos han trobat un article en el Diari de Mallorca que comenta un mètode per passar millor aquestes nits de suor i desgràcia. Se trata del mètode egipci. Bé, ara que ja m'he entrat un poc a l'Egipte, estic un poc ambientat, sabeu que és una manera, aquest mètode egipci, de combatre la calor sense aire condicionat o fora ventilador, però abans d'entrar-hi. Com dus tus vespres, de moment, Tina?
0: Jo bé, perquè tenc aire condicionat.
2: Tot
0: gràcies a Déu.
2: Persones.
0: Sí.
2: Però què fas? L'encens abans d'anar a sopar, per exemple.
0: No.
2: Aquí també, aquí hi ha...
0: Soc una mica més ecològica. Jo me fic dins el llit i el program una hora. I ja està.
2: I ja està.
0: Sí.
2: És que hi ha gent que l'encén i l'apaga
0: ja
2: i vaig veure que això gastes més.
0: Si no, jo no faig això, jo el program. És veure que si me despert de calor després, l'he de tornar a encendre. Hm. Però poques vegades passa.
2: Bé, en tot cas, hi ha gent... que sí que ho passa ben malament.
0: Sí, jo ho tolero bastant bé.
2: Sí, hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
3: Hola, hola, què tal? Com estàu? I doncs ara mateix no recordo un vespre en concret, no? En què d'aquests que has tingut tanta calor. Sí que me'n recordo un dia que me vaig aixecar xop, tot i que tenies ventilador en el cent. No dormíem amb aire condicionat, això és vera. Ara sí que dormíem amb aire condicionat. En el pis de ball l'hem posat perquè ja no ha arribat un punt que no s'hi pot estar. Però el que més odia és aquesta sensació de que tens el ventilador posat, has intentat fer tot el possible, però t'aixeques suant. És una sensació horrorosa. Jo que és el que faig, de moment m'està funcionant, i el que faig, lo darrer que faig abans d'anar a dormir és fer-me una dutxa molt freda. Vaig al pati, enxuf la manguera i me donc sense sabó ni res, una dutxa amb aigua superfreda i el que faig és no assecar-me del tot. És a dir, m'assec però parcialment. I me'n vaig a dormir, no bany al llit, però bé, estàs fresquet, no? Però ja després, quan tu despertis en el dia siguient, ja no pot controlar, perquè malauradament tot sol és el que és i pega directament a la persiana i te torres, no? Així que res, companys, espero que tingueu tots un bon estiu i desitjant escoltar els consells d'altres persones, a veure si aporto una solució. Vinga, una abraçada a tothom.
0: Una ferrada també a vosaltres, que mos envieu els vostres àudios @xiuxiu.tv3 i una ferrada en Xavi ara, que és company, i mos ha volgut enviar aquest àudio. No m'ho pareix mal idea el que fa ell, que és donar-se manguera abans d'anar a dormir, eh? I amb un no s'aixuga del tot.
2: Jo és que me dutxes de matins. Però ja, clar, també ara és
0: molt mala
2: idea. Jo
0: sempre me pas per aigua freda, bé, me dutx abans de sortir per la porta, el migdia, que és quan venim cap aquí, fa més calor. Coincideix. Que t'anava a dir, però el mètode egipci quin és? Que no me l'has dit encara.
2: El mètode egipci,
0: sí,
2: number part.
0: Sí, és que som aquí amb la musiqueta.
2: Exacte. És necessari. Consisteix en banyar lleugerament un llençol o una tovallola fina, amb aigua fresca, escórrer-la bé i doncs tapat.
0: Uf, però això té una pinta de constipat. Exacte. O sigui, has de dormir banyat, segons aquest mètode.
2: Jo també ho trobo un desastre, però no si ho diuen els egipcis, supos que els haurem de fer cas. La cosa és que la humitat se va evaporant i això refresca el cos i redueix aquesta sensació de calor durant la
0: nit.
2: No
0: ho sé, això. Millor, 971-13-99-00, si voleu compartir els vostres trucs per no passar calor als vespres. O millor dit, per refrescar-vos. 971-13-99-00. Com sobreviviu en aquestes nits caloroses?
2: Per favor, i a veure si trobem una alternativa a banyar llençol.
0: Sí, no m'ho pareix en bona idea.
2: No, encara així, aquest mètode és complet, eh? Perquè hi ha advertències. S'ha de banyar lleugerament. No t'has d'emocionar banyant llençol, que si no serà el mateix que passar el vespre dins la piscina, pràcticament.
0: Clar, no convé.
2: Vull dir, no convé. També convé ventilar l'habitació. És a dir, finestres obertes o un ventilador poca potència, perquè si no te despertes en solo de rentadora que fa dos dies que no has estat,
0: sí,
2: i la cosa
0: olor.
2: Pot ser un desastre.
0: I si no vull fer tanta maniobra, és que això jo no me convenç.
2: I doncs mos han anat donant més mètodes.
0: A veure,
4: darrerament, els vespres, dormc fatal per la calor, però molt malament. I vaig veure per xarxes socials que si tu enfoques el ventilador cap a la finestra, fas que aquesta calor disminueixi una mica. Però bé, aquest truco no funciona si donc a de vora una persona, que és el que sol dormir jo, perquè visc en qualcú. I, clar, he descobert que si aquesta persona no dorm amb jo a la mateixa habitació, en el mateix llit, és a dir, que se'n va dormir a una altra banda, jo donc superbé. Per tant, la solució de, malauradament, no és que se'n vagi a dormir al sofà, és posar l'aire molt malauradament. Mira que no el vull posar perquè gasta dos vés, però bé, crec que és la solució més fàcil per dormir i poder superar aquestes vespres.
0: Jo crec que aquest oient l'ha clavada, deixar de dormir per a veure.
2: Sí,
0: és la solució a no passar calor vespres.
2: Això, i posar el ventilador, que això jo també ho havia sentit, cap a de fora.
0: Sí, això no ho he acabat d'entendre.
2: És a dir, tu obris les finestres i poses el ventilador de cara a la finestra perquè tiris aire cap a de fora. No entenc aquí...
0: Tu ho has provat en això.
2: Jo ho he provat i més o menys funciona, però no acabat d'entendre els motius. És a dir, jo veig que fes això i funcionarà. Ja està, jo no qüestionaré la gent que en sap.
0: No, i tant.
2: Però és vera que, clar, també obrir la finestra...
0: Exacte. Jo, una cosa que no suport és despertar-me en la claror de matí. Per tant, si donc en la finestra oberta, tampoc em entri un ocellet, que això és el meu pitjor malson, i dos, no suport la claror des de matí, que faig? Jo he de dormir en tot tancat.
2: Bé, tu tens aire condicionat.
0: Sí, jo tinc aire. De moment.
2: De moment. Però bé, la claror tampoc et soni problema de tenir la finestra oberta, n'hi ha més.
5: Bon vespre. Idò, el que més me molesta de les nits d'estiu és haver de dormir amb la finestra oberta. Per què? Perquè sent a tot el poble. Sent a la gent que passa per davant la finestra, perquè estic un baix que dona en el carrer. Sent a el lot de la moto. Sent els avions. Ja podeu imaginar per on visc, no? Bé, un desastre. No m'agrada gent dormir amb la finestra oberta, però en l'estiu s'hi ha de dormir.
0: Sí, no queda més remei a vegades que sentir l'ambient del carrer. També és guapo, això, en certa manera.
2: Sí, bé. Escoltes a la U...
0: Romantitzem-ho, si no mos queda més remei.
2: A les 12 et vespre una les motos dels joves que tornen a casa, a les 5 de la matinada els camions que se'n van, a la feina...
0: Sí.
2: Aquestes coses. Sí. Però bé, més consells.
0: A veure.
2: mantenir les persianes tancades, però durant el dia...
0: Clar, això és la gran funció de les persianes. És a dir, les persianes són per tenir-les tancades tot el dia.
2: Clar, sembles un vampir... Tothom. Sembles un vampir dins casa teva, però bé, se manté fresc,
0: no
2: sé, cosa.
0: No entra sol.
2: També diuen que has de sopar lleuger.
0: Sí.
2: Que jo això no m'acaba d'agradar. Perquè si he de patir calor, no vull patir fam, també. O sigui, mango, si he de sofrir, que sigui amb una cosa.
0: També és vera.
2: I després recomanen roba de cotó o transpirable. Mm-hmm. Que dic jo, més fàcil seria... No
0: llençols bons.
2: Sí. I roba, millor no dur roba directament i ja està.
0: Diuen que sí. Ah, no, això és amb esferet.
2: No, ho he cercat, eh?
0: Sí.
2: Ho he cercat perquè dic que potser...
0: Diuen que...
2: És més recomanable posar-te una camiseta, però no.
0: Amb esferet diuen que nus.
2: Amb esferet nus?
0: Sí, de baix es cobertor.
2: Però
0: perquè
2: cosa...
0: la teva calentor fa funció d'encalentir. Però amb esferet no ho sé.
2: No cap de... Si ets en colcú, sí. Però si tot sol... Ja.
0: No ho sé, Jordi.
2: No cal d'entendre.
0: No controls la física quàntica.
2: Això, si ho diu gent més intel·ligent que nosaltres, els hi haurem de fer cas i...
0: Totalment.
2: I ja està.
0: Tenim més consells?
2: No, ja està, bona sort. És el meu consell principal. Bona sort i res. Que es passi ràpid.
0: I d'allò ho sabeu. Bona sort. No sé, sí.

0: La situació. Les illes són serps, Astúries, cucs.
1: Em va fer tan doi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer.
2: Una plaga de cucs obliga diversos veïnats d'un poble d'Astúries a abandonar casa seva.
0: Els fets han passat a la parròquia de Folgueras de Cornàs, al municipi de Tineo. Els afectats denuncien que milers de cucs han envaït els carrers, han fet malbé cultius i fins i tot entren dins les cases per portes i finestres. Alguns veïnats asseguren que la situació els ha obligat a deixar temporalment els seus habitatges.
2: El govern d'Astúries demana calma i assegura que es tracta d'una plaga habitual que apareix cada 2 o 3 anys i que no suposa cap risc per la salut. També atribueix l'augment dels cucs a les altes temperatures i confia que les pròximes pluges ajudin a reduir-ne la presència. Mentrestant, tècnics de sanitat vegetal ja han recollit mostres per confirmar l'origen de la plaga. Per tant, aquí sí que afecta la calor, nosaltres no mos hauríem de queixar.
1: Em va fer tan doi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer.
3: Un cuc de terra.

0: sentir. Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.
1: IB3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, com va? Soc la Maria Pons i el meu estiu sona a bomba. Hola, bomba. No sé com si diu la cançó, que sempre ha acabat amb això. D'en quin Àfrica, concretament, perquè no sé, me recorda molt quan va sortir, no sé si era estiu o no, però el manco de fer esperdal a les verbenes o de petita ballaró, a l'escola o aquestes coses. I és veritat que és una cançó que és un poc xorra, però sempre va bé, no?, per pegar una balladeta i passar-ho bé, que és una cosa molt estiuenca, de fer un pot de show i d'aquesta roba també que duen quin Àfrica, amb aquests estampats.

0: ja ho heu sentit. Ja no demanàvem cançons dedicades. Jordi, han acabat les cançons dedicades.
1: Ja no, no hi has assabentat d'això.
0: És que tu eres de vacances. Hem fet aquest canvi.
1: Quin fomo.
0: Un canvi d'estiu. Ja no demanàvem cançons dedicades. Ara volen saber a què sona el vostre estiu. Envieu-nos els vostres àudios en el 646-93-45-01. A què sonen els vostres estius? Jordi, tu quina cançó triaries? A què sona el teu estiu?
1: Ara no ho sé. És que m'has pillat aquí fred.
0: Jordi, això ja ho has de dur estudiat de casa teva.
1: Ja dormiré, de la fumiga.
0: Veida,
1: ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
0: Ah, és bona aquesta. Clar. Estiu.
1: No?
0: Ara molt la cercaran. En Toni Cardell ara la cerca i la poses, que en Toni Cardell és millor. Deim una cosa i ell la cerca, saps?
1: La tenim, la tenim a l'anterior... Ja l'he posada.
0: Sí, i bomba d'Anna Maria Pons, t'ha agradat?
1: Jo és que crec que és una resposta que m'estranya que encara no l'haguessin donat. Perquè ja. Bomba sempre cançó
0: és que bomba
1: absolutament
0: és molt
1: de verbena, icònica.
0: Totalment. Jo tal vegada també l'hagués triada. Bé, 646-93-45-01, a què sona el vostre estiu? Però ara hem de donar la benvinguda, atenció, un retrobament especial, perquè just vàrem passar l'estiu passat amb ella. No mos ha abandonat cada setmana l'encentida, però avui s'ha personat físicament. Maria Antònia Miró, com estàs?
2: Molt bon vespre, que és estrany sentir-me ara correctament amb aquest micro, aquest...

0: De Maria Antònia no té secrets.
1: Exacte. Oient, no, no, o tristesa no, o d'alegria, perquè s'ha de viure amb alegria. Així que jo diré la cançó de Suavemente. Aquesta,
2: Suavemente, bésame.
1: Aquesta és la meva cançó de l'estiu, diria. Perquè connecta moltes coses, amb aquest merengue tropical.
0: Aquesta.
1: Aquesta.
0: Ho veurem, eh?

0: Perquè Toni, no ho hagués dit mai, jo.
1: És que sí.
0: És que és la teva cançó de l'estiu.
2: Cançó de ruptura total, no?
1: Sí, és cançó de ruptura i con qui tenir, no sé, me'n vaig de viatge de cop amb aquesta cançó. Estic en Esport de Soia o Alabama, no ho sabem mai.
0: Ai, la Maria Antònia Miró. Aquest estiu mos fa un desglossament d'objectes d'estiu.
1: Exacte. Com varen dir, aquesta secció nova, descobrim objectes, els seus orígens, particularitats, altres usos que els hi podem donar a aquests objectes d'estiu, també. I avui vos duc ses ueres de sol. Quiero

0: Aquesta també és, bona, aquesta.
1: Sí, però vos he
0: de dir... M'ha agradat això de port de soia o la mama, no ho sé.
1: Exacte. I també vos dic, ho és de sol, hauria de dur jo quan estava mirant el videoclip d'aquesta cançó.
0: Per què?
1: Perquè és absolutament terrible, terrible, terrible. Bé, propi d'aquella època, d'aquell context. No jutjarem. Però sí, rayos de sol, les ueres de sol mos protegeixen.
0: Com se diuen ueres en castellà, Maritònia? Un, dos, tres, va.
1: Gafes.
0: Molt bé.
1: Oh, lentes. Lentes de sol. Bé, en tot cas, jo crec que en aquest departament de les ueres de sol només hi ha tres tipus de persones. Menci de quin grup sou. Hi ha aquelles persones que mai duen ueres de sol, no saben què són, no les utilitzen, les tenen i les perden. Després és departament que les du absolutament totes tens, fins i tot en interiors, que no se'ls atreu entre una botiga i encara dues ueres de sol posada. I després el tercer grup, que per mi és el més interessant, qui les du constantment, però com a diadema. Les du posades damunt els caps. Sou qui vos dic?
0: Sí.
1: Qui sou?
2: Sí. Jo era su, era el grup 1, fins que me'n vaig comprar unes per conduir, i ara sóc del grup 3.
1: Te les dut sempre damunt el cap,
2: sí, eh? Massa i tot. Jo mateix, me sorprèn que a mi mateix, traient les ueres, l'altre dia anaven al cine i m'haig sorprendre a mi mateix amb les ueres en el cap damunt en el cine.
0: Tanta sort que te'n vas adonar compte.
2: Si vaig baixar el cotxe, vaig posar-me les ueres per entrar en el cine, que ara en ser dos minuts, i ueres en el cap.
1: És que veus, és que dona un aire dur les ueres de sol damunt el cap, és com a cap de venir a la platja i ni m'he donat compte.
0: A un programa de la tele de supermodelos deien que no se podien dur les ueres com a diadema.
1: Ah, no?
0: No, que era lleig.
1: Jo ara vos anava a compartir un truc de bellesa, estimats oients, i és que jo vaig fer una cosa l'altre dia i recomano molt. Vaig anar a un bazar i vaig provar les ueres de sol molt barateres, però directament damunt el cap, com una diadema. I se me mirava dient, aquesta nina que fa? I quin és el meu truc? Que a l'òptica te diuen no les duis a diadema perquè les fas més amples. He de no passis pena.
0: Has de tenir unes ueres a posta de diadema.
1: Jo tinc unes ueres molt barateres que me fan de diadema i les ueres bones les duc damunt els ulls.
0: M'agrada aquest truc, la veritat.
1: Sí, perquè és que el que demana, les ueres de sol tenen qualque cosa, no?
0: Donen un estil, sí.
1: No, sí o no, estem d'acord.
0: Sí, a veure, hi ha molta gent que et posa amb ueres de sol i dius, uet! Però després et dius i fas...
2: És que els ulls fan molt.
1: M'ha passat, això. M'ha passat.
0: És un poc l'efecte mascareta.
1: Sí,
0: durant la pandèmia.
1: Exacte, que una persona s'imagina el que voldria veure aquí a darrere. Clar, jo per mi, una icona de ueres de sol i dir, mare meva, no sé què me passa, és l'any 86, Top Gun, un senyor que se diu Tom Cruise.
0: Uf.
1: I unes ueres de sol molt
0: concretes. Ser Ray-Ban, ses ueres d'aviador mítiques.
2: Sí, que després te les poses tu i no queden tan bé. No llueixen tant.
0: A mi sempre m'han quedat bé.
1: Ses d'aviador.
0: A mi ses ueres de sol en general me queden bé, de dir.
2: A mi, jo he provat d'aviador i com tenc el cap gros, és una cosa, és un desastre.
1: Clar.
0: No ets en Tom Cruise, Jordi.
1: Exacte, però espero que tots els oients visualitzin aquestes ueres.
0: Sí, s'arriben.
1: De tota sa vida. He de dir que amb aquesta pel·lícula me passa que jo som molt antimilitarista i, clar, veig aquesta pel·lícula i dic tens sentiments trobats perquè m'agrada i no m'agrada a la vegada. Però una cosa que volia deixar dita és que molta gent se pensa que Ray-Ban va pagar molt de dobbers en Tom Cruise o en aquest

0: pel·lícula perquè dugués aquestes ueres. Concretament, són les RB3025. Però, clar, realment no. Tom Cruise no té cap tipus de contracte ni amb Ray-Ban ni amb aquesta pel·lícula. No és una publicitat.
1: Per tant, les dues de franc.
2: Les dues de franc.
0: Efectivament, clar, la productora sí que va fer el que se diu product placement, és a dir, que van acordar que jo que sé que les ueres que dues no els haguessin de comprar, ja que els hi donessin directament, però resulta que realment aquestes uerets se varen fabricar en els anys 30 exclusivament per aviadors, per tant, tenien una raó de ser en aquella pel·lícula. I clar, el que va passar és que en s'estrena de Top Gun surt aquest home amb aquestes ueres i unes ueres que estaven a punt de descatalogar perquè ja no se venien i havien quedat com en desús, bum! Varen pujar ses ventes i va ser com una altra se l'han posat de moda. Uh-huh. I de fet, el 2022, quan varen fer el remake, 36 anys després, bum! I la gent torna a comprar aquestes ueres i se tornen a posar de moda.
1: Això, clar, és una publicitat impagable per aquesta marca. Està molt bé de dir en Tom Cruise, però jo si parlam d'ueres i capell, han de parlar d'ell. Vale.

0: Qui vol en Tom Cruise tenint en Tomeu Penya?
1: És vera que mai se treu ses ueres en aquest moment, no?
0: És vera.
1: És que és vera que a vegades no se pot destriar ses ueres de l'artista. Moltes celebritats, de fet, duen ueres de sol quasi com a distintiu personal, no? Sí. Tenim Tomeu Penya, Almodóvar, també se'l veu moltes vegades amb ueres de sol, que troc que no li acaben de favorir, ho vull deixar dit. Albert Serra, també, un poc flipat. Nelton John pregunta, quantes ueres creus que té Nelton John? De sol, eh?
0: 1.200.
2: 2.000.
1: La veritat és que jo tampoc ho sé.
0: Ai,
1: perquè
0: Tània...
1: Però he de dir, perquè no volia...
0: Vos pensaven que vos anaves a donar la resposta.
1: És que saps què passa? Que a internet he trobat molta informació contradictòria, però vos dic que totes les xifres que sortien, o sigui, tots els números, havia més de 5 números en aquella unitat. O sigui,
0: imagina't.
1: Entre 20.000 i 200.000 he vist jo a internet.
0: Què dius?
1: Si en té 20.000, és que ja és un problema.
0: No ho creu, perquè on les guardes?
1: Bueno, bé, la seva mansió.
2: Una casa per ses ueres.
1: Exacte.
2: Vull dir, tampoc li deu ser massa greu.
1: Exacte. Però sabeu qui més famosos duen ueres?
0: En Risto Mejide.
1: Exacte. En Risto Mejide, que podem dir en castellà que és un poc un xulo.
0: Un xulo.
1: Un xulo.
2: És que fa xulo. En Albert Serra també.
1: Exacte.
2: En aquest punt.
1: Però segur que és curiós d'en Risto Mejide, que potser aquest home du ueres de sol pel mateix motiu pel qual s'inventaren. Perquè munen anar en el segle VII a la Xina. I allà el que varen aconseguir era bàsicament enfosquir els vidres, que el que eren cristalls de quarts, com fumant-los, a través de com els passaven pel foc i quedaven com a carbonitzats, però que s'hi podia encara veure. Clar, atenció, utilitzaven aquest sistema i aquests vidres a ses ueres no pel sol ni per veure-hi, sinó utilitzaven els jutges en els judicis. Com en Risto, que jutja, a tu sí que vales, i tu ses ueres de sol posades.
0: Que bona, d'acord.
2: O sigui que en Risto feia una referència en el segle VII a la Xina.
0: Segur que no.
1: Clar.
0: Sí, ho ha fet sense voler.
1: Jo no sé per què en Risto les duu, però els jutges de la Xina d'aquella època les duen perquè volien tapar la seva expressió durant els judicis. O sigui, compten que ho utilitzaven perquè ningú pogués endevinar el veredicte ni què pensaven fins que no se resolgués aquell judici en qüestió.
2: I abans del segle VII... I hi havia res.
1: Doncs mira, les primeres ueres de sol que trobem a l'històric, clar, munen d'anar a les regions àrtiques d'Amèrica del Nord i Sibèria, el que serien els esquimals malament dits o els inuits. I clar, aquestes ueres de sol no era tant com vidres que se posaven, sinó com unes plaques amb com una finestreta ben petita, i estaven fetes com d'ossos i de més, per de tal manera que la llum solar no els entrés directament en els ulls, tenint en compte que estaven rodejats de neu i ja saben què passa quan se'n va la neu. Que se torna d'aquella manera tan curiosa, no? Però, com sempre, ara hem de dir que les ueres de sol no estan fetes d'ossos.
0: Sinó de plàstic, com a la secció anterior, que parlaves dels flotadors, que se varen popularitzar quan varen esdevenir de plàstic.
1: Exacte. I ara no tenim un pare alemany preocupat que fa manegat, sinó un home que se nom Sam Foster, en relació als plàstics i ses ueres de sol.
0: Que va ser l'inventor de ses ueres de sol.
1: Bueno,
0: Sam Foster.
1: Més que un inventor, el que va ser era un empresari, un visionari de negocis, era aquest home. Perquè ell el que tenia, tenia ell una fàbrica a Massachusetts. M'encanta aquest lloc, Massachusetts. I ell fa pintes de plàstic per dones. Però què va passar? Arriben els anys 20 i se posa de moda el cabell curt, tipus flapper, aquesta mitja meleneta. I clar, la seva fàbrica com que entra en crisi en el sentit que les atletes ja no compraven tantes pintes. I clar, crisi en xino diuen que vol dir oportunitat. Llavors, què va fer aquest home? Va dir, escolta, si amb aquest mateix plàstic amb el que faig les pintes, per què no me posa a fer muntures d'ueres de sol?
0: Ah, mira.
2: Un tio intel·ligent.
1: Clar.
0: En Sam era un absolut visionari.
1: Exacte. Llavors ell, el 29, se'n va en el passeig marítim d'Atlantic City amb un carregament de les primeres ueres de sol que compten que se va començar a vendre en aquí mateix de matí i va ser un èxit total.
2: I a veure, i com passen d'aquest passeig marítim a tot el món? Perquè ara ja...
1: Clar. L'any 34, l'empresa Foster Grant, o sigui, ja no era ell com a persona, sinó que la seva empresa en general, va importar d'Alemanya una màquina molt important, que seria aquella que era capaç de fer motlle per injecció. És a dir, és un altre sistema de fabricar aquestes ueres. Uh-huh. Perquè abans teníem 6 artesans que se passaven un dia sense fent una única muntura uh-huh. i amb aquesta màquina el que fan injectaven espècit líquid en un motllo i ja ho teníem. Clar, en una hora fabricava moltes més muntures que tota aquesta gent. I això va facilitar la seva producció, abaratiment de preu, i ja m'ho sabem la història.
0: I quan abaraten els preus, el que passa és que les pot comprar tothom.
1: Clar, i a més, el que passa amb el plàstic és que és ideal per als dissenyadors en el sentit de que se pot amoldar, poden tenir diferents colors, i aquí ja totes aquestes varietats. És a dir, no tens unes ulleres de sol per necessitat, sinó perquè vols unes en concret. I en pots tenir més d'una, no?
0: Clar, i vosaltres això... quantes en teniu d'ueres de sol?
1: Jo ho he dit, dues. Una no, pels cap i una pels ulls.
2: Jo, unes.
0: Jo, dues. Ses de batalla i ses de ser guapa.
1: És que sí, és que és important, això.
2: Quin tipus de batalles?
0: Anar a la platja, per exemple, que s'omplen d'arena o de sol o d'aigua salada. Ses que no m'acaben de quedar bé del... És a dir... M'agrada com me queden, però me fan senyora, trop.
1: Mm. És un tema que facin després, senyora.
0: Exacte. Sí. I depèn d'on hagi d'anar, me'n poso unes o les altres. Si vull parèixer més senyora, me pot ser senyora. Si vull parèixer més jove, me pot ser altres.
2: Clar. També, lo del plàstic, molt bona idea, però també és un poc desastrós. Perquè per jo se me rompen molt fàcil.
1: Jordi, això serà que no les cuides.
2: Això se m'han rompre. La darrera vegada...
0: Les has de posar dins els tots.
2: M'estic llevant la desuadora en les ueres posades. I ja se va xapar.
0: El tema de l'estoig és una altra cosa.
1: Desastre.
0: Jo sempre el perd.
1: Sí. Jo he de dir que mai me n'han donat una en les ueres de sol.
0: Això és perquè no les has comprat les bones, Maria Antònia.
1: No, però tornant amb el tema de les ueres de sol, mm-hmm. és veritat que dèiem que això de que els dissenyadors i el plàstic i de més... Però és que també a vegades és curiós quan hi ha moments històrics que s'ajunten i també potencien els objectes, perquè en aquests anys que estàvem parlant era precisament també l'època d'or de Hollywood. Mm-hmm. Llavors tenim estrelles de cine... que aquestes no són senyores, són senyoríssimes.
0: Divas.
1: Divas, exacte. Negreta Garbo, Audrey Hepburn, totes aquestes al·lotes d'una d'aquestes ulleres de sol. Clar, podem interpretar per tapar-se d'aquests flaixos que els hi venen i també veig un article que explicava que un temps els focos de cine eren molt més potents perquè les càmeres no eren tan sensibles i llavors el que passava és que moltes actrius acabaven tenint problemes de nasos i eren més sensibles a la llum del sol d'aquell lluminari que els fotien per gravar-les. Llavors, clar, tenim en aquest moment és bàsicament dur ueres de sol, un estatus i un cert glamour. Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos
0: y que cante en inglés. Negreta Garbo, Audrey Hepburn, tothom té aquestes divas dins el cap.
1: Exacte. I jo crec que moltes predines que no se lleven ses ueres de sol mai... Sabeu el que fan les predines,
0: no? Totalment.
1: Que se les deixen posades i, sí. I jo crec que és per això.
0: Sí. La meva predina mai se la llevava, les ueres de sol.
1: Potser per tapar-se les rues o...?
0: No, era com una marca de glamour, jo crec.
1: Jo també ho penso.
0: I de fet, avui he anat a la perruqueria i hi havia una senyora que se les ha posades just quan l'han acabada de pentinar.
1: Ah.
0: I era... Perdoneu-vos l'expressió, molt pija, aquella senyora. I de, ai, mira com una que m'has deixat. I no se llevaves les ueres de sol.
1: És que us ho he dit, és que deien que no se les
0: treu. I encara érem dins la perruqueria.
1: Que bo, que bo.
0: Sí, però per què han de dur ueres de sol, Maria Antònia? Per ser glamuroses o per protecció,
1: clar,
0: realment?
1: És que ara estàvem xerrant així, només de la part superficial, i mos estava quedant tot un poc superficialet. I doncs, clar, hem de tenir en compte que igual que la pell se crema, si anem a la platja sense crema solar, clar, la capa més transparent de fora de l'ull, el que seria la còrnia, també se pot cremar amb el sol.
0: Clar, sí, no són bromes.
1: Exacte. I a llarg termini també tenim que la llum del sol accelera l'envelliment. Amb el temps, la radiació va oxidant les parts internes de l'ull i, per exemple, el que més pateix és el cristal·lí, que és bàsicament aquesta lent transparent que tenim dins l'ull que ens serveix per enfocar. Quan aquest cristal·lí se torna opac, és a dir, com un vidre que s'embruta, és quan tindríem, per exemple, catarates. Per mm-hmm. tant, les ulleres de sol prevenen les catarates.
0: Per això tu te'n compres i te les poses damunt el cap.
1: Clar. Exacte. Perquè me les poses damunt el cap? Perquè és un perill posar-se les ueres de basar en els ulls. Perquè el que fa, bàsicament, és que quan duim ueres fosques, la nostra pupila s'obri perquè li entri més llum, talment quan estem a les fosques, i clar, què passa? Que entra molta més llum de la que tocaria. Llavors és quan els raigs ultraviolats penetren directament dins el fons de l'ull. Per això... És molt millor, estimats oients, no dueres que d'unes unes de dolentes. Això ho recomanen al col·legi d'oftalmòlegs.
2: Jo no em puc dur de dolentes perquè me mareig. Ah, sí? Me pega mal de cap.
0: Sí, a mi també me'n passa. Sí, sí.
1: És que no és natural ni et sa. I, de fet, el filtre que heu de mirar, si us voleu comprar unes ulleres de sol com toquen, és SUVE 400.
0: Ai, ara no tens sabors aquí.
1: Ara volies revisar menys si...
0: UV 400.
1: De ultraviolats 400, que aquesta protecció... Te...
0: I si no pos això, no són bones?
1: No. No són, o sigui, aquest filtre homologa que te protegeix entre un 99 i un 100% de la radiació del sol.
0: Ui, això ho hem de mirar bé, Jordi. Mm.
1: Clar, i vos heu de fiar i ho heu de demanar a la persona de confiança que vos vengui ses ueres. I si posa UV...
0: Jo sos de guapa, me les vaig comprar per internet. Suspit, que no són UV 400.
1: A lo millor val la pena dur-les a una òptica d'espoble que a lo millor us facin una revisió. No sí? ho sé. A veure, les ulleres de sol poden servir per moltes coses, no? Com hem vist, estar guapos, misteriosos, elegants... Però vos he de dir que també poden servir per fer trampes. Somriu.

0: Damunt hem d'anar a principis del segle XX, a l'època de la tuberculosi, que era aquesta gran plaga d'aquell moment, no? Clar, curiosament, tant els efectes de pròpiament la malaltia com el fàrmac que els hi donaven per frenar les suors, la d'atropina, que és bàsicament un derivat de la belladona. Què passava? Que deixava molt les pupil·les dilatades. Per tant, molt de malalts a la tuberculosi eren molt sensibles a la llum.
1: Mare meva, i què feien, idò?
0: Clar, els metges els hi receptaven unes ueres amb vidres tintats de colors d'aquell moment, no? Eren molt foscos, o blaus o verds. Però què va passar? Que se va normalitzar, s'adonava per fet que si dues unes ueres d'aquestes, blau fosc o verd fosc, que estaves malalt. Que, per cert, ara faig un vot, però és que ho he trobat molt curiós, que d'aquesta malaltia i d'aquest moment va sortir el cànon de bellesa d'estar molt prima, pàl·lida, demacrada. Clar, tenir cara de tuberculosa era com molt romàntic d'aquella època. De fet, com ja sabeu, la majoria de les germanes Bront se varen morir d'aquesta precisament malaltia. En Charlotte, una de les germanes, escrivien al seu diari. La tisis, com també referien a la tuberculosi, soc conscient, és una malaltia afalagadora. Ho trob terriblíssim.
2: Sí.
0: Sí, terriblíssim. És com ser...
2: Home, que queda bé, no?
0: Que queda bé estar malaltona. Pàl·lida, vermà...
1: Però a veure, no mos desviem.
0: Clar, perdoneu, perdoneu.
1: Ueres, trampes, malalts, tuberculosi...
0: Clar.
1: Però anam.
0: Tornam. Llavors, què passava? Dues aquestes ueres i se deduïa que estaves malalt. Clar, en aquells anys també se va inventar el que seria com una tinta lluminosa. És una tinta que és invisible, no? És una substància que, bàsicament, tu, si mires les cartes amb les que pintes aquesta tinta, no ho veuries, però, atenció, si ho mires a través d'aquestes ueres de colors, ets capaç de llegir perfectament el que diuen. Llavors, que quina era la jugada mestra? Bàsicament, hi havia persones que pintaven les cartes amb aquesta tinta i llavors se presentaven a la timba de cartes clandestina fent veure que estaven malalts de tuberculosis.
1: I això funcionava?
0: Clar, a veure, clar, devien fer veure que estaven malalts, devien tossir una mica, imagino que havies de fer un poc una performance, perquè si no, amb unes ulleres de sol i tan xalest, no acabava de funcionar. Però bàsicament, tu dos, que t'havien deixat les ulleres posades pel metge, els altres jugadors, per llàstima, no te donen res, i sí, de fet, era així, com guanyaven moltíssimes partides i van les cartes, i això jo li dic tenir vista.
2: Molt bé, Maria Antònia. M'agrada aquesta forma de tenir vista, catapunts!

0: D'acord, existeixen alternatives a les ulleres de sol per si qualcú... Mon pare, per exemple, mai en du. I jo no sé com ho fa.
1: Clar,
0: és que... Suposo que com que no són de què posar mai...
1: Sí, és que sabeu què passa? Que jo podria fer moltes bromes i segur que m'encanta, però en ses alumnes no s'hi juga.
0: És veritat, meritòria, molt bé.
1: En ses alumnes no s'hi juga, per tant, no hi ha absolutament res que se compari a dur unes ulleres de sol. De fet, estan inventant ses lents de contacte solars, imagineu-vos, però és vera que te tinten sui tot de negre i fas una miqueta de por. En tot cas, podem dir que no existeix res que se compari amb unes bones ulleres de sol, com tampoc no puc trobar motius com per no anar a veure't sol.
0: Oh!

0: TV3 Radio As, diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Xiu, xiu!

0: Continuem a Xiu Xiu. Anna Maria Antònia Miró. Maria Antònia, quedes amb nosaltres ja la resta del programa.
1: Sí, sí, me permeteu acompanyar-vos. Jo encantada.
0: Clar que sí, nosaltres sí. També. Jordi, no mos has contat res de les teves vacances.
2: És que has estat un poc... No sé.
0: Què has fet?
2: M'encantaria dir-li als oients que han estat meravelloses, fantàstiques, que he anat...
0: I no ho han estat.
2: Totes... Bé, he fet les coses que no faig quan, hi ha xiu, quan estic
0: però
2: a Xiu Xiu.
0: Però què has fet? Què has fet?
2: Coses de casa, altres feines que tenia pendents...
0: No hauràs per casualitat anat a Colunga, Astúries?
2: No he tingut el plaer. Igualment, què he de fer jo a Colunga, a Astúries?
0: I de, per exemple, rebre els coneixements bàsics, necessaris i curiosos sobre la vaca frisona.
2: Si tu ho dius, Inés, jo estic d'acord amb tu.
0: I de, mireu, és el que ha fet un grup de joves ramaders menorquins que han estat allà a Colunga, Astúries, durant 6 dies per compartir experiències amb altres joves ramaders apassionats de la vaca frisona. Joan Arguimbau, bon vespre.
3: Hola, com va?
0: Molt bé. Escolta, explica'm-ho tu, què heu fet per allà, per Colunga?
3: Bueno, mira, allà quan vam arribar, primer mos van assignar un animal per hom. I a partir d'allà el que havíem de fer era domar-lo el millor possible i preparar-lo el millor possible per dissabte poder fer un concurs entre tots els alumnes d'allà.
0: Que bona.
3: I els que ho hagués fet millor, doncs... Pues,
0: sí?
3: Mira, aconseguia el premi, que diguéssim.
0: I què era el premi?
3: Bueno, depèn. Hi havia diferents categories. Hi havia categories de preparar i pelar, hi havia categories de manar... I te donaven, per exemple, la categoria de pelar donaven una màquina, en el guanyador una màquina de pelar vaques, en els menadors una cabeçada...
0: Que guapo.
3: Coses així.
0: Jo m'imagino que tu arribes allà, a Colunga, i te diuen, això és la teva vaca. Vas així.
3: Bueno, no tant així. Nosaltres vam arribar, ens vam instal·lar, i després allà el que fan és que fan un... Bueno, tenen molts animals així tancats, i el que fan és, de petit a gros, van triant animals.
0: I tu li vas posar sí, nom primer... a la teva vaca?
3: Ja estava posat.
0: Ah, clar. No... Que nomia?
3: Melissa.
0: M'encanta.
1: No te confonguis d'Elisa amb Elisa. Bé.
0: Elisa o Lisa?
3: Melissa.
0: Ah, Melissa. M'encanta, de Melissa. Bé, Ida, explica'm-vos, quants éreu que heu partit des de Menorca? Tu i 2 més?
3: No, eren 4. Jo i 3 més.
0: D'acord. I quines diferències principals has vist a l'hora de fer feina en les vaques entre Astúries i Menorca?
3: Bueno, no, és a dir, la feina en general, tots anem a aconseguir el mateix. El que sí que es ve que les finques d'Asturianes i de per la península així, tot està bastant més mecanitzat que a Menorca. Aquí a Menorca, el que sí que van, a mesura que van anar compartint cada un el que feia a casa seva, pues van descobrir que ells tenien moltes més facilitats, ara més maquinàries noves i coses així, com a Menorca, que està tot més manual.
2: Clar, heu après a netejar-les, a manejar-les, a enllitar-les. Hi ha hagut alguna cosa especial que no sabessis fer? Que has après? Quines tècniques vos han compartit?
3: Bueno, sabíem un poc la base i tal, però, jolín, allà mos hem adentrat més a coses molt més específiques, pelar zones molt precises i moltes coses així que sense el curset aquest pues no hagués sabut, saps? O manejar, jo no en tenia tanta idea i allà, la veritat que ens han donat molt bona, una bona mà d'ajuda.
0: Quan dius pelar, te refereixes a depilar les vaques?
3: Sí.
0: A rapar-les?
3: A rapar-les, sí.
0: Sí? Que curiós.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Perquè això de la morfologia, concursos morfològics de vaca frisona, ja s'ho prenen molt en sèrio, com aquí mateix a les Balears. Què són més guapes, les vaques asturianes o les menorquines? Joan?
3: Mira, això... més que dependre de si són més xuletes d'allà o les d'aquí, això ve de la genètica, i cada vaca és diferent... No sé, cada vaca d'una genètica diferent, això... Són exemplars, cada exemplar és diferent i hi ha exemplars xulos allà i exemplars xulos aquí. Sí que es veu que aquí Tabada no arriba tanta cosa com allà.
0: Molt bé, Joan, has fet la resposta políticament correcta, així m'agrada. Escolta, i com a bons treballadors del camp, a quina hora vos aixecàveu aquest matí?
3: Bueno, mira, allà depèn del dia... Bueno, si no te tocava turno de vespre... Perquè a vegades fèiem turno i havies de quedar despert tot el vespre allà, en cuidant de que no s'embrutessin i tal. Però, si no, es multiplicàvem de vés les 4:30, 5.
0: Uau, mare meva.
3: Escolta, a les 5 solien...
0: A les 5, eh? Joan, tu quant any tens?
3: 18.
0: De 8. Mm. I com és que has decidit dedicar-te a la ramaderia?
3: Pues jo des de petit ja he tingut contacte amb els animals i sempre m'han agradat molt els animals i jo crec que no m'hagués imaginat una altra banda. No, la veritat, no m'imagino. No m'imagines tenir que no estar en contacte cada dia amb els animals, no fer feina de so, no sé.
2: Mm-hmm. Mm. Clar, però també entenc que anar fins allà, entre torns, haureu aprofitat, anar a menjar qualque cosa, qualque festa... No sé si ho fem més cosa, no. O vos heu dedicat 100% a les vaques.
1: Sí, Annalisa. Perquè...
0: Melissa.
3: Melissa, sí. No, és que el que passa és que allà estàs com un internat, és com una escola internat d'aquestes, mm-hmm. I vam fer tota la setmana allà, és a dir, dormíem allà i tot ho fèiem allà. Dinàvem tot allà, tots els menjars, tot. Mm-hmm. No, la veritat que no mos van desplaçar al món, no.
0: Que bona. I hi havia altres joves d'Astúries, no sé si d'altres llocs d'Espanya.
3: Sí, de per tota la península, pràcticament.
0: Uh-huh. I ja, supos que heu fet un bon grupet.
3: Sí, la veritat que tothom era molt, molt bona gent i ens vam passar molt bé. La veritat que al principi teníem un poc la por de dir, no sabien si tots encaixaríem, però res, vam passar 10 minuts i ja érem tots com una família.
0: Clar que sí. En Joan Arguimbau fa feina o és del lloc de cavalleria Veo, de Ciutadella. És així, Joan?
3: Sí. Uh-huh.
0: Com te planteges el futur?
3: Hombre, jo m'agradaria agafar un poc més d'experiència, tot des que pugui, i a la llarga pues, poder manejar un lloc jo també, poder ser l'amo.
0: Que bé, Joan. Idò, enhorabona per aquesta experiència i per dedicar-te a la ramaderia en el camp. Gràcies per aquesta petita esperança, no, Joan? Encara n'hi ha en el camp de les Balears.
3: Sí, sí que n'hi ha.
0: Que bé.
3: Som uns quants de joves que tenim ganes encara.
0: Que bé, Joan. Idò, moltes gràcies, Joan Arguimbau. Una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els bombers han aconseguit extingir l'incendi forestal que ha començat a cremar les feixes de Talamanca quan s'acostaven les 3 de l'hora baixa. Tot ha començat a una casa ocupada i ha cremat manco d'una hectàrea de canyet. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge, el que ha provocat la indignació de veïnats com Marc Marí.
2: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda.
1: El cadàver d'una dona de 78 anys ha estat trobat avui a un pis del barri de la Soledat, a Palma. De fet, duia mort a l'interior del domicili prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donada als veïnats. Demà li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que ha estat per causes naturals perquè no hi ha cap indici de violència. Una de les veïnades està molt afectada per la notícia.
3: Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic, que me dius? Vaig baixar els fens i vaig veure el seu bosson amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
1: Restablida la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua de les darreres hores pel trencament d'una canonada de la desalitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se en la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principis d'agost. El batle Martí Marc diu que aquesta mena d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua desalada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% del municipi.
4: A nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, principis d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua, però el que passa que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
1: I de 7 entitats ecologistes i veïnat de Mallorca s'han constituït en plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa que comença dimecres a vespre amb un primer enviament de fems en vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma alerta del risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per l'olor per oposar-se a l'actuació. És Aina Lleuger, la portaveu del GOP.
5: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
1: I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació amb la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. El batle Jaime Martínez diu que això permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
6: Nos permite poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
1: Arribam així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs tant se bona hora de xiu-xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic i, com cada inici de setmana, és el moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Parelles multiculturals.

0: En aquesta secció hem parlat de parelles que són de diferents edats, de diferent sexe, que viuen juntes, separades, que tenen passions compartides o rebutjades, parelles que són de tota la vida o que duen dos dies, parelles que se comuniquen en un altre idioma o un altre accent, però i què passa si se mescla? És tan profunda que són diferències que van més enllà. Quan cadascú ha crescut a una altra cultura diferent, en costums, valors, tradicions i maneres d'entendre la família o l'amor que no sempre coincideixen. És un repte, és un aprenentatge, però estem segurs que sobretot és riquesa. I per parlar d'aquest tema avui, els estudis ens han vengut a veure Ivana Palacios. Ivana, com estàs?
1: Hola, superbé, gràcies.
0: Que bé. I Erika Lizárraga, com estàs, Erika?
2: Molt bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Beníssim, moltes gràcies. A veure, comencem ja directament, Ivana. Bé, les vostres parelles no han vengut.
1: No.
0: Per què?
1: Tenien vergonya. Molta.
0: Estaven empagaïts. Bueno, coses que passen. Ivana, a veure, explicau-mos. La teva parella en concret, quines cultures engloben la vostra parella?
1: El meu al·lot és un manacorí. Ja fa 8 anys que som junts. I bé, he estat xerrant amb Erika, sobretot, no, ara, de quines diferències podríem trobar dins la nostra relació. Coincidim que, per durar lo més característic és el menjar. Uh-huh. Ell el seu, jo el meu, però bé. Jo,
0: tu d'on ets, Ivana?
1: Jo som de Bolívia, però ja fa molt que estic per aquí i també m'he acabat de criar aquí i no hi ha tantíssima diferència en aquest punt perquè m'agrada de tot i ahir de lo nostre també li agrada molt.
0: Ara mos ho contaràs en això. I Erika, en el teu cas?
2: Bueno, nosaltres som dos persones migrants que mos han criat aquí a Espanya, a Mallorca, concretament. Lo que el meu lot és portuguès i criat a Palma. I jo som argentina criada en el Pla. O sea que tenim un poc aquesta... Xoque, sobretot, li comentava ara a ella, el tema de el mallorquí palmesano.
0: Ah, això és el que més...
2: És una cosa...
0: D'un portuguès, d'origen portuguès i d'origen argentina, el problema és el palmesano.
2: No, xerram en castellà, perquè no se pot.
0: D'acord. Com és això, Erika?
2: Res, que jo som molt d'esplà i si me xerren molt obert és com a raro, però jo és com a...
0: D'acord. De quin poble ets?
2: No ho puc dir.
0: D'acord.
2: És una incògnita.
0: Ho deixarem aquí, idò. Clar, vosaltres, Ivana, tu quan te vares conèixer amb el teu al·lot manacorí?
1: A l'institut. De fet, jo era nova a batxillerat. Jo no xerrava amb ningú perquè era la nina nova i no tenia amics encara. I ell xerrava amb tothom, xerrava massa. I la profe de plàstica, la Sebastiana, va tenir la meravellosa idea de posar-lo al meu costat. Oh. I va néixer la nostra amistat, perquè no aturava de xerrar.
0: Creus que vos va posar aposta per ser extrovertit i ser introvertida?
1: Jo crec que perquè volia que ell callés. Però va passar tot el contrari, no va callar i jo vaig començar a xerrar fins que mos van separar, però va néixer la nostra amistat.
0: Que guapo. Que guapo, per favor.
3: Molt bé. Manteniu contacte amb aquesta professora que vos va juntar?
1: No, no sabem res d'ella, però espero que estigui bé i, Sebastiana, si m'escoltes, t'estimam.
0: Oh, que bueno. Vas dir el nom del teu al·lot o no?
1: Se diu Miquel Joan. Ell sempre m'ha dit que el seu nom està mal, que lo generalment és Joan Miquel, però que li han posat mal el nom, segons ells.
0: I dona Sebastiana de Plàstica, si escolta, si mos escoltes, en Miquel Joan i en Ivana continuen junts, vares fer una bona feina quan ens vares a seure junts. 971-13-99-00, si mos escoltes, Sebastiana, per favor, telefona-mos. T'imagines? L'altre dia vàrem trobar un familiar, un avantpassat que cercava el seu... Bé, una persona que cercava el seu avantpassat feia molta estona i la vàrem trobar. Que així que poden trobar a Sebastiana,
3: així
0: jo crec.
3: Així tot és possible.
0: Exacte.
3: I Erika, en el teu cas, com us vau
2: conèixer?
3: Bueno,
2: nosaltres em fa un pot de vergonya, mos fa un pot de vergonya, però mos vàrem conèixer per una aplicació de cites. I res, d'això, això que no anava a ser res, ara vivim junts, així que... Molt bé.
0: I com que vos vareu conèixer una aplicació de cites, suposa la primera vegada que t'expliques una mica sa vida, d'on vens, d'on ets, etc. Creus que el fet de ser dues persones migrants vos va connectar?
2: No te sabria dir. Jo crec que en part sí.
0: És a dir, sí, naturalment no va ser tot, però a lo millor teníeu històries que semblaven.
2: Sí, jo crec que una de les coses que varen connectar a les primeres xerrades, que era tot escrit, va ser un poc... No, jo vaig venir amb tal d'edat, ell va venir amb 3 anys, jo vaig venir amb 8. Vull dir, i un poc com ho has viscut tu, com ho has viscut l'altre, i quines coses m'ho han trobat. Ell no va tenir cap problema. Jo a lo millor me vaig fer un poc més el lío durant la infantesa, però bé. Pot la mateixa experiència, en general.
3: Jo no sé, però també, sent cultures diferents, quan aneu a casa de l'altre, això m'interessa molt, si notau aquestes diferències que, com a que vostra, no? A vegades sorprèn.
2: Bueno, en el meu cas, el que més me va sorprendre les primeres vegades era que les festes són com les festes de casa meva. Vull dir, molta gent, molt de menjar, música, si mos motivàvem un poc de ballar coses seves, que ara no les sé dir, me matarà. I sobretot
0: coses
2: idioma.
0: Seves, que vol dir coses portugueses.
2: Clar, música portuguesa. I a casa meva, pues, música argentina. I els idiomes, sobretot. O sigui, a casa seva ell xerra portuguès, se gira, xerra en jo espanyol, joc a nostre també xerra castellano és argentino, i quan me gira amb ell, castellano espanyol. O sigui, una cosa...
0: Fins i tot canvia l'accent aquí.
2: Sí.
0: Que
2: sí,
0: curiós. Sí. Que bona. I tu, Ivana, a les festes familiars com són?
1: A casa seva és supertranquil. Hi ha molta diferència, si tots mallorquins... una família més petita, no hi ha massa soroll, no hi ha música de fons, és molt, molt, molt diferent. Però a casa meva és tota una festa. Jo crec que li costa molt més a ell adaptar-se a lo nostre, perquè són molts i la gent no atura de xerrar tot el temps, hi ha massa soroll, hi ha massa gent, i després mo mare que diu, vinga, ara karaoke, i ell com el súper empagaït.
0: Ai, com bo.
1: I hi ha molta diferència en aquest punt, hi ha moltíssima diferència. Sí, no. Després, jo... Per la forma en la que m'ha criat mo mare, sempre tinc el costum de a cap de menjar i comença a replegar els plats, i a ell sempre li molestava això perquè me deia, és que volem fer sobre taula i mos quedam a taula i sembla que te'n vols anar, i jo, no, podem quedar a taula, però jo vull recull.
0: I, per tant, diríeu que la major diferència, la diferència més gran, és quan juntau les famílies o quan vosaltres aneu a casa altra?
1: Sí, jo crec que sí, que ja notam les diferències. També és vera que, com jo he estat criada a part de la meva adolescència i infantesa aquí, tenim menys diferències dins lo mallorquí que ell amb lo nostre, saps? Hi ha tradicions, hi ha música, hi ha una altra part de jo mateixa que ell no... És una barrera, un poc, entre nosaltres.
0: Que curiós.
4: I heu plantejat mai un viatge amb les vostres parelles en el vostre lloc d'origen? Això és una cosa que vos fa il·lusió? O si teniu pendent de que conegui aquella part o aquell lloc? També per vosaltres, que ara heu partit tan joves, també no sé com seria.
2: Bueno, spoiler...
0: L'Erika s'ha posat les mans en el cap.
2: Bueno, ara jo aniré a Portugal, ara aquest agost, i a pet setembre me'n vaig a Argentina, a veure la predina, i ja li vaig plantejar. Però, com que tenim un altre viatge gros plantejat, ho hem deixat per la pròxima. Però sí, a mi me fa il·lusió anar-hi, encara que és aquí de vora, vull dir, Portugal és estar aquí de vora, però Argentina sí que és un viatge molt llarg. I el fet de tantes hores allà ficat no li fa massa il·lusió, però sí que mos fa ganes. També.
0: Clar que sí, clar que sí. I en qualque moment, a l'inici, sobretot, vareu dir, uf, venim de llocs molt diferents. Sobretot tu, Ivana. Bé, és que realment quan parlam de venim de... Realment no, perquè vosaltres sou mallorquines, pràcticament. Per tant, però clar, pel que deu de les famílies, intrínsecament estem criats per les nostres famílies, t'ho vas plantejar... Tu, Ivana?
1: Jo crec que sí que venim de llocs molt diferents, perquè jo en el final he tingut una infantesa i una vida diferent. Jo, bé, no m'he criat malament, no tenia una situació dolenta en el meu país, però que sí he vist situacions molt, molt, molt dolentes que només ha vist a les notícies, saps? I a ell li fa por anar. Jo sí que, bé, jo vaig arribar al 2010 i encara no he tornat mai. No he pogut anar ni de vacances ni res perquè és caríssim, el vol és molt, molt car i per circumstàncies de sa vida encara no hem anat mai. Uh-huh. I sí li he comentat un munt de vegades que m'agradaria que aniguéssim junts, que coneguessin el meu pare, que és allà, uh-huh. i aquesta part de mi que no coneix, perquè, clar, uh-huh. és també part de jo mateixa, però és vera que li fa poreta. De fet, tinc uns amics que se casaran a Mèxic el 2028 i li he dit ja que si volia anar amb jo, perquè jo segur que hi aniré, però també li fa por, no sé, per, supos per sa criança i per lo que, el concepte que se té un poc de Llatinoamèrica, no? Que li uh-huh. fa por.
0: I tu què li dius?
1: Que és beneït.
0: Que no té per què tenir por, no?
1: No, no, perquè a més hi aniríem amb gent local, sempre, tinc sa família allà, crec que no hi ha cap perill, no... Uh-huh. Crec que no hauria de tenir por, però té aquest concepte ja ficat en el cap i uh-huh. sí que la fa, li genera poreta. I no és, és una conversa que hem tingut massa pics, però uh-huh. que no, com tampoc hem comprat bitllets ni res, uh-huh. queda un poc en l'aire.
0: Te faria il·lusió que la teva pare vegés allà on tu vares néixer, conegués les teves arrels, Bolívia?
1: Sí, sí. Sí, a més que Bolívia és un país preciós, preciós, preciós, que... m'encantaria anar amb ell i, que, i a més estic segura de que li agradaria molt no només el lloc sinó el menjar, ell, li agrada molt el nostre menjar, tot el que ha tastat
0: que
1: li
0: agrada.
1: Agrada, sobretot la carn i tots els nostres, sí? La majoria dels nostres plats tenen carn i xicharrón, que ventura bossona més uh-huh. o fricassé, que és una sopa, un brou uh-huh. carn igual, li encanta més menjar amb covent i li encanta el covent, li encanta el menjar. D'això gaudiria, perquè jo sempre li he dit que allà és més bo, no? Clar. Aquí sí que no tenim els mateixos ingredients i hi ha aquesta diferència que allà sí que li agradaria. Però, clar, també sap que cada pic que ha anat la meva família, els que s'hi han pogut anar, han tingut problemes de panxa i coses... I ell, que és molt hipocondriac,
0: li
1: fa encara més por i és com, bueno...
0: Escolta, Miquel Joan, si mos escoltes...
4: Un peu davant l'altre.
0: Sí.
4: Oh, no, tio.
0: Aquests esforços, que no seria cap esforç.
4: I, Erika, si no, jo t'acompanyo. Encantada. Encantada.
0: Sí. Erika, tu quins, quin menjar es posau a les vostres festes familiars? Què hi ha?
2: Bueno, fa poc que me varen fer una entrevista sobre això, i molt guapa, per cert. Pues hi ha de tot. D'ençà que som aquí, pues hi ha pizza, hi ha asado, hi ha coca de trompó. De fet, per la meva comunió, perquè jo vaig combregar aquí, vaig arribar amb 8 anys, vaig combregar en el 9, no sé ni quina... Mm-hmm. Vaig combregar tard, record. I record que hi havia això, coca de trompó, asado, coca de quart, crec que va fer una veïnada, mm-hmm. que és la meva predina, diguem, i un poc així. I en general les festes són així.
0: Se mescla perfecte, si me demanes.
2: Mm-hmm.
0: No,
2: m'agrada molt, sí, sí.
3: Mm. I també mesclau festes, en general. Feis...
2: Com per...
0: Celebracions, no? Tradicions.
3: Sí, celebracions, tradicions, si m'esclau, bueno, feis
2: sí,
3: un pot de tot.
2: Bé, per exemple, per Pasco, mo mare i jo, perquè és vera que les feim nosaltres, feim panades, i el diumenge de Pasco me regalen un ou de xocolata, que és el que se fa a Argentina, que ho fan els padrí joves en els seus fiols, que cosa
0: sí,
2: diu?
0: Sí, sí, fiols.
2: Pues en els fiols. I com que jo, la meva predina jove no està aquí, pues, ho fan mon pare i mon mare, me compren un... Tenc quasi 30 anys, però... És una tradició nostra. I per Nadal, bueno, que allà és estiu, hi ha coses com hi ha uns sandwichitos de miga, que se diuen, que se fan allà perquè fan molta calor, no? I són coses que han d'estar en fred i demés. I nosaltres ho seguim fent aquí cada any. Que llavors menjam un o dos, perquè mon pare fa una tracalada, i una palangana enorme i menjant com fins dia 12 de gener, més o manco.
0: Ja, però escolta, bueno. Veurem si n'han de prendre, si són refrescants aquests sandwichitos.
2: Són bons, però en ple desembre fa com a fred.
0: Clar, també. I quina és la diferència cultural que vos va sorprendre més de la vostra parella?
2: Buah, bona pregunta. N'hem xerrat abans, però...
1: Jo no sé si seria una diferència o si la comparteixen molt de mallorquins, però ell, per exemple, per berenar, berena un cafè i ja. I jo berent fort. No sé si és...
0: Això suposo que depèn de la persona.
1: Sí. Mm. I també és fet de que... Ell diu que això és molt mallorquí, que quan coneixes una persona en castellà te costa molt fer el canvi. Mm. Ell me xerra en castellà, jo xerra en català amb tota la seva família i a ell mateix, quan estem reunits, però ell no pot. me fas canvi, me gira sempre, i jo me fa un poc de ràbia perquè ell xerra en català fins i tot amb el seu moix, amb la seva cosa, i és com, jo, me sap un poc greu perquè és el idioma en el que tu penses, en el que sents, en el que vius, i per què te costa tant xerrar amb jo, si fa 8 anys que estàs amb jo, i no sé, mos entenem perfectament, però li costa, no pot.
0: Mira, una altra cosa que s'ha d'apuntar.
2: Mm. No li passa igual en seu portuguesa. Jo estic R, que vull que m'enxerri, que m'enxerri. No, és que jo t'he xerrat en castellà primer i ja no t'he put tal. I passa el mateix en seu moix i en seu moix i en seu ca i en seu família, i jo així.
0: No. Clar, vosaltres entenc que no teniu fills.
2: No.
0: No hi ha fills a cap de ses parelles. Si tinguéssiu fills, l'idioma, tu, Erika, supos que portuguès aprofitaríeu?
2: Aprofitaria.
0: Perquè castellà, vulguis o no, el sabria.
2: Aprofitaria per aprendre, però pobre nin, no? Perquè, bé, poden fer-ho, no? Però tindria un caramull de coses, perquè supos que ell li xerraria en castellà, en portuguès i en castellà, jo li xerraria el meu castellorquí, perquè de vegades te fico parauletes en mallorquí, i les meves expressions en argentí, no? Entonces,
0: se coneixen les famílies de les parelles mútues? Sí.
1: Se coneixen, però encara no hem tingut un dinar familiar, o sigui que el tindrem d'aquí res.
0: Hi ha nervis amb això, Ivana, o no?
1: Un poc, perquè és vera que...
0: Mare, però això passa per tot, no?
4: Sí, anava a dir. És com un mare... espai de tramuntana, eh? També hauria diferències culturals.
1: Mo mare du el mateix temps que jo, no? I ella entén perfectament el català, però no el xerra. I som... i sa mamà del meu al·lot i el seu padrastre són manacorins, i es canvien el castellà, si nota. I els hi costa, també. I és això el que jo crec que ja anirà tot bé, perquè tothom mos estima, i sa nostra relació també és molt estimada, però me fa coseta. Però segur que ja anirà tot bé.
3: Però si juntau famílies, que serà una cosa tranquil·la o anirà pel karaoke, aquesta cosa, si s'ajunten?
1: Jo crec que serà una cosa tranquil·la, perquè la seva família és molt tranquil·leta.
2: Per no brumar, si jo.
1: Per no brumar.
0: Erika, i vosaltres?
2: Nosaltres sí, s'han conegut. Estic aquí contant la nostra vida, Cari, te quiero. Sí que s'han conegut, però escuetamente, perquè just mos hem mudat i s'han conegut així de hola, què tal, no sé què, però sí, tenim pendent també un dineret o algo.
0: Que ho ha après de tenir una parella, bé, d'aquesta mescla, no? Jo suposo que és absoluta riquesa, sobretot, no? Per aprofitar-ho per enviar un missatge de... en pro a la mescla de cultures, a la multiculturalitat, que sempre és bona.
1: És que és lo millor, és que és lo millor dels dos mons. Ell pot gaudir de lo meu, jo puc gaudir de lo seu, de les nostres costums, de les nostres tradicions. Respecte a lo que deies abans, nosaltres, per exemple, a Sant Joan, a Bolívia, és molt, molt diferent, perquè a més no tenim mà, no podem anar a la platja a fer un capfico a les 12 de la nit. Nosaltres fem perritos calientes. No sé per què, no sé d'on ve aquesta tradició, però és una nova tradició incorporada dins la nostra relació, també. O dinars de Nadal, que aquí és diferent. Nosaltres fem indiot i ells fan porcella, i és tot, és que és el millor.
0: Clar que sí.
1: Guanyam tots dos.
0: Clar que sí.
2: Sobretot gastronòmicament, ara que ho veus. Jo diria que s'aprendre idiomes, en el meu cas, no? Perquè... estic ahí intentant...
0: Estàs aprenent portuguès,
2: Erika? Estic intentant
0: Erika?
2: Entendre un pot de portuguès.
0: Molt bé. Qualque expressió que ell digui i que t'hagi calat?
2: Ai, quan se caguen en tot, però ara no me sortirà. No me sortirà bé i...
0: Prefereixes no intentar-ho.
2: Però això sí.
0: Molt bé. Per tant, si voleu enviar un missatge que mos escolten segur les vostres parelles...
2: Ui...
1: Mos volem casar. No. Bé, Miquel, Joan, hem d'anar a Bolívia, per favor, en qualque moment. Jo crec que només traurem coses positives d'un viatge com aquest i que mos enriquirà a tots dos.
0: Molt bé. Tu, Erika, li vols enviar qualque missatge?
2: Ui, ara no sé què dir.
0: Digue-li t'estima en portuguès.
2: Ai, i ja ho sé dir i no me'n record.
0: Cerqueu per Google.
2: Cari, no sé, te quiero.
4: No és Au seu ti pego, la cançó, aquella? No, m'he equivocat.
0: Però li pots dedicar aquesta cançó, si vols.
2: He de fer més Duolingo.
0: Au seu ti pego.
4: No és així o no?
0: No ho sé, Maria Antònia.
2: No és així.
0: Ara, és que clar, m'he tret aquesta pregunta de la màniga i... Espera. Com es diu t'estim en portuguès?
4: És útil saber com si ho t'estimen tots els idiomes perquè mai saps com vagis de viatge, què
0: diu,
4: pot passar.
0: Diu t'estemo no.
2: No és això.
0: A veure, espera. Un moment.
4: És molt important
2: estiamo,
4: aquesta informació.
3: Ti amo, però és en italià, això, no?
2: Sí, però ens ho sent portuguès.
0: Ah, és que no m'està captant t'estim.
4: Ah. Que dur.
0: Que he posat t'estimo. Eu testifico.
2: No.
3: Això sona que vas a testificar.
4: Sí.
3: No ho sé el mateix.
0: Espera, ja posaré. Eu te amo.
3: Espera.
5: Eu te amo.
4: Eu te amo.
2: Quan ho escolti passarà una vergonya.
4: Està bé, clar. Pastel de nata. No?
2: Mare meva.
0: Orientori, ara no importa com ens ha dit tot allò que s'ha vist en portuguès.
4: Que és res, que és absolutament res. Obrigada.
0: Exacte.
4: Que s'ha acabat.
0: Molt bé. Erika, Ivana, si estàveu passant una bona estona, quedeu-vos per donar consells a altres pares que vos demanen consell.
2: Vale.
0: Pot semblar?
2: M'apareix estupenda.
0: Sí. No?

0: IB3 Radio es humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: telefonar també a Ivana Palacios, que li envia molt de missatges en el seu lot, Ivana. Estarà sí. contenta avui.
1: Sí, un clar i conciso.
0: Preparades per donar consells a qui mos escriu en el consultori?
2: Sí.
0: Vinga, idò. Yes. El primer consultori diu així, Jordi.
3: Hola, estimats xiu-xiuers. Fa pocs mesos que surto amb una lota i la veritat és que estic molt bé, però hi ha una cosa que me descol·loca un poc. A casa seva tenen una visió diferent de les relacions i troben completament normal que ja conegui a tota la seva família. Pares, padrins, cosins... De fet, ja m'han convidat a un dinar amb tota la seva família. Són més de 20 persones. El problema és que per jo, presentar la parella a la família és una passa important que arriba amb una relació més consolidada. Creus que hi hauria d'anar, si és important per ella, o és millor comentar-li que encara me sembla un poc prest per fer aquesta passa?
0: Dupont mesos, diu.
3: Clar, aquí encerram un altre pit de ses...
2: Aquesta cançó de fondo.
0: A veure?
4: La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura.
0: Neri Cavalla, ara.
3: Clar, aquí en tornem a entrar un poc amb el tema de ses famílies, no? I de ses diferències.
2: Jo diria que... Posant-me aquí la bata de psico, jo diria que se segui i li digui...
0: És que tu ets psicòloga, no, Erika?
2: Sí.
5: Uau, quina bona consultoria, m'encanta.
3: I d'avui farem silenci i escoltarem en Erika.
2: No, que això, que ho xerri amb la parella, perquè si li és encara molt, no s'ha d'obligar tampoc, vull dir... No és necessari passar per aquest mal moment si encara no estem preparats. Però tampoc no hem d'estar 10 anys... i sense conèixer la família.
3: Això tal també. Vegada també a poc a poc, perquè també diu que són 20 persones de cop.
2: Clar, però conèixer
3: no
2: millor
3: recordo
2: primer...
3: de la meitat. De
2: clar, noms. Primer ton pare i ta mare, o sigui, vull dir, la teva família nucli, i llavors, jo què sé, la predina, els cosins, i així. Uh-huh. Un petit grup, un petit uh-huh. comitè.
0: Molt bé. Tu, Ivana, què li diries?
6: Jo crec que ha d'anar. Que tant mateix és la importància que ell li dona i que Pantura no és per tant... I penso així perquè crec que el primer contacte de la meva parella amb la meva família va ser així. Amb tota la meva família, pobret, segur que no li va agradar tant i segur que no està d'acord amb el que estic dient. Però en el final, després, tant si va bé com si no va bé, jo crec que és una passa que li dona la importància que Ventura no la té tant, saps?
0: Exacte. Jo crec que també estic d'acord.
5: Molt d'acord. I que sí. guapo que molta gent te vulgui conèixer.
0: Sí.
5: No? Vull dir, és que quin mal tràngol.
0: I després, si no va bé, i doncs ja està. Bé, un moment, estic en contra del que ha dit la psicòloga.
2: Jo...
5: Ja, perquè venim de...
0: Així mor va,
5: pot
0: també.
5: Pot ser que és perquè venim de famílies nombroses i mos han sentit especialment al·ludides, aquelles que venim de famílies sí. molt grans i molt intenses, sabem que...
2: No sí, confirmo pot... ni desmiento que pot ser.
3: I també, per aquesta persona, mira, ja no hauràs de presentar-te cada vegada i explicar lo mateix i on d'on ets i quina feina fas, ja està.
0: Jo potser no te tornava a veure mai, però segur que menjaràs bé.
2: Això segur, això segurament.
5: I què te penses? Que ets el primer que coneixen.
0: Exacte. Oh, vinga. Vinga, la darrera consulta, Jordi.
3: Hola, xiu-xiu. Fa un temps que surt amb una lota francesa i demà tenim un petit problema. Espanya i França juguen la semifinal del Mundial. Fins ara havia anat tot bé, perquè cadascú animava la selecció de l'altre quan no se jugaven res entre elles. La cosa és que fa setmanes que teníem organitzat un sopar amb amics per veure aquest partit. I tant ella com jo vivim el futbol amb molta intensitat. I ja mos coneixem. Entre gols, jugades polèmiques, emocions... Tal vegada mos acabam enfadant i discutint. Lo pitjor és que no volen convertir aquest sopar entre amics en una batalla ni fer passar una estona incòmoda a la gent que mos acompanyarà aquest dia.
0: Sí que és greu, s'assumpte.
3: Tendríeu qualque consell per gestionar aquesta situació?
2: A mi no me mireu, perquè...
0: Clar, tu Argentina... Jo... Vas amb Argentina en el Mundial, Erika?
2: Evidentment, sí. De moment, sí.
0: I el de teva pare va en Portugal?
2: Sí, però ja no...
0: Ja no hi són,
2: Portugal.
0: Ja no hi
2: són. Però ell també... O sigui, té aquestes dues coses.
0: També va amb Espanya.
2: Pot anar amb Espanya, també.
0: D'acord.
2: I jo no sé què li dirien, aquesta... Mira, llenceu-vos ja tamateix. Si vos heu de parar, ja llavors solucionau.
0: Sí, a veure, és futbol, també t'ho dic.
6: Ja. Bé, si tots dos ho viveixen amb tanta intensitat, hi haurà barella sí o sí. Que us digui que el millor és que abans de començar el partit se xerrin i diguin, mira, t'estim, acabi com acabi.
2: I que passin dos cubates i ja està.
0: Molt bé.
6: Sí,
3: i no passa res. I no incomodareu, ho passaran bé els altres.
0: Sí, és un pot d'espectacle. Això ho passarà bé, ja està. I és futbol.

0: serà més graciós.
1: És a dir, s'ha de viure importància a lo important.
2: Exacte.
1: No? Molt bé, Erika Lizárraga, Lizárraga i Ivana Palacios, moltes gràcies per haver vengut.
0: Gràcies, gràcies per convidar-nos.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
2: Darrer minuts de programa, però abans de partir, hem d'escoltar la historieta d'estiu que avui mos du en Marc Escafí. Marc, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres com estàu?
2: T'ha agradat la conversa multicultural que han tingut en Ivana
5: sí,
2: i na Erika?
5: Jo estava... Lo mateix que deu vosaltres, que millor que una relació multicultural, no?
2: Que sí.
5: Gastronòmicament,
2: uf,
5: increïble.
2: És que ja se m'ha fet la boca aigua.
6: A mi pels viatges, he de dir, però
7: també
6: sí.
7: També anava
5: sí, a la família. I jo, si se'n l'on no vol anar a conèixer a la família, vaig jo, perquè si la festa ha de ser així de grossa,
2: sí, se m'ha convidat també, a mi. Escolta, què te contes?
5: Idò, venc a contar un poc el que m'ha passat aquesta setmana.
2: M'encanta, perquè cada setmana ve una història.
5: Perquè cada setmana me passa una cosa.
6: Que
5: sí.
6: Fort.
5: Com la setmana passada us vaig contar lo de sa boda, no?
2: Sí.
5: Jo, això va afilat en lo de sa boda, clar. Tu per ses bodes t'intentes posar un poc guapo.
2: Uh-huh.
5: I t'intentes, bueno, donar un poquet la millor versió de tu, no? Perquè saps que te faran fotos i
2: tal. Te faig ses piules.
5: Exacte, te faig ses piules. I de què va passar?
2: Què va passar?
5: Jo encara faltaven un parell de dies per sa boda i la meva rutina habitual d'aixecar-me, d'anar, lo primer, no? Anar al bany, rentar-me ses dents, i això que estàs adormit encara... I veus es reflexa, el teu reflex en el mirall, com que no l'entens del tot, però aquell dia pues, vaig tenir una revelació.
2: Sí.
5: Me vaig veure la cara i vaig dir, però, i aquesta persona? Aquest dementor que està aquí davant, que no se correspon a la visió que jo tinc d'allò mateix, i me vaig apropar, i jo crec que mai m'havia aturat a mirar-me i me vaig apropar i vaig començar... Però i aquesta rua que me baixa ara aquí,
2: no.
5: En el front, i aquí, al costat dels ulls, que si me maco un pop per en un ventall... Me vaig quedar en xoc.
2: Te vas assustar.
5: Me vaig quedar traumatitzat.
2: De tu mateix.
5: Clar, perquè jo habituat a no fixar-me massa i que el màxim de rutina que jo feia és rentar-me la cara un poc en sabó i posar-me protecció solar com en record.
2: Això me passa quan me miren el mirall de dins el cotxe. Que hi ha una claror especial de la llum del dia i te veus tots els defectes.
6: Sí.
7: Jo en els provadors, també.
5: La llum dels provadors està dissenyada perquè tot te quedi malament. O sigui, jo no entenc la política de les empreses, però me va passar un poc això. Jo no sé si vaig encendre la llum que no tocava, però me vaig quedar traumatitzat.
2: Tu vas dir, necessito un skincare.
5: Claro, vaig dir, això no pot ser, que la meva pell l'únic que tingui és un sabó genèric, i per això...
2: Sabó
5: ara...
2: de cos.
5: sabó de penes d'estrat.
2: Que és sabó de cos i de cara, que no sé quina diferència, però bé.
6: I les persones que són calves, la gran pregunta, extenen el sabó de cos
5: clar,
6: per el cap?
5: On s'acaba la cara?
6: O encara utilitzen xampú.
5: Te rendes, si skincare te'l fas fins a nuca.
6: Exacte.
5: No? I clar, jo vaig dir... Bé, hem de posar remei en això perquè, perquè no pot ser. I què vaig fer? Decidit, tampoc sense pensar-ho massa, me vaig anar a una tenda de cosmètics, no?
2: Ara ve quina música de misteri.
6: Sí, sí.
2: En Marc se'n va a sa botiga de cosmètics.
5: Va ser una experiència agradable i traumàtica a la vegada. Mm. És vera que vaig arribar allà i me varen atendre superbé. La Lota, si me sent, va ser encantadora. Però, clar, jo arribo allà pensant que trobaria una crema miraculosa, no? Que seria com a... Ja està, me posa aquesta crema, en dos dies tenc la cara d'un bebè, s'ha acabat. Clar, jo arribo allà pensant que entraria i sortiria 5 minuts i aquesta Lota, jo que acabava de veure allà...
2: Un client potencial.
5: Sí, sí, sí. Va dir, li he de cobrir aquesta necessitat, clar, perquè això, aquesta persona està angoixada.
6: Me necessita, aquella. És que la teva mirada devia tenir desig.
5: Clar, estic desesperat. De estic desesperat. Clar. I ella me va veure, me veu i me diu... Bueno, ja li dic, hola, necessito una crema que me canviï la cara, la tens? I me va dir, a mi, quina és la teva rutina facial? Això va ser la seva pregunta. I clar, jo primer, clar, assumint que el que jo feia era una rutina, no? Perquè era quan me'n recordava rentar-me la cara i quan me'n recordava posar-me crema. Se va quedar... Bé, no li va fer gent de gràcia, la veritat, no? Jo anava allà, ja, sí, un pot de sabó... No. I me va dir... Lo primer que necessites és un netejador, perquè no pot ser, t'has de fer aquí una neteja, després t'has d'aplicar un tònic, després el sèrum de dia, ai, després l'altre sèrum de vespre, la crema hidratant, el contorn d'ulls, la protecció solar... I jo, clar, jo estic com a... Sí, 100%. O sigui, 100% això és el que necessit. Ja m'hagués valgut la pena no mirar-me aquell dia. Perquè en un moment... És que en un moment m'ha fet una rutina de 9 passos.
2: 9
5: passos.
2: Cada cosa amb el seu producte, clar.
5: Clar, 9 productes, que encara hi ha un que no sé què és, ni quan s'aplica ni res. I, bueno, jo vaig a sentir, perquè, clar, jo me sentia atès, doncs clar, vaig dir, claro, el que tu trobis.
6: Clar, a més,
5: perquè
6: és que t'atrapen.
5: Jo sóc un pap víctima d'aquesta situació.
2: Sí,
5: altres,
2: totalment.
5: Quan un dependent o una dependenta vos ve i vos diu, prova't això, mira l'altre, sí, tal, sí. Això... Jo
2: si és en coses cares, hi caic. Si és en coses no cares, no.
7: Sí, jo... Dius que sí, ja està, ell ho sabrà, no, ja està, el mateix amb el mecànic o aquestes coses que dius, bé, pues ja, sí.
2: Mecànic.
5: Claro.
6: Segur, com em passa a mi? Que tinc sensació que me veu encara de pobre, o jo que no faig pinta de que me gastaré molt de dobbers, perquè efectivament no tinc gent de dobbers, llavors crec que a vegades jo faig més cases als dependentes que elles a mi. Llavors s'assusten davant d'algú tan simpàtic i ja no me fan tant de cas.
5: Te penses que els hi fas nosa, no? De
6: sí, dir, com que estic avorrida i jo...
2: Però jo sempre dic, no més mir.
5: Estic mirant.
2: Però si me tenen, pam, ja me tenen.
5: Clar, és que, a més, no va ser només això, no va ser només que m'ha fet la rutina. Ara m'havia d'explicar realment què era cada cosa, perquè ella m'ha dit, necessites això, necessites l'altre, te veig aquesta cara, els diagnòstics aquest. Però me va començar, me diu... Ara t'explicaré un poc perquè saber cada cosa.
7: Jo m'ho dic més que no m'ho expliquin, ja està, jo m'ho posaré.
2: Tu en quina rutina facial te fas, Jordi? Se mateixa com Marc.
6: Se la fa en Marc fa una setmana.
7: Sí, si se pot considerar rutina facial, idò.
5: Sí, no?
7: Ho considerarem així, però...
5: Clar, perquè a mi me va començar. Això em va ser dialurònic perquè t'ho posis a tal moment. Aquesta de retinol, aquest altre moment.
2: Però això és fort,
5: ni niacinamida, que jo no ho havia sentit mai, també, claro, posa't això, la niacinamida. Vitamina C, àcid glicòlic, esfoliants enzimàtics, després pèptids...
6: Bioquímica. Aquesta nina té un grau de bioquímica.
5: Clar, jo deia, és que això després me farà tota una reacció conjunta. Bueno,
2: és
5: no,
2: que i són potents per llevar les arrues, ara tot això està molt de moda.
5: És que, clar, jo deia, això m'ho poso tot de cop i tindré una altra cara, però després m'ha dit, no t'ho posis tota la vegada, espera, perquè n'hi ha que s'anulen unes a les altres. I jo, però, mem, això és un medicament? Com, I clar, doncs, pues, no.
2: Els hi ha d'anar al metge a cercar la recepta?
5: És que jo vaig a sentir, vaig dir perfecte, fins que vaig arribar a la caixa.
2: Clar, quant d'euros t'ho vas deixar,
5: claro,
2: això?
5: No recordo exactament la xifra, perquè jo crec que també tinc un pot d'amnèsia post-traumàtica.
2: Clar.
5: Però me'n record, un potet, com una pipeta de ses puces, així de petit, pip, 45 euros.
2: No!
5: Jo, bueno,
2: si
5: m'ha d'arreglar la cara, bueno, pues està
6: ja,
5: bé, no?
6: Quin preu té?
5: Bueno,
2: Quin preu té la teva cara, clar.
5: Exacte. Cara, jo me repetia jo mateix, això és salut, això és benestar, m'estic cuidant,
6: és que ho vull dir, Marc, però és que te brilla la cara d'una manera especial, eh? O sigui, ets oient que no li veig la cara, troc que tens escutis molt bé, i jo no vull donar suport en això, però és veritat que brilles.
5: Hombre, només faltaria que almenys no... O sigui, brillo almenys, no? Vaja, a més de sol i que duc aplicat a la cara, de la quantitat de producte... Però això no va ser el més traumàtic. El més traumàtic va ser la primera aplicació. Perquè, clar, jo arribo a casa, me posa ja en el lavabo tots els productes.
2: Clar, quan que te vares en... Quants... Nou productes. Tots clink,
5: nou productes, clink, xin, xin, clink, dues bosses. Que després jo ja no me'n recordava perquè era cada cosa. Que després vaig arribar a casa i me vaig apuntar els passos amb un paper, perquè deia, és que, clar, amb les clareses que s'anulen, farem enrere, no? Me vaig col·locar tot. I allà col·locat, com a les jaunes de safira, no?, que pot disparar, els tenia així, me'n mirava, mos estem així retant, i vaig dir, vinga, això vaig començar des de matí, no? Vaig dir, avui consentirem que la cara estigui malament i demà de matí ja m'hi pots.
2: Demà ja de zero.
5: Exacte. Com us podeu imaginar, vaig arribar tardíssim per tot, perquè, clar, jo acostumat a que m'aixecava en 7 minuts, estava llet, sortint per la porta, clar, ara, un producte, espera 2 minuts, tal, jo m'aventava perquè s'aixugués el producte.
2: És que això és una pèrdua de temps, també t'ho dic, oh?
5: I clar,
2: quina paciència.
5: No, i l'ansietat de repassar, que no estic mesclant l'ordre. Aquí, jo aquí vaig tenir paranoia. I, clar, jo mirant el rellotge, ara ja han passat 2 minuts, vinga, ja te pots explicar l'altre, no sé quan, així, tot el rato. Se des de matí, bueno, perquè, bueno, comences el dia, tal, te fa il·lusió, vinga, avui m'ho posaré, i tothom ja veuràs canvi, serà una cosa loca, no?
2: La gent m'aturarà pel carrer,
5: sí, ja. Dirà, però què te fas a la cara,
6: com
5: no?
6: Com de, tu has hecho arroz, tu t'has fet skincare.
5: Exacte. Jo anava així, aquesta actitud per sa vida. Però el problema va ser el vespre. Es vespre, que me tocava una altra vegada, rutina de 9 passos. A les 11 del vespre.
6: Jo vas m'avejo rentar-me les dents.
5: Clar, és que estava ja en la rutina de 9 passos es vespre, que ja no només tenia instruccions de sordre, sinó de instruccions de la pròpia aplicació, perquè me tocava el contorn d'ulls i aquella lota, he de dir sincerament, que me va amenaçar. Perquè me va dir... no lo arrastres, Mari. O sea, no lo rosseguis. A toquecitos.
2: Clar,
5: perquè
2: tard, els
5: toquets...
2: Sí.
5: I clar, jo tenia això taladrat a sa ment, perquè va ser quasi violenta la seva reacció, la seva resposta.
2: El veure cada sa toquets.
5: Clar, i jo estava... Un,
2: no,
5: dos...
2: No, però ràpid, Marc.
5: Tres...
6: No, i a més, ho has de fer amb el dit anul·lar.
5: Exacte.
6: Perquè és el qui té menys força de sa mà.
2: Ah, sí?
6: Amb el dit anul·lar.
5: Clar,
6: sí,
5: perquè
6: sí,
5: m'ha dit,
6: sí.
5: Si t'arrossegues aquí, clar, això te durarà totes les arrues cap al costat.
6: Talment plastilina, talment.
5: Un desastre, clar. Jo pensava, ara me tocaré malament la cara i me posaré
2: però
5: a subir
2: no,
5: aquí.
2: Però no, es toca, és perquè absorbeixi millor, no?
6: Sí, però ho has de fer amb l'anul·lar, perquè és que la zona aquesta de suia és més sensible que tenim en tota sa cara.
2: Wow.
6: És que jo m'he vist molt de vídeos.
5: Ah,
6: com que
5: bo,
6: no me fan
5: aquí,
6: cas,
5: aquí,
6: ho mira a internet.
5: Clar, aquí ja veig que molt t'interessa per ser skincare, però
6: clar,
5: només
6: que,
5: sóc
6: clar. Jo. Guapes volem ser totes.
5: És que, però, clar, la pressió d'aquest protocol, que estava jo desactivant una bomba en vestit petit... Bueno, va ser...
2: Una feinada, Marc.
5: Me'n vaig anar a dormir més cansat per ser skincare que per lo que havia fet durant el dia... Això vaig repetir un parell de dies.
2: I què te va durar, Marc? Que ha durat, això?
5: Amem.
2: Heurà skincare avui vespre.
5: Bueno, estic agraït que m'hagis dit que avui encara tinc glow.
6: Exacte,
5: poc,
6: brilla,
5: no?
6: Brilla.
5: Perquè ahir vespre... Jo crec que encara m'adura, però ahir vespre me vaig mirar en el mirall mentre me tocava això a les 11 del vespre posar-me en sa rutina. Me vaig mirar, els meus reflexos i jo varen connectar i vaig dir, mira... Tanmateix. Ja està, tampoc. He estat una setmana... no me puc comprometre amb aquest projecte, perquè és que jo mateix era massa demandant, és que ja tinc suficient coses que fer. Tant de passos, jo per sopar faig 2 passos màxim, O sea, no passes de matí, ai, no va, passes de vespre. Mm. Era massa, era massa. Així que jo, pues, ara he decidit que...
2: Ja
5: bueno,
2: està, has teat amb les...
7: Però almenys que, acabes el producte que t'has de comprar, no?
5: Ahir vaig obrir el calaix, vaig fer una abraçada en tots els productes.
6: Oh, i els dins fems?
5: No, no, dins el calaix. Ah, estan allà per quan me torni a pegar a neure. Però...
2: Ho has deixat.
5: Perquè és que si no m'estaven recordant tot el rato el fracàs.
6: Clar, ja. A més, saps què pots fer? Quan tinguis convidats, tornes a exposar tots aquests productes. I així la gent, quan van, es van, diuen... en Marc és un tio que fa...
5: Però el problema serà que veien els productes i no veien els resultats.
6: No, no, però se sugestionen, se sugestionen.
2: Ja, ja. Oh, jo el que faig és posar-me el dia abans que tinc qualque cosa important.
5: Ja, però...
2: Però no serveix un bon dia.
5: Una flor no fa estiu.
7: Però ja. Psicològic, te fas efecte psicològic.
5: Clar, a vegades, o que sents això quan tens set, no? Pues, me falta una hidratació. Me vaig a 10 productes de cop.
2: Lo darrer que me vaig comprar va ser un per disminuir les ueres de davall els ulls. I era una època que no dormia gens bé. I jo comprant-me coses per les ueres. I és en plan, que tal si dorms?
5: Clar. Clar.
2: Això no m'he pensat, eh? Clar. Que tal si descanses?
5: Oh, igual no te'n pot dormir perquè t'havies d'aplicar els productes vespre i clar, és que tot és una roda.
2: Bé, m'ho vaig començar a aplicar i vaig dir, no, això ho faré de veres i mira, ja ho he deixat. I ara descans millor, he de dir. I a veure, ma mare, me miraré si en tenc o no.
6: Clar. És que diuen això molt que...
2: No en tenc poques.
6: Mira,
5: sí, no jo, tens, has
2: trucat. Es truca es dormir.
6: Clar, és que diuen molt que et self-care, que se diu en anglès, no? Cuidar-se. I tots són vídeos de gent que se maquilla i se posa cremes. He de cuidar-se, pot ser, aprendre idiomes, dir-li que no en el teu jefe. Vull dir, cuidar-se poden ser moltes coses, no?
5: No, mam, idiomes no aprenia perquè hi havia productes que no estaven en espanyol. Perquè...
2: Ai, però això passa,
5: clar,
2: en coreà.
5: No me quedava altre. Clar, hi havia molt de producte coreà.
2: Molt de francès.
5: Havia de veure com ho aplicava. Però jo ja he decidit que la meva forma de self-care serà acompanyar les meves arrugues...
6: Clar que sí.
2: Així com aina... Sí. Això ho
5: dic, avui, i després me tornaré a generar un conflicte mortal, però ara ja està, a més...
2: Han de tornar, les
5: lògues... Són d'expressió, són de que m'estic passant bé.
2: Les arrugues es vella. Claro. Han de tornar en aquest eslògan, per favor.
6: Total.
2: Ara que està tan de moda, això ho has dit, Sàcil i Laura.
5: I el urònic.
2: Després has dit un altre que no me'n record.
5: Àcid glicòlic. No sé
6: retinol, també.
2: Això, retinol.
6: Això és molt agressiu.
2: Això està molt, molt de moda. Vull dir, jo conec moltíssimes atletes de la meva edat que se'n posen i... sí, per què? Per què? No podem acceptar...
5: Jo crec que...
2: Que el cos canvia.
5: El que passa és que el teu reflex te recorda que està passant el temps i el temps és tan valiós que se t'està escapant de les mans.
2: Clar, i viure.
6: Tomeu Penya va dir una frase que...
2: I està bé de salut, sobretot.
6: Clar, i en Tomeu Penya va dir prefere tornar vell perquè l'alternativa no me convenç.
5: Hombre, clar.
2: És que en Tomeu és un gran savi. Filòsof. Sempre ho diré. La conclusió?
5: La conclusió. Jo sóc d'una rutina d'un pas a dos màxim. Me faré net sa cara, me rentaré ses dents abans d'anar a dormir i jo crec que ja suficient. Si vosaltres veus que la meva cara se va deteriorant perquè he deixat d'aplicar-me a skincare, bueno, m'ho deus i jo vaig fent una setmana intensiva. Això sí que me puc comprometre. Una setmana,
2: una setmana no. Sí, una setmana
5: una
2: no.
5: Una setmana sí, moltes no. No? És a dir, quan l'alarma està allà, pues, m'hi pos... Però no, no, no, perquè és que massa producte...
2: Ja.
5: O igual he de tornar a la botiga...
2: Quina pressió.
5: He de tornar a la botiga que digue-li, mira, vull una de tres pas, de tres
2: productes. I la pregunta és, vas anar a farmàcia o vas anar a botiga estètica?
5: Vaig anar a una botiga estètica. Bé, una botiga que hi havia productes de
6: maquillatge,
5: skincare, de
6: també.
5: Maquillatge...
2: Jo és que te referia una recomanació, d'acord... Faré que xerraré com una dependenta. Jo aniria a farmàcia per aquest tipus de coses.
5: Sí,
2: d'acord.
5: Sí.
7: Segur que te diràs això, dependenta. De...
5: Clar, és que igual ara he d'agafar els productes i els eduques a farmàcia i que me diguin, vinga, aquest te'l pots aplicar, aquest no. Segur que no molesta cap farmàcia.
2: No, segur
5: això.
2: Que no.
6: No. I segur que te diuen, no, però espera que en tenim un alt. A les farmàcies també clava, no?
5: Clar,
2: però
5: també
2: aquesta
5: part de tenda,
2: tenen
5: lo
2: bo.
5: Sí, a mi, jo crec que molt dolent...
2: Jo m'ho fi
5: molt dolent no eren els productes perquè el preu els acompanyava.
2: Ja,
5: esper.
6: Li hauries de demanar a la dependenta. I quant de passes té la teva rutina?
5: Ja, li hauria d'haver contestat això. Però ella m'hagués contestat, no, és que jo tinc la pell jove, plena de col·làgeno, natural, i
2: tu
5: se t'està
2: aquí
5: en la cara.
6: Quina rutina faig? Sí. Me pots les lents de contacte de matí?
2: No te poses crema ni res?
6: A vegades me poso crema solar perquè sóc com a pàl·lida, però no, no gaire. Suposo que ja m'apegarà la crisi, suposo. Jo sóc superpresumida de tot això, però amb coses com a concretes.
5: Uh-huh. Però no tens paranoia anti-aging ni res.
6: No, no. I de fet,
2: és molt jove, ella encara.
6: Clar, sóc superjove i he de dir que ja tinc tres cabells blancs que els tinc superidentificats i és perquè la primera vegada que me'ls vaig trobar em vaig passar pena, però després vaig pensar que m'encanten les melenes grises.
5: Ja.
6: Mo mare du una melena grisa espectacular i vaig dir, mira, és que jo, a mi me fa ganes envair. Perquè sí que seré una senyora de morros vermells que van al teatre, sí, tota, no? Sola. Sí, però, no tindré ni homo ni fills.
5: I tenen un munt de personalitat, a més, les rues, amb els maquillatges, és una cosa molt potent.
6: I, de fet, és que moltes actrius que estan sortint ara, diguem, clar, per favor, no vos poseu botox i de més, perquè és que estàs perdent la vostra capacitat d'expressió.
2: Però diuen que ha tornat, no?, que a vegades s'havia fet una passa en band, sobretot, bé, també el cànon estètic de... d'estar prim o gras, i ara ha tornat darrere, torna a estar molt de moda, la primo extrema i els, sí, botox, etc. I bé, tu, Jordi, com el graduat, sabràs que moltes pel·lícules ho han tractat, com per exemple La Sustancia, no?
7: Sí, efectivament. Sí. Moltes pel·lícules, La Sustancia.
6: Sí.
5: No,
6: ja
5: no, però,
7: Inés,
5: clar.
7: I tu, quina rutina de skincare te fas? Que sé que desitjaves que t'ho demanessin, perquè
6: m'ho has donat
7: a tots.
6: Jo no l'he volgut posar un compromís. No, jo m'he sentit interpel·lada, quan va dir quina rutina te fas.
2: No,
6: jo...
2: no, la veritat és que jo tinc una molt bona rutina skincare. Jo tinc un sabor específic per la cara que me pos dia i nit. I... ja està, pràcticament. I acorda crema, pràcticament.
5: Però una rutina d'un pas és una rutina?
6: Bona pregunta.
2: El manco és un hàbit. Sabor de cara, no com vosaltres, que no vols fer res.
6: És que jo viatjo bastant i, clar, que no sé on m'he deixat el sabor, que a nostre en tinc una, a Barcelona en
2: tinc
6: una.
2: No, però jo
6: altra.
2: Si no me poso aquest sabor, un not, vos ho promet. I
5: ja.
2: Diuen que la millor rutina és la crema de sol, eh?
5: Sí, ja, ara, això sí.
2: Això t'ho va dir la dependenta.
5: Això m'ho va dir que el primer, i clar, almenys... la vaig consolar un pot dient que l'únic que feia era la protecció solar.
2: Va dir, tanta sort. Dir,
5: que m'encontendries la cara que... si no te la posassis. No, però sí que aquesta crema solar, jo sé que és superimportant i això sí que m'he besat.
2: Diuen que
5: però...
2: és el millor antiarrugues.
5: Retinol i...
2: No, això no.
6: Això fa por. A més, no. Si qualque dia t'entra dins ui, després te deu cobre un munt, no. Perquè el que fa és cremar-te la pell.
2: Marc, és que fi, moltes gràcies. Tornaràs la setmana que ve, aviat.
5: Vos tornaré i vos repartiré els potets que ja no me pos.
2: Molt bé.
5: I m'ho contau què tal.
2: Vinga, gràcies, super. Marc. Maria Antònia, torna't molt, eh? Ja ho
6: sí,
2: saps.
6: Sí, pots estar una estona més, però sempre per telèfon.
2: Molt bé, bon
6: ja
2: estiu. Jordi, tornant demà.
7: Tornant demà, nosaltres.
2: Beníssim, perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 428. I a vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
3: Que bo que no han de fer en mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella.
4: Venir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Demà és un dia clau per a mestres i professors. Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de docents interins. Són una seixantena més que el curs passat. Sortiran 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que enguany s'ha avançat el procés perquè era un compromís amb els centres.
1: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: I el govern aposta per millorar la mobilitat laboral. Ha posat en marxa un pla pilot per adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors. Aquesta iniciativa s'ha activat a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf, després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per anar a fer feina. Mauricio Carballeda, president de l'Associació d'Hotelers de la Zona, ha explicat que ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada continua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
2: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
0: La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc a Campos. Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada per Joan Morant. El conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu i interessant en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
3: Se creen fórmules per poder establir un canal directe de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
0: I preocupació a Menorca per la davallada de les reserves hídriques, la més forta en 10 anys. Govern i Consell fan una crida a la prudència. Segons el conseller del Cicle de l'Aigua, Joan Manuel Lafuente, de moment no es plantegen restriccions, però sí un consum moderat d'un recurs limitat.
4: A pesar que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
0: Demà el Congrés dels Diputats en vota el sostre de despesa dels pressupostos sense Pedro Sánchez. La votació és clau perquè hi pugui haver un compte de l'estat nou i el president de l'executiu espanyol serà a França per participar en els actes oficials del 14 de juliol. Un fet que molesta el PP. El portaveu Bosca Semper no critica la visita, sinó l'absència en una votació clau.
5: A mi no me parece mal. No nos parece mal que el presidente Sánchez asista a la Fiesta Nacional de Francia. Nos parece mal que falte al Congreso de los Diputados. Pero nos parece mal que no vote la senda de estabilidad y, por lo tanto, el techo de gasto. Nos parece mal. Oiga, ¿la alternativa cuál es? No tengo nada contra la alternativa, con el motivo que se lo impide. Pero está mal que falte al Congreso de los Diputados. Pero ya hemos normalizado esto.
0: Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6 del matí.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha mites que es van desmuntant a mesura que avança la ciència. Per exemple, que les vitamines del suc de taronja desapareixen si no el tebòs tot d'una, que han d'esperar 2 hores de rellotge per tornar-nos a ficar dins l'aigua després de dinar o patirem un tall de digestió, que la murada xinesa, la muralla xinesa, és l'única construcció feta pels humans que es veu des de l'espai, o que només fem servir un 10% del nostre cervell. Els mites es desmunten en coneixement, però d'altres mites, segons l'accepció de la paraula, perduren en el temps. Zeus, Hera, Poseidon, Atenea, Apolo, Afrodita, els déus de l'Olimp ens serviren per explicar els fenòmens naturals, l'origen de l'univers i les grans preguntes existencials. Donaven sentit a allò que ens era desconegut i ajudaven a establir valors i normes socials. Abans del desenvolupament científic teníem els mites. Avui dia, però, hem de lluitar contra les fake news i els terraplanismes.
2: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
3: Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar.
1: Un altre mite de Pinyol Vermell és el de l'Odissea. Coneixem un conversador polisèmic, poeta, professor de català i filòleg que el té com a llibre de referència.

0: Pere Suau, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de tornar a ser aquí parlant tu.
0: Mira, nosaltres avui no podíem evitar pensar en tu, en la paraula mite, perquè si hi ha un mite que pensam que ho envolta tot, és el de l'Odissea, i a les nostres converses polisèmiques n'ha sortit més d'una vegada. Tu n'has xerrat amb molta passió i mos has fet moltes ganes enganxar-nos en aquesta història universal i segurament bastant poc llegida en general. Ara que aquesta setmana t'entra en pel·lícula, en parlarem bastant més, però perquè una història com aquesta, aquesta Odissea d'Homer, encara avui dia és un exemple per tantes coses, Pere?
1: Home, jo crec que perquè conté tot un bagatge de manera de mirar el món que en el final és aquella manera que conforma la nostra manera de ser, la nostra manera d'enfrontar-nos en la realitat, no? La idea aquesta del viatge, de l'aprenentatge, que ressegueix el camí que fa Ulisses des del moment en què acaba la guerra de Troia fins que arriba a Ítaca, i fins i tot en el moment en què ella torna de qualque manera a recuperar el tro del seu regne, l'heroi viu tota una sèrie de vivències que cada una d'elles és un aprenentatge. A cada una de les aventures que hi passa, un pot aprendre alguna cosa, no? I fins a un cert punt això fa que sigui tan actual. Per exemple, en el meu cas, quan m'enfronto amb una situació difícil o complicada a la meva vida, sempre penso, i en Ulisses, què faria en aquest moment? Com s'enfrontarien això? Quina seria la decisió que prendria? Perquè crec que ell, que és l'heroi del seny, l'heroi de pensar i de reflexionar, mos ensenya moltes vegades a com enfrontar-nos a situacions més quotidianes del dia a dia.
2: El reino de Ítaca necessita un rei. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido. Como un bastardo llorón.
3: El rei d'Ítaca va a volver.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest heroi que és Odisseu o Ulisses, que enyora que seva, que ha de tornar que seva, ha de vèncer els enemics i tots els entrebancs que se troba pel camí, però no ho fan sa força bruta, com aquells herois, no? Determinats mites antics, sinó que ho fan amb intel·ligència, amb engany. No sé si podríem dir que és el primer quasi heroi modern de la història.
1: Sí, podríem dir que sí. Precisament aquesta setmana llegia, no sé qui era exactament, un estudiós que considerava molt difícil, i jo estic d'acord amb aquesta afirmació que fa, considerava molt difícil que la Ilíada i l'Odissea fossin autoria d'un mateix autor. Sempre ha estat... s'ha dit que les va escriure Homer, no? Mm. Però les dues visions són antagòniques, perquè la Ilíada és la força, és la guerra, és la lluita, i en canvi l'Odissea és la reflexió, és el viatge, és el play. Per tant, estic d'acord en que segurament, probablement, no siguin escrites per una mateixa persona, i sí que diria, com tu has afirmat, que Ulisses probablement és el primer gran heroi modern, no? Fins i tot, és a dir, Ulisses és tant de silla de Calipso, en Calipso, que et cedeix de l'amor, i ofereix immortalitat. I ell prefereix retornar a casa seva perquè vol tornar a veure la seva dona, vol veure la seva pàtria, vol veure el seu fill, vol veure el seu món, no? I crec que aquesta elecció entre immortalitat i humanitat, i que Ulisses triï la humanitat, és també una de les lliçons de l'Odissea.
4: L'Odissea, Ulisses, no comença a Troia i acaba enlloc. T'hauràs d'adonar por un fugitiu permanent que Odissea és la teua forma de viure.
1: Jo crec que és un llibre que de vegades la gent hi té prejudicis perquè allò que sembla molt antic, i en el final, sobretot la part central, que és quan Ulisses conta totes les seves històries, perquè realment tindria com a tres blocs, un primer bloc en què Telèmac intenta anar a cercar son pare i se mos conta qui era, i després sí que s'adona sa veu en Ulisses i ell conta tot el que li està passant, és una pura aventura. És a dir, són 10-12 aventures que li passen amb les sirenes, que li passen amb en Polifem, que li passen amb les trígons, i a cada una d'aquestes petites històries una hi troba un ensenyament. Jo crec que sempre dic que en el final enfrontar-se a una d'aquestes lectures hauria de ser de pur plaer, desgaudi lector. Se pot llegir perfectament com un llibre d'aventures. Mm. Quines són les aventures que passa aquest heroi per tornar un dia a casa?

0: tens alguna versió, alguna edició especial que sigui teva, en què hagis connectat, pot ser alguna en llengua catalana, també?
1: És que precisament crec que en català tenim una sort, perquè probablement una de les millors versions o traduccions que s'ha fet mai la va fer en Carles Riba l'any 1953. I té una certa explicació, i és que Carles Riba fa una primera versió de jove l'any 1909 i en fa una segona l'any 1953. Han passat gairebé 30 anys. Okay. Però és que, clar, és que en Carles Riba ha de viure tot l'exili de la Guerra Civil, ha de marxar de Catalunya per després tornar, i en certa manera tots els estudiosos diuen que en Carles Riba, quan fa aquesta segona versió, ha fet també una odissea personal i entén encara molt més tot el viatge de l'heroi grec, no? Per tant, tenim aquesta sort. És vera que té un llenguatge una mica recargolat, sí, o una mica dens, però quan tu n'entres, quan tu se deixa enamorar per aquesta cadència de la llengua de Carles Riba, la veritat és que per mi és un llibre meravellós. Jo sempre dic que si me n'hagués de dur un llibre a una illa deserta, m'enduria la traducció que va fer en Carles Riba de l'Odissea.
0: I de nosaltres l'apuntant també, esperant que els oients també la tinguin molt en compte, i en Pere Suau, aquí si mos seguiu també seguireu, i d'altres bandes també, és professor català, és filòleg, és poeta, és rapsoda, de Bon Canta Suau també és el seu projecte que el du a damunt dels escenaris aquestes darreres setmanes i aquests mesos, i pensava si tu com a poeta també t'atreu la forma de l'Odissea, d'aquesta Odissea que segurament també està escrita per ser cantada, no?, davant d'un públic, com feis vosaltres.
1: Clar, clar, és que la part central, aquesta que és probablement la més mangívola i la més aventurera, és precisament Ulisses, quan arriba a Feàcia, que és una illa una mica mítica, li diuen que expliqui qui és, no? I ell comença a cantar de viva veu totes les seves aventures. Els mites eren sempre narrats en veu alta, no? Jo crec que això és una cosa que de vegades hem perdut, no? Aquesta oralitat, aquest contacte directe en l'oralitat, i aquests mites són per com tu dius, per ser cantats, per ser recitats, per ser expressats. Uh-huh. Precisament una Eda era un rapsoda que cantava aquestes històries d'aquests mites, no? I amb aquest projecte que tu deies de Bon Canta Suau, una de les grans sorpreses que han tingut és aquesta, no? Que molta gent que mos diu que no és lector habitual de poesia ni que fins i tot sap gaire de poesia, quan ve en el nostre recital i veu la paraula cantada, la paraula dita, la paraula oral, veu que és una altra cosa, que és una altra dimensió, que és la dimensió que mai hauria d'haver perdut, aquesta narració oral o aquesta poesia dita.
0: Sí, sí, i aquesta musicalitat de la poesia, de la lletra, de la paraula. Si a més li poses música, com va fer Lluís Llach, no?, en aquesta Ítaca, o en aquest poema de Cavafis, per exemple, que mos diu allò de l'important no és el destí, és el camí, és el viatge en si mateix. Ja anem acabant, Pere, però quina lliçó vital mos regala aquest mite per al nostre dia a dia.
1: Jo crec que aquesta que acabes de dir tu, i que en Cavafis va reflectir en un poema bellíssim, un dels més bells poemes que mai s'han escrit i que en Lluís Llach va musicar, crec que és la gran lliçó de l'Odissea. Que allò que importa no siguis destí, no?, sinó que siguis camí, que tinguem ítaques en el camí cap on anar, que tinguem passions cap on dirigir-se les nostres passes, no? Perquè si feim el camí d'aquesta manera, és igual el resultat final. En Blai Bonnet té un vers que a mi m'agrada molt, que se poden relacionar amb l'Odissea, que diu: el fracàs no és el fracàs de l'home, és el fracàs de l'èxit. Si no pensam en èxit i fracassos, segurament el camí és sempre plaent i podrem aprendre. Jo crec que aquesta és la gran lliçó de l'Odissea, l'aventura com a aprenentatge, com a plaer i com a gaudi.
0: I de nosaltres seguirem fent camí, Pere Suau, mos encanta sempre parlar amb tu, i avui era inevitable amb aquest mite de l'Odissea. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada forta.

com l'Odissea, hi ha un altre mite que reinterpreta al llarg dels segles. En el cap del filòsof Plató no hi havia lloc ni imaginació per telèfons mòbils, fake news o xarxes socials. Però el mite de la caverna contraposa les ombres i la realitat, la ignorància i el coneixement. No podria ser una bona al·legoria per entendre el món d'avui?

0: Miquel Àngel Ballester, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Beníssim, gaudint de l'estiu i del programa.
0: Molt bé, idò, mira quina paraula que han triat avui, mite. Si en Miquel Àngel Ballester, que és professor de filosofia, que explica, divulga filosofia, li dic la paraula mite, que li ven al cap primer de tot?
1: Bé, la filosofia i la necessitat d'explicar el seu origen, no? Fixeu-vos que la filosofia sempre s'ha associat en el logos, en el pensament racional. I nosaltres, com a professors, moltes vegades explicam que l'origen de la filosofia està en el pas del mite en el logos. Sí. Bé, és una petita mentida o una mitja veritat, aquesta que explicam, perquè realment hi ha logos en els mites, hi ha mites dins la filosofia. Què vol dir això, no? Que els mites són narracions que tenen una estructura racional, que no se contradiuen, que són invariables, que no són històries improvisades ni arbitràries, que tenen un sentit, que les accions i els fets que compten tenen causes i són explicacions. Ara bé, la filosofia, com explicam de manera parcial, en què supera els mites, no és ben bé així. I Plató és un bon exemple. Plató continua explicant les preguntes profundes a través dels mites, perquè ell pensa que els mites són narracions útils que li poden ajudar a explicar idees abstractes, complexes, a les seves pròpies teories, i d'aquesta manera s'entendran millor. Pensa que la civilització de l'antiga Grècia està acostumada a escoltar els mites. Els mites són la seva manera d'entendre el món. Aleshores, el que has d'intentar és aprofitar aquest imaginari col·lectiu per tal de donar-li una altra funció, de no creure-se de peu juntetes que això és la realitat, sinó fer un ús més pedagògic, més didàctic.
0: Tu deies Plató, tot d'una manera és mite de la caverna de Plató.
1: Sí, és el més famós, el més conegut. Però fixeu-vos que Plató, en els seus diàlegs, en les seves obres, estan plenes de mites. Per exemple, el mite del carro alat, el mite dels metalls, el mite d'Er, el de l'andrògin, el de l'Atlàntida, el des de Miurg, i, naturalment, aquest més conegut, no? El mite de la caverna.
0: On el trobem, aquest mite de la caverna? On el podem llegir avui?
1: Sí, el mite de la caverna se troba a un dels diàlegs, concretament a la República, en el llibre Setè de la República. És una de les obres més importants de Plató. És un diàleg dedicat a la justícia, i en aquest diàleg Plató se demana com hauria de ser la ciutat ideal. I per respondre a aquesta qüestió, pues, reflexiona sobre qui ha de governar, què significa governar en justícia, quina educació han de rebre els futurs governants perquè aquesta ciutat sigui justa i ordenada, i ho fa no en la seva pròpia boca, sinó fent parlar a Sòcrates i a Glaucó.
0: Tenim aquest mite a la caverna, que, com l'Odissea, que nosaltres ara en venim de parlar amb en Pere Suau, mos arriba fins avui. S'ha anat actualitzant aquest mite de la caverna, Miquel Àngel?
1: I tant, i tant. El mite, clàssicament, explica com coneixem els humans. Plató mos diu que hi ha diversos graus de coneixement. De manera molt simplificada, poden dir que a l'interior de la caverna pues, només podem arribar a opinar, a tenir un coneixement sensible i probable. Mentre que a l'exterior de la caverna adquirim el màxim coneixement possible, el coneixement científic, el coneixement filosòfic, no? I que hi ha una connexió entre aquests dos coneixements, no? Un camí que va de la cova a l'exterior, però un camí que es descens, però un camí de descens. Aquell que coneix ha de compartir el coneixement, ha de tornar a l'interior de la cova, no? Però també hi ha una interpretació sobre la realitat en el mite, la clàssica divisió entre els dos mons, no? Aquest món sensible, l'interior de la caverna, que és una còpia imperfecta d'un altre món, absolutament perfecta, aquest món de les idees o de les formes, que és l'exterior de la caverna. Per tant, hi ha aquestes dues interpretacions, més una altra, importantíssima. Aquesta alegoria mos diu, d'alguna manera, com som els humans. Mos diu que, en principi, som ignorants, que poden sortir de la ignorància amb força de voluntat i esforç, però no tots. Ell està pensant sobretot en els filòsofs, en aquells capaços, amb aquesta voluntat de sortir, d'alliberar-se de la presó que és ignorància, no? I això mos connecta, com tu deies, en l'actualitat, no? En les noves cavernes tecnològiques.
0: Clar, no? On hi estem totalment encadenats, no?
1: Sí, sí, fixeu-vos, així com Plató parlava d'una única caverna, equivalent a l'ignorància, avui en dia les cavernes són múltiples i totes tenen un vincle tecnològic, no? I a més, generen addicció. I a més, com dius, cadascú té la seva, perquè estan personalitzades aquestes cavernes, no? Cadascú té la seva pròpia caverna, el mòbil, l'acompanya on se vull acabar. Cadascú observa les seves ombres a través d'aquests dispositius electrònics. I estem encadenats perquè consumim imatges de manera descontrolada, addictiva, sense pausa. A més, aquestes ombres que consumim estan personalitzades perquè responen en els gustos, a les preferències, ja sabem allò dels algoritmes, no? Mm. I això fa que estiguem encadenats com a angust i tot, no? Mm. I que, per tant, aquestes cadenes que ens lliguen a les ombres pues, siguin més fortes que mai i més difícils de rompre, no? A més, si afegim encara aquesta mena d'orgull de ser ignorants, s'ha instal·lat aquest culte a l'ignorància, no? Un dels mites contemporanis, pens, més arrelats, és que el coneixement ens fa infeliços.
0: Yeah.
1: I que per ser feliços, precisament hem de ser ignorants, viure la vida amb indiferència i esquivar els problemes, viure amb despreocupació, de manera egoista, d'esquenes el que ens envolta i és la realitat, i, com a molt, resignats, no? Aplicant la llei del mínim esforç, abandonant el que és imprescindible per sortir de la ignorància, aquest esperit de superació, el desig de conèixer, que sempre ens ha caracteritzat com a humans. Mm.

0: sé que es para de mí y sé que es en mí l'ombra.
1: Llavors, clar, hi ha una altra encara afegitó en això, no? Que és que no només vivim dins un món de la mentida, no? Sinó que en molt de cas preferim viure dins d'aquest món a descobrir la veritat, no? Perquè requereix esforç sortir de les coves en les que vivim. I avui en dia aquesta postveritat és renunciar a la veritat. És una ferida que mai no havien tingut i que no només afecta la filosofia i en el sentit propi de la filosofia, que és cercar la veritat, sinó també, sobretot, afecta la llibertat individual. És la manera d'avançar, precisament, no? De fer-nos preguntes. No? Qui pot estar interessat en mantenir-nos en l'ignorància? Quin interès hi ha en generalitzar les mentides i provocar confusió i, per tant, que renunciem al coneixement? Quin paper juga la tecnologia en la creació de realitats, en la confusió en la que vivim? Per què una societat desconeixement i desinformació són tan ignorants i incapaços d'entendre i explicar el que passa, no? Aquestes serien algunes preguntes per començar a alliberar-nos de les cadenes.
2: I de mos has d'anar a feina, bastanta feina per fer.
1: Se que ja me posa a mi mateix.
2: I que no mos ha de fer peresa. I de mira, l'estiu també és un moment per apropar-nos a la filosofia. I en Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia secundària, sempre mos obri un poquet escoratissament per enganxar-nos encara més a tot això i a fer-nos totes aquestes preguntes. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies i bon estiu.
1: A vosaltres, igualment, un plaer.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
4: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
5: Molt bé, aquí mitificant tot, tot.
4: Sí? Tu saps que tu ja ets un mite cinematogràfic.
5: Un os hormiguero que deia aquell senyor.
4: Mite és la paraula d'aquest programa i m'encanta perquè m'has pot dur també a llocs molt diversos. Com us proposes per començar?
5: Jo és que quan penso en mites en el cinema sempre penso en els mites grecs, en déus, deuses, herois, enganyifes, moltes enganyifes i sobretot moltes, moltes, moltes aventures.
6: You have not yet told me your name.
7: I am Jason, the lawful king of Thessaly. I have heard there is a tree at the end of the world with a fleece of gold hanging in its branches.
4: Per bon tires.
5: Aquest tràiler que escoltàvem és el tràiler de Jason i los Argonautas, o Jason i los Argonautas. La genial representació de tots aquests mites grecs a través del productor de cinema i artista d'efectes especials, Ray Harryhausen. La història de Jason i de la seva tripulació, anomenada genèricament Argonautes, perquè anaven a bord de la seva nau, d'un vaixell que tenia de nom Argos, a la seva recerca del vellocini d'or en el final del món és l'argument d'aquesta pel·lícula. A la seva aventura s'enfrontaran en gegants de bronze i tota una sèrie infinita de monstres. Ells compten amb la protecció d'Hera, una deessa, però Zeus només li deixaria que l'intervengués 5 vegades en favor de Jason i dels Argonautes, o de Jason. Aquesta és història que contaven en aquesta magnífica pel·lícula de l'any 1963. I que té d'especial aquesta història, que és que bàsicament és la llegenda en la seva màxima representació pels efectes especials d'animació amb el que se diu stop motion, mal? Que és aquesta manera de rodar quan poses un personatge, fas un clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, i així 24 vegades per segon de projecció. El que feia Ray Harryhausen era construir tota una sèrie de maquetes, tota una sèrie de personatges i de monstres i d'animals. Els filmaven així, amb stop motion, val? Clic, clic, clic, clic, una feinada brutal. Els projectaven amb una pantalla just a darrere els actors perquè poguessin intervenir i lluitar, i els filmaven amb acetatos, amb fondos transparents, perquè després poguessin intervenir. De fet, una de les escenes més famoses d'aquesta història és la lluita dels Argonautes i de Jason contra els esqueletos, sí, contra un exèrcit d'esqueletos que després en Sam Raimi el va homenatjar brutalment a l'Ejército de las Tinieblas. En realitat, la història ja la sabem, vull dir, és una història d'aventures i ja està. El que passa és que, clar, hi havia tant d'efectes especials, eren tan bestials, vull dir, si vosaltres recordeu és King Kong de 1933, aquell Kong que se movia, que hi havia

0: Ai, que m'agrada, que m'agrada.
1: Aquest senyor que cantava és Everett Ulysses McGill, o la versió de Germans Cohen de Ulysses, protagonista de l'Odissea, del poema de l'Odissea de Nomer. Mentre estem esperant que arribi divendres amb en Christopher Nolan i la seva gran Odissea, nosaltres vos parlam d'una versió una miqueta més casolana i és fantàstica. Vull dir, és història d'un delinqüent, un perdedor total, condemnat a treballs forçats a l'estat de Mississippi, a principis dels anys 20. És un tipus que no s'adapta molt bé en això de que li diguin com han de fer les coses. Aleshores, decideix fugar-se de la penitenciaria i s'ajunta en dos personatges més o manco polissons, més o manco llestos. I a partir d'aquí començarà una aventura que és una versió de l'Odissea de Nomer, perquè hi ha sirenes, hi ha homes transformats en granotes, hi ha gegants, hi ha cíclops, hi ha lluites contra exèrcits secs de ràbia, hi ha laberints, tot el que hi ha a l'Odissea, el que passa és que, clar, versionada i duita en el Mississippi dels anys 20, amb música country, amb folk, amb blues... El que a mi més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que és imprevisible totalment. No saps mai on te durà. I, a més, no té cap urgència en aclarir-te què és el que ha de passar. Vull dir, ja veremos. T'agafa de sa mà i te du allà on vol. És hipnòtica, elegant, bruta, plena de pols i, sobretot, tot és molt, molt seductora. George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter...
0: El que no tenia ni idea, l'he vist 15 vegades, és que tenia que veure amb el mite de l'Odissea. No tenia ni idea.
1: Que sí.
0: Ell
1: no m'Ulisses.
0: Everest Ulysses McGill, que sí, però que bé, ara la tornaré a veure amb aquesta explicació que m'ho acabes de donar.
1: Quan arriben a les sirenes, per exemple, aquelles tres sirenes que canten en el riu i que els hipnotitzen totalment.
0: Totalment, és clar, és això.
1: En John Goodman és el cíclope.
0: Vamos, ara la tornaré a mirar.
1: És que és brutal.
0: Clar que sí.
1: És brutal, sí. L'has de veure amb aquest punt de vista.
0: Ho faré.

0: Vinga, i del mite la nostra paraula de Jàson i los Argonautes, Sobroder de Cohen, i ara?
1: 2 anys després de Sobroder, això era l'any 2000, el 2002, Ana de Armas mos va donar la seva versió d'un altre mite, aquesta vegada un mite real, que era Marilyn Monroe.
2: Sé que es algo a lo que debes de acostumbrarte. Pero yo no puedo. He interpretado a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
0: Molt bona, dale, dale.
1: Blond, rosa. Uh-huh. Traducció de rosa, és la versió d'Andrew Dominic de lo que va ser la vida darrere les càmeres de Norma Jean, quan no era Marilyn Monroe. Basada en la novel·la original de Joyce Carol Oates, fa un retrat ferotge de sa fama i de com des de sa brutor més absoluta se pot construir un mite i a la vegada destruir-lo. No intenta explicar-te sa vida de Marilyn Monroe, sinó d'imaginar-te més enllà dels fets biogràfics. I això és el que realment t'enganxa de la història. Això i la feina dels actors, vull dir, des d'Adrien Brody a Bobby Cannavale i, sobretot, Ana de Armas,
0: que està molt bé en aquesta...
1: tremenda. Sí, sí. De fet, no saps si estàs veient a Ana de Armas o estàs veient a Marilyn. Tot el temps està fenomenal, és hipnòtica.
0: Aquest mite que perdura i que hagués complit ni més ni manco que 100 anys, dia 1 de juny. Un mite que mos encanta i n'hi ha molts més, que els mites hipnotitzen, com clar, deies tu, per això són mites.
1: Exacte, i en el món del cinema encara més. En aquest cas, mos n'anam a la direcció.
3: Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
4: Esto es un suplicio. Me salen ampollas solo de mirarle.
5: Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
4: Necesito algo fresco, algo diferente.
5: Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador.
0: Vinga, aquest senyor també era un mite, no?
1: Sí, sí. És curiós quan veus què és el que hi ha darrere les pel·lícules, sobretot aquestes pel·lícules sobre les que has parlat tantes vegades, de les que t'has plantejat com hagués estat el rodatge, i exactament això és Hitchcock. S'història del rodatge de Psicosis en el moment en què el mestre del cinema del suspens estava a lo més alt de la seva carrera, va decidir rodar una pel·lícula que ningú s'esperava i que, a més, se carregava a sa protagonista en 20 minuts. I que diu, què? Perdona? ¿Cómo va esto? No? I els productors deien, jo no produeix que això és una locura. De fet, se la va produir ell mateix. Anthony Hopkins en el paper de Alfred Hitchcock, Helen Mirren en el paper de Alma Reville, la seva dona, i Scarlett Johansson en el paper de Jane Leigh i James Darcy en el paper de Anthony Hopkins recreen aquest recargolat univers d'Alfred Hitchcock amb notable talent i expliquen i suggereixen una història tan atractiva com creïble. Després te la pots creure o no te la pots creure, no? Però és allò que... Bueno, és molt probable que aquest senyor fos així, perquè també té aquest punt irònic i adorable que tenia aquest director, que dius, el director que te posava tan nerviós amb escenes com la de Los Pájaros o com la de dutxa de Psicosis, tenia aquest sentit de humor que apareixia quan feia cameos a les seves pròpies pel·lícules o quan presentava aquell programa de televisió La Hora de Alfred Hitchcock, que deia...
0: Ja l'he tornat a mirar, aquesta, que l'han recuperat a un canal vintage, Vintage TV, i l'he tornat a mirar, boníssim.
1: Sí, sí, tenia aquest sentit de humor negríssim i el que fa que mos encanti, perquè és que... Sí, bueno, sí. Era fantàstic. Me va cridar molt l'atenció que agafassin Scarlett Johansson per fer de Jet Late, perquè Scarlett Johansson havia fet un remake en Gus Van Sant de Psicosis, aquí on feia el paper de la Jet Late.
0: Ah, per cert, has dit James Darcy en el paper d'Anthony Hopkins, no, en el paper d'Anthony Perkins.
1: Perkins, perdó. Ja,
0: no passa res, però aquestes coses... Hi ha molt d'Anthony. Vinga, seguim amb mites. Està clar que Psicosi ho és, i el senyor Hitchcock també. I ara amb què seguim?
1: I jo crec que el que més te descol·loca dels mites és quan te'ls te posen davant per explicar-te que no són més que persones.
2: Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
6: Era autenticidad pura. Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
2: ¿Lo prometes?
1: Amy Winehouse, una lota amb un talent mític que la va convertir en mite i que a la vegada la va destruir. Amy és un documental dirigit per Asif Kapadia i construït amb imatges d'arxiu i entrevistes que te construeix una història tristament familiar però magníficament retratada. De fet, és retrat d'ídols caiguts, n'hi ha moltíssims, però no gaire tan tristos, imponents i, sobretot, emocionals i emocionants com aquest, perquè no cau en el sensacionalisme terrible de s'acabar sa portada tantíssimes vegades i és un testimoni molt important per entendre per què cantava com ho feia, escrivia com ho feia i sa seva vida va acabar com ho va fer. I com a prova, tots els premis que se'n va dur aquest documental aquell any, que se'n va dur tots, inclòs l'Òscar. Jo, és un d'aquest documental que, quan t'acaba, te fa una plorera tan brutal perquè dius, per què?
0: I de... escoltarem Amy Winehouse, Toni Camps.
1: Salut i cinema.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? El Festival de Jazz de Montreux, a banda de ser el més important de Suïssa, és també una de les cites de referència a nivell europeu i mundial. Des de que fou creat el 1967, precisament per l'organitzador d'espectacles Claude Knobs. Per al que participar-hi no deixa de ser tot un prestigi. I la sessió d'avui anirà sobre aquest festival. Però no d'una forma genèrica, sinó a través d'un músic que, en el darrer dels seus projectes discogràfics, recull diverses de les seves intervencions en edicions diverses. És Monty Alexander, i han començat a sentir-lo amb l'Instate Market de la seva participació del 1993, any en el qual també interpretava aquest de Pau Broker.

de Montré Years. Els anys de Montré, títol clarament explícit d'aquesta producció que avui ens ocupa, publicada el passat 28 d'octubre i que recull diferents moments del pas del pianista jamaicà Monty Alexander per al Festival de Jazz de Montré a Suïssa. Com que la durada del programa no ens permetrà sentir tot el disc, nosaltres a la vegada farem també una selecció de les diferents edicions del festival per tal de tenir-ne una mostra més plural. El que hem sentit fins ara pertanyia al 1993. Ara sentirem The Serpent, de l'edició del 1995.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Al igual que The Serpent, que tancava el primer bloc del programa, aquest Crane, amb el que acabem d'encetar el segon, també pertany al 1995. Ja vos he comentat que faríem un breu recorregut per les diferents dates que ens presenta aquest recent àlbum que recull tota una sèrie d'instantànies sonores de Monty Alexander al Festival de Jazz de Montreux. I del 1995 passem al 2014 per a sentir aquest engrescador blues, Night Mist Blues.

Night Miss Blues, una composició de Matt Jamal interpretada per Monty Alexander al Festival de Jazz de Montreux del 2014 i recollida a l'àlbum de Montreux Years, editat el passat mes d'octubre per al propi segell d'aquest festival. També del 2014 és aquest midley entre No Woman No Cry i Get Up Stand Up entre jamaicans, queda la cosa.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Nat Adderley rubricava aquest Work Song que Monty Alexander interpretava al Festival de Jazz de Montreux del 2016, any en el que també pertany el tema amb el que tancarem la sessió d'avui, Hurricane Come and Gone. Estimades i estimats, ho deixarem aquí. Tornarem demà amb més música. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1188. Heu de saber que tal dia com avui va néixer Margaret Murray, l'antropòloga que va dur la ciència a la investigació de la cultura talèutica. Jo voldria...

0: Bon dia, sí, l'antropòloga, arqueòloga, egiptòloga i professora Margaret Murray va néixer, tal dia com avui, dia 13 de juliol de l'any 1863, a Calcuta, a la Índia, quan era una colònia britànica. Va ser l'any 1923, quan tenia 60 anys, que va visitar Menorca en un viatge relacionat amb les seves excavacions a Malta. Entre 1922 i 1937 investigà les restes megalítiques de Menorca, en concret de la Torre de Tramuntana, de Trapucó i de Biniatap, en una recerca encarregada pel Museu d'Enologia de la Universitat de Cambridge. Per cert, que Trapucó és un dels poblats talaiòtics més grossos de Menorca i significa monument commemoratiu. Per la seva banda, també hi ha Biniatap, que és una zona rural i camí del terme del castell, que deriva de l'aglutinació Bini, que ja sabeu que significa fill de, i el nom àrab Hatab, fent referència a la família o llinatge que habitava aquella antiga alqueria. Per tant, voldria dir venedor de llenya, fill dels venedors de llenya. Però tornem a la nostra protagonista. Margaret Murray va estar a Menorca uns mesos, a l'estiu de 1930 i també de l'any 1931, ajudada pel notari menorquí Joan Flaquer i Fàbregas i també pel farmacèutic Gabriel Martí Bella. L'arqueòloga va ser la primera persona que a la dècada de 1930 va aplicar la metodologia científica en unes excavacions arqueològiques a l'illa de Menorca. Els materials recollits s'estudiaren posteriorment a Londres i el resultat d'aquestes excavacions i estudis es va plasmar en tres llibres editats per la Universitat de Cambridge, patrocinadora d'aquestes importants investigacions. Es diu Cambridge Excavations in Menorca i Margaret Murray tornaria a visitar Menorca, ho faria el 1934 per conèixer en aquest cas l'illa de Lletgeret. I després, una vegada jubilada, el 1949 va tornar a visitar Menorca. Margaret Murray va morir a la Terra el 1963, quan tenia 100 anys. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Estau ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja sabeu que som aquí a IB3 Ràdio. Aquest programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat d'aquest dia. Avui som dilluns, som dia 13 de juliol i tenim totes les lletres. I avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Olivet. Bon dia més, com estem, Celestí Olivé? Bon dia.
2: Bon dia,
0: Maria Pons, com anem?
3: Molt bon dia.
0: Ben tornats, sou passat bon cap de setmana.
2: Sí,
0: m'agrada.
3: No mos queixam, la veritat.
0: Sí, no, na Maria millor que en Celestí i jo,
2: sí,
0: això segur.
2: Això segur.
3: Perquè... Sí, però després la tornada també ha estat més dura.
0: Això també te crec.
2: No hi ha món.
3: Se pot dir, Formentera, ah, o com jo quedaria per sempre sí, atrapada en els temps.
2: Meravellós.
3: Però no se pot. Estrany.
0: Però bé, home, quan has estat una balear nostra, sí. I molta gent...
3: Pensava que n'hi hauria més, sí. La veritat, mem, n'hi havia, però clar, pintura acostumada a la gent que hi ha aquí, va aparèixer que era manco, no ho sé. També si ella és més petita i està més limitada, però vaja.
0: Molt bé, doncs, Formentera, que ha estat na Maria que cap de setmana, i avui tornem a tenir un programa de Tèntol ben ple de coses. Celestí, tu vol comentar qualque cosa del teu cap de setmana?
2: No, jo he estat un cap de setmana ben redó.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Què vol dir un cap de setmana redó?
2: Ha estat, bé, clar, a casa no. Però he quedat aquí a Mallorca,
0: no.
2: M'he partit de fora.
0: No t'ha cobrat amunt.
2: No, però ha estat ben redó, sí, de dinars, sí.
3: Ai, en Celestí.
2: D'estar camins, de tornar a dinar. M'he remuiat, no. Me vaig remuiar les cames ahir, sí.
0: Molt bé.
2: Ahir vaig acabar per Sillot i me vaig remuiar un poc les cames. Però no vaig arribar a nedar.
0: No,
2: i
0: mira que...
2: No, perquè frisava, perquè anava un dinar. Sí.
0: I de vols.
2: I vaig topar molta gent i, clar, me vaig entretenir.
3: Saps quina gent.
2: Sí.
0: I és el que té. Molt bé.
2: Però
0: bé.
2: Ja va anar bé, eh? Ja va anar bé, eh? Les quatre gotes per les cames, sí.
0: Més coses que tenim, va. Repassem els continguts del programa d'avui, Maria.
3: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem que el poble de Sa Pobla, a Crestats concretament, acollirà una nova edició del Crestats Poètic, que serà aquest dimecres 15 de juliol a les 10. Crestats, com dèiem, esclar. Canvi!

0: Una balada dedicada a la poesia i a la paraula en la participació de diferents veus i propostes artístiques, una cita cultural consolidada dins l'estiu pobler que convida a gaudir de la creació poètica en un espai únic com els crestats.
1: Molt bé, doncs també molta poesia aquests dies, la qual són dies de cultura també, encara que faci calor i que passi moltes coses a les illes. Hi ha molta música, molta poesia, molt de festivals. Després en parlarem també amb el nostre següent convidat, tot i que ell no és a Balears, ell és a Madrid, però a un festival de música ha estat aquest cap de setmana i l'ha inspirat per parlar d'això.
2: Un dels grups de la meva vida són els britànics Pulp, un grup que té al front un dels millors frontmans de la història, penso jo, Jarvis Cocker. Vaig tenir la gran sort d'escoltar-los just aquest cap de setmana. Però bé, el Lector Gros és una secció de llibres, no de música. Llavors, per què estic parlant d'ells? Doncs perquè l'editorial Sexto Piso acaba de publicar una mena de memòries de la història del grup per part d'un dels seus components, el guitarrista Mark Webber, i és una ocasió fantàstica per parlar-ne una mica. Així que pop, bon pop, d'aquí una estona, el Lector.

0: Ara sí, qui ha vist el pulp o palp, no sé què de vosaltres que li deia, jo he dit sempre pulp.
1: Palp.
0: Tu dius
1: sí, palp. Bé, pulp, no sé, palp.
2: Que clar, sí, palp, nosaltres llegim palp. Pulp, que també el que deia jo, però realment s'ha de pronunciar palp. Sí.
1: Palp.
0: Ha estat en Nadal suau, en Josep sí. Maria Nadal Sol, que ha estat al Mad Cool Madrid, també ha passat calor, però a veure bona música, perquè hi havia un grupasso, mos han dit, aquest cap de setmana a Celestí.
1: Sí, de fet, clar, eren tres jornades i a la darrera coincidien David Byrne, Pulp, aquí sentim, i en Nick Cave.
0: I Nick Cave també, entre nosaltres.
1: Entre d'altres, evidentment, però grans, altres grans noms.
0: Grans caps de cartell. Mm. Efectivament, doncs després parlarem d'aquest festival de música i també de la literatura que es fa al voltant de la música, que també és molta i ben diversa, com aquell llibre que parla d'aquesta banda, dels Pulp, que diu Jo estoy con Pulp i tu, de Mark Webber. Llavors, mos ho comentarà avui des de Madrid també en Nadal suau, però Celestí, també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, perquè avui la dedicarem al producte ecològic de l'any 2026, que és elaborat aquí a Mallorca amb ametlla ecològica i amb herbes mediterrànies. Tot
3: herbes dolces.
1: Això bé, dolces, dolces, no. Aromàtiques.
0: No, no són dolces, aquestes.
1: No, aquestes no. Però bé, tot ecolocal, com
0: això
1: diuen.
0: Això sí.
1: Sí, perquè aquest premi el tria cada any el jurat dins el marc de la Diada d'Agricultura Ecològica, que s'ha fet aquest cap de setmana, sí, reconvertida en fira nocturna a Porreres.
0: I vas anar o no? Baixa.
1: No, jo no hi vaig arribar a anar. No,
0: va,
1: no, no. Vaig tenir agenda molt atapeïda i no hi vaig poder anar. Però bé, tenc informació i fonts de primera mà que hi varen ser. I enguany aquest premi en el producte ecològic de l'any ha estat per Redonat Mediterrani, que és un formatge fora sa formatge. Perquè
0: un formatge vegà, se diu, no?
1: Exacte, tot fet 100% en producte vegetal, no d'origen animal, i és un producte de la marca Bon Bessó que avui coneixerem. És

0: I de si de mal l'està fet aquest formatge vegà, que ha estat el millor producte ecològic de l'any d'enguany, i així ho han decidit els productors ecològic de les nostres illes. Així que llavors parlarem, però també tenim més temes, Celestín.
1: Sí, perquè a partir de la tercera hora, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui passa per Tèntol, Bartomeu Castell, que ha fet un estudi exhaustiu sobre Erguer, el pare de Tintín.

0: Evolución del siglo XX a través del còmic d'Erguer. Aquesta és la nova obra de Bartomeu Castell, que és un assaig imprescindible tant pels lectors de Tintín com pels aficionats a la lectura, mans del còmic europeu, interessats en la història contemporània, perquè explica l'evolució dels fets històrics del segle XX a través de les pàgines de les aventures icòniques de Tintín.
1: De Tintín, sí, molt interessant. Aquesta recerca que ha fet en Tomeu, que deu ser de les més exhaustives, perquè gairebé 800 pàgines ocupen aquell llibre. Erguer se titula, que és el títol, i d'aquest autor, d'aquest comicaire, i déu-n'hi-do la feinada que hi ha aquí darrere, en Tomeu, que fa anys i anys que estudia això i fins i tot té una tesi doctoral sobre el pare de Tintín i tota aquesta història que hi ha al darrere. Així que després vindrà als Estudis i Vetra de la Ràdio, parlarem amb ell, però avui també vendrà el nostre historiador Jaume Bernat Adrové, que dedica cada setmana la seva secció a turistes de Morro Fi. Avui, una nova viatgera, aquesta.
2: Hola, viatgers, com estàu? Que heu sentit xerrar mai de la Lady Shepard? Per el nom d'una superheroïna, però en realitat es tracta del pseudònim d'una escritora que va recalar les Illes Balears en els anys 30 per trobar una casa per comprar i per viure. Se'n va anar fins a Menorca, a on va tastar la cota de llagosta. I Ervissa va fer un itinerari per la necròpolis dels Puig dels Molins. Però no acabava d'estar satisfeta ella. I se'n va anar fins a Cabrera i va poder nedar a la famosa Cova Blava. Finalment va trobar la caseta que cercava a Fornalutx, un poble on ràpidament es va fer molt popular entre els veïnats perquè donava feina. Però ja sabeu com som els mallorquins. Mos agrada posar mal noms. I ben aviat tothom la va conèixer com la senyora Rica. Que vos pareix. I doncs, si voleu sobretot d'aquesta Lady Shepard, la senyora rica de Fornalutx, escoltau avui turistes de Morro Fi.

0: ser avui la lady que a Fort Reloig va conèixer en canta senyora rica, això dels magnons sempre mos ha anat molt bé. Amb en Jaume Bernat Adrobet, 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Sí, com sempre ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram de Tento, @tentoliv3, també tenim Facebook.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa,
3: que no és altre que tento@iv3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa, que serà el menú que vos hem avui cuinat, però abans de continuar hem de conèixer qui du les vies de so d'aquest programa. I avui un home que també li agrada molt cuinar, de fet, pla primer, entrant, principal, postres, tot, li agrada tot. Avui, les vies de so...
1: També.
3: Sí, herbes dolces.
4: Herbes dolces.
1: Exacte. Antoni li repeteix cada dia.
0: Antoni l'acompanya. Sí. Avui, en Lluís Fortesa, amb nosaltres aquí, al control tècnic. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:23 i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: sí, ja sabeu que aquests mesos d'estiu juguem a Tèntol amb els nostres pobles, amb els pobles de les Balears, que són els protagonistes, i han de fer molt de punts perquè al setembre farem aquestes semifinals i la gran final per saber quin és el poble més Tèntol de les Illes. La setmana passada varen començar, i déu-n'hi-do com ha començat de forta aquesta competició. Varen tenir Pollença, Montuïri, Sant Joan, Llubí i Vilafranca. De moment, encatçalen la classificació Montuïri i Vilafranca, que tenen 73 punts, per tant, empatats a dalt de tot. I en segona posició, Sant Joan i Llubí, que també estan empatats en 63 punts. Així que ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui, Celestí.
1: I doncs sí, començam la setmana de la Batussa de Tèntol, i el poble amb el qual començam aquesta setmana i continuam la Batussa és... Sant Eugeni.

Parlem amb el poble de Sant Eugeni. Sant Eugeni, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca, també. Un municipi que limita Llevant amb Sencelles, a Migjorn amb el Gaida, Llebeig amb Palma, a Ponent amb Santa Maria i a Tramuntana amb Consell. El nom de Sant Eugeni prové de l'alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval. Però durant l'època islàmica, aquesta alqueria era coneguda com Benibari. L'any 1250 es documenta amb el nom complet del senyor Bernat de Sant Eugeni de Berga, mentre que 1268 ja apareix com l'alqueria de Sant Eugeni. Okay.

0: I quant d'habitants Sant Eugeni? Do, aproximadament 2.000 habitants, repartits entre els pobles Sant Eugeni, que és el més gros i el més poblat, però llavors té un parell de llogarets molt petitons. Per exemple, les Alqueries, que té 137 habitants, les Olleries, que té 129 habitants, i les Coves, que en té 46 aproximadament, en van enrere. Però aquests tres llogarets són d'alt valor patrimonial i van ser declarats BIC l'any 2009 per part del Consell de Mallorca. Les finques més grosses del municipi de Sant Eugeni són Sontano, la Cova de la Figuera, la Torre, Sant Matxina, Sant Mascaró i també Sant Mateu. Sant Eugeni és un municipi sobretot rural, on el paisatge és de vinya, cada vegada també té més presència dins fora vila. I ja sabeu que el gentilici és taujans i taujanes, els que viuen a Sant Eugeni. I avui, quins refranys han trobat en Sant Eugeni? Començaré jo, Celestí. Aquesta fàcil, eh? A Sant Eugeni, taujans.
1: Ah, clar. Així és. I jo te'n diré un altre. L'ermità a Sant Eugeni és un vell cap d'esquirol. Per poder fer ballades, s'ha comprat un fobial.
0: Mira, mira
1: que bé. Què et
0: pareix? S'invita a Sant Eugeni. Fantàstic. Dit i fet, idò. Avui jugarem amb el poble de Sant Eugeni. Tenta.

sí, continuem. I avui també tenim pregunta, una pregunta ja molt participativa, perquè vosaltres, els oients, també participeu d'aquest programa. Diu així. Aquest estiu vos demanant pels pares gentilicis. Els pares gentilicis són aquestes paraulotes, aquestes paraules per referir-se als habitants d'un poble, sobretot el nom que els hi donen els pobles de veïnat o del seu redol. Ja ho dèiem la setmana passada, que vàrem tenir un taparots per aquí, que són de Llubí, però també, per exemple, tenim un Berros de Mercadal, un Dolces de Mó, un Barsetes de Sant Jordi, de Set Salines, a Eivissa, un Virots a la Mola, a Formentera. Són alguns dels exemples. I avui volen saber quin malnom tenen els habitants de Sant Eugeni.

0: Molt bé, com ho han de fer per participar a l'Estim?
1: I bé, com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971 13 99 00 i així vos sentim, 971 13 99 00.
0: Quin és el mal nom dels habitants de Santa Eugènia? Ara tornem.

0: IB3 Radio es memòria.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluency.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: 3:32 minuts, som en directe i mos toca saber avui quin mal nom reben els habitants de Sant Eugeni i que mos diuen els nostres oients. I de coses molt interessants. Per exemple, Nadrea Segovia diu Teujans, encara que també és el gentilici, ben cert. Ona Cati diu Teujans. En Tomeu també mos diu Teujans. Na Maria Magdalena també, Teujans i Teujanes. I na Rosa, Teujans. Avui tothom... Crec que va per bon camí, eh?
1: Tothom coincideix, sí. El manco.
2: Tot i que és un gentilici que no tothom sap, eh?
1: Sí, no és tan fàcil, eh? Sí, segons...
2: ja m'hi he trobat.
0: Clar, és que hauríem de dir Sant Eugenies i Sant Eugenieres.
1: És un poc esbarbussament, això.
2: Sí, ho he sentit. Poques vegades, però ho he sentit.
0: En tot cas, sí que oficialment és Teujans i Teujanes, això sí que ho podem dir i comprovar. Així que moltes gràcies a tots per participar, com sempre, a la pregunta del dia. Ara, però, coneguem qui seran els representants del poble de Sant Eugeni.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui que defensaran els colors del seu poble, Sant Eugeni. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
10: Bueno, jo som de Maria Àngels, visc a Sant Eugeni, s'adreça completa.
0: No em porta.
10: Ah, vale. Això.
11: Jo som en Toni, som de Sant Eugeni i visc en Espujet, una barriada de Sant Eugeni.
12: Som parents? Som casats?
10: No, no som casats, tenim parella, però no... no.
0: Entre valtes tampoc.
11: No. Jo som Freddy. Ah, divorciat.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
10: Bueno, tenc 28 anys, som funcionari interina i regidora de l'Ajuntament i bé, ho he dit abans, doncs tinc un parell ara.
0: Mm-hmm. Toni?
11: Jo en tenc 53 i fa anys que som formador. Ja principalment impartes cursos de xoi i qualcun derivat de cimars i és la meva activitat principal.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo a l'escola pública de Sant Eugeni i després a l'Institut de Sineu.
11: Jo de Sant Eugeni me'n van enviar al seminari de Sant Pere i després cap a la UIP.
15: Vull saber coses. On treballes?
10: I d'això, ara mateix en el SOIP.
11: Jo som fitxa discontinu de l'associació Endavant, de Biolínia, que forma part del tema de la Federació Hotelera i Acima, i aquestes coses de curs en curs.
0: Molt bé.

0: Me parece que me he tragado el bote de mimosín.
1: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
2: Per jo s'hora baixa, és cap vespre.
0: En arribar que nostra hora d'anar a dormir i descansar s'estoneta de sofà, genial.
3: Una actuació extraordinària.
4: Deixem-ho per avui.
5: Moltes gràcies.
6: I doncs, si les han sentit respondre aquest qüestionari, a la Trona i la Mar de Veja, poden saludar a Maria Àngels Pujol, benvinguda.
7: Okay.
6: I en Toni Coll. Toni, com estàs?
0: Molt bé,
6: ben
0: gràcies.
6: Ben trobat, benvingut.
0: Gràcies.
6: Dos taujans i un... Oh, un taujà i una taujà. Avui sí, eh? Tothom coneixerà el vostre gentilici a partir d'ara.
7: Sí, i almenys, si queda clar.
6: Sí. Encara hi ha gent que se'n bua.
7: Sí, un poquet. Sí. Sí.
6: I què vol dir?
7: Sant Eugeniès.
6: Ah, Sant Eugeniès.
7: Sí, sí,
6: ah.
7: Sí.
8: Sí. I vols dir un respost? Els veïnats, ho sabeu?
0: Jo no recorres. De Sant Eugeni també és més fàcil.
6: De Sant Eugeni, sí. Allà, que bon és aquest, sí, de Sant Eugeni.
0: Sí, i quan ja diu tu Eugeni, qualcú encara no ho sap. Sí. Cada vegada hi ha més.
6: Sí. Heu viscut sempre Sant Eugeni?
7: Sí, tota la vida.
6: Tota la vida, sí. Maria Àngels. I viuràs? Tens...
7: Si pot ser, si les condicions me deixen, tant de bo que sí. Sí.
6: No fas contra moure't, t'hi trobes molt bé.
7: Sí, a mi t'ho molt bé, sí. Mm.
6: Tu, Toni?
0: Jo, el futur, no sé què m'espera. He viscut sempre Sant Eugeni, però tenc un nen de 16 anys i sempre pensar que és igual que dia fa molta vida per Palma. Dic, no sé si voldria venir a Palma perquè em fa com a poc que vaig tot el dia i vengui. No ho sé, ja ho veurem. Però... que de pari.
6: Vius a Sant Eugeni.
0: Sí, estic molt bé.
6: Hi ha vida de poble, un poble petit, no?
0: Poble petit i també vida social un poc reduïda. Sempre he trobat, però la veritat és que estem a prop de Palma, quan són les festes, quan és la fira, tots sortim i mos trobant, són ocasions especials, i bueno, ja m'agrada molt.
8: Tothom se coneix, això ja que...
0: No.
6: No, ja no s'ha conegut.
8: Ja ha canviat, això.
0: És que la proximitat... Jo tot recordarem en el moment del Covid, que només mos deixaven sortir a caminar, i veia gent que no havia vist mai.
8: Clar.
0: És a dir, la proximitat en Palma fa que molta gent hagi vengut, la proximitat en Canejas Preus, llavors hi ha aquestes hores que veus persones que no saps que visquin a Sant Eugeni. Vull dir, m'ho ha passat a tots. És veritat que és de sempre mos coneixem, però creixem en població i no creixem només en població local.
7: Mm-hmm. Sí, m'ho convertit un poc en nucli dormitori.
6: Sí, un poc en nucli dormitori.
7: Sí, sí, un poc, sí.
6: Clar, és veritat que esteu molt a prop de Palma.
7: Sí.
6: Vosaltres qui feia feina, no me'n fa pres a pujar i baixar.
7: No, oh, bueno, sí. Les entrades i les sortides no són fàcils. Sí. Però sí, jo ho tenc per costum, ja... anar i tornar.
8: I almenys gent que ha arribat a fora vila o dins el poble?
7: Fora vila ha crescut molt.
8: Sí.
7: Sí, jo crec que l'interior el tenim un poc més controlat, però fora vila i llogarets han crescut moltíssim.
0: Per sort deu fer 30 anys o més que Sant Eugeni va posar el límit per construir en 21.000 metres, quan per totes són 14.000, i Sant Eugeni ja té 21.000 metres on no pot construir en sol rústic. Mm. És una condició indispensable, la qual està un poc més protegit que la resta de Mallorca. Mm-hmm.
6: Per això Pantor no ha augmentat tant la població.
0: Possiblement, però és veritat que totes les històries aquestes, les caravanes i coses d'aquestes en sol rústic, que sí, que és veritat que arriben, arriben.
6: Què destacaríeu de Sant Eugeni? Qualque festa, qualque producte, qualque...
8: Racó.
6: Lloc, sí.
7: Bueno, racons hi ha moltíssims. O sigui, tenim una, jo crec que una ricosa de carrerons, de iogurts, de... Ah, bueno, potser és perquè la terra es tira, no? Però jo crec que tenim molt de racons. Festes, bueno, ara tenim les d'estiu.
0: Sí.
7: Però no sé si estaràs d'acord amb jo, Toni, però l'altre dia teníem una reunió i mos deien que Sant Eugeni no té res que el caracteritzi, però a la vegada això és el que mos caracteritza.
6: Ah, bo.
0: Possiblement. I un veïnat l'altre dia que m'ha dit que té una casa per el Puig, mos va dir que Sant Eugeni ha augmentat molt el senderisme.
6: Sí?
0: A través de Wikiloc, i això, molta gent que fa excursió per el Puig de Son Seguí, per la Cova de Lourdes, per Llogarets. La veritat és que hi ha bastanta gent que ve de fora a fer senderisme. Uh-huh. I a mi, personalment, si... Les festes i la fira m'agraden, però jo la mostra de teatre és debilitat per jo. Uh-huh. Sí.
6: Quantes enguany?
7: Primer cap de setmana de setembre.
6: De setembre?
7: Sí.
6: Enguany
7: dijous
6: al més tard.
7: Sí.
6: Normalment ho fem per aquestes dates?
7: Sí, el que passa que s'ha anat endarrerint també pel tema de la calor, perquè se concentren també moltes festes a la vegada a diferents llocs, o sigui que també es paia una miqueta.
6: I també pels infants en aquesta hora tenint-los.
7: Sí, no, fa moltíssima calor.
0: I els actors.
6: I els actors també, pobrets.
7: Tu que ets actor també, Toni,
0: no,
7: que t'agrada.
0: No, qualque vegada faig espai

0: Però no.
1: Bé, a mi jo t'ho volia demanar, perquè vàrem fer un reel per IB3 Ràdio, sí, que vendries, sí, i molta gent sabia qui era en Toni Covero. De bon te ve aquest mal nom, si és que ho saps.
0: Bueno, és que sí que me coneixen. No, jo, la meva família, el meu predí, va néixer a una possessió que se diu Sa Cova, uh-huh, i clar, érem de Sa Cova, i jo me deien en Covero, i la meva germana li ha quedat en Cove. I d'aquí molt bé, Per Manacor, i per Manacor encara hi ha una cova, també.
2: Ah, sí?
0: Se m'ha trobat, viu per allà, i mos han quedat tots dos així.
2: I tu te diuen en Cove, no?
0: No, en Covero.
2: No, tu te diuen en Covero.
0: Tani Covero, sí.
2: Tu té mal nom, Maria Àngels?
3: Bueno, sí, en el meu predí li deien de Can Barco, i nosaltres mos han quedat de Can Barco.
2: També. Qui més qui manco encara té mal nom?
0: Sí, sí.
1: Mira, això està molt bé, és una sort, molt de poble ja no... Ja són molts i ja no n'hi ha.
0: Clar, és que també totes que venen ja no en tenen, no?
1: Clar.
0: Els que viu allà, en Espullot, els que viu...
2: Els el podeu posar?
0: N'hi ha qualcú que se'l guanya, Si passes discret, no te'l guanyes, però no te preocupis. Qualcú rep.
2: Avui amb en Toni Coll Covero i la Maria Àngels Pujol Barca jugam amb ells, amb el poble de Sant Eugeni.
4: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
2: Molt bé, esteu preparats per jugar? Clar que sí, molt bé. Així m'agrada. No ho diuen, però jo en sa mirada ja els ho veig.
1: Bueno, estan concentrats ja.
0: Estic més que ja. Sí.
2: I doncs, començau aquest concurs. Ja sabeu que aquí barat és cap sagrata. I ara haureu de filar paraules en aquesta primera prova. Una paraula.
5: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per paraula encadenada.
0: Uh-huh. Lletra que ha acabat.
5: Lletra,
2: sí,
5: lletra.
2: Sí, una lletra del final, sí, de paraula.
5: Lletra, no síl·laba, lletra.
2: Començarem per la paraula, posant la màquina en marxa. Olleries. És a dir, una S. Teniu
0: sabata.
2: Un minut, temps.
1: Ara.
3: Aire.
0: Espanya.
3: Atlas.
0: Sòria.
3: Àguila.
0: Animal.
3: La.
2: Ho pots ajudar, Toni?
0: Ah, puc ajudar?
2: Sí.
3: Línia.
2: Molt bé.
0: Línia. Mm-hmm. Estruç.
3: Serigrafia.
0: Antoni.
3: Iglú.
0: Uruguai.
3: I...
2: Podeu fer una i...
0: Jo.
2: Molt bé.
3: Olla.
6: Tento.
2: Temps. Molt bé. Quantes n'hem apuntades? Jo he apuntat 15.
1: Jo també 15.
5: Molt bé,
2: Maria. I de 15...
5: Però, clar, han dit estrus i llavors serigrafia.
2: Estrus.
5: Estrus venia de línia i estrus és amb B.
2: Estrus és amb B. Ah.
5: Mm. I estrus has acabat amb C trencada i llavors han dit serigrafia.
0: Ah, idò, de 8.
3: Perfecte. Beníssim, les faltes de l'ortografia.
5: Venim de línia, estrus, i d'estrus han fet serigrafia, clar.
2: Què fèiem, idò? Llevant dues? Mm. No, seria, comandes.
5: Seria allò correcte.
2: Eh? Idò, vinga.
5: Vinga.
2: 13 punts.
1: 13 puntets.
2: Molt bé. Molt bé, que ens atau Arbera, que estrus per ahir que van va, però
5: sí,
2: comencen bé i acaben ser trencades, que aquesta era difícil, la Toni.
0: Ser trencada no ho sabia, però amb bé, no.
1: Heu estat molt originals amb aquest mot.
2: Totalment, això sí que ho tenia.
1: Qui no risca no pisca.
2: Tenim una altra prova, no passeu pena.
1: Va, és aquesta.
4: D'on m'has dit que és?
2: Bé, Toni, Maria Àngels, ara haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts i encertau Silla i el municipi, d'acord? 5 i 5, 5 per Silla i Balear, i 5 per el municipi, també de Balears. Preparats?
0: Sí.
2: Va, sona així.
6: aquests anys endarrere mos comunicàvem fent-ho, perquè, per exemple, ens ajuntàvem, nosaltres sortíem, volíem sortir amb uns amics. A quina hora quedàvem? A les 10. Però com no hi havia rellotges, el rellotge era sol, se'n feia. Entonces, ja veníem, ja m'anàvem, ja veníem, ja està. Mos comunicàvem amb un.
1: No, aquesta és la no, persona.
0: No crec que sigui, no crec que sigui ni Sulleric.
3: No,
0: ni...
3: no, en un principi m'ho prescup, però jo crec que no. Jo diria Menorca, però clar...
5: Illa, Menorca.
1: Mos comunicàvem amb Bucs.
5: Amb Bucs.
0: És el grup de música d'Eivissa. És el grup de música d'Eivissa.
5: Petites referències importants.
0: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
5: Talment, així.
3: Molt bé,
5: jo
3: totalment
5: a favor. Talment.
0: Si no saps on bones aigües, ja dic.
1: Aquesta persona és d'Eivissa.
5: És d'Eivissa.
3: Molt bé.
5: Sumant 5 punts per ara, 5 puntets.
1: I el municipi era... és...
5: Sant Josep.
3: Ah,
5: de Sota Laia.
3: Bueno, 50%, està molt bé.
1: No està malament, era, difícil, era ben difícil avui, eh? Però molt bé, molt bé. Ah. 5 punts més, el municipi sempre és molt complicat.
0: Uf, estava pensant en menorquins i mallorquins i ribissants en conec pocs.
1: Però bé, home, que has conegut el grup de música.
0: Clar, Uc, sí.
1: I un Uc sabeu què és? No. És aquest crit que fan, no el reproduiré perquè és dificilíssim, és un crit que fan i que feien antigament a Eivissa per comunicar-se entre les cases, perquè no hi havia altra forma de comunicar-se.
0: Pues mira, però on és més famosa el silbido aquest de per Canàries que això?
1: Sí, no, és preciós, cercau-lo, jo no el faré, però si el cercau, que no el sé fer tampoc, és molt curiós i molt preciós, aquest crit, aquest cant, que és com un crit allargat, que fan a les pitiuses. Molt bé, doncs 5 punts més, per tant, quan de punts tenim per Sant Eugeni?
7: 18 punts.
1: 18 punts que teniu ja. Anava a dir Sant Eugeni.
0: Sant Eugeni. Molt giram igual.
1: Poble Sant Eugeni, Eugenès. Següent prova.
7: L'embarbussament.
1: I no, sí, aneu afinant les hores, perquè ara escoltarà un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc en cap errada.
5: Endavant, venga.
1: Són 10 punts, si el deis perfecte. I si hi ha errades, en Lluís, que és el nostre tècnic, aquest senyor que veus aquí darrere al vidre, que riu, doncs baixarà la puntuació, d'acord? Sí, esteu preparats? L'embarbussament d'avui és aquest.
8: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
9: I qui el desenrotllarà...
8: El desenrotllador que el desenrajolí...
10: El desenrajolador que el desen...
8: El desenrajolador que el desenrajoli...
10: Rajoli...
9: Que el desencarroli...
11: Bon desenrajolador serà. Bon desenrajolador serà.
12: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli... Bon desenrajolador serà.
13: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli... Bon desenrajolador serà.
9: El desencarrolador serà.
8: Bon desenrajolador serà. Ah!
1: Com van? Ah, vinga, Maria Àngels.
3: Vinga, el cel està enrajolat. Ajuda, Antoni. Que jo som a Mari...
0: El cel està enrajolat, el desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
3: Sí, no?
1: Pues falta una cosa. Vol tornar a provar?
3: Sí. El cel està enrajolat. El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
5: Té quatre versos.
7: Sí, quatre frases.
0: Me'n falta una.
3: Ah, me'n falta una.
7: Però, Maria Àngels, ho has fet beníssim, amb Toni.
0: El cel està enrajolat. I me'n falta aquí, deu ser.
3: Sí, aquí me'n falta una. Bàrbara.
0: El cel està enrajolat. Qui... No, però és que ja anàvem a desenrajolador. Sí. Me'n falta...
5: Qui...
0: Qui el desenrajoli, bon desenrajolador serà... I ara en falta l'altre.
3: No.
0: No en sortirem.
3: No.
0: No en sortirem.
3: Me'n falta una frase entre la primera i la tercera, crec jo.
7: Exactament.
0: El cel està enrajolat.
5: Sí. Anant bé.
0: Bueno, no està molt, ojalà. Sí. El cel està enrejolat. Qui el desenrejoli, bon desenrejolat...
3: El cel està enrejolat. Qui el desenrejoli... No.
0: Qui el desenrejoli, bon desenrejolador serà... i desenrejolat quedarà. No, no, no, no, però ja. Jo què sé.
7: Toma, ja.
14: És que, Lluís, tu mateix ara tens aquí un paper...
3: Lluís, ho hem fet molt bé.
5: Però s'han animat, animats i estan.
14: Diu, ho han dit bé, però s'ha botat una estrofa. Mm. Bueno, una estrofa, no, una frase.
5: Una frase.
14: 7 punts, 7 punts.
3: Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va.
5: 7 puntets, eh? Ha estat...
0: La feinada que hem fet.
14: Ho hem fet molt bé.
5: Ha estat benèvol, eh, Lluís?
14: Me faltava la pregunta. El cel està enrejolat. Qui el desenrejolarà?
0: Ai, mira que fàcil.
14: Qui el desenrejolarà? El desenrejolador, que el desenrejoli, bon desenrejolador serà.
0: Qui?
14: Molt bé. Sí, només me faltava la pregunta. Sí. Però ho fem molt bé. Per tant, 7 punts més que pugen al marcador. Maria, quant de punt tenim?
7: 25 puntets.
14: 25.
7: A puntassos.
14: Mos queden dues proves.
4: Guanya qui la sap més llarga.
14: Molt bé, vos farem dues preguntes sobre el vostre poble, Sant Eugeni, aquesta la sabreu segur. Toni, Maria Àngels, primera pregunta. Mem, la Mare de Déu de Lourdes té molta devoció, una devoció que s'ha estès a moltes parts del món, també, i fins i tot, a Mallorca. De fet, el 1920 es va erigir una escultura de la Mare de Déu i la respectiva cova de l'Orde entre Sant Eugeni i ses Olleries. Vos sonarà, no?
0: Sí,
3: sí. Sí, sí.
14: Vosaltres que digueu, la cova de...
0: Lourdes.
14: Cova sí. De Lourdes o cova de l'Orde?
3: Lourdes, jo sempre Lourdes, Lourdes, sí.
0: Sempre.
14: També se pot dir de ses dues maneres. Cada any, dia 11 de febrer, per la Mare de Déu de Lourdes, s'hi fa una missa.
3: Exacte.
14: S'hi diu una missa allà. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és quants escalons hi ha per arribar a la cova de Lourdes?
0: Jo fa 30 anys vaig fer una gincama i em varen comptar 113.
3: Jo tiraria més cap a 150 i algo, però...
0: Però home, que la pensó en posar les manes foc, no ho sé.
3: Bé, no, no.
0: Deu fer 30 anys, el millor.
3: El millor han afegit qualcom, vol dir. No, jo confio, 113.
0: No ho sé, tu. No. Jo me sona aquesta dada. Aquell temps que feien gincamis, els feien vestir sí. De momis, amb el paper de vàter i aquestes coses. I els feien pujar d'Urdes per cancel·lors.
3: Clar, és que
0: escalons.
3: Té més peces dues bandes.
0: Clar, bueno, n'hi ha més d'escalon, perquè hi ha dues bandes.
3: Clar.
0: És a dir, jo dic, per pujar... 113, però després hi deu haver el 20, 20 més de... Si que compten tots
14: no,
0: o la pujada.
14: No, no, part bé, va, anau bé, anau
3: sí.
14: Bé.
3: Sí?
5: Teníem dues opcions, que vale. Eren 365 escalons o un centenar d'escalons.
3: Ah, no, bé,
0: són
3: sí. 100,
0: són 100 i pico, de vegades 113, però hi ha un moment que se bifurca i va pujar pels dos costats i podrien arribar a 130.
3: I si comptes de dins de la cova també n'hi ha que pugen.
0: I dins la cova també n'hi ha per pujar dins la cova.
7: Ui, hem obert un debat, ara.
0: No, 300 no. Això sí que
14: com els dies de l'any.
0: Això
14: com,
0: pot setmanes com... foc.
3: Sí, no, 365
14: com
3: no.
14: Com un calvari, no?
3: No, no, no. No.
5: Vengui de sumar amb dos punts. Sí.
14: Ho he dit molt exacte, molt bé, molt bé.
0: Recordo aquesta xifra.
14: Però els pugeu cada any?
3: Jo intento pujar un pic al l'any.
14: Sí?
3: Sí.
14: Molt bé.
3: Mm, se m'afeixuc, però... Sí, el manco un.
0: Jo no, jo no.
7: La cap amunt és pronunciada, però les vistes són molt guapes
3: sí,
7: allà dalt.
3: Sí.
7: La suada te l'endú.
0: M'heu sabit de pa amb el balen que els hi dugui i li pat la ubicació, si ho volen veure.
14: Molt bé, següent pregunta. Mem, el terratrèmol més greu que ha afectat a les Balears, el manco des que tenim documentat, és un terratrèmol amb un epicentre que precisament va ser entre Pòrtol i Sant Eugeni. I que va fer mal, sobretot, a la zona de Palma. No se sap el nombre de morts, però sí que sabem que hi va haver moltes destrosses, que la gent va haver d'anar al carrer i que se varen esbocar molt de llocs importants de Palma. Però sabeu quin dia i quin any es va produir aquest terratrèmol?
0: Ah, m'has fotut.
14: Què t'ha pensat?
0: T'anava a fer moltes aportacions.
14: Què anaves a dir?
0: La Universitat de Salamanca ha estudiat aquest terratrèmol i sa falla està a davant el camp de tir de Sant Eugeni i en Felip Sales, a través d'en Joan Roté, varen fer l'excavació i a la Universitat de Salamanca han fet l'anàlisi de la terra que fa contacte amb la falla per
14: saber el punt exacte.
0: Per saber el punt exacte i la falla és allà. És un tall de roca que surt 2 metres i és aquí on se va moure.
14: Mm-hmm. Però... Molt bé. Gràcies, Toni, per aquesta
0: però
14: aportació.
0: Però data.
5: Clar, dates. Tenim dia 15 de maig del 1851 o dia 13 de juliol del 1820.
0: Trio, m'és igual, no en tenia idea.
5: 15 de maig del 51, del 1851, o 13 de juliol del 1820.
3: 15 de maig, m'agrada més, no sé per què.
2: Molt bé.
5: I anau bé.
2: Sí?
5: Sí.
2: Fantàstic. 4 punts en més que pujar el vostre marcador.
3: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé. Darrera prova i definitiva.
15: Amb la paraula a la boca.
2: Toni, Maria Àngels, representant avui el poble Sant Eugeni. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Men que els toca.
5: Ara triarem que si mal noms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Eugeni, noms de comerços o llinatges.
16: Mal noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Mal noms.
2: Mal noms. I ara teniu un minut per enumerar mal noms de Sant Eugeni. Temps.
0: Sacrebeta, Can Bosso, Can Cardell, Can Prim, Can Tomàs Bosso, Can Piulado,
3: sí.
0: Can Antoni de la Farmàcia, Can Pau,
3: Sertanenca.
0: Can Perú, Sertanenca, Can Fideu, amb Tia Boat,
3: Pinko.
0: Can Boat, Pinko, Moreo, que són canyelles, el mal nom és sí. Moreo. Tanca de cera, Satalaia, Som Mascaró...
3: Molt bé, Toni.
0: La Margalida Palava, Can Pau Sant, des d'Autocars, en Polit, en Jaume Menegaix...
3: Goya, de Can Goy.
0: En Toni Goy, en Pec Goy... en Pep Goy, en Joan Valero,
3: sí?
0: De Maria Coves, en Miquel Coves...
5: Adrenalínica,
3: no? Molt bé, Toni.
2: Quants en deus? Ja,
0: no,
5: jo n'he apuntat 29.
3: Sí? Molt bé.
7: Sí mateix.
2: 29?
0: Anava per carrers, el meu cap feia casa per casa.
5: N'han repetit un, aquest darrer.
2: Sí.
5: Home i dona.
0: Exacte. Sí.
5: Sí. Nom, sí. I pot ser que n'hagin sí. Repetit qualcun més, eh? Jo n'he apuntat 29.
2: I del posant 28, llevam un.
3: Vinga.
2: Per tant, 28 punts.
0: Hi ha hagut els bosses i els bossos, que eren diferents.
5: Sí, que sí, són diferents.
2: Diferents eh?
7: I esteu no l'ardit.
3: Sí, s'acaba.
0: Ell ho ha dit.
7: Sí. Ah, llavors sí.
0: Sí, jo.
7: Vinga.
2: El poble de Sant Eugeni, avui, ha aconseguit...
7: 57 punts.
2: 57 punts. Enhorabona, Toni. Maria Àngels, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Molt bé.
3: Bueno.
2: Era molt bé. Difícil, eh?
0: No sabia on anàvem a passar el demà de
7: bé. Molt bé.
2: I nosaltres també. I moltes gràcies per haver vengut. I molt d'anys. I ara que seran les festes, que ho passeu molt bé.
3: Molt bé. Si moltíssimes no, gràcies. Esteu convidadíssims a venir.
2: Vendrem a
5: gràcies, vos. Vendrem.
2: Gràcies. I de, gràcies. Una ferrada al poble de Sant Eugeni.
3: Gràcies.
0: Gràcies i salut.
7: Gràcies.
17: I de tres ràdios... Formació.
5: Podem gravar, idò.
18: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
18: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
18: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
18: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
18: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
18: Aquí, a IB3 Ràdio.
19: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
18: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
19: En Joan Mimàs i Raül Valls.
17: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que un formatge que no és formatge, perquè és de mel ecològica mallorquina, ha estat el producte ecològic de l'any.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

començar amb la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Sant Eugeni, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: sí, conega amb la notícia del dia, Maria Pons, com estàs ben tornada.
1: Gràcies.
0: Sol Esteli, bé, com estàs ben tornada. Bé, tot bé. Menjaríeu formatge que no és formatge?
2: Sí.
1: Jo sempre ho tasto tot. Sí. És una cosa que no són triats.
0: Ben
1: no.
0: Fet, així m'agrada.
2: No, no ho som.
0: I de... Gens. Si més sort. Encara és el producte ecològic de l'any, fa més menjera.
2: I a més és la mallorquina, ecològica, per tant, és un valor afegit.
0: Totalment.
2: Que això crec que és una de les coses que han puntuat el jurat que ha triat aquest premi.
0: Aquest producte, així és, perquè ja ho dèiem la setmana passada, dissabte, es va fer la de novena diada d'agricultura ecològica a Porreres, que la van reconvertir en una fira nocturna, i el millor producte ecològic de l'any s'hi va lliurar és aquest producte fet de mel de mallorquina.

0: Redona Mediterrani és el nom del millor producte ecològic de l'any elaborat per Bon Bessó i triat d'entre un total de 8 candidatures, des de vins i olis a conserves i productes vegetals per untar i també galletes o cafè de figa.
1: El premi impulsat per APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, reconeix aquells productes ecològics de les Illes Balears que destaquen per la seva qualitat, el seu arrelament al territori, la seva capacitat d'innovació i el compromís amb un model de producció sostenible. I precisament el jurat d'aquesta edició n'ha valorat la capacitat de transformar un producte tan emblemàtic com la ametlla en un innovador producte alternatiu singular amb personalitat i alt valor gastronòmic. Tot això.
0: Sí, recorda el formatge madurat, però no és formatge, ho recorda pel seu procés semblant, però dèiem que és 100% d'origen vegetal sense fer servir matèries primeres d'origen animal, ja que la base és ametlla mallorquina ecològica fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies.

0: En tot cas, volem saber com es fa l'avaluació pel Premi del Millor Producte Ecològic. Escoltant per això Miquel Coll, president d'APM.
1: Bé, en el producte se valoren moltes coses, perquè no és un producte, no és una cosa estrictament organolèctica, sinó que se valora el packaging, se valora si té producte local, se valora, evidentment, la qualitat en el tast, llavors se valora la part mediambiental del projecte, de l'empresa que ho fa, la part social, si té producte local, no sé si t'ho he dit, i després se fa una valoració global del que és el producte, no? Després tot cada un d'aquests apartats, cada membre de jurat, els avalora independentment i s'obté una puntuació per cada producte, no? I cada membre de jurat, i al final se fa una suma de tot i això és com se determina un poc la puntuació dels productes.
2: És en Miquel Coll, president d'APM, que també ens explica que vàrem valorar precisament el jurat d'aquest premi, el producte Redonat Mediterrani de Bon Bessó.
1: I bé, de tots els que vàrem participar, el projecte aquest de Bon Bessó és que ens va semblar més... que va tenir més puntuació al final. I, a més, a part, va coincidir la part també, a vegades, organolèctica, no? Perquè a vegades passa que no... O sigui, és un concurs que a vegades es complet amb aquest aspecte perquè té en compte molt de caires del projecte i no és estrictament una valoració de lo bo, perquè m'ho entenguem, de lo bo que és un producte.

0: els vestits de bany femenins. Per començar, banyador o vestit de bany són els termes genèrics per referir-nos a la roba que fem servir per banyar-nos a la mà o a la piscina. El banyador, en sentit general, pot ser d'una peça o de dues. Ara bé, en el cas de les dones, quan és d'una sola peça, en deim banyador. I quan és de dues peces, en deim biquini. Recordeu que biquini s'escriu amb Q-U i no amb K. En el cas del biquini, la part de dalt s'anomena top o sostenidor. No sostens. I pot ser amb tirants o sense. De la part de baix en deim bragues. I aquí és on la cosa es complica una mica, perquè hi ha molts de tipus de tops i de bragues. Avui en veurem només els més habituals. Per exemple, un dels més clàssics és el top de triangle, format per dues peces triangulars que s'ajusten en cordons al coll i a l'esquena. També tenim el top sense tirants, pensat per evitar les marques del sol. O el top esportiu, que cobreix una mica més i subjecta millor el pit. I encara hi ha el top halter, que s'enllaça al coll i que deixa la part davantera més recollida. Pel que fa a les bragues o parts de baix, també n'hi ha per a tots els gustos. La braga clàssica o estàndard és la que té forma de slip, amb una cobertura mitjana. Slip s'escriu amb B inicial i, per tant, s'ha d'apostrofar si a davant d'U, D o l'article L. També hi ha el tanga, que deixa les anques al descobert, i la braga brasilera, que encobreix una part. Finalment, tenim les bragues de cintura alta, amb més cobertura abdominal, i les de cintura baixa, que queden per davall la guixa o l'ombrígol i donen un estil més juvenil. I si no volen marques del sol o simplement preferim més llibertat, podem fer topless i deixar els pits nous. Topless, escrit tot junt, però amb dues S's al final. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: connectar amb Madrid, això m'agrada molt dir-ho. Josep Maria Nadal, sou corresponsal.
1: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: T'agradaria?
1: Digues, digues.
0: T'agradaria ser el corresponsal de Madrid?
1: No me sabria greu, depèn de l'època, no? Perquè, home, ara fa molta calor i ja saps que no tenim platja, però realment la ciutat m'agrada molt. He de confessar-ho, que Madrid me diverteix molt i sempre m'ha agradat. De tota manera, m'agrada concretar i dir que en realitat sóc el corresponsal a Carabanchel, eh? Vull dir...
0: Gràcies per puntualitzar-ho. Ben
2: bon lloc.
0: Sí, sí.
1: Orgull de barri, sí, sí.
0: Idò, com és un estiu a Madrid? Bé. I si has pogut fer coses, que sabem que sí.
1: Sí, clar, precisament avui la secció l'he pensat a partir d'una cosa que vaig fer dissabte. Mm-hmm. I és que vaig anar, dissabte me vaig passejar pel Mad Cool Festival. Mm-hmm. Otra, sabeu que els estius, entre altres coses, comporten la presència de festivals arreu de, bé, d'Europa, de l'Estat, i nosaltres també tenim els nostres, no?, a Balears. En aquest cas, bé, i els festivals musicals, bé, serveixen per moltes coses. Els pots criticar per mil raons diferents, però després, a vegades, te donen alegries, com el que te digui. Vull dir, poden parlar de massificació... Podem parlar de com han esdevingut un negoci, més que una cosa cultural, però després resulta que el mateix dia tens a un mateix recinte, com va passar dissabte, David Byrne, The Black Crowes, Nick Cave and the Bad Seeds i Pulp.
2: Clar, és que...
1: Home, jo què sé, doncs estàs agraït, no? Perquè...
2: Davant això.
1: Sí, clar, sí. Vull dir, la veritat és que la sessió de...
0: Ah, ja està. Ara sí, escolta, els pals.

0: Ai, que t'agrada aquesta banda, que han de dir... Jo sempre els he dit Pulp, però clar, han de dir Pulp.
1: Bueno, no, pues m'ha semblat fabulós dir-los Pulp.
0: És Pulp.
1: No, és una de les bandes de la meva vida.
0: És vera?
1: Sí? Sí, sí, sí. Els estim moltíssim. Me diverteixen moltíssim. És dels pocs grups que me fan ballar. A mi me passa una cosa, que en privat, és a dir, quan estic absolutament tot sol, és una confessió, pot ser una mica incòmoda, però és veritat, quan estic tot sol m'agrada molt ballar. Mm-hmm. Però en públic tinc una mena de trauma i se me fa molt difícil, estic com sempre... Però si sona...
2: I t'han d'imaginar estils Jarvis Cocker ballant?
1: Clar, bueno, és que jo... Perquè, clar... És que de les poques persones del món que jo diria de major vull ser com ell, seria Jarvis Cocker, el frontman de Pulp, que és un tio que m'ha semblat fabulós. I la veritat és que dissabte en directe era el primer pic que podia veure'ls en directe. I en viu. I realment és un fabulós frontman. He de dir una cosa, de tota manera. He de dir que el concert de Nick Cave, perquè avui parlaré de Pulp, sobretot, però Nick Cave, que té un vincle important amb el món dels llibres, ell mateix és escriptor, novel·lista, i és bo. Ostres, el concert va ser una cosa realment espectacular, també.
2: Clar, és que Nick Cave és...
1: Sí.
2: És Déu, té molt de poder.
1: Sí. No, efectivament. No sé si és Déu, però si no ho és... Sí. Està clar que és un de... que Déu parla per la seva boca, no? Sí. Perquè realment va ser un espectacle quasi místic, amb una, com us diria, amb una profunditat i estones, amb una tristesa, amb una càrrega tràgica que no t'esperes a un entorn, a un marc, com és un festival d'estiu, que són molt lúdics, una cosa de ballar molt i tal, vàrem ballar amb Nick Cave, però... Va haver un parell de moments al llarg del concert que es va centrar, per exemple, en alguns temes dedicats a la figura del fill que va morir fa d'haver 7 anys. I, vaja, estàvem allà, jo estava allà amb la Carmen, amb la meva parella, i ens miràvem i era com, ostres, això fan ganes de recollir-se a una iglesia i, no?
0: Ara mirava els titulars. Sí, l'ABC diu, entre l'amor i la fúria, el mejor Nick Cave en años cierra el McCool Madrid.
1: Sí, jo... Es que...

0: Romance, que és una cançó que té més anys, va tocar una relativament, bueno, recent, sí, perquè pot tenir 4 anys el disc del qual surt una cosa, i la va anunciar amb una càrrega i després la va interpretar amb una càrrega que a mi me va impressionar molt, eh?
1: Mm. És que és una cançó que toca molt. No debades,
0: sí, sí,
1: és la banda sonora de Los Domingos, recorda'm.
0: Sí, clar, clar, clar, clar, efectivament.
1: Aquesta premiada als Goya.
0: Efectivament. I clar, bé, vam tenir 40 minuts per recuperar-nos i
2: clar,
0: després va arribar, palp, que és una cosa molt diferent, perquè vam estar ballant com a bojos, va ser una explosió de...
2: Era com una maquineta d'emocions, no?
1: Sí,
2: que no aturàveu, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A veure, Pulp té també les seves càrregues de profunditat, a menys que ens entenem, però vull dir, va ser una cosa molt, molt, molt festiva. I avui he decidit centrar-me en Pulp, perquè al final tot això són excuses, per el Lectobro fer el que em toca fer, que és parlar de llibres, clar. I de Pulp en tenim, tenim una novetat editorial molt recent. Acaba de sortir fa no res. És un llibre que es titula Jo estoy con Pulp, ¿y tú? L'autor és Mark Weber, ara explicaré qui és. L'editorial és Sexto Piso. I el traductor és Eduardo Rabassa, la qual cosa és també una garantia, perquè Eduardo Rabassa és, en primer lloc, un dels homes forts d'aquesta editorial, Sexto Piso. És una editorial que va néixer a Mèxic, que després va anar cresquent i va arribar a Espanya, però és una editorial fabulosa. I el mateix Rabassa és, de fet, un fantàstic escriptor. Llavors, la traducció arriba amb moltes garanties. De tota manera, com que jo no sé si tothom té claríssim qui són Pulp o Pulp, m'és igual, potser podríem escoltar el seu gran... No sé si la seva millor cançó, però el seu himne segur,
1: segur.
0: No? La cançó que segurament tothom coneix.
1: La més coneguda.
0: Common People, sí.
1: Gent normal.

0: Ai, que demana aquesta cançó. Et sé més coneguda, però és que és boníssima.
1: Sí.
0: Lletra...
1: Recordarà... Clar, també. Bueno, la lletra és fabulosa, no? La lletra parla de... Ho explic superràpid. Parla d'una... d'una lota que Jarvis coneix a la universitat, no? I que resulta que és la filla d'un milionari grec, però ella li diu, ai, és que tenen tantes ganes de conèixer gent normal com tu i fer les coses que feis les persones normals. I tot és una conya, no?, sobre aquesta gent que fa turisme a la vida dels altres, sobretot a la vida de la gent, doncs sí, doncs la gent normal, no? Que no som un espectacle per milionaris, la gent normal, no? Sinó que... I té alguns versos meravellosos, sí. No? Com quan diu que no, no, diu, estàs allà mirant-los, veient com brillen i no pots ni entendre com és que la gent normal brilla tant, no? Perquè, bueno, perquè la teva vida és una altra cosa, sense perills, sense... amb una corda de seguretat constant que donen els dobbers. Bueno, és una cançó meravellosa, per cert, versionada en català pels Manel.
0: Sí.
1: Sí, com que cerca a YouTube, ara, en el mercat, allà, en el mercat de... Ai, ara tinc un lapsus, va, però vaja...
0: Que era del Ninot, no me'n recordo.
1: A Barcelona.
0: Sí,
1: Barcelona, sí. Mm. Sí. Estan allà cantant, és una versió amb els peus una mica més enganxats al terra, els Manel són menys moguts que els
0: sí,
1: pals,
0: sí.
1: Però vaja, el podeu cercar, no? Llavors, bueno, no, però la

0: versió està molt bé. Mm-hmm. Vaja, en tot cas, resulta que Pulp és un grup que va néixer l'any 78 a la ciutat de Sheffield, Anglaterra, una ciutat que també és molt popular per la pel·lícula Full Monty, i aquella pel·lícula, si la recordeu, que era aquell grup d'obrers que per recaptar diners per la causa de la seva feina, doncs, decidien fer un striptease, no? Un espectacle d'striptease davant de la gent. I allà veies un poc com és aquella ciutat. És una ciutat obrera, treballadora, un poc a la província, molt allunyada de les grans ciutats, com Londres o com Liverpool. I ells van començar l'any 78, però que dius, ostres, que tenint en compte que els seus grans èxits són del 90, com és possible, no? Doncs bé, és que varen com Pulp existeix d'ençà que Jarvis Cocker tenia 15 anys, o 14, vull dir, se li va ocórrer el projecte sent un atlot a l'institut i ja no el va mullar mai, no? I llavors es van anar fent equip, van tenir una sèrie de discos curiosos i bons en els anys 80, però és en els 90 quan va tenir el seu gran moment amb el Different Class, que és un disc del 95, que és un dels grans èxits dels anys 90, de la música pop dels anys 90, no? Mm-hmm. El cas és que Just Stay Com Pulp i Tu és un llibre que l'escriu, com he dit abans, en Mark Webber. En Mark Webber és membre de Pulp, però la seva història és molt curiosa, perquè Webber descobreix el grup d'haver l'any 85, quan, per tant, era un grup encara una mica de l'escena local, minoritari, amb un cert prestigi de ser un grup de qualitat, però no havien pegat, no havien tingut encara cap gran èxit, no? Llavors, el Webber comença a anar en els concerts de Pulp, a poc a poc els va coneguent, en un moment determinat li encarreguen diferents feines, no? Que sé jo, ajudar amb els llocs de llums, ajudant la escenografia, després hi ha un moment
1: Vendre
0: que
1: se converteix camisetes. En...
0: Exactament. I d'aquí pega ja una mica més important de setmana al llarg de les gires, no? Però quan encara les gires són unes gires molt abastables i molt petites, no? Encarregar-se del club de fans, que va creixent a poc a poc, i finalment, precisament per Different Class, ja se'l convida a tocar la guitarra i se converteix en un membre, diguem, de ple dret, no? de la formació, no? Llavors, aquesta persona, amb aquest historial al seu darrere, és qui s'ha encarregat ara fer aquest llibre, que és un repàs a la memòria del grup, no? A la història del grup. Uh-huh. Amb la característica que el llibre està construït a partir de materials fotogràfics, bueno, en fi, no només fotografies, però vull dir-te, és un llibre molt gràfic, no? Tens reproduccions de bueno, fotos per descomptat, però de folletons, portades de discos, llistes de cançons, cartells, retalls de premsa, merchandising, però també a vegades, jo que sé, doncs uns paperots de qualque... des de la llista de cançons d'un concert de l'any 99 mm-hmm. fins a uns tíquets de no sé què. La gràcia de tot això és que tot aquest material que, home, per un fan té gràcia veure'l, mm-hmm. va acompanyat d'uns textos del propi Webber, bueno, a més de tenir pròleg de Jarvis i uns assajos de Simon Reynolds, que és un super crític musical, i Luke Turner, que com que no el conec, estic segur que també és un gran crític musical, però Simon Reynolds sí que el conec i us ho puc dir que és un luxe disposar d'un pròleg seu, no? Mm-hmm. O d'un text seu. Llavors, i després hi ha la feina de Webber. I quina feina fa Webber? Doncs el que d'alguna manera fa l'autor és explicar molt bé el camí que va de ser aquesta banda petita, precària, que eren molta gent, perquè sempre ha estat una formació molt ampla, i que se reunien a uns espais molt petits i molt reduïts, i s'organitzaven ells quan trobaven que ho havien de fer, i ells mateixos dissenyaven un pot des del vestuari, que és una cosa que Jarvis Cocker doncs, sempre va tenir molt, molt en compte, fins a com havia de ser la tipografia, que després ha estat mítica, com havia de ser... tot ho feien ells, quasi com si fos una cooperativa, no, de treballadors. I quan després el grup comença a tenir èxit i entra en contacte amb la gran indústria, aquí entren molt de possibles perills, no? Un és el perill, fins i tot diria, de tipus psicològic pels qui ho estan protagonitzant, i especialment per Jarvis Cocker, que ell sempre ha dit que l'any 1996, que és teòricament de l'any 95-96, és el moment, és el prime total del grup, vull dir, Jarvis Cocker no ha estat mai tan famós com aquells dos anys, i ell sempre ha dit que va ser el pitjor any de la seva vida. És a dir, que allò el va agafar, en fi, que no li va agradar gens l'experiència de passar a ser un tio famós d'aquella manera, no? Això per un costat, i per un altre costat, com a col·lectiu de gent amb voluntat artística i creativa, el contacte amb l'indústria, amb la gran indústria, ja sabem què significa també. És la possibilitat que la indústria te deformi, no? I que t'acabi convertint en una cosa que no és el que tu vols ser. Llavors, crec que jo, a mi me sembla que el que Weber fa molt bé és explicar com se les varen arreglar per surfear aquest moment i poder seguir sent ells mateixos, no? Llavors, és un llibre fantàstic per veure com se poden teixir complicitats, com se poden superar els atacs d'ego o les possibles enveges, no? O les pressions per fer coses comercials però que a tu no t'interessen, etc, etc. I és sempre mantenint una mica una certa enganxada amb els teus orígens, no? Amb aquesta common people, quan érem gent normal com érem. I llavors anem a intentar seguir sent això, no? I ho explica d'una manera molt versemblant i que jo crec que te permet realment. En general, el grup dona la sensació que és un grup que te pots creure aquest discurs, però en el llibre encara t'ho creus més, perquè, evidentment, tothom vol fer veure que la fama no l'ha canviat, evidentment. Ja. Això és molt fàcil dir-ho, sí. Però bueno, a vegades t'ho creus, a vegades no. En el seu cas, sí.
1: Tu hi creus fermament, després d'haver-lo vist en directe? I mirat el llibre.
0: Sí, jo crec que sí. I d'altra banda, te diria que tot això que estic contant fa que sigui un llibre que, home, si tu ets fan, t'ho passes superament amb el llibre, com és natural. Però si no ets fan, pot ser que te pugui interessar igualment per aquest altre costat. És a dir, d'acord, pot ser si història de Pulp en concret no vas boig per saber amb en Jarvis Cocker que feia o... Bueno, molt bé, però un històric d'uns creadors que han de lidiar amb la indústria i se les arreglen per aconseguir-ho i que són un grup de gent que s'entén i s'adu bé i aconsegueixen que l'èxit i els diners no els canviïn, aquesta història, en un moment en què estan visquent en una gran precarietat, els projectes culturals en general viuen a la precarietat, no? I a més està desapareguent una mica la classe mitja, és a dir, o és precari o de sobte pegues un boom i te'n vas a dalt, però enmig quasi no hi ha res. Llavors, la història d'ells resulta molt pertinent per pensar com actuar i com comportar-se i com planificar un projecte cultural o un projecte artístic a llarg termini. Jo crec que és un llibre que realment val la pena, sí.
1: Doncs ja sabem que podem llegir a banda d'escoltar els Pulp. No sé si tenen més concert previst, suposo que és Estat Espanyol, només tenien aquest.
0: Només tenien aquest, però és que a més era el darrer concert de la gira europea. És a dir, supos que ara se plantejaran, jo no ho sé, perquè no m'ho havia mirat, però jo de dues que probablement d'aquí poc peguin el salt, facin el salt a Amèrica, que és l'altre lloc on tenen molta audiència, però Madrid era el darrer concert de la gira europea. Ells venen del 2025 treure un disc que es titula More, Més, que era el seu retorn després de molts, molts anys. Vull dir, no sé si feia 20 anys que no traien un disc, vull dir, estaven separats. El disc a mi me sembla que està absolutament a l'alçada del grup. De fet, a Madrid van tocar dues cançons d'aquest disc, Spike Island i Got to Have Love. I clar, estan ara en moviment i jo fins i tot no m'estranyaria que en publiquen algun mes de disc, perquè veig que van fent versions d'altres cançons i tal. Però ara, de moment, haureu d'esperar una estona.
1: Mira que en Celestí se moria de ganes de venir.
2: A més, volia afegir palpa amb aquesta ment creadora que és Jarvis Cocker, sempre amb aquesta compostura que ha sabut mantenir amb una finura. Jo em recordava ara una imatge que tenc d'ell de fa molt d'anys, un Primavera Sound, on, de fet, no tocava, diria que no tocava amb palp, però sí que tocava amb el seu projecte en solitari que tenia en aquell moment. En aquell moment anava coix, però que se'l va veure perfectament durant aquells dies passejant entre el públic, anant de concert en concert, amb bastó, i varen poder xerrar amb ell. És a dir, que era una persona...
1: Assequible, no?
2: Assequible. Mm-hmm.
0: Mira, no m'estranya gens, perquè...
2: Però ell, amb aquesta presència de gentleman, però molt accessible.
0: Sí, és super elegant vestint, a més d'aquesta primor... Hi ha moltes formes d'elegància, no només l'elegància de ser primor, no me malinterpreteu, però ell té aquesta cosa espigada i és molt elegant. Però això, com a dius, no m'estranya gens, perquè hi ha un documental a Filmin sobre la banda, no recordo el títol, però si algú és usuari de Filmin i posa palp, ho trobarà, on el veus, efectivament, anar amb molta normalitat per la ciutat i pel carrer de Sheffield. I, de fet, a YouTube hi ha més d'un comentari, si vas mirant videoclips d'ells o actuacions en directe i mires el comentari, molta gent diu, me'l vaig trobar l'altre dia un pas de cebra enmig de Sheffield, quin tio més simpàtic. No?
2: Entranyable.
0: És impensable en altres, no?
2: Sí.
1: Nadal, moltes gràcies. Que bé que t'hagi agradat aquest concert.
0: Gràcies a
2: vosaltres. I gràcies per aquesta crònica.
1: Exacte, per aquesta crònica magnífica de llibre i de música i de concert. Gràcies, una ferrada.
2: Gràcies.
1: El documental es diu Pulp, The Beat is the Low, que ja té un títol.
0: Sí. N'hi ha un altre. Una història de supermercats. M'encantaria recordar, però vaja, en fi.
1: Ah, sí, se diu Pulp, Vida, Mort i Supermercats.
0: Exacte, aquestes.
1: Molt bé, sí, té un 8-3, és a dir, que està molt ben puntuat. I el mercat del concert de Manel és el mercat de Sant Antoni.
2: De Sant Antoni, sí.
0: Això no me sortia, perdoneu.
1: No.
2: El mercat de Common
1: Així
2: People.
1: Així ho tancant tot.
2: De Manel.
1: Gràcies, una ferrada, Nadal, suau.
0: Adéu.
3: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: que aquest dimecres, dia 15 de juliol, la Sa Pobla acollirà la 26a edició de Crestatge Poètic.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: Idò, Crestaig poètic, aquesta vetllada, com bé indica el seu nom, es fa cada any a Crestaig, un entorn emblemàtic, ja ho sabeu, de Sa Pobla. Aquesta cita cultural ja consolidada se centra en la poesia i la paraula a través de diferents veus i propostes artístiques.
1: I volem fer un petit apunt amb en Miquel Àngel Tortell, secretari Fundació d'ACA. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
2: Bon dia, molt bé, aquí gràcies. A la fresca.
1: És a dir, ACA també organitzes Crestaig poètic?
2: Sí, nosaltres organitzem el Crestaig poètic amb el permís de la parròquia que té l'espai i l'Ajuntament de la Pobla que ens dona suport.
1: Clar que sí. I 26 de...
2: Bé, i el cap de Bau de Talapi també. I la Negreta, no? Aquí som... No m'ho arribem per pac.
1: Clar que no. I ja són 26 edicions, per tant, ja és un festival consolidat, no és vera, Miquel Àngel?
2: Jo diria que absolutament consolidat, perquè ininterrompudament 26 vetllades poètiques dins unes festes patronals no és molt comú, i tampoc no és comú la gent que ve, perquè sol venir molta gent a veure-ho per l'espai i per la proposta, bàsicament, també.
0: Miquel Àngel, quines novetats, quines veus i quines propostes teniu enguany?
2: Bé, novetats ho són totes les veus, perquè normalment canvien. Propostes, bé, fem una... no sé, no ho hem denominat, però és una cosa de duets, bàsicament. Són dos, perquè fixeu-vos que començarem amb en Pere Suau i en Xema González, per encetar de forma mística, perquè realment el que ens faran serà música amb acompanyament musical o sonor d'un poeta sufí persa, ara que està molt de mà d'Iran, que és en Hafez de Shiraz, una traducció en català, la primera que hi ha hagut. Després tenim l'Àngel Terron, que és un degà de la poesia en català a Mallorca, que organitza vetllades poètiques a l'Aquabar. Després tenim una parella, que és doblement parella, que és en Joan Moragues i en Núria Quiñonero, que han fet poemes a dues mans amb acompanyament en el piano per en Sebastià Llinares. Hi va dues veus molt diverses de dona, que és la Júlia Febrer i la Cati Coll, que esperem veurement com sonarà aquest maridatge, que estan segurs que sonarà molt bé. Després venen en Lluís Sánchez i en Macià Fial, dos llicenciats a CSADIP, que aporten una presència de sa veu molt important. I tancarem amb un grup català que es diu Lleona, en Maria Callís, en Maria Callís Cabrera, i en Blanca Nuño, que són poetes i rapsades, també acompanyats amb l'electroacústica, amb en Cristian Palleja.
1: Ja.
2: Música experimental.
1: Sí, això no fos prou, res, tothom que ho vulgui, a dimecres, a Crestaig, a Sa Pobla, enhorabona per aquesta organització tan completa. Miquel Àngel, una ferrada.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: És obert al públic, per tant, a les 10, a Crestaig, vetllada poètica, Crestaig poètic 2026. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot.

0: Heu de saber que Tomeu Castell ha publicat un assaig sobre l'evolució del segle XX a partir de les aventures icòniques del còmic Tintín.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí amb nosaltres al control tècnic i hem de parlar de còmic, de tesis doctorals, d'història i de Tintín i d'Ergué amb el nostre següent convidat, en Tomeu Castell.

I del mallorquí Tomeu Castell estudia l'evolució del segle XX a través de les aventures de Tintín, icòniques. El nou assaig del mallorquí editat per Dolmen és una radiografia de tot el segle, del segle XX, a través de les aventures icòniques del jove reporter creades per Hergé, i on apareixen els grans conflictes polítics, socials i culturals d'aquella època, des del període d'entreguerres fins a la Guerra Freda, el colonialisme, els totalitarismes,